0: Hola, hola, benvinguts a un podcast que el que pretén és posar una mica d'ordre allò que es cou durant les estones de pati de secundària. I si una cosa s'hi cou són hormones que alteren testosterona, que ens posa bastant a to, i canvis físics que no sempre són com ens agradarien. Ai, l'adolescència, aquella etapa que ho capgira tot i que potser ens fa ser una mica Dorian Gray, ja m'enteneu. Aspirar a ser sempre una altra versió de nosaltres mateixos. Allò que no tenim, més alts, més forts, més prims, més rossos. Ei, el so d'aquest timbre indica que comença l'hora del pati, el moment que tots estàvem esperant, així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre la pressió estètica.
1: Hi ha matins que dic posar el vestit més bonic i és que no m'agrada.
2: A primària eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
3: Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal.
0: Sou gordòfobs?
2: Com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc.
4: No hi ha que jutjar-se ni jutjar.
0: Què tal? Soc el Cristian Oliver, soc professor de secundària i si hi ha una cosa que tinc clara és que entendre els adolescents és més complicat que trobar-li sentit als Sony Angels. Oi que sí? No sé què en penseu. Bé, en fi, ja veig que teniu aquí ganes de parlar, us veig amb ganes, aquelles cares, i no m'estranya amb el tema que tractarem avui a l'hora del pati, la maleïda, ferotge i esgotadora pressió estètica. I és que aquesta mala amiga, que és capaç d'envair-ho tot a través de les xarxes socials, del cinema, dels llibres, afecta cada cop més a edats joves, no? I quines en són les seves conseqüències? Doncs ja ho sabeu, dietes, trastorns alimentaris, complexos, necessitat d'utilitzar milers de filtres allà quan pengem una fotografia, gordofòbia i una infinitat de maldecaps que només ens aporten malestars i preocupacions innecessàries. Per parlar-ne, al pati d'avui hem convidat 4 estudiants de secundària que sou els millors, la veritat, ja us ho dic ara. Com esteu?
5: Molt bé, molt
0: bé. Bé, sí. Va, vaig a presentar-vos. Per un cantó tenim la Noelia, de 14 anys. Hola, Noelia, com estàs?
6: Bé, molt bé.
0: Cursa tercer d'ESO i troba guapíssim el Martín Urrutia i la Kiara Oliver. No seràs tu fan d'OT?
6: No.
0: Va seguir l'última edició, entenc, no?
6: Sí.
0: Estàs esperant ja que se n'estreni una nova o...?
6: Crec que no va ser igual.
0: Has seguit les seves carreres després o...
6: Sí.
0: Sí? Tens sí. El Martín i la Kiara controladíssims, oi?
6: Sí.
0: Al seu costat, aquí al meu davant, tenim la Júlia, que també té 14 anys, cursa tercer d'ESO, i està convençuda que la persona més guapa del món és el Michael B. Jordan. Qui és?
6: És un actor que és molt guapo i, a més, quan fa pel·lícules ho fa molt bé. Bueno, i deixa marcat.
0: El buscaré, eh? I de tercer d'ESO també és la Bianca. Hola, Bianca, com estàs?
7: Hola, molt bé.
0: Ella en té 15 i troba una absoluta bellesa. Atenció, eh? El Noah Centineo, no sé si ho he pronunciat bé.
7: Sí.
0: I la Bella Hadid.
7: Sí.
0: Que són actors i una model, no? Un actor
7: exacte.
0: I una model.
7: Qui, sí.
0: A quines pel·lícules has vist el Noah?
7: Doncs mira, el Noah és de tots els nois que em vaig enamorar. Està al Netflix. És,
0: bueno, vale, ja sé.
7: De l'època de la pandèmia, diguem-ne. I després la Bella Hadid és una model que, bueno, la seva germana és encara més coneguda, que és la Bella.
0: Ah, sí.
7: I ella és la Gigi.
0: Bueno. Molt bé. Sí. I per últim, el Jordi. Hola, Jordi, com estàs?
8: Molt bé.
0: El Jordi té 14 anys, va a segon d'ESO, i la persona que troba més guapa és l'actor Jan Buixaderas. I qui
8: sí.
0: No? El segueixes? El tens allà controlat?
8: El tinc controlat. L'únic que ara no sé què està fent perquè ha deixat el musical que està fent, llavors si es ve cap a Barcelona.
0: Molt bé. Fetes les presentacions, us diré una cosa així d'entrada, i és que m'encanteu, m'encanta que estigueu aquí. Tinc moltes ganes d'escoltar-vos i més amb aquestes mirades de seductors i de seductores que feu. Jo no sé si podré estar concentrat. Dit això, ara us demano, ara baixo una miqueta les revolucions, i us demano que feu un exercici mental. Vull que tanqueu els ulls i que us imagineu que de sobte sou això que molta gent ara mateix està escoltant, una veu, només una veu, i que us oblideu dels braços, dels cabells, de les cames, dels pits, de la panxa, tot fora, eh? Creieu que seríeu una mica més feliços i us sentiríeu més alliberats perquè hi hauria menys complicacions? Ara ja podeu obrir els ulls. Què? Què me'n dieu? Seríeu una mica més feliços? Estaríeu més tranquils?
6: Sí.
0: Sí?
7: Sí.
0: Com ens enreden a vegades amb els cossos, no? I amb els malestars. I ara una altra pregunta d'aquelles que són una mica difícils de respondre i jo m'incloc, i és: a vosaltres us agrada el vostre cos? Qui vol començar? A veure. Júlia.
6: Va, comença jo. Jo penso que pot ser que sí, pot ser que no. Perquè de vegades em provo un vestit, un pantaló i penso, bueno,
2: m'agrada, però d'altres, és que depèn, si acabo de menjar, pues no, perquè em veig més inflada.
0: O sigui, tu notes un canvi automàtic des del moment que acabes de menjar?
2: Sí.
0: Ostres.
2: Prefereixo però... no vestir-me, no provar-me res.
0: Uau. Tu, Bianca,
7: t'agrades? Depèn del dia. O sigui...
0: depèn del dia.
7: Per exemple, si vaig de compres i això, ja em poso en el mood, no? I llavors ja, doncs em veig guapa i tal. Però si hi ha matins que dic, és que em puc, jo què sé, posar el vestit més bonic i és que no m'agrado, saps?
0: Anar provant-te mil coses i no hi ha res.
7: Sí, sí, em desespero a vegades.
0: I anar de compres també pot ser molt positiu i molt negatiu, perquè aquell dia típic, no?, que et proves la roba i no et va res bé i entres en bucle, no? I tu, Jordi, què? Tu t'agrades? T'agrada el teu cos?
8: Coincideixo amb ella, que sí, dia no, et poso això sí i em poso això no. Depèn.
0: És curiós, perquè no acabem de trobar una resposta claríssima, És un dubte, un dia sí, un dia no. Noelia, tu què?
4: També depèn del dia i també de l'època de l'any. Perquè, per exemple, en estiu sí que si has de posar-te un banyador o tal... jo, per exemple, a mi no m'agrada... Jo soc que em poso pantalons a l'hora de banyar-me perquè no m'agrada com em queda en biquini i perquè tampoc és sent còmoda. Llavors... també depèn molt de l'època de l'any.
0: I aquestes preocupacions que m'esteu ara barbaritzant, les teniu quan éreu més petits? És a dir, quan tens 10 anys, 8 anys, 5 anys, Bianca, tu dius que no.
7: O sigui, jo ho penso, em miro en fotos i dic, és que jo si estigués així, no m'agradaria, però és que en aquell moment
0: no
7: que em donava igual, o sigui...
0: I per què creus que ara sí que li donem tant de valor? És perquè estem en aquest període... que el cos canvia i que a vegades no canvia com volem o que estem més pendents del que diran. No sé, Júlia, tu què vols?
2: Jo penso que sí, que també a l'institut veus molts tipus de cossos molt diferents i que també això és com una pressió que et compares i al col·le, a primària, era com que eres feliç, no t'importava res i només volies jugar i passar-ho bé.
0: Jordi, també penses igual, no?
8: No.
0: No?
8: No, jo és que sempre he sigut molt presumit.
0: Ostres.
8: Llavors... pues sempre ha sigut...
0: Quanta estona t'estàs tu per pentinar-te? A veure, jo vull saber-ho,
8: Bueno, depèn del...
0: És que jo admiro aquests pentinats, o sigui, jo no sé com els feu, aquestes coses.
8: Ha costat trobar el pentinat que més m'agrada, i més amb el meu cabell complicat, però m'aixeco al matí i el primer que faig és vestir-me i després dutxar-me, i llavors em mullo el cabell, em poso la cera, després la laca, me'l deixo secador, pum-pam, i estem, però... És tarda.
0: Bueno, per desgràcia, del que estàveu comentant ara, no?, que quan a mesura que ens estem fent més grans ens costa acceptar-nos, és una cosa que pensa la majoria de la societat, no acabem d'estar mai satisfets, sempre ens falta o ens sobra alguna cosa, vaja, que al final mai no acabem d'estar feliços, no? Si us sembla, el que podem fer ara és anar a tafanejar patis de veritat, a veure què n'opinen sobre això.
9: No sóc feliç o del tot feliç amb el meu cos. Per comentaris que escolto o referents que segueixo, sento que no entro en el canal de bellesa.
10: Sí, jo la veritat és que soc molt feliç amb el meu cos.
11: Estic molt bé amb el meu cos, tinc una molt bona relació amb ell i no el canviaria per res.
12: Estic content, doncs, perquè al final és el meu cos i sí que va canviant, però és el cos que m'ha tocat tenir.
9: Des de que em vaig tallar el cabell i tal, sí que he rebut més comentaris. M'han afectat bastant. Li dono tanta importància a cada mínim comentari que em diuen que això acaba amb mi.
10: Jo estic prim. Llavors, no es poden ficar... Amb un cos prim és difícil que es fiquin.
13: Sí que s'han posat en el meu cos. Poso que amb molts alumnes per estar una miqueta passadet. Perquè no estava gros de no ser saludable, sinó estava una miqueta passadet.
9: Va haver una temporada de la meva vida en la que em vaig restringir bastant... menjar. Durant els dies podia arribar a passar-me un dia sense menjar, però una dieta estricta amb les calories que puc menjar o no, això mai ho he fet.
10: Jo no li trobo cap sentit, a no ser que sigui necessari, en fer dieta. Per què treure't els bollicaus del berenar, no?
13: Sí que ha fet dieta per estètica. De fet, una dieta bastant estricta.
10: No, mai he fet dieta per estètica, tot i que sé que hi ha actualment molta gent que ho fa.
9: És impossible que tots siguem iguals, cada cos és bonic a la seva manera. No hauria d'existir un cos ideal. Tots són perfectes i tot és subjectiu, així que potser a mi un cos sembla preciós i a una altra persona li sembla horrible.
10: Sí, sí que hi ha un cos ideal. Per exemple, per l'home és un cos alt, és un cos fort, prim... Això és el que penso jo, però és molt raro
12: perquè jo estic en contra del que penso jo. Jo no trobo que tindria que haver un cos ideal. Com a les nostres ments, que aquest cos és l'ideal, doncs clar, al final se't queda.
13: No crec que existeixi un cos ideal. A cada persona li agrada un cos.
12: No haurien de ser objecte de burla, per tant, el cos ideal és el que cadascú consideri ideal.
0: Déu-n'hi-do, no? Sí, què en penseu del que heu sentit? Hi ha algun dels comentaris que us ha impactat més, Jordi?
8: Un on han dit que sí que hi havia un cos ideal, m'ha semblat, no sé, jo soc partidària que no hi ha un cos ideal, primer de tot.
0: Perquè tu has entès que estaven dient que sí que hi ha un cos ideal i, a més, que té una forma concreta, que seria?
8: Alt, fort...
0: Uh-huh. El típic cos que veiem, potser...
8: Els anuncis de colònia.
0: Ahà. Uh-huh. Clar, i s'ha parlat en aquestes veus que sentíem de patis, s'ha parlat també de menjar i de no menjar, no? També. Mm. No sé, parlàvem de l'ideal. On trobem aquests ideals? Quin és el veritable ideal de bellesa? Què en penseu? Perquè sé que hi ha un que ens imposen, però quin és el veritable ideal?
8: Per mi el veritable ideal és el que a tu t'agradi per tu mateix, el que tu creguis que és més còmode per tu i amb el que tu siguis feliç.
4: Coincideixo.
0: Noelia, tu vols afegir alguna cosa sobre això?
4: Que hi ha hagut, crec que era una veu d'una noia, o no sé, però que deia que durant una època va estar dies sense menjar i és una cosa que jo ho he vist en gent i durant una petita època jo també ho vaig fer i és que la ment et pot passar una molt mala jugada en aquest sentit de els estereotips i tot el relacionat amb el teu cos o el... Sí, el teu cos.
0: I com vas trobar solució a aquest problema? Perquè ara ho comentes com ho vaig detectar i
4: no, o sea, tampoc va ser molt temps, perquè o sea, crec que va ser un mesos. Uh-huh. Però és, no sé, també amb la companyia de la gent i amb distreu-te amb altres coses.
0: Us ressona a la resta dels que esteu aquí? A sí. Bianca, Júlia... Mm. Bianca, digues.
7: Bueno, a veure, o sigui, jo era també molt partidària de pensar que no hi havia un cos ideal i jo de petita deia, ui, és que la gent que, per exemple, pateix anorèxia, és que jo no podria perquè m'encanta menjar. Llavors vaig arribar a la secundària i és que em vaig... No sé, vaig veure que tothom estava superpreocupat i doncs com aquests pensaments negatius... Mm-hmm. A mi també em van començar, o sigui, a resonar pel cap.
0: Un canvi també de primària i secundària, no?, en
7: sí.
0: aquest sentit.
7: I, bueno, sí que hi havia vegades que, per exemple, no menjava o algun dia no menjava, i clar, jo crec que el més difícil d'això és demanar ajuda, perquè uh-huh. és una cosa que no és tan normalitzada cada cop més, però uh-huh. no sé, penso que molta gent pensa que t'hauries d'avergonyar.
0: Sí, sí, jo moltes vegades, com que la persona que ho pateix li fa vergonya o té por del que diran, al final també hem de posar el pes també sobre l'entorn, no? Heu vist alguna vegada algun company que llenci el menjar a la paperera a l'hora del pati, que no mengi l'entrepà sencer, que... Júlia, tu sí.
4: Sí, a veure, jo també he sigut aquest company.
0: Tu has sigut aquest company.
4: És com que penso... Millor no menjo i així m'ahorro després tenir que fer esport i baixar aquestes calories... I és com que és un pensament constant que al final és com que costa molt de controlar. Uh-huh. I has de saber controlar-ho o demanes ajuda, com ha dit ella, que és, també és molt difícil. I has de trobar com la teva manera de solucionar-ho i pensar molt.
0: Us dono una dada. Entre un 11 i un 27% dels adolescents estan en risc de desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària. I ara jo us vull fer una pregunta i vull que sigueu molt sincers. Sou gordòfobs?
4: No,
0: Jordi?
8: No.
0: Hi ha una resposta contundent aquí, unànime? Bianca?
7: Bueno, sí que quan jo vaig passar aquest període de, o sigui, de primer d'ESO, amb aquests pensaments negatius va haver-hi una època que jo, per exemple, veia una noia amb pantalons curts i si tenia les cames més gruixudes deia, i aquesta com va? I clar, era un segon i jo pensava, a veure, Bianca, el que has pensat, perquè, o sigui, tu estaves en contra de tots aquests comentaris i totes aquestes coses.
0: I vas caure també tu, no? Una mica.
7: Sí, però jo no ho deia, o sigui, eren pensaments i...
0: Clar, el fet de pensar-ho ja és... I com et vas sentir tu mateixa?
7: Fatal. Ja. És que deia, Bianca, o sigui, tu eres aquestes persones que deies que això estava fatal.
0: Clar. I creieu que, per exemple, aquests comentaris negatius que podem fer, perquè això era un pensament, però moltes vegades es fan aquests comentaris, acaben afectant a l'autoestima de la persona o creieu que la gent té força i diu, va, no, és igual?
8: No, o sigui, no hi ha força, en plan, afecten. Per un cas personal, jo me'n recordo que abans portava el cabell mohicano i, bueno, pues jo estava superfeliç, tal qual, arriba, vaig a l'estiu i arribem al col·le i clar, tot el món, ui, ui, ui, i me'n recordo que m'ho veien comentaris negatius de, ui, que no et queda fatal, és molt lleig, no sé què, i em van començar a dir els xulos de la classe.
0: I en canvi és el pentinat de moda que el veus a tot arreu, eh?
8: Sí, actualment sí, clar, ens estem ficant que anava a cinquè de primària.
0: Clar, com canvien les modes i com això també ens fa veure una cosa més atractiva que una altra quan, no, en un moment concret.
8: Sí, sí, i això ja em deien pelo caballo, pelo velociraptor, wow. I era com...
0: I com ho vivies, tu, això? T'afectava o
8: t'era
0: una mica igual?
8: Home, a mi m'afectava. Em mirava al mirall i a vegades deia, per què? Per què? Però a vegades intentava com seguir amb mi i dir, vale, fes-t'ho, fes-t'ho, fins que va haver un moment on també jo mateix em vaig cansar, però també els comentaris van fer
0: molt. I la gent que feia aquests comentaris, amb quina intenció creus que els feia?
8: No ho sé, perquè ho vaig arribar a parlar amb ells i em deien, no, és que és broma, és que jo tal li dic no sé què, és que jo tal li dic no sé quantos, però...
0: Sí, podia ser que comencés com una broma i al final aquella broma acabés sent una cosa recurrent i que t'acabés afectant, no?
8: I que també crec que s'ha de veure amb qui tens una confiança per fer aquesta broma i amb qui no.
0: I a les xarxes socials, el model de cossos que veiem, Noelia, és el que veiem en el nostre dia a dia? És a dir, quan sortim al carrer, els cossos que veiem són els que veiem que trobem a les xarxes socials, a Instagram. Creieu que el fet de mostrar-nos uns cossos tan perfectes, tan ideals, fins i tot unes vides, no? Però centrant-nos en els cossos, això ens afecta... com una mica la nostra autoestima o no?
4: Cada cop sí que es veuen més diferents cossos a les xarxes socials, però, per exemple, fa dos anys sí que hi havia uns cossos ideals i...
0: I ara no els veus?
4: Ja, però no tants com abans. I ara sí que hi ha més creadors de contingut que sí que
0: sí,
4: es mostren tal com
0: són. Diversitat.
4: Sí.
0: Això esteu d'acord, que hi ha una certa diversitat ara?
8: Sí. Crec que cada cop és més potent el missatge body positive, que és com aquest pensament, i cada cop més gent l'està donant a veure, i crec que és important, també.
0: Jo veig una mica perillós a vegades a les xarxes socials quan surten vídeos de gent molt esportista que et recomana fer una rutina i tal, i dius, si vols aconseguir això, has de fer aquests exercicis. Tu després a casa te poses a fer-ho i no tens aquell cos. Al final, s'està donant una imatge una miqueta falsa, no?
7: Sí, i jo crec que el problema és que la gent no sap diferenciar quin és el contingut real i quin no ho és, saps?
0: Clar, exacte, això
7: quin
0: és...
7: Quin porta 20 capes de filtre i quina és la persona que no, que s'ha fet un selfie, mira, l'ha pujat i ja està.
0: Doncs just això ho parlem en Patis de Veritat, el sentim i a veure què n'opinen.
14: Penso que les xarxes socials tant poden ajudar a estimar o a odiar els nostres cossos. Més aviat a odiar. No tot el que veiem en les xarxes socials és veritat. Hi ha molta gent que fa servir filtres per sentir-se més bé i no tenir tanta inseguretat.
15: Si els que triomfen tenen un cos que s'assembla molt poc al meu, com m'han d'ajudar a que m'agradi si no hi ha ningú o no segueixo cap referent que sigui com jo?
16: Allò te va influenciant inconscientment, allò entre el teu cervell i tu et sents malament amb el teu cos.
17: Tu potser estàs bé amb les teves cames, veus una influencer que les té perfectíssimes perquè se les ha operat, llavors dius, vaya merda de cames.
15: Filtres que em facin estar més prima o no, això no ho he utilitzat mai, perquè al final la gent que ho veu és la gent que em coneix i no trobo la necessitat de mentir. Si tinc aquest cos, el tinc i punt.
16: Avui en dia hi ha molta més diversitat i no només en les pel·lícules i sèries, sinó també en, per exemple, passarel·les de models.
18: És que des de petites ens han inculcat que la princesa és una noia prima, i en canvi la dolenta és una noia més grassa, lletja...
17: També surt així, com un nen més gordito, més baixet, però després et poses a veure i sempre el pringat, el que tot li va malament...
19: Re, un 3% de personatges de les pel·lis eren grassos i racialitzats també molt poc percentatge. Jo penso que hi ha molt poca diversitat realment.
11: També és veritat que crec que ara ja actualment s'està començant a canviar i s'està començant a representar amb més diversitat corporal. Jo crec que és el millor que es pot fer.
0: Bueno, ja veieu com està el pati, així que tornem al nostre pati, que estem aquí més tranquils. Vosaltres creieu que sou víctimes de referents que hem vist a sèries, a pel·lis, en relació al seu cos, o no? A vosaltres no us afecta?
7: Jo sí. O sigui, jo era molt de princeses Disney, com ha dit la nena aquesta.
0: Ostres, i... clar. I aquí hi ha moltes coses que ens poden afectar, no només del cos, no?
7: Exacte, exacte. I... Però és que jo em fixava en tot. O sigui, a mi m'agrada molt la moda i jo em fixava en les models, en les influencers i encara. Llavors, bueno...
0: I quines coses, per exemple, veies en aquestes princeses Disney que després tu volies replicar i no podies?
7: Home, els vestits aquests, així que queden amb la...
0: La cintureta així de petita, no?
7: Exacte. I jo deia... Bueno, sí que fins que no vaig créixer, no em vaig adonar, o sigui... Mm-hmm. Vaig veure una influencer que ho comentava, que era aquesta influència de la indústria de Disney i que era molt perillosa. Mm-hmm.
0: Abans he de reconèixer que heu dit que hi havia més diversitat a les xarxes socials, però si vosaltres entréssiu al vostre telèfon i miréssiu la lupa, quins cossos trobaríeu? Serien cossos perfectes els que us sortirien com a recomanacions? Serien cossos habituals?
8: Sí, crec que sigui...
0: A la vostra lupa, és a dir, al vostre algoritme.
8: Crec que es parla més, però és veritat que si jo l'entrés la meva lupa, veuria coses molt ideals, i és el que ha dit un noi de que superen i tal, de que parlen de cadascú ha d'estar supercontent amb el seu cos i tal, i porten 20 quilos de plàstic, 20 hores de gimnàs... Mm-hmm.
0: Aquí jo vull fer una pregunta també que val la pena que... Tu, evidentment, Jordi, també, però aquí les noies que reivindiquin la seva opinió. Creieu que les noies teniu més pressió estètica que els nois? I aquí val tota l'opinió, eh? Mm. Noelia.
4: A veure, depèn molt, perquè, clar, els nois també tenen una pressió de que has de ser fort, no pots plorar, no, no res d'això.
0: Que llavors, també tenen una pressió afegida,
4: claro,
0: no?
4: Claro. Llavors,
0: és molt interessant, això.
4: Jo tinc un amic que és una mica més femení de l'habitual i... No l'insulten perquè no... Vamos, com l'insulten.
0: Clar. I tu, Júlia, observes que hi ha una pressió més forta cap a vosaltres? O no? Al físic, eh?
6: Jo penso que, en tant al físic, una mica potser sí. Perquè els nois sí que és veritat que és això el que ha dit, que és a l'hora de... que no poden plorar, han de ser forts, que no... És com que es veu malament si ploren. Però sí que és veritat que a les noies és com que la pressió de... si sóc així, potser li agrada tal noi... si em fico això a les persones... És com que trobo que potser hi ha més pressió en tant al físic. Mm-hmm.
0: Clar, vosaltres sou esportistes? Practiqueu esport?
4: Sí.
0: Us agrada?
4: Sí.
0: Sí? Sí. I ara us pregunto, practiqueu esport per salut o per estètica?
4: Les dues.
0: O...
4: Per ninguna.
8: Les dues.
0: Per cap, eh?
7: Per cap, sí.
0: O sigui,
7: perquè m'agrada.
0: Perquè t'agrada. Ostres, aquesta és la gran resposta, eh?
4: Passió.
0: Tu, Jordi, no estàs dient res.
8: Les dues.
0: Sí?
8: Vaig passar una època on vaig fer més esport pel tema físic, fins que poc a poc...
0: O sigui, vas arribar a obsessionar, tu creus?
8: Sí, vaig arribar a obsessionar.
0: I que t'afectava, eh?
8: Sí, m'afectava, perquè veia molts companys, clar, som una època de canvis, i jo he tingut sempre un retras del creixement, per això sempre he sigut més baixet i tal. Clar, veia que la majoria dels meus companys començaven a desenvolupar-se, a doncs, estar més forts, tenir més múscul, i clar, a mi no passava perquè anava més retrasat el creixement. I això em va afectar molt i em vaig obsessionar molt amb el bàsquet i tal, que feia en aquell moment.
0: Ara entenc que estàs en un altre punt, no?
8: Estic en un altre punt, no?
0: Gaudeixes de l'esport, ara?
8: No, perquè no m'agrada.
0: Ah. Va. Però practiques, m'has
8: Practico
0: dit,
8: Practico per salut. Faig trail i, bueno, i a casa també vaig fent coses.
0: Molt bé, això està perfecte. I, clar, per no allunyar-nos del tema aquest dels cossos, al final, abans ho dèiem, no?, que anàvem a comprar i ens costa trobar roba de la nostra talla o que ens encaixi les modes, no?, que ara, per exemple, que es porta tota la roba ampla... Bueno, jo he hagut de fer un esforç d'acceptar com em queda una roba ampla quan jo em veig més ampla, més amb més volum, no? Vosaltres heu viscut això de que les modes a vegades, en comptes d'ajudar-vos a sentir-vos més còmodes i més guapos, us sentiu pitjor, us ha passat?
4: Sí,
0: sí, Júlia.
4: A veure, jo trobo que com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc, el meu tipus de roba, de pantaló, de samarreta...
0: I les talles són realistes o no?
4: Ja, això és el que m'agobia a mi, que si me'n vaig a comprar i em provo, per exemple, la talla M, a vegades és més gran o més petita, i
0: clar,
4: si em provo la talla S... És més petita i és com que ja començo a pensar molt i com a maltractar-me mentalment.
0: Clar, o sigui, allò que s'ha de convertir en gaudir, en a comprar,
4: sí,
0: s'acaba
4: no
0: convertint en una tortura, no? Als altres també us passa una cosa així, no?
7: Sí.
0: Abans ho comentàveu. Bueno. Deixem un moment aquí al debat perquè ara és l'hora de l'entrepà, que com sempre diem aquí és la cosa sagrada de l'hora del pati. N'hi ha tants com cossos de nois i de noies a l'escola i el que tenim aquí no és comestible, almenys us recomano que no us el mengeu, però ens farà donar-li voltes al cap. A veure, Júlia, et trigo a tu com a voluntària per fer els honors. Obre l'entrepà, a veure què trobem a l'interior. A veure què hi ha aquí en aquest entrepà també era embolicat.
6: Un pa.
0: Hi ha un pa, a veure, però volem saber de què és aquest entrepà, perquè potser, potser de fuet, potser de formatge...
6: Ostres.
0: Opa, no és d'embotit, eh?
6: Ui, això és un?
0: Sí, hi ha un missatge que has de llegir, a veure què diu.
6: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què feu?
0: Escriviu que la vostra companya Xènia vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què faríeu? Ja veieu que aquest entrepà ens planteja una situació amb un conflicte i hem de trobar una possible solució. Qui vol començar? Noelia.
4: Vale. Jo el que faria seria primer preguntar-li si ho està fent i si... Bueno, primer preguntar-li si està bé.
0: Uh-huh,
4: ja de primeres.
0: T'aproparies, per tant.
4: Sí, i si... I de normal, si està fent això... jo tenia una companya que es va posar a plorar quan ho vaig preguntar, llavors el que necessiten és una abraçada.
0: Molt bé,
4: o sea,
0: ostres.
4: No, ni dir-li no facis això, sinó
0: clar, no
4: una abraçada.
0: No fer-la sentir malament, ja. No fer-la sentir culpable per una cosa que potser segurament ella sap que no està bé, sinó donar-li el suport.
4: Ja.
0: I la resta què faríeu? Perquè aquí hem de trobar una solució entre tots, a veure.
8: Jo coincideixo amb la Noelia de que pues, una abraçada està amb ell, o ella, bueno, ella en aquest cas, però també crec que per una part crec que s'ha d'estar també una mica present en el punt de dir-li, has de menjar.
0: Per tant, tu et plantaries com a amic i sí. Diries, sé que estàs fent això i t'ajudo.
8: I t'ajudo, exacte.
0: I si I no donaria vol...
8: Aquí ja...
0: Perquè tu no volies una abraçada com a la Noelia, però després potser de l'abraçada ella et diu, és que no vull. És que Jordi, no vull menjar. És que després de menjar em veig gorda, no? Com deies abans. Què faries?
8: Clar, aquí no sé què faria. Crec que pues, estaria una mica més constant amb ella, parlant, ajudant-li, fent-li, per exemple, l'hora de l'entrepà, perquè molta gent així que li passa pues, que té aquests problemes com anorexia i tal, que els hi costa menjar, pues, fer-li aquest moment de l'entrepà, que pues, per ella és difícil, pues, ajudar-la, fer-li que sigui més amè, que sigui més un moment que no sigui tan dur.
0: Que no sigui com una cosa negativa, no?, el moment de menjar. Bianca, tu què faries?
7: Jo primer li preguntaria i després, depenent de si vol la meva ajuda o no, si la vol, doncs em quedaria present a l'hora del pati amb la Xènia en aquest cas.
0: Acompanyant-la mentre menja el seu entrepà.
7: Exacte, però no parlar...
0: Que no llenci la paperera.
7: Exacte, no parla de menjars ni del seu problema, sinó de la vida. I si no la vol, doncs jo crec que avisaria, o sigui, a la meva tutora i o a la seva.
0: Jo ho estava pensant, no?, que potser una de les coses que es pot fer és demanar ajuda a un adult, no? Evidentment, donar-li el suport... Ui, la dura que diu que no, però jo crec que a vegades els adults ens poden ajudar en molts sentits. Digues, Júlia.
6: A veure, jo, si la veig que està vomitant o plorant en aquella situació, no li trauria el tema, no li diria per què ho fas o intentaria parlar amb ella perquè no ho faci, sinó que em sentaria al seu costat i, evidentment, intentaria evitar d'alguna forma el fet que estigui vomitant o que en aquell moment estigui passant una mala estona, que ho passarà igual, però que sigui més amè, com ha dit abans, i que... entengui d'una certa forma no recordar-li el seu problema, sinó parlar d'altres coses que sé que li agraden.
0: Com el que comentava la Bianca, no? Que aquella estona sigui... Bueno, estic aquí amb tu i no estem parlant del problema, no?
6: Sí.
0: Però jo trobo que val la pena destacar que sí que cal demanar ajuda a vegades, no? I demanar ajuda a un adult no és una derrota. A vegades ens donarà respostes que potser nosaltres no sabem trobar. I ara us dic que ara estem encarant la recta final d'aquest episodi d'avui de l'Hora del Pati. I sabeu com? Sabeu com encarem aquesta recta final? Convertim-vos en caps d'estudis. Ara tindreu el poder suprem, perquè jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de deixar una d'aquestes tres persones que han dit una d'aquestes porrades sense pati. D'acord? Per tant, tindreu aquesta oportunitat de castigar algú. Alerta perquè el percentatge de red flags és altíssim. Tindreu una estoneta per posar-vos d'acord perquè només una d'aquestes tres persones, encara que segurament es mereixerien els tres quedar-se sense pati, només un podrà no anar a l'estoneta de descans. I ho haurem de decidir entre tots. Us sembla bé? La primera és la Daniela, que ha dit: la gorda de classe m'ha mirat malament. Ha dit això. Veig aquí cares, veig reaccions... El Roger, la seva frase estrella és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. Caram amb el Roger. I el Biel diu: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. Bueno, ja veieu que totes aquestes tres frases estan al voltant, giren al voltant del cos, de la bellesa, del físic. A veure, la Daniela: la gorda de la classe m'ha mirat malament. El Roger: És normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. El Biel, faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. Sobren les apostes. Qui mereix quedar-se sense Pati?
4: Jo crec que l'últim, com és allò?
0: L'últim és el Biel, el que
4: el
0: diu
4: Biel,
0: de les flexions.
4: Jo crec que ha caigut una
0: en una trampa.
4: Sí, ha caigut en una trampa de que és, vol agradar-li a una persona i està amb el seu cos incòmode. Llavors, clar, aquesta persona no hi hauria que castigar-la, sinó parlar amb ella.
0: Ai, ostres, que bonic això, molt bé, molt bé. O sigui, que més que recomanar-lo sense Pati, li recomanaries una estoneta potser llegint alguna cosa o algun assessor, no?
4: I ja sense Pati un dels dos.
0: Molt bé, però tu l'abraçaries, no, també, al Biel, sí, segurament. Jordi, tu què? Amb qui deixes sense Pati? La Daniela, el Roger o el Biel?
8: Ho tinc molt clar, la Daniela.
0: La Daniela, eh? La Daniela, perquè... que ha dit allò de la gorda de classe,
8: sí,
0: m'ha mirat malament.
8: Perquè els... És veritat, és que és la que més ha sobrepassat el límit.
0: S'ha passat. Clar, i què li diries a la Daniela? Si fossis la cap d'estudis, o el cap d'estudis, què li diries?
8: No sé què li diria, però...
0: Perquè, evidentment, es queda sense Pati, això ja està clar, això ja està decidit, no? Per part teva està clar.
8: És que no sé què li diria. Li diria, doncs, que està malament, que... Fregir paraules... No sé què li diria, ho hauria de pensar.
0: Veiem aquest tic-tac, eh? Vull dir, hem d'anar ràpid, perquè el temps passa. Bianca.
7: Jo deixaria fora la Daniela.
0: Ai.
7: I li diria que... Bueno, primer de tot, que en un futur ella pot ser aquesta persona perquè no sap si la...
0: Perquè el món gira, no? No deixa de girar i mai no sabem com serem en el futur, no?
7: Exacte, si la gorda de classe, entre cometes, està passant doncs per alguna malaltia o alguna cosa.
0: I a més que veure la gorda com una cosa negativa és...
7: És més coses que gorda.
0: Molt bé. Júlia, arribem al final del tic-tac, eh? A veure.
6: Jo li diria que pensi abans de parlar i que pensi, en plan, que es fiqui en la situació de l'altra persona. Perquè a vegades una sola paraula pot fer tant de mal.
0: Per tant, jo crec que escoltant-vos hi ha una unanimitat, direm el nom de la persona, la Daniela, el Roger o el Biel, perquè jo crec que hi ha una unanimitat de qui es queda sense Pati. I és la Daniela. Molt bé, jo crec que estava clar, estava molt clar. I a veure, jo crec que val la pena reflexionar sobre... No? Com cal respectar els companys i tot això. No sé si voleu afegir alguna cosa de tot el que s'ha comentat, perquè a mi, escoltant-vos, aviam, que amb això que has dit, no? De ostres, com canvia el món, com... No sé, m'ha semblat molt interessant. Hi hauria alguna cosa que li diria amb el Roger, per exemple, això de que els guapos de l'institut troben parella abans? No sé, li diríem alguna cosa? Perquè al Biel ja li hem dit clarament que ha de veure alguna cosa, però al Roger...
8: Pues li diria el mateix que li diria a la Bianca... A la Daniela, que a les guapos són aquests, però qualsevol dia és el que tu trobes lleig. Que el món gira.
0: Clar, jo vull fer-vos una pregunta perquè ja estem a punt d'arribar al final i teniu en el vostre entorn algú que hagi patit un trastorn i que per tant li hagi afectat. Com ho heu afrontat això? Vosaltres com a amics, com ho heu fet?
8: Bueno, jo no ho he patit de prop, sé de gent que ha estat al meu costat, bueno, que ara està present però en aquell moment no ha estat present, llavors... Mm-hmm. No sé què li diria. Estaria amb ell. És sobretot, crec que el que necessita la gent que pues, té algun trastorn és companyerisme i que l'entenguin, sobretot. Mm. Que l'entenguin i que li facin passar un bon rato, una bona estona.
0: I com podem fer per desintoxicar-nos d'aquestes males influències que veiem a les xarxes, aquesta cosa que ens atrapa? Què podem fer, Bianca, Júlia?
7: Jo ho veig pràcticament impossible. O sigui,
0: sí, hem d'acceptar-ho ja.
7: No cal acceptar-ho, però crec que cal donar una educació. Mm-hmm. I, o sigui, per exemple, a mi a primer d'ESO em van fer xerrades de trastorns i era, bueno, és que...
0: I et serveixen aquestes xerrades?
7: En aquell punt ja no, perquè ja estàvem totes les nenes ja amb coses ficades al cap, llavors hauria de ser en un cinquè de primària, per exemple.
0: Ara, o sigui, ara mateix. Abans, i com haurien de ser aquestes xerrades perquè realment us facin un impacte en la vostra manera d'actuar? Júlia, Noelia, voleu dir alguna cosa?
6: Vale, jo crec que quan fan les xerrades normalment parlen com que només parlen en general, no parlen un tema específic. Jo penso que tindrien que pensar més una mica amb nosaltres. O sigui, ho fan, però em refereixo a l'hora de que nosaltres ho patim. Vull dir que a vegades parlen molt del per què. Si no, ja, jo crec que tindrien que parlar de com passar-ho, com viure-ho, com
0: acompanyar,
6: sí,
0: també.
6: Exacte.
0: Clar, o sigui, més des de la part pràctica, no passes a la part teòrica, no? Que el risc sabem que hi és. I, clar, les xarxes socials, què podem fer? Com podem evitar tots els problemes que hi ha allà? Noelia?
6: És que el poder evitar no es pot evitar perquè hi ha gent que
0: deia també
6: encara que s'ho diguis, ho seguirà fent.
4: Llavors, el... com que això el que facin xerres de com passar-ho o com ajudar, no què és. Perquè jo crec que és més fàcil saber-ho que com passar-ho o com demanar ajuda.
0: Clar, jo abans quan us deia que si entreu a la vostra lupa, segurament el vostre algoritme us farà una bona traïció, i és que potser hauríem de deixar de seguir determinats perfils, determinats comptes que donen una imatge massa idílica del cos, massa irrealista. No sé, què en penseu d'això? Caldria fer també un punt d'autocrítica o no?
7: Sí.
0: Jo
7: ho vaig deixar de fer. Va haver-hi un moment que vaig dir, mira, i vaig tancar l'Instagram i vaig començar a seguir gent que doncs oferia una visió realista del seu cos. I...
0: que bo això, no?
7: Sí.
4: Jo també.
7: Sí,
0: va ser un punt, va ser una decisió teva de, a partir d'aquest moment, vull que el meu algoritme sigui en positiu, no?
7: Exacte, perquè és que tu anaves passant i és que era tot, per exemple, et sortia una dona que acabava de tenir un fill i és que es mostrava així com abans, i és a dir, a veure, s'ha de mostrar també la cara negativa de les coses.
0: I tant.
7: I no sé.
0: Que no és la dura realitat, sinó la realitat a seques,
7: sí,
0: no?
7: Vull,
0: al final ens falta moltes vegades aquesta part del que trobem en el carrer. I a casa, els pares, les famílies, què poden fer per ajudar-vos? Perquè hem parlat de classe, hem parlat també de l'amic, però les famílies, Jordi, com poden donar suport a una persona que està en aquesta situació?
8: Les famílies, apoyant-te, entenent-te i estan atent una mica al teu dia a dia, estan atent què consumeixes. Crec que sobretot la família és qui més ha d'estar i qui més, sobretot, perquè una mica ha d'estar, si és amics de veritat.
0: I tant.
8: Però la família ha d'estar atent i fer-te veure la realitat, fer-te veure quina és la realitat i fer-te les coses... En plan, òbviament, estar amb tu i que no t'ho facin passar malament, però sigui un moment on ho has de passar malament perquè toca menjar i has de menjar perquè has de menjar.
0: Clar.
8: Crec que han de ser ells que han d'insistir en això.
0: I potser haurien d'evitar, també val la pena que fem una mica de crítica, no? Haurien d'evitar alguns comentaris que poden fer del vostre físic, de no sé què, no?
7: Sí.
0: Potser... No dic que ho facin malament, pobres, segur que ho intenten fer de la millor manera, però quan trobes una
4: trobada familiar...
0: La brometa, yeah. O la típica trobada familiar, ai, que has crescut molt, no? Ai, sí. Que t'has posat molt alta, no sé què, i potser tu no acabes de sentir-te del tot a gust, no?, amb el teu cos. Què penseu d'això? Us heu trobat en casos així?
7: Sí, penso que cal també educar els pares, perquè veure, per exemple...
0: Cal un podcast per a les famílies, eh?
7: Exacte, que... Ells, per exemple, quan eren adolescents, la majoria no tenien xarxes socials.
0: Yeah.
7: Llavors, no és que això ara sigui... A la meva època havies de menjar i ja està. Bueno, és que a la teva època no hi havia aquesta pressió, potser,
0: clar,
7: saps?
0: Pot ser. Sí. La resta, què en penseu d'això?
4: Jo penso que sí, que a vegades, com he dit abans, has de pensar, però ja és com que no estan tan a l'actualitat, potser ja pensen que el que va passar a la seva època segueix passant. És com que no som conscients del que poden dir.
0: Jo, escoltant-vos, la veritat és que em quedo tranquil. Sempre ho dic aquí al podcast, perquè realment veig que enteneu aquest tema, veieu l'arrel del problema i voleu trobar-li solució. No? A mi m'agradaria, abans d'acabar l'episodi d'avui, que cadascú de vosaltres es quedés amb una idea, amb un titular de tot allò que s'hagi comentat i que us emporteu a casa, i segurament ens farà pensar a tots, no?, amb aquest últim resumet del capítol. Noelia, amb què et quedes del que hem comentat?
4: Jo crec que en aquesta taula com que tots tenim una idea molt clara de que no hi ha que jutjar-se ni jutjar. Que hi ha que no passar de tot, però sí que centrar-se en un mateix i en les teves amistats o el teu entorn per saber si... per adonar-te si algú està passant realment malament, fixar-te.
0: Molt bé. Jordi.
8: Jo crec que amb el que em quedo és que tu no pots controlar el que els altres fan, per molt que et molesti, però pots controlar el que tu penses, el que tu fas i el que dius.
0: Bianca, tu amb què et quedes?
7: Jo, primer de tot, si t'estàs veient en un moment dur, doncs que no dubtis en demanar ajuda i que no tinguis vergonya ni por. I que si, per exemple, tu no pots comptar amb l'ajuda dels teus pares, doncs parla amb la teva tutora, amb l'amic de... O sigui, amb el pare del teu amic, el que sigui, però
0: busca ajuda. Que tu quedis per tu, no?
7: Exacte, perquè és que després això surt.
0: I tant.
7: I si no surt ara, sortirà doncs, en 3 anys i serà pitjor.
0: Que bé que diguis això. Júlia.
4: Jo em quedo amb el recolzament de les amistats i de les famílies, perquè sí que és veritat que, com has dit tu abans, és molt important el recolzament d'una família, però jo penso que quan ho he passat,
2: és, he necessitat més una amistat, perquè sí que és veritat que potser em veuen al col·le, quan quedem, i és com que ho veuen des d'un altre punt de vista.
0: Mm-hmm. I ara sí que la mala notícia d'avui és que hem acabat ja l'episodi, hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquests quatre tertulians de luxe que heu estat sincers, autèntics i realment molt inspiradors. Moltes gràcies, Noelia, Jordi, Bianca, Júlia, pel vostre entusiasme i per haver-nos fet sentir part de la vostra estoneta de pati. I als que ens esteu escoltant, gràcies també per ser-hi un cop més. L'Hora del Pati s'acaba, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 3 de juny de 2026. Les tres paraules del dia són desallotjament, Tordera, menjador. Desallotjament. L'Ajuntament culmina el desallotjament d'un bloc de pisos ocupat il·legalment a Sant Pere, va ser principis d'aquesta setmana, i Tordera rebrà 125.000 euros per reformar centres educatius amb prioritat per a l'escola Serra de Miralles. Tordera. La població de Tordera creix un 1,34% el 2025, superant la mitjana comarcal. La densitat de població del municipi és de 227 habitants per quilòmetre quadrat, una xifra que el situa entre els municipis menys densament poblats del Maresme. I es promou avui un taller familiar per descobrir el món dels amfibis. L'activitat, que tindrà lloc a l'illa del Riu, busca posar en valor la biodiversitat local i la salut dels nostres ecosistemes. Menjador. Educo alerta que més de 200.000 infants es quedaran 80 dies sense beca menjador

0: Aquest estiu, i la plataforma Patinatge Artístic Tordera tanca una exigent temporada de Solo Dance amb grans resultats. El club ha tingut representació tant al Campionat Federació com al Campionat de Catalunya, assolint posicions destacades. L'Ajuntament de Tordera informa que culmina el desallotjament d'un bloc de pisos ocupat il·legalment al Veïnat de Sant Pere. L'operatiu, que s'ha dut a terme a principis d'aquesta setmana, posa fi a un complex procés de 3 anys. Es va dur a terme 100 incidents i s'ha convertit en el model de treball que el consistori aplicarà a altres casos d'ocupació al municipi. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
1: Des de Tordera ens hem sentit molt sols amb tota aquesta problemàtica. Ja en el seu dia la síndica de Greuges ja ens va advertir que els grans tenidors en aquest sentit, o la Sareb, no tenien massa intenció de solucionar aquest problema en els municipis inferiors a 50.000 habitants.
0: Avui és Sant Isaac, Sant Carles, és el Dia Internacional de la Bicicleta, també del Sommelier, el Dia Mundial també del Corredor i del Donant d'Òrgans i Teixits. Farmàcia de Guàrdia, la Tiburcio, al Veïnat de Sant Andreu. Farem avui un dia més tranquil, amb màxima de 27 graus. Demà, dia tranquil, cap a la tarda vespre s'esperen precipitacions. La notícia curiosa del dia és que el Hello Catil deixa de ser català. La farmacèutica Ferrer ven aquest fàrmac i tota la seva gamma sense recepta a la francesa Cooper. I l'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és la píndola de salut sobre les cremades.
2: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.

0: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimecres 3 de juny de 2026. El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa un portal web que ofereix experiències turístiques i que també permet reservar-les online. Martí Capçada.
1: Es tracta del portal experiències-mep8.turismemaresme.cat i el catàleg es conforma a partir de les mateixes empreses i professionals del RAM que s'hi vulguin anunciar. Segons s'explica l'ens comarcal, la plataforma busca millorar la promoció, la comercialització i la dinamització de l'oferta turística.
0: La policia local de Malgrat interromp un narcoassalt a un carregament de 150 quilos de xis a Can Patalina, on a Malgrat.
2: L'operació es va activar divendres per l'avís d'un ciutadà i en el procés es va detenir a dues persones.
0: I Palafolls va registrar més de 1.700 trucades al 112 durant el 2025. Melina Morilla.
3: Gairebé la meitat d'aquestes trucades de l'últim any van ser per demanar auxili mèdic, seguides d'un 31% d'incidències viàries i un 16% relacionades amb temes de seguretat ciutadana.
0: Avui comença l'aplec de Calella, que s'allargarà fins diumenge. Sergi Ferrer.
4: L'organització ha preparat 5 dies d'activitats amb l'objectiu de continuar fent créixer la cita i arribar a públics diversos, però també amb la voluntat d'aconseguir una major implicació dels mateixos calellencs.
0: I la festa Vinafer Indi de Canet recapta 6.204 euros. Dani Grau.
5: La festa és l'acte de solidaritat amb més tradició del calendari de Canet i els diners serviran per pagar beques en una escola índia.

0: El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa un portal web que ofereix experiències turístiques i també permet reservar-les online. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és. Es tracta del portal anomenat experiències-map8.turisme.cat i el catàleg es conforma a partir de les mateixes empreses i professionals del ram que s'hi vulguin anunciar. Segons explica l'ens comarcal, la plataforma busca millorar la promoció, la comercialització i la dinamització de l'oferta turística. Actualment ja ofereix una vintena d'experiències organitzades en categories com l'artesania, el benestar, el ciclisme, la cultura, l'enoturisme o els esports, però s'espera que l'oferta es vagi ampliant a mesura que noves empreses s'incorporin. Per les empreses, donar-se d'alta és gratuït, cosa que, segons els impulsors, suposa un avantatge significatiu respecte d'altres plataformes que apliquen comissions. La plataforma permet completar el procés de cerca i reserva per mitjà d'un assistent virtual amb intel·ligència artificial que ajuda a proposar plans segons els interessos de cada usuari i està disponible en 4 idiomes. Tot plegat forma part del projecte Maresme Europelo 8 de millora de la sostenibilitat turística i concretament dins l'eix de transició digital, amb la voluntat de reforçar el posicionament del Maresme com a destinació de cicloturisme sostenible, impulsar la digitalització del sector turístic i generar noves oportunitats pel teixit econòmic.
0: Gràcies. I la policia local de Malgrat interromp un narcoassalt a un carregament de 150 quilos d'haixix a Can Patalina, Ona Malgrat.
2: La policia local de Malgrat va interrompre divendres al vespre un assalt entre bandes de narcotraficants amb un important carregament de 150 quilos d'haixix en una nau industrial del polígon de Can Patalina. L'operació es va activar per l'avís d'un ciutadà i en el procés es va detenir a dues persones. Quan dues patrulles de la policia local van accedir a la nau, els agents es van trobar una escena de pel·lícula. Un grup d'individus encaputxats que s'haurien fet passar per policies estava intentant sostreure el haixix d'un tràiler mentre els membres de l'altra banda descarregaven la mercaderia. A l'interior del vehicle, amb matrícula marroquina, hi havia uns 150 quilos d'haixix amagats entre la càrrega amb un valor estimat d'uns 300.000 euros. En el moment de la intervenció policial es van produir moments de violència. Davant la situació de risc, un dels agents va efectuar un tret a l'aire com a mesura dissuasòria. Diversos sospitosos van aconseguir fugir després d'embestir la furgoneta policial que bloquejava la sortida i abandonar el lloc dels fets en dos vehicles.
0: Gràcies. I la policia local de Llavaneres destaca la caiguda del 20,5% de la criminalitat durant el 2025. Martí.
1: Correcte. La policia local de Sant Andreu de Llavanera ha fet balanç de les dades de seguretat del 2025, un any que ha tancat amb una reducció del 20,5% de la criminalitat del municipi. El cap de la policia local, Dimas Graupedra, i el sotscap, Joan Moreno, han atribuït aquesta millora a un model basat en la proximitat, la prevenció i l'anàlisi constant de les dades. Segons els responsables policials, la disminució dels delictes s'ha produït paral·lelament a un increment de l'activitat policial, amb més control, serveis i presència al carrer. Entre les dades més destacades hi ha la reducció del 50% dels robatoris en habitatges i del 45,5% dels robatoris en violència. Els comandaments policials s'han remarcat que aquests resultats són fruit d'una estratègia basada en la presència al territori, l'escolta activa de la ciutadania i també la coordinació amb altres cossos de seguretat. Durant l'entrevista que se'ls va fer a 3 Viles Mèdia, també van destacar la importància de la tecnologia, la videovigilància i la col·laboració entre les policies de les tres viles per millorar la resposta davant qualsevol incidència. De cara al 2026, la policia local es marca com a objectiu consolidar aquestes bones dades, mantenir el model de proximitat i reforçar els recursos humans per continuar oferint un servei de qualitat i seguretat als veïns i veïnes de Llavaneres.
0: Gràcies, Martí. Seguim avançant. Recorrent la comarca, Palafolls va registrar més de 1.700 trucades al 112 durant el 2025. Melina Morilla, bona tarda.
3: Bona tarda, així és. Palafolls manté una activitat constant pel que fa a l'ús del telèfon d'emergència 112. Segons les dades recollides durant l'any 2025, el municipi va realitzar un total de 1.757 trucades. D'aquest balanç anual destaca especialment la demanda d'assistència sanitària, que va suposar gairebé la meitat dels avisos. El segon motiu més freqüent van ser les incidències relacionades amb el trànsit, seguides per temes de seguretat que van generar. Diferents també trucades, fins a 555. Altres tipologies amb menor incidència van ser els incendis, el civisme i les qüestions meteorològiques. Pel que fa a la distribució per mesos, el 2025 va tenir el seu pic d'activitat a l'estiu, sent l'agost el mes amb més avisos, seguit del juny. En canvi, els mesos de gener i febrer van ser els més tranquils. Pel que fa a l'any actual, el 2026, les dades de la primera part de l'any indiquen que la tendència es manté estable. Fins l'abril, Palafolls ja ha registrat 546 trucades. La radiografia d'aquest inici d'any és similar a la de l'exercici anterior. Per assistència sanitària hi ha hagut 210 trucades, també per trànsit, per seguretat i per incendis. Durant aquests primers 4 mesos, l'abril ha estat el que més ha registrat més volum de feina pel servei d'emergències, amb 151 trucades. Cal destacar també que en aquest període s'han gestionat 12 avisos per meteorologia i 16 per altres incidències.
0: I l'Ajuntament de Tordera passa a l'acció per prevenir els incendis. Marc Tresserres.
4: Amb l'arribada de la calor i en un context de canvi climàtic que obliga a una vigilància constant, l'Ajuntament de Tordera ja prepara el dispositiu de prevenció d'incendis d'aquest 2026. El focus principal d'aquesta setmana se centra en el manteniment de les franges perimetrals de protecció i l'adequació de la xarxa de camins forestals. Tot i que la gestió es realitza durant tot l'any, és ara quan s'intensifiquen les tasques específiques de neteja a l'entorn de les urbanitzacions. L'objectiu és clar, controlar la densitat de bosc i evitar que l'acumulació de vegetació i brossada es converteixi en un perill en cas que hi hagi foc. Ho explica el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
5: Manteniment de franges, això es fa cada any. L'any passat abans vam avançar una miqueta. Aquest any ho tornarem a fer com fèiem fins llavors, que era el maig-juny. Sempre fem les mateixes tasques de manteniment de franges. Aquest any farem alguna zona més que havíem deixat de banda i farem alguna reobertura, però casos puntuals, en tot cas no és una cosa diversificada per tot arreu.
4: Un dels punts crítics d'aquest any és l'estat dels camins que formen part del Pla de Prevenció d'Incendis. Les abundants pluges de les darreres setmanes han dificultat les tasques de manteniment, ja que el terreny estava excessivament moll i impedia l'entrada de la maquinària per arranjar-los. Ara que les pluges han donat una treva, el consistori prioritzarà l'actuació en aquestes vies. La prioritat absoluta és, doncs, garantir que davant d'una emergència els camions de bombers puguin transitar sense obstacles i arribar ràpidament a qualsevol punt del terme municipal. A més del manteniment ordinari, enguany es preveu actuar en algunes zones que s'havien deixat de banda en campanyes anteriors, realitzant reobertures de franges i millores puntuals en punts estratègics. Amb aquestes mesures, Tordera busca arribar a l'estiu amb els deures fets en matèria de seguretat forestal, facilitant-la al màxim la tasca dels serveis d'emergència.
0: Més qüestions. Calella controlarà en temps real l'estat de la mar i també la qualitat de l'aigua. Sergi Ferrer.
6: Les platges són un dels grans atractius turístics de Calella i l'Ajuntament ha fet un pas més per garantir-ne l'ús en les millors condicions possibles. Gràcies als fons europeus Next Generation s'ha desplegat al llarg del litoral, des de la Roca Grossa fins a l'altura del Club Nàutic, una xarxa de boies intel·ligents que recullen informació de manera continuada sobre diferents paràmetres de l'estat de la mar i l'envien a una plataforma de gestió perquè els responsables municipals puguin actuar amb més rapidesa si, per exemple, es detecta la presència de meduses o algun episodi de contaminació. La informació permetrà anticipar-se a possibles incidències i prendre decisions com reforçar la vigilància o limitar temporalment el bany en determinades zones. Es tracta d'una instal·lació pionera a Catalunya que, segons explica el regidor de platges, Manel Vicente, aportarà informació mediambiental de gran valor per a conèixer com evoluciona el mar en totes les estacions i tenir una visió més completa de la dinàmica del litoral calellenc.
7: El desplegament de 5 boies, com s'ha fet aquí a la ciutat de Calella, en el nostre litoral, és una cosa pionera a Catalunya. Donarà en temps real doncs, dades molt importants, com són la de l'onatge, la temperatura, les corrents marines, la qualitat de l'aigua. Ara mateix ja fèiem controls de qualitat de l'aigua, però ara seran en temps real. Ara aquestes dades ens van recollint i, com dèiem, ens donen senyals per poder actuar al mateix moment o poder anar fent un estudi de l'evolució.
6: La xarxa de boies intel·ligents que es va acabar d'instal·lar divendres passat consta de 4 dispositius que monitoritzen les condicions marítimes, com ara l'onatge, la temperatura, la pressió atmosfèrica o els corrents marins. El 5è dispositiu està especialitzat en el control de la qualitat de l'aigua i la predicció de la possible presència de meduses. El projecte s'emmarca en el Pla de Sostenibilitat Turística en destí finançat pels Next Generation. La inversió ha estat de 181.687,40 euros.
0: Gràcies, Sergi. De Calella marxem fins a Sant Vicenç de Montalt. La Brigada Jove 2026 reforça els serveis municipals i també impulsa l'ocupació juvenil. Martí.
1: Doncs sí, l'Ajuntament de Sant Vicenç ha incorporat 3 joves al programa Brigada Jove 2026, una iniciativa que arriba a la seva 11a edició amb l'objectiu de facilitar experiència laboral i formació a persones joves del municipi. Els participants d'entre 18 i 25 anys treballaran durant 6 mesos com a operaris de la Brigada Municipal amb una jornada completa de dilluns a divendres. Durant aquest període donaran suport a tasques de manteniment de parcs i jardins, neteja de voreres i muntatge d'activitats i esdeveniments organitzats per les entitats i ajuntament. El programa té una doble funció: reforçar els serveis municipals en una època de màxima activitat al municipi i alhora oferir una primera experiència laboral vinculada als oficis. En el procés de selecció s'han valorat coneixements i experiència en àmbits com, per exemple, la jardineria, la pintura, la fusteria, la mecànica o l'electricitat. A més de la feina diària, els joves rebran formació complementària i comptaran amb l'acompanyament del personal municipal per afavorir el seu desenvolupament professional i personal.
0: I una vintena de persones han fet aportacions al Pla de Barris de Canet. Dani Grau, bona tarda.
8: Bona tarda. La trobada dinamitzada per l'empresa Pla Estel, encarregada d'elaborar la proposta de tècnica, ha servit per tractar l'estada actual de la memòria del projecte i compartir que la ciutadania no, amb la ciutadania les línies de treball definides a partir de les aportacions dels equips tècnics i jurídics municipals. Entre les qüestions que han generat més interès durant la sessió destaquen les propostes vinculades a la pacificació dels carrers, la creació de plataformes úniques i la definició de nous experts i usos per als equipaments municipals. El projecte que especialment ha activat el focus és el centre històric i en la preservació del patrimoni local, considerat un dels principals elements diferencials del municipi respecte d'altres poblacions. Les aportacions recollides durant aquesta sessió s'incorporaran a la memòria final que l'Ajuntament presentarà a la convocatòria del Pla de Barris actual.
0: I Martí, Victòria qüestiona la gestió d'Esquerra Republicana de Catalunya i culpa els egos del PSC del fracàs d'un govern alternatiu fa 3 anys, segons diu Melina.
3: Així és, durant l'entrevista al programa Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, el regidor no adscrit Martí Victòria ha volgut deixar les coses clares abans d'acabar la legislatura, especialment pel que fa a les negociacions fallides per formar un govern alternatiu a Esquerra Republicana després de les últimes eleccions. Segons Victòria, el pacte entre el PSC i Palafolls Som no va prosperar, principalment per la negativa de Joan Vila a cedir el lideratge. Sobre aquesta qüestió, el regidor explica que el problema intern dels socialistes va ser que no es va donar un pas al costat perquè un company governés. Palafolls Som deia que Vila podia ser regidor, però no alcalde. Victòria ha atribuït aquest cas a una qüestió d'egos.
9: I sí que és veritat que Mònica va demanar, però no el cap, sinó va ser d'altra forma. O sigui, que es va plantejar, ho dic perquè, mira, com ja me'n vaig,
10: sí, sí.
9: Bé, me voy. Aquí el problema va ser que Joan Vila volia ser alcalde. I a l'altre costat no. A l'altre costat deia no, regidor.
10: L'altre costat vol dir, el senyor Armada li deia, perfecte, correcte, però vostè no serà alcalde, senyor regidor.
9: Correcte.
10: I qui havia de ser llavors alcalde?
9: Loli. Així de clar. Podem donar
10: les voltes... I vostès estaven d'acord?
9: Doncs ja has vist que no. Aquí tothom ha dit mitges veritats. Doncs és que han hagut problemes interns nostres. També d'altre partit, també col·laborat, però també han tingut molts interns nostres. Doncs el més gran és que no han donat un pas al costat per deixar un company governar.
10: Però això no és un problema, o sí?
9: Home, la prova és que no han governat. Home, tu te presentes a una candidatura per governar, que no és la primera vegada. No surti que es posi de regidor, no va caldre, però governes tu.
3: Victòria també s'ha mostrat molt contundent amb l'actual equip de govern d'Esquerra Republicana, qui acusa de no complir els acords signats a canvi del superpressupostari. En aquest sentit, ha denunciat l'incompliment de partides pactades fa més de mig any. Victòria assegura que, tot i no tenir res personal contra el partit, la seva dinàmica de treball i la manca de diàleg fa molt difícil qualsevol entesa futura.
0: Gràcies, Melina. I avui a Tordera es durà a terme un taller familiar per descobrir el món dels amfibis. Marc Treserres.
4: Així és, en el marc de la celebració de la Setmana de la Natura, el municipi organitza una activitat pedagògica i lúdica pensada per a tota la família. El taller científic Coneguem els nostres amfibis. La cita serà una oportunitat única per acostar els més petits, i no tan petits, al fascinant món dels rèptils i amfibis de l'entorn tordarenc. La proposta no és només una sortida de camp, sinó una classe magistral sobre conservació. Tal com apunten els organitzadors, els amfibis són considerats indicadors clau de la salut ambiental. La seva alta sensibilitat als canvis en el medi els converteix en un termòmetre viu de la qualitat dels nostres ecosistemes. Per tant, conèixer-los i protegir-los és vital per garantir-ne la biodiversitat. Nàdia Cantero és regidora d'Educació Ambiental i ens en dona més detalls sobre aquesta xerrada.
11: És una activitat que farem al riu, que farem a la llera del riu, on farem un taller d'investigació i coneixerem els amfibis i els rèptils des de ben petits, perquè ja és molt important tu saber com has de tractar aquests amfibis. No? Normalment anem a les basses i en capgrossos els volem tocar tal, i no podem fer-ho perquè ens estem carregant al final, no?, l'ecosistema i tot. I és una manera, doncs, també de saber quina és la... Bueno, els amfibis són uns indicadors molt clars de la salut ambiental. Llavors, sabent quin tipus d'amfibis està al nostre riu, podríem saber quin és l'estat de salut ara mateix de l'espai. Està bé que vinguin nens perquè, bueno, perquè aprenguin de petits quina és la manera de tractar aquests espais.
4: Les places són limitades per garantir la qualitat de l'observació i el respecte per l'entorn i els éssers vius. Per aquest motiu, totes les persones interessades a participar-hi han d'inscriure's prèviament enviant un correu electrònic a comunicació@tordera.cat. L'activitat començarà, com dèiem, avui a 6:15 de la tarda a l'Illa del Riu.
0: Gràcies. Canviant de qüestions, l'Ajuntament de Premià ofereix per primer cop cartrons per protegir aparadors i cases del correfoc del rebombori. Sergi.
6: Sí, per primera vegada l'àrea de cultura ofereix als comerços i habitatges per on ha de passar el correfoc infantil d'aquest divendres, inclòs el programa del rebombori, perquè puguin protegir aparadors, vidrieres i finestrals. Se n'han adquirit 500 unitats, que fins i tot s'han serigrafiat amb la llegenda "El foc és festa" i es poden obtenir de manera gratuïta al centre cívic i no caldrà tornar-los. Cadascun dels cartrons medeix metre per metre i mig, aproximadament. El correfoc infantil començarà a 9:45 de la nit al porxo de l'Alió, continuarà per Aurora, Francesc Moragues, Esperança, Passatge Manent, Gran Via i acabarà a la plaça dels Països Catalans. I participaran els Diablons de Mar, de Premià de Mar, Escamot Diabòlic, de l'Hospitalet de Llobregat, i els Diables Socarrimats, d'Arenys de Mar.
0: I en cultura avui comença l'Aplec de Calella, que s'allargarà fins diumenge. Sergi, seguim amb tu.
6: L'organització ha preparat 5 dies d'activitats amb l'objectiu de continuar fent créixer la cita i arribar a públics diversos, però també amb la voluntat d'aconseguir una major implicació dels mateixos calellencs. Precisament des de l'organització fan una crida perquè més veïns de Calella participin en els actes programats. Núria Teix, vocal de la Junta de l'Associació Sardanista de Calella, i Caral Pedemonte, que n'és la presidenta, han passat per l'entrevista del dia de Ràdio Calella Televisió.
12: En vindran, i molts, però també és veritat que ens agradaria que en vinguessin encara més. Clar. I jo, si, ja que som a més aquí, el que ens agradaria és que vingués més gent de Calella, que és potser la gent que més trobem a faltar, especialment el diumenge, el dissabte potser no, perquè bueno, si troben i si queden, però el diumenge sí que és un dia que trobem a faltar una mica més la gent del poble.
13: S'han de fer una samarreta que posi "no ets prou calellenc si no has ballat record de Calella a la plec". Això seria fantàstic, eh?
14: Ah, doncs,
13: és una idea que ens apuntem.
14: Escolta, jo penso que te la pots apuntar molt bé, sí, aquesta, no?
13: Jo me la podré posar perquè ballo cada any.
6: Les activitats s'obren avui dimecres amb una conferència al Teatre Sala Mozart a 6:45 de la tarda, que actuarà com a pòrtic de la plec. La iniciativa forma part de la voluntat de convertir la cita en un autèntic festival de la sardana amb propostes capaces d'atreure públics diferents. La sessió comptarà amb la participació de la musicòloga de referència, Anna Costal, i servirà per reflexionar sobre la història de la sardana i les paraules que l'han acompanyada al llarg del temps. El programa complet d'actes es pot consultar al web de l'Associació Calella Sardanista i a les seves xarxes socials.
0: I a Canet, la festa Vine a fer l'Indi ha recaptat 6.204 euros. Dani Grau.
15: Amb aquest import es podran finançar 124 beques escolars d'un centre educatiu de la comunitat religiosa de Santa Anna, ubicat a la localitat de Ravi Paru. Un total de 301 persones no es van voler perdre la festa solidària Mina Felindi. Ja fa 23 anys que aquesta celebració s'ha convertit en una de les cites ineludibles del calendari solidari al Canet. L'entitat organitzadora ja 21 agraeix la participació i la implicació ciutadana i com cada any es referma el compromís de la ciutadania amb els seus projectes solidaris i consideren que l'èxit d'aquesta festa rau en quatre factors: la solidaritat, el bon menjar hindú, els balls de Bollywood i la tòmbola solidària. Un total de... es van recaptar 11.732 euros i després de restar totes les despeses la xifra que queda per ser solidari és de 6.204 euros. Amb aquests diners es podran finançar 124 beques escolars. Aquest és un dels projectes que desenvolupen a la localitat de Ravi Paru, en concret en un centre escolar de la comunitat religiosa de Santa Anna, que el 2023 estava a punt de tancar les seves portes, però gràcies al finançament a través de les beques escolars que cobreixen el 50% del cost d'un curs, continuen oberts i atenent l'alumnat d'aquesta regió índia.
0: Gràcies. I l'entitat Gent pel País organitza avui a Premià un debat sobre el model de l'escola catalana, Martí Capçada.
1: Així és, l'acte tindrà lloc a 6:45 de la tarda al Centre Cívic de Premià de Mar i comptarà amb la participació de Margarida Tus-Mosset, pedagoga, inspectora d'educació i sòcia fundadora de la Societat Catalana de Pedagogia, i Júlia Ojeda, investigadora, crítica literària i vicepresidenta de l'Hora. Segons explica Ramon Massaguer, president de Gent del País, la trobada d'avui respon a dos motius principals: el retrocés del català i les conseqüències que això comporta.
16: L'organització d'aquest debat respon a dos motius principals. D'una banda, el retrocés del català a l'escola i les conseqüències que això té per a la llengua i la cultura del nostre país. De l'altra, la necessitat de replantejar el model educatiu, valorant tant propostes de millora i correcció del model actual com la possibilitat de desenvolupar-ne un de nou.
1: El debat donarà continuïtat a una jornada celebrada el passat 20 de maig en què es va analitzar la situació actual dels centres educatius a partir de dades sobre finançament, demografia, rendiment escolar, ràtios d'alumnat i la situació del català a les aules. Amb aquesta nova sessió, els organitzadors volen fomentar la reflexió i el debat ciutadà sobre el futur de l'educació a Catalunya.
0: I en clau esportiva us expliquem que l'Inter Esportiu Malgrat aconsegueix l'ascens a la divisió d'honor cadet de futbol sala, on a Malgrat.
2: Així és, l'Inter Esportiu Malgrat jugarà la temporada que ve a la divisió d'honor cadet de futbol sala. L'equip local ha jugat el partit de play-off d'ascens a la categoria al pavelló municipal de la Sénia a Tarragona. El seu rival, la Elis Sage Partner Eixample B, ha derrotat a l'equip local amb un resultat de 5-0. Tot i això, l'Inter Esportiu ha aconseguit l'ascens perquè el primer equip de l'Eixample ja hi té una plaça. El partit de play-off d'aquest diumenge ha comptat amb la presència de Juan Carlos Hueto i Miquel Àngel Escarré, directius de la Federació Catalana de Futbol, i Rubén Jaén, seleccionador català sub-14 femení.
0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
17: Avui hem tingut una matinada i un inici de matí amb alguns ruixats molt febles, molt tímids aquí a la comarca. 0,2 dècimes de litre han caigut, per exemple, a Tordera, 0,6 dècimes, com a dades més significatives al Montnegre i també a Sant Cebrià de Vallalta, o 0,4 dècimes a la zona d'Arenys de Mar. Tot plegat ben poca cosa i, de fet, encara està caient alguna goteta, però esperem que les clarianes doncs vagin guanyant protagonisme i que acabem tenint un matí majoritàriament assolellat a tota la comarca. També aquesta tarda ha de predominar el sol, amb vent que aquest matí bufarà bàsicament de xaloc del sud-est, fluix en general, situació marítima dominada pel marejol, i aquesta tarda girarà cap a sud-sud-oest. un vent que serà lleugerament moderat cap a la costa del Maresme Sud i serà justament aquí on trobarem àrees de maror pel que fa a l'estat del mar. Amb unes temperatures que avui han baixat una mica les mínimes, l'ambient una mica més fresquet en aquestes primeres hores del dia i que també ens ha d'acompanyar aquesta tarda, tot i que, evidentment, amb més caloreta a les hores centrals de la jornada. De cara a demà, esperem un canvi de temps. Al matí, migdia, dominarà el sol, l'ambient serà agradable, fins i tot les màximes podrien arribar a pujar una mica en relació a les d'avui, però de cara a la tarda, ràpidament, el cel s'ennuvolarà i cap a mitja tarda vespre s'esperen precipitacions en forma de xàfecs de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca, començant des de l'interior cap a la costa. Es tracta del pas de la típica línia frontal dins d'una situació bàsicament estiuenca, que el que farà és això, que tinguem algunes precipitacions. No esperem que siguin molt abundants, però podien acumular-se puntualment al voltant dels 10 litres per metre quadrat i amb un descens de temperatura que notarem ja de cara a la recta final de demà i sobretot divendres, especialment pel que fa a les temperatures nocturnes. Ara bé, divendres, malgrat quedaran alguns núvols, en conjunt dominarà el sol i el mateix esperem el cap de setmana. Un cap de setmana amb menys calor que el cap de setmana anterior, però un cap de setmana al cap i a la fi que serà estable, dominat pel sol i amb unes temperatures que cada dia anirien pujant una mica més.
0: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps d'avui dimecres i també dels pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem, com sempre, repassarem el més rellevant a les xarxes socials. Avui també parlarem amb en Lluís Prats, director de comercial de Gramona, ja que avui és el Dia Mundial del Sommelier. I també tindrem la secció de Llegim, la secció de llibres. Fins ara.
18: La xarxa de comunicació local.
19: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
20: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
18: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis a Prema Play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Molt bé, som-hi, ja estem de tornada en directe a l'Ona Maresma, un dia més acompanyant-te en aquesta tarda de dimecres, i ara és moment de les xarxes socials. Avui repassem el més important al Maresme en clau internacional i també el més curiós del dia amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma, com estem?
0: Molt bé, amb moltes ganes de que ens expliquis què és notícia avui al Maresme o què ens has preparat avui, perquè crec que no hi ha tuit.
1: Sí, bueno, us parlem d'una curiositat d'aquí de la nostra comarca. I és que, no sé si ho sabíeu, però és que el Maresme és una de les regions d'Europa amb major concentració de patrimoni modernista. I és que això és gràcies a la burgesia barcelonina, que fins a finals del segle XIX va escollir la comarca com el seu lloc preferit d'estiueig i també per la seva gran influència. Els rics industrials no es conformaven amb cases senzilles, ja que volien exhibir el seu estatus social. I és que per fer-ho van contractar els millors arquitectes de l'època, com són Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner, o Josep Puig i Cadafalch, perquè dissenyessin les seves residències d'estiu, fàbriques, pantanons familiars i alguns edificis públics. Per això mateix, Canet de Mar, Argentona i Mataró, doncs, tenen aquests espais tan modernistes que coneixem avui en dia, Gemma.
0: Molt bé, doncs us animem a fer una passejada per els diferents pobles del Maresme que tenen doncs aquests edificis tan emblemàtics i doncs bé que són, podríem dir, tota una joia a la comarca. En clau internacional, què és notícia?
1: Doncs sembla que hi ha un gir de guió amb la visita del Papa a Catalunya. I és que tot apunta que Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I és que d'aquesta manera la pressió dels bisbes catalans, de bona part de la classe política i de diverses associacions de catòlics, sembla que hauria donat els seus fruits.
0: Molt bé, doncs em sembla una bona iniciativa que el Papa vingui doncs, aquí a Barcelona i que parli el català, que és la llengua de Catalunya, no? Al final, per tant, no és una cosa tan estranya, podríem dir. I el tema curiós del dia, Martí?
1: Doncs la curiositat que us portem avui és que ahir a la nit un os va ferir 4 persones a la ciutat de Fukushima, al Japó. I és que va provocar el pànic als carrers d'una zona urbana i va acabar ferint, com hem dit, 4 persones, una d'elles d'alta gravetat, en dues fàbriques i en una zona residencial. Aparentment es tractava d'un exemplar jove i famolenc, acabat de sortir de la hibernació i que ha corregut pel barri en busca de menjar. Les càmeres de seguretat d'una de les fàbriques van captar com perseguia un jove i aconseguia atrapar-lo, moment en què un cotxe que passava l'ha encarat per fer-lo fugir. L'animal ha atacat també 2 treballadors d'uns 60 anys de dues fàbriques i una dona de 80 anys al barri residencial, i els han portat a tots a l'hospital. Com a conseqüència, s'ha decretat l'alarma a la ciutat i s'ha muntat un operatiu per capturar l'os, operatiu que aquest dimecres encara està en marxa. Al Japó, 13 persones s'han mort en atacs d'ossos en un any, així que s'ha de baixar la població d'aquest mamífer.
0: Déu-n'hi-do, jo em pensava que era un os. A vegades les osses, mamelles, no? De les que són doncs, dones, protegeixen els seus bebès i, per tant, ataquen, no? Però un os mascle que ha sortit de la hibernació és un cas estrany, no?
1: Sí, sí, molt, molt curiós. Jo m'he quedat bocabadat quan estava buscant aquesta notícia i sobretot la dada aquesta de que 13 persones hagin mort per atacs d'ossos en només un any al Japó, que ho trobo bastant perquè, bueno, és un fet bastant poc comú. El que ve és que allà els ossos doncs, és un animal bastant típic, però, bueno, en fi, veurem com evoluciona el tema.
0: Doncs sí. Martí, anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs som-hi, què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
1: Crec que t'estàs rient perquè la curiositat d'abans crec que volies dir les osses femelles i has dit les osses mamelles.
0: He fet com tu, Martí.
1: Sí, sí, sí. Ja ho he vist.
0: Pensant en el mateix.
1: Els tiros. Bueno, en fi, anem a fer la pregunta del dia, que també va en relació amb tot aquest tema de l'os que us hem comentat. I la pregunta és, què faríeu davant d'un os, si us el trobéssiu pel carrer? Us donem 4 opcions. La primera és ficar-se a córrer, La segona és cridar desesperadament. La tercera és intentar espantar-lo. I la quarta és si li faríem una foto.
0: Jo així crec que triaria la primera opció de córrer, no? Perquè, clar, cridar, no sé, a no ser que cridis com un os i et vegi com una amenaça. Però
1: fa veure una mica les quatre a la vegada, també es podríem veure. Mentre corres i crides i, bueno, no sé, avui en dia com tothom està amb el mòbil allà intentant-ho capturar tot, però no, jo crec que em quedaria amb l'opció de córrer, també.
0: Molt bé. Martí, fins ara, gràcies.
1: Fins ara, gent.
2: 1 Maresme, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
0: I el Cedim Canet ha fet un comunicat on denuncia que el discurs museogràfic de la casa Museu Domènech i Montaner és erroni. Dani Grau.
3: Doncs sí, parlem amb el president del Cedim, en Carles Ais. Bona tarda, Carles. Com estem?
4: Bona tarda, bona tarda a tothom.
3: Bé, jo encapçalava ahir l'informatiu en el titular de la notícia que vam fer ahir, com dient les relacions entre l'Ajuntament i l'entitat Cedim cada cop són més distants. Això ho resumeix tot, no?
4: Bé, hi ha una divergència amb el model de museu i això és un fet evident, no ara, sinó des de fa temps, des que vam acabar l'any Domènech i Montaner, que va, diguem-ne, fer tota la dinamització de l'espai al centre d'estudis durant tot l'any. I a partir d'aquí, doncs, hi ha hagut divergències, hi ha hagut també desacords, però el que hi ha hagut, per sobre de tot, és un canvi de criteri per part del regidor que va fer, doncs, que el Cedim, doncs, no donés continuïtat a la nostra, diguem-ne, participació, doncs, en el projecte, no? Estem parlant de fa un any i pico i des de llavors cap aquí el que hem vist és que el museu està en una fase de despersonalització total, és a dir, estem parlant que no s'està fent difusió sobre l'obra de Domènech i Montaner més enllà del que seria l'exposició permanent, exposició que té gairebé 15 anys, i a partir d'aquí, doncs, les accions que s'han fet, doncs, són accions que no tenen res a veure amb Domènech i Montaner. D'una banda, si parlem de l'exposició temporal que es va inaugurar fa poques setmanes en relació al fotògraf Eugeni Forgano, és una exposició, doncs, que, malgrat que reconeixem la vàlua del fotògraf canatenc, doncs, no té res a veure amb el que seria, diguem-ne, el discurs que hauria de donar el museu i que, d'alguna manera, ha anat caracteritzant, doncs, tot el discurs al llarg de tots aquests anys. O bé, per exemple, una altra acció que és el mobiliari, doncs, que s'ha col·locat en l'antic menjador de la Casa Domènech, que és un mobiliari, doncs, de l'arquitecte Jeroni Granell, que ha estat cedit, doncs, per al Museu del Disseny, però que, evidentment, és un flanc, diguem-ne, a favor al que seria, diguem-ne, un projecte museològic veraç en relació, doncs, a la vida i obra de Domènech i Montaner. És probablement la solució més fàcil, però no la més fàcil, podem dir que no ha de ser la més correcta. Estem parlant, doncs, que si no tenim el mobiliari original, el que es pot fer és fer un tractament, doncs, museogràfic tou, que d'alguna manera no falsegi l'espai.
3: En aquest sentit, Carles, també en aquest comunicat contundent denuncieu o dieu que les obres d'accessibilitat que properament es porten a terme doncs deixaran coix al museu perquè no es podrà accedir complint la llei d'accessibilitat a la Casa Museu Domènech i Montaner, a la Casa Museu, que és a la Casa Museu, vull dir a la Masia Rocosa, que és el centre de creació de Domènech, que queda darrere de la casa, per entendre'ns.
4: El concepte d'accessibilitat és un tema, diguem-ne, complicat en tots els museus i especialment, doncs, en una casa museu com és la Domènech i Montaner, en tant que forma part de dos edificis separats i units a partir d'un mòdul, diguem-ne, contemporani i, per tant, doncs, té la seva dificultat. La proposta que ha fet, diguem-ne, la Casa Museu d'obrir un nou accés, no la trobem malament, però el que sí que trobem malament és no donar una resposta global a l'accessibilitat. Estem parlant, doncs, que dels dos edificis, Can Rocosa és el que ofereix un 80% del discurs no només museològic, sinó també museogràfic de tot el museu. Per tant, és en aquest punt on calia centrar doncs, aquesta, diguem-ne, millora en el cas de l'accessibilitat, o bé instal·lant un ascensor, com es va fer a la Casa Domènec, o bé trobant una solució com posant una rampa pel carrer lateral que pugui accedir al primer pis. Solucions n'hi havia moltes, probablement per un valor inferior als 230.000 euros que ens valdrà aquesta nova entrada amb un mòdul, diguem-ne, de recepció i que probablement doncs, no resoldrà en la seva totalitat, que és el que plantegem nosaltres en l'espai. El que es fa realment és una democratització de l'accés, però en cap moment es resol el problema d'accessibilitat a l'espai més important del museu.
3: Que és la... Carles, la segona planta, no? Podríem dir, de la Masia Rocosa.
4: Per entendre, bé, seria no? La primera planta de Can Rocosa,
3: la
4: que és on
3: planta,
4: realment es concentra... Sí. Sí, la primera planta, que és on es concentra doncs, tot el discurs del museu a partir del tractament de Domènec i Montaner com a arquitecte, com a intel·lectual, però també doncs, com a polític i enquadernador. Per tant, és una de les parts més importants, tenint en compte que en aquests moments la Casa Domènec hi ha un discurs molt diluït i pràcticament, diguem-ne, no aporta res en relació a la vida i obra de l'arquitecte.
3: Evidentment, aquest comunicat doncs, dona fe de tot això, de la vostra posició. Però clar, estem parlant d'un dels més grans arquitectes de fama mundial que, diguéssim, que considero que casa seva no pot ser un poti-poti de diverses qüestions, que té prou d'entitat com per tenir casa seva i només que casa seva sigui per donar a conèixer i preservar el seu llegat. No cal, que hi hagin mobles d'un altre arquitecte o, diguéssim, qüestions de l'amic i sempre amb nosaltres fotògraf Eugeni Forcano. Seria això?
4: De fet, és el missatge que transmet aquest comunicat. És un toc d'alerta de dir no anem bé i esperem doncs, que hi hagi doncs, com a mínim un redreçament per tal de poder doncs, intentar que la vida i obra de Domènec i Montaner doncs, es pugui difondre, com ho estem fent des del Centre d'Estudis Lluís Domènec i Montaner des de fa una pila d'anys. I, per tant, no tindria cap sentit que nosaltres comencéssim a investigar altres arquitectes que no tenen res a veure amb Domènec i Montaner o de qualsevol fotògraf que estigués vinculat doncs, amb el poble o amb qualsevol cosa. No? Per tant, això no seria entès per a tots els nostres diguem-ne col·laboradors i, per tant, doncs, una mica és el que denunciem en aquest comunicat, així com també, doncs, també denunciem que el model de governança doncs, que es vol aplicar amb els estatuts de la Casa Museu que es van aprovar la setmana passada en el ple, doncs no és el document més escaient per tal de determinar qui ha de governar aquest museu.
3: Què hi trobeu a faltar en l'aprovació?
4: En primer lloc, aprovar uns estatuts amb un organisme que per si mateix no té entitat jurídica, com és la Casa Museu, no té gaire sentit doncs, d'aprovar els estatuts, sinó que s'ha de regular a partir d'un reglament. Els estatuts tenen sentits en el moment en què els museus són organismes autònoms i, per tant, tenen una autonomia i, per tant, tenen el que seria doncs, un ens, diguem-ne, jurídic propi. No? A partir d'aquest moment, doncs, la governança recau a mans doncs, d'un consell assessor o un consell, un patronat, en el cas de les fundacions, que són els que regulen. A partir d'aquí doncs, tenim uns estatuts que no aporten res de tot això, si bé és cert que el regidor va dir doncs, que la governança a partir dels consells d'assessors es faria a partir d'un reglament, però és anar, diguem-ne, multiplicant els documents i que, evidentment, amb un sol document, com podria ser el reglament de la Casa Museu, es hagués pogut contemplar aquesta governança que, d'alguna manera, el que faria és donar peu a l'entrada del que és el coneixement científic en el que seria el dia del museu. En aquests moments, a partir d'aquests estatuts que es van aprovar, la governança recau a l'equip de govern, a la Junta de Govern i al ple municipal, així com la tècnica de patrimoni, que és la persona doncs, que té la direcció del museu. No? Per tant, recaure només a aquestes persones la governança del museu, cap d'elles especialista en Domènec i Montaner, doncs, evidentment, això el que fa és provocar doncs, una gran preocupació una gran preocupació per al que seria, diguem-ne, el futur de l'equipament.
3: En aquest sentit, Carles, aquest és el... això és el que denuncieu, i per tant, a partir d'ara, tot i que les coses semblen distants, perquè els arguments que poses sobre la taula són contundents, en podríem dir, l'actitud del Cedim continua sent de mà estesa? Pregunto, no sé.
4: Nosaltres vam trencar relacions amb el regidor en el moment en què va variar el que seria l'acord que havíem arribat i que, a més, havíem donat el vistiplau per les dues bandes. Entenem, doncs, que és una persona a la que li hem perdut la confiança. Això no treu, de totes maneres, que quan una cosa es fa mal feta, doncs el Cedim anirà denunciant públicament, doncs, que ens estem, diguem-ne, sortint del que seria, diguem-ne, el sentit comú, i per això parlem en aquest moment d'aquesta despersonalització. I és evident, doncs, que en el moment en què hi hagi un canvi de titular, nosaltres tenim la mà estesa, com sempre l'hem tingut a nivell de Canet, amb totes les activitats que fem i amb el compromís, doncs, que tenim com a centre, com l'únic centre d'estudis actiu al voltant de la figura i obra de Lluís Domènech i Muntaner. I, per tant, podem dir, doncs, que el prestigi que té l'entitat en el món domenequià doncs hauria de revertir no només en tot el que fem, sinó també en poder col·laborar a l'hora, doncs, de projectar el futur d'aquesta casa-museu, però podem dir que haurem d'esperar que arribin nous temps i que, a més, aquests temps, doncs, estiguin, doncs, acompanyats, doncs, de confiança per poder, doncs, tornar a participar-hi.
3: Doncs gràcies, Carles Saiz, president del Cedim. La confiança, evidentment, quan es perd és un fotut i quan, diguéssim, i recuperar, doncs, costa molt. Aquesta paraula, déu-n'hi-do, la confiança es dona, però, diguéssim, es perd molt, molt ràpid. I a vegades és impossible de recuperar. Esperem que vinguin millors temps perquè Canet se'n beneficiarà. Carles, gràcies i abraçada forta. Gràcies.
4: A vosaltres.

0: I quan falten 8 minuts per arribar a les 4 de la tarda, moment de les efemèrides amb en Martí Capçada altra vegada, i primer comencem felicitant el famós o els famosos que fan anys un 3 de juny, Martí.
1: Doncs sí, comencem felicitant a un famós que fa anys avui, dia 3 de juny, i parlem de l'extenista mallorquí Rafa Nadal, que en fa 40.
0: Molt bé, doncs mira, precisament d'en Rafa Nadal ara hi ha un documental a Netflix que l'he vist anunciat durant aquests dies. Mira, i de fet està jugant encara.
1: Sí, sí, sí. Jo me l'he vist, aquest documental.
0: Ah, sí? I... què tal? Sí. Bé o no?
1: Sí, sí, sí. És que a mi, bueno, ja ho saps tu, Gemma, però jo des de fa mig anyet o així m'he apuntat a jugar a tennis amb els amics. I clar, m'agrada molt perquè explica la història de... del Nadal des de petit fins a ara els seus últims partits, i clar, estem parlant d'una llegenda i el sacrifici que suposa un esport com el tennis, bueno, no t'ho pots ni imaginar, i la veritat és que impacta.
0: De fet, diuen que quan no juga va coix del dolor que
1: sí,
0: té.
1: Sí, sí, sí, sí, correcte. Això ho tracten molt, el documental, precisament, de que li... es veu que té com una espècie de malaltia crònica a la planta del... No, no sé si és a la planta o a quina part del peu, i que ha estat tota la carrera que cada any que anava passant ell creia que potser seria l'últim any. Que sí. No sé si això podés part dels seus èxits perquè li ha fet anar a tope, o encara hauríeu agrandat més la seva llegenda, no ho sabrem mai.
0: No, exacte. I avui és el Dia Mundial o Internacional de què?
1: Doncs de la bicicleta. O sigui, és el Dia Mundial de la Bicicleta, una miqueta per promoure aquest transport. Així que no sé si ets d'anar amb bici tu, però mira,
0: no,
1: si ho ets...
0: No, gens, gens, gens.
1: No? Però hi saps anar?
0: Sí, perquè és allò que mai s'oblida, no? Anar amb bicicleta, sí. Quan fa molts anys que no hi vas i t'hi puges, crec que saps tornar a fer-ho, però no sóc gaire habilidosa en aquest aspecte.
1: Bueno, doncs per qui ho sigui una miqueta més que tu, Gemma, doncs que sàpiga que avui és el Dia Mundial, i, bueno, i si tu que ets més d'anar amb cotxe o això, ja el celebrarem un altre dia, aquest dia.
0: I tant que sí. I bé, efemèride musical, Martí, anem directe a l'efemèride musical.
1: Som-hi, doncs, tal dia com avui, l'any 2014, el grup Fifth Harmony llança el senzill principal del seu àlbum de debut, anomenat Reflection. I és que va ser un dels primers grans èxits que va posicionar el grup, on llavors militava Camila Cabello en l'escena del pop global. Una de les cançons principals van ser Worth It, i sense dubte el gran èxit de l'àlbum i la cançó que les va catapultar definitivament a les llistes de ventes en tot el món, reconeguda instantàniament pel seu característic riff de saxofon. Precisament, la cançó aquesta de la que parlem, Worth It, és la que estem escoltant de fons, que segur que molts de vosaltres la coneixeu.
0: I tant, no, a mi em sona moltíssim. Saps quan les emissores posen de forma ininterrompuda una cançó? Cada dia, la mateixa cançó. Va haver una època que aquesta cançó sonava a totes les emissores. No sé si et sona, tu.
1: Sí, sí, sí, i tant. Tens raó, és cançó molt d'emissores musicals, i que, bueno, en el seu dia ho va petar. Encara avui en dia crec que és una cançó molt famosa.
0: És com la de Superestrella, d'Aitana, que la cançó està molt bé, però clar, quan la

0: 107.1 FM.
1: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
2: I quan passen pràcticament 3 minuts a les 4 de la tarda, és moment de remenar entre els arxius a la comarca amb el nostre company, en Jordi Pratsavall. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
3: Bona tarda, Gemma. Molt bona tarda a tothom. Doncs avui destacarem un article del Punt Diari amb data del 3 de juny, però del 1994, on es destacava l'original, i ho dic entre cometes, i així una miqueta no té ser la ironia, de l'original idea del cap de policia local de Pineda de Mar llavors, que doncs llogava un autocar per portar els 18 agents que havien de declarar a l'Audiència de Barcelona en un judici d'un cas de tràfic de droga i que no va acabar de funcionar. Us explico. Només 4 periodistes es van presentar aquella jornada a 8:45 del matí per agafar l'autocar i cap veí del barri de Poble Nou, el barri més perjudicat per la droga, ni cap representant d'entitats locals, que també era la intenció, que no va aprofitar la invitació de viatjar en autocar acompanyat dels agents a Barcelona en un acte que havia de ser doncs, de germanor entre policies i ciutadans amb una finalitat conjunta, la lluita contra la droga. L'experiència es va convertir en una simple excursió a Barcelona, molt a prop de l'Arc de Triomf, però l'objectiu de la visita no era observar monuments i contemplar l'estètica urbana, sinó que es tractava d'anar a declarar en un judici que finalment es va suspendre perquè els acusats no van comparèixer. Els 3 acusats van ser detinguts al desembre de 1992 per un presumpte delicte contra la salut pública després que la policia local de Pineda, en una operació que va durar 6 setmanes, els filmés en un vídeo quan traficaven amb heroïna. L'operació va ser llarga, complexa i costosa per l'Ajuntament de Pineda, que hi va invertir més de 2 milions de pessetes, atès que s'hi havia dedicat gairebé doncs, tota la plantilla amb les hores extres que això també comporta. Tot i saber que hi havia moltes possibilitats que se suspengués el judici, doncs la policia local va llogar l'autocar per viatjar a Barcelona. Una excursió que va costar 300.000 pessetes a les arques municipals, comptant el lloguer de l'autocar, les hores extres dels policies, tant dels que havien d'anar a declarar com dels que havien de suplir els serveis d'aquests que havien d'anar a declarar, i també l'esmorzar. Escolta, un viatge a Barcelona a tutiplén, que sembla que va costar molt, Gemma, però va ser poc efectiu.
2: Molt bé, Jordi, moltes gràcies. Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
3: Fins ara, gràcies.

0: avui és el Dia Mundial del Sommelier i per celebrar-ho parlem amb en Lluís Prats, que és director comercial de Gramona i també sommelier. Lluís, bona tarda i benvingut a l'Ona Maresma.
1: Molt bona tarda, Gemma. Què tal?
0: Molt bé. Molt contents de tenir-te avui amb nosaltres. El primer tema que ens desperta curiositat és saber si un vi car no sempre és millor que un vi més econòmic. Aquesta tendència que tenim a vincular el més car amb el més bo, és així?
1: No és ben bé així. Hi ha un factor sempre de màrqueting o d'exclusivitat que pot ser que faci que un vi sigui extremadament car. I no per això té que ser el millor vi. Segurament és bo, però no ha de ser sempre una referència al preu. El preu ens posiciona una mica, ens dona un punt de referència, però hi ha altres factors importants a tenir en compte.
0: Uh-huh. Com per exemple?
1: Doncs a l'hora de pensar en un vi, a part de pensar en la zona, en el territori, és important pensar en el celler, per exemple. No? El celler, al final, és una marca com quan penses en un restaurant. Hi ha restaurants que saps que al darrere hi ha un gran cuiner, un gran chef, i allò ja et dona una pista de que segurament menjaràs bé. Uh-huh. No t'està dient el preu directament, però sí indirectament et situa en un nivell de preu. Però pot ser que vagis en aquell restaurant i tastis un plat que sigui caríssim. No té per què ser el millor plat de la carta d'aquell restaurant. Però saps que hi menjaràs bé. Doncs en el cas del vi passa una mica el mateix. Hi ha cellers...

0: és reconeguts de molts anys, que treballen molt bé, que han fet molt bons productes i que saps que allà pots trobar productes de diferents estratus de preu i segurament tots tindran una qualitat bastant bona o bastant acceptable.
1: Lluís, portes molts anys en el sector. Crec recordar que portes 17 anys, no?, en el món del vi.
0: No, en el món del vi, 17 anys porto a Agramona. En el món del vi porto uns 30 anys, aproximadament,
1: Déu-n'hi-do.
0: 30-32 anys,
1: Doncs
0: sí.
1: amb tant de trajectòria i tant de recorregut, quina és la major barbaritat que has vist fer amb una ampolla de vi o de cava?
0: Ostres, n'he vist moltes, però segurament a vegades la major barbaritat és no tenir-li algun respecte. Hi han fricades d'aquestes que veus que es fan sobretot en moments festius, a zones on es toca molt de diner, a Eivissa, on sigui, on la gent fa barbaritats amb ampolles d'escumós que són molt cares i que se'ls hauria de respectar una mica més, no? Jo crec que el món del vi i de l'escumós, però el món en general del producte de luxe, del consum de producte de luxe, fa que es vegin moltes barbaritats, no? Després, n'hi ha d'altres que són menors. Jo he vist gent posar gel en el vi, però en un moment donat pot tenir una certa explicació, doncs, perquè aquell vi estava prou calent i si ho fas amb compte i si poses una mica de gel per refredar i després el retires perquè no aigualeixi el vi, pot tenir un sentit, però hi ha gent que ho fa directament perquè li agrada així. I és respectable, però bé, estan espatllant una mica aquell producte o posant-li gasosa. En tot cas, això passaria a ser, per mi, un altre tema, que serien combinats, que la gent els demonitza a vegades i no té per què ser així. Vull dir, jo sempre he pensat que si has de posar gasosa en un vi, que sigui un vi bo, perquè com a mínim no et farà mal. Si et prens un vi dolent amb gasosa, no el farà més bo el fet de que portis la gasosa, no?
1: Clar, totalment. Creus que es pot aprendre a tenir un bon paladar o més aviat és un do? Perquè hi ha gent que doncs, té doncs, una certa tendència a dir aquest vi és bo i l'encerta, no? Això es treballa?
0: Sí, el 90% de les vegades això és un tema d'assaig, de poder assajar, de poder entrenar. L'olfacte s'entrena, el paladar s'entrena i s'entrena al llarg de molts anys de tastar molt. Els sommeliers acabem mirant de retindre una sèrie d'informació al nostre cervell que el que fa és que quan olores un vi, automàticament allò vagi al registre d'aquell tipus d'olor i li puguis posar un nom. I en el gust passa exactament el mateix. Però això s'entrena. I després hi ha una molt petita part de gent que té un do per l'olfacte, que és molt, molt sensible, però que si no l'entrena, tampoc servirà per res, perquè al final tu mai pots dir res d'un vi que no coneguis els aromes del vi. És a dir, si no coneixes referents aromàtics dins del món del vi i no has tastat segons quins vins, difícilment podràs parlar d'allò que no coneixes, no? Per molt que tinguis una capacitat olfactiva molt bona. Per tant, el més important per un sommelier és tastar molt i sobretot tastar a cegues, que no et condiciona visualment allò que estàs tastant.
1: Parlem també de la gent jove. Els joves veuen menys o més vi que fa uns anys?
0: Les estadístiques diuen que veuen menys. Diuen que veuen menys, però jo crec que s'ha de matisar una miqueta. L'accés al món del vi mai ha estat tan fàcil com a dia d'avui. Mai hi ha hagut tanta oferta i amb un nivell de preu relativament econòmic com a dia d'avui i amb tants vins de bona qualitat com a dia d'avui. El que passa que hi ha una tendència, que això ho comentem als col·legues en el nostre sector des de fa un cert temps, que hi ha una tendència com a demonitzar l'alcohol i s'ha ficat el vi en aquest apartat d'alcohol, que s'hauria de diferenciar molt, perquè una cosa és l'alcohol d'un destil·lat i una altra cosa és el vi, que el vi és cultura, és país, és terrer, és arrelament, és moltes més coses, i el consum, i és un aliment, i el vi amb consum moderat pot donar, pot aportar molt gastronòmicament. El problema és que a dia d'avui això està com una mica esbiaixat. I jo comento moltes vegades, el jovent diu, no bec vi o no bec escumós o en segons com demonitzen l'alcohol, però després acaben bevent begudes energètiques, que és el pitjor que poden prendre, no? Que millor que prenguin un bon vi o un bon escumós que no pas begudes energètiques en segons quins destil·lats, no?
1: Totalment. Explica'ns també el tema de la DO. Què ha passat exactament? Sí. Si ens ho pots doncs, resumir i explicar.
0: La DO? Quina DO?
1: La DO Cava.
0: Cava. Sí, és molt fàcil. La DO Cava va néixer ja una mica esbiaixada, perquè va néixer no com una DO, sinó com un mètode. És a dir, una denominació d'origen, com el seu nom indica, és una denominació d'un espai en concret, d'un terrer, d'un territori, no? Com pot ser DO Rioja, doncs és el terrer d'allà de la zona de Rioja. No tindria cap sentit que el Penedès s'estigués elaborant un vi amb DO Rioja, perquè no seria lògic. En canvi, amb la DO Cava, tu pots elaborar un escumós amb DO Cava a Catalunya, a Rioja, a Extremadura, a València, a Galícia, a tot arreu del territori. Per què? Perquè no es va fer realment com una denominació d'origen, sinó com un mètode, el mètode que antigament es deia mètode champagnois o mètode tradicional, que és el que fan servir el xampany per elaborar un vi escumós. Per tant, nosaltres, que feia molt de temps que estàvem intentant canviar una mica les coses des de dintre, el Xavier Gramona, juntament amb el Tom Mata Recaredo, van apostar per intentar zonificar dins de la DO Cava que hi hagués doncs, la zona de Penedès, que hi hagués la zona d'Alacant, o la zona de Rioja, o la zona de Bonsiqui. Per què? Perquè allò et dona una tipicitat, un terreny, una climatologia, i això ho van mirar de fer amb un segell de garantia que era Corpinat, que Corpinat no és una DO, sinó que és un segell de garantia i és una associació que acull aquells cellers que volen tenir aquesta zonificació, aquesta tipicitat i que, a més, tenen un nivell d'exigència de qualitat molt elevada. Això no es va veure amb bons ulls a dins de la DO Cava, perquè els que tenen interessos són els cellers més grans i no van voler fer això, i aleshores una sèrie de cellers vam decidir marxar de la DO Cava i entrar o formar aquesta associació, aquest grup de Corpinat, on, insisteixo, l'exigència és sobretot en termes de qualitat i sobretot de zona d'origen.
1: Molt bé.
0: No sé si m'he explicat bé, però...
1: Sí, i tant. No, t'has explicat fantàsticament. Lluís, també et volem preguntar, ja per anar acabant, quin és el vi o escumós que més espectacular que hagis tastat mai a la teva vida?
0: Ostres, doncs n'he tastat molts, gràcies. A la meva trajectòria he pogut tastar molts. I, mira, d'escumosos... N'hi han molts, sobretot, evidentment, a la zona de Xampanya, que és els que ho van començar i ho van fer superbé, però no tot el que és Xampanya és bo. Igual que no tot el que és Rioja és bo, ni tot el que és Bordeus o Borgonya és bo, ni és dolent. És a dir, hi ha de tot a tot arreu, no? A la zona de Xampany, tots aquells escumosos que tenen 10 anys de criança normalment són excel·lents, perquè aquesta llarga criança és la que fa que un escumós sigui excel·lent. En el cas de Catalunya, doncs exactament igual. I dins de la DO Corpinat tens, evidentment, els de Gramona, que me'ls conec de cada dia, les Enoteques, el Celler Batlle, el Tres Lustros, però el Turó de Mota de Recaredo, de Josep Coca i Sabater, el Josep Coca, el Llopart, l'Original, que també té molt bona projecció com a escumós i de llarga durada. Vull dir, tenim realment molts escumosos i vins de qualitat, perquè pensa que només a Catalunya tenim 11 denominacions d'origen de vi, que fa que puguis trobar grans vins, no només a la zona de Priorat, que a vegades s'emporta una mica més la fama, sinó a Montsant, a la zona de Bages, a Penedès, a la zona de Costers del Segre o cap a l'Empordà. Vull dir, tenim moltes zones amb grandíssims vins i jo animo a la gent que realment els pugui anar coneixent i anar tastant a través de la quantitat de vinoteques que tenim en aquest país, que ens ajuden molt.
1: Doncs sí. Lluís Prats, director comercial de Gramona, gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies, Gemma. Una abraçada ben forta.
1: Seguim a l'Ona Maresma. Quatre infants saharauis passaran els mesos de juliol i agost a Malgrat i Santa Susanna gràcies al programa d'acollida Vacances Sant Pau, impulsat a Malgrat per l'associació solidària Malgrat amb el Sàhara. En parlem del projecte amb el seu president, Josep Gelpí.
2: Bé, aquest estiu diversos infants saharauis tornaran a passar els mesos més calorosos lluny dels camps de refugiats gràcies al programa Vacances en Pau, una iniciativa solidària que permet acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu en diferents famílies d'aquí del territori. A Malgrat, el projecte el porta doncs, l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara i avui volem conèixer millor doncs, aquesta iniciativa, saber com funciona el programa d'acollida i quines famílies, doncs, bueno, saber si encara es necessiten famílies o, si no, quins requisits es demanen perquè aquestes famílies doncs, puguin optar i participar a aquest programa. No? En parlem amb el president de l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, en Josep Gelpí. Josep, encantat que estiguis aquí amb nosaltres.
3: Bona tarda i gràcies per convidar-nos.
2: Bé, en primer lloc, explica'ns exactament què és el programa Vacances en Pau i com funciona.
3: Bé, el programa Vacances en Pau es neix el 1987 aproximadament, que varen venir davant de la necessitat dels nens i nenes refugiats en el Sàhara Occidental, del Sàhara Occidental a Algèria, al sud-oest, i per crear aquesta necessitat que tenien aquests infants, doncs per veure com funcionaria. Venien col·lectivament, estaven en llocs tots junts, però a partir d'aquí es van anar desenvolupant i millorant pel fet de que pogués sortir el màxim nombre d'infants des d'allà. Uh-huh. Aleshores, al principi venien molt poquets, però això es va anar desenvolupant a nivell de Catalunya, de tot el territori i alguns altres països d'Europa, sobretot del sud, en què aquests infants podien gaudir d'una climatologia, bàsicament, una climatologia totalment diferent d'allà on estan durant l'estiu, que l'estiu es arriba a 50 graus a l'ombra. Uh-huh. Aleshores, es va crear aquest treball que és de formigueta però que es comença a partir del gener, bé, a final d'any ja es comença a treballar i veure les necessitats i els que podran sortir, fins a arribar a les dates que estem ara, que ja gairebé estem tancant les llistes dels infants que podran sortir als campaments aquest estiu.
2: Val, aclarem que l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara és de les pioneres en aquest projecte?
3: Bé, aquí Malgrat, de fet, l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, primer hi va haver-hi la plataforma Malgrat amb el Sàhara, perquè ens va venir aquesta informació arrel d'una entitat de Girona, ens va arribar aquí, que era quan hi havia el tema de Bòsnia, i en aquells moments hi havia Malgrat Solidari. Mm-hmm. A partir d'aquí la informació ens va arribar, es van començar a buscar famílies, llavors es va crear la plataforma, però a mesura que vam anar passant els anys, com que teníem més necessitats i econòmiques i tot, doncs era recórrer a l'administració local. Per tant, llavors, el 2004 va ser quan ens vam crear. Però això ja va començar el 1996 aquí a Malgrat. És a dir, per la costa, des de Girona fins a Malgrat, i de Malgrat em sembla que després també hi havia Badalona. En tots aquests anys ha anat augmentant el nombre de pobles, per la costa i a l'interior és igual, perquè poguessin venir el màxim d'infants.
2: Val, i vosaltres quins pobles cobriu, a part de Malgrat? Cobriu altres pobles
3: bé,
2: de la comarca?
3: Bé, nosaltres sí. Ens van creure que podríem portar a terme 7 pobles d'aquí al voltant. Agafem per la costa des de Tordera fins a Sant Pol.
2: Déu-n'hi-do.
3: Hi havia hagut els seus temps àlgics i havíem arribat a tenir 17-18 infants en tota aquesta zona, que era un nombre important. I ara, doncs, bé, des de la pandèmia això va davallar molt perquè la gent es va refredar, és a dir, em refereixo a les famílies voluntàries d'acollida, i intentem tornar a anar fent aquest treball de formigueta per augmentar el màxim possible el nombre de famílies voluntàries d'acollida.
2: Val, aquest any quants nens saharauis, nens i nenes, vindran aquí a... Bueno, vindran a Malgrat i a la resta de pobles que sí. Porteu vosaltres.
3: Aquesta treballada també és a nivell de tot l'estat espanyol, que és on majoritàriament venen més infants. Eh? Mm-hmm. Aquesta treballada doncs, ha sigut importantíssima per tot arreu i, parlant concretament des de Catalunya, doncs, just abans de la pandèmia potser estàvem a l'entorn d'uns 600 infants i ara estem a l'entorn de 200, que ara no sabem els nombres d'aquest any, el número d'aquest any, però uns 250, als voltants de 250.
2: Val, és a dir, que encara no podem concretar els d'aquí Malgrat, els nanos que vindran aquí Malgrat.
3: Sí, els d'aquí Malgrat, si jo parlo a nivell general de Catalunya.
2: Val, i aquí Malgrat?
3: D'aquí Malgrat, si res no capgira, de moment estem amb 4 infants.
2: 4 infants.
3: En la zona d'aquí Malgrat.
2: Val, 4 infants que estaran amb 4 famílies, entenc?
3: Sí, no. Hi ha una família que en té dos, perquè per combinacions que hi van haver són de Santa Susana, aquesta família, i llavors dues famílies d'aquí Malgrat que en tindran un cada un.
2: Val, a part de Malgrat, Tordera, Sant Pol, sabem dades?
3: No, aquest any Sant Pol, Santa Susana i Malgrat, de moment són on hi ha tan sols dues famílies voluntàries d'acollida. Sí que hi ha hagut algú que s'ha demanat informació de Pineda o de Tordera, però no ha acabat de Palafolls també, però no ha acabat de quallar. Què passa? És que molta gent, doncs, com que són 2 mesos l'estada que estan aquests infants aquí, juliol i agost, que és quan hi ha més necessitat d'anar als campaments, que ells tampoc van a escola, molta gent té programades unes vacances, que si tenen un mes o tenen 3 setmanes, etc. Totes aquestes coses que els refreda una mica el fet d'apuntar-se en aquest projecte.
2: Clar, i bueno, a part de que t'has d'adaptar una miqueta, no? Doncs això, no? A tenir un nen o una nena aquí un estat d'un cert temps, també entenc que has de complir amb uns requisits, pot ser?
3: Sí, evidentment. A veure, nosaltres un dels bàsics, dels requisits bàsics és que tinguis temps per dedicar a aquest infant, en què pot ser que aquesta família sigui una família que tingui fills, que no tinguin fills, que sigui monoparental, és igual. El fet no serà millor ni pitjor. És una qüestió que hi puguis dedicar temps. I que hi ha les necessitats bàsiques de cop pel fet que els atraiem dels campaments, que són doncs, aquesta alimentació equilibrada, aquestes visites mèdiques, visites odontològiques, oftalmològiques, perquè tot això ho reben allà i pateixen molt. Mm-hmm. I això és un dels requisits importants. Llavors n'hi ha algun altre que quan estan els infants aquí i que demanem a la família que pugui participar també, quan hi ha alguna concentració, que a vegades normalment es fa, o alguna concentració o manifestació a Barcelona, llavors si hi ha algun ajuntament que puguem fer la benvinguda, també és viatge, llavors ja no estan obligats, però qui vulgui i pugui anar al Parlament, que els hi fan una rebuda en aquests infants a nivell de Catalunya. Bé, són aquestes coses bàsiques, però ja dic, primordialment és de que es tingui temps, igual que dedicaries a un dels seus fills, i aquestes necessitats bàsiques, com és la revisió mèdica i l'alimentació, que per descomptar l'alimentació, tot i que ells no mengen porc, ho dic ja i aprofito perquè no mengen halufo, però que l'alimentació equilibrada aquí la tenen i els hi veus un canvi físicament des dels primers dies d'aquests 2 mesos cap al final, dos que ha canviat, perquè allà la necessitat és molta.
2: Clar, clar. S'entén, també, ara que ho explica, s'entén també perquè és cada cop més complicat, no?, amb l'enduriment de la vida, la gent que té els seus camps, també que les coses estan més cares, és més difícil, no?, comprometre's, sí, sí, agafar, acollir a un nen o una nena de manera temporal, ni que sigui en aquests mesos d'estiu, però bé, què representa? Perquè m'ha agradat això últim que has dit, no? Com l'evolució del nen, no? Quan arriba aquí...
3: Sí, físicament, físicament, a veure, aquí, com venen els infants, n'hi ha que, com els d'aquí, que són de vida, és a dir, que els agrada menjar molt, i n'hi ha que no els agrada menjar tant. Uh-huh. Llavors, la qüestió és que serà una alimentació equilibrada, i allà que gairebé sempre mengen el mateix. Ara, per exemple, avui és la festa del xai, Eid Mubarak, a tots els musulmans. Doncs allà faran la gran festa i menjaran un xai entre no sé quants membres de les famílies i que s'ho reparteixen entre els veïns i tot. Carn no és que en mengin gaire, mengen carn de camell i cuiden algunes cabres, llavors això, però és unes coses molt puntuals, perquè bàsicament doncs, els ajuts que reben, que s'han retallat moltíssim, des de l'ACNUR i la PAM, i amb aquests ajuts internacionals, llavors hi ha les possibles caravanes que es puguin realitzar des d'aquí i que s'envien davant de les necessitats que tenen els campaments.
2: I quina és la seva experiència? O sigui, quan acaben aquest temps, no? O sigui, de tot el que viuen allà i el que viuen aquí, és a dir, què és el que s'emporten? Perquè entenc que, clar, això ho heu viscut altres anys, els nens aquests repeteixen, tornen a venir... Què passa?
3: Sí, a veure, el projecte és de 8 a 12 anys. Mm. El que passa que durant aquesta reducció de quantitat de famílies voluntàries d'acollida, aquests nens mirem de que repeteixin, potser no repetiran els 4 anys, potser en repetiran 3, però que hi hagi un seguiment perquè ara hauran de venir aviat els del 2016, que puguin participar al màxim nombre i que puguin gaudir d'aquests mesos. El fet de que venen aquí, hi ha d'haver-hi també que si poden participar amb casals o és igual, o amb els coneguts d'aquí, aquest intercanvi cultural d'una zona amb l'altra. I ells això s'ho emporten molt contents, no? De fet, a vegades n'hi ha que diuen, ara tots tenen mòbil per facilitat, vull dir que hi ha aquest contacte que es realitza d'aquí amb les famílies dels campaments, les famílies biològiques amb les voluntàries tenen un cert contacte periòdic o així, i van parlant, a part de quan hi ha els infants aquí, que sempre estan un cop o dos a la setmana parlen amb la família, no? Mm-hmm. Això els nanos llavors ho expliquen, no? Que si el mar, que no els agrada gaire, n'hi ha pocs que els agradi el mar, però la piscina sobretot, el tema de gelats, a veure, tota aquesta sèrie de coses que allà estan tan mancades, doncs llavors ho plasmen en la família de la manera que ho han viscut ells. Jo recordo abans que els primers anys se'ls hi feia moltes fotografies i es feia un àlbum i se'ls hi donava. I llavors allà ells ho tenien com un tresor. Ah. Ara, evidentment, no tenen el telèfon d'aquí, però com que hi ha els mitjans per poder enviar les fotografies a les famílies d'allà, doncs bé, és un altre sistema perquè vegin des d'allà què és el que hi ha aquí.
2: Déu-n'hi-do, aquest projecte de Vacances en Pau. Avui ho hem parlat amb en Josep Gelpí, president de l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara. Josep, des d'aquí, Malgrat, tornem a convidar de cara a un futur perquè ens expliqueu futures activitats des de l'associació i perquè mantinguem el contacte. I res, desitjar-li molt bona tarda, que vagi molt bé.
3: Nosaltres agraïm la vostra col·laboració per poder donar ressò d'aquest projecte i a veure si de cares a l'any vinent podem aconseguir que puguin venir més infants i que puguin passar els estius tant... Aquí els passem molt calorosos, però allà en els campaments de refugiats encara més. És donar-los un cop de mà i que en treguin el màxim profit possible.
2: Perfecte, vagi molt bé, gràcies.
3: Gràcies.
1: Dos quarts de cinc de la tarda, moment de repassar la pregunta del dia. Martí, què estàvem preguntant a l'Ona Maresma?
4: Doncs, Gemma, recordem la pregunta del dia i era com reaccionaríeu si anéssiu pel carrer i us trobéssiu un os? Les opcions eren ficar-se a córrer, ficar-se a cridar, espantar-lo o tirar-li una foto. I de moment he de dir que crec que els nostres oients s'estan decidint per les opcions més sensates, ja que un 50% de la gent ens diu que es ficaria a córrer i l'altre 50% que es ficaria a cridar. És a dir, que bueno, podeu seguir votant i a veure si es decanta la balança.
1: Molt bé, doncs al final del programa, els últims 10 minuts, conversarem sobre aquesta qüestió. Per tant, ara de moment només ens fixem en com van els resultats a les xarxes. Que recordem, la pregunta del dia és com reaccionaríeu si us trobéssiu un os pel carrer, no? Si correríeu, el cridaríeu... també fins i tot hi ha l'opció de fer-li una foto, Martí? Aquesta opció, potser algú la posa.
4: Exacte. Clar, ens hem de ficar la situació... Ja, bon segon donar,
1: Sí. marxem. Fins ara.
4: Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Tordera.cat i xarxes socials.
5: Píndola d'opinió. Cada dia
7: una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
8: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
9: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
10: Dental Company, porque sonreír es salud.
11: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
12: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis, aprem a play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.

0: I l'episodi d'avui de la secció de llibres Llegim amb la Mar Arenaza va per tots i totes els amants de la música. Avui conversem sobre els llibres La història del rock en còmic i Yo siendo yo, dos lectures que ens permeten apropar-nos al món de la música des d'una perspectiva doncs, ben diferent. A Sergi, endavant.
1: Doncs sí, nou episodi de llibres, nova setmana, com sempre, amb la Mar Arenaza. Mar, què tal, com estàs?
2: Bé, avui, motivada.
1: Sí,
2: motivada.
1: Sí, no, avui sobretot, perquè avui parlem d'un tema que a mi especialment m'encanta. Feia temps que no en parlàvem, sí. De música, amb dos llibres. Quins
2: sí.
1: Llibres?
2: Val, un que és crític i, no sé, m'ha agradat i m'ha donat molt que pensar, que es diu, el títol és Yo siendo yo.
1: Vale.
2: Val? Subtítol, El teatro de l'autenticitat i les estrelles del pop. Uh-huh. Val? D'un autor que és periodista i també molt relacionat amb el món de la música, que es diu Hans Laguna, val? Que és basc.
1: Quan he vist la portada, he llegit Hans Landa.
2: Sí, però saps quins nervis, no?
1: Sí, no? De lluny. Tots sabem qui és Hans Landa, no?
2: Sí, fa por, vale. No m'agrada.
1: Malditos bastardos.
2: Poso una miqueta nerviosa. Però és l'únic autor que li han donat un Òscar per ser el nazi més nazi del món i
1: exacte.
2: Per ser, no? Exacte, tot sí, el contrari, sí. L'antiracista més antiracista del
1: exacte,
2: món amb
1: sí,
2: Django.
1: Sí, és curiós.
2: Vull dir que és... Cal molt bé aquest home, però sí. No Hans Landa.
1: Tornem al llibre, bé, si doncs anem de temes, Mar. Vinga.
2: Sí, val, doncs... Pues, està molt bé, perquè aquest llibre parla doncs, de tota aquesta aparent espontaneïtat, autenticitat de les grans superestrelles del pop, val? Que representa que és això, no? Que ells són així. Mm-hmm. Que ells són així tal com ens mostren, no? En les lletres dels seus discos o en els seus vídeos o la seva roba que porten i de més. I aquí, bueno, aquí ho va desgranant tot una miqueta, no? Sobre aquest tema, doncs, dels artistes, la publicitat encoberta, no? Que sempre ho porten amb ells, no? I aquesta pàtina que sempre s'està venent doncs d'autenticitat i d'aquests molt genuí quan a l'hora de la veritat, no és així, no? Ets un producte més i és aquest concepte d'autenticitat de lo que ara s'està veient, eh? I que és, bueno, una manera més de vendre un tipus de música i un tipus d'artista.
1: Pensa que ens podem tirar els lleons,
2: Però jo aquí no entro, i el llibre tampoc no entra, que si és bona música, mala música.
1: Vull dir,
2: no és un llibre de crítica musical, sinó que és més un llibre doncs, de com la publicitat, no? Tota aquesta mena d'hipercapitalisme consumista que ens envolta, pues, també està amb el tema... Ja sé que estic fent un resum com hiperbèstia del llibre. I com està doncs, amb tots aquests tantats no, fent-te creure doncs, que sí, que el Bad Bunny, ell és així, de
1: ja
2: veritat.
1: Ja has tret el tema, eh? Ja,
2: havia
1: ja
2: de sortir.
1: Havia
2: I la casita també havia de sortir.
1: La casita i tot el preu de les entrades també havia
2: clar,
1: de sortir.
2: No? I que, però això és com superinteressant, perquè el tema de la casita i de sí. Que hi hagi tota aquesta gent famosa allà dintre també és pues, aquesta pàtina, doncs, mira aquesta gent com s'enrolla, que bé que entren dins aquest món, no? Com, i no, tot és el mateix, no? Però
1: parlem
2: ens ho creiem.
1: Parlem de música pop, perquè el pop, la música pop ve de la paraula popular, al final. Llavors, tota la música pop a partir dels 2000, 2005, 2010, tota aquesta música que almenys jo escoltava una mica de petit, doncs se li deia música popular per això simplement, no?
2: Sí, llavors... la música de les radiofórmules, no?
1: Exacte, de l'MTV, per exemple, de tot això.
2: Exacte, no? D'aquesta gran...
1: Exacte.
2: I de tots els diners que es mouen aquí, no? O també tot el tema dels Grammy, vull dir que els Grammys no és que tu i jo votem. Ni els crítics musicals, no? Es voten entre ells, no?
1: Exacte.
2: Tot el tema de les discogràfiques, les propostes que ells mateixos es fan i tal, no? Uh-huh. És simplement... Però no és un llibre de crítica musical, ni el que nosaltres estem fent és crítica musical.
1: Uh-huh.
2: Sinó que és simplement adonar-te de com funcionen les coses, no? Per poder tu també prendre les teves decisions on...
1: I tant,
2: o posar-hi un valor més o menys en uh-huh. el que escoltes, no? Posar-ho tot una miqueta al seu puesto.
1: Exacte.
2: A vegades ens deixem aquí
1: sí.
2: portar i no és tant. Però és un llibre que fa pensar i que realment, no sé, jo el recomano. Uh-huh. Per saber una miqueta, també parla de tot el món aquest del K-pop. No?
1: Ah,
2: aquesta fascinació
1: sí, i tant,
2: tremenda,
1: sí, sí.
2: No? I que clar, que aquí hi ha com moltes corrents i molts temes subterranis.
1: La magnificació d'aquestes bandes, de les boy bands.
2: Clar,
1: no? exacte,
2: clar,
1: sí, sí,
2: vull
1: sí.
2: dir que és... No sé, a mi m'ha semblat molt interessant, no? Harry Styles, no?
1: Sí,
2: vull
1: tant,
2: dir que...
1: això sí. Bé. Que ve d'una boy band, de fet, ve de One Direction.
2: Sí,
1: que...
2: tot... sí, sí. Però a mi, veus, a mi m'agrada...
1: De fet, tot comença en una banda, entre cometes, no?
2: Sí.
1: Justin Timberlake va començar en una banda, també.
2: També
1: tens raó. A NSYNC.
2: Ostres, estàs molt al dia,
1: home,
2: eh?
1: I tant. Robin Williams...
2: No, és veritat. Ja no... Bueno, sí, perquè aquest és ja més la meva època. Sí.
1: Robin Williams també, a Take
2: sí,
1: That.
2: Sí.
1: I llavors va acabar cantant sol.
2: Sí.
1: O sigui que tot comença amb més gent, sí, exacte.
2: La Beyoncé,
1: també.
2: També,
1: sí, sí.
2: Bjork, amb Destiny, també, Destiny's amb Sugar Child. Cubes.
1: Sugar Cubes i Destiny's sí. Child amb la Beyoncé. Carai, ens t'estan aquí. Té, de fet, ara que parlem de diferents bandes i artistes, què tal si passem al meravellós llibre...
2: Sí.
1: Còmic, que
2: sí,
1: ja saps
2: és
1: que...
2: genial. Sí. És rock and roll, la història del rock en còmic.
1: Home,
2: genial.
1: Espectacular.
2: La veritat és que jo el coneixia molt superficialment i ha estat gràcies a tu que vas dir hem de parlar d'aquest llibre.
1: És còmic i música, al final. És...
2: Sí, la veritat és que m'ha fascinat.
1: Cada artista està dibuixat per un il·lustrador diferent, cosa que li dona un punt més de valor,
2: sí,
1: no? O sigui, i a més
2: sí,
1: és cronològic. És
2: sí,
1: a dir, que és la història del rock. Comences amb l'Elvis Presley
2: sí,
1: i acabes doncs, amb les bandes d'ara.
2: Sí,
1: no?
2: Mira, exactament amb LCD Sound System.
1: Clar, sí. Sí, sí, sí,
2: sí, sí. Amb The Libertine, sí, uh-huh, sí, Arcafire. Sí, està molt bé. La veritat és que molt bé, molt bona tria.
1: Uh-huh.
2: Sí, Johnny Cash...
1: I tant,
2: m'encanta aquest
1: tant,
2: home.
1: De fet,
2: hem bueno,
1: triat...
2: on sigui que sigui.
1: Exacte. Hem triat abans tres cançons, no? per ja que parlem de llibre musical, doncs tres cançons de forma cronològica per mostrar una mica el que era a l'abans, a l'inici, al mig, i llavors una mica el més modern, arribant als 90, no?
2: Sí.
1: Què tal si anem per l'inici, per exemple?
2: Va.
1: Arribem-nos fins a Little Richard un moment,
2: va,
1: no?
2: Va, sí. Bam, bam.

0: Qui no ha escoltat mai aquesta cançó, sí, de Little Richard.
1: Sí, sí, sí.
0: A més, és molt curiós, perquè, bueno, com segurament ho estàs veient, no? Explica la història,
1: sí,
0: te posa les cançons que recomanen,
1: exacte,
0: que tu pots entrar i escoltar-les, i llavors, si passes pàgina, doncs hi ha còmic, cosa que és superinteressant, no?
1: Sí.
0: I tant, sí, sí. I a més, parla de Perdir a Lucille, que qui ho sàpiga, Lucille era com li deia la seva guitarra.
1: Guitarra, sí,
0: és molt curiós, sí, sí. També ho feia B.B. King,
1: sí,
0: que li deia amb un nom.
1: Doncs jo trobo que és genial, perquè cada, o sigui, cada artista té un il·lustrador particular,
0: I
1: no?
0: I tant, sí, sí, sí.
1: I cada il·lustrador ho fa a la seva manera, el que ell entén. I llavors li dona com... Aquest llibre realment és molt autèntic, no? Perquè aquesta combinació perfecta, no?, entre música, un bon escrit biogràfic dels artistes, no?, perquè són molt curts i ho has de fer-ho molt bé perquè s'entengui. I llavors també la il·lustració, que és com molt personal.
0: No, i, està...
1: I ho disfrutes
0: molt. No sé si es veu a molts còmics, això.
1: No.
0: Bueno, mira,
1: bueno,
0: passem...
1: jo no és el meu... No és la meva especialitat, els còmics, però bueno, jo no conec tants que siguin així.
0: Doncs,
1: tant.
0: Si et sembla, passem a un altre...
1: Sí.
0: Anem més endavant, anem cap a Led Zeppelin, si et sembla. Vinga,
1: va,
0: som-hi.

0: No sé si vols dir el que m'acabes de dir ara mentre escolto la música. Quina diferència escoltar
1: quan escoltes
0: bones cançons.
1: Sí.
0: I tant, i tant, i tant.
1: La
0: bueno,
1: veritat és que
0: al final
1: sí, eh?
0: Parlem d'opinions, eh? O sigui,
1: Sí, però aquesta sí que jo crec que està a un altre nivell.
0: Per mi és considerada la millor cançó del rock, és, perquè té una variació espectacular, sí. Comença lenta...
1: Sí, és llarga.
0: És llarga,
1: és llarga, dona temps a molt.
0: Cosa que per ràdio és complicada, sí. Ja se sap que a partir de 5 minuts sempre és molt complicat.
1: Sí.
0: Però bueno, Led Zeppelin, que a més és un altre dibuix completament
1: sí.
0: diferent.
1: O sigui, sí, sí, que no té res a veure,
0: aquest, no té res a veure. És caòtic, caòtic, i només és una pàgina, fixa-t'hi, tres
1: sí,
0: pàgines.
1: Sí.
0: És bastant caòtic, com era, de fet, la banda Led Zeppelin, que moltes portades dels discs, no sé si n'has tingut una a les mans, però
1: bueno,
0: la majoria eren caòtiques.
1: Sí, si molt sembla... de l'època, no? Però com
0: sí.
1: molt per damunt de tot, no? És
0: I tant
1: molt
0: que sí.
1: especial.
0: I tant que sí. I acabem amb un teu, de fet, eh? Un que m'has dit tu,
1: sí,
0: que m'has dit que t'agraden una mica bastant.
1: Són depres, però m'agraden, o sigui,
0: bueno,
1: tinc carinyo.
0: Però vinga, anem cap a,
1: sí,
0: cap
1: sí.
0: a quina banda anem?
1: Radiohead.

0: Bé, Radiohead, tu m'has dit que bueno, són tristots, no? Sí que tenen un punt...
1: Sí, sí. Però a mi m'agraden molt, perquè són cançons complexes, sí. No sé, donen que pensar...
0: Parlant d'Okay Computer...
1: Molt currades, molt, molt treballades, molt produïdes... No sé, a mi m'agraden molt. Jo connecto, a més, des del principi, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, ja sé, Creep és molt pesat. Ah, sí, tens raó, sí. És veritat, sí. És veritat.
0: Però bueno, aquest és un dels àlbums que la gent escoltaria sencers i és un viatge, eh? Com
1: sí,
0: King Crimson, també.
1: Sí, ara saps
0: veus?
1: Que estava mirant aquí
0: mira.
1: El King Crimson.
0: Mira.
1: Sí! No, la veritat és que és un llibre per disfrutar,
0: sí,
1: eh? És
0: sí,
1: que,
0: sí.
1: Clar...
0: I hem fet un petit recorregut, eh? Recordem que la gent, si té aquest llibre, pot fer el recorregut complet.
1: Sí.
0: Jo m'he llegit el llibre escoltant la música de Mentres, que és un viatge escandalós, i
1: sí.
0: M'hi passava poder mitja hora amb cada pàgina. O sigui,
1: sí.
0: Que la gent que tingui l'oportunitat que agafi
1: sí.
0: aquest llibre... Que li agradi la música, sobretot, eh?
1: Sí,
0: que li agradi el rock.
1: Però sí que és molt bon llibre. La
0: I
1: veritat
0: tant.
1: És que, ostres, sí, sí, molt bé. Molt bé. Molt bé, perquè ho té tot. A més que
0: I
1: està
0: que
1: molt
0: sí.
1: ben fet.
0: Molt
1: enhorabona.
0: Bé. Mar, doncs, gràcies.
1: Bé,
0: ens hem
1: no?
0: passat molt bé avui, sobretot,
1: Sembla
0: perquè...
1: Molt curt.
0: Molt curt, però, escolta, això de barrejar arts,
1: sí,
0: en aquest cas avui, llibres i música, és genial. Hem escoltat una mica de música, també, i a veure la
1: sí.
0: setmana que ve com, amb què ens sorprens.
1: Què fem? No tinc ni idea.
0: Vinga, Mar, que vagi molt bé.
1: Va bé.

0: doncs ens acostem al final del programa de l'Ona Maresma d'aquest dimecres 3 de juny del 2026 i avui volem reflexionar al voltant de la pregunta del dia. En Martí Capçada ens preguntava doncs fa una estona a través de les xarxes socials com reaccionaríeu doncs, si us trobéssiu amb un os al davant. I amb la resta de companys de l'Ona Maresma avui volem posar en comú diferents opinions. Companys, aquí tenim per aquí.
1: Hola, què tal?
0: Hola, Sergi.
2: Hola, què tal? Hola. Com esteu?
0: Hola, què tal? Com esteu tots?
1: Molt bé.
0: Perfecte. Doncs va, si us sembla bé, us explico algunes cosetes i ara les comentem a tots plegats. Cada cop són més les persones que fan senderisme o escapades a zones de muntanya i on, de fet, hi pot haver presència d'ossos. Però sabríem com reaccionar si ens trobéssim davant d'un animal com aquest? Els experts expliquen que el primer és identificar el tipus d'atac. Si l'os actua de manera defensiva perquè protegeix les cries o el menjar, recomanen no fugir. El que s'ha de fer és estirar-se boca avall, protegir-se el coll amb les mans i fer-se el mort fins que marxi. Sergi Ferrer, tu estaves deies aquesta opció abans pel grup de WhatsApp, per tant, correcte, eh?
1: Sí, sí, ho havia vist a un documental, de fet. També t'he de dir una cosa, que no em vull fer el valent, eh? O sigui, si jo em trobo un os, no crec que faci això. El primer que faria és córrer o el que sigui per fugir d'aquest animal, eh? Però sí que diuen que és cert, sí, sí, t'has de fer el mort o retrocedir lentament, mica en mica, i allunyant-te de l'os, sí, sí.
0: Clar, és que en una situació com aquesta, la part racional, no?, del nostre cervell, potser no funciona correctament, no? Allò de dir, va, identifica el tipus d'atac, si està protegint els seus fills o és que té gana. Potser no hi pensem.
1: L'adrenalina et deixes portar a vegades.
0: Uh-huh. Per contra, ho comentem també, eh? Si l'os mostra un comportament depredador, observant la persona de forma persistent o seguint-la, la resposta és completament diferent. En aquest cas, mai, mai, mai s'ha de fer el mort perquè et pot jalar. Si et fas el mort i l'os té gana, et pot menjar. Cal intentar semblar més gran, aixecar els braços, fer soroll, cridar i defensar-se amb tot el que es tingui a l'abast. Per tant, hem d'encarar l'os. Com us quedeu?
3: Persones que siguem, per exemple, jo en el meu cas soc baixeta, mai a la vida, no sé que sigui una petita cria d'os, mai a la vida podria ser més gran que un os. Em veurà i dirà, tu què estàs fent, nena? Vine cap aquí que et menjo.
2: És que el tema, estem parlant aquí, però tot té un origen. Si, que no sabem com reaccionaríem si ens hi trobem, perquè vull dir, per més coneix que vulguis, clar, vull dir, és que cadascú és cadascú, és a dir, no, és allò que em dic, que algú digui no, és que si a mi m'atraquessin faria no sé què, dic no. Si tu t'atraquen, no saps com reaccionaràs. És a dir,
0: clar, però això és el que recomanen, o sigui, totalment, d'acord amb tu, Dani, que cada persona té una reacció diferent, però això és el que recomanen els experts.
2: Sí, però, exemple, però...
1: Ja que ho facis una altra cosa.
3: Amb el que deia Gemma dels experts, d'estar, per exemple, estirat boca avall, esperant que l'os se'n vagi, clar, jo estaria cagada, boca avall, no pots veure res.
2: Això no, potser això
3: la que
2: no,
3: gires
2: això no.
3: Una mica al cap per veure si l'os s'ha anat, el temps de dalt a punt d'atacar-te, saps?
0: Per això és tan fonamental identificar el tipus d'atac, no? Si està protegint a la seva família o és que realment és un os afamat.
3: És més fàcil córrer o intentar amagar-se darrere d'algun arbust o alguna cosa i vigilar-lo així que no...
1: O fer-li
3: no
1: una
3: fer
1: foto.
3: Aquestes coses perquè en aquells moments...
0: Mira, estic segura...
3: No saps com reaccionar.
0: Estic completament convençuda que potser una foto o fins i tot un vídeo i penjar-ho a Insta.
2: Clar, jo per la meva experiència, jo n'he vist una a 10 metres al Prepirineu Aragonès, però clar, estava a 10 metres i no veia ni gràcia ni res. Vull dir, me'l vaig mirar... ens va mirar i va marxar, m'entens? O estava per allà i no vam... Però clar, també ho podia haver fet segons què. A mi, jo l'experiència que tinc és que no em va fer res ni... I el veiem a 10 metres, però vull dir que no... Clar.
0: Clar.
2: Depèn de com tu dius, és que no sé.
0: Més coses. Els especialistes també insisteixen en la prevenció. Diuen que si es camina per zones boscoses, és recomanable parlar o fer soroll per evitar sorprendre l'animal. I si es va d'acampada, guardar el menjar de manera segura perquè les olors no l'atraiguin.
4: És que una cosa, jo no em trec una cosa del cap de lo que has comentat abans, Emma, que és que com pretenen els experts aquests... que jo sàpiga si l'os té gana o no té gana.
0: Home,
4: o sigui que
0: Martí,
4: això que diuen que...
3: Perquè l'os d'home un davantal, però... porta un davantal allà i uns coberts esperant però... per menjar-te.
2: A veure,
3: si no...
0: Però si t'he explicat, Martí, no escoltes. Martí, si a l'os el veus amb les seves cries, està protegint a la seva família, saps?
4: Sí, però que no, això, i no pot tenir gana, tot i que està
0: no,
4: protegint.
0: No, perquè la prioritat és defensar els seus nens.
4: Ah, això és... clar, això ja li hauríem de preguntar segons
2: això...
4: a qui no.
2: Això s'entén, no? Això s'entén, però clar, vull dir, si tu te'n vas a Panticosa o a qualsevol vall pirinenca i plantes allà la tenda, clar, no penses tu que hauràs de preservar el menjar perquè et vindrà un os, no hi penses, és a dir, hi trobes, és a dir, no, la veritat és que si jo vaig acampar, l'últim que penso és que vindrà un os, la veritat.
0: Home, sí, doncs jo... no sé què dir-te, eh? Jo sí, potser sí que hi pensaria. Ara, després d'aquesta secció, potser ho tindré
2: home,
0: més present.
2: Però...
0: Sergi, què no vas a dir?
1: No, això, que jo primer no vaig d'acampada, precisament poder per això, no només pels ossos, sinó també pels llops o per el que pugui haver-hi per allà, però sí, totalment.
0: Però tu vas molt a la muntanya, pel que tinc entès.
1: Vaig molt per la muntanya, sí, però zona costera, eh? O sigui, no, tampoc Pirineus, no massa, i no m'he trobat amb ossos com en Dani, per sort, però vaja, veig que en Dani va saber reaccionar segons el que ha dit, i també perquè
2: no em va donar temps a reaccionar, simplement te'l mira, que maco i tal, i vull dir...
0: Exacte. I si us trobéssiu un porc senglar, què faríeu?
2: A veure, un porc senglar sí que ens el podem trobar. A mi un caçador expert que tinc que tenia al costat de casa em va dir, diu, no, si no els emprenyen no fan res.
1: Mm-hmm. A mi em va travessar un conduint, eh? Us ho dic.
4: Sí, jo conec una noia que li va mossegar la cama o el cul, no sé, no és res.
1: De la
4: res
1: cama
4: sèrio.
1: Al cul ja em trobo, bueno, eh?
2: Ojo que porten... malalties, és a dir, no és un porc.
0: Clar.
4: Ja.
0: Es va convertir en una porca.
2: És més seriós que no. És més seriós de lo que ens pensem, eh?
0: Acudit dolent.
4: Sí, està bé, per acabar el programa.
0: Està bé, no? Un acudit tontorron. Sí. Molt bé, companys, gràcies per ser presents i també per acompanyar-nos en aquestes dues horetes de programa. Nosaltres posarem punt i final al programa d'avui, així que gràcies.
4: A tu.
0: Molt bé, doncs acabem, ja ho dèiem, el programa i ho farem amb música. Adéu, gràcies, fins demà.

en 7.1 FM. Radio Tordera.

Fem aquesta jornada amb alguns núvols. De fet, encara s'escapa algun petit ruixadet cap a l'àrea del Maresme Nord a conseqüència d'aquesta petita línia frontal que ahir va deixar tempestes fortes cap a l'àrea del Terç Nord de Catalunya, Pirineu, Prepirineu, alguns punts de les comarques del nord de Girona i de Barcelona. I aquí ens vam quedar al marge, tot i que les restes d'aquestes precipitacions aquesta matinada han deixat algun petit ruixat. 2 dècimes de litre Tordera, 1 dècima de litre Mataró, 6 dècimes com a dades més significatives, tant al Montnegre com també Sant Cebrià de Vallalta. D'entrada, la previsió anuncia per avui un temps que ens ha de portar cada cop més sol a mesura que avancin les hores, i de fet aquesta tarda serà plenament assolellada amb algun núvol cap a la serralada litoral, amb vent que aquest matí bufarà fluix de xaloc del sud-est, situació marítima dominada pel marejol. Aquesta tarda, vent del sud-sud-oest, que serà lleugerament moderat, sobretot cap a la costa del Maresme sud.

0: És aquí on trobarem algunes àrees de maror pel que fa a l'estat del mar. Avui amb temperatures una mica més baixes. Han baixat, de fet, les mínimes i el mateix faran les temperatures diurnes. De cara a demà, dijous, esperem un canvi de temps que ens arribarà a partir de mitja tarda. Durant bona part del dia, matí, migdia, fins i tot a les primeres hores de la tarda, tindrem grans clarianes, ambient més càlid que avui, fins i tot amb xafogor, mentre que això cap a mitja tarda veurem com augmenta la nuvolositat i entre el vespre i les primeres hores de la nit esperem xàfecs i tempestes que poden afectar qualsevol punt de la comarca. A partir d'aquest moment, les temperatures baixaran i aquest descens el notarem de forma clara ja divendres.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
3: La tarda és record.
4: Pues bé, molt bona tarda. Estem aquí una vegada més acompanyant-vos en Salvador. Benvingut, Salvador Romans.
5: Bona tarda a tothom.
4: I jo que es parla Joan Madrid, aquí estem.
5: Aquí estem nosaltres al peu del canyó.
4: Canyó, canyó.
5: Canó.
4: Canó. I canó, i que sí,
5: canó, que
4: et diré
5: sí.
4: Que sí. Et diré que sí, que avui tenim un convidat que es diu Lorenzo Santa Maria, i que la setmana que ve demanem a veure qui us agradaria escoltar. L'Estrellita Castro o Rocío Jurado.
5: Toma ya.
4: Mira, n'hi ha
5: que... Qué poderío.
4: Un poderío que veuràs tu que serà guapíssim aquest programa la setmana que ve. Però bé, hem de dir doncs que la setmana passada va guanyar el senyor Lorenzo Santa Maria entre el Julio Iglesias, perquè el Julio Iglesias va tenir 7 vots i Lorenzo Santa Maria 9.
5: Que bé. Bueno, vull dir que ajustat.
4: Una mica ajustat. Bé, doncs, hem posat una cançó de Julio Iglesias, aquesta demanada, i l'han demanat dues o tres persones. No cal que la demaneu.
5: No
4: els ja... llegirem les que estan demanades avui, eh?
5: No.
4: Demanarem les que estan per posar, d'acord?
5: Això.
4: Bé, no demanarem. Llegirem. El patrocina el restaurant Can Virreal número 146, una paella per dues persones. Està obert de dimecres a diumenge. El dissabte i el diumenge va a la carta. Està obert de 3... de 1 a 4, i el telèfon és el 643-044-289 per reserves.
5: Molt bé, me sembla perfecte.
4: I ara ja podem començar a llegir.
5: Doncs quan tu ho diguis...
4: Comencem, perquè quina serà la primera cançó.
5: Primera, no, por ese amor, no.
4: Por eso amor,
5: ui,
4: quan... tirorí, tirorà.
5: Piensa en mi.
4: Sí, ven a bailar. I després hi ha dues, aquestes dues ja estan demanades, no els diem?
5: No.
4: No.
5: No. Te quiero a ti.
4: Ah, gràcies. Soñador.
5: Tu sonrisa.
4: Cerca de ti.
5: I aquesta tampoc, perquè és igual que l'altra.
4: Quisiera
5: ser una estrella del rock and roll.
4: La calle de l'amor.
5: Por si tu quieres volver.
4: Això. Aquestes són les que tenim de Santa Maria.
5: També,
4: podeu triar amb aquestes.
5: Sí.
4: I les altres ja estan totes triades, per tant...
5: Per tant, no diem res.
4: No diem res.
5: Les escoltarem quan toqui. No?
4: Ah, això. I doncs, si com... ara no hi ha trucada, doncs ja podem posar una. Posaríem sí? La d'en Julio Iglesias, que l'ha demanat tres persones.
5: Doncs, digue'm.
4: Tenim en Julio Iglesias amb les tres persones, que són Salvador Massó, que la dedica en Jaume i la Julita. També tenim l'Anna Fernández, però primers de setmana... Va ser els de Can Verdum.
5: Doncs
4: sí, en Quim i la Mercè.
5: Molt bé.
4: Doncs aquests volien escoltar Soy un trans, soy un senyor. Bé, doncs com que tenim trucada...
5: Sí, veiem qui són.
4: Hola.
6: Hola, hola.
4: Hola,
6: bona tarda.
4: Bona tarda.
6: Vull una cançó.
4: Una cançó ben bonica, ben bonica.
6: Sí.
4: Mira, tenim aquí... Por ese amor, solo por ese amor.
6: No.
4: Piensa en mi... Ven a bailar.
6: Bueno, piensa en mi.
4: Ah, bé, bueno, doncs pensarem en tu tota l'estona.
5: Sí, fins que no pleguem, pensarem en el senyor Xapallí.
6: Jo no dormiré en tota la nit,
4: ai,
6: perquè pensaré en vosaltres.
5: Carai, ja tindrem un mal son.
4: Oh, sí, almenys somi en gelets. Bueno, i què vols dedicar-ho?
6: a tota la meva família i tots que escoltin Ràdio Tordera i vosaltres dos, que tingueu bon programa i bon
5: dimecres. Molt bé, Joan.
4: Gràcies.
6: I la setmana que ve, quin dia?
4: Ah, això, la setmana que ve pots triar entre l'Estrellita Castro o la Rocío Jurado.
6: La Rocío Jurado.
5: Toma.
4: Toma. Toma xocolata.
5: Molt bé. Molt bé. Doncs vinga.
6: Tomo xocolata i tres tasses.
5: Sí.
4: A mi em va. Vinga, per la propera.
6: Adéu. Vale.
4: Joan, bona tarda.
5: Veiem si hi ha algú més. No, no, no hi ha ningú més. Doncs de moment està doncs tranquil, vinga, això.
4: Dedicada, doncs, a Can Verdum, que ens la dedica a tothom. Can Verdum, per recordar, però són en Joaquim i la Mercè, eh?
5: Són un truant, són un senyor, vols dir?
4: Sí, sí.
5: I què? I de qui hi ha la lletra, Joan?
4: Ai, no sé, em sembla que era d'un grup, no? Bueno, d'un duo.
5: D'un duo, eh? Sí. I perquè la gent ho sàpiga, digue'ls-hi, perquè no era aquest senyor, que la va escriure.
4: I la gent es pensa que tot se'ls va escriure ell.
5: No, no.
4: I en Julio Iglesias el que feia és cantar-los. Com jo recito poesies d'altres.
5: Ah, això, d'altres. Ell canta lletres d'altres.
4: Exacte,
5: això.
4: Doncs és això.
5: D'en Ramon Arcusa.
4: Ramon Arcusa.
5: Sí.
4: Doncs vinga, era Ramon Arcusa, com la va escriure, aquesta lletra?
5: Ens a veure si sona...

0: soy un tron, soy un señor.
1: Sí, saps què va dir quan va presentar aquesta cançó, que la va presentar en directe, en públic? Va dir, diu, me l'han escrit uns amics.
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Perquè sàpiguen que tenim ranxeres.
0: Sí.
1: I va dir... Tot el que dia, diu aquí, tot el que escoltareu...
0: Sí, no és veritat.
1: Quasi tot és veritat,
0: ah, no.
1: Però moltes coses tampoc ho són.
0: Ah, bueno.
1: Va quedar...
0: Sí, va quedar bé.
1: Va quedar bé, no?
0: Sí.
1: Ara tenim trucada. Ara vinga. Tenim.
0: Hola, bona tarda.
2: Hola, Juan.
0: Hola, senyor Marc Massaguer. Dígame sí. Usted.
2: Juan.
0: ¿Qué canción quieres?
2: Y hola, Salvador Bombón.
1: Uy, uy, uy. Hola, Mar, bona tarda.
2: Hola, bona tarda i bona hora.
1: I bona hora, sí, senyor.
2: Juan, Juan, la semana que viene quiero los tíos gusados.
0: Ah, molt bé.
1: No, sí.
0: Te l'apunto.
2: Ay, no, nunca, no.
1: ¿Eh?
0: No, no ha venido nunca, no.
1: No. Uy.
2: Ah,
0: bueno, ahora pide una canción de Lorenzo Santa María, venga.
2: Ah, bueno. La primera canción fue...
0: Solo por ese amor. Sí, solo por ese amor.
2: Pues ponme una de...
0: Bueno, esta que es de amor, sí.
2: Aquí... Ponme una de amor.
0: Esta es de amor y después tengo una... Que dice que te quiero a ti, te quiero a ti.
2: Sí.
0: Esta también.
2: Yo ya lo dejo a que te quiero a ti.
0: Ya hace tiempo. La otra por ese amor.
1: Sí.
0: ¿Vale? Sí. Pues ya está.
2: Pero me parece que es de la lista, ¿no?
0: Sí, sí, son de la lista.
2: Vale, vale.
1: Venga. Apa, Marc.
0: Dedícala. Un, dos, tres.
1: Dedica.
2: La primera, la primera.
0: Sí. ¿A quién? Por ese amor.
2: Se la dedico a la Erika, que es muy guapa. Es muy guapa.
0: Ya lo sé.
2: La Erika.
0: Ya hace tiempo.
2: Y yo también soy guapo, ¿eh?
0: Bueno, eres como un cromo.
2: Y también... Se la dedico a Toni López.
0: Ah, carai, tu, Antonio López, cada setmana, eh?
1: Sí, carai, jo, hòstia, ja tu. Haurem de parlar amb Antoni a veure què passa.
0: Solo
1: aquí,
0: por ese amor.
2: Sí, també tiene una voz muy bonita.
0: Ah.
2: Y también se la dedico a Jorge, a la mujer de Jorge, a mi padre, a mi madre, a la María Dula Oliveira, a David, a la Itana Bombatí, a la Madrián Gene, a mi primo Fernando, a ti y a Salvador.
1: Bueno, vaya lista, Marc, vaya lista.
0: Espérate, encara falta l'altra. Vinga, hasta otro rato.
1: Vinga,
0: adeu. I ara una altra trucada. Bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: A la Maria, que no podia faltar, la Maria.
1: La Maria Maresma.
0: Estem sentados a la fresca.
3: Bueno.
0: Maria, digue'ns.
3: Molt bé. Poseu-me la que vulgueu, perquè no... Estic desorientada ja.
0: Ai, mira.
1: Tu sonrisa, doncs, no?
0: Mira, tu sonrisa, que tens un somriure molt bonic. Tu podem posar aquesta.
3: Molt bé,
1: sí.
3: Molt bé, sí.
0: Vinga,
1: home, el somriure sempre és maco.
0: És maco,
1: no?
0: I tant que sí.
3: Sí, a vegades costa una mica, per això.
1: Clar, clar, per això. Però
0: segurament
1: per això.
0: Que nosaltres te fem riure.
1: I amb els temps sí. Que corren cada vegada més.
3: Sí. I em feu passar un molt bon rato.
0: Vale, doncs ho intentem, almenys.
3: Jo el diumenge us torno a escoltar, eh?
0: Així és, m'agrada.
1: Mira, diumenge quina, tornem quina no a ser-hi tots dos, quina... crec que sí.
0: Ah, pel matí de sardanes,
1: clar.
0: També.
1: Tots dos
3: no,
1: aquí
3: no, el matí de sardanes.
0: A la tarda.
3: A la nit.
0: A la nit, el diumenge també tornem a sortir.
1: Recull.
3: Sí, a les 11 de la nit, les meves amigues us escolten totes a les 11 de la nit.
0: Ai, carai.
1: Carai, saluda'ls, doncs.
0: Doncs tot
1: per hola, les amigues. Hola, a les amigues de la Maria Maresma. Bona nit.
3: Sí, sí, doncs ja ho podeu dir.
1: Clar, clar, bona nit.
0: Molt bé.
3: Poseu-me la que vulgueu i aquesta. La dedico a les meves amigues.
1: Tu sonrisa.
3: I que, tothom que escolti aquest programa, i a la Quimeta Puig.
0: Molt bé.
3: I a vosaltres dos.
0: Moltes gràcies, Maria.
3: Vale?
0: Gràcies. Vinga. Bona tarda.
3: Que passeu molt bona tarda.
0: Adéu. Adéu. I passem una altra trucada. Hola, bona tarda.
1: Hola.
4: Hola.
0: Hola, mira la Maria Cinta, aquesta vegada sí que l'he pillada.
1: Ai, la Maria Cinta. La Maria està al terrat amb el paraigua estès.
0: Eh? Has pujat a dalt al terrat?
4: No, al terrat no.
0: Bueno, ara t'has d'afegir amb una de les cançons. Mira, jo te'ls llegeixo, vale? Ja. Por ese amor, piensa en mi, para que no me olvides... No,
1: ven a bailar, home.
0: No, però les podem posar totes. Para que no, para que no me olvides, sí?
1: Para que no me olvides...
0: Va, Maria Cinta, ja la pots dedicar.
4: Bueno, tu no s'escolta la ràdio.
1: Molt bé.
4: I per vosaltres dos, que esteu aquí.
0: Molt bé, doncs, moltes gràcies. Te la dediquem a tu, també.
1: Si toca la paella, que ens guardi una gamba.
0: Sí, si toca la paella, vindrem tots dos amb tu.
4: Vale.
1: Ens guardi un escamarlà.
0: Això.
1: Vinga, adéu.
4: Molt bé.
0: Adéu. I doncs... estem les trucades. Doncs ara posem ja una de la llista, que és la primera que tenia demanada jo.
1: Quina?
0: Que és Para que no me olvides, i hem afegit a la Maria Cinta.
1: Para que no me olvides.
0: Però l'ha demanat en Francesc Llopart, per la seva senyora, també per la Núria i l'Enric, per en Joan Madrid i la Roser, i per tots els que escolten el programa.
1: Aquesta em sembla que me'n recordo, eh?
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs a veure, Para que no me olvides.

0: Home, que...
1: Oh, ai, que si ve de no, és allò de que fan ball a la pista.
0: Oh, eh? I la gent semblava que la pista estava buida perquè tots es ballaven allà quiets.
1: Allà enmig, amb un quadret.
0: Un quadret petit.
1: Ai, ball a la pista després de Sant Pons, vinga, que Lorenzo
0: maco.
1: Santa Maria.
0: Que maco que era.
1: Però saps com es diu el Lorenzo Santa Maria?
0: Home, Llorenç.
1: Sí. Rosselló Urrac.
0: Llorenç Rosselló Urrac, ben bé, nom mallorquí, eh?
1: I saps per què es diu Santa Maria?
0: No ho sé.
1: Perquè el poble que va néixer es diu Santa Maria.
0: Ostres, tu, Déu-n'hi-do, eh? Has estudiat tota la seva vida?
1: Home.
0: Ben fet. Així és
1: home,
0: ben.
1: Ja que tenim
0: informem
1: de protagonista,
0: sí.
1: Almenys.
0: Hem d'informar.
1: Informem.
0: Tenim ara, per posar, una que a la Mercè García li agrada molt, que li agraden aquestes ranxeres. Per tant, encara van quedar la setmana passada amb Pedro Infante i ella la dedica a tothom, sempre diu el mateix, a tots els que escolten el programa.
1: Calàndria.
0: La Calàndria, sí, sí, aquesta la, serà la que
1: la
0: voldrà.
1: La Calàndria, que sí. És molt interessant, la Calàndria. A veure si la tenim per aquí.
0: La tens per
1: la
0: aquí?
1: La Calàndria, ai,
0: la
1: mare.
0: La pots punxar, si vols.
1: Espera-te.
0: A veure.
1: Ai, la Calàndria.
0: Ai, ara no la trobo.
1: Aquesta Calàndria, tu. Aquesta Calàndria... La Calàndria.
0: Està ben amagada, eh?
1: La Calàndria!
0: Ah,
1: sí,
0: ara.
1: Està aquí.
0: Està molt amagada.
1: La Calàndria, que dura 3 minuts.
0: És un ocell que vola molt.
1: Doncs aquesta?
0: Sí, sí, per la Mercè.
1: Per la Mercè.
0: I tota la gent doncs, que escolta.
1: Mercè, aquí tens la Calàndria.
0: Pedro Infante.
1: Pedro Infante.

0: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Notícies en xarxa, edició matí.
1: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
2: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
3: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
0: Notícies en xarxa, edició matí.

0: Ràdio Tordera.
1: La tarda és record.
0: L'emissora que t'escolta.
2: Bé, doncs ara ha arribat el moment d'escoltar una altra cançó del Lorenzo Santamaría, el convidat d'avui. Si tu fueras mi mujer. En Salvador Massola dedica en Jaume a la Julita, en Joan i a la Roser, i també a la Maria Àngels i en Francesc. Doncs vinga,
3: molt bé.
2: Escoltem. Si tu fueras mi mujer, Lorenzo Santamaría és el que canta.

0: Mexicano.
1: La cançó Jo Soy Mexicano és la que escoltarem ara, que
2: l'ha
1: demanat la Paquita Albertí per totes les Quimetes de Tordera, principalment la Quimeta Puig, és clar que sí, i a darrere les altres. Jo Soy Mexicano, de Pedro Infante.
2: Yo no sé, México lindo y querido, sí, pero yo soy mexicano.
1: No, ya sé, no sé, soy mexicano.
2: Yo soy mexicano.
1: Sí, home, tu no, que no la veres.
2: Jo no, a més la calàndria ha sigut tan dolenta.
1: Oh, no t'ha agradat?
2: Amb el gorrión.
1: T'ha passigat?
2: Que dolenta ha sigut la calàndria.
1: És que home, tenia gana. Sí. Home, com tens gana, que has de fer? Empotegar algú que te convidi.
2: Jo tinc aquí México lindo y querido...
1: No ens posar aquesta, si no trobem Jo Soy Mexicano.
2: Yo he nacido mexicano, també deu ser aquesta.
1: Deu ser aquesta, doncs.
2: Yo he nacido mexicano, deu ser aquesta. Doncs bé, no sé, jo em pensava que aquest en Lorenzo Santamaría era el més gran, però jove, té 80 anys.
1: Sí, quan vaig ser a l'Emili el vaig conèixer. És de la meva edat, aquest home.
2: La teva quinta.
1: Sí, quasi.
2: Home, tu encara ets jove.
1: Jo vaig ser a l'Emili allà, vaig conèixer allà, jo.
2: Com és? Jo també vaig fer l'Emili a Mallorca.
1: Ostres, tu.
2: El cap de Pinar.
1: Els que no servíem, ens fotien tots a Mallorca.
2: Deu ser això, o no?
1: Sí.
2: Estos catalanes, pa Mallorca.
1: A Mallorca. Vinga. A Mallorca, voy.
2: Vinga, jo he nacido mexicano, no?
1: Vinga, va.
2: Doncs aquesta...
1: Per les Quimetes.
3: Música.

0: Y de México nos pasamos a Mallorca.
1: Sí, és raro que Mario Moreno sí, que fos mexicà, perquè no vaig sentir mai cantar. I si cantava, cantava molt malament, no?
0: Però ballava molt bé.
1: Ah, sí? Sobretot el bolero de Ravel. Sí.
0: Bueno, Chapellí ens ha demanat Piensa en mi, del Lorenzo Santamaría. Sí. I l'ha dedicat pues, a tota la seva família i a tothom que escolti la ràdio. Nosaltres li dediquem amb ell, Piensa en mi, i ja li hem dit que pensaríem amb ell, ha dit que a la nit no sé què sumaria amb nosaltres.
1: Somiarà, sí, somiarà, no sé, tant de pensar.
0: Mira, què hi farem?
1: Doncs vinga, som-hi, no?
0: Piensa en mi.

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.

0: ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: La tarda és record.
4: Ara no sé si hem posat Solo por ese amor. Bueno, tenim trucada. Bona tarda.
5: Bona tarda.
6: Bona tarda.
4: Amb qui parlem?
5: Bona tarda.
4: Amb la
5: Montserrat de Sant Pere.
4: La Montse, sí, la Montserrat. Sí. La Montserrat.
5: Som difícil de poder trucar, perquè fa estona que estic trucant i poseu que... música i no...
4: Oh,
5: i no,
4: ah, no sí. Pedim els perdó, sí. Perquè aquest en Salvador sabia que és una del seu barri i no volia que entrassis.
6: Clar, era això, era,
5: ah, vale.
6: Total.
5: És aquí del barri, o això... Oh. Vale. Quines cançons teniu ara?
4: Mira, ara t'hauràs d'afegir Por ese amor o Te quiero a ti...
6: I tenim una que és Tu sonrisa, que l'hem de posar
4: tu
6: també.
4: Tu sonrisa.
5: Doncs va, Tu sonrisa.
4: Tu sonrisa?
5: Tu sonrisa.
4: Vinga, sí. D'acord, doncs, vinga. Va. A qui la vols dedicar?
5: Per vosaltres dos i per tothom el que escolti la ràdio.
4: Molt bé,
6: molt
4: bé. Moltes gràcies.
6: Moltes gràcies.
4: Sí. És la propera.
5: Vale.
6: Adéu. Doncs vostè mana.
4: Jo mano sempre. Posarem Por ese amor.
6: Por ese amor.
4: Que l'ha demanat en Marc, que vol estar molt enamorat.
6: Por ese amor.
4: I... Ese amor canta. Lorenzo Santa Maria, home.
6: Oi, por ese amor.
4: Por ese amor, ara no el trobarà l'amor, tampoc.
6: Oi, por ese amor.
4: Oi, por ese amor.
6: Sí, sí. Por ese amor de una mujer, de millorar y enloquecer.
4: No es pas aquesta. Lo más hermoso de mi vida.
6: No es pas aquesta, no.
4: No, no és per l'amor d'una mujer.
6: Li van fent en Julio, aquesta. Doncs vinga, quan vulguis.
4: Endavant.
6: Endavant.

0: I ara posarem una altra cançó de Lorenzo Santa Maria, que ens l'ha demanat la Maria, i s'hi ha afegit també l'Àngels Drog per dedicar-la a mon mar Massaguer, i també la Montse de Sant Pere, que l'ha acabat de trucar en aquests moments. Doncs per tots ells sentirem Tu sonrisa amb la veu de Lorenzo Santa Maria.
1: I la Maria Maresma, també.
0: Ah, ai, sí, tant, la Maria Maresma.
1: Ai, sort
0: ai, Maria, no me'n recordava.
1: Que estic aquí de...
0: Sort que sortiràs en directe, les teves amigues t'hauran escoltat igual. Sort que les seves amigues ja ho hauran escoltat diumenge.
1: Tu sonrisa.
0: Tu sonrisa, el teu somriure.

0: Bé, farem el sorteig i ens despedirem amb una cançó que la dedicarem a la Maria Dolors Oliveres. També ens l'ha demanat en Marc Massaguer. És Te quiero a ti, que entrarà el nostre convidat d'avui, el Lorenzo Santa Maria, que va guanyar la quiniela que vam fer entre els oients.
1: Sí.
0: I ara, per la setmana que ve, ha guanyat Rocío Jurado.
1: Oh, semblava que era bastant clar. Que
0: 3, 6, 9, 11 punts.
1: Tiene mucho poder.
0: 11 punts i 0. Estrellita Castro, proposarem una cançó la setmana que ve de l'Estrellita Castro, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí, home.
1: I una de la Núria Feliu.
0: I una de la Núria Feliu, perquè dintre de les xarxes ens han escrit uns quants senyors, déu-n'hi-do, 7 persones han contestat per les xarxes.
1: A les cançons de selecció hi haurà la Núria Feliu?
0: Sí.
1: Ah.
0: A les cançons que fem la llista de sempre.
1: No?
0: Posarem la Núria Feliu, posarem l'Estrellita Castro. I què més tenim que posar? Ja no.
1: Ningú més, no? Ja està bé, no?
0: Bueno. I llavors serà la convidada Rocío Jurado, home.
1: Clar, poses moltes de la Rocío, que en té moltes de bones.
0: Sí.
1: Soy esa mujer, ah, sí. No sé què, no?
0: Jo no soy esa, sí.
1: Ah, no sé, esa. És raro que aquest en Lorenzo... Bueno, raro no, eh? Va començar el tio amb dirigint un grup de rock. I ja veus tu quines cançons més melòdiques que ens fa.
0: Maquíssimes, eh?
1: Bueno, està bé, està bé.
0: Molt bé. Mira, a l'Alvira li agrada molt els boleros, eh?
1: Sí,
0: també
1: sí.
0: Aquesta és l'Alvira.
1: Hi ha molta gent que li agrada el bolero.
0: Bé, doncs ara es diu un número, de l'1 al 15.
1: A les 8 he de verte.
0: A les 8.
1: Al 8.
0: Ah, al 8, doncs mira.
1: Sí.
0: Al 8 has donat la sort en Salvador Massó.
1: La Mònica Naranjo... que és d'aquí Figueres, si no us sembla.
0: Ja li dic la Tronger, sí.
1: Haurem de posar un dia, eh? Perquè
0: Té
1: una veu
0: molt
1: preciosa i canta uns boleros.
0: Sí, que m'agrada molt, també. Molt bé, molt bé. Doncs, mira, ja tenim més cosa per fer. Bé, doncs ens despedim, no?
1: Bueno, sí.
0: El guanyador ha estat en Salvador Massó. Hem dit que posarem Te quiero a ti, que la dedicarem a la...
1: Pienso en ti, m'has dit?
0: Te quiero, te quiero. Que te quiero a ti.
1: Te quiero a ti.
0: Per la Dolors Oliveres i tots els que escolteu aquest programa.
1: Sí. Dura poc, que 3 minuts, i encara tindrem temps després de,
0: no
1: de
0: crec,
1: fer un comiat.
0: Jo tinc 54, ja.
1: Ja. Ui, aquest rellotge teu no... és de sorra.
0: Ah. No, vinga, va.

0: Doncs tu mateix.
1: Nena, ens despedirem dient adéu-siau amb un rock and roll que cantarà Lorenzo Santamaría, que tu ja has donat pistes.
0: Sí, eh? Jo la dedico als meus temps de rock and rollero.
1: Ara, no és tu. Feies saltar la noia per aquí l'ombro.
0: Per sota les cames, per sobre l'ombro, per la cintura, per tot arreu.
1: Déu-n'hi-do, tio.
0: Era jo molt primet i elles també eren molt primetes.
1: Ah, ara ja ens veuríem més difícil, eh?
0: Doncs fins la setmana que ve, si no hi ha res de nou.
1: Fins la setmana que ve.
0: Adéu-siau, que sigueu feliços.
1: Això, mengem nissos.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui dimecres 3 de juny. Jo sóc en Jordi Duran i per davant tenim un programa avui una mica més curtet perquè el que ens queda durant la setmana té molta teca. Ja ho anirem anunciant al llarg del programa, però sobretot una notícia importantíssima que us hem de donar i crec que us la donarem cap al final del programa, però en primícia, perquè encara no hem fet públic absolutament res.

Vinga, va, però per anar començant el programa del dia d'avui anem a conèixer l'alineació que ens toca d'avui dimecres amb aquest programa potser una mica més curtet, com us comentava abans. Vinga, va, som-hi!

Vinga, va, per què us he comentat que avui potser tenim un programa una mica més curtet? Com sabeu, ahir vam tenir la secció de peu de cama amb l'Esteve i és que, bé, ens vam ficar a xerrar i no vam tenir temps per a en Pau Serrano de la secció de Minut 90, on analitzem una mica l'esport més en general, el futbol en aquest cas. Doncs ens porta avui a la seva secció, una secció on analitzem i ens comentarà el seu millor 11 ideal d'aquesta temporada només de la Lliga, sense comptar la Copa del Rei i sense comptar la Champions Cup, qui sap, potser ens ho porta la setmana vinent. Però, per tant, avui tindrem aquesta secció i ja demà arribarà la tertúlia i compte que divendres tenim la xerrada amb algunes esportistes. Ho deixem aquí. Potser ja sabeu qui són i és que no han pogut arribar a temps i per feina no s'ha pogut quadrar per fer aquesta xerrada abans, potser de les últimes que tindrem amb aquestes jugadores, que jo crec que molts ja ens ho estem fent.

a la idea, molt sabreu de qui estic parlant. Però això, ens centrem en el contingut del dia avui. Serà aquest, amb en Pau Serrano. Per tant, nosaltres, que abans de comentar, serà una secció ben bona, que analitzarem realment quins creiem són aquests, aquest 11 ideal, que vosaltres també podeu jugar des de casa i dir-nos si estem equivocats o si ho estem fent bé o no, que ja veurem. Això també va per gustos. Vinga, va, anem a començar ara sí que sí amb el programa d'avui, analitzant una mica l'actualitat general d'avui dimecres, 3 de juny.

I és que Leo Messi avui ha rebut el Premi Princesa d'Astúries dels esports del 2026. L'actual jugador de l'Inter de Miami i la llegenda del Barça ha sigut galardonat amb un jurat entre 27 candidatures i 12 nacionalitats diferents. I és que als seus 38 anys, l'argentí segueix sumant i segueix sent un exemple dins i fora del terreny de joc que ara anirà a disputar el seu 6è Mundial. I és que el jugador argentí Leo Messi ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026 que atorga la Fundació Princesa d'Astúries i el que optaven 27 candidatures i 12 nacionalitats diferents. L'actual jugador de l'Inter de Miami, la llegenda del Barça, ha rebut el premi aquest dimecres al Saló Cahuadonga a l'hotel de la Reconquista, a Oviedo. El guardó, que compleix en aquesta llarga edició, ha distingit a Leo Messi, de 38 anys, entre la nòmina de candidats nacionals i internacionals, premiant-lo no només per la seva trajectòria professional, sinó també per l'actitud i el que ha transmès a la societat, per la seva manera de comportar-se fora del focus mediàtic i per reforçar, mantingut sempre amb els peus a terra. El prestigiós jurat presidit per la nedadora Teresa Perales i compost pel director i CEO de Mundo Deportivo, Santi Nolla, ha determinat, entre tots els candidats, Leo Messi com el guanyador de l'edició 2026. L'argentí, el jugador que més títols ha conquerit en la història del futbol, ha estat escollit, a més de formidable i continuïtat tasca solidària per promoure l'accés a l'educació i la cura de la salut dels nens més desfavorits. L'acte del jurat ha estat aquesta, i és que el jurat ha destacat, a més del seu enlluernador talent, la seva excepcional trajectòria esportiva i la seva formidable i continuada tasca solidària per promoure l'accés a l'educació i la cura de la salut dels nens més desfavorits. Leo Messi, el jugador que més títols ha conquerit en la història del futbol, s'ha guanyat també el respecte i l'admiració de tots pel seu exemplar comportament dins i fora del camp i per la seva constància, humilitat i compromís amb el joc col·lectiu. Més enllà del futbol, nascut a Rosario, Argentina, el 24 de juny de 1987, Leo Messi marcarà una fita històrica en convertir-se en el primer futbolista professional en disputar 6 mundials amb la selecció argentina, amb la qual intentarà revalidar el títol aconseguit al Qatar del 2022. El seu exemple ha transcendit generacions. Leo Messi s'ha guanyat el respecte de tots els aficionats al futbol, no només pel que ha conquerit sobre el terreny de joc, sinó per l'empremta que ha deixat i per la manera que ha construït una llegendària carrera basada en la constància, humilitat i compromís amb el joc col·lectiu. 4 títols de Champions League, 10 lligues, 7 Copes del Rei, 3 Mundials de Clubs, 3 Supercopes d'Europa, 8 Supercopes d'Espanya destaquen la brillant trajectòria de Leo Messi al Barça. Després d'això, l'argentí va defensar la samarreta del Paris Saint-Germain entre el 2021 i 2023, que va signar posteriorment per l'Inter de Miami, on ja ha complert 4 temporades, ja farà. El palmarès del Premi d'Astúries és una llarga llista que va començar el 1987 i l'últim jugador de futbol que va tenir aquest guardó, aquest premi, va ser el 2012, entre Iker Casillas i Xavi Hernández, després d'aquest Mundial i la Eurocopa que van conquerir. Leo Messi és el successor de la tenista nord-americana Serena Williams, a qui se li va atorgar l'any passat aquest premi després de conquistar 23 títols de Grand Slam i 4 ors olímpics. La llegendària esportista també és una referent internacional per trencar barreres socials i inspirar amb el seu carisma a les joves esportistes. Carolina Marín, campiona olímpica, mundial i europea de badminton, va ser guardonada el 2024 i l'atleta kenià Elit va ser en el 2023. Vinga, va, després de conèixer que Leo Messi ha estat guardonat amb aquest premi, anem a passar a l'actualitat local. Va!

0: Parlem de patinatge i és que el Pau Tordera tanca una exigent temporada de solo dance amb grans resultats. El club ha tingut representació tant al Campionat Federació com al Campionat de Catalunya, assolint posicions destacades. El passat 24 de maig, a Sant Iscle de Vallalta va acollir el Campionat Federació de Solo Dance, on les representants del Pau Tordera hi van signar grans actuacions. Els resultats més destacats va arribar de la mà d'Anna Jové, que va aconseguir pujar al podi en la categoria sènior, penjant-se la medalla de bronze amb una meritòria tercera posició. Pel que fa a les categories de formació, Narabueno va fregar les medalles amb una quarta plaça en la categoria Alaví, mentre que en la categoria infantil, Ariane Heredia i Exiva López van finalitzar en sisena i desena posició respectivament. On cal destacar que aquesta temporada ha suposat el seu debut en la categoria World Skate. D'altra banda, l'activitat competitiva va continuar aquest darrer cap de setmana a Torredembarra, escenari del Campionat de Catalunya Solo Dance amb les categories juvenil, júnior i sènior. En la categoria juvenil, Alejandra González va assolir la novena posició. En la júnior, Ariadne Lucha també va finalitzar en novena, seguida prop de la seva companya Martina Martos, que va classificar-te en 11è lloc. La valoració global del Pau Tordera un cop finalitzades aquestes competicions és molt positiva, i és que més enllà de les classificacions finals, el club posa en valor el progrés individual, la maduresa competitiva i la capacitat de seguir creixent. Anna Jové, patinadora i entrenadora del club, comenta els propers reptes que tindran dins de l'entitat.
1: Tenim la Copa Catalunya de promoció amb dues patinadores classificades gràcies a la bona temporada que han fet. I, a més, a principis de juliol, també per tancar ja la temporada, doncs tenim l'última competició de show de nivell 1. I la veritat que ho estem preparant amb moltes ganes, ja que també són patinadores molt joves i tenen moltes ganes de tornar a defensar la coreografia i disfrutar la pista.
0: Així doncs, Anna Martín i Irene Heredia disputaran aquest cap de setmana la Copa Catalunya de promoció, un premi pel transcurs i el rendiment de la temporada.
2: Cada dia, rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.
0: Vinga, va, i ara que hem acabat de llegir l'actualitat local, hem de donar pas, ja, en Pau Serrano, amb aquesta secció de Minut 90. Vinga, va, anem a començar.

0: Vinga, anem a començar els continguts del dia d'avui, que venim ben carregats, tot i que crec que només serà una petita secció, perquè aquesta secció ve carregadíssima. I com us he comentat al principi, tenim aquí a Minut 90 amb en Pau Serrano. Com estàs? Bon vespre, bona tarda, Pau, com estàs?
1: Bona tarda, Jordi. Jo, com sempre, estic molt i molt bé i preparadíssim per presentar-vos l'actualitat del futbol.
0: Una actualitat que, clar, ja se'ns va quedant poca. Sí que van sortint alguns rumors que, si vols, els podem repassar abans d'entrar. Però avui què ens portes?
1: Bé, avui, com ja vaig dir la setmana passada, us porto alineacions. I aquestes alineacions són els 11 ideals, des del meu punt de vista, de la Lliga Espanyola.
0: Doncs amb això que ens explayarem, ja veuràs que... No em vull discutir, Pau, no em vull discutir, a veure qui m'ha ficat per aquí, perquè jo no en tinc ni idea. Però abans d'això, no sé si tens alguna notícia així d'actualitat general que vulguis destacar.
1: Anem a parlar d'algun rumor, així com qui diu, que és que Mitchell fitxarà per l'Ajax, encara no està confirmat, però si tot va bé, acabaran anant al club d'Amsterdam.
0: Mira, doncs un altre club gran que en aquests últims anys doncs, que no viu el seu millor moment, però ostres, que mira, des del 2019, amb aquelles semifinals contra el Madrid, que va passar contra el Tottenham, ostres, va ser espectacular aquell Ajax de Frenkie de Jong, a més, que ha desaparegut pràcticament, no està vivint un bon moment, i a veure si en Mitchell, doncs, que mica a mica el deixen fer feina. Jo crec que és un bon destí,
1: Jo també.
0: Per anar a Mitchell, m'agrada, perquè a més és un club amb altres aspiracions que el Girona, i que pot fer gran. Veurem també en tema de fitxa doncs aquí acabarà portant. No sé si tens alguna coseta més. Abans mirava aquí al diari i és que, segons Daily Mirror, un diari d'Anglaterra, diuen que Guardiola ha refusat una oferta multimilionària de Beckham per entrenar a l'Inter de Miami, és a dir, tornar a entrenar a Messi. Ostres, una notícia també que si realment es confirma i fos real, déu-n'hi-do, no? Jo crec que o vol estar un temps sense entrenar o ja té més o menys encaminat cap on crec que pot anar. Jo crec que s'anirà cap a una selecció,
1: Sí.
0: Jo crec que sí. Jo crec que sí. Et diria que seria la italiana.
1: Ah, no estaria malament,
0: però
1: la veritat.
0: No sé si, com no s'ha anunciat ja, és perquè vol tenir uns mesos de peron, però ojo que com li vagi a Anglaterra o a algun país, fins inclús a Espanya,
1: sí.
0: Com li vagi en el Mundial. Compte, perquè jo crec que també s'està esperant a veure què tal el Mundial, quina selecció veu, que pot anar, però sempre he dit que entrenar una selecció en Guardiola sempre li havia agradat. Per tant,
1: sí. Haurem
0: d'estar pendents al mercat de fitxatges, no només de jugadors, sinó també d'entrenadors,
1: Estarem molt pendents. I si vols, comencem amb el tema d'avui.
0: Vinga, va.
1: Bé, doncs comencem amb l'11 ideal, que a la porteria no he tingut cap dubte i he ficat a Joan Garcia i tinc els meus motius, tinc les meves estadístiques.
0: Vinga, va, digue-les.
1: Vinga, doncs mira, comencem en que ha sigut primer el trofeu Zamora, l'ha guanyat, ha rebut 21 gols en 30 partits, és a dir, 0,70 gols per partit, menys d'un, i 15 partits en porteria 0, 74 parades, i a més que ha estat campió de Lliga. O sigui, jo crec que aquí ningú m'ho podria refusar.
0: Clar, perquè estem parlant de l'11 ideal de la Lliga,
1: Sí, de la Lliga,
0: sense complir, sense comptar el rendiment de Copa del Rei, sense comptar el rendiment de Champions.
1: Exacte.
0: Val. No, jo crec que la porteria aquesta temporada també és clara. Per mi també se l'emportaria Joan Garcia. Ha fet una temporada espectacular. A més, siguent trofeu Zamora la primera temporada a l'elit del futbol espanyol, per mi també és espectacular. Ha salvat moltes vegades en el Barça. Courtois, que també en tema de lesions no ha tingut gent fàcil, tot i això també ha estat per disputar a Joan Garcia, però crec que aquesta també ha estat clara. Això no treu que Courtois sigui, si no el millor, un dels millors porters del món.
1: Sí, per tant, tu estàs d'acord, no amb mi?
0: Aquesta sí, aquesta te la compro.
1: Continuem amb defenses, que he ficat com a central a Pau Cubarsí, que amb 31 partits jugats, els 31 els ha jugat de titular, 104 recuperacions, és a dir, més de 3 recuperacions per partit, 30 passades tallades, que al final són gairebé un per partit, 27 entrades guanyades, 195 duels guanyats, que és a dir, el 60% dels duels que ha combatit els ha guanyat, els un contra un.
0: Creus que t'ha tirat els colors en aquí, és a dir, en tota l'11, o creus que ha sigut objectiu?
1: Crec que ha sigut objectiu.
0: Sí?
1: Sí, perquè continuarem amb la defensa.
0: No, però t'he de dir que...
1: Ja veuràs.
0: A mi també m'agrada... O sigui, la temporada de Cubarsí també ha sigut espectacular. Sí que és veritat, no sé si... Ostres, et diria que la temporada passada és que va ser molt bona, eh?
1: Sí.
0: La temporada passada.
1: Va ser increïble.
0: Però sí. Vinga, va. Amb Pau Cubarsí te'l compro, també.
1: Sí, també?
0: Sí.
1: Doncs continuem amb un altre del Barça, que no és perquè em tiren els colors, però és Eric García. Trobo que no podia faltar aquí un jugador molt i molt polivalent. 34 partits, 113 recuperacions, 48 passades tallades, 42 entrades guanyades i 143 duels guanyats. O sigui, l'encaren i guanya gairebé tots per partit.
0: Mira, t'he de dir que m'agrada, és a dir, per mi és és un grandíssim defensor, que a més et pot jugar com a lateral, pot jugar com a migcampista. És espectacular. T'he de dir... que aquí, ostres, durant la temporada, John Martín, de la Real Societat, clar, no sé estadístiques, eh? John Martín, de la Real Societat, m'ha encantat, espectacular. Sí que és veritat que, clar, només comptem com a Lliga, i com a Lliga tampoc ha estat grandíssim classificat, crec que ha quedat en desena posició.
1: Sí, per això mateix.
0: Però després també està Santiago Mourinho, un defensa del Villarreal, que aquí tinc una dada que promitja 2,4 segades guanyades per partit.
1: Uah.
0: És a dir, que déu-n'hi-do, i és una de les figures de l'equip de fins ara de Marcelino, ara també d'Íñigo Pérez, que va portar, bueno, que ha portat el Villarreal a quedar tercer a la Lliga i a classificar-lo per la Champions. Per tant, per mi, jo crec que també seria un altre candidat a estar en aquest 11, però clar, la temporada d'Eric García també està molt bona.
1: Vaig estar mirant-ho, però és que a més com Eric García ha guanyat la Lliga i al final jo crec que això és com el que més puntua per mi, per dir-ho d'una manera, és el que més inflou en aquests temes.
0: Mm-hmm.
1: Lateral dret, Marcos Llorente, 29 partits jugats, 124 recuperacions, 4 per partit, 12 passes tallats, que al final és el defensa que més fluix va en aquesta estadística, 40 entrades guanyades i 93 duels guanyats, que també és del més fluix en aquesta estadística dels defenses.
0: No, per mi també la temporada de Marcos Llorente com a lateral és molt bona. Crec que en clau laterals, la Lliga no és una competició que pugui estar realment ben dotada. Per tant, jo crec que sí que és veritat, Marcos Llorente, tot i no ser la seva posició natural, s'ha convertit en les dues últimes temporades en lateral, i a més ha estat convocat al Mundial,
1: sí,
0: com a lateral,
1: sí, sí,
0: per davant de Pedro Porro, que és la seva posició natural. Ostres, per mi la temporada de Marcos Llorente també ha estat molt bona, sí, sí.
1: Sí.
0: Aquí te'l compro, te'l banco, va.
1: Un lateral que també em va agradar molt la temporada passada va ser Jules Koundé, que al final també es va fotre una gran temporada, així com Marcos Llorente. Bé, continuem. I lateral esquerra, aquest et sorprendrà, i és que no m'han pogut els colors, i he ficat a Carlos Romero, de l'Espanyol. 36 jugats i 36 titularitats, 173 recuperacions, gairebé 5 per partit, 40 passes tallats, 60 entrades guanyades i 178 duels guanyats.
0: Mira, aquesta t'he de dir que la tenia apuntada per si no el deies tu.
1: Ui!
0: Sí, perquè Carlos Romero és un jugador que ostres, ha fet una autèntica temporada, que quan es va enfrontar a Lamine, doncs, ostres, també va tenir els seus problemes, i a més, t'he de dir que clar, estava cedit a l'Espanyol,
1: sí,
0: i el Villarreal aquesta temporada l'ha recuperat.
1: Clar.
0: És a dir, jo crec que la temporada que ve serà titular a Champions.
1: Ja veus.
0: Per tant, de jugar i d'estar per la salvació, doncs a jugar a Champions amb el Villarreal, el teu club realment.
1: Sí.
0: Doncs, ostres, per mi la temporada de Carlos Romero ha estat molt bona, i a més és un dels jugadors que costava d'encarar com a extrem.
1: Sí, sí, totalment. Seguim amb el mig càmera, que aquí he decidit ficar, jo crec que ningú tampoc tindrà dubte en ficar don Pedri Potter, així com li diuen a les xarxes socials. 29 partits jugats, 2 gols. Aquí ja conto un nivell ofensiu i nivell defensiu, també.
0: Mm-hmm. No, per mi, Pedri, òbviament, per mi és el millor migcampista del món. Si el fas un 11 de la temporada, per mi acaba entrant igualment. És que què dir de Pedri que no sàpiga, Pau?
1: Home, què dir? Les estadístiques, podem dir.
0: Vinga, va.
1: Vinga. 163 recuperacions, 5 per partit, o sigui, més que un defensa, 29 entrades guanyades, una per partit, 231 duels guanyats. Aviam, què més? Passes, 2.055 en els 29 que ha jugat. 38 regats, és a dir, més d'un per partit, 9 assistències, saps? O sigui, un migcampista estratosfèric en tema repartir joc, marcar, assistir, defensar, t'ho fa tot.
0: És una autèntica bogeria. I a més, és un dels jugadors que quan estan es noten,
1: sí,
0: però es noten més quan no estan. Per tant, ostres, crec que amb això es diu tot. La temporada que ha fet Pedri és absolutament increïble, que òbviament ha d'estar sí o sí en aquest 11 ideal de la temporada.
1: Totalment. I un altre jugador molt infravalorat que l'he ficat per davant de jugadors com Valverde o Bellingham ha estat Pablo Fornals.
0: Mira, un formidable, crec que has tirat, sí, aquí. Crec que és un migcampista molt bo. Espanya compta amb migcampistes molt tops.
1: Molt, molt.
0: Tant del país com de fora, però que estan dins la Lliga. Jo crec que la mitja del camp és una de les posicions més complicades de decidir,
1: sí,
0: els cincs, o sigui, els tres jugadors que formaran en aquest cas. M'has comentat que era una 4-4-2?
1: Sí.
0: Per tant, només queda, o sigui, amb aquests dos migcampistes acabes.
1: No, segueixo amb els dos bandes migcampistes.
0: Però són més bandes, oi?
1: Sí, són més bandes.
0: Clar, per tant, el que comento, ostres, només tinguent aquestes dues posicions de migcampista realment, que juguen de migcampista, aquí tinc dubtes, eh?
1: Sí.
0: Aquí tinc dubtes. Òbviament, la temporada no ha estat bona com a equip, però la temporada de Valverde ha estat molt bona.
1: Sí.
0: Et diria... Jo crec que de Isco, sí, és veritat que ha estat lesionat.
1: Sí, Isco també ha estat pensant en ficar-lo, però
0: lesionat.
1: És per això.
0: Crec que al mig del camp és un em sorgeixen més dubtes, però m'agrada Fornals, m'agrada, perquè crec que no me l'esperava, i a més ha estat un dels que es va barallar per si... Bueno, i és un dels que ha entrat a la llista de substituts del Mundial,
1: sí,
0: per si algú es lesiona, que pugui entrar. Per tant, això ja diu, no?, que òbviament... Jo crec que Luis de Fuentes l'hagués escollit si no tingués tanta varietat i tanta talent per escollir a la zona del mig camp.
1: Sí, sí. Doncs bé, és això, 37 partits, 9 gols en àmbit defensiu, 159 recuperacions de pilota, 34 passades tallades, 26 entrades guanyades, 104 duels guanyats, 1.798 passes, bastant a prop de Pedri, 6 assistències i 25 regats, saps? Al final, un jugador, un mig d'aquests que ens agraden veure.
0: Mm-hmm. No. A més, amb el Betis, que també s'ha classificat a la Champions. Ostres, déu-n'hi-do. Jo crec que del Betis...
1: Sí.
0: Diria que només hauràs posat a Fornals,
1: sí,
0: però, per exemple, Bartra també ha fet una temporada molt
1: bona.
0: Sí, però
1: al final amb els centrals que hem ficat...
0: Sí. Jo per dir, mira, de moment dels que hem dit, crec que només et canviaria un, el defensa.
1: Quin?
0: Ficaria Mourinho del Villarreal.
1: Mourinho, sí?
0: Sí.
1: Per Eric? O per Cobercí? És que aquí és una decisió molt difícil.
0: Mira, t'he de dir que ficaria a Eric a més de Cobercí. Jo crec que la temporada d'Eric ha estat molt millor, la temporada de Cobercí ha estat bona, no tan bona com l'any passat. Per tant, per això escolleixo a Eric en més de Cobercí, per l'esquerra i per la dreta a Mourinho.
1: Clar, però al final Cobercí és el que havia dit abans, havia guanyat la Lliga i a mi per això és el que més puntuava, tot i que és el que dius, Mourinho ho ha fet molt bé, m'he quedat amb Pau Cobercí. Bé, seguim amb el mig esquerre, que he triat a Vinícius Júnior.
0: Uf!
1: Molt debatible, això.
0: Sí.
1: Sí.
0: Aquí no te'l compro.
1: No. Què haguessis ficat? A Rafinha...
0: Me l'hauria de pensar. No, Rafinha tampoc, eh?
1: No,
0: Rafinha tampoc. Però, ostres... Quines dades? A veure, digue'm les dades, a veure si em convenç.
1: Mira, aquí Vinícius Júnior. 36 partits jugats, 16 gols, 1.100... Aquí ja he comptat estadístiques més ofensives. 1.129 passes, 5 assistències i 87 regats, saps?
0: Quants gols? 16.
1: 16
0: gols i 5 assistències.
1: Sí.
0: Bé, bueno, sí. Sí, vinga,
1: sí?
0: Va.
1: Sí, me'l compres?
0: Sí, te'l puc arribar a comprar, sí.
1: Per qui l'haguessis canviat, si no?
0: No, ara estava pensant noms, eh? Però... així, noms... ara no em sortirà el del Villarreal, l'extrem del Villarreal.
1: Ah, en l'Alberto Moleiro.
0: Moleiro, per mi, ho ha fet bastant bé.
1: Sí, també
0: bé.
1: Ho ha fet una temporada molt bona.
0: Rashford, com va començar, però com va acabar, no?
1: I és que vaig estar pensant en Rashford, però he pensat que era com un globo que comença inflat i es va desinflant a poc a poc.
0: Sí, sí, sí, aquí te la puc comprar. Vinga, va, sí, m'ha agradat, va.
1: Seguim amb la banda dreta, que aquí crec que no hi havia cap dubte. Lamin Yamal Nahrawi Bana, 28 partits, 16 gols, els mateixos que Vinicius, 85 xuts a porteria. Al final ha rebut 52 faltes, ha provocat 14 fores de joc, ha guanyat 220 duels, o sigui, 220 cops que s'han anat dels defenses, 1.349 passades, i 11 assistències i 133 regats.
0: No, cap dubte,
1: oi?
0: Cap dubte. Mira, de fet, m'acaba de venir un per Vinicius. Realment no és la seva posició amb aquesta alineació, però realment amb el seu equip també ha jugat a la banda.
1: Sí.
0: És Fermín.
1: Uf, però és que, clar, amb els mitjos que he ficat...
0: No, però de banda. Ha jugat molts partits de banda en el Barça. De fet, ha jugat molts partits per davant de Rashford, jugant amb Fermín i Olmo junts. Ha jugat molts partits. Ostres, la temporada de Fermín per mi ha estat escandalosa. M'ha encantat. Puc entendre, que fiquis a Vinicius. És a dir, estic... el que passa que és per ficar noms, sí, que ara sí. M'ha vingut i dic, mira, aquest també aquest nom també és ben interessant.
1: Em pots buscar les estadístiques de Fermín, si us plau?
0: Sí, i tant.
1: Perfecte, perfecte. Sí, al final Fermín, un jugador que li fot moltes ganes, no pot faltar a cap equip.
0: Clar, mira, és que com a estadístiques no està tan inflat.
1: Clar.
0: Però per a mi el joc que ha fet...
1: Sí,
0: ostres,
1: la creació de joc.
0: És increïble. Ha fet 30 partits, 6 gols, 9 assistències.
1: Uf.
0: Clar, és que per a mi les estadístiques de Fermín aquesta temporada, com a números, òbviament pots dir...
1: Clar, no és tant, però...
0: No és tant, però ostres, em semblen una barbaritat. Un jugador que fa poques temporades estava jugant a Primera Federació,
1: sí.
0: Déu-n'hi-do, va començar, és que ara està amb un valor de 100 milions.
1: 100 milions, uau.
0: Va començar la temporada, va acabar la temporada amb un valor de 50 milions l'any passat. En un any ha posat 50 milions de valor i està amb 100 milions. Pot jugar en el mig del camp i per l'esquerra. Crec que és tan polivalent, però tant... és que a mi m'encanta Fermín, em sembla una barbaritat, sí, sí.
1: És una bèstia. Bé, i ara passem per als dos puntes de referència que ens queden.
0: Crec que els tinc claríssims.
1: Digues un.
0: És que mira, te'ls puc dir els dos i tot, si vols.
1: Sí, segur. Ui, compte,
0: Els tinc molt clar.
1: Compte amb el que dius, perquè he ficat una sorpresa, però que potser no és tan sorpresa.
0: Els tinc molt clar. Et diré, que a veure si que tenim paper.
1: Exactament.
0: I el formidable és...
1: I el formidable?
0: Muriqi.
1: Vedat Muriqi, ho has encertat.
0: Sí, sí, sí, no, per mi també els dos clars. Ara repassem estadístiques, però Muriqi, que va guanyar... que ha descendit amb el Mallorca...
1: Sí, una llàstima.
0: Jo crec que acabarà sortint...
1: Sí, jo també.
0: Si arriba una oferta, sí que és veritat que Muriqi té un amor pel Mallorca molt gran.
1: Clar.
0: Que això jo crec que et podria frenar, però Muriqi... Ostres... a dos gols de Mbappé, que ha sigut el Pichichi.
1: Totalment.
0: Ha estat una autèntica bogeria la temporada. De fet, és que havia sonat a vegades molt de fumera, sí que era molt de fum, que havia sonat pel Barça com a davanter, no sé què.
1: No tant, no
0: però,
1: tant.
0: Però, ostres, la temporada de Muriqi és espectacular. Quines són les estadístiques?
1: Vinga, doncs comencem. 37 partits, 36 de titular, minuts acumulats, 3.134. Ha marcat 23 gols, és el que dèiem, segon el trofeu...
0: Pichichi.
1: El trofeu Pichichi. Aviam, què més tenim? 4 gols que donen la victòria, 93 xuts a porteria. Què més? En tema defensa no ho diré, perquè al final un davanter que no interessa gaire.
0: Mm-hmm.
1: Aviam, construcció de joc. 703 passes, clar, que és el que més fluix va, perquè un davanter que ja té gairebé 30 anys no et repartirà tant el joc.
0: No, però per mi, és que clar, a vegades amb les estadístiques no es veu tan reflexat. És a dir, les estadístiques a vegades, òbviament, et mostren el rendiment en general, però necessites veure els jugadors per saber la importància que tenen en el joc. Per mi Muriqui ha estat el far del Mallorca aquesta temporada, amb la llum que li ha guiat una mica per la foscor, per dir, vinga, va, que ens podem salvar. Al final no va ser així, però ha estat una autèntica estrella aquesta temporada del Pirata Muriqui, que és com, jo crec que, com Fermín, no? El tema que, clar, les estadístiques
1: potser
0: no mostren tant a aquests fets, no? Però sí que és veritat que el seu joc, i a més un davanter tan gran, estan allà els moments ideals. És un davanter que la baixa bé de cap, que la baixa bé enrere per després tornar a la seva posició i marxar cap a l'atac. Ostres, la temporada de Muriqui ha estat impressionant, que haurem d'estar pendents de si acaben marxant o no aquest estiu.
1: Esperem que no, perquè tot i que jugar a segona no li agradaria pels aficionats del Mallorca, seria una gran tragèdia. Uh-huh. Continuem per l'últim jugador, Kylian Mbappé. 31 partits, 29 de titular, 21 acumulats, 2.604, 25 gols pitxitxi de la Lliga, 8 gols de penal, això perquè els interessi. Què més? 9 gols que donen la victòria, 63 xuts a porteria entre els 3 pals, ha provocat 9 penals, no sé si interessa gaire. En els duels s'han portat 125, no l'han tret cap vermell aquesta temporada. Mbappé, la veritat, m'ho esperava. Un jugador que no es fica gaire parelles amb l'àrbit. I tema construcció de joc, gairebé 1.000 passes, 998. Assistències, 5. 78 regats, que per ser Mbappé, a mi em sembla poc, eh? No sé tu.
0: Bueno, és que el jugador davanter no acostumes a regatejar tant. Sí que si jugues d'extrem, doncs, òbviament, hi ha més oportunitats per regatejar, però un davanter, ostres, no genera tant a l'1x1, sinó que genera més amb saber estar a la teva posició, saber empujar les pilotes cap a dins i saber resoldre situacions en atac que no t'acaben de funcionar.
1: Esclar, no sé quant de temps ens queda, Jordi, per afegir alguna coseta més.
0: Pots afegir.
1: Puc afegir. Doncs bé, m'agradaria parlar del Paris Saint-Germain, que ha guanyat la Champions, comentar una mica el partit, no sé si tu el vas veure.
0: De fet, Pau, estaven allà.
1: És veritat, estaves allà, que ho vas dir.
0: Estaven allà, no en l'estadi.
1: Clar, l'ambient.
0: Estava a la fanzone de l'Arsenal.
1: Ben fet.
0: He de dir que, com així, que ara hi ha les eleccions en el Madrid, es va passejar un bus, no sé si ho vas veure per les notícies.
1: No ho vaig veure.
0: Doncs mira, es va passejar un bus del Real Madrid. Per allà als voltants del Puskás Arena. Un bus d'Enrique Riquelme, candidat a les eleccions, que deia... estava en anglès, però que deia gaudiu d'aquesta nit, que el Madrid tornarà aviat.
1: Buah!
0: Em sembla... T'he de dir que, tot i ser el Madrid, em sembla espectacular.
1: Clar.
0: Espectacular. O sigui, em sembla de geni. La campanya molt bona, aquesta mini campanya de màrqueting, una de les tantes que ha fet i farà, però espectacular. El tema del partit. Jo sabia que l'Arsenal havia de plantejar un partit més defensiu.
1: Sí.
0: És a dir, per mi l'Arsenal, l'única possibilitat que tenia de guanyar aquest partit era fent una molt bona defensa.
1: Sí.
0: Per mi, el que destaca és que l'Arsenal defensa molt bé. Sí que és veritat que se'l va veure massa tancat,
1: clar,
0: però òbviament contra el PSG has d'adaptar molt al teu joc i realment doncs, crec que va disputar molt bon partit. Òbviament, jo crec que hagués vist el partit des de casa, em semblaria avorrit.
1: Clar.
0: Però des d'allà, clar, l'ambient canvia molt, però en el partit en si... cap xut a porteria en els 90 minuts, excepte del primer gol de l'Arsenal, que va vindre amb un error de la defensa del PSG, que va poder marxar a contra, i després el gol del PSG en penal, un error
1: de
0: Mosquera, que deixa'm dir que el partit de Mosquera és espectacular.
1: És increïble com es menja el seu banda.
0: Però clar, òbviament, doncs, comença l'error de penal, t'empaten el partit. T'he de dir que la pròrroga amb els canvis, crec que sortia guanyant l'Arsenal, perquè bueno, tenies el Dembélé a la banqueta, tenies molts jugadors molt tops a la banqueta, Vitinha a la banqueta, ostres, i l'Arsenal, ostres, no tenia tantes baixes tan destacades.
1: Clar.
0: Jo crec que hi ha penals, és una sort. Crec que és molt sort.
1: És
0: crec que David Raya a penals fa una... És lamentable?
1: Sí, per això mi, també ho penso.
0: David Raya en els penals és lamentable. A vegades llançant-se abans...
1: Sí, eh?
0: De
1: abans
0: córrer,
1: que et surtin.
0: Abans de córrer s'estava llançant ja. Bueno, no entenc el per què. Però bé, sí que és veritat que l'experiència... he dit que està molt guai. Crec que a més, sense viure realment o sense que cap dels dos equips diguis avui guanyo, soc d'aquest equip, es viu d'una altra manera la final. Per tant, jo crec que es gaudeix més. Quan va acabar, bueno, veies a tots una mica de cap caiguts, però clar, jo estava bé. I t'he de dir que em va defraudar una mica l'afició de l'Arsenal.
1: Sí. Sí, i això?
0: No animaven gaire. Quan van perdre no els vaig veure massa tocats. Ostres, jo vaig guanyant el partit. Comença guanyant al minut 5, 1-0, i allò, ja em poden estar aguantant que em quedo afònic durant tot el partit del que estic animant, i crec que tota l'afició del Barça passaria el mateix.
1: Sí,
0: i totalment. Més amb tants anys que no estàs en una final de la Champions. Clar. I a més amb aquest valor afegit, mira, si dius, bueno, és que estic acostumat a arribar fins aquí, dic, bueno, potser, clar, normal que no animis tant. Però amb aquesta circumstància, amb aquesta gent que no animaràs tant, només van fer un càntic en tota l'estona. O fins i tot a l'hora prèvia hi havia, doncs, a la fanzone habilitada, hi havia el DJ que també animava fent càntics, ningú el seguia. Ostres, em va defraudar molt una mica l'afició de l'Arsenal. Òbviament, l'experiència molt top. Crec que tothom hauria de viure també aquestes experiències d'anar a finals de Champions, òbviament, si s'ho pot permetre. Ara fa falta la següent, una que sigui al Barça.
1: Exacte.
0: I l'altra veure-ho a l'estadi. Això és el que ens falta. Però com a experiència t'he de dir que molt bé, sí.
1: Una mica de sort. L'any que ve el Barça arriba.
0: La final és a Múnich, l'any que ve?
1: És a Múnich, ui. Com l'any passat, no?
0: No, l'any passat va ser... No va ser Wembley, l'any passat?
1: No, fa dos a Wembley, potser. Sí, em sembla que va ser 2024 Wembley i 2025 Múnich.
0: Bueno, vaig a buscar-la perquè ara sí que m'estàs fent dubtar. La final va ser... A veure... no l'estic trobant.
1: Sí, és el que et dic, 2025 Múnich, 2024 Wembley, 2023 Istanbul, 2022 París.
0: Ah, sí, va ser en l'Allianz.
1: Veus?
0: Sí, va ser en l'Allianz Arena. Molt bé, aquí t'he vist, Pau, eh?
1: Sí,
0: Molt bé, molt bé. Doncs sí, doncs una altra vegada. No sé si en l'Allianz Arena.
1: Clar.
0: Però que fa tota la pinta. Però
1: sí,
0: bueno,
1: sí.
0: D'aquí dos anys és a Madrid, en el Metropolitano.
1: Uf.
0: I diuen que el 29 seria en el Camp Nou.
1: El Camp Nou, buah, que bé.
0: Diuen que encara no s'ha confirmat, però jo crec que com a inauguració d'estadi jo crec que també pot ser molt bona sede. Sí, sí. Pau, fins aquí la secció, oi?
1: Sí, jo no tinc res més a afegir, no sé si tu vols dir alguna
0: cosa. Estic carregant aquí a les pàgines per si hi ha alguna notícia d'última hora mentre estem gravant això, però no. Bueno, destacar el fitxatge d'Anthony Gordon, no?
1: Sí.
0: Que l'han fitxat.
1: Pel Barça, sí.
0: T'agrada?
1: La veritat és un jugador que pel Càndid pressiona molt bé i a mi m'agrada.
0: Mm. Doncs Pau, en parlarem de la setmana vinent ja amb més cosetes. Que vagi molt bé, Pau. Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, Jordi. Ens veiem. Adéu.

Vinga, va, fins aquí arriba el programa d'avui. Us comentava al principi que potser era una mica més curtet de lo normal. Gairebé ja són i 44, les 8 i 44. Queden aproximadament aquest quart d'horeta per arribar al punt de les 9 del vespre. Però ja us deia al principi que avui tindrem aquesta secció de Minut 90, demà tenim la tertúlia i divendres aquesta xerrada amb algunes jodres. A veure, jo crec que ja sabeu de qui puc estar parlant, eh? Un programa també curtet i que hem començat dient que hi havia una novetat, i és que us ho diria al transcurs del programa, però m'he esperat al final a veure qui ha aguantat fins aquí. Tampoc ho vull anunciar perquè demà vull que estigueu atents a la tertúlia, que potser farem l'anunci oficial, però és que bé, sabeu que cada any, al final de temporada, hem de donar uns premis. Només us dic que ho reserveu el dia 26 de juny, un divendres, a 7:45 del vespre. Només agafeu l'agenda i apunteu-vos-ho. Vinga, va, que demà en sabreu més cosetes si esteu atents a la tertúlia del Show dels Esports, amb en Joan Martín, en Joan Placides i en Tomàs Vega i un servidor, Jordi Durant, que s'aprofita per acomiadar i que acabeu de passar molt bona nit. Ens veiem demà amb més i millor. Que vagi molt bé.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 4 de juny, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, les vagues es recuperaran a partir de dilluns que ve. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vàpers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va imposar-se als Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. 2 minuts i mig els que passen de les 7. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb 2 accidents actius arreu de la xarxa viària catalana. Un ha estat a la carretera GI-552, que talla la calçada Arbúcies en sentit sud, i haurà desviaments senyalitzats ja des d'aquesta matinada. També tenim un segon accident, en aquest cas a la AP7 a Sant Cugat del Vallès, on es talla un carril de circulació en sentit sud en direcció Tarragona, provocant 2 quilòmetres de retencions. També, si parlem de retencions habituals, però, hem de parar l'atenció sobretot al vessant Besòs, on ja hi ha en tot el nus de la Trinitat, que deixa afectacions de retruc al primer tram de la ronda de dalt en sentit Llobregat. A la ronda litoral també ja hi ha retencions des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta.

0: en més de 6 quilòmetres. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, a hores d'ara, doncs ja també tenim lentitud des de Pallejà i Molins, en direcció Barcelona per la A2 i la P23. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i acompanyades de calamarsa o pedra. Ampliem aquesta previsió amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, dijous de canvi de situació. De fet, a hores d'ara ja tenim més núvols que no pas ahir al matí i al llarg de les properes hores aquest cel que estarà força carregat, sobretot a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de Barcelona, amb les primeres gotes, primeres pluges poc destacables, sobretot entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona. Sens dubte que serà aquesta tarda quan el temps canviarà com un mitjó al llarg de la tarda, del vespre. Tempestes que tindrem a moltes comarques seran isolades a les de Ponent i les de l'Ebre i molt més importants a les de Girona i Barcelona, i atenció, a cavall de la capçalera del Fluvià, del Llobregat i del Ter. És on més aigua se n'espera. També a última hora de la tarda farà més fred que no pas aquest matí. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. Arrenca, per tant, el tràmit a la cambra perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023. Seran els primers pressupostos del govern de Salvador Illa que sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i que inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple en què el projecte de llei s'havia arribat a retirar per falta d'acord, el govern compta ara amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los còmodament en una votació final que està prevista pel 2 de juliol. A partir d'aleshores, s'obre la possibilitat que l'oposició elevi els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, un fet que obriria un termini màxim de 30 dies per emetre un informe que no és vinculant. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja han donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Ens amplia la informació Lamont Carvajal.
4: L'ombra de la presumpta corrupció socialista ha centrat la sessió de control. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha esmentat diversos casos i ha assenyalat el PSC.
5: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock fins a la seva pròpia campanya electoral.
4: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que el PSC està net i que la corrupció és una línia vermella. Ho ha fet també responent al diputat del Partit Popular, Alejandro Fernández.
6: Gracias, presidente. ¿Sigue atribuyendo las acusaciones de corrupción de su partido a inventos de la fachosfera?
7: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
4: Illa també ha advertit que alguns corren massa a dir segons què i ha recordat la presumpció d'innocència.
1: L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, qui va ser número 3 del partit Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de l'amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucrarien tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig de la tempesta judicial i política que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
8: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
9: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
8: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
9: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
8: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any, el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
1: Un Pedro Sánchez que ha complementat la seva jornada a Catalunya amb una visita a dues de les empreses més punteres del teixit econòmic del país. Primer ha assistit a l'acte de col·locació de la primera pedra de la nova planta de Grífols a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, que suposa una passa important per a aquesta multinacional en el camp de la biomedicina. Ja a la tarda, Sánchez ha estat a la planta de SEAT a Martorell, al Baix Llobregat, on l'empresa automobilística ha iniciat la producció del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, els primers elèctrics que es fan a aquesta fàbrica. Ara per ara, SEAT té capacitat per fabricar-hi 1.200 cotxes al dia, tot i que assolirà aquesta xifra de manera esglaonada. El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta celebrada el mes de març sobre l'acord de govern amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera dels resultats, doncs, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya, avui a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà en funció del sentit de la consulta a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres era el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. I encara de l'àmbit educatiu, us expliquem que 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i hi dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès amb la participació d'USTEC que analitza la irrupció de la IA a l'educació. L'informe apunta també que un 80% dels docents també la fan servir de manera ocasional i amb una visió, però, més crítica. Ens ho explica l'Ester Minguell.
10: Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
11: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
10: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment per crear recursos didàctics, dissenyar activitats o reduir el treball burocràtic. Els docents reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
1: Un quart de vuit, el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar, no només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té més detalls la Maite Polo.
12: 8 de cada 10 encastats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
12: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
1: L'Hospital del Mar obre un nou equipament a Santa Coloma de Gramenet per donar suport als centres de salut mental del Barcelonès Nord. Es tracta de l'espai Salut Àgora, que acull una quinzena de pacients que surten de tractaments psiquiàtrics de llarga durada. La iniciativa s'enmarca en un projecte pilot del Departament de Salut per fomentar alternatives a l'atenció hospitalària i forma part del Pla Director de Salut Mental i Addiccions de Catalunya. Ens n'informa Sergi Crusells, de Televisió de Badalona.
14: L'espai està construït com si fos una casa amb la seva sala d'estar, cuina, lavabo i bugaderia. Els pacients l'utilitzaran per adaptar-se al dia a dia després d'una llarga hospitalització, interioritzar bons hàbits alimentaris i higiènics, i a més serà un centre de referència per a consultes privades i establir vincles entre els professionals, els pacients i els seus familiars.
15: És de baixa exigència, amb la qual no es programen visites com a tal, no fem activitats programades, és a dir, la persona entra i surt quan vol, quan pot, i ve aquí, comparteix amb altres persones i, evidentment, hi ha professionals que li donen l'atenció segons les seves necessitats. El que sí sabem és que el fet de que la persona retorni a la comunitat provoca millor funcionament, provoca millor autoestima, millor qualitat de vida.
14: La funció dels professionals no recau únicament dins de l'espai, també els acompanyen en tasques que hagin de fer a l'exterior per enfortir la comunitat.
1: Les entitats laiques que impulsen la campanya Jo no t'espero han denunciat l'ús de diners públics per finançar la visita de Lleó 14 a Barcelona. En una roda de premsa aquest dimecres han criticat durament diverses qüestions que els semblen contradictòries, com l'ús de l'estadi olímpic de manera gratuïta o la participació del papa en actes polítics perquè fan èmfasi que no és una figura demòcrata. A més, han convocat una manifestació per reivindicar aquesta postura que tindrà lloc el dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born, coincidint amb la l'esdeveniment del Pontífex a Montjuïc. Escoltem Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, i també Albert Riba, president d'Ateus de Catalunya.
16: El problema és que les nostres institucions segueixen atorgant un os d'estat a una autoritat religiosa. Mantenir aquest tracte d'excepció en una societat que ja és obertament plural no és neutralitat. És un pur anacronisme que no podem normalitzar.
17: És inconcebible que el deixin parlar en el Congrés dels Diputats. Entenem que el senyor Prebost pot visitar Espanya, pot moure's per aquí, pot fer els actes que vulgui, que estiguin emmarcats en la seva religió, però no fer política. I ha vingut a fer política.
1: Ben al contrari, des de l'Església Catalana s'espera l'arribada de Lleó XIV amb els braços oberts. Així ho ha explicat el bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano Pentinat, que també s'ha mostrat convençut que el papa parlarà en català durant la visita de la setmana vinent.
18: Lleó XIV parlarà en català a casa nostra. Això ho podem donar per suposat, perquè l'Evangeli s'encarna, no? I s'encarna en la realitat en què vivim. De seguida, amb totes les places que ens van donar a les diòcesis, concretament a Urgell, doncs es van omplir de seguida. Per tant, entusiasme, esperança, molt de goig i desig de trobar-nos una paraula d'esperança per la nostra societat.
1: L'Ajuntament de Mataró condemna els aldarulls d'aquest dimarts al barri de Cerdanyola. L'alcalde, David Bote, diu que entén el malestar veïnal i apunta que tenen a punt el dispositiu per si continua l'episodi de tensió. L'Associació de Veïns de Cerdanyola, que també condemna la violència, explica que els aldarulls es produeixen en un context d'empobriment del barri. Ens ho explica la Clara Sánchez, de TV Mataró.
19: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal, però assegura que la violència mai és la resposta.
20: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Els dispositius continuaran, com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
19: L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions.
21: Que hay una ofensiva de los fondos buitres por tirar a la gente a la calle. Eso hace que haya una tensión ahí contenida. Nosotros no justificamos la violencia, pero tampoco podemos controlar que gente en un momento determinado pues actúe de forma que no es la más correcta.
19: Precisament fa una mica més d'un any, el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
1: 14 persones han estat detingudes en el marc del dispositiu policial contra una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana a la urbanització Mas del Plata, a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han intervingut 11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 plantes. En total s'han fet 15 entrades i escorcolls. També s'han interceptat diverses armes de foc i armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors. I encara de l'àmbit policial, els Mossos han trobat 2 persones mortes a l'aigua aquest dimecres a Ponent. En poques hores de diferència, la policia catalana ha localitzat un cos surant a les comportes del pantà d'Utxesa, a Aitona, i un altre al riu Segre, a l'altura de Lleida. La policia ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquestes morts a l'espera de poder concretar més detalls quan es disposi dels resultats de les autòpsies. El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt graciec ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als Banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja el va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a la Champions de la temporada vinent. També en waterpolo, el Centre de Natació Mataró continua celebrant el títol de Lliga aconseguit dimarts contra el Sant Andreu, sense gaire marge, però, ja que la setmana vinent disputaran la Final Four de la Champions femenina a Malta. De tot plegat, n'han parlat amb els companys de TV Mataró. És una informació de la Laia Sant Miquel.
0: Un trofeu que no ha estat pas senzill d'aconseguir. Després d'una fase regular pràcticament immaculada, el Sabadell i el Sant Andreu, subcampió i campió d'Europa respectivament, esperaven en el camí de les mataronines en el play-off pel títol.
2: Després d'haver perdut el dimecres anterior el primer partit, ens vàrem sentir molt tranquil·les de saber que fent les coses una miqueta millor eren capaces de guanyar aquest Sant Andreu, no només a casa, sinó també tornar trencant aquesta imbatibilitat de 3 anys que feia que ens guanyaven.
0: Mariona Tarré va aturar el llançament de cara a l'Anton, que hagués tornat a posar l'empat al marcador en l'última jugada.
22: Em vaig sentir com molt segura amb tot el que tenia al costat. Jo tenia a dos braços a l'esquerra, tenia al costat de la Jogel, ficant-me a braç, i com que el hueco que hi havia era aquell només. I és el que vaig anar a parar.
0: El proper i últim repte que li queda a l'Assolim Centre Natació Mataró començarà dilluns. Serà llavors quan es desplaçaran fins a Malta, seu de la Final Four de la Champions. El primer rival serà l'Olympiacos, unes semifinals a un partit que, si superen, podrien trobar-se en una hipotètica final jugant de nou contra el Club Natació Sant Andreu.
1: El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya amb 15 punts i Birgander, amb 10 d'anotació i 11 rebots, va ser el més ben valorat. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. I el Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya el Palau Lucam Múrcia. L'equip de Xavi Pasqual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. Tomàs Satoranski explica com afronten aquest segon duel.
23: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque.
1: I el Barça d'handbol té aquesta setmana una de les cites destacades del curs. Disputarà la final a 8 de la Copa del Rei a Alacant. Els blaugranes, que s'estrenaran divendres en els quarts de final contra el Valladolid, busquen sumar el títol per 30è cop, el 13è consecutiu. Tot plegat abans d'afrontar la Final Four de la Champions la setmana vinent.

Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026 davant desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel, i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que han iniciat Yard Act i l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha fet pujar la temperatura amb èxit com Nois, durant el qual ha aparegut per sorpresa la també catalana Muixca. I Berga continua de celebració amb la Patum. Per la jornada d'avui destaca la Patum de Lluïment aquest migdia i la Patum completa, que ha de començar a 9:45 de la nit. Ahir dimecres, però, la plaça Sant Pere ja va viure la primera gran jornada de la festa amb protagonisme pel Tabal, les Guites i els Gegants Vells, acompanyats de la Cobla Pirineu, que van fer vibrar els i les berguedanes que van participar en els salts corresponents. Tot i la previsió de pluja, ahir la jornada es va poder celebrar sense complicacions. Avui, però, els ruixats podrien fer acte de presència, sobretot de cara al vespre.

Què ingressa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic, que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023 després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. De seguida us ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 4 de juny. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, a partir de demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, dos accidents compliquen a aquesta hora la circulació a les carreteres catalanes. Una a la carretera G552, que talla la calçada a Arbúcies en sentit sud i que obre desviaments senyalitzats. El segon accident el trobem a Sant Cugat del Vallès, a l'AP7 en direcció Tarragona, i que provoca 2 quilòmetres de cues. D'altra banda, també trobem cues habituals en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions al primer tram de la Ronda de Dalt en sentit sud. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el Pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i, a més, acompanyades de calamarsa o pedra. De fet, avui dijous serà un dia de canvi. A hores d'ara ja hi ha més núvols que no pas ahir i el cel s'anirà carregant amb el pas de les hores, principalment a Tarragona, a la Catalunya Central i també a Barcelona. Però el punt d'inflexió es produirà aquesta tarda quan el temps canviarà i molt. S'esperen tempestes a moltes comarques. Els episodis de pluja seran molt importants, sobretot a Girona i Barcelona. Atenció també a les capçaleres dels rius Llobregat, Fluvià i Ter, indrets on més aigua s'espera. També farà més fred a última hora de la tarda.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4 minuts de 8:15. Hem tancat la portada i ara sí entrem en matèria. El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. Arrenca, per tant, el tràmit a la cambra perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023. Seran els primers pressupostos del govern de Salvador Illa que sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i que inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i Comuns fins al 2023. 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple en què el projecte de llei s'havia arribat a retirar per falta d'acord, el govern compta ara amb els suports necessaris pels socis d'investidura per aprovar-los còmodament en una votació final que està prevista pel 2 de juliol. A partir d'aleshores, s'obre la possibilitat que l'oposició elevi els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, un fet que obriria un termini màxim de 30 dies per emetre un informe que no és vinculant. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Ens amplia la informació Lamont Carvajal.
3: L'ombra de la presumpta corrupció socialista ha centrat la sessió de control. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha esmentat diversos casos i ha assenyalat el PSC.
4: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock fins a la seva pròpia campanya electoral.
3: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que el PSC està net i que la corrupció és una línia vermella. Ho ha fet també responent al diputat del Partit Popular, Alejandro Fernández.
5: Gracias, presidente. ¿Sigue atribuyendo las acusaciones de corrupción de su partido a inventos de la fachosfera?
6: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
3: Illa també ha advertit que alguns corren massa a dir segons què i ha recordat la presumpció d'innocència.
1: L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i qui va ser número 3 del partit, Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de l'amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucren tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig de la tempesta, d'aquesta tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
7: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
8: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
7: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
8: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
7: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any, el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
1: El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta celebrada el mes de març sobre l'acord del govern amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera, doncs, dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya. Avui, a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà en funció del sentit de la consulta a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres ha estat el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Les altes temperatures de principis de juny estan impactant de ple a les escoles i ja fa dies que els termòmetres en alguns centres escolars freguen els 30 graus. L'Institut Montserrat Roig del barri de Gràcia de Barcelona ja planteja que els alumnes marxin a casa per la calor que fa a les classes. Ens n'informa BTV.
9: Més enllà dels exàmens, per als alumnes la calor és la gran protagonista d'aquests dies. Finestres obertes, ventalls i ventiladors no són suficients per abaixar les temperatures a l'aula.
10: La setmana passada va ser molt desmesurat. Molt dur, ha sigut molt dur per als alumnes i per nosaltres. Has d'intentar lidiar amb aquesta història de que els alumnes no estan còmodes, estan malament.
9: A l'Institut Montserrat Roig, diverses famílies ja han rebut un document per autoritzar els fills a sortir si se superen els 27 graus a l'aula. Es tracta de la temperatura límit que poden assolir aquests espais legalment.
11: Els alumnes han de venir cada dia al centre. Si és veritat que si la temperatura puja molt, les famílies havien de signar un compromís de o deixar-los sortir o bé venir-los a buscar o deixar-los aquí.
9: Davant la situació que es viu a les aules, el Consorci d'Educació de Barcelona té en marxa el Pla Clima Escola, que preveu climatitzar prop de 170 centres fins al 2029. Això sí, la llista se centra sobretot en escoles públiques de primària.
1: És una altra de les notícies destacades d'aquest matí. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar. No només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té tots els detalls la Maite Polo.
12: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents, transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
12: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
1: Però no tot són males notícies en l'àmbit sanitari. Tres hospitals de la regió sanitària de Girona han provat amb èxit fèrules impreses en 3D per al tractament de fractures de canell que substitueixen el guix, provoquen menys molèsties als pacients i suposen un canvi econòmic i assistencial. És una informació de Roger Isern des d'Olot Televisió.
14: Es tracta d'una prova pilot desenvolupada durant 12 mesos sobre 31 pacients atesos a urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol, que presentaven una fractura al radi distal, un tipus de lesió força comuna del canell.
15: Sí que és cert que el pacient té més confort i així els resultats ho acrediten. I també col·locar un guix significa una despesa d'aigua, significa una despesa amb neteja, significa una despesa de residus, i aquí nosaltres no necessitem aigua, no generem residus o ben minimitzem els residus perquè això són fèrules reutilitzables.
14: Finalment, en quant a la sostenibilitat i l'impacte econòmic, l'estudi evidencia un estalvi potencial de recursos gràcies a la reducció del temps assistencial, la reutilització parcial dels dispositius i el menor consum d'aigua i materials. Per tot plegat, en el cas de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, s'estima que el sistema de fèrules 3D estalviaria 4.750 euros anuals. Una xifra que, per exemple, segons indica l'informe presentat, si s'extrapola a tot el sistema català de la salut, significaria un estalvi anual estimat de 625.000 euros.
1: Tres quarts de vuit. Mobilitzacions aquest dijous a tots els centres de Nestlé, coincidint amb el final del període de consultes de l'ERO presentat per la direcció i que afectaria uns 300 treballadors a tot Espanya. Més de la meitat dels acomiadaments previstos, 178, corresponen a Catalunya. La direcció de l'empresa justifica l'expedient per factors com l'augment de la marca blanca, la digitalització i l'automatització, així com per garantir la viabilitat futura de la companyia. Els sindicats, però, ho rebutgen de ple i aposten per les prejubilacions als majors de 60 anys. I l'empresa química Dawn ha anunciat un expedient de regulació d'ocupació per reduir la plantilla de les plantes que gestiona el conjunt de l'Estat. Uns acomiadaments que afectarien 138 persones de les 732 que té contractades. D'aquests treballadors, 687 són els centres que l'empresa té a Tarragona. I el sector del metall reclama a les administracions més suport per potenciar la indústria de la defensa a tot l'Estat espanyol. Aquesta proposta l'han dut a terme en el marc de l'Observatori Industrial del Metall, que s'ha celebrat a Montsant Benet i que ha seguit de prop la Laura Mitjans, de Canal Taronja Central.
9: Montsant Benet ha acollit l'Observatori Industrial del Metall, que ha comptat amb representants de Confemetal, la Confederació Sindical de Comissions Obreres Indústria i UGT FICA. En el marc de la jornada, els ponents han reclamat més suport a les administracions per potenciar la indústria de la defensa a tot Espanya i especialment a Catalunya, i més amb la situació de guerra que actualment es viu a escala mundial.
16: La indústria de defensa és una indústria que genera empleo estable, empleo con derechos. Es necesario que un país en este momento de incertidumbres geopolíticas, de agresiones como la de Putin o la del señor Trump o la del señor Netanyahu, sea un país que tenga un ejército disuasorio, no para agredir, no para atacar a nadie, pero sí para mantener una posición de disuasión.
9: Actualment a Catalunya, segons la patronal de Metal·lúrgia, manquen 8.000 llocs de treball. A banda, l'acte també ha posat sobre la taula l'atracció de talent i la necessitat d'accelerar la transformació digital. En definitiva, la indústria del metall té un pes del 6,2% del PIB nacional i s'hi dediquen més d'un milió de persones.
1: La Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros al Pla de Vigilància contra Incendis Forestals, una campanya que començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 620.000 hectàrees agroforestals. Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació, explica la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
17: Això és clau, no? Tindre uns boscos gestionats vol dir que tenim una qualitat de fusta més bona, els arbres més espaiats, i si hi ha un incendi té un comportament més suau, no arriba a ser tan agressiu com si no ho tenim gestionat. No només ens n'hem de recordar tot l'any, sinó que per apagar els incendis la millor manera és actuar tot l'any.
1: A Barcelona, l'Ajuntament ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja a la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana, les platges i un reforç del 40% de la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Ens n'informa la Carina Bellvé.
18: L'operació estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
19: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs, seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
18: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
1: El Mercat Audiovisual de Catalunya ha acollit la presentació dels 12 finalistes de la convocatòria de Podcast 2026 promoguda per la xarxa i Ràdio 4 i dels 17 documentals televisius finalistes del Pitching promogut per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT. D'altra banda, aquesta edició del MAC ha posat el focus en l'anàlisi de les audiències, la indústria de l'àudio i la intel·ligència artificial deixa. Ens ho expliquen des de Vallès Oriental Televisió.
20: Un any més, el MAC ha reunit bona part del sector audiovisual català per parlar de present i, sobretot, de futur dels mitjans. El MAC vol analitzar com els mitjans s'expressen i connecten amb la ciutadania.
21: Fins ara, quan parlàvem d'audiència, ens fixàvem molt en les dades, no? En quanta gent ens mirava, però no en què esperava de nosaltres la gent que ens mirava. I posar el focus aquí és molt important.
20: El contingut generat de manera sintètica, és a dir, amb intel·ligència artificial, ha centrat part del debat del mercat audiovisual d'aquest any. Durant la ponència d'obertura del certamen, l'especialista Elena Neira explicava que els continguts generats amb IA són formats cada cop més presents, especialment a les xarxes socials.
22: La intel·ligència artificial generativa tiene cosas muy interesantes, permite, por ejemplo, rebajar la barrera de entrada a los proyectos, permite que productoras pequeñas puedan ampliar la escala visual de sus proyectos, pero también es verdad que hay un riesgo más que evidente, ¿no?, para toda la comunidad creativa y profesional de l'audiovisual.
20: El podcast també ha tingut espai en el MAC, s'ha parlat dels podcasts en català, que segons els experts és un sector fort però que encara té reptes per encarar el futur. Aquesta edició del MAC ha servit també per tenir un moment de reconeixement per Pepi Rafel, una de les primeres persones a fer televisió local a Barcelona.
1: El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja la va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a la Champions de la temporada vinent. El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final de la play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart que els va acabar condemnant. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. El Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya el Palau Luca Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. El Força Lleida vol ampliar el nombre d'abonats en la tercera temporada a l'ACB. El club ha presentat la nova campanya amb un increment de preu del 10% destinat a incrementar el pressupost fins als 6 milions. Ens ho explica el Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
0: El Club Bordeus ha presentat la campanya d'abonaments, en què ha anunciat que enguany es passarà de 4.500 a 4.700 abonats. També ha presentat diverses novetats de cara a la propera temporada, entre elles l'eliminació del dia del club.
2: El carnet de simpatitzant és un carnet que tindrà un cost de 49 euros. No dona dret a vindre a tots els partits, però sí a un partit a la temporada que sigui de categoria B o C, és a dir, exceptuant Barça i Madrid.
0: Els preus dels abonaments tindran un petit augment del 10%, ja que el club considera que entre tots s'ha de fer un esforç per fer créixer l'entitat i celebrar els 3 anys a l'ACB.
4: Demanem un esforç, sí, un esforç d'un 10% més respecte al PAC que havia anteriorment, incloent els partits del club.
0: Els abonaments es poden renovar des del proper 4 de juny fins al 17 del mateix mes. Un cop passada aquesta data, s'alliberaran els seients per poder fer canvis de secció i obrir espai per a les noves altes.
1: Només 5 minuts per arribar a les 8 i us expliquem que Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026 davant desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que ha iniciat Yartak i l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha comptat amb l'aparició sorpresa de la també catalana Muixca. L'orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de Clàssica a la platja els dies 8 i 9 de juliol. La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de dos concerts gratuïts oberts al públic i ens ho apropa el David Navarro.
23: L'orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
24: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
23: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
25: Ludovic Morló, el nostre director titular de l'orquestra, ha volgut proposar el que li hem anomenat una sinfonia imaginària, combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
23: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
1: Berga continua de celebració amb la Patum. Per la jornada d'avui destaca la Patum de Lluïment al migdia i la Patum completa a 2:15 de la nit. Aquest dimecres la plaça Sant Pere ja ha viscut la primera gran jornada amb el Tabal, les Guites i els Gegants Vells. Avui, però, estarem molt pendents dels ruixats que podrien aigualir la festa, sobretot de cara al vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: La figa. La figa és la infructescència de la figuera, Ficus carica, típica del Mediterrani i altrament coneguda com la fruita dels filòsofs pel seu vincle amb la cultura grega. Si es consumeix fresca, és de pell suau, polpa carnosa i sabor dolç. Conté sucres en forma de sacarosa, fibra, vitamines i minerals, entre els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment

0: Sabor d'Isot o la blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobre torrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola.
1: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. De seguida anirem fins a les portes del Parlament, a la prèvia del debat, per buscar els arguments d'alguns dels seus protagonistes. Així doncs, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 4 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, a partir de demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. I entrarem a fons tot seguit en conversa amb Alejandro Frino, pneumòleg i coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i el guitarrista de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. Passen 3 minuts de les 8 del matí. És moment per conèixer quines complicacions hi ha a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem un dia més amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
3: Hola, molt bon dia. Doncs les retencions habituals d'hora punta. Ens comencem situant els accessos nord a la zona del Vallès, l'autopista AP7, com cada matí, molt carregada entre Mollet i Barberà del Vallès, en sentit Tarragona, i també entre Sant Cugat del Vallès i Barberà, en sentit nord. En sentit Girona, també dels accessos del Vallès, com cada matí, aturades a la C58, entre Montcada, Reixac i el Nus de la Trinitat, sobretot d'entrada a la capital catalana. I d'aquesta zona dels accessos nord, també la pota nord, retencions a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la C31 a Badalona, les rondes molt plenes també, sobretot en sentit Llobregat, la ronda de dalt amb aturades entre les Roquetes i l'altura d'Horta, i la ronda litoral amb retencions entre la zona Fòrum i la Barceloneta. També dels accessos del Baix Llobregat hem de destacar aturades amb retencions intermitents a la B23 entre la zona del Papiol i fins a arribar a Esplugues de Llobregat, d'entrada a la Diagonal de Barcelona, i també aturades a l'autovia 2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà de Llobregat. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.

0: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i, a més, acompanyades de calamarsa o pedra. Ampliem aquesta previsió amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. Com ens deies, o com deia jo ara, bona regirada del temps aquesta tarda i vespre, no?
1: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, la segona meitat d'aquest dijous serà d'un temps completament tempestuós. De moment, aquest matí, no. Aquest matí la situació està sent molt més tranquil·la, per bé que s'estan començant ja a congriar els núvols en algunes comarques. Són més abundants en molts indrets de la Catalunya central, també del sud de Barcelona, comarques del Camp de Tarragona, de l'Ebre, i fins i tot al llarg d'aquest matí ja començaran a caure algunes primeres gotes, alguna pluja feble, efímera, local, poca cosa, especialment al Camp de Tarragona o també al voltant de Montserrat, al Penedès. Atenció a aquesta tarda. Tarda especialment avançada ja, cap a les 6-7 de la tarda. Tempestes que arrencaran del Pirineu, d'altres que es formarà amb ganes també al prelitoral tarragoní, cap al Priorat, cap a la Conca de Barberà, al Baix Camp, també a la Vall del Corb, en el cas del sud de Lleida. I avançada la tarda, ja gairebé aquest vespre, fortes tempestes a gran part de la Catalunya central, de Girona i Barcelona. Les més fortes, amb molt mala bava, la veritat, cauran a Osona, al Ripollès, a la Garrotxa, al Mollanès, al Berguedà, al Lluçanès i al Vallès Oriental, amb algunes tempestes bastant aparatoses. Però ja diem, quan vagi acabant la tarda, i també la temperatura caurà en picat, estrepitosament. Al llarg d'aquest vespre, de fet, aquesta propera vesprada farà més fred que no pas a hores d'ara. També estarà plovent una mica al llarg d'aquesta propera nit i matinada, sobretot a la costa, i ja retirant-se cap a la banda de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Aquest matí se celebra el debat de totalitat dels pressupostos de la Generalitat, un debat clau per fer avançar en el tràmit parlamentari. Seran els primers comptes des del 2023, els primers per al govern de Salvador Illa, que freguen els 50.000 milions d'euros i que suposen un increment de la despesa d'un 22%. Al Parlament hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns més detalls d'aquest ple que s'ha de celebrar d'aquí una estona.
3: Bon dia, Helena. Sí, debat important i clau per a fer avançar la tramitació parlamentària dels pressupostos de la Generalitat. Sí, seran els primers des de l'any 2023 i els primers comptes de la Generalitat amb Salvador Illa com a president de la Generalitat i amb Jordi Riba. Ell és portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC. Diputat, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: Volem conèixer més d'aquest calendari que s'obre d'aquí uns minuts aquí al Parlament de Catalunya i s'estima el dia 2 de juliol aprovació definitiva dels pressupostos.
4: Efectivament, avui fem l'anomenat debat de totalitat, que en el que discutim és si el Parlament opta i decideix que els pressupostos continuïn la seva tramitació parlamentària en el procés d'esmenes, en el procés de propostes de modificació que poden fer els grups parlamentaris. La setmana que ve torna a haver-hi comissions per les seccions pressupostàries i el dia 25 hi ha la comissió en la que es debatran aquestes propostes d'esmena, i la previsió, efectivament, és que el dia 2 de juliol pogués portar-se a terme el debat definitiu d'aprovació del pressupost.
3: I uns pressupostos que pràcticament es desplegaran a l'últim trimestre de l'any, tenint en compte que s'aprovaran tot coincidint amb la fi del curs polític i l'inici de les vacances d'estiu. Uns pressupostos també suficientment ambiciosos per regular, cimentar el creixement de Catalunya, tenint en compte que el 2027 serà un any ple de curs electoral?
4: Són uns pressupostos ambiciosos, sens dubte, uns pressupostos que permeten afrontar el que queda d'any i afrontar el futur amb garanties de que els serveis públics disposaran dels recursos suficients per afrontar els reptes que el país necessita, que les inversions permetran un salt endavant a les infraestructures de tota mena del país, i per tant uns pressupostos que responen a les necessitats que en aquests moments entenem que tenen el país i que hem aconseguit un acord a l'entorn d'aquest concepte de necessitat, d'aquest avenç, d'aquest pas endavant, que sens dubte tindrem amb aquest pressupost. El futur veurem quin és. Els pressupostos són una bona eina per afrontar el futur i, per tant, estem convençuts de que avui fem un pas endavant decisori.
3: I I el debat de totalitat coincideix amb l'anunci ahir del president del govern, Pedro Sánchez, a Barcelona, en el sentit que presentarà pressupostos pel 2027. Debat de totalitat pels pressupostos del 26 aquí a Catalunya, anunci del president del govern, dos senyals a favor de l'estabilitat, tot i l'ofensiva judicial?
4: Sens dubte, el disposar de les eines, dels instruments pressupostaris, són un senyal de normalitat i el govern doncs, de l'Estat ha optat, ha anunciat la voluntat de presentar el projecte de pressupostos del 27, que és, sens dubte, una bona notícia en si mateixa i és una bona notícia des del punt de vista d'aquesta projecció d'estabilitat, de voluntat de continuïtat i d'ambició perquè els comptes, en definitiva, concreten en partides, concreten en recursos econòmics aquesta voluntat d'avançar, per una banda avui aquí a Catalunya i amb l'anunci del president Pedro Sánchez d'avançar en el conjunt d'Espanya.
3: Jordi Riba, portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i Helena, tot a punt perquè comenci aquest debat de totalitat al Parlament de Catalunya. Recordem, els primers pressupostos de Salvador Illa que freguen uns 50.000 milions d'euros són un 22% més que els pressupostos del 2023.
0: I que ja comencen doncs, a caminar a partir d'avui per ser aprovats, com dèieu, també el 2 de juliol. Gràcies, Anna. Bon dia. Fins després. I més coses, l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i qui va ser número 3 del partit Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de l'amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucrarien tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig d'aquesta tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat, com ara ens recordava Anna Ruiz, que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
5: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
6: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
5: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
6: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
5: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
0: El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta, celebrada el mes de març, sobre l'acord del govern, aleshores amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. Doncs a l'espera dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya. Avui a Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà, en funció del sentit de la consulta, a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres era el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, per exemple, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació, que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Gairebé un quart de nou del matí, el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar, no només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té més detalls la Maite Polo.
7: 8 de cada 10 encastats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
8: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents, transmeta un missatge que insisteixo és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
7: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
0: Doncs un cop exposat el diagnòstic, volem entendre què hi ha realment al darrere d'aquest canvi de patró i què implica per a la salut d'aquesta generació. Ens acompanya el doctor Alejandro Frino, pneumòleg i coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia. Doctor Frino, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
9: Buen día, es un placer estar aquí con ustedes y saludarlos esta mañana en un tema tan importante como el que están tratando, realmente que es muy preocupante.
0: Doncs anem al gra una mica, doctor. Salut confirma que l'ús de vapers entre els adolescents s'ha més que doblat en 4 anys. Què explica aquest augment tan accelerat i què li preocupa més des del punt de vista clínic? Podríem parlar d'una epidèmia del vaporeig?
9: Sí, tranquil·lament. Perfecto lo que estás diciendo, porque toda la industria que fabrica estos dispositivos, que se encarga de vender su producto, que es la adicción a la nicotina. O sea, el producto no es vender cigarros o vender cigarrillos o pipas o cachimbas o lo que estén en el mercado, sino es vender adicción a la nicotina. Y ese es el punto. La droga nicotina es terriblemente adictiva. Le gana la cocaína, le gana el alcohol, le gana la marihuana. Entonces, cualquier dispositivo que use una persona genera adicción y los va entrando en este círculo que es el consumo de tabaco o equipos y aparatos similares. Así que realmente nos preocupa mucho. Hay un trabajo publicado, y los invito a leer la nota que ha publicado la SOCAP, en la nota de prensa que ha publicado SOCAP, que nos muestra que los chicos que fuman una vez por mes se transforman en fumadores en 40% en poco tiempo. Es realmente terrible. O sea, 4 de cada 10 chicos que han fumado una vez al mes se han transformado en fumadores diarios. Esto es algo realmente terriblemente preocupante. Están usando muchos dispositivos porque creen que no son tóxicos, como acabas de decir tú. Pero ya tenemos chicos de 19 años que hicieron cáncer de lengua por estos aparatos, ¿eh? Así que eso está publicado en la revista Pediatrics.
0: I què és el que fa que aquests dispositius siguin tan addictius i tan perillosos per a cervells adolescents en ple desenvolupament?
9: Mira, lo que ocurre es que una persona no debe respirar nada más que aire. Y cualquier sustancia que le agreguemos, que es un humo, un vapor o lo que tú me digas, no es aire, no corresponde estar en el pulmón. El pulmón no resiste tóxicos. Por eso hemos tenido tantas veces pacientes en la historia de la medicina, ¿no? Pacientes porque han respirado polvo de piedra, pacientes que han respirado humo, pacientes que trabajan en empresas metalúrgicas que tienen enfermedades pulmonares, porque el pulmón no resiste. No es como el tubo digestivo que está preparado para consumir cosas diferentes. Y nosotros solo podemos respirar aire y cuanto más puro mejor. Pero esto le han hecho creer a la gente que un vapor, mentira, no es ningún vapor, es una suma de productos químicos tóxicos para el pulmón. I, además, diga.
0: És que no tenim massa temps i m'agradaria poder preguntar-li una altra qüestió, si pot ser amb resposta breu. En aquest context, diverses entitats de salut lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per a una nova llei de prevenció del tabaquisme i justament d'aquests nous dispositius en un moment d'estancament del consum, però d'auge, com explicàvem ara, de noves addiccions entre joves. Què implica aquest retard i quines mesures són imprescindibles perquè aquesta llei sigui valenta?
9: Estos productos tendrían que estar prácticamente prohibidos porque la gente, al tenerlos a su alcance, los compra. Esto de la ley que tú nombras es la base para poder proteger a la población. Piensa que esto apunta a chicos que son menores, que son pequeños, 14 años, o incluso más jóvenes, se está viendo. Siempre se empezó a fumar de joven y esto no cambia. Entonces esos chicos no tienen la manera de pensar de un adulto y pueden protegerse. Así que necesitamos que la ley los proteja. Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que les van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años y ya se ve que estos dispositivos hacen daño en jóvenes. Esto es lo más preocupante, incluso antes de lo que el tabaco hacía.
0: Doctor, li agraïm moltíssim doncs que ens ho hagi explicat. Nosaltres hem intentat contribuir-hi, deixar-ne constància, si més no. Alejandro Frino, gràcies i bon dia.
9: Gràcies a vosaltres.
10: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: D'emergència, els túnels del Garraf finalitzaran el 8 de juny, una setmana abans del que estava previst. Ho ha confirmat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que ha visitat les obres. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, de la seva banda, ha dit que el servei ferroviari dels regionals i la R2 Sud, afectats pels treballs, es restablirà en pocs dies, després de fer proves de seguretat. D'altra banda, Adif ja té a punt el macroprojecte que ha de reformar de manera integral tots els túnels situats entre Sitges i Castelldefels. Es tracta d'un projecte redactat l'any 2021 i que preveu una inversió superior als 280 milions d'euros. Escoltem la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i també el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
11: Per tant, durant els propers dies, a partir del dia 8, propers dies i setmanes, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres. Per tant, és una anticipació positiva i en aquesta paciència que deia el secretari dels usuaris i usuàries, doncs poder restablir el servei abans d'allò previst.
12: Seria efectivament la ampliació d'un dels túnels del lado muntanya, para convertirlo en un túnel de doble circulación, y este túnel se convertiría en una especie de túnel de seguridad, de evacuación, de emergencia, ¿no?
0: No deixem el Garraf, perquè Cubelles tindrà l'any que ve un quilòmetre més de platja. Les platges de les Salines i de les Gavines, situades entre Cubelles i Cunit, estaran connectades a peu gràcies a una nova platja que tindrà un quilòmetre de llargada i una amplada mitjana de 20 metres. Aquest nou espai sorgirà de la reversió de les instal·lacions marítimes que Endesa feia servir per a la refrigeració de la central tèrmica del Foix. Els treballs per demolir i desmantellar el complex portuari van començar l'any 2025 i avui s'ha confirmat que avancen al ritme establert. L'Ajuntament de Cubelles destaca que amb aquesta actuació es revitalitza una zona marítima que durant anys esperava un port esportiu que mai s'ha arribat a construir. Mentrestant, el consistori ja treballa per triar el nom amb què es batejarà aquesta nova platja del municipi. El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja la va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a la Champions de la temporada vinent. I el Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart, que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya amb 15 punts. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. Mentrestant, el Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya el Palau Luka Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. Sara Monforte continuarà a la banqueta de l'Espanyol dues temporades més. La renovació arriba després que el conjunt blanc i blau hagi aconseguit la permanència a la Lliga F amb solvència. Serà la tercera temporada de la tècnica castellonenca liderant el primer equip a la màxima categoria femenina.
13: La veritat que es pogués adonar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva. I m'agradaria molt poder millorar i que la gent, sobretot, també veiés un Espanyol femení encara més atractiu, no? que vinguessin aquí, que disfrutessin del futbol.
0: Arribarem a dos quarts de nou explicant-vos que Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel, i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que ha iniciat Yartak i les parada Uineta, alter ego de l'artista vellesana Marta Ros, que ha fet pujar la temperatura amb la col·laboració sorpresa de la també catalana Muixca.

0: La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
1: Paraules noves que ja pots dir.
0: Maqui, rotlla que es prepara embolicant amb una fulla d'alga una barreja d'arròs bullit en vinagrat i peix o verdures propi de la cuina japonesa.
2: El maki és un dels tipus de sushi que té forma de rotlla. De fet, el maki vol dir rotlla en japonès. Aquesta forma ha triomfat per sobre del terme rotlla de sushi que es va fixar inicialment, i de makis n'hi ha de molts tipus.
3: Ja està aquí, ja arriba tarolé.
2: Tenim el futomaki, o maki gros, força gruixut i que sol anar farcit de diversos ingredients. El hosomaki, o maki petit, que només fa uns 2 o 3 centímetres de diàmetre i que generalment està farcit d'un sol ingredient. Una altra variant és el temaki, o maki en cornet, que s'embolica amb la mà i té forma de con. I l'uramaki, o maki girat, que s'embolica al voltant d'una fulla d'alga nori, de manera que l'arròs queda fora i la resta d'ingredients a dins. D'aquest tipus destaquem el rotlla de Califòrnia, un uramaki farcit de peix cuit o surimi, verdures diverses i maionesa, i que va recobert amb llavors de sèsam o ous de peix, una alternativa originària dels Estats Units i que és una bona opció per als detractors del peix cru. Opcions, doncs, no ens en falten. Bon profit.
4: Hola!
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa A Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final serà prevista per el 2 de juliol. El diputat del PSC, Jordi Riba, ha posat en valor el pas endavant que veu en el periple que afronta el seu dia clau.
7: Uns pressupostos que permeten afrontar el que queda d'any i afrontar el futur amb garanties de que els serveis públics disposaran dels recursos suficients per afrontar els reptes que el país necessita, que les inversions permetran un salt endavant a les infraestructures de tota mena del país, i és una bona notícia des del punt de vista d'aquesta projecció d'estabilitat.
6: De seguida tornarem a les portes del Parlament per buscar els arguments de més protagonistes de la sessió d'avui. En concret, parlarem amb David Cid, portaveu dels Comuns a la cambra. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. El coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia, Alejandro Frino, ha reclamat des del Notícies en xarxa una acció decidida a nivell legal per part de les administracions.
8: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que les van a hacer daño y que van a consumir por décadas.
6: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i acompanyades, a més, de calamarsa o de pedra. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i de Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Us ho dèiem suara en titulars. Aquest matí se celebra el debat de totalitat dels pressupostos de la Generalitat, un debat clau per fer avançar en el tràmit parlamentari. Seran els primers comptes des del 2023, els primers per al govern de Salvador Illa, que freguen els 50.000 milions d'euros i que suposaran un increment de la despesa d'un 22%. Al Parlament hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns més detalls en d'aquest ple que ha de començar d'aquí a poca estona.
4: Hola, Elena. Sí, un tràmit que s'ha de superar sense problemes aquest matí al Parlament de Catalunya gràcies a la majoria formada pel PSC, Esquerra i Comuns. Per cert, que el president Salvador Illa va arrencar el sí dels Comuns gràcies a importants contrapartides en matèria d'habitatge dins aquest projecte de pressupostos. I amb David Cid, ell és portaveu de Comuns al Parlament. David, bon dia.
9: Hola, bon dia.
4: Volem fer un ràpid repàs de les diferents mesures que vau acordar amb el president.
9: Sí, bàsicament la nostra prioritat, i és la prioritat de país, d'habitatge, hi ha quatre pilars molt clars. La primera és accelerar la construcció d'habitatge protegit de lloguer, HPO. La segona és rehabilitar la rehabilitació dels nostres barris, 400 milions per any per aquest pla de barris. La tercera és ajuts lloguer, que la gent tingui més ajudes per poder pagar el lloguer, que és la gran dificultat que tenen per arribar a final de mes. I finalment també aquesta llei per prohibir les compres especulatives. L'habitatge és per viure, no és per fer negoci, no és l'equivalent a una acció de borsa o a un lingot d'or.
4: I el debat de totalitat aquest matí, avui al Parlament, coincideix amb l'anunci ahir del president del govern, Pedro Sánchez, en el sentit que presentarà pressupostos pel 2027 i anunciava la partida en habitatge serà històrica. Hi ha un element connector entre el que va pactar Comuns amb el president Salvador Illa i l'anunci ahir del president del govern? L'habitatge se situa ja en l'epicentre de la conversa política?
9: Tant de bo sigui així i tant de bo d'una vegada el Partit Socialista a nivell de l'Estat entengui que ha de ser la prioritat. Nosaltres hem estat molt crítics malgrat estar al govern amb la ministra d'Habitatge. Jo crec que qui realment està exercint de ministra d'Habitatge en el govern de l'Estat és Pablo Agustín Duy, que és qui està marcant la ratlla, per exemple, no?, aquests grans fons voltor que estan fent negoci amb l'habitatge, i el que cal és que d'una vegada per totes el Partit Socialista, si té sentit que continuï aquesta legislatura, és perquè entoma a l'habitatge com la màxima prioritat. No pot ser, per exemple, que en aquest cas la pròrroga, no?, dels contractes de lloguer l'estigui negociant en solitari el nostre ministre Ernest Urtasun, mentre la ministra d'Habitatge pràcticament ha desaparegut. No? Per tant, tant de bo aquest anunci no sigui un brindis al sol i d'una vegada per totes el Partit Socialista entengui també a l'Estat que l'habitatge és la màxima prioritat.
4: Els pressupostos del 2026 pràcticament es desplegaran a l'últim trimestre d'aquest any i difícilment el 2027 la negociació pressupostària serà molt complicada ja que entrem de ple en calendari electoral. Són uns pressupostos suficientment ambiciosos per cimentar el creixement de Catalunya independentment que el 2027 no hi haguessin pressupostos?
9: Amb aquesta intenció els hem negociat també nosaltres i aquest no darrer acord que hem tancat per millorar-los, perquè entenem ja que estem davant d'uns pressupostos de legislatura que segurament, com deia, s'executaran pràcticament el 2027. No? I per tant, nosaltres nosaltres per això vam demanar aquesta millora, sobretot també centrada de nou en habitatge, amb aquesta voluntat que arribéssim no només a aquests 1.500 milions d'euros en habitatge que teníem ja a l'acord, sinó fins als 2.500 a l'acabar la legislatura, i sobretot extendre mesures, per exemple la rebaixa del preu del transport públic, que hem aconseguit també fruit dels comuns aquesta rebaixa del 50% en el preu del transport públic, que no només fos el 2026, sinó que fos el 2027 i el 2028. No? Per tant, també nosaltres el que hem intentat és que aquelles mesures que afecten directament a la butxaca de la gent les estinguéssim també el 2026, 2027 i 2028.
4: David Cid, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts, i Helena, pendents ja de l'inici del debat de totalitat aquí al Parlament de Catalunya. Recordem que es tracta dels primers pressupostos de la Generalitat des de l'any 2023, també els primers pressupostos amb Salvador Illa com a president de la Generalitat, uns comptes que freguen els 50.000 milions d'euros i que suposen un increment del 22% respecte als comptes del 23.
6: Jornada, doncs, d'intensa feina avui aquí al Parlament, si més no, de manera dialèctica. Gràcies, Anna, que vagi bé. I enmig de la tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i amb Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació ara del Marc Dalmau.
10: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
11: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
10: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
11: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
10: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any, el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
6: I molt pendents avui també, igual que ho estan el govern i la comunitat educativa, de conèixer aquest migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. La CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació que es va registrar durant la darrera consulta, la celebrada el mes de març, sobre l'acord del govern aleshores amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha adoptat de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera, doncs, dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya avui a Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Abans de l'aturada general convocada demà, en funció, això sí, del sentit de la consulta, a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres ha estat el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació, que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Arribarem a 9:15 explicant-vos que el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar. No només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té tots els detalls la Maite Polo.
12: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents, transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
12: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
6: En aquest context, els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. El coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Neumologia, Alejandro Frino, ha reclamat des del Notícies en Xarxa una acció decidida a nivell legal per part de les administracions.
8: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que le van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años y ya se ve que estos dispositivos hacen daño en jóvenes. Esto es lo más preocupante.
6: Les entitats laiques que impulsen la campanya Jo no t'espero han denunciat l'ús de diners públics per finançar la visita de Lleó 14 a Barcelona, quan ja comencen a notar-se al carrer les restriccions pels preparatius. Critiquen durament diverses qüestions que els semblen contradictòries, com l'ús de l'estadi olímpic de manera gratuïta o la participació del papa en actes polítics, perquè, diuen, fan èmfasi en que no és una figura demòcrata. A més, han convocat una manifestació per reivindicar aquesta postura que es desenvoluparà dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born, coincidint amb l'esdeveniment del pontífex a Montjuïc. Escoltem Hongria Panadero, directora de la Fundació Rei Guàrdia, però també Albert Riba, president d'Ateus de Catalunya.
14: El problema és que les nostres institucions segueixen atorgant honors d'estat a una autoritat religiosa. Mantenir aquest tracte d'excepció en una societat que ja és obertament plural no és neutralitat, és un pur anacronisme que no podem normalitzar.
15: És inconcebible que el deixin parlar en el Congrés dels Diputats. Entenem que el senyor Prebost pot visitar Espanya, pot moure's per aquí, pot fer els actes que vulgui, que estiguin emmarcats en la seva religió, però no fer política. I ha vingut a fer política.
6: Ben al contrari, des de l'Església Catalana s'espera l'arribada de Lleó 14 amb candeletes. Així ho ha explicat el bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano Pentinat, que també s'ha mostrat convençut que el papa parlarà en català durant la visita de la setmana vinent.
16: Lleó 14 parlarà en català a casa nostra. Això ho podem donar per suposat, perquè l'Evangeli s'encarna, no? I s'encarna en la realitat en què vivim. De seguida, amb totes les places que ens van donar a les diòcesis, concretament a Urgell, doncs es van omplir de seguida. Per tant, entusiasme, esperança, molt de goig i desig de trobar-nos una paraula d'esperança per la nostra societat.
17: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
6: El Centre de Recerca i Desenvolupament de la UPC de Terrassa ha contribuït de forma decisiva en la creació del telescopi més gran del món que s'està construint a Atacama, a Xile. Més detalls amb Ramon Vilajosana, de Canal Terrassa.
18: Un equip d'investigadors del CD6 de la UPC ha desenvolupat un sistema òptic pioner que s'aplicarà en el telescopi més gran del món. Servirà per calibrar el mirall principal de l'Extremely Large Telescope, un nou aparell d'observació astronòmica situat a Xile, al desert d'Atacama. Aquest gran mirall de 40 metres de diàmetre es compon d'unes 800 peces hexagonals, les quals s'han de netejar periòdicament.
19: I per poder-los netejar i mantenir-lo en marxa, el que es fa és cada dia treus dos, els neteges, els hi fas un recobriment i els tornes a posar. Doncs per això el que ens han demanat és un sistema que permeti fer l'alineament de dos miralls consecutius quan es tornen a posar un al costat de l'altre.
18: El client és l'empresa IDOM del País Basc. El nou telescopi de llum visible i també infraroja serà, amb molta diferència, el més gran construït fins ara. S'obre així una nova etapa en l'observació del cel i de ben segur que l'aportació de l'UPC trobarà el seu camí dins l'exploració de l'univers.
6: I abans dels esports us expliquem que avui és el dia de Corpus, una festa molt arrelada a ciutats com, per exemple, Reus. En uns minuts allà arrenca la festa a la capital del Baix Camp amb els gegants i amb el clàssic esmorzar de coca amb cireres. Allà hi tenim el Joel Gomis i a la Paula Jansà, de Canal Reus. Bon dia, Paula. Entenc que a aquesta hora ja està tot a punt per la festa, oi?
20: Bon dia, companys. Doncs exactament, està tot a punt i una cosa que ens ho fa saber és que els gegants estan preparats ja en aquesta entrada de l'Ajuntament de Reus. Anem a parlar tot plegat d'aquesta festa. Com dèiem, primer amb el primer protagonista, que són els gegants, en parlem amb l'Ernest, que és cap de colla de la colla gegantera. Ernest, bon dia.
21: Bon dia.
20: Ho dèiem ara, estan preparats. Què és el que ha de passar al llarg del matí de Corpus?
21: Bé, doncs a 2:15 han de sonar les campanes amb el toc de festa i a partir d'aquí sortim a ballar, que avui a la plaça Mercadal venen els nens i nenes de les escoles de Reus i a menjar coca amb cireres i a veure ballar els gegants.
20: I després, si no m'equivoco, hi ha cercavila pels carrers de la ciutat, eh?
21: I després, sí, anem a cercavila, ballant pels carrers i places.
20: A més, és un dia important perquè és el primer dia així gran que els gegants surten a Reus de l'any, no?
21: Sí, diguem que dijous de Corpus és l'inici de temporada oficial. Alguna sortida hem fet abans, però l'inici ja és allò que ja se't posa la pell al cos de Sant Pere, de Festa Major, de tot això.
20: A més, és que hem dit que fins a 10:15 no hi ha el toc de campanes, però ja podem veure molts nens i nenes que s'estan ja començant a col·locar aquí a la plaça esperant que arribi aquest moment.
21: Sí, sí, sí, ja és habitual la plaça plena abans de que sortim, sí, sí.
20: Doncs Ernest, que vagi molt bé, moltes gràcies per atendre'ns.
21: Gràcies.
20: I parlem de l'altre gran protagonista del dia, que és la coca amb cireres. En parlem amb la Iolanda, de Reus Cultura. Iolanda, tot això ho fa en el Forç Històric, el tenim pobre, desperdicat, repartint, però d'on ve aquesta tradició a la ciutat de Reus de la coca amb cireres?
22: Hi ha alguna teoria que ha anat sortint d'on, veritablement, quan comença a fer-se la coca amb cireres, però estem parlant de fa uns quants segles. Hi ha una teoria que diuen que la plaça de la Farinera era on hi havia un molí, on feien la farina, i a la primavera netejaven tota la farina i els excedents, o la farina que no podien vendre, la recollien i feien coques. Aprofitant que també és una època de cireres, aprofitaven també les cireres que tenien per poder-les posar a la coca i llavors les repartien gratuïtament.
20: I a més tot això coincidia amb el dia de Corpus, que també sortien els gegants.
22: Exacte, tot coincidia, tot estava en el mateix moment. I és cert que, segons ens consta, sí que fa algo més d'un segle, que es va tornar a recuperar a Reus, el fet de fer coca amb cireres específicament per Corpus.
20: Doncs Yolanda, moltíssimes gràcies, i com veieu, companys, és un dia que la gent de Reus estima molt, perquè a més, com ens comentava l'Ernest, també dona una mica aquest tret de sortida a la Festa Major de Sant Pere, que arribarà a finals de mes. Per tant, expectants en com comença aquest Corpus i sobretot desitjant que el temps ens ho respecti i que no plogui, sobretot.
6: Doncs és temps ara per als esports amb la Marta Casas. Marta, bon dia. Avui tornem a la piscina. El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo.
1: Bon dia, doncs sí, van aconseguir el que és el primer títol de la història d'aquesta secció femenina del Catalunya, i va ser imposant-se a la final davant l'Atlètic Barceloneta. Ja havien guanyat el partit d'anada d'aquesta final a la piscina Sant Jordi i van tornar a imposar-se en la tornada als banys de Sant Sebastià. Aquest equip entrenat per Javi Belmonte, que aconsegueix el títol i també la classificació per la Champions de la temporada vinent. El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de la CB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart, que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya amb 15 punts. Ara els badalonins estan, per tant, obligats a guanyar demà l'Olímpic si no volen quedar eliminats d'aquesta fase final. I el Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de la CB si guanya el Palau Lucan Murcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. I la selecció espanyola de futbol jugarà aquesta nit el primer partit de preparació per al Mundial, que comença d'aquí a una setmana. El combinat s'enfrontarà aquesta nit a la selecció d'Iraq, a Riazor, a partir de les 9. Un duel en què encara no hi serà Lamine Yamal, que continua fent treball de recuperació de la lesió als isquiotibials al marge del grup. El seleccionador Luis de la Fuente, però, es mostra confiat en que el blaugrana estarà disponible per al debut del dia 15 contra Cap Verd.
2: No os adelanto, ninguno de los tres va a estar. Seguro que no van a jugar ninguno de los tres, pero el plan es seguir lo que teníamos previsto, y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar, para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
1: I el pilot de trial, Toni Bou, ha fet història una vegada més a Piera, al seu municipi natal. Bou ha aconseguit el tercer rècord Guinness, completant 53 salts consecutius sobre barrils, només amb la roda del darrere de la moto. És una informació de Maria Moix, de Canal Taronja Noia.
3: El 39è campió del món de modalitats indoor i outdoor ha aconseguit un nou rècord Guinness, el seu tercer. El pierenc ha aconseguit saltar durant 53 vegades seguides sobre els barrils només amb la roda del darrere de la seva Honda. El pilot de Repsol ha aconseguit la fita en el seu tercer intent.
23: Toni Bou, con un total de 53 saltos consecutivos, acabas de conseguir un nuevo récord Guinness por el mayor número de saltos consecutivos sobre barriles con la rueda trasera.
24: Contento, agradecido a todo el mundo. La verdad que tenía un poco más de nervios de lo que esperaba por no conseguirlo aquí delante de mi gente, así que súper contento de hacer este primer récord junto a Repsol en Piera, en mi pueblo, así que día increíble.
3: Al setembre és quan es tornarà a actualitzar els llibres del rècord Guinness i serà el moment en què Bou tornarà a escriure una de les pàgines de la història a nivell mundial.
1: És impressionant el domini que té sobre la moto Toni Bou, eh? Ja no havia de ser fàcil, eh? Fer
6: no,
1: aquests 53 salts.
6: No, segur que no. Ja ho ha pulveritzat tot, per això, aquest home, eh?
1: Sí, no sé què li queda per fer, ja.
6: Gràcies, Marta. Fins demà.
1: Adéu, Helena.
6: Parlem de cultura ara i de Wet Leg i de guitarrica de la Fuente, que han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural de la Primavera Sound 2026 davant de desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel, i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que han iniciat Yard Act i l'esperada Wineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha fet pujar la temperatura amb la col·laboració sorpresa de la també catalana Muixca. Doncs amb la música d'Uineta ens acomiadem. Fins demà, que vagi bé. Demà ja és divendres. Amb la sola és una mica...
17: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són les 9. Comencem la revista de l'informatiu d'avui, dijous 4 de juny del 2026. Ho fem amb una temperatura a l'exterior dels estudis de 22 graus. Avui amb un dia previsiblement primaveral, ara mateix amb sol, amb núvols i amb pluja previsible a partir de la tarda. Repassarem, com és habitual, tota la informació d'avui dijous, primer de tot des de l'àmbit local, després des de l'àmbit general, a través de les portades, tindrem píndola d'opinió. I avui dijous tenim l'apartat de les escoles, avui amb els alumnes de l'escola Ignasi Iglesias, que ens presentaran, com sempre, el seu programa. De moment, però, com dèiem, comencem amb l'actualitat informativa local. Ens la porta habitualment a aquesta hora el nostre company Lluís Sabater. Lluís, bon dia.
1: Bon dia. Tornarà a engegar la campanya de prevenció d'incendis forestals amb xerrades a totes les urbanitzacions. L'Ajuntament intensifica les mesures de seguretat davant un estiu que es preveu de risc, recordant la prohibició de fer foc i l'ús de la pirotècnia a les zones forestals. Joan Bascunyana és cap de Protecció Civil a Tordera.
2: Com puc prevenir que des de la meva casa, des de la meva parcel·la, no s'iniciï un incendi forestal que després acabi afectant doncs, el bosc, a la muntanya? I com puc prevenir, quines accions puc fer a la meva parcel·la perquè si m'arriba un incendi forestal, els danys que pateixi sigui els mínim possible?
1: Aprovat el projecte de la nova deixalleria de Tordera. En breu es podrà licitar i començaran les obres. Ara està en procés d'exposició pública. Ens parlava d'aquest projecte el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
3: Amb una deixalleria nova, molt més àmplia, podem posar molts més contenidors, separar molt millor en origen tot allò que ara aboquem en aquests dos contenidors de voluminosos, i per tant doncs, aconseguirem fer un reciclatge molt millor de tot allò que ara va directament a l'abocador.
1: Comença avui la mirada del poeta 2026 amb una xerrada amb la poetessa Anna Bou Jorba. Dissabte continuaran les activitats amb itinerari artístic. Una xerrada que podreu seguir avui en directe a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera en reemissió per ràdio dissabte al matí després de l'informatiu de les 10. I oberta la convocatòria per sol·licitar beques menjador escolar per al curs vinent 26-27. Les beques estan adreçades a alumnes escolaritzats a Tordera o empadronats a Tordera i escolaritzats al Maresme. Toñi García, regidora de Serveis Socials.
4: Tenim sempre una demanda gran, com ja sabeu, i en el tema de menjador també. No? En aquest sentit sabeu que és un ajut que també es fa en Consell Comarcal i que compartim. Nosaltres també tenim la nostra partida a nivell municipal.
1: El prebenjamí de l'Atlètic Club Tordera es proclama campió de Copa Girona Promoció. L'altra cara de la moneda va ser el Benjamí B, que va perdre la final, i finalment l'infantil A no va aconseguir l'ascens a Divisió d'Honor. I aquest cap de setmana arriba la novena edició del Memorial Juan Manuel Rueda. L'Atlètic Club Tordera tancarà la temporada aquest cap de setmana amb partits durant tot el dissabte i diumenge. Un informatiu on estarem pendents de la plana comarcal, de la previsió meteorològica, i continuarem amb connexions amb colònies al llarg de tot el dia, amb els alumnes de segon, quart i sisè de primària de l'Escola Badruna i amb els alumnes de sisè de l'Escola La Raureda. Tot plegat, us ho expliquem d'aquí una hora.
0: Molt bé, Lluís, doncs estarem atents. Fins després.
1: Fins després.
0: L'abans informatiu amb què hem començat aquesta hora de ràdio, ara música al costat de Texas.

Les 9 i 8 minuts, seguim amb el relat del dia. Ho fem ara amb els titulars que podem trobar a les portades dels diaris d'avui. Comencem primer tot, com és habitual, amb la premsa catalana. L'Ara destaca que Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. Explica que el president espanyol anuncia al Cercle d'Economia els comptes del 2027 i obvia els casos de corrupció. Page reclama al líder socialista que se sotmeti a una qüestió de confiança o convoqui eleccions. En aquest setge, el PSOE, que qualifica l'Ara, destaca també que Luco sosté que Leire Díez volia protegir els interessos de Sánchez i pressionar a Marchena per l'amnistia. Fotografia precisament per Pedro Sánchez ahir a la primera pedra de Grífols. El president espanyol va assistir a l'inici de les obres de la nova planta de Grífols a Lliçà de Vall i a l'arrencada a Seat a Martorell dels cotxes elèctrics Cupra Raval i Volkswagen ID. Ucraïna ataca Sant Petersburg a l'inici del Fòrum Econòmic Rus. Els convidats de Putin arriben a la cita enmig de columnes de fum. Veiem una fotografia amb aquestes columnes que es veuen a l'horitzó. Malià segueix a Cuba els passos d'Iberostar i abandona 15 hotels. La decisió arriba forçada per l'amenaça de sancions dels Estats Units. I prolifera el lloguer de balcons a Wallapop per veure el papa. També hi ha veïns que anuncien pàrquings i s'ofereixen de guies. La Vanguardia destaca també que Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any. El president llança un missatge de continuïtat i demana generositat a Junts i Esquerra per culminar la legislatura amb l'amnistia aplicada i continuar pactant. L'OCDE subratlla el creixement d'Espanya a Europa. Fotografia per Pedro Sánchez, Salvador Illa i també els directius de Cupra i Volkswagen. Diu Seat Cupra entra de ple en l'era elèctrica. Veiem la presentació d'aquests dos nous models que es produiran a Martorell. Els agents assenyalen a Cerdán com a líder d'una trama per salvar el cap de l'executiu. Luco apunta a maniobres de Leire Díez en Villarejo per buscar draps bruts d'investigadors o de jutges com Marchena. La lampista es va veure amb la cap de la Guàrdia Civil. Ucraïna ataca Rússia a l'inici del fòrum de Putin per captar inversions. La mort d'un jove després d'un error policial envalenteix els ultres britànics. El tren tornarà a passar pels túnels del Garraf la setmana vinent. Puja el llindar d'alerta per calor a Espanya. I la pobresa s'enquista i creix entre els nens a l'estat espanyol. El periòdico destaca que Luco acredita una trama al PSOE per rescatar Sánchez. L'informe confirma trobades amb la directora de la Guàrdia Civil. Els agents afirmen que l'actuació de la xarxa que dirigien Santos Cerdán i Leire Díez buscava protegir el PSOE, el govern o el seu president dels casos de corrupció. Veiem diverses imatges en portada. La més destacada és la de Pedro Sánchez i Salvador Illa. Diu els pressupostos del 27 en marxa. Sánchez anuncia les jornades del Cercle d'Economia que activa la tramitació d'uns comptes que inclouran la més gran inversió pública, segons va dir, en habitatge. Fotografia per la trobada European Bridges. Diu Catalunya es mobilitza per desenvolupar i fabricar xips. La jutge investiga la influència de la psicòloga d'Andic en els fets i la citarà a declarar. Creu que l'acusat es va desfer del mòbil perquè va desactivar l'app de comptar passos abans d'anar a l'Equador. El PP i Vox tanquen el seu acord de govern per Castella i Lleó. Melià segueix Iberostar i abandona la gestió de 15 hotels a Cuba. El gran aperitiu gratuït del Primavera Sound fa vibrar el fòrum. I Leo Messi, reconegut amb el Princesa d'Astúries dels Esports. Completem els diaris catalans amb el Punt Avui, amb imatge de trens, busos, transvies, taxis i ferrocarrils. Titula El País que es mou. La xarxa de transport col·lectiu garanteix milions de desplaçaments urbans i interurbans diàriament a Catalunya. I del dia D del Papa a Barcelona, entitats independentistes criden a rebre'l el 6 de juny amb estelades després de la polèmica amb la llengua. A Madrid, El Mundo diu que els caps polítics de la Guàrdia Civil van assetjar a la UCO en favor de Sánchez.
Lauco sosté que Cerdán i Díez dirigien les clavegueres del PSOE per protegir el UAN. La directora de l'Institut, Mercedes González, va impulsar 3 investigacions internes per posar a lloc a la Unitat Central Operativa, la UCO. L'exdirector Leonardo Marcos va esbroncar els comandaments i va exigir que en un informe del germaníssim acabés en res. El DAO, Manuel Llamas, va ordenar als investigadors que es posessin de perfil en les causes que afectaven el PSOE i el govern. Fotografia de portada també per Pedro Sánchez, pensatiu al costat de Salvador Illa. Diu davant dels escàndols pressupostos pel 2027. La trobada dels disdús i agendes de Santos Cerdán en el sòtan 3 de la seu de Ferraz. L'UCO també va trobar els 2 contenidors amb documentació llançada per l'exsecretari d'Organització del PSOE. Cerdán va ordenar finançar un mitjà utilitzat per Díez i el va camuflar com una despesa publicitària de les eleccions europees del 2024. El coronel Balas declara que Gallardo, del PSOE, va donar un impuls a la plaça del Germaníssim. I a les eleccions del Real Madrid, entrevista Enrique Riquelme, diu l'acusació de Florentino, creu el lladre que tots són de la seva mateixa condició? Calen un galàctic com a cop d'efecte per aconseguir el canvi electoral. L'ABC diu que les clavegueres del PSOE assenyalen a Sánchez. Fotografia de Pedro Sánchez i Leire Díaz després d'un míting l'any 2017. La UCO assegura que converses intervingudes a Leire Díaz evidencien el coneixement del president de l'activitat de la Fontanera Socialista i destaquen que la trama dirigida per Cerdán buscava protegir els seus interessos. L'exdirector general de la Guàrdia Civil va ordenar a la UCO concloure que no hi havia res sobre el germaníssim. I acabem la premsa generalista amb la portada del País. Diu que el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil. La UCO diu que González es va reunir 3 vegades amb l'exmilitant del PSOE. Els agents afirmen que l'operació buscava protegir els interessos del president. Un comandament diu que un cap el va instar a posar-se de perfil en casos vinculats a la política. Fotografia per les columnes de fum a Sant Petersburg, diu que Ucraïna ataca el cor de Rússia en un clar desafiament a Putin. Vox imposa al PP les seves principals banderes a Castella i Lleó. Els populars assumeixen la prioritat nacional en els ajuts públics. La UCO afirma que la plaça de David Sánchez estava predeterminada i la cadena Melià cedeix a la pressió de Trump i abandona la gestió de 15 hotels a Cuba. La jutge investiga si hi ha més implicats en la mort d'Isaac Andic. I un darrer apunt esportiu. El Princesa d'Astúries premia l'excepcional trajectòria de Messi. I fins aquí el més destacat de la premsa generalista. Anem amb els diaris esportius i econòmics d'avui. L'esportiu dedica la portada a Jules Koundé, vestit de carrer, diu com el Barça lloc. Espero continuar, diu Koundé, centrat en la selecció francesa, però amb la idea clara de fer valer el contracte dels Barça fins al 2030. Tot i no haver fet la millor temporada i ser un dels noms de la llista, si el club ha de fer una venda de pes, no pensa en una sortida. L'Esport dedica la portada a Leo Messi, titula Príncep Messi. El jurat premia a Leo amb el Princesa d'Astúries dels Esports 2026 per la seva lluernadora trajectòria, els seus valors humans i la seva constant tasca solidària. L'astre argentí, que actualment s'està preparant per disputar el 6è Mundial, rebrà el guardó a Oviedo el proper 23 d'octubre. Mundo Deportivo, també amb fotografia de Leo Messi, amb un collage de samarretes entre l'Argentina, la del Barça, la del Miami i la del Paris Saint-Germain. Titula Saltesa Messi. Leo distingit amb el Premi dels Esports per la seva gran carrera i la seva tasca humanitària. És un orgull enorme. A Espanya i a Catalunya vaig créixer com a futbolista i van néixer els meus fills, va agrair el crac. L'has dedicat a la portada a Florentino Pérez, diu Mourinho i Konaté són els meus primers fitxatges.
Florentino presenta el seu programa i diu que el Madrid és i serà sempre dels socis. Vinícius diu vol quedar-se i jo vull que es quedi. Mbappé i Bellingham seguiran aquí, diu. El Marca centra en l'altre candidat. Diu Riquelme anuncia a Haaland. Dona a conèixer en el Hormiguero que el noruec serà el seu fitxatge estrella. També assegura que Rodri vindrà. Promet pagar un any la quota del soci si incompleix les seves promeses. Hierro serà el seu director de la fàbrica. I acabem repassant els titulars de la premsa econòmica. Cinco Días destaca que Inditex recupera el seu millor ritme de vendes i fitxa a Goiri Golzarri. L'empresa va pujar un 6% els ingressos i un 5% el benefici de febrer a abril. L'expresident de CaixaBank i Bankia s'incorpora en el Consell Administratiu. El Economista diu que la fontanera del PSOE va intentar canviar la cúpula de Repsol. Va buscar desprestigiar la petrolera per afavorir a la trama dels hidrocarburs. I finalment, Expansión diu que Inditex accelera vendes i guanya 1.300 milions. Creix un 11% al maig després d'augmentar un 6% els seus ingressos en el primer trimestre fins als 8.700 milions d'euros. I fins aquí el més destacat a les portades dels diaris d'avui. Fem una pausa musical i tornem després amb un article d'opinió.

0: 107.1 FM.
1: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecots de Girona o espatlla de xai, postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Frankie per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
2: Notícies en xarxa. Edició matí.
3: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
4: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
5: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
2: Notícies en xarxa. Edició matí.
6: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
7: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camiral 50.
8: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
9: Dental Company.
0: Ràdio Tordera.
1: Tres minuts i ens plantem a 9:45 del matí. Després de repassar els titulars de la premsa del dia, anem ara amb un article d'opinió. Com és habitual els dijous, ens arriba des de Madrid i ens el signa el nostre company Carles Andreu. Carles, bon dia.
10: Bon dia, Tordera. El Papa Lleó XIV ha publicat la seva primera encíclica amb un títol, Magnifica Humanitas, i un subtítol, sobre la custòdia de la persona humana en el temps de la intel·ligència artificial. Es tracta d'un document polític i socialment més agosarat que els programes dels actuals partits occidentals. Diu que, quan un poder de tal magnitud es concentra en poques mans, té una tendència a fer-se opac i erudir el control públic, i això fa que creixi el risc d'un desenvolupament distorsionat que provoca noves dependències, exclusions, manipulacions i desigualtat. L'encíclica té una introducció que recorda la de la Rerum Novarum de Lleó XIII, que posava en el centre la persona de l'era industrial. L'encíclica de Lleó XIV posa en el centre també la persona, però la de l'era digital, i ho fa en un llenguatge d'avui i prou entenedor. Se'n parlarà molt perquè els seus testimonis no són només els catòlics. L'encíclica Rerum Novarum de Lleó XIII es va publicar l'any 1891, 43 anys després d'haver-se publicat el Manifest Comunista de Marx i Engels, i quan l'Església Catòlica ja havia començat a perdre la classe obrera. Les coses han canviat. Fa pocs dies, a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola, es van reunir bisbes i dirigents sindicals de Comissions Obreres i UGT, i van parlar, entre altres coses, de la dignitat del treball humà davant els reptes de la transformació tecnològica. passava per primera vegada en més de 20 anys. No és poca cosa. Jo recomanaria la pausada lectura de l'encíclica també a aquells que odien les sotanes o que pensen que Déu és un invent de l'home. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.
1: Gràcies, Carles, per aquesta píndola d'opinió. Arribem exactament al punt de 2:15 del matí. Una cançó i arriben les escoles a la ràdio.

0: Les escoles a Ràdio Tordera. Cada dijous a 2:15 del matí i a 2:15 de la tarda, escolta els alumnes i professors de Tordera. Des de P3 fins a l'institut, cada setmana un curs diferent de cada una de les escoles del nostre poble presenten el seu programa a Ràdio Tordera. Les escoles a Ràdio Tordera i a radiotordera.cat.
1: Ignasi Ràdio.
2: Ignasi Ràdio.
3: La veu de l'escola Ignasi Iglésies. La ràdio.

0: Benvinguts i benvingudes.
1: En aquests moments comença el nostre programa d'Ignasi Ràdio, a Ràdio Tordera.
2: Nosaltres som els alumnes de 6è B de l'Escola Ignasi Iglesias.
0: I us presentem un programa molt especial.
1: Ara que estem a la recta final de 6è i a punt de tancar l'etapa de primària, hem volgut fer aquest programa ple de records i de tot que hem viscut a la nostra escola.
2: Per començar, recordarem l'etapa d'infantil.
0: Tot seguit, compartirem amb vosaltres els records de primària.
1: Us explicarem les sortides i colònies que més recordem i les activitats artístiques que hem fet.
2: Farem un repàs als mestres que hem tingut.
0: I per acabar, compartirem amb vosaltres què és el que més ens agrada de la nostra escola.
1: Ja veieu quin recorregut ple de records us hem preparat.
2: Aquesta és la nostra proposta per als pròxims minuts a la sintonia de Ràdio Tordera.
0: No marxeu.
1: I quedeu-vos amb nosaltres.
2: Comencem!

0: Arrenquem el programa recordant els primers anys a l'escola.
1: Compartim amb vosaltres l'arribada infantil de molts de nosaltres.
2: Doncs sí, i tot que alguns companys i companyes s'han anat incorporant durant aquests anys,
0: una gran part de nosaltres vam iniciar l'aventura junts.
1: Quins records
0: sí, en grups diferents.
1: Quins records infantil?
2: Us expliquem la nostra experiència.
0: Comencem.
1: Recordeu qui obria la porta de l'escola?
2: La Blanca o l'Ester. Jo me'n recordo que hi havia dies que fèiem alguna carrera amb alguns companys o companyes de classe.
0: Quan vam començar l'escola, la porta d'entrada infantil era la que es troba al costat del Gran Prix.
1: Cada matí, quan entràvem a l'escola, ens posaven en rodat rotllana i cantàvem una cançó. Una de les cançons que recordàvem és Bon dia, de la Damaris Gelabert.
2: A infantil esmorzàvem a classe abans de sortir al pati. Al sorral fèiem castells de sorra al pati. Al pati fèiem córrer els camions amunt i avall i també jugàvem al tobogà.
0: Cada dia sortíem tots ben arrebossats com croquetes.
1: A infantil fèiem equivalent ara educació física, psicomotricitat.
2: A mi m'agradava molt disfressar-me de princesa.
0: I a mi de castanyera.
1: A infantil celebraven moltes festes, castanyada, el dia de la Pau, Sant Jordi, però la que més ens agradava era Nadal.
2: Fèiem la classe tots junts a la sala d'actes. La Blanca era la nostra mestra i ens ho passàvem pipa.
0: Quan arribava el desembre, recordeu que anàvem per tota l'escola a buscar el tió?
2: Sí, jo me'n recordo que un any estàvem ben amagats a la sala taronja. Ens feia molta il·lusió quan cantàvem la cançó del tió i sempre ens cagava un regal a cada nen.
0: A mig curs d'ICIN va aparèixer la Covid-19 i no vam poder anar a l'escola.
1: Fèiem classes online. No vam poder la nostra vinguda a primària, ja que estaven confinats.
2: Però aquest any sí que esperem amb molta il·lusió la nostra graduació.
0: Fins aquí els nostres records d'infantil.
1: Esperem que us hagi agradat la primera secció del programa.
2: Us hem parlat
1: el Derek,
0: la Hadi
2: i la Mar.
0: Us deixem ara amb els nostres companys i la continuació a l'etapa de primària.
3: Ignasi Ràdio!

0: Al llarg d'aquesta etapa escolar hem viscut moltes aventures.
1: Així que és moment de recordar-les una mica.
2: Us acompanyem.
0: La Hasna,
1: la Lucía, el Kilian
2: i en Xinjiang.
1: Ja ho tenim tot a punt, així doncs comencem.
0: Vam començar l'etapa primària entre l'escola cada matí amb el flix d'Ester i amb les mascaretes posades.
1: Ens van donar unes agendes on cada matí posàvem el bon dia.
2: Quan s'apropava Nadal també picaven el tió, com a infantil.
1: El primer dia va ser molt estrany, perquè era una nova sensació.
0: Vam notar alguns canvis.
1: Entràvem sols sense els pares i anàvem a les aules.
2: Ja no esmorzaven a les aules, esmorzaven al pati.
1: En el pati ens barrejàvem, no ens barrejàvem, cadascú estava amb els seus grups.
0: Quan va acabar primer, també va acabar l'etapa del Covid i vam començar segon amb una nova classe i algunes companyes i companys nous.
1: A principis de segon ens van començar a barrejar i relacionar més amb companys i companyes d'altres classes.
2: Després del pati feien mindfulness.
1: A tercer entràvem per una altra porta i travessàvem el pati.
0: I també vam començar a fer el projecte de teatre d'educació amb el Teatre Clavé.
1: A quart ja vam pujar al pis de dalt.
2: I van començar a fer robòtica.
1: A cinquè ens van barrejar els dos grups, l'A amb el B.
0: Vam començar a fer ràdio i emprenedoria.
1: Un diumenge de maig vam anar al mercat de Tordera a vendre els productes que vam dissenyar.
2: A sisè hem fet maquetes de circuits elèctrics.
1: I fins i tot hem organitzat una campanya de donació de sang.
0: Ara és moment de donar pas a una altra secció.
1: Els nostres companys i companyes us parlaran de sortides i colònies que hem fet durant aquests anys a l'escola.
2: Prepareu les vostres motxilles i maletes, que...
1: Arrenquem de seguida!
3: Ignasi Ràdio! Ignasi Ràdio!
4: La veu de l'escola, Ignasi Iglesias.
5: La ràdio.

0: És moment de continuar recordant les nostres vivències a l'escola.
1: En aquesta secció parlarem de les sortides i colònies que hem fet.
2: I és que n'hem fet moltes.
3: Nosaltres som...
2: l'Oriol,
4: l'Adam,
5: en John
1: i la Helen.
0: Així doncs, comencem!
1: Te'n recordes quan a quart vam anar a la Riera del Bocias?
2: Sí, me'n recordo. Va ser després de visitar el Museu del Montseny.
3: Després de dinar, ens vam ficar dins de l'aigua. Feia molt bon dia.
0: A cinquè, vam anar a la base nàutica de Pineda, on vam fer moltes activitats.
1: Pujar la banana era molt divertit, perquè una moto d'aigua ens estirava molt de pressa.
2: També en vam fer vela. A cada vaixell hi anàvem 7 o 8 persones.
3: Alguns de nosaltres en vam fer estrenar vela.
0: I ens deixaven tocar l'aigua, i fins i tot els botitors ens van bullir una mica.
1: Una altra excursió va ser anar a veure la planta potabilitzadora a Cardedeu.
2: Primer ens van explicar el procés en l'aula i després van veure les màquines en directe.
3: I us en recordeu de la sortida de Camp Arcala a Cabrera de Mar?
0: Sí, és un lloc amb apicultors gestionat per la Fundació Maresma.
1: Ens van explicar les característiques de les abelles i van tastar diferents tipus de mel.
2: Abans d'anar a visitar les abelles, ens van posar un tratge especial.
3: Va ser impressionant tenir tantes abelles al voltant, però també una mica de por.
0: A cinquè, també van fer una cooperativa dins del projecte d'emprenedoria.
1: Sí, i amb els diners que van guanyar van votar què fer. I al final vam anar a les Ferreres.
2: Vam anar caminant des de l'escola i quan van arribar vam estar una bona estona a la piscina.
3: Després vam menjar pollastre amb patates frites i un bot gelat.
0: I per baixar el dinar vam anar a jugar a un camp que estava al costat.
1: I no ens podem oblidar del Museu del Cinema.
2: És clar, vam veure zootrops, taumetrops i moltes coses més.
3: I fins i tot vam fer un curtmetratge fent fotos de petits moviments.
0: Si parlem de colònies, fa només unes setmanes n'hem fet les últimes colònies de primera.
1: Sí, han estat uns dies genials a l'Eurostats.
2: Abans d'arribar a la casa de colònies, vam anar al Port Balis a fer activitats nàutiques, caiac, vela i paddle surf.
3: Allà vam fer moltes activitats. Gincana esportiva, activitats a la platja, jocs de nit, discoteca...
0: I vam dormir en bungalows.
1: També recordo que a quart vam anar a les colònies amb el joc i just era l'aniversari de l'Oriol.
2: Era una casa de colònies molt xula i també vam fer moltíssimes activitats.
0: Hem intentat...
3: Ja veieu... Han estat moltes experiències compartides.
0: Hem intentat fer un resum perquè han estat moltes excursions i colònies.
1: I ara us deixem a una altra secció del programa en la que us parlarem d'activitats musicals i artístiques que hem fet.
2: No marxeu!

0: Benvinguts i benvingudes a la nostra secció.
1: Estem preparats per fer un repàs d'activitats artístiques que hem fet.
2: Nosaltres som
0: la Sofia,
1: la Montse
2: i l'Avi.
0: Comencem!
1: El concert de Nadal és una de les activitats que hem fet des de primer.
2: Anem al teatre, fem el concert i cantem cançons en català, castellà i anglès.
0: Vam començar a utilitzar la flauta a cinquè i va ser una experiència molt divertida, que ens va agradar molt.
1: Una de les activitats que recordem de segon de primària és la cantata de la clica.
2: Totes les cançons eren molt xules i una que ens va agradar molt és Jo vull jugar.
0: Durant tots aquests anys hem participat en el concurs de punt de llibre de Sant Jordi de Tordera.
1: A segon també vam començar a fer arts and craft, fins a cinquè.
2: A tercer vam començar a fer el projecte d'educació i cultura amb la Fanny, en Charlie i la Cris.
0: Abans d'acabar el curs, cada any tanquem aquest projecte d'expressió artística fent una mostra al Teatre Clavé.
1: També hem estat fent durant tots aquests anys un dibuix per la portada de l'agenda.
2: I a sisè hem fet moltes coses de plàstica.
0: Hem treballat Dalí i les seves obres i hem fet un rellotge tou amb fang.
1: També sabem una mica més de Picasso i la història que hi ha darrere del Guernica.
2: A més, hem treballat el puntillisme i hem creat imatges en moviment amb taumatrops i zultrops.
0: I què em dieu del grup d'animació? És una experiència que alguns esperaven viure des de petits.
1: Primer, les persones que volen participar es preparen un text amb la parella escollida.
2: Després, el jurat només pot escollir a 8 persones.
0: Les persones que han format part del grup d'animació aquest curs són...
1: La Sofia, l'Iker, el Darío...
2: La Hepsiba, l'Oriol, la Inoa...
0: La Hadi i l'Avi.
1: El grup d'animació ha fet diverses actuacions.
2: La representació de la castanyada al pati de l'escola i la de Sant Jordi a la plaça de l'església de Tordera.
0: També ha fet la presentació dels concerts de Nadal al Teatre Clavé i les narracions del projecte d'educació i cultura.
1: Una activitat ben especial que hem fet ha estat una obra artística que tenim penjada a la nostra escola, a l'escala de sisè.
2: Es tracta de ser diferents ens fa únics, que hem fet conjuntament amb l'artista local Natàlia Ruiz i amb la col·laboració excepcional dels membres del RUSC.
0: Hi ha diversos llocs emblemàtics de Tordera, com l'ermita de Sant Ponç, el riu, el pont de ferro, animals i el RUSC.
1: També hem fet danses, balls tradicionals per Sant Jordi.
2: I aquests dos darrers cursos hem fet el ball de bastons a cinquè i les sardanes a sisè, que ens van ensenyar els membres de la nostra dansa.
0: També vam fer la batucada per Carnaval.
1: Vam fer un taller al matí amb l'Uri, que ens va ensenyar a tocar els sordos, les caixes, els tambors.
2: I a la tarda vam acompanyar la desfilada de disfresses.
0: Les activitats artístiques han estat molt presents durant tots els cursos que hem passat a l'escola.
1: I n'han estat poques.
2: Esperem que us hagi agradat la nostra secció.
0: En uns moments us parlem de festes i celebracions.
1: No desconnecteu.
3: Ignasi Ràdio!

0: Continuem el nostre programa de records d'infantil i primària a l'Ignasi Iglesias.
1: I és moment de parlar-vos de festes i celebracions de la nostra escola.
2: Nosaltres som...
0: La Ainhoa.
1: En José.
2: En Clèdi.
3: I l'Aleix.
0: La primera festa que celebrem cada any és la castanyada.
1: Nosaltres anem a la pista a menjar castanyes que ens dona l'AFA.
2: El grup d'animació, que són els alumnes de 6è, ens fa una representació de la castanyada.
0: Després celebrem el Nadal, on fem el concert al Teatre Clavé, fem l'Amic Invisible i decorem l'escola.
1: El que més ens agrada és cantar les cançons que preparem i tocar la flauta en el concert de Nadal que fem al Teatre Clavé.
2: A final de gener arriba la Diada de la Pau, on fem activitats, manualitats, per decorar l'escola de la Pau.
0: I al febrer o març arriba el Carnaval. Ens encanta portar les consignes que ens diu la reina Carnestoltes. És molt divertit.
3: Ja et disfressem.
1: Per Sant Jordi, el grup d'animació fa una actuació a la plaça de l'Església i nosaltres anem a veure les paradetes del mercat amb l'escola.
2: Aquest any hem sigut nosaltres els protagonistes.
0: A la Diada de l'Esport practiquem diferents esports, com les bitlles catalanes, futbol i taekwondo.
1: Totes les escoles de Tordera participen en aquesta diada.
0: A la festa de final de curs fem jocs.
3: Mengem gelat.
2: Podem escollir el sabor del gelat, llimona, maduixa o taronja.
0: I al darrer dia de curs fem la festa final al pavelló.
1: Els de 6è fan el llançament de birrets. Aquest any ens toca a nosaltres i tots els nens i nenes de l'escola fem un ball conjunt per acabar.
0: L'AFA també col·labora a les festes de l'escola. Elles col·laboren sempre que poden.
1: També fan festes fora de l'horari com escolar, com per exemple la festa de l'escuma, la de Nadal o la de Halloween.
2: Arribem al final de la secció més festiva del programa.
0: Però no marxeu, perquè encara volem repassar més records.
1: En uns moments us parlem dels mestres que ens han acompanyat.
3: No s'ho perdeu.
4: Ignasi Ràdio. Ignasi Ràdio.
5: La veu de l'escola, Ignasi Iglesias.
6: La ràdio.

0: Ah, continuem el nostre programa amb una secció dedicada a les mestres que ens han acompanyat en aquesta aventura.
1: Nosaltres som
0: l'Eric,
2: en Javi,
3: en Mohamed
4: i la Natàlia.
5: Durant la nostra etapa a l'escola Ignasi Iglesias ens han acompanyat diverses mestres.
6: Per començar, farem un repàs de les mestres d'infantil.
0: Les primeres mestres que ens van rebre van ser l'Esther Janer i l'Eva Bou, a tots els cursos d'infantil de P3 a P5.
1: A P5, la Laura Forneguera era la mestra que estava a les tardes.
5: A infantil també vam tenir mestres amb les que vam fer anglès, la Núria o, Sico, la Blanca.
6: Després de 3 anys a infantil, per fi va arribar a primària, encara que no amb un bon començament, ja que ens va agafar la pandèmia.
0: A primer vam tenir de mestra l'Elba, era la nostra tutora, i la Cris Torra era tutora del B.
1: La Inés era la nostra teacher. Amb ella recordem que sempre fèiem un joc abans de començar, un joc que es deia penjat, en el que havíem de descobrir la paraula secreta.
5: En Jordi ens feia educació física i no anàvem al pavelló, ho fèiem a la pista, durant primer i segon.
6: I després de primer, el pas a segon, on després de Setmana Santa vam poder començar a respirar millor perquè ens vam poder treure les mascaretes.
0: A segon no hi va haver gairebé molts canvis respecte a mestres, però l'Elba va marxar i vam tenir la Bet.
1: Va ser el primer curs que vam fer robòtica amb en José.
5: A tercer, l'Àlex va ser tutor del B i en Joan i l'Anna de l'A. A anglès vam tenir a la Inés i a música l'Ariadna i a Arts and Craft la Rocío.
6: A quart, gairebé no hi va haver canvis respecte als mestres.
0: Sí que vam tenir a la Fanny com a tutora juntament amb en Juan i en Carles que ens feia anglès.
1: Amb en José vam fer robòtica com a segon.
5: A cinquè, la diferència més gran va ser la barreja de classes i les noves mestres, la Judit i la Laura.
6: També vam començar a fer ràdio amb l'Alberto.
0: A sisè han continuat la Judit i la Laura com a tutores dels grups i aquest curs ens han fet la plàstica.
1: En José, que de nou fa robòtica, i la Montse, que és la mestra d'anglès.
5: No volem deixar-nos a l'equip de monitors i monitores del menjador, com la Sami, la Noelia, la Marta i en Dani.
6: I un dels alumnes de pràctiques que va estar amb nosaltres, en Jairo.
0: També volem aprofitar aquesta secció per donar les gràcies a tots i totes les mestres, tutores, tutors, monitors i monitores per formar part del nostre recorregut a l'escola.
1: I per estar presents i acompanyar-nos en el nostre aprenentatge durant tots aquests anys.
5: Quin repàs a alguns dels mestres i les mestres que hem tingut.
6: Moltíssimes gràcies per la vostra paciència amb nosaltres.
0: Ara us deixem amb l'última secció del programa, on us explicarem el que més ens agrada de l'escola.
7: Ignasi Ràdio!

0: Benvinguts i benvingudes a la darrera secció del programa.
1: Us acompanyem l'Omar,
2: l'Aleix
3: i en José.
2: Nosaltres parlem de què ens agrada de la nostra escola, l'Escola Ignasi Iglésies.
0: Així doncs,
1: comencem!
2: Ens agrada molt que quan entrem i sortim de l'escola estiguin sonant músiques i les càpsules musicals que fem a ràdio.
0: També ens agrada molt el pati de la nostra escola.
1: Fa un parell d'anys que tenim a Rocòdrom, on hi ha representades muntanyes importants de Catalunya.
2: De l'estona del pati, ens agrada que una vegada a la setmana anem al Gran Prix, al parc del costat de l'escola.
0: Aquest curs hem fet una millora i ara ja no hi ha pedres.
1: Durant l'estona del pati podem utilitzar material per jugar.
2: Tenim pilotes diverses, cordes, raquetes, llocs de taula i fins i tot llibres per llegir.
0: Un espai exterior de l'escola que també ens agrada és el Jardí Momentum, un lloc molt tranquil ple de plantes.
1: També ens agraden les aules de l'escola.
2: Totes les aules de l'escola tenen pantalles digitals.
0: Abans no es veien gaire bé amb els projectors antics i ara la qualitat de les pantalles és més bona.
1: Una altra cosa que ens agrada de la nostra escola és la biblioteca, on es poden trobar molt tipus de llibres i revistes.
2: A l'escola fem padrins lectors. Els alumnes més grans ajudem els nens de cicle inicial a llegir
0: i també a acompanyar-los en alguna activitat o sortida per tordera.
1: Una cosa que també ens agrada molt és el que disposem del pavelló que hi ha al costat de l'escola per fer educació física.
2: I accedim directament per una porta que comunica l'escola amb el pavelló.
0: Els mestres i les mestres són molt tupi-xupi guais. Són molt amables, molt amigables i bones persones.
1: Fins aquí la nostra secció on hem destacat les coses que ens agrada de la nostra escola Ignasi Iglésies.
2: Donem pas ja al comiat del programa.
4: Arribem al final del nostre programa.
1: I d'aquest recorregut tan especial ple de records.
5: Esperem que us hagi agradat la nostra proposta.
4: Aprofitant que ara acabem l'etapa de primària, hem volgut fer aquest programa ple de records de tot el que hem viscut a la nostra escola a l'Ignasi Iglésies.
1: Hem recordat l'etapa d'infantil i alguns records de primària.
5: Us hem explicat les sortides i colònies que més recordem i les activitats artístiques que hem fet.
4: No ens hem oblidat dels mestres que hem tingut i que ens han acompanyat.
1: I per acabar, hem compartit amb vosaltres què és el que més ens agrada de la nostra escola.
5: Us hem acompanyat els alumnes de CCB de l'Escola Ignasi Iglésies.
4: Aquest programa forma part del projecte d'Ignasi Ràdio que fem a la nostra escola.
1: Si voleu saber més coses,

l'emissora que t'escolta. Les escoles a Ràdio Tordera. Cada dijous a 2:15 del matí i a 2:15 de la tarda, escolta els alumnes i professors de Tordera. Des de P3 fins a l'institut, cada setmana un curs diferent de cada una de les escoles del nostre poble presenten el seu programa a Ràdio Tordera. Les escoles a Ràdio Tordera i a radiotordera.cat.

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble engega la campanya de prevenció d'incendis forestals amb xerrades a totes les urbanitzacions. L'Ajuntament intensifica aquests dies les mesures de seguretat davant un estiu que es preveu de risc, recordant la prohibició de fer foc i l'ús de pirotècnia a les zones forestals. Joan Bascunyana és cap de Protecció Civil a Tordera.
1: Com puc prevenir que des de la meva casa, des de la meva parcel·la, no s'iniciï un incendi forestal que després acabi afectant doncs, el bosc, a la muntanya? I com puc prevenir, quines accions puc fer a la meva parcel·la perquè si m'arriba un incendi forestal, els danys que pateixi sigui els mínims possibles?
0: Dijous 4 de juny de 2026 s'ha aprovat el projecte de la nova deixalleria de Tordera. En breu es podrà licitar i començaran les obres. Ara està en procés d'exposició pública. Parlava del projecte Sergi Massó, regidor de Medi Ambient.
2: Amb una deixalleria nova, molt més àmplia, podem posar molts més contenidors, separar molt millor en origen tot allò que ara aboquem en aquests dos contenidors de voluminosos i per tant doncs aconseguirem fer un reciclatge molt millor de tot allò que ara va directament a l'abocador.
0: Comença avui la mirada del poeta 2026 amb una xerrada amb la poetessa Anna Bou Jorba. Dissabte continuaran les activitats amb l'itinerari artístic. La xerrada serà avui a partir de les 7 de la tarda a la biblioteca i la podreu seguir en directe pel canal de YouTube de Ràdio Tordera. Oberta la convocatòria per sol·licitar beques menjador escolar pel curs 26-27, unes beques adreçades a alumnes escolaritzats a Tordera o empadronats a Tordera i escolaritzats al Maresme. Toni García, regidora de serveis socials.
3: Tenim sempre una demanda gran, com ja sabeu, i en el tema de menjador també, no? En aquest sentit sabeu que és un ajut que també es fa amb Consell Comarcal i que compartim, nosaltres també tenim la nostra partida a nivell municipal.
0: En esports, el prebenjamí de l'Atlètic Club Tordera es proclama campió de Copa Girona Promoció. L'altra cara de la moneda va ser el Benjamí B, que va perdre la final, i finalment l'infantil A, que no va aconseguir l'ascens a Divisió d'Honor. I aquest cap de setmana arriba la novena edició del Memorial Juan Manuel Rueda. L'Atlètic Club Tordera tancarà la temporada aquest cap de setmana en partits durant tot el dissabte i diumenge. Parlem també del temps, de la previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: De moment, la situació meteorològica avui ve marcada pel pas d'una línia frontal que aquest vespre ens ha de deixar precipitacions generals i també un descens de les temperatures entre aquesta nit i demà. De moment, però, avui, aquest matí, nuvolositat variable, núvols alts, núvols mitjans, no s'esperen precipitacions, amb vents fluixos giren cap al sud-oest, cap a Garbí, i aquesta tarda aquest vent es reforçarà de component entre l'est i el nord-est, sobretot cap a mitja tarda i vespre. Això farà que la mar també s'alteri amb àrees de maror aquí a la costa maresmenca, sobretot durant la recta final del dia. De moment, pel que fa a precipitacions, cap a la recta final de la tarda començaria a ploure aquí a la comarca en forma de xàfecs, localment de caire tempestós, que ens acompanyarien ben bé fins pràcticament la mitjanit. Després continuaríem amb el cel força tapat, i no descartem que la matinada de demà, primeres hores del matí, encara es pugui escapar alguna precipitació de caràcter feble i poc important. Després, les pluges es retiraran, les temperatures demà que baixen en relació a les d'avui, però amb el cap de setmana tornarà també la calor estiuenca, sobretot de cara a diumenge.
0: Un informatiu on també connectarem amb colònies, amb alumnes de segon, quart i sisè de l'escola

0: Madrona i també amb alumnes de sisè de l'escola La Raureda. Tot plegat en un informatiu d'aquest dijous 4 de juny que comencem a continuació.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Davant l'arribada anticipada de temperatures pròpies de l'estiu, l'Ajuntament de Tordera ha activat la seva campanya anual de prevenció d'incendis forestals. Amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania, el consistori ha anunciat un cicle de xerrades informatives que recorreran totes les urbanitzacions del municipi els propers dies 6, 13 i 20 de juny. Ho explica Joan Bascunyana, cap de Protecció Civil aquí a Tordera.
1: Nosaltres ara comencem aquesta campanya de sensibilització a les urbanitzacions cada dissabte del mes de juny. Ho farem en totes les urbanitzacions que tenim a Tordera, perquè totes tenen aquest risc. Sí que és veritat que les que estan encadades cap al Montnegre, des de les Ferreres cap amunt, Roca Rosa, Can Camps, aquestes tenen un especial perill perquè la massa forestal allà és molt més densa i molt més continuada. Llavors, en cas que es produeixi un incendi allà, és molt més difícil de controlar que les que tenim, per exemple, més cap al mar, diguéssim, no? Uh-huh. Més a Masmoda, aquests són com més fàcils de poder controlar.
0: Les autoritats reconeixen que el risc és elevat a causa de la gran acumulació de massa forestal i les condicions climàtiques actuals. Per això insisteixen que els veïns han de seguir unes pautes clares.
1: Nosaltres en aquestes campanyes de sensibilització treballem principalment tres eixos. D'una banda, treballem la prevenció, perquè és el més important que hi ha. Com puc prevenir que des de la meva casa, des de la meva parcel·la, no s'iniciï un incendi forestal que després acabi afectant al bosc, a la muntanya? I com puc prevenir, quines accions puc fer a la meva parcel·la perquè si m'arriba un incendi forestal, els danys que pateixi sigui els mínim possible. La prevenció és molt important. L'altre aspecte, també molt important, és què fer quan ens arriba aquest incendi forestal a casa. Què hem de fer? Hem d'evacuar. Nosaltres coneixem un camí que arriba no sé on, l'hem d'agafar directament, agafem quatre coses i marxem cap allà, ens hem de quedar a casa, ens hem de confinar, si evacuem per on hem d'evacuar, quines coses ens hem d'emportar, si ens quedem a casa i ens confinem, en quina part de la casa és millor confinar-se, quines mesures he de prendre, tant si me'n vaig com he de deixar la casa, o si em quedo, què he de fer amb la casa, quins subministres he de tallar, quins no. Això és una de les coses que s'explica. I després, també, què fer per tornar a casa? Quan puc tornar a casa i què he de fer si em diuen que no puc tornar en un moment determinat?
0: Segons les previsions, s'espera un estiu amb masses d'aire sec i càlid que, sumat a l'abundant sotabosc provocat per les pluges recents, fa que el risc d'incendi sigui alt. Els responsables municipals han fet una crida a la col·laboració ciutadana. Qualsevol columna de fum, per petita que sembli, s'ha de comunicar immediatament al 112 o a la policia local. D'altra banda, us expliquem un nou pas endavant per la nova deixalleria de Tordera. Els darrers dies s'ha aprovat el projecte i un cop finalitzi el procés d'exposició pública es podrà licitar. La nova deixalleria tindrà una altra ubicació a la zona del polígon industrial de Can Buscà Sud. El regidor de Medi Ambient, Sergi Massó, destaca que serà més gran que l'anterior i que això millorarà el servei.
2: Estem parlant de que actualment tenim una deixalleria pensada quan es va construir per 9.000 habitants, més o menys. Actualment estem al voltant de 19.000, per tant, podem entendre que aquesta deixeria ha quedat molt petita. La deixeria que tenim previst construir a Can Buscà, doncs s'adapta a la superfície o als requeriments que l'Agència de Residus en les seves guies doncs imposa pel tipus, per la quantitat d'habitants. I què volem aconseguir amb aquesta deixeria? Doncs actualment la deixeria, tot i que fem molt bona feina perquè recull molt i està bastant ben classificat, per exemple, hi tenim 4 doncs, contenidors banyera per recollir. Un es destina a poda, l'altre es destina a residus de construcció i els altres dos, per exemple, són voluminosos, no? Amb una deixeria nova molt més àmplia podem posar molts més contenidors, separar molt millor en origen tot allò que ara aboquem en aquests dos contenidors de voluminosos i, per tant, doncs, aconseguirem fer un reciclatge molt millor de tot allò que ara va directament a l'abocador.
0: A més, es construirà una zona de sota cobert on s'ubicaran oficines de recepció, una petita aula, un magatzem i una part destinada a la reutilització. La previsió és que la nova deixalleria pugui estar acabada a finals de 2027. El Teatre Claver, en col·laboració amb la Biblioteca de Tordera i diferents col·lectius, centres educatius i entitats locals, impulsa la nova edició de La mirada del poeta, un projecte bienal que enguany gira entorn de l'obra El cirurgià de màscares, de la poetessa Anna Bou Jorba. Aquesta iniciativa multidisciplinària i inclusiva combina poesia, arts escèniques i participació ciutadana. Les activitats s'iniciaran avui amb la xerrada de presentació de la poetessa, que, acompanyada de l'escriptor tordarenc Quim Haro, compartirà la seva trajectòria literària en general i en concret es centrarà en El cirurgià de màscares. Aquesta xerrada servirà per contextualitzar el projecte i obrir el diàleg amb el públic sobre la poesia com a eina de transformació social. L'activitat tindrà lloc a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Tordera. El recorregut artístic de la mirada serà dissabte a les 9 del vespre en punt de trobada a l'Institut Lluís Companys, amb un itinerari artístic inspirat en l'obra d'Anna Bou Jorba. Les entrades són gratuïtes, però s'han d'adquirir al Teatre Claver i a la biblioteca. La xerrada d'avui la podreu seguir en directe pel canal de YouTube de Ràdio Tordera i en reemissió per ràdio dissabte al matí després de l'informatiu de les 10. I fins al 10 de juny romandrà oberta la convocatòria que està adreçada als alumnes d'educació infantil i d'educació primària i educació secundària obligatòria. La presentació de sol·licituds es pot realitzar, en el cas de les beques menjador, de dues formes, de forma telemàtica o bé també a través de la forma presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament. Les beques escolars estan adreçades a alumnes escolaritzats a Tordera o empadronats a Tordera i escolaritzats al Maresme pel curs 26-27. La regidora de Serveis Socials, Toni García, explica que les ajudes arriben del mateix Ajuntament i del Consell Comarcal del Maresme.
3: Tenim sempre una demanda gran, com ja sabeu, i en el tema de menjador també. No? En aquest sentit, sabeu que és un ajut que també es fa amb Consell Comarcal i que compartim. Nosaltres també tenim la nostra partida a nivell municipal, doncs per a aquelles famílies que són nouvingudes o que hi ha una situació sobrevinguda i no han pogut demanar la beca del Consell Comarcal o per complementar la beca del Consell Comarcal a aquelles famílies pues, que se li dona dos dies o tres dies i complementem en el cas de que la treballadora social així ho consideri la seva assistència al menjador tots els dies.
0: Per més informació i sol·licituds podeu anar a l'enllaç que trobareu a la pàgina web de l'Ajuntament de Tordera, tordera.cat.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Aquest darrer cap de setmana, l'Atlètic Club Tordera ha viscut jornades decisives i carregades d'emocions, on el gran protagonista de la jornada ha estat l'equip prebenjamí del club, que s'ha proclamat campió de la Copa Girona Promoció, aixecant el trofeu i posant el colofó a una gran temporada. La jornada, però, va deixar resultats de tota mena per als diferents equips de l'entitat. L'alegria del campionat de prebenjamí va contrastar amb la del benjamí B, que va aconseguir arribar a la gran final del seu torneig, però finalment no va poder fer-se amb la victòria. D'altra banda, l'infantil A, que lluitava per un objectiu molt exigent, no va poder certificar l'ascens a Divisió d'Honor després de perdre contra el Sant Andreu. A més dels equips base, el sènior femení va mantenir l'activitat disputant un partit amistós aquest dissabte a la tarda. Des del club s'ha volgut fer esment molt especial a la seva afició. Els seguidors tordarencs es van desplaçar massivament i van omplir les grades del pavelló de Palamós, seu de totes les finals, tant de la Copa Girona Promoció com del play-off d'ascens. I el pavelló dels Països Catalans acollirà aquest proper cap de setmana del 6 i 7 de juny la novena edició del Memorial Joan Manuel Rueda. L'Atlètic Club Tordera, després de disputar les finals el cap de setmana passat, posarà el punt i final a la temporada amb aquest ja tradicional torneig commemoratiu de futbol sala. Durant els dos dies de competició es disputaran prop d'una vintena de partits de totes les categories, des de l'escoleta fins als equips sènior i màster. La intensa jornada de dissabte estarà protagonitzada principalment pels enfrontaments contra el Vilafant des de les 10 del matí fins al vespre. De cara a diumenge agafarà el relleu els duels contra el futsal Pineda Palamós i l'entitat local Afet. Tots els partits programats per aquest memorial tindran un caràcter amistós i festiu, amb una única i important excepció. El maig de l'equip juvenil, el dissabte, 17:45 de la tarda, serà un enfrontament oficial i correspondrà a l'últim partit de la Lliga de la fase regular.

0: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, tot i que l'hàbit tradicional ha baixat fins al mínim històric del 20%, vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fa mal. Ens ho explica en la següent crònica Maite Podó.
1: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapors a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
2: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmet un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
1: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
0: 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i hi dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès, amb la participació d'USTEC, que analitza la irrupció de la intel·ligència artificial a l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fan servir de manera ocasional i amb una visió més crítica. Ens ho explica Esther Minguell.
3: Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha enquestat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'Estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
4: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, a argumentar, a relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
3: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
0: Parlem del temps, previsió meteorològica per aquest dijous, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Estem a les portes d'un canvi de temps de la mà d'una línia frontal que farà que tinguem precipitacions. De forma general, a qualsevol punt de la comarca, aquest proper vespre i primeres hores de la pròxima nit. De moment, avui, aquest matí, tindrem alguns núvols, nuvolositat variable, núvols alts, núvols mitjans, també alguns núvols baixos, tot plegat ben poca cosa, no esperem precipitació, i tampoc aquest migdia i primeres hores de la tarda. Serà a partir de mitja tarda quan la nuvolositat s'ha de fer més compacta i les primeres precipitacions aquí al Maresme arribarien cap a les 8-9 del vespre aproximadament. De moment, pel que fa als vents, bufaran fluixos aquest matí del sud-oest. Aquesta tarda giraran cap a component entre l'est i el nord-est i es reforçaran. Seran moderats ja cap a la recta final de la jornada. Per tant, aquest matí, predomini del marejol pel que fa a l'estat del mar. Aquesta tarda, però, augmentarà a maror, sobretot cap a últimes hores. Les temperatures avui baixen una mica, a les mínimes s'han mantingut sense grans canvis. En alguns punts han pujat lleugerament, en altres han arribat a baixar, sobretot cap a les fondalades de l'interior de la comarca, però en general podríem dir que s'han mantingut sense grans canvis i les màximes baixen lleugerament. Un descens que notarem molt més durant la recta final d'aquest dia i de cara a demà. Demà divendres, però, tindrem restes de núvols, sobretot al matí, A la tarda també pot aparèixer alguna nuvolada. D'entrada no esperem precipitacions, potser amb el mateix escapi alguna goteta, però cap a la tarda no esperem pluja, amb unes temperatures que demà baixaran en relació a les d'avui, màximes i mínimes, i de cara al cap de setmana tornarà la bonança. Tornarà, podríem dir, que l'estiu, sobretot diumenge, ja que dissabte esperem domini del sol amb temperatures una mica més altes respecte a les de divendres, i diumenge continuarà el temps estable, l'ambient assolellat i les temperatures aquí pujaran de forma més clara.

Neutralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: anem de colònies perquè volem saber com s'ho estan passant aquests alumnes de sisè de l'escola La Raureda, que estan aquests dies a Cala Canyelles. Avui han fet la primera nit, a veure com ha anat també tot plegat.
1: Com ha anat tot i què ha anat activitat.
0: Bé, doncs bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Farem el snorkel. Molt bé.
0: Com esteu des d'aquí a Cala Canyelles?
1: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé. Com dic que són alumnes de sisè de l'escola de Raureda, anem a veure què ens expliquen.
1: Molt bé. Vinga. Mireu, ara us passo al Gabriel. Vinga. Que us explicarà, bueno, com ha anat la nit i a veure quines activitats farem avui.
0: Molt bé.
1: Hola.
0: Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, com estàs?
0: Com van aquestes colònies? Què ens vols explicar?
1: Bueno, la veritat, molt bé, molt divertides.
0: Què és el que més t'està agradant, de moment?
1: De moment, estem els amics i quan vam fer snorkel a la piscina.
0: Molt bé. Ho havies fet alguna altra vegada o era el primer cop?
1: Era el primer cop.
0: Molt bé. I et va agradar, entenc, eh?
1: Sí,
0: molt. I a la nit què vau fer? Quina activitat vau fer de nit ahir?
1: De nit vam fer joc lliure.
0: I què havíeu de fer, per exemple? O fèieu el que volíeu?
1: Fèiem el que volíem, però amb cuidado, esclar.
0: Clar. Molt bé. T'ho estàs passant bé?
1: Sí, molt bé.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies per explicar-nos-ho. Ens passes un altre company o companya?
1: Sí.
0: Gràcies.
2: Bona.
0: Hola, com et dius?
2: Em dic Valentina.
0: Valentina, i tu què ens destacaries de moment de les colònies? Què és el que més t'està agradant?
2: El que més m'està agradant és tot el tema de la piscina i la platja, home, perquè fa calor. Però està molt bé. De fet, ara anirem a la platja a fer snorkel, també esquí, i anirem en un xurro que ens porta la lanxa enganxats al xurro.
0: Molt bé, així doncs aquest matí us mullareu bastant, eh? Em sembla?
2: Sí.
0: Molt bé, i a la nit tu quina activitat vas fer? Ens comentava el teu company que vau fer activitat lliure.
2: Sí, abans d'anar a dormir vam fer activitat lliure i també hi havia discoteca, però jo vaig estar jugant. Després a la nit va estar tot molt tranquil i molt a gust.
0: Molt bé, vau anar a dormir aviat, doncs? O vau allargar una miqueta? Vau anar a dormir aviat, dic, o vau allargar una mica la nit?
2: Passo amb la meva companya.
0: Molt bé.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia. En què parlem?
3: Què?
0: Com et dius?
3: Paula.
0: Paula, què t'agradaria explicar-nos de les colònies, de les activitats que heu fet fins ara?
3: Vam practicar ja snorkel a la piscina, perquè avui farem, per estar preparats. També vam fer activitat de nedar també a la piscina. I si no me'n recordo, era el Jones, que també...
0: Molt bé. Bueno, heu anat fent activitats així aquàtiques. Per sopar sí. Teniu també bufet lliure. Com va anar el sopar?
3: Sí, va anar superbé. Estava tot boníssim.
0: Molt bé. I dormir? Et va costar dormir, agafar el son? O has dormit?
3: Bueno, jo vaig dormir molt bé, però el que crec és que ens va anar molt, molt aquest a dormir, perquè a mi em costa dormir mal tan aviat i podíem haver-nos deixat més estona.
0: Molt bé. Tu estàs passant bé, doncs, eh?
3: Molt bé.
0: Perfecte. Doncs moltes gràcies per explicar-nos-ho.
3: Gràcies a tu.
0: Adéu.
1: Bé, hola.
0: Hola. Doncs veiem que ve una mica cansats, eh? Sembla?
1: Sí, mira, ahir a la nit pensàvem les mestres que t'aniríem tard a dormir,
0: no.
1: Que faríem una mica de festa, però van caure molt ràpid i això que no van fer les activitats allò... Van fer les fluixetes, diguéssim. Però... Avui que és tot el dia a la platja, esperem que caiguin ràpid.
0: Molt bé. Doncs sobretot que us aguanti el dia, perquè avui la previsió de cara a la tarda no és gaire bona, però bueno, esperem que pugueu fer la majoria de coses.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Doncs parlem a la tarda, moltes gràcies i fins després.
1: A vosaltres.

0: Aquests dies també tenim de colònies els alumnes de segon, quart i sisè de primària de l'escola Badruna, amb activitats que ja ens avançaven ahir, a veure com haurà anat aquesta primera nit. Parlem primer amb la Caral. Caral, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, en mode de resum, com ha anat aquesta primera nit de colònies?
1: La veritat és que molt bé. Sí que quan se'n van a dormir els hi surt tot el cansament i alguns s'enyoren, però res que no sigui normal. Molt bé, la veritat, sí.
0: Perfecte. Doncs a veure què ens expliquen aquests nens i nenes.
1: Perfecte, te'ls passo.
0: Vinga. Hola.
2: Hola.
0: Com et dius?
2: Lia.
0: I què t'agradaria explicar-nos de les colònies? Quina activitat vau fer ahir a la nit, per exemple?
2: Una activitat per trobar un tresor en un castell.
0: Uh-huh. I el vau aconseguir trobar?
2: Sí.
0: Molt bé, va ser difícil trobar-lo. Què havíeu de fer? On havíeu de buscar aquest tresor?
2: Uns defensaven i els altres atacaven. I uns anaven a una llanterna i sí, i havia un tresor que havien d'enfocar la llanterna als peus i dir el teu nom. I si el diuen, t'has d'anar enrere i tornar. Però si no el saben, pots agafar una moneda.
0: Mm-hmm. Molt bé. Et va agradar aquest joc?
2: Sí.
0: I dormir què tal? Has pogut dormir bé? T'ha costat agafar el son? Com ha anat?
2: M'ha costat, però he dormit molt bé.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies per explicar-nos-ho. Ens passes un altre company o companya?
2: Sí.
0: Vinga, adéu.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Pol.
0: Pol, i tu què t'agradaria explicar-nos de moment de les activitats que heu fet? Què és el que més t'està agradant?
3: M'ha agradat molt anar a la nit amb una llanterna i fer un joc.
0: Havíeu de buscar un tresor, no?
3: Sí.
0: Molt bé, i l'heu aconseguit trobar?
3: Sí, però tenim de... Avui farem una activitat a un castell.
0: Molt bé. I el dormir, què tal? Com ha anat aquesta primera nit?
3: M'ha costat, però després he dormit bé.
0: Molt bé. I t'has aixecat? T'ha costat aixecar-te?
3: No.
0: No? Molt bé. Doncs moltes gràcies, Pol. Que vagi molt bé.
3: Adéu.
0: Adéu, adéu.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Àlex,
0: i tu què ens vols explicar de les activitats que heu fet?
4: M'ha agradat molt quan hem fet els jocs, els nous jocs.
0: Uh-huh. Algun joc que t'hagi agradat més que d'altres?
4: Sí. Un era... hi havia com una paret, uns penjadors i tenies que tirar un aro.
0: Molt bé. I has tingut bona punteria o no?
4: Bueno, sí, una mica.
0: Una miqueta. Molt bé, i la nit què tal? T'ha costat dormir? Has dormit bé?
4: Bé.
0: Bé, normalet. Has dormit bé, no? En definitiva.
4: Sí.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies i que vagi molt bé el dia d'activitats.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Laia.
0: Laia, i tu, de les activitats, no sé si vau fer els mateixos jocs de nit ahir?
5: Sí. Va ser sobre un castell i que tenies que esbrinar el nom de cada persona i si no el sabies t'agafaven una moneda del tresor.
0: Molt bé. Va agradar el joc?
5: Sí, em va agradar molt, però em vaig cansar.
0: I per sopar què vau menjar, te'n recordes?
5: Enciam i no me'n recordo més.
0: Bueno, a veure si un altre company se'n recorda. I la nit què tal? T'ha costat dormir o no?
5: M'ha costat una mica dormir, però m'he dormit.
0: T'has dormit bé. Doncs molt bé, moltes gràcies per explicar-nos-ho. Que vagi molt bé.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Valentina.
0: Valentina, i tu te'n recordes que vau menjar ahir per sopar?
6: Sí, pasta enciam i de... pasta enciam i de postre de iogurt de llimona.
0: Molt bé. I de les activitats que porteu fetes, quina és de moment la que més t'ha agradat?
6: Bueno, els jocs alternatius que vam jugar al Pichi i al... Hi ha una cosa que no me'n recordo com es diu, que teníem que tirar una pilota i si tenia que botar una red i després que l'altre equip no l'agafi.
0: Molt bé. I aquesta primera nit t'ha costat dormir? Has dormit bé?
6: No, he dormit bastant bé, la veritat.
0: Doncs moltes gràcies, Valentina, per explicar-nos-ho. Anem a veure si tenim algú més.
7: Hola.
0: Hola, com et dius?
7: Arnau.
0: Arnau, i tu què ens expliques? El joc de nit, què tal? Com va anar?
7: Va ser molt divertit i crec que d'ahir va ser el que més em va agradar.
0: Molt bé. També era això del castell, de les monedes... Era el mateix, eh?
7: No, era... nosaltres a sisè vam fer un joc que es deia el caçavampirs, que hi havia diferents rols. Estaven els vampirs que caçaven els humans que no podien fer res, i els caçadors que caçaven els vampirs. Però després, perquè no es fes tan pesat, van afegir més rols. Per exemple, a mi va tocar ser la Shakira i havia de buscar un altre, que era en Piqué. I després, quan ens trobàvem els dos, havíem de buscar la Clara Xia.
0: Déu-n'hi-do, doncs una mica embolicat, però suposo que molt divertit, eh?
7: Sí.
0: Molt bé. I el dormir, què tal? Com ha anat aquesta primera nit, això de dormir fora de casa?
7: A veure, dormir ens va costar una mica, uns més que d'altres, però en general va costar a tothom.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies per explicar-nos-ho. Que vagi molt bé el dia.
7: Gràcies, adéu.
0: Adéu. I no sé si...
8: Hola, Albert.
0: Hola. Doncs bé, doncs al final veiem que bé, moltes que han dormit força bé i que les activitats estan agradant molt.
8: Sí, sí, sí, estan anant molt bé.
0: Molt bé, doncs que ara ho deixem aquí, que pugueu fer la majoria d'activitats. A la tarda s'anuncia mal temps, però potser ja de cara al vespre, i suposo que podreu aprofitar bé el dia.
8: Esperem que sí, està una mica ennuvolat, però esperem que aguanti.
0: Molt bé, a la tarda parlem. Moltes gràcies i fins després.
8: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu. Adéu.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.
1: Entrem a l'apartat d'efemèrides recordant fets que succeïen a Tordera. Una setmana com aquesta, però de diferents anys, avui recordem fets que passaven entre l'1 i el 7 de juny de diferents anys. Fa un any la Generalitat es comprometia a destinar part de l'habitatge buit de Tordera a lloguer social. L'alcaldessa Elisabet Mejías reconeixia que el suport de la resta d'administracions era fonamental per solucionar els entrebancs que hi pogués haver pel camí. L'escoltem en declaracions fa un any.
2: I per tant és imprescindible que les administracions més grans també ens ajudin a poder donar sortida a les problemàtiques que tenim damunt la taula. Ho dèiem dimecres amb la consellera Parlon en matèria de seguretat, però sobretot en matèria també d'habitatge, que van moltes vegades i lamentablement van molt lligades en aquest sentit. Ho comentava la consellera, ens hem emplaçat a treballar plegats per poder resoldre tot aquest parc d'habitatge buit o en una part d'habitatge buit per poder-lo destinar a habitatge assequible i fent-ho d'acord i de la mà de la Generalitat.
1: Fa un any també explicàvem que l'Ajuntament de Tordera denunciava les dificultats en l'accés de medicaments veterinaris i reclamava canvis normatius. La iniciativa presentada per En Comú Podem i Esquerra Republicana pretenia pressionar per simplificar la normativa actual considerada excessivament restrictiva i burocràtica. Els regidors d'En Comú Podem i Esquerra Republicana, Salvador Giral i Marta Passet, defensaven una reducció de l'IVA en aquests casos i reclamaven també un millor tracte a aquest sector veterinari.
3: Aquest text denuncia les dificultats que afronten veterinaris i responsables d'animals per accedir i dispensar medicaments degut a una normativa que cada cop és més burocràtica i més restrictiva. En resum, el que reclama és simplificar tots els tràmits que es gestionen al sector, permetre la venda directa dels medicaments per part dels veterinaris, simplificar tots els processos, reconèixer el paper dels veterinaris com a professionals del sector sanitari i finalment reduir l'IVA dels medicaments del 10% al 4%, igual que a la resta de medicaments, amb el fet, amb el sentit, amb l'objectiu de facilitar-ne l'accés.
4: Igual que el grup d'En Comú Podem, doncs, també demanem el vot favorable per tal doncs, que els professionals de veterinaris també siguin considerats professionals de la salut com els altres, els que s'ocupen de les persones en aquest cas.
1: Anem fa 5 anys enrere, el 2021, Tordera participava a l'estudi de diagnosi d'envelliment actiu a la comarca. A les sessions per redactar la diagnosi també havien participat les associacions de gent gran del Maresme, entre les quals s'havia convidat a l'esplai de la gent gran de Tordera. Precisament aquest espai de l'esplai continuava tancat a l'espera de temps millors davant el que era la pandèmia de la Covid. Explicava la situació en aquells moments la regidora de gent gran, Toni García.
5: És un espai de lleure i per tant allà pues, les activitats, tornar-les a fer com es feien és pràcticament impossible. No poden ballar, és que no poden jugar ni al dòmino, és a dir, és que clar, és molt diferent. I bueno, aquest espai de lleure que els avis tenien i que sé que ho necessiten moltíssim i que tenen moltíssimes ganes de poder-ho tornar a utilitzar mentre aquesta pandèmia estigui amb aquests números, és molt millor per la seguretat de tots intentar esperar a que aquests números baixin, a que aquesta corba baixi i que puguem gaudir d'aquests espais amb llibertat i sense estar posant mascareta i distanciació i totes aquestes coses.
1: No deixem el 2021 perquè l'Ajuntament havia encarregat un estudi d'inundabilitat al municipi. Aquella iniciativa impulsada per la Regidoria de Medi Rural pretenia conèixer l'estat actual de la inundabilitat en els torrents del terme municipal. Un estudi que havia de servir per reconèixer amb més precisió els trams que podien patir afectacions pel canvi climàtic. Ho explicava el regidor de Medi Rural, Xavier Pla.
6: Doncs a veure una mica un estudi actualitzat, perquè a vegades els criteris respecte a el que s'havia fet anteriorment amb ara doncs, canvien, mirem-ho. per a veure on hi ha els perills i on ens interessa més actuar, no? En el cas de poder disposar de recursos, o on és més urgent o més necessari, doncs, també actuar des del punt de vista estrictament hidràulic. També hi ha una altra perspectiva que se'ns comunicava de la Diputació, que no és només actuar des del punt de vista de seguretat hidràulica, sinó també l'aspecte de recuperar el curs fluvial, no? Hi ha llocs que potser, com podria ser a Vallmanya, al costat, doncs, de Fibra Color, no? Doncs, que és un, hi ha, doncs, el torrent i hi ha la zona de passeig. A vegades ens interessa recuperar aquelles zones i netejar-la, fer una plantació d'arbre de ribera.
1: Ens situem a fa 10 anys, el 2016, explicàvem que el nombre de menors amb afectacions neurològiques per enterovirus s'havia elevat a 73, segons informava el Departament de Salut. La gran majoria evolucionava favorablement, n'hi havia 19 més que el passat cap de setmana, que estaven ingressats en diferents hospitals. El president de l'Associació Catalana de Pediatria, Ferran Moraga, havia fet una crida a la calma sobre el brot d'enterovirus que havia afectat una seixantena d'infants arreu de Catalunya, recordem, fa 10 anys.
7: Es pot donar un missatge una mica de positiu, en el sentit que sembla, no?, que van disminuint el nombre de casos. No obstant, encara que durant 2 dies o 3 no hi hagin casos, no hem d'estar tranquils, perquè pot aparèixer en qualsevol moment, pues, un parell de casos, no? O sigui, hem d'esperar un temps més llarg, i jo m'agradaria veure, diríem, tot l'estiu, la panoràmica aquesta de l'estiu, perquè és l'època de màxima incidència de la infecció per enterovirus.
1: Fa 10 anys explicàvem la mort d'una veïna de Blanes i treballadora del Cap Tordera mentre feia barranquisme a la zona de Gurb, al Pallars Jussà, per una crescuda sobtada del cabal del riu. Fa 15 anys, el 2011, es començaven a conèixer alguns detalls sobre com seria el nou govern municipal d'aleshores. El nou ajuntament estaria format per 3 o 4 grans àrees, no tantes regidories com fins llavors, segons havia avançat l'alcalde en funcions i futur alcalde durant els següents 4 anys, Joan Carles García. Aquell nou plantejament faria augmentar l'eficiència de l'acció de govern.
8: Ens hem fet un organigrama pensant en ser més efectius i ser més, diguem-ne, estalviadors, en el sentit de reubicar l'Ajuntament, de crear 4 grans ponències, àrees, que serveixin perquè hi hagi un treball més en conjunt del que és l'Ajuntament. En principi, el que pretenem amb aquesta nova organització és que ens surti beneficiat el ciutadà i que les coses vagin amb més celeritat i amb menys estructura, diguem-ne, institucional, que a vegades provoca aquelles situacions de massa burocràcia per aconseguir fins i tot trobar-se amb l'alcalde, trobar-se amb els regidors. Per tant, aquesta és la idea, és un ajuntament més auster, en el sentit de menys àrees, menys repartides, molt més concentrades en 4 grans àrees i amb una coordinació general, que és l'alcalde i el regidor coordinador de totes les àrees, que farà que sigui tot molt més ràpid i molt més efectiu. Aquesta és la voluntat i, per altra, insisteixo, amb aquesta estructura serem més austers en molts sentits.
1: Fa 15 anys també us ho explicàvem, que els exalumnes de l'escola Inés Iglesias feien un emotiu homenatge al director de la seva escola, Fernando Rodríguez, amb motiu de la seva jubilació. El protagonista de l'homenatge, Fernando Rodríguez, no podia amagar la satisfacció i alegria un cop finalitzat aquest acte de reconeixement.
9: Bé, en primer lloc és que hi ha un grup d'exalumnes i d'exalumnes que estan bojos. I com estan bojos i me va fer aquesta proposta, jo les vaig dir que no. I a veure, que Fernando no mereixia això. Que sí. Després ho van comentar aquí, que ja estava fet. El resum final. Un acte molt emotiu, han sortit coses que d'aquí pràcticament ningú sabia, jo i la meva família i alguns amics. Estic molt content i sobretot agraït a la població de Tordera, que sempre estarà al meu cor, perquè jo el considero ja el segon poble per mi. Ja l'havia dit abans i ho torno a repetir, lo repetiré sempre.
1: D'aquesta manera posem punt i final avui a l'apartat d'efemèrides. Hem recordat diferents fets que succeïen a Tordera en els diferents anys, una setmana com aquesta, com sempre, gràcies als arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera i també al nostre arxiu sonor. I tornem la setmana vinent.

0: Goràndula d'opinió. Cada dia, una mirada diferent.
1: Bon dia, Tordera. El Papa Lleó XIV ha publicat la seva primera encíclica amb un títol, Magnifica Humanitas, i un subtítol, sobre la custòdia de la persona humana en el temps de la intel·ligència artificial. Es tracta d'un document polític i socialment més agosarat que els programes dels actuals partits occidentals. Diu que quan un poder de tal magnitud es concentra en poques mans, té una tendència a fer-se opac i erodir el control públic. I això fa que creixi el risc d'un desenvolupament distorsionat que provoca noves dependències, exclusions, manipulacions i desigualtat. L'encíclica té una introducció que recorda la de la Rerum Novarum de Lleó XIII, que posava en el centre la persona de l'era industrial. L'encíclica de Lleó XIV posa en el centre també la persona, però la de l'era digital, i ho fa en un llenguatge d'avui i prou entenedor. Se'n parlarà molt perquè els seus destinataris no són només els catòlics. L'encíclica Rerum Novarum de Lleó XIII es va publicar l'any 1891, 43 anys després d'haver-se publicat el Manifest Comunista de Marx i Engels, i quan l'Església Catòlica ja havia començat a perdre la classe obrera. Les coses han canviat. Fa pocs dies, a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola, es van reunir bisbes i dirigents sindicals de Comissions Obreres i UGT, i van parlar, entre altres coses, de la dignitat del treball humà davant els reptes de la transformació tecnològica. Passava per primera vegada en més de 20 anys. No és poca cosa. Jo recomanaria la pausada lectura de l'encíclica també a aquells que odien les sotanes o que pensen que Déu és un invent de l'home. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.

Serveis informatius de Ràdio Tordera. La teva referència local en àudio i vídeo. Informatius, entrevistes, tertúlies i directes. Un contingut multimèdia que t'arriba amb un triple segell de qualitat. Informació fiable. Treballem amb contingut de qualitat servit per fonts contrastades. Context acurat. Presentem la informació amb totes les referències necessàries per entendre-les. Debat plural. Acostem els nostres micròfons a totes les veus i confrontem totes les opinions. El nostre compromís amb tu es basa a fer-te arribar totes les notícies de Tordera, les bones i les dolentes, però també amb el desig d'històries que inspirin i portin esperança d'un millor demà. Serveis informatius de Ràdio Tordera. Compromesos amb tu.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui dels resultats de la consulta que ha d'avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació, els sindicats USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. Mentre USTEC defensa el sí, CGT, la Intersindical i COS fan encara campanya pel no i de fet mantenen les mobilitzacions amb noves vagues avui convocades

0: que reivindicativa, pancartes i proclames de Niubó dimissió, els convocants denuncien la sobrecàrrega laboral, la manca de recursos i l'augment de les necessitats educatives als centres. Els sindicats asseguren que el malestar és generalitzat i reclamen més inversió, reducció de ràtios i estabilitat per al personal docent. Sentim Carlos Vilchez d'Intersindical i Emili Llorente de CGT.
1: Com a intersindical hem apostat per demanar el vot al no, perquè entenem doncs, que aquest preacord, tot i que té alguns avenços, evidentment, no és suficient per al pla de xoc que necessita l'educació en aquest país.
2: Des de CGT tenim clar que aquest preacord no soluciona l'emergència educativa del país i, per tant, també tenim clar que no firmarem i que continuarem la mobilització.
0: D'aquí tot just una hora, a les 12 del migdia, estarem atents a la resposta in situ i a la reacció d'aquesta munió de mestres i professors al preacord que han de tancar govern i sindicats majoritaris.
3: Així és, Oriol, estarem pendents. Bon dia.
0: Bon dia.
3: I Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Catalunya concentra precisament el gruix de l'afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. I el ple del Parlament acull avui el debat de la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra i també els comuns. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Bon dia, Tordera. Arrenca una nova edició del magazín diari de dilluns a divendres de Ràdio Tordera, a l'ara i aquí. L'espanyol cada dia compartim l'actualitat, les gestores i les veus que fan bategar el nostre municipi. Durant la propera estona us acompanyarem amb informació, entrevistes, agenda, cultura i molt bon ambient. I recordeu que aquest programa també el feu vosaltres. Ens podeu seguir, participar a les xarxes socials de l'emissora, fent-nos arribar els vostres comentaris, propostes i opinions. Volem saber què us interessa, què us preocupa i quins temes us agradaria escoltar a la ràdio. Ara, que l'estiu és a tocar, us llancem una pregunta. Com us agradaria que fos el magazín d'estiu de Ràdio Tordera a l'ara i aquí? Més música? Més entrevistes? Més connexions des de la platja? Més històries de la gent de Tordera? Concursos, activitats i propostes per gaudir les vacances? Doncs bé, dieu, trucant al telèfon de la ràdio 93 764 28 93, o bé ho escriviu en el Facebook de Ràdio Tordera. Feu-nos arribar les vostres idees a través de les nostres xarxes socials i ajudeu-nos a construir una programació estiuenca feta a la vostra mida. Comencem ja directament, i per començar el programa, amb energia i amb una cançó que sigui ben actual, una cançó, doncs, com vulguem dir, passo de tot, passo de tu, no de tu, Ian, i una bona aposta és Cinderland en la cançó Tu-tu-turu, que va ser la cançó en català més escoltada a les ràdios catalanes al decurs de tota aquesta temporada. Escoltem, doncs, aquest turu-turururu.

0: La casa en piscina i guanyamos milions sense anar a l'oficina. Viatges per tot el món pensant que trobaria.
1: I ens anem directament cap a algunes notícies que han calcat l'atenció per tots nosaltres. Pere Maianet, obligat a demanar perdó per abusos sexuals a Colòmbia. La història de lluita de dos germans. Han aconseguit que l'Ordre Català indemnisi i demani disculpes per les agressions d'un capellà a Bogotà, tot i que les víctimes consideren que el gest es va quedar curt. Escoltem-ho.
2: Aquest despatx del centre de Bogotà, on ens atenen avui, van arribar fa 5 anys dos germans supervivents d'un sacerdot pederasta confés, Freddy Orlando Rodríguez Cuellar, ordenat per la Congregació dels Fills de la Sagrada Família, coneguda també com a Pare Maianet. L'agressor havia estat condemnat, però va morir a la presó el 2019.
3: Condenen a reparar los perjuicios, pero como este señor fallece, nunca hubo reparación de perjuicios. Pero recordemos que acá no solamente responde el cura, responde también la iglesia a la qual pertenecía.
2: Paola Giraldo és l'advocada que va tornar a portar el cas als tribunals, aquest cop per reclamar responsabilitats a Pare Maianet i al bisbat castrense, on també pertanyia el pederasta.
3: Y cuando perpetró estos abusos fue por la confianza que depositó su mamá y estos dos niños por ser padre, ser profesor en este colegio.
2: Abans, els germans ja havien demanat ajuda al superior general de Pare Maianet en aquell moment, el català Lluís Picazo, que en un viatge a l'altre costat de l'Atlàntic es reuneix amb ells.
3: Ellos lo que buscaban era verdad, justicia, reparación.
2: Els germans prefereixen evitar les càmeres. Ens descriuen, però, com es van sentir tractats pel superior de l'Orde Religiós Català.
4: D'alguna manera ens van fer sentir responsables del que havia passat.
3: Cuando una víctima te pide ayuda, tú lo que buscas es acogerlo, ayudarlo, no rechazarlo y antes menospreciarlo como lo hicieron.
2: La grabació de la reunió, que han tingut accés Trescat i el periòdico, va ser prova al judici. Volien demostrar que Picazo, que també era màxim responsable de Pare Maianet durant els anys de les agressions, havia volgut intimidar els germans i infondre'ls por.
3: Fueron casi que acusados de extorsión, por así decir.
2: La sentència definitiva destaca la manca de suport de les entitats eclesiàstiques. També obliga el Pare Maianet i el bisbat castrense a pagar una indemnització, que l'acusació considera irrisòria, i a una disculpa pública. És la primera vegada a Colòmbia que una jutge obliga un orde religiós a demanar perdó.
4: El seu perdó va ser molt generalitzat i per això sentim que no va ser un perdó sincer. Ells ni reconeixen que a les seves files hi va haver abús sexual. No ho van esmentar.
2: Quan demanem a Pare Maianet entrevistar Picazo o un responsable de la Congregació a Catalunya, només accedeixen a contestar per escrit i assessorats per l'equip jurídic de Colòmbia.
5: La nostra institució manté un compromís inequívoc i un sistema protocolaritzat per acollir, escoltar, dialogar, avaluar, demanar perdó.
2: I quan preguntem si hi ha més denúncies d'abusos a l'estranger, es limiten a dir que la Congregació ja respon davant la Conferència Episcopal Espanyola. La victòria d'aquests dos germans davant Pare Maianet va suposar un abans i un després en la lluita contra els abusos sexuals en l'àmbit de l'Església en tot el país. Des d'aleshores s'han multiplicat les denúncies contra capellans de diferents ordes i diòcesis. Una de les que ha tingut més repercussió, la de 7 germans víctimes del mateix sacerdot fa més de 40 anys en aquesta escola dels jesuïtes, que també han hagut de demanar perdó. Begoña Grijelmo Miguel, TV3, Bogotà.
1: Bé, tenim també la temàtica de les Nacions Unides que alerta que l'inici del Niño és imminent i urgeix a preparar-se per al clima extrem. L'Organització Meteorològica Mundial situa en un 80% les probabilitats que aquest fenomen es desencadeni els pròxims 2 mesos i en un 90% que s'allargui fins al novembre. Científics d'aquest organisme de les Nacions Unides asseguren que hi ha un 80% de les probabilitats que el Niño es desenvolupi entre el juny i l'agost, tot i que altres organitzacions com l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica dels Estats Units marquen com a data límit el mes de juliol.
6: L'últim Niño va tenir lloc entre 2023 i 2024. Va causar una sequera extrema a l'Amazònia brasilera i, en canvi, inundacions importantíssimes al Paraguai. I és que el Niño genera fenòmens meteorològics extrems. L'origen el trobem en l'escalfament de l'aigua del Pacífic, que genera uns corrents d'aire que sacsegen del tot la climatologia habitual. L'Organització Meteorològica Mundial alerta que un nou Niño està arribant.
7: S'espera que el que es desenvoluparà durant aquest any i que arribarà al pic cap a desembre-gener sigui molt fort. I llavors aquestes zones, on de seguida reben les seves conseqüències, doncs ho estan seguint doncs, per poder-se preparar.
6: Preveuen episodis de sequeres importants a Centroamèrica i als països del nord de Sud-amèrica. En canvi, l'aigua arribaria amb abundància a latituds més baixes.
8: Riesgos de inundaciones, tormentas severas y deslizamientos de tierra.
6: Per al secretari de les Nacions Unides, el Niño afegeix més llenya al foc a un planeta que s'escalfa cada cop més.
9: The only effective response is climate action equal to the crisis. Ending the addiction to fossil fuels, accelerating the shift to renewables, protecting the most vulnerable.
6: És encara aviat per saber quines conseqüències podria tenir el Niño a Catalunya i Europa. Dependrà de diversos factors. El que sí que s'espera és que aquest estiu sigui a casa nostra més càlid del que seria habitual, com ja ho ha estat el mes de maig.
1: L'OMS també considera que hi ha una probabilitat d'un 90% que els efectes del Niño s'allarguin, doncs, com deia, fins al mes de novembre. Es tracta d'avís més clar sobre la possibilitat d'aquest fenomen per part de les Nacions Unides. Anem a parlar, doncs, de Puigdemont, que acusa a Omella de sumar-se a Crida d'Aznar amb el Papa. L'esperit de la Inquisició apareix. El president carrega contra entre l'arcabisbe de Barcelona i l'acusa de permetre el renaixement del catolicisme franquista. En una piulada, Puigdemont acusa Omella d'haver preferit fer cas a Aznar abans que respectar el contingut d'una encíclica recent del pontífec. Puigdemont recorda que el text papal defensa que la promoció del bé comú mai no pot separar-se del respecte als drets de pobles a existir, a qüestionar la seva pròpia identitat i a contribuir la seva pròpia originalitat a la família de les nacions. I adverteix que qualsevol intent o projecte d'eliminar o sometre una nació és realment immoral i, per tant, inacceptable. Òmnium i l'ANC reclamen per cap el Papa que prioritzi el català durant la seva visita. La Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat i el Consell de la República s'assumen a la pressió a Lleó XIV. L'Agrupació Catòlica Catalanista, Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat i les associacions independentistes Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i el Consell de la República han enviat una carta conjunta al Papa per demanar-li que prioritzi el català durant la seva visita a Catalunya aquest juny, pràcticament la propera setmana. I bé, un gran artista, una persona que l'hem vist, l'hem disfrutat tots, a la gran pantalla, Clint Eastwood, es retira del cinema amb 96 anys. Arriba la jubilació de l'últim cowboy del Hollywood clàssic i un dels grans directors de la història del cinema americà. L'actor-director californià va complir fa tan sols 4 dies 96 anys. No obstant això, s'ha mantingut en actiu fins passats els 90 en dues pel·lícules estrenades en l'últim il·lustre. Doncs bé, nosaltres fent reconeixement a aquest gran actor, un home que va aconseguir diferents Oscars, escoltarem aquesta versió musical que ja va començar a posar-lo en el pòdium de actors i també de directors. Escoltem El bueno, el feo i el malo.

La justícia francesa autoritza l'entrega a Espanya de Justo Ternera, acusat com dirigent d'ETA. El lliurament queda a l'espera que es resolgui l'últim cas obert contra Ternera a França per un enroure emesa el desembre passat a l'Audiència Nacional de Madrid, en què se l'acusa com a dirigent d'ETA des que va fugir d'Espanya el 2002 fins que va ser capturat als Alps francesos el maig del 2019. Tot i així, el lliurament queda a l'espera que es resolgui doncs, aquest últim cas obert contra Ternera a França, pel qual se'l va jutjar aquest passat mes d'abril, i es dictarà la sentència el proper 2 de juliol. El president de la sala d'instrucció ha recordat que per aquest càrrec podria ser condemnat a Espanya amb una pena de 15 anys. I bé, doncs farem un salt a l'actualitat i anirem cap al sistema de control migratori que es fa als Estats Units i Europa el vol aplicar. La Unió Europea ha fet un pas decisiu en la reforma de la seva política migratòria en l'aprovació d'una nova normativa de retorns que endureix les mesures contra les persones en situació administrativa irregular. Mecanismes que recorden les pràctiques d'immigració en custos enforcement, l'agència encarregada de les deportacions als Estats Units. I també hi ha hagut un rebombori a la premsa internacional per l'expulsió de dues dones aquest dijous d'una taula de Barcelona. Diversos mitjans recullen que se'ls va negar l'entrada després de veure els penjolls amb l'estrella de David. A les imatges, segons recullen els mitjans citats, es veu com una de les persones del local pregunta a una de les dones: ets una persona sionista? Quan ella qüestiona el motiu de la pregunta i assenyala que porta una estrella jueva, i una altra persona intervé i diu: la pregunta no és si tu ets jueva, és si ets sionista. La dona respon: soc una mica el mateix. Doncs bé, ens anem a escoltar un petit tall de veu i pràcticament ens posarem ja a parlar dintre aquest espai. Aquí hi ha molta teca.

0: tot plegat, però abans repassem l'actualitat amb aquestes primeres imatges de Barcelona. Estratocúmuls passatgers que no han portat pluja, però el que sí que s'ha notat és una baixada de les temperatures, les mínimes que ja han quedat per sota dels 20 graus i, per tant, s'han desfet les nits tropicals. També ha refrescat a Lleida. A primera hora de matí tenien 14-15 graus, per tant, un ambient relativament agradable per portar encara el jersei, per donar pas aquest dia assolellat, molt serè i amb visibilitat excel·lent. De fet, a l'horitzó podem veure la silueta del Montsec i també del Pirineu Occidental. Ens anem a Reus, també en un dia de molta calma i bonança, amb aquest cel assolellat i amb l'entrada del vent de mestral, que encara ha deixat algunes ràfegues moderades durant la jornada de dimecres. I mireu quin paisatge més emboirat que tenim a Camprodon. De fet, s'ha repetit en algunes valls i fondalades del nord-est de Catalunya a causa de les tempestes de dimarts a la tarda que van deixar un excés d'humitat aquesta passada nit en aquestes zones, una boira que en tot cas s'ha aixecat ràpidament a primera hora del matí. A continuació, mapa isobàric ens porta possiblement la situació meteorològica més interessant d'aquest mes de juny. Aquí tenim aquest front d'aquí associat d'aire fred en altura que augmentarà la inestabilitat, però divendres ja veieu que ja serà història. I és més, a partir del cap de setmana i de la setmana vinent esperem que entrar dins d'aquests tentacles i de la influència de l'anticicló que bàsicament tornarà a ocupar el sud d'Europa i també influenciarà Catalunya amb un temps molt estable. Pel que fa a les precipitacions, doncs comencem aquest compte enrere per l'episodi de tempestes que afectarà a moltes comarques de cara a aquest dijous localment amb tempestes i aiguats que poden ser molt intensos i després es tornarà a tancar l'aixeta fora del Pirineu. Potser dilluns i dimarts apareixen aquestes traces de precipitacions majoritàriament en àrees de muntanya, però en definitiva parlarem d'un temps força més estable a la resta de Catalunya i per tant entrarem dins d'una ratxa seca que, atenció, perquè es podria allargar moltes setmanes. De fet, no veiem més situacions plujoses ni canvis de temps en aquest mes de juny. De moment, a curt termini, tenim aquest mapa d'alertes per aquestes tempestes fortes, sobretot a les comarques del nord-est de Catalunya i de Girona, amb aquest color taronja que ens indica perill alt per pluges intenses i per tempestes que podrien ser d'impacte. També tenim en prealerta la resta de comarques de Girona, de Barcelona i algunes d'aquí de la Catalunya central. En principi, la resta de Lleida, la meitat oest de Catalunya i el terç sud de Catalunya cap a Tarragona hauria de quedar al marge. Anem a la previsió del temps amb el mapa de símbols per dijous, que ens indica un canvi radical de temps que complicarà la situació, sobretot a la tarda, que podria estar passada per aigua i per tempestes. El cel aguantarà fins al migdia, amb nuvolositat variable, també amb algunes clarienes, i després, amb el pas de les hores, s'anirà carregant de núvols. Primers ruixats que es formaran al Pirineu Occidental i també cap a les Terres de l'Ebre, i després s'aniran multiplicant a la resta de les comarques de Catalunya. Atenció amb les tempestes més intenses i explosives a les comarques de Girona, de Barcelona, perquè podrien venir acompanyades d'aiguats, calamarsades, pedregades i també sense descartar fenòmens extrems o de temps violent. Unes precipitacions que, com ja sabem, seran de caràcter irregular i que avançaran en direcció de la costa. Tempestes que poden arribar força actives en algunes comarques com de la Selva, el Maresme, i també pot ploure a bots i barrals a la regió metropolitana de Barcelona o a la mateixa comarca del Barcelonès. Unes tempestes que de cara a la nit de dijous a divendres es podrien reactivar cap a la Costa Daurada, entre el Cap de Salou i el Garraf, amb aiguats que localment poden ser intensos o torrencials. I atenció, perquè tenim la mar Mediterrània molt calenta, tenim una onada de calor marítima amb temperatures 4 graus per sobre de la mitjana climàtica que poden donar un plus de torrencialitat i d'energia en aquestes nuvolades i en aquestes tempestes. El vent serà feble i canviant. A partir del migdia arribarà aquesta marinada i després a la tarda entrarà la tramuntana a l'Empordà i també al mestral al Camp de Tarragona. Bàsicament, després de que passi el front amb les tempestes, entra darrere seu aquestes ràfegues de vent, que seran fortes però sense exageracions.
1: Doncs bé, acabem ja pràcticament de repassar doncs, el temps, sí que escoltarem el que ens depara de si aquí a Tordera, i sí que anem acabant amb aquest repàs de notícies que la Conferència Episcopal Espanyola es desentén de les queixes per a la marginació del català en la visita del Papa, i bé, en declaracions del president Torra que no assistirà a la benedicció de la Torre de Jesús si el Papa no parla en català. Anem a escoltar ara, doncs, per trencar el gel, abans de posar-nos en contacte amb els nostres companys que ens aporten informació meteorològica, la Shakira, un d'aquests temes que va ser ella, doncs, la protagonista d'aquest Mundial 2026.

0: Bueno, amigos, ahora vamos a disfrutar con un señor, un cómico, un artista, que se ha hecho famosísimo por su seriedad. Y yo me pregunto si se reirá cuando le cuenten un chiste. De todos modos, la respuesta nos la dará él. Con ustedes, Eugenio.
1: Oye, Miguel, yo me río de Janeiro. La sábana aquel que de que se encuentran dos amigos y uno le dice al otro de un nano, debo el otro día por una palabra no me hice millonario. Digo, ¿qué fuiste un concurso? De uno no, de, fui al banco. Fui al banco y le dije al cajero, dame 50 millones de pesetas. Y me dijo que no. Digo, si me llega a decir que sí, me hago millonario, tú. Saben aquel que dice que es un tío que va a ver a un adivino. El tío llama a la puerta, pum, pum. Digo, ¿quién es? Digo, culo, tú vaya mierda de adivino. Le dice una mujer a su marido, digo, cariño, digo, mañana es nuestro aniversario y voy a matar un pollo. Digo, ¿qué culpa tiene el pollo? Pues mata a tu primo, que es el que nos presentó, coño. Saben aquel que dice que es un tío que va al oculista, le dice al oculista, digo, por favor, caballero, digo, ¿qué letra hay allí en la pizarra? Dice el tío, ¡la! Digo, no se precipite, por favor. Digo, fíjese bien, ¿qué letra es? El tío, ¡la! Digo, ¿está usted nervioso? Y me está poniendo nervioso a mí. Por última vez, ¿qué letra es? ¡El tío, la! El oculista se acerca, digo, coño, digo, pues es la A. Le dice un padre a su hijo, digo, hijo mío, digo, arranca el tractor. ¿De dónde lo has plantado, padre? Saben aquel que dice que es un tío que entró a un bar y le digo al camarero, digo, camarero, de un vaso de leche y una gamba. El camarero se lo sirve, el tío coge la gamba, la pela, la suca dentro del vaso de leche y se la come. Y le dice el camarero, digo, perdón, caballero, digo, pero es la primera vez que veo una cosa igual. Digo, y la última, digo, porque está de malo esto que no se puede hacer idea hoy.
2: Bé, caminant cap a 11:45 i a punt d'entrar amb aquí a molta teca, fem aquest repàs de temperatures i anem a saludar amb en Joan González de Marreixac. Molt bon dia, Joan.
3: Hola, bon dia.
2: Vinga, sapiguem quina és la temperatura màxima que vau tindre ahir, avui, ahir.
3: Ahir la màxima va ser 24 graus 7 dècimes. Va baixar quasi 4 graus comparat al dia anterior. La mínima d'avui ha sigut de 5 graus 5 dècimes. Ara estem a 24 graus en 7 dècimes. L'humitat és un 74%. Això representa una temperatura de sensació de 26 graus. I el màxim de vent d'ahir, de 35,4 quilòmetres
2: d'hora. Oh, caramba.
3: I va bufar una mica més. Per això s'ha variat entre les 2 i les 3 de la tarda.
2: Molt bé, Joan, doncs vinga, a veure si aquest vent farà esquivar una mica el que és la pluja, que ens estan pronosticant molta pluja per aquesta tarda, a veure què passarà.
3: Sí.
2: Esperem que no.
3: Espero que el vent ajudi que porti cap aquí, no
2: que Molt bé.
3: Una mica d'aigua ara ja.
2: Oi tant que sí. Gràcies, Joan, per la informació. Demà hi tornem. Adéu, bon dia.
3: Adéu.
2: tenim les temperatures que ens fa arribar al petit Albertí, la màxima d'ahir 30 graus, la mínima d'avui 17 graus, ara 24 graus, una humitat d'un 63%. I en Rossen Duc, que està mirant doncs, l'estació meteorològica, parla de núvols i una mica de sol i porta paraigua. Temperatures de fibra color, màxima d'ahir 25 amb 1, mínima d'avui 14 amb 4, ara 25 amb 9 i la humitat d'un 71%. I poseu-vos a gust perquè arriba el refrany en català, que és aquest Corpus i el juny, la falç al...
4: al sac.
2: Corpus al juny, la falç al... al, al, al... a la, la, la, la, la, a un.
4: No ho crec.
2: La faus, la faus.
4: Ah, la faus.
2: Sí, esclar. Ah,
4: val.
2: Home, no sabeu això?
4: Som pagesos, nosaltres?
2: No, però bé, no, a veure, escolta-me.
4: Jo no m'hi considero.
2: A veure què, no? No, doncs vinga. Tirem endavant, esperem que la nostra audiència digui el que li sembla que és. El 93-764-28-93, que és el telèfon de Ràdio Tordera, i també en el Facebook de Ràdio Tordera. Corpus al juny i la falç al... tararí, tararà, tararà. Vinga, som-hi.
5: La falç no sé d'on...
6: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
7: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
8: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
9: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
10: Dental Company, porque sonreír es salud.
11: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
12: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
11: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
12: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
11: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
13: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
6: Cent 107.1 FM. Ràdio Tordera.
7: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: Bé, entrem ja directament aquí a Mozatec, que tenim a l'Angi preparadíssima. Bon dia, Angi.
1: Bon dia,
0: Antònia.
2: Bon dia.
0: Bon dia, Meli.
3: Bon dia.
0: I avui tenim el suplent d'Antoni, que és en Dani.
4: Molt bé, Dani. Guapo.
0: I tant.
3: Sort que ell t'està escoltant.
4: Sí, amb molt de carinyo, Toni, però...
0: Lo que hay.
2: El Toni és guapo i maco.
0: Què? Guapo i maco.
3: Ho deixa ben clar. Castellà i català perquè ho sàpiga tothom.
0: Molt bé. Escolta-me, Angi, deixa'm fer-vos una pregunta que la contesteu ben ràpida, perquè tens aquí molta teca per oferir-nos. Itàlia ha donat un pas polèmic a l'aprovar en la Càmera de Diputats un projecte que contempla la castració química voluntària irreversible per violadors i pedòfils. La mesura s'ha posat pel govern de Geòrgia i respaldada per diferents estaments. I bé, què us sembla?
2: Jo a mi perfecte.
3: Fantàstic.
4: Jo la faria perfecte. Més forta.
5: Jo també.
4: Ho sento. Jo, per mi és poc encara.
0: Bueno, però, què vols dir més fort?
3: A part de castrar, què vols fer-hi més,
0: Dani?
3: Què vols fer-hi més?
0: Assassinar-lo, ja!
4: És que, mira, la paraula violador, ho sento. No,
3: ja, és forta.
4: No.
3: Però si ho castres, ja, ho deixes fora de servei.
4: No, però encara viu.
3: Però fora de servei, totalment.
0: Sí, però... Oh, bueno, però això és molt més fort, eh?
2: Però escolta'm una cosa. A veure, castrat, si és una persona que és violadora, això té que sentar... Fatal. Clar. Si el mates, ja s'ha acabat la cosa.
4: Sí, però mental... Ja, però el mantens, eh? El
3: mentalment
4: mantens.
3: Vol dir que mentalment... Ojo.
4: Mentalment té
3: igual,
4: mans,
3: no?
4: Té tal... Vull sí. dir... a mi
3: mal.
4: Això no... Sí,
3: sí pot
4: evidentment.
3: Ser mal,
4: pot llavors, ho sento jo, hi ha casos...
3: Que... Però estaràs d'acord amb mi de però... que ja és un pas important.
4: És un pas sí, molt important.
2: Però igual si el castren...
4: Mira la notícia que hem escoltat abans del violador, que està a Bogotà, sí. Del capellà dels nassos,
2: sí.
4: Vinga, només paga, o sigui, ni presó, ni punyet, sí, dius, sí. A veure.
0: Vinga, va, ens posem ja directament amb les notícies del cor, pim-pam, que ja tenim el cor que ens surt.
6: Bueno, avui us tinc a parlar, que ens ha deixat aquella setmana, que el franc francès, qui no sàpiga
2: sí.
6: qui és el franc
2: sí,
6: francès...
2: El de la Bàrbara Rey.
6: Va tindre,
2: el que deia l'altre dia que era molt guapo.
3: Sí.
6: Era guapíssim. Tenia una enfermetat, va tindre una afera amb la Bàrbara Rey, va durar poquet perquè la Bàrbara Rey estava tan aficionada que el seu fill anés amb la càmera a agafar...
3: Sí,
6: i
3: sí.
6: Li va dir... Estaven a la platja tots dos... I va ser una encerrona que li van fer en aquest sí. noi, que a partir d'aquí la va deixar. Perquè és veritat, feia una parella era, espectacular tots
2: era
6: dos.
2: Era maquíssim.
3: Ho va deixar fora de lloc,
6: dos,
3: pobra.
6: Perquè la Bàrbara, llavors...
4: Era una senyorona molt, molt guapa.
0: Però què vols dir? Se va enfadar amb ella perquè li van tirar fotos? No,
4: perquè no volia entrar dins el món.
3: El món d'aquella li volia...
6: Van anar a la platja i la Bàrbara Rey li va dir al seu fill, supuestamente, vine amb la càmera que farem veure que ens han fet un robat.
2: Ah.
6: Estaven la parella despullats, perquè
2: sí, despullats.
6: Si volen estar despullats a la platja, si estaven en un puesto que es podia estar, doncs no hi havia cap problema. El fill va creure la mare, com un... tot ho va dir en el noi, va començar a fer fotos i, esclar...
2: I les va vendre.
3: Però el noi, Angi, obediente i bon noi...
6: No, bon noi no.
3: Com ha dit l'Antònia,
6: bon
3: ell ja anava en segones,
6: aquí,
3: Ja volia fer negoci.
6: En el Meri li va fer el mateix.
3: Que de bon noi fer cas a la mare, no. Ell tenia un doble interès.
6: De bon noi, de creure la mare, de dir-li... Pues va ser que no.
0: Home, però potser la mare el tenia traumatitzat i potser si no la creia li donava...
3: Estem parlant d'un home.
4: Ara ja és un home. I sí, pensa que quan lo del rei ja no era l'únic. O sigui, estic segur que hi ha mil fotos amb
0: sí,
4: mil dones sí, diferents
0: sí, sí.
4: Del rei.
0: Mil dones tampoc,
4: Home, era don Juan Carlos el Putero. Sí, entonces,
3: però
4: a veure...
3: en aquest cas era el fill de la Bàrbara quan sí. El rei anava a casa
4: sí,
3: de la Bàrbara.
4: Sí, però quan també amb la Corina no s'amaga res.
6: Sí, res.
4: Res de res, vull dir...
3: Però el fill de la Bàrbara llavors allà no podia fer res.
6: Clar, llavors, quan aquest noi va veure que li havien fet aquesta trampa, perquè ell això no ho sabia, el que era innocent era el Frank,
2: clar,
6: que no sabia res, i la va deixar. Se va enamorar d'una noia, de la Sílvia...
2: Sales.
6: La Sílvia Sales, que té un fill amb ella,
4: sí.
6: I bueno, pobre noi va agafar una enfermetat cruel i ens ha
3: quants
6: deixat.
3: Quants anys tenia?
6: 62 anys.
0: Sí, jove. Sí, jove, jove.
6: Però es veu que portava ja molt de... Era tenista i a més també jugava a pàdel i era també entrenador amb juvenils, perquè era també de la Federació, de la Real Federació Espanyola del Tenis. Uh-huh. I bueno, de moment es veu que ella va voler anar, primer li van dir mira, s'ha mort, clar, com ella ha tingut un afer, la Bàrbara Rey va dir no penso anar, però ara s'ha sapigut que la família ha dit que si s'hagués presentat en el tanatori l'haguessin tirat, no.
3: Clar, home, evidentment.
6: Claro.
3: Mira,
0: si va fer la quina cara si es presentés presentant,
3: no?
4: És que, a veure, si has d'anar a l'enterrament de tots els teus afers, em penso que no però toca no, una però, cosa, és un compromís, han acabat bé, vas, però a un afer i després tota la moguda que va haver-hi, jo me'n recordo després lo de la Sílvia Sanz, molts anys m'ha vingut ara el perfil que tenia la Sílvia Sanz.
6: També vam discutir molt, també vam vindre molt per la televisió, ell no, ella, perquè també ho van deixar. L'únic que ara plorant, la Sílvia Sales va dir l'altre dia que l'únic que estava contenta que es havien demanat perdó un a l'altre, diu, jo he fet i ell també me n'ha fet, diu, més que res de cara al nostre fill, que el nostre fill diu que tenia contacte amb el seu pare, però que la Sílvia Sala i ell no es parlaven.
4: És que ha de tenir ja la vintena, el nen.
6: El nen dir que té 25
2: 20 anys. 20 i pico, sí.
4: Sí,
2: 20,
4: perquè d'aquesta notícia me'n recordo dels 90, finals dels 90.
6: Sí. I, bueno, i és lògic que si la família, tu li has fet aquesta, no sé com es diu en català, encerrona, en el meu germà o en el meu fill, de que l'has portat allà a fer-li fotos despullant per tu treure't un benefici de diners, fer creure que era un robat, que ningú ho sabia, quan ella ha enviat el seu fill a fer aquesta feina.
4: Als 90 va haver-hi molt de robado, no robado. Això ara no passa, però me'n recordo aquella època d'en Lecchio, de no sé quants, de que no era robado.
3: Però llavors hi havia els paparazzi, que feien això.
4: No, clar, quedaven amb el personatge, clar, però quedaven amb el personatge, estaràs allà amb equips, per exemple, les fotos de la Mar Flores i l'Lecchio, mare meva.
6: Aquí a la Mar Flores li van fer una trampa grossa. Era la que no sabia, que li feien la foto que estava al llit.
4: El Lecchio era molt, sempre ha estat molt machirulo, les fotos...
6: Li ha costat que el traguessin de la televisió,
4: Després de quants anys?
3: Sí,
4: clar. Perquè l'Anna Rosa Quintana, masclista d'entre les dones, l'ha mantingut, l'ha tingut, diu, a veure, que parla molt malament, parla molt agressivament cap a la dona, no?
6: Sí. Bueno, això li ve perquè qui va fer la denúncia va ser l'Antonio Delate. L'Antonio Delate va dir que era un maltratador i no li van, primer no li van fer gaire cas. Però després un dia ell va dir que sí, que li havia donat un parell de bufetades, que no passa res, i han tornat a obrir el cas, i ha sigut quan després de tants anys l'han culpat de que ha sigut una persona maltratadora.
3: Altres parelles que potser també va tenir.
6: Jo amb els altres no, aquí ha sigut la que he
3: penyugat. L'única, l'Antònia Delate.
6: La que ha mogut tot això ha sigut l'Antònia Delate.
2: Jo crec que l'Anna Obregón, una vegada que va sortir amb el braç trencat, que estava amb ell... Jo crec que també algunes en portaria.
3: Segurament.
6: Però bueno, ara, el que sí que hem de dir, que està ara amb la Maria Palacios, que porta com 27 anys, que té una nena amb ella i tot, i aquesta noia és el que primer que va dir, aviam, jo porto molts anys amb el meu marit, i a mi és que no m'ha aixecat ni la mà.
3: Bueno, potser s'ha enmendado, que diuen.
0: Vinga, canviant de tema.
2: Bueno, a vegades també depèn de amb qui estàs.
3: La persona.
6: Sí. Bueno, mira, farem així un petit, així, perquè surt en lectura sobre la Mercedes Milà, que li fan una entrevista, perquè sabeu que ara ha començat un programa d'entrevistes que té bastant d'èxit, perquè diu que les entrevistes que fa són molt bones. Es diu, m'he metido en un jardín, sembla que és així. Sí. I bueno, ens parla de la seva depressió. I jo crec que la depressió, que és molt dolent, la depressió, que ha estat molt, molt malament, i jo crec que la depressió de la Mercedes Milà, tot li ve perquè ella va estar molts anys fent Gran Hermano, i el Gran Hermano va arribar un moment que li van dir no en necessitem, després de, no sé si va ser 23 o 20...
2: Molts anys.
6: I jo crec que això no va poder superar la Mercedes Milà.
3: Aquí va influir l'edadismo que ja estava en ella, i llavors això, les cadenes de televisió... El que no poden permetre és tindre una cara, perquè la té molt arrugada, és veritat, però bueno, molt bé, ole por ella.
6: Sí. No, que sí. Però no,
3: però potser la càmera no la traia tant.
4: Però la canya que té com a la personalitat, que té com gaudia ella el programa, com gaudia, com el presentava.
3: Sí, que precisament...
4: Un gran hermano és de molta guerra, eh?
3: Sí, perquè precisament no sé jo si han pogut lograr tindre amb una persona com ella per substituir-la.
2: Com ella no, però també la depressió també li va vindre en primer lloc per això, perquè ha passat molts anys amb el gran hermano i de cop i volta et treuen a fora, però també la seva parella va trencar.
3: També va influir.
2: I llavors, perquè també feia molts anys que estava amb ell, i això...
6: Però aquests últims...
3: No va ajudar, vaja. Menys,
2: no? la va esponsar.
6: Ella el que va més sentir va ser en el Samarón, em sembla que es deia, no me recordo, ho he apuntat aquí, espera, que amb el José Samanó. Ho dic bé?
4: Samanó.
6: Sí, va estar 20 anys o 21 anys amb ell, la va deixar... Però després ella ha tingut altres parelles, eh? Però no li han durat molt, eh? No ha tingut molta sort.
4: Però jo crec que la depressió no és del moment, vull dir.
6: No,
4: et ve,
6: no.
4: Després, o sigui, et surt, val, m'han fet fora, no. Et surt el moment baixón, evidentment, però la depressió és d'anys enrere, vull dir.
3: Sí, l'he va sumant.
6: Per això t'he dit que...
3: I van sumant les altres coses.
6: Claro, jo per mi que la depressió ha sigut quan he vist que la televisió no ha comptat amb ella per uns altres programes.
3: Que li va tancar la porta, definitivament. Aquí està. Això no li va ajudar.
6: Sí. I ara que té 75 anys, ara ha tornat amb aquest programa que diu que li dona vida, que fa unes entrevistes molt bones, i bueno, doncs està dient que dibuixa...
3: Qui va tenir dies enrere? És que me ve la imatge d'ella, però la persona que l'acompanyava no la tinc al cap. Que es veu que també va sortir... I estava molt entusiasmada amb aquest programa.
4: Sí, a part, ella ha parlat ara en una de les entrevistes que li han fet recentment, ahir, que va tenir una coseta amb un dels participants de l'Hermano, amb el Matías.
6: Sí,
4: llavors,
6: Matías,
4: vulguis o no, ella mai s'ha tallat, sempre ha sigut molt oberta, ha parlat clarament sobre la seva situació, si estic depressiva, si estic cansada, si aquesta cadena de televisió no em vol, perquè sóc gran, directament. Sí, ella ho ha dit.
2: Ho va dir.
4: A mi m'agraden les coses clares d'ella.
6: Però una persona pot ser gran, però si encara dones vida, fas bé. A mi m'ha agradat molt, quan feien, em sembla que aquell programa, te parlo d'anys, era de jueves a jueves, em sembla que la va fer ella, feia entrevistes, i a mi és que les entrevistes m'agraden molt. I a mi m'agraden molt la Mercedes.
3: És que ella va ser sempre molt trencadora. A les inicis d'ella va ser molt trencadora, vull dir, no hi havia locutores de televisió
2: com ella,
3: tan agosarades com ella.
4: No. Trobem a faltar els moments d'entrevistes de Momento Julia Otero, una gran entrevistadora, Àngels Barceló, una altra, trobem a faltar, i sempre són dones.
3: Sí.
4: És igual l'edat que tinguin, són unes professionals meravelloses, ens agrada com porten el... a l'entrevistador, vull dir, les preguntes incòmodes o còmodes, depèn com les miris, trobes a faltar aquest tipus de format televisiu, perquè realment coneixies a la persona, coneixies tot, i no era com ara passa, depèn a quin canal estiguis, un tipus de preguntes sí, un tipus de preguntes
3: no. Actualment jo diria que quasi tots.
4: Sí, excepte en Marc Giró.
3: Sí, boníssim.
6: També li fa una entrevista en aquest programa.
4: Ah, que bé.
6: Li fa una entrevista, ho posa aquí a la revista, fa entrevista del Marc Giró.
3: L'altre
6: dia li va fer a la monja, que és fantàstica aquesta monja.
3: La de Barcelona.
6: Bueno, viu a Manresa. És aquesta...
3: Que és argentina, no?
6: Argentina.
2: Es diu Lucía?
6: Sí, Sor Lucía.
3: Sor Lucía.
6: I bueno, pues esperem que ara li vagi bé totes aquestes entrevistes.
2: De totes maneres, ella a Barcelona va crear
6: una llibreria
2: molt important, i llavors ella, no sé quin dia de la setmana, portava gent coneguda i allà feia entrevistes i la gent, i després feien lectures, i la llibreria aquella, o sigui, n'hi havia cua per entrar.
3: Es posava a petar, esclar, de gent.
2: Cua per entrar, perquè va donar un altre caire a les llibreries que n'hi havia a Barcelona.
3: Va importar una mica el tema de que es fa a Europa, d'anar a prendre un cafè en una biblioteca, en una llibreria,
2: i llavors,
3: parlar del tema...
2: I llavors ella el que feia era, per exemple, doncs, recomanava algun llibre especial, i aquell dia parlava de un llibre en concret, explicava una mica de què anava el tema i llavors portava a l'escriptor i li feia una entrevista. Vull dir que va ser un canvi a Barcelona amb...
6: Bueno, potser també li ha anat bé per la depressió, dic jo, eh? No,
2: sí,
6: no,
2: sí,
6: no,
2: sí, sí,
4: jo,
2: sí.
4: Jo crec que és una persona...
6: El
4: cas que ara
6: està supercontenta, sí, perquè ella diu que vol treballar, que té, que
2: és
6: se
2: que és
6: sent...
2: molt treballadora.
4: És que té energia, o sigui, ja se li veu.
6: Que reposa entre... Sabeu que és, viu a Barcelona, viu a Esplugues de Llobregat, que ho diu en una casa rústica, i Menorca, que Menorca té una casa...
4: I vaixell.
6: I sí, clar. No,
2: i moto.
6: És que diu que la gent s'ha quedat parada...
2: I moto, també.
6: Quan ha sentit...
2: És una motera... És una motera...
3: Segur. Ja m'ho imagino que sí.
2: No, és una motera, motera.
6: Diners que ha guanyat en Gran Hermano, que sí, pagaven un pastizal.
4: Sí.
6: I aquí ha guanyat moltíssims diners.
4: És que l'audiència que tenia...
2: Que guanyava...
4: L'audiència que va aquí ella no generar...
6: Aquí no pagaves aquesta revista i no li...
4: L'audiència que va generar ella no van generar després.
2: No. Bueno, mira ara com està.
4: I mira que és ara és brutíssim.
6: És que ara...
3: Bueno, Angie, ara ja, tu que ets la que portes sempre el ranking, com ho deu estar ja?
2: Res.
3: A nivell...
2: Està a zero.
6: Què dius ara?
4: Sí.
3: Perquè la gent comenta moltes vegades que...
2: Sí.
6: Telecinco va de capa caiguda, cap a baix.
2: Perquè ja no saben què fer.
6: Fan aquests realities que per mi... No els miro, us ho dono la meva paraula.
2: Això que els havia mirat molt, Angie, tu
6: i
2: jo.
6: No, jo vaig veure el primer que no sabia com anava. Ja vaig veure que era molt lleig per mi. Molt lleig. Les noies no se valoren, estan allà.
4: És que és com molt mamachicho. Ai, no. O sigui, és com
2: no,
4: de l'època...
2: No, és pitjor que mamachicho, sí, perquè mamachicho encara
3: del
2: tenia...
3: Del 70 passats, no?
4: Sí, sí, és allò, solo falta l'esteso i el pajares por ahí i ja està.
6: Sí, és... A mi m'agrada els supervivientes, és veritat, per les proves i per tot, i també aquest any ha tocat una noia que està super...
2: Que no sap portar-lo.
6: Només són crits i baralles i llavors també em cansa, que no m'agrada.
2: Sí. Perquè ara la gent que va ja sap què passa i sap que quan més barrullera sigui, més
6: èxit pot tenir. Perquè és ja que està. Aquesta noia tindria que estar al carrer, ja s'està acabant el programa.
2: Ja està.
6: I estic dient, dic, o sigui, ara guanyarà ella, que és una mala educada.
2: Ara ja no.
6: Té,
2: ara...
6: Bueno, tots els de clar.
3: No els importa el nivell.
2: És que ara ja no té... Ja, vull dir, la gent que va ja està resabiada i ja sap què té que fer. I és, per exemple, aquesta de la Isla de les Tentaciones, que allò és una porqueria.
6: Jo no sé qui
2: tindria que ser, no sé qui, però tindria que haver algun estament que fes a favor de les dones, perquè allò és un denigrar.
6: No se valoren.
2: Sí, denigrar.
4: Però per això està el canvi de canal. Vull dir, clar, si hi ha tanta gent, hi ha tanta gent que ho mira,
2: que ja ho sé,
4: que llavors dius, canvies de canal. Jo, evidentment, aquest tipus de programes
2: tampoc,
4: no em va, perquè no tinc temps i a mi m'agraden les sèries.
2: Escolta, jo tampoc, però és igual, encara que el mirin, no sé, 100, és que tindríem que prohibir-ho. Això no tindria que sortir, perquè és un denigrament de les dones.
4: Sí, però elles volen participar. O sigui, jo no puc...
3: Però, Dani,
4: clar,
3: per què?
4: Sí, però jo no... O sigui, però pels diners hem vist gent, i han recordat dels anys 90 també, fent porcades, fent portades també, tal. I llavors el que passa ara és que és tot molt més visual i més barruer, perquè també el llenguatge comporta. Llavors veus l'imatge...
6: Això vol dir que la gent també ho ha seguit.
4: Clar, i això comporta que la gent que ho segueix, evidentment, tenen el mateix llenguatge. Estan com molt...
6: Canvien de tema o canvien de rodonit? Li tenim que dir a l'Alexia Putellas que se'ns deixa, que ha sigut una morra...
3: O que no se'n vagi, li diem,
4: no,
3: i ja està.
6: No, però...
3: No, té de pujar de nivell.
4: No, ha tancat cicle. Jo crec que li toca ara una altra experiència.
6: Sí.
4: S'ho mereix.
6: Bueno, és que jo...
2: És maca, aquesta noia.
4: És molt maca, sí.
6: La quantitat de premis que ha guanyat aquesta noia, perquè no havia parat molta atenció, és veritat, m'agrada que guanyin les noies d'aquí del Barça,
4: sí,
6: evidentment no, però que bueno, sí que és veritat que ha renyit amb la seva última parella.
4: Sí, fa, ja farà un any. Sí.
6: Perquè ella ara té molta feina, no, jo he sentit que...
4: Bueno, en coses de dos no se meten tres. Sí. Entonces, perquè han renyit, ella els dues, clar.
3: Ja ho sabem, algo ha passat.
6: Sí, i bueno...
0: Sou directes, eh? Sou directes, eh?
3: És que la vida misma ja te porta...
4: A mi m'encanta perquè ha fet que ha donat imatge al futbol femení.
2: Sí.
4: I una imatge molt maca, molt sana, molt saludable, molt, sí. Que la gent jove, estil, les dones, jovenetes, tant les adolescents i tal, tinguin un referent, sí, molt sa,
3: sí,
4: i això, vulguis o no, a part, sí, que ho ha exportat a tot arreu, llavors, sí, la coneix arreu del món, llavors, ah, una imatge tan maca, tan, amb un palmarès increïble, amb ella que quan li fas una entrevista no posa pros...
0: No, què vols dir? A veure.
6: No, que aviam, que llegeixes tot el seu historial del futbolístic i és fantàstic els premis que ha arribat a guanyar, si és que se considera com un Messi amb noia.
4: Sí, caramba, molt bé, sí, no, sí,
6: com un Messi, sí, amb noia.
0: Sí. Jo no l'he seguida, no...
4: I més guapa que el Messi. Però,
3: ojo. Però, què tenim de dir de Messi? Però, què li faran?
4: Sí,
3: li ha reconegut,
4: sí, sí,
3: com...
4: El Premi Astúries, sí, Principi, sí, d'Astúries. Sí,
0: cal,
4: sí,
0: cal, aquest home que ara se'n va anar del Barça així
3: ara,
0: molt...
3: Bueno, se'n va anar perquè...
6: Mira, ella també se'n va, que mira, potser anirà a París,
4: Saint-Germain, sí, sí.
6: O pot anar també al London City.
4: Clar. Té diverses, sí, diverses propostes.
2: No, Messi, o sigui, es barallen tots... per portar-se una persona així.
0: Vinga, ens n'anem cap a un altre tema, però abans la Nelly...
3: No, que acabi,
0: ens donarà, doncs, aquest respir amb aquestes frases, no sé, veure avui un de les altres, mira, ja riu. Ai, mare meva, vinga, va.
3: ¿Por qué te pasas todo el día en mi mente? ¿No tienes casa o qué?
0: Ay, da, patina,
3: Judas demostró que no todo el que besa ama. Ahí le dio, ¿eh? Aquí li va donar el petó.
2: Claro.
3: Pues ya está. Cuando te traten como si no existieras, haz magia y desaparece.
2: Oh. Bien.
3: O la puerta se va a la calle.
0: Però això és complicat, eh?
3: Sí, però puedes tenerlo.
0: Sí,
2: i tant.
3: Pues dir, mira, ¿sabes qué? Sí. Voy a... Tengo, sí, una, sí, llamada importante.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Lo cierto, lo único cierto en la vida es que por cada taza de arroz, dos de agua.
2: També?
5: Sempre m'ho han dit això.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
3: Vinga, bueno, una altra, va, sí, l'últim, va. Se supone que el dinero va y viene.
0: ¿Sí?
3: ¿A qué hora viene?
0: ¡Ay!
2: ¿Que lo estoy esperando?
0: Complicado, ¿eh?
4: El va y viene lo conocemos todos.
3: ¿A qué hora les toca venir? Espero.
6: Bueno, jo vaig a fer una petita crítica.
0: Va, vinga.
6: I, bueno, la Raquel Bollo, que ens publicarà un llibre parlant de la seva vida del xiquetete. Senyora, que sabem tota la seva vida del xiquetete. Jo crec que no vendrà ni un. Perquè...
0: Sí que vendrà.
3: Per el que dèiem, per això, però, perquè hi ha gent per això.
6: Però sí, no? Escolta'm, però sí, és que ha vingut a la televisió i jo sé tota la vida que va destrossar un matrimoni.
2: Ja no crec que n'hi hagi més per explicar.
6: Hombre, sí, ja sabem tot.
3: Però ara hi ha gent que li gusta escriure.
4: Bueno, no, i després
6: el
4: una maltrato, cosa,
6: escolta,
4: això...
6: El maltrato, però si va sortir en lectures, em sembla que era així, amb l'ull així esborrat...
2: Sí.
6: Claro,
2: sí,
6: que això és el que va fer amb ella la fama, va sortir aquí i llavors ja s'ha fet famosa, el que anem, les televisions, vine aquí a parlar, seràs...
4: Però crec, claro, que és veritat que és una crítica, jo crec que és un personatge que ja no... O sigui,
2: ja està.
4: És una cosa
2: ja
4: que li va passar, que estic en contra, evidentment,
6: claro,
4: però
6: evidentment,
4: que...
6: Fatal.
4: De veritat, després de 30 anys,
2: és que
4: fa falta...
2: Tens que fer més coses encara.
4: No, jo crec que ja ho tens que haver superat i ja tens que estar amb unes altres coses.
6: Superat-ho està perquè he tingut diverses parelles i ara es casa,
4: sí,
6: eh?
4: Però, sí,
6: ara es casa.
4: Però dic,
6: casa
4: llavors, el llibre llavors és per fer diners.
0: I què
4: és
0: l'afortunat?
3: Això?
6: Perquè ara ha tingut molt... Però sortirà perquè es casa ara, en un mes o dos, es casarien 4 o 5 bodes, eh? Ara aquest mes d'entre juny i juliol.
0: Bueno, però també és interessant no sapiguem de qui és casa. Això,
6: aquesta última parella es veu que porta bastant de temps amb ell i ja s'han donat compte que serà per sempre i es casen. però bueno, que la Bollo ha tingut les seves
0: parelles. Mucho Bollo.
6: Mucho Bollo. Ha tingut les seves parelles.
3: Nom... I ja dona dic, peu a que pensis.
6: La televisió, pel morbo, la van agafar de seguida de col·laboradora. Però per què? Explica i xerra tot el que t'ha fet el
4: xiquitete. I perquè era amiga de la Pantoja.
6: De la Pantoja.
4: Sí.
0: Ah, la Pantoja.
6: Bueno, no és que sigui amiga.
3: Treia draps de Bruxelles.
6: No, el marit d'ella, el xiquitete.
4: És família.
6: Cosí sí. Germà de la Pantoja.
4: Sí.
6: I aquí la Pantoja li va donar tota la raó amb ella, sí. Perquè sabia que el seu cosí l'havia... Les coses on siguin.
4: Cascava.
6: No el maltractament, sí, això és sí. Veritat, eh? Mm. No el maltractament.
0: Vinga, acabem. Si tens una cosa molt culta, molt
6: sí,
0: culta,
6: molt
0: perquè
6: culta.
0: Ja s'ha d'acompanyar els horaris.
6: Pobre, estava contenta l'Anna Duarto, perquè es pensava que el seu problema amb Hacienda estava tancat.
0: I han tornat una altra vegada.
6: Han tornat a obrir el sí. Cas.
3: Bueno, pobreta i... no sé jo, pobreta bueno, és dir...
6: Perquè... Ho dic en el sí. Sentit que si ja ho van veure que estava tot clar, per què ara bueno, tornen a reobrir?
3: Perquè li han fet un judici ara un altre. La veritat és que no és just. I
4: Hisenda bueno, sempre jodiendo.
6: Sí,
4: mal?
6: Sí, sí.
3: Perquè n'hi ha molts que tindrien d'estar amb lupa.
4: Jo, mira la Shakira, com ho ha recuperat. I ara Hisenda vol fer un altre, vol anul·lar això, o sigui, reclama, sí. Perdona, tindràs que sortir perdent algun cop, Hisenda?
6: Sí. Sí,
4: que, ens deixes a tots baldats a partir de maig.
2: Puc dir una cosa que va sortir ahir que em sembla fatal? El Bugs Bunny?
3: Sí.
2: Tot el lío que s'ha format.
3: Sí. Amb la caseta.
2: I justament les imatges primeres, que ara ha canviat, perquè

0: a la joventut. Vull dir, perquè si les nenes que estan veient de 14, 15, 16 anys no és el prototipo que estan veient allà amb el Bugs Bunny, que tothom és el Bugs Bunny, i veuen...
1: Bad Bunny.
0: I veuen que són nenes d'aquestes de perfil de modelo, i per desgràcia no totes les nenes avui dia són així, i ara ha donat la volta, o sigui, ha sigut intel·ligent, ha donat la volta i ara
2: intel·ligent,
0: ja...
2: Intel·ligent no li han fet veure, bueno, Antònia. Sí. Intel·ligent gaire
0: vale,
2: no.
0: Pues,
2: el tema és que...
3: Però
2: a
3: canviar que va, eh?
2: A mi el que me fa més gràcia és que fan que a Madrid mateix, ara ho estan fent, que com no poden pagar les entrades tan desorbitades de preu, que moltíssima gent, a fora, a l'exterior, hi ha unes gentades impressionants de gent ballant, passant-s'ho bé a costa d'ell. I s'ho passen tots molt bé, i això sí que ho trobo també.
3: Vinga, les 12, gràcies Angie per tot el tema que ens aportes. Antoni, gràcies per estar aquí.
0: Gràcies.
4: La setmana que ve.
3: Aquestes frases el tenen desperdici. I bueno, Dani, mira...
1: Llibertí ben, estan bé, ja. Sempre... I a Fran Francesc, de veritat, és que feia Sílvia Salas, tot aquest... Feia tant de temps que no els escoltava i dic, ostres, m'ha encantat.
3: Vinga, molt bé, doncs gràcies a tots i la propera setmana. Vinga,
0: adéu. Adéu.
5: Infopodcast Tordera.
6: Hola, dijous 4 de juny. Les tres paraules del dia són prevenció, poetesa, campió. Prevenció. Tordera engega la campanya de prevenció d'incendis forestals amb xerrades a totes les urbanitzacions i ha aprovat el projecte de la nova deixalleria de Tordera. En breu es podrà licitar i començaran les obres. Poetesa. Comença avui la mirada del poeta 2026 amb una xerrada amb la poetessa Anna Bou Jorba. L'activitat tindrà lloc avui a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca de Tordera. I oberta la convocatòria per sol·licitar beques menjador escolar pel curs 26-27, estan adreçades a alumnes escolaritzats a Tordera o empadronats a Tordera i escolaritzats al Maresme. Campió. El prebenjamí de l'Atlètic Club Tordera es proclama campió de la Copa Girona Promoció i aquest cap de setmana arriba la novena edició del memorial Juan Manuel Rueda amb diversos partits tant dissabte com diumenge. S'engega la campanya de prevenció d'incendis forestals aquí a Tordera amb xerrades a totes les urbanitzacions. El consistori intensifica les mesures de seguretat davant un estiu que es preveu de risc. Joan Bascunyana és cap de la Protecció Civil a Tordera.
7: Com puc prevenir que des de la meva casa, des de la meva parcel·la, no s'iniciï un incendi forestal que després acabi afectant doncs, el bosc, la muntanya? I com puc prevenir? Quines accions puc fer a la meva parcel·la perquè si m'arriba un incendi forestal els danys que pateixi sigui els mínims possibles.
6: Avui és Corpus Christi, Sant Rut, Clotilde i Noemí. És el Dia Mundial de la Fertilitat. Falten 17 dies per l'estiu, 80 per Sant Bartomeu i 2 dies pel Memorial Josep Barceló. Farmàcia de Guàrdia, la Tiburcio, al Veïnat de Sant Andreu. Recollida de poda, voluminosos, al Centre Vila, trucant prèviament al 93 765 31 51 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Esperem un dia amb núvol, amb alguna tempesta important de cara al vespre a nit, màxima de 27 graus, demà cel tèrbol, amb algun plogim mínima de 17, màxima de 25. Es manté el cabal de 0,7 metres cúbics per segon i 11 centímetres de fondària a la Tordera. Fa un any explicàvem que l'Arxiu Històric de Tordera obria les portes per la Setmana Internacional dels Arxius. Fa 5 anys la biblioteca organitzava una sortida per observar papallones i fa 10 anys moria una veïna de Blanes i treballadora del CAP Tordera mentre feia barranquisme al Pallars Jussà. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és recuperar la tertúlia amb els polítics del darrer ple de l'Ajuntament de Tordera.
5: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: A Canal tenim tot el que necessites per estar a l'alçada. Lloguem i venem plataformes elevadores i carretons elevadors perquè no t'aturis mai. Necessites recanvis? Els tenim de totes les marques, tant per maquinària agrícola com industrial i d'obra pública. I si vols formar-te, a Canal també som centre de formació oficial. Truca'ns o visita'ns i descobreix tot el que podem fer per tu. Canal, l'alçada del teu projecte comença aquí.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: 4 minuts que ens passen de les 12 i que bé, nosaltres sempre tenim aquesta doncs, curiositat de tot el que ens explica, ens posa penjat per al Facebook el nostre ciclista Miquel Grimal. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal?
1: Bé, bé.
0: Preparat ja.
1: Sí, sí.
0: Preparat per Montserrat, eh?
1: Perquè això també.
0: Perquè jo no m'he tancat, eh?
1: Sí, sí. A Montserrat està al tocar, ja queden 9 dies.
0: Mare meva, no.
1: Sí, és una aventura i ara hem de començar a moure, perquè de seguida, com que les setmanes passen volant,
0: sí,
1: a part dels dies, de seguida hi serem el proper dissabte, dia 13.
0: Mare meva.
1: I això sí, que ja ho remarco, i ja més o menys ho saben, que farem un diferent horari de sortida. Sí, perquè hem d'anar més... encara que sortim més aviat, però una mica més relaxadets.
0: Home,
1: perquè es fa molt pesat. Hem d'anar dosificant l'esforç, i si és un dia calorós o així, això marca molt. I és un gaudi, és una jornada d'alegria, de festa, que dic jo. Arribem allà un any més... Això és un gran què, i no sé els anys que ens poden quedar, però és que és un goig cada any i ens ho passem molt bé. Doncs he, d'alguna manera, comentat amb la resta de sortir, ja sortíem molt aviat, però és que encara, si al final, jo aquesta nit poc dormo, perquè vaig a dormir tard.
0: Ja estàs pendent.
1: Sí, o a vegades no aconsegueixo dormir, perquè nervis o tot això, o vaig tan tard que gairebé el dormir és mínim, doncs aleshores avançar una hora més a la sortida, doncs jo crec... Bé, algú m'ha comentat, i per què no sortim ja a mitjanit? Tampoc, no cal tanta... En vés de, en lloc de les 5 del matinada, sortirem a les 4. Bé, per què no? I mira, com surti el sol, ja tindrem avançat, tindrem un...
0: Jo pensava que sortiria més tard, precisament, però més aviat no.
1: Més aviat. Hem d'arribar a Monistrol de Montserrat, a Viadet, que podem relaxar-nos, la pujada, més o menys cada un al seu ritme, a la Font dels Monjos, que puguem veure una mica de la font, que espero que en ragi, la darrera que vaig anar sol, doncs encara rajava molt, ara, esclar, les pluges tampoc no han sigut contagioses.
0: No, a veure avui, que diu que ha de ploure, a veure.
1: I no sé si es mantindrà, però per poc que es mantingui, fer una aturada allà, a l'ombra també, perquè, clar, allà el sol, el sol no te perdona, i la pujada...
0: Bueno, aquella és... pujada ja amb cotxe,
1: doncs...
0: ja la trobes llarga, imagina't en bicicleta.
1: Sí, doncs va més suau. Doncs aquesta és la planificació pel dia 13. Anem la sortida de... Bé, és un cap de setmana molt precís. És precisament, sempre l'agafo aquest diumenge, és el diumenge de la segona Pasqua. A més, és la festa del Roser, que hi ha molts pobles de la Garrotxa, que ja vam parlar, doncs que celebren balls. Jo anava a un ball del Gambeto, que és el que està penjat, que això és la part final, quan es fa el cercle, es fa la sardana, i llavors, a partir d'aquí, quan s'acaba el ball i es desfà la sardana aquesta, amb el ritme i la música d'aquest ball, que a mi m'encanta...
0: Han d'estar molt preparats, també,
1: sí,
0: per ballar
1: saltet,
0: això.
1: El saltet aquest és molt, molt, molt, molt difícil,
0: S'ha d'entrenar molt.
1: I cansat, ha de ser cansat, doncs conviden a tota la resta del poble, tots els que estan a la plaça, doncs a fer, i durant uns minuts fan voltes tots plegats, doncs ballant.
0: Que maco, no?
1: I l'orquestra va
0: ha de ser emocionant,
1: la copla, molt
0: ha
1: maco. Jo, és que m'agrada anar-hi, això és a les 6 de la tarda, però més enllà de la Vall d'en Bas. La tornada després es fa molt llarga.
0: Molt de negra nit, ja quasi,
1: Sí, i tant.
0: Bueno,
1: arribo tard, encara que el dia és llarg, però a partir de 9:15, jo, clar, me falta encara per arribar a Tordera. A més, aquest dia, que ho vaig fer-ho precisament perquè el dissabte, el dia anterior, el dia 23 de maig, ara ho explicaré, tenia un altre... sempre parlo del mateix, de missions. Doncs havia de fer unes altres missions. I, és clar, dius, home, és que... Sí, clar, què faig? Faig les missions aquestes i com les faig? Perquè una era bastant tard. I què faig? Torno a Tordera durant la nit? Però si l'endemà he de ser, no a les 6, he de ser a esmorzar a Olot.
0: Mare
1: que és la sortida de l'esmorzar d'Olot. A les 10 he de ser a Olot.
0: I com ho faig, això, no?
1: Doncs ja em quedo aquí... perquè em venia una mica de pas, ja veure, estava a 25 quilòmetres, 25-26 quilòmetres, entre Banyoles i Olot, precisament. I dic, mira, els amics que vinguessin, esmorzar, que surtin de Tordera a les 6 del matí, quan surtin, i ens trobem allà, jo ja vindré de la part de Banyoles. Va sortir tot rodó, això ho he de dir-ho. El que sí, que és clar, és una sortida de 36 hores, perquè vaig sortir el dissabte al migdia, a les 12, i vaig arribar, bé, serien de 3 dies, però per mitja hora, vaig arribar gairebé a quarts d'una del dilluns. Són 36 hores. El descans mínim, perquè ja ho saps, ara ho comentarem, el descans fatal. No vaig trobar cap hostal ni res per passar la nit.
0: Meva.
1: I a la meva. Ja n'he fet algunes altres vegades, no és excepcional, però clar, no és recomanable. Diguem que el dissabte, doncs, vaig sortir de Tordera al migdia, a les 12, i m'havia d'anar a Sant Miquel de Campmajor.
0: A punt de cau, això, més o menys.
1: Això és uns quilòmetres de Banyoles, a la carretera que va de Banyoles a Olot. És un llocarret, hi ha una mica de... Tenen escola, hi ha ajuntament, que és el municipi, hi ha una església que es diu Sant Martí de Campmajor, també, hi ha cases aïllades. Bé, és un poblet de diguem que està molt a prop de Mieres, el poble següent, que això és del Pla de l'Estany, Sant Miquel de Campmajor, i en canvi a Mieres ja és de la Garrotxa. Ja entres a la Garrotxa. D'acord? Queda aquí. Clar, jo havia una solució també. Podia anar per Girona cap a Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, i agafar la C66, que és la que porta a Banyoles. Va. I des de Banyoles agafar la carretera aquesta, que són aproximadament uns 7 o 8 quilòmetres a Sant Miquel de Campmajor. Però dic, per què d'anar i creuar Banyoles i tot això? Dic, mira, faré el, com que ho conec, a Camós, hi ha un poble que es diu Camós, Palol de Revardit, abans d'arribar doncs a Banyoles vull dir els poblets que queden al voltant, com Cornellà del Terri, doncs dic, trencaré una mica abans, que hi ha un desviament, i diré per Palol de Revardit i diré Camós. Camós, també queden pocs quilòmetres de Banyoles, hi ha una altra carretera que està molt bé, no hi ha trànsit, és estreta i tot això, que va a un collet que es diu Coll de Pujarnol.
0: Ai, noi, quins noms.
1: Que és, també és el que puja precisament a Roca Corba. Uh-huh. O sigui, hi ha una carretera que puja de Banyoles a Roca Corba.
0: Carretera de bicicleta? Sí.
1: No, asfaltada, eh? Estreta, pots dir que d'allò, però és asfaltada, eh? Fins a arribar gairebé al cim. Allà, doncs, aquest collet, hi ha un camí, aquest sí que és de terra i dolent, perquè, a més, una de les coses que les bicicletes ens van molt malament, que hi posin grava.
0: Esclar, veu saltar, no?
1: Sí, patines, rellisques, clar, les pedretes aquestes van molt malament, i si hi ha molta baixada, que sigui molt pronunciat, fa perdre la direcció, el control. Aquesta, jo, si hagués sigut que estava tan malament això, perquè vaig patir molt, perquè vaig haver de baixar, perquè és que relliscava. I molts de trams vaig anar a peu. Però clar, aquesta carretera també m'interessava, perquè per veure, hi ha una font, Font de Can Vila, que li diuen, i no vaig poder veure, ja l'hem comentat una altra vegada, doncs que hi ha el riu que es diu el Matamors. Hi ha un riu que es diu Matamors.
0: Per aquí dalt, sí, que Déu n'hi do,
1: I hi ha dos salts, molt macos, salts de Can Vila. I dic, a la font sabia que trobaria aigua, perquè a més no anava amb aigua. Dic, la carregaré allà. Combinacions, s'han de fer combinacions.
0: Sí, però són, mortals, sí, ja. Quasi,
1: la font rejava fantàstica.
0: Bueno, fantàstic, clar. A veure si t'has tenir set i has vist la fantàstica.
1: Sí, vaig veure tot el que vaig voler, a més vaig carregar, i bé, una vegada, doncs, al Pujarrol, doncs, vaig baixar, i allà pots anar a un altre poble que es diu Falgons. Perquè dius, ara jo m'estic embolicant una mica dient, bé, però el Falgons per què? Si agafeu un mapa, no cal. Sant Miquel de Campmajor és com s'acaba la carretera de terra i comença l'asfaltada que arriba de la carretera de Sant Miquel de Campmajor a Falgons, tiro cap avall i ja sóc a Sant Miquel. És que havia d'anar a Mieres, ja ho diré, que ho tinc pendent, però sempre arribo tard, a Can Met, al restaurant Can Met.
0: Que el coneixes, d'aquest restaurant.
1: Sí, però clar, sempre arribo molt tard. Ja gairebé pleguen. Una vegada me van atendre, que era molt tard. Però, ostres, cada vegada que hi vaig...
0: Home,
1: ja n'hi ha prou. Sí. No, és que em va donar vergonya. I havia d'anar, doncs, a dinar, perquè dic, a sopar no sé si soparé, perquè, clar, se me farà. I diré... Però, clar, vaig arribar tan tard, abans de Falgons, que vaig tirar cap avall. I a l'hostal de Sant Miquel de Campmajor, que és al costat de l'Ajuntament, on hi ha les escoles, perquè jo havia d'anar a l'Ajuntament també al costat, que es feia un acte, que ara ho comentaré. Era un de... Havia de ser-hi a les 6 de la tarda.
0: També. L'acte es feia a les 6.
1: L'acte es feia a les 6. Arribo a Sant Miquel, vaig a l'hostal, però clar, ja era molt tard, jo que sé, eren les 4, passaven de les 4. I és clar, ja anaven molt de bòlit, la cuina, a l'hostal. Ja no em vaig acusar ni demanar res, ni quatre patates frigides, ni res. Vaig preguntar si feien sopar. Dic, almenys m'asseguraré el sopar, perquè estaré per aquí. I diu, sí, a partir de les 8, doncs ja vaig encomanar el sopar. I què vaig fer? Com que encara aviat, dic, ostres, a veure si encara tens una possibilitat i d'allò, perquè gairebé ni una cervesa ni res. No, tant de bòlit, dic, mira, no els molestaré pas, ja arribaré a les 8. I vaig anar cap a Mires, cap a Can Met, però per la carretera normal de Olot. Però clar, són 6 quilòmetres. És clar que després havia de tornar una altra vegada a Sant Miquel. 12 quilòmetres. Bé, ja no venen d'uns quants,
0: ja
1: és igual.
0: Vinga.
1: Anem fent. És clar, vaig arribar molt tard, però sí que vaig poder fer el restaurant aquest de Mires, que de seguida em van conèixer. Dic, no demano res, ja ho sé que el dinar igual... dic, no, però un postre és un... Diu, home, sí, clar. I me van posar un d'allò amb tres boles de diferents, jo què sé, un gelat de
0: millors. Allò que deien un pijama abans.
1: Sí, tot allà col·locant. A mi ja m'és igual, aneu col·locant, perquè igualment no he dinat. No, clar, no havia fet cap apa ni res. Dic, tot això és el que m'emportaré. I sí, efectivament vaig fer això. Quan vaig acabar, doncs, vaig tornar una altra vegada a Sant Miquel de Campmajor. I a les 6... hi havia la presentació de les memòries, que hi ha anat diverses vegades, del pintor Llorroure de l'Escala.
0: Ah, bueno, val.
1: Com me va veure, es va quedar de pedra, va dir... Home, esclar... I hem estat junts, i la primera vegada ens vam conèixer, vam fer un menú junts. Tenim llarga història, des de l'any 2019. He anat a l'Escala, a la Festa de l'Anxova, també, ens hem trobat
0: clar,
1: allà.
0: Ja et veu...
1: Sí, però com me va veure en bicicleta, però diu, què fas tu aquí?
0: Vas en bicicleta.
1: Sí, però què? Sí, sí. El que passa que l'acte, jo pensava que seria curtet, perquè a les 8 tenia de ser l'hostal. Per què? Perquè a les 9 hi havia un concert.
0: Ah, perquè...
1: També tenia,
0: maco, no?
1: Sí, tenia un concert... d'obeses.
0: Ah, d'obeses, home,
1: sí,
0: molt bé. No?
1: O casgrasses, o grasses i tot això. Doncs tenia... Doncs per què? Perquè precisament aquest cap de setmana es celebrava l'aplec de Santa Quitèria. Hi ha una església, allà on es feia el concert, hi ha una esplanada i allà és Santa Quitèria. D'acord? Que l'endemà, el dia de...
0: Sí. Vas veure aquesta santa... La tenen per allà posada
1: No, has d'entrar a l'església. Ja he anat un altre cop, eh?
0: Sí,
1: quan fan coses per la canalla, la festa aquesta, hi he anat. I inclús una coca. Una vegada vaig estar dues hores esperant a veure si repartien la coca, i quan no repartien dic, no me puc quedar més, i vaig haver de marxar. Ja no hi havia més temps.
0: Sense coca?
1: Clar, que vols saber, per tastar-la, perquè... Doncs, es va allargar molt, es van embolicar molt, de veritat. Eren... Ja passava de les 6, van començar uns minuts tard. Eren passades les 8.
0: Ah.
1: I jo dic que jo he quedat, que més a més a les 9. Esclar, a veure, què passava? La sala ben plena, van tindre d'obrir les portes, la gent d'allò... Però tot gent jove no n'hi havia.
0: Ah, tot jove.
1: Clar, no anaven al concert, aquesta gent. Clar, ni hi havia els pares ni hi havia els fills que anaven al concert. Clar, aquests no els hi venia d'honora, i eren veïns d'allà, perquè en Lluís Roure és nascut a Sant Miquel de Campmajor.
0: I si
1: estàvem
0: de festa mitjanament, doncs n'hi era encara menys, no?
1: Bé, em vaig fer una foto amb ell i feien un acte també, donaven una copa de cava i d'allò. Jo no vaig tenir temps.
0: Ai, ai.
1: Ja era passat un quart de nou, que encara estava allà i havia d'anar a l'hostal.
0: L'hostal, si te tenien que esperar.
1: No, me van atendre i molt bo, i vaig estar molt bé. El que passa que, clar, a les 9, agafar la bicicleta no queda massa lluny, però has d'agafar un tros de la carretera i un desviament, i sí, clar, ple de cotxes, i vaig arribar sobre el punt de les 9, una cosa així. I hi havia molta gent, gent jove, sobretot si havia canalla o d'allò, doncs els pares, per controlar una mica, i perquè també els agradava, i també va estar bé. Va acabar, vull dir, no massa tard, perquè tampoc era un concert gaire llarg, però devien ser, van començar, ja dic, una mica en retard, també, per donar temps i tot això.
0: Però ja els hi val, no? Començar tan de retard, no?
1: Bé, és coses que passen. I llavors, al voltants de les 11, clar, jo me'n vaig anar, i clar, com que ja sabia que l'hostal ni lloc no... Dic, què decideixo? A negra nit... clar, aquestes hores la carretera, clar, és una carretera complicada de pujades i baixades, no hi ha voral, és perillosa. Dic, ostres, a la nit sí que puc anar perquè tinc llum, amb les vegades que he anat, i a vegades ja ho saps tu, que tota la nit, però clar, és un risc innecessari.
0: Clar,
1: i què faig?
0: Arribo
1: a Olot, i què faig a Olot? Estic allà mateix. Si arribo, m'he d'estar en algun lloc. Dic, mira, hi havia una parada de bus, coberta, clar, d'allò, i un banc que no era ni de fusta, ni metàl·lic, d'aquestes de... Bé, que hi ha forats aquests,
0: sí,
1: de malles,
0: sí,
1: que dic, té com una mica de... vull dir, no és...
0: una mica toc,
1: sí,
0: es movia, vaja.
1: Es mou, vull dir que vibra una mica, i esclar, no és tan rígid. Vull dir, això, per descansar l'esquena i tot això, suposo que em dirà bé. Sí, vull dir, vaig fer així, vaig posar la motxilla com d'allò, dic, bueno, esperar que passin les hores. I al cap d'una estona veig que hi ha un furgó que s'atura a l'altra banda, que hi ha aparcament. Era l'entrada i la sortida de Sant Miquel de Campmajor.
0: Mm.
1: Allà, a les 3, a les 4, tota hora, entrada i sortida d'allò. Dic, ostres, no he anat a un bon lloc, perquè, bé... Tampoc dormia, però dic, hòstia...
0: No descansaré pas got aquí, no?
1: Clar, els que van a treballar, jo el que sé, no sé, hi ha gent que es mouen per allà, i clar, tots són masos separats, tots han d'anar en vehicle. Doncs, me ve una persona, un home, i jo aixeco el cap, i me diu, et conec.
0: Ai.
1: Dic, ara és una cosa. Resulta que és un ranxer del Ranxo de Vidreres. Jo, com que vaig cada any, esclar, em va conèixer.
0: Ah!
1: Tu és el que vens cada any de Tordera, no? Dic, sí. Dic, hòstia, què fa? Bueno, li vaig explicar, dic, mira, està així i ara estic aquí. Esclar, ell portava, que es quedava a dormir, no anava a Vidreres, d'allò, es quedava a dormir allà, venia amb un altre i tenien dues lleteres al darrere del furgó. Clar, era una furgoneta, ja està preparada, però per ells dos. I al cap de... Bé, ho deixem així, dic, va, ja ens veurem l'any que ve pel Ranxo de Vidreres. I me ve al cap de pocs minuts i m'aporta com un adredó, un d'allò, perquè m'abrigui i em tapi la nit.
0: Dic,
1: I sort que em vaig tenir, perquè jo no pensava, feia calor donar el d'allò, però la nit allà a la vall, humitat i això, molt... amb una fred. Bé, això és una altra història. Podríem parlar hores.
0: Va anar, no va la... Però va anar bé aquella tardor, no?
1: Sí, clar, vaig tenir menys fred, clar, els japons com movia, però clar, rigit allà, a més, no podies moure perquè si em queia del seient... Bé, històries.
0: Que déu-n'hi-do, de molt de patiment,
1: Em va dir, diu, ja m'ho tornes, si clar, no ens veiem d'allò, perquè ell es quedava allà, diu, jo, clar, jo dic a Punta de Clar, a les 6 o així, ja he de marxar cap a Olot. I ell diu, no, nosaltres ens llevarem fins a partir de les 7 o així. Diu, tu em portes? Però jo no podia portar-ho. Allò és massa gros, és impossible, on t'ho poso? No tinc ni motxilla ni res, hauria de tenir un remolc. I què vaig fer? Quan vaig marxar, encara no sabia, li vaig deixar allà, a peu, al costat del furgó. Ja està. Suposo que l'any que ve li diré, va, jo te'l vaig deixar, suposo.
0: No, allà ja el vas trobar, o què?
1: Sí, no hi havia ningú allà, allò està molt aïllat, no, allò no hi ha cap problema. I vinga, vaig fer la foto aquesta, mirant la Serra de Finestres i Rocacorba. Doncs aquí ve la frase aquesta,
0: veure...
1: És, ja ho sé que a vegades diem, som el que mengem, hi ha moltes d'allò, som el que vivim, però com ho vius? Clar. És que aquell precís moment, una nit de poc descans, l'aventura total. Comença el dia, veig aquestes muntanyes, havia d'anar cap a Olot, el dia encara era molt llarg, i tornar a Tordera... Ja ni pensava, ja dic, no ho sé quan arribaré a Tordera, d'acord? I la fotografia, doncs, aquesta, dic, ostres, és que es veu les muntanyes,
0: sí,
1: es veu
0: sí.
1: Cap a l'esquerra, que vas cap a Banyoles, i a la dreta, és, encara que no hi hagi el rètol, és el que va a Olot, estàs allà en un punt, allà havia fet aquella carretera. Vaig agafar, doncs, a partir de les 7 del matí, vaig d'allò, i ara sí que ho farem ràpid, perquè no ens dona gaire temps, és clar, és que és molt llarg, però ho farem, perquè el de l'esmorzar d'Olot, ja n'hem parlat un altre cop, el Vall del Gambeto també, que això és una altra història. Això com a anècdotes, si a l'estiu fem programes, en vez de... podem variar, és una iniciativa, alguna cosa, que tot això que avui no explico, que és molt interessant, el que em va passar... per arribar a Riu d'Aura,
0: sí.
1: Vull dir...
0: Aventures.
1: Sí, això és molt explicatiu del tarannà i de la situació que em trobo a cops.
0: Mare
1: que,
0: meva. A veure... És preciós missal, ja no,
1: sí.
0: Ja no en diari.
1: No són coses preparades, ni coses que clar, no ho tinc preparat, és que no pots preparar-ho, això. Però surten i llavors va solucionant i
0: sobre, a mesura que... Sobre el temps, exactament.
1: Sí, els amics... l'Àngel Pous, l'Esteve Copestaque, Joan Borrell i Pere Roca, que tinc de fer esment aquí, doncs van venir a esmorzar, ens van trobar doncs, Olot a la Rambla Blai.
0: Quina il·lusió, no?
1: I van fer un esmorzat allà tots plegats, que això és molt maco.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: I llavors, tots junts, els hi vaig donar un deure, també.
0: Ai, pobra gent.
1: Sí, home... A veure, l'esmorzar es va... No, però han de fer una mica de sacrifici, també.
0: Vinga, va.
1: Havíem d'anar a veure un museu.
0: Molt bé.
1: I vam anar a veure el Museu dels Sants.
0: Ai, molt bé.
1: És un edifici, va, això també en parlarem, no hi ha massa temps, però és espectacular, molt maco. Figures, clar, porta més de 100 anys, clar, de processó de Setmana Santa, figures... bé,
0: deu
1: com
0: ser
1: fan...
0: figures de tot Catalunya, quasi, potser, no?
1: Sí, perquè no crec que hi hagin gaire... I encara hi estan treballant, els tallers.
0: Mm?
1: Estan tancats, però... perquè era diumenge, estem parlant d'allò, estan fent noves figures, estan restaurant, estan d'allò, i la resta del museu, hi ha tres plantes, està plena de figures i... fantàstic, val la pena,
0: Tingueu en compte, doncs, oients, sí. Que...
1: Si no has de ser religiós ni res,
0: No,
1: vull dir que és tot, vull dir, això deixem-ho a part, no?
0: Sí.
1: Però vull dir que trobes tota classe i, a més, t'ensenya molt, és molt didàctic. I l'edifici és fantàstic, com passa.
0: És
1: allò,
0: ho necessita per anar aquest estiu?
1: Es diu el Museu dels Sants.
0: Es
1: queda al centre, no gaire lluny de l'església.
0: Molt bé.
1: D'Olot. I per allà ja també, on hi havia la plaça de Braus, on hi ha el cementiri, a sota el... Mira, és que hi ha moltes coses allà. Molt a prop hi ha el volcà Montsacopa.
0: Ah, bueno, sí, allà n'hi ha un allà mig.
1: Doncs és aquell d'allò. Hi ha l'Espai Cràter,
0: sí.
1: Que també és un altre d'allò.
0: Està molt bé per visitar.
1: Vam anar l'any passat, ho vam anar a visitar. Una de les... d'aquestes missions era anar a visitar, i això sí, amb visita guiada, i teníem un guia i vam fer la visita.
0: Jo també vaig anar a veure, vam disfrutar molt.
1: Sí. El Vall del Gambeto, com sempre, jo sóc en aquell moment allà i estic a la mar de bé, la Festa del Roser, me trobo que sóc un altre, de veritat. Em dono molta energia, me dono per viure, i per això... també ben enllaçat, som el que vivim, jo vaig viure molt aquestes 36 hores a tope, vaig viure molt, i que poso, gaudeixo. Doncs jo vaig gaudir-ho, també ho vaig patir-ho.
0: Molt bé, nosaltres també gaudim, Miquel.
1: I vaig estar 2 dies...
0: recuperat, eh?
1: Dilluns, quan vaig arribar, ja més o menys, però bé, vaig, però tot el dilluns i el dimarts, fins al dimecres, no vaig recuperar.
0: Molt bé, Miquel, gràcies per explicar-nos-ho, ens anirem trobant.
1: I seguirem.
0: Vinga.
1: Perfecte, a reveure.
0: Adéu. Fins la pròxima. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
3: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
2: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
3: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
4: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
6: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecots de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45,5 €. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
5: Ràdio Tordera.

0: 30 minuts que es passen de dos quarts d'una. I bé, nosaltres sí que tenim doncs ganes, dintre d'aquest espai a fons, doncs de conèixer més a fons doncs un esport que jo li comentava aquí amb l'Òscar Pavel. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Gràcies per estar aquí.
1: A vosaltres.
0: Doncs que sí que sempre des de fora, és allò que ho he mirat, doncs l'indret a un doncs per impartir-se les classes, que és el que arribarem a número 8, i sempre m'ha cridat molt la curiositat. Què te sembla parlar una mica sobre la teva trajectòria?
1: Sí, home, sí, tant.
0: Doncs vinga. Per què vas decidir? Perquè tu ets entrenador i, a més, també ets una persona que doncs, has tirat endavant aquest tipus d'esport, el taekwondo. Ho he dit bé?
1: Sí, sí, sí, taekwondo.
0: Per què vas decidir convertir-te en entrenador?
1: Bueno, va ser una mica també perquè va fer una volta on estàvem entrenant a Blanes. Va marxar l'entrenador que hi havia, jo estava fent classes i la meva mestra m'ho va proposar. Llavors pues, vaig començar a donar-li un cop de mà amb ella i em va agradar fer de mestra, no? Llavors pues, bueno, vaig començar a estudiar, me vaig fer les titulacions i bueno, fins aquí hem arribat.
0: Fins aquí, sí, molt sí, bé, no? Sí, sí. Com fa que estàs aquí a Tordera?
1: Aquí a Tordera fa ja 20 i pico anys, l'any 2000, 26 anys.
0: No? Sí, sí. Què és el més que més t'agrada d'aquest tipus de feina, d'aquest esport?
1: Bueno, la disciplina. La disciplina i l'esforç i bueno... l'esperit indomable que tenen tots els nanos, perquè aquesta capacitat de superació, no? De voler ser cada vegada millors i donar tot el que tenen per aconseguir-ho, no? Tant a la part esportiva com a la part marcial, no? Perquè el taekwondo té les dues parts, no? Té una part esportiva, que és olímpica, i té la part marcial, no? que és una part marcial coreana, no? A tots uns valors i una filosofia de vida, i bueno, tot aquesta connexió de tot plegat és el que més m'agrada.
0: Per ser un entrenador... i doncs poder aplicar doncs aquestes trajectòries amb un jove ha de ser una miqueta complicat, tot això. Quines qualitats té que tindre una persona que vulgui fer taekwondo?
1: Bueno, qualitats, el primer és voler millorar cada dia, vale? I sobretot disciplina, no? Perquè s'ha de tenir una constància a l'entrenament, perquè si tu t'apuntes i quan veus que no és capaç de fer alguna cosa, de seguida ho deixes, doncs no ho aconseguiràs, no? Perquè el taekwondo té tota una part de flexibilitat i diguem, de cardio, no? També de mobilitat, que s'ha d'anar guanyant amb el temps, no? Tal com vas entrenant i van passant els anys, doncs aquest equilibri, no? Aquesta flexibilitat i mobilitat va millorant i cada vegada doncs, ho pots fer millor, no?
0: Ah, molt bé. Sí. A quina edat pot començar un jove? O
1: nosaltres agafem...
0: Home i dona, no?
1: Sí,
0: això
1: sí,
0: no
1: sí,
0: hi ha
1: sí.
0: Problema.
1: Nosaltres treballem tant amb noies com amb nois. Jo recomano començar amb 6 anys la part esportiva, no? I si volen venir a classes tenim una escoleta que fem de 4 a 6 anys, no? Però aquesta escoleta el que treballem més que aprenguin el que és estar en una fila, no? Aprendre una mica la jerarquia, no? Que si hi ha una persona que te diu el que has de fer, doncs tu ho has de fer, no? Per mantenir un ordre dintre de la classe, no? Però normalment amb 6 anys és l'edat més bona per començar, perquè ja tenen una mica de mobilitat i tu els ajudes una miqueta i ja poden començar.
0: Com ho dius tu amb un jove amb dificultats? Perquè, doncs, aconsegueixo doncs, per acabar sent un bon esportista de taekwondo.
1: Bueno, és anar entrenant, ja t'he dit, és tenir la constància, venir al club, no?, escoltar el que te diu el mestre o el monitor, la persona que t'estigui ajudant, i per part del mestre i l'entrenador insistir, no?, amb aquesta persona. Ja, a vegades hi ha alumnes que són més difícils que altres, no?, i tu has de posar la teva part, no?, has d'ajudar pues, una miqueta més amb aquesta persona, donant-li seguretat, no? Dir-li, escolta, que ho estàs fent bé, estàs millorant, i aquesta persona pues, t'ha de creure, no? Si t'ha de creure, pues, al final acaba millorant, i mica en mica cada vegada ho agradeix més, no?, l'entrenament.
0: De totes maneres, quins errors doncs, fan més els principiants i quins errors heu de corregir més?
1: Per mi, el pitjor és quan deixa't de venir.
0: Ah, bé, bueno, esclar.
1: Sí, que moltes vegades... ja no és per culpa de l'alumne, sinó que és del pare, no? Que si el nen li diu una vegada o dos que no vull anar, que es vol quedar a casa, doncs jugant a la Play, o van al parc, o van a... I el pare, si no ensenya aquesta constància, no? I si tu tens que anar al taekwondo, o taekwondo, el que sigui, no? El teu esport,
0: sí.
1: El que has de fer, se'ls ha d'ensenyar a dir, no, escolta, que tu has de fer-ho, has de continuar i ho has d'intentar, no? Aquest és el primer error que jo trobo, no?
0: Quina diferència hi ha, parlant doncs d'aquest esport, el taekwondo envers les altres arts marcials? Perquè jo te comentava que sempre tenia la idea que era com un judo, no? I ara ens explicaràs.
1: Bueno, el judo és molt diferent, no? Perquè el judo és una art marcial de cos a cos, no? I la part esportiva també. I el taekwondo treballa més la distància, perquè treballa amb puntades de peu i amb punys, no? I sempre hi ha una distància, tant a la part esportiva com a la part marcial, no? També hi ha una part que és ja la defensa personal del taekwondo, que podríem parlar de hapkido, que és una variant del taekwondo, que és coreana també, que és quan ja te fan luxacions, no? Que t'agafen la mà, te poden fer una clau. Però bàsicament el taekwondo treballa a la distància, no? Mantenir una distància amb una patada, no? O un cop de puny, no? És el que fan, és el que fem nosaltres.
0: Una dona seria interessant, no?, que sapigués fer aquest tipus, sí, bueno, d'esport.
1: Hi ha moltes, que fan. Hi ha moltes
0: perquè,
1: dones,
0: esclar, sí, veure, autodefensa, sí, totalment, no?
1: Nosaltres al club tenim, és 50-50, és meitat-meitat el que tenim, d'alumnes, i l'equip de competició també, són més o menys meitat-meitat.
0: Però, a veure, en aquí en el taekwondo, és important la força? O és tot la tècnica de tot plegat? Perquè, és clar, ara estic pensant en les dones, per un tipus de defensa personal.
1: Bueno, més que la força és la teva capacitat de reaccionar. Això és el primer, no? Com reacciones a un conflicte, pues és el que t'ajudarà, no? La teva reacció. I després la teva mobilitat. La força no és tant, perquè si tu, per exemple, te venen a donar un cop de puny i tu saps parar-ho i fer una luxació, dona igual la força que tinguin al contrari, perquè el podràs tirar a terra, no? Per exemple, o te'l podràs apartar, no? Per tu escapar. O fer una bona puntada en el moment que toca, també, bueno, pues, és...
0: Una dona pot...
1: Sí, sí, nosaltres tenim un grup de noies que fan de personal i, bueno, estan molt preparades, la veritat.
0: Mm. Sí. Quins valors ensenya el taekwondo?
1: Bueno, el primer que he dit és la constància, la cortesia, que també és vital, no?
0: Cortesia, molt... què vol dir? Cortesia,
1: pues, és ser educat, no? I col·laborar amb les persones, no? Sapiguer, pues, quan entres al club, pues, dir bon dia, mestre, o als companys, bon dia, companys. Ah. Una mica això, no?
0: Ara ensenyeu educació i tot,
1: sí,
0: molt
1: bueno,
0: bé, no?
1: S'ha de treballar, sí, perquè a vegades anar s'oblida, no? Entrar en una seva motxilla,
0: sí, sí.
1: Tu has dit, escolta, bon dia, jo, oh, bon dia, no sé què. Bueno, això, i també, pues, sapiguer donar les gràcies, no? Si algú t'ha donat un cop de mà, pues, donar les gràcies, respectar la fila, no? Si tu vas al teu posto de la fila, perquè nosaltres a la fila anem per ordre de cinturons, no? Els cinturons porten colors, i això és la, diguem, la jerarquia de la fila, no? És el teu grau, no? Llavors, si tu vas aquí, pues, respectar-ho, no? No voler colar-te amb el company perquè dius, no, jo vull anar primer que tu. No, tu vas aquí i has d'anar aquí, no? I s'ha de respectar, no? També l'esperit indomable, no? Intentar que la gent, pues, cada vegada vulgui ser millor, no? I que no es rendeixin, no? Que tirin endavant, pues, a vegades la vida, pues, te posa pals a les rodes, no? T'ho posa molt difícil, però tu has de continuar, no? Pues, el taekwondo, dintre de treballar amb aquest esport o l'art marcial, pues, també ensenyem que la vida això te pot servir, no? I ho pots fer servir, no?
0: Molt bé, no? Molt bé,
1: bueno,
0: molt bé.
1: És molt complet, jo sí. Ho trobo així.
0: Has parlat de cinturons.
1: Sí.
0: Bueno, si algú comença com a aprenent, diem de 6 anys, ja els hi parleu de tot això dels cinturons i de tot el procés que ha de seguir per aconseguir un cinturó negre? Perquè costa molt arribar-hi.
1: Bueno, ja uns anys i un treball, no? Ja s'ha de fer exàmens per anar pujant de cinturó.
0: Ah, molt bé.
1: Sí.
0: I els exàmens els fas tu mateix, aquí?
1: Jo aquí a Tordera puc fer fins a segon dan, de moment. Vale, tinc una titulació per arribar a segon dan. Després, si vols
0: què
1: més...
0: Què és segon dan?
1: Bueno, és
0: quants anys ja és?
1: És quan tens cinturó negre i portes dues línies, són dos graus més.
0: Ah, va.
1: Va per graus.
0: Val.
1: Una vegada arribes a cinturó negre, llavors estan els dans, que són el grau que tens de cinturó negre.
0: Ah,
1: no?
0: Molt bé, molt bé.
1: Igual,
0: molt bé.
1: Ja fins al 9, perquè el de ser és quan ja... és pòstum, diguem. El de ser només t'ho donen quan...
0: Sí.
1: La palma, no, diguem?
0: Sí, sí.
1: Però, bueno, això has de tenir molts anys, no? Això normalment és la gent gran que porta molts anys, els coreans, no?, els que arriben, no? Normalment aquí a Espanya hi ha alguns, hi ha persones que porten molts anys i que sí que poden arribar, però, bueno, no és algú normal, no? I, bueno, les nanos sí que se'ls ensenya, no? Perquè el primer que es queda l'atenció i que demanen quan arriben és l'uniforme i el cinturó, no? Després has d'explicar que per guanyar un altre cinturó han de fer un examen, que l'examen és un tràmit amb els petits, vale? Però bueno, hi ha uns coneixements que has d'aprendre, vale? I a part un comportament que has de tenir a classes, no? I una constància, no? Has de venir a classes, quan vinguis t'has de portar d'aquesta manera, i bueno, i has de fer aquest esforç, no? I m'ho has de demostrar. I si tu m'ho demostres, quan arribi la convocatòria d'exàmens, jo te convoco i canviaràs de cinturó, no? I això als nanos, pues, els agrada, no? Perquè és una cosa que els agrada.
0: Repte,
1: sí,
0: és un repte,
1: i els agrada, no? I ho tenen bon al compte. Nosaltres anem posant unes cintes amb cinta llant, ¿vale? Al cinturó li anem posant unes gatlles, ¿vale? Que és com una miqueta més, no? Si tu tens cinturó blanc, jo te poso una línia de cinta llant, pues ja tens un grau més que el teu company que només té blanc. Llavors això, pues, és una motivació.
0: Molt
1: vas avançant bé a la fila, saps?
0: Bueno, molt bé, molt
1: són
0: bé.
1: Petites motivacions, petits gestos, que als nanos els agrada, els petits.
0: Quina tècnica és la més difícil d'aprendre?
1: Bueno, hi ha moltes que són difícils.
0: Són moltes.
1: Sí.
0: Però, per exemple, una de les primeres, quines serien? Ja la pots descriure una
1: sí,
0: mica?
1: Sí, per exemple, el primer que ensenyem són les defenses a les tres alçades, no? Que en coreà es diuen aremaki, que és la zona baixa, mondonmaki, al mig, i el ogulmaki, a dalt, no? Això és el primer que ensenyem.
0: Que és un puny, per això, això?
1: Sí, sempre el taekwondo és el camí de la patada i el puny.
0: Ah, vale.
1: Patada, diu, vol dir això, taekwondo, és taekwondo.
0: Ah, vale.
1: I
0: vale.
1: Vol dir això, el camí de la patada i el puny.
0: Ah, molt bé, molt
1: I
0: bé.
1: I per això tot es treballa pues, amb el puny tancat normalment.
0: Sí, sí.
1: Hi ha alguna tècnica amb la mà oberta, però no gaires. I ensenyem això, primer que aprengui la defensar-se, pues, a les tres pas, a baix, al mig i a dalt. Primer a defensar-te, és el que ensenyem. Perquè, en teoria, nosaltres no ensenyem que ningú busqui baralla ni vulgui ser més que ningú, no? Sinó el que intentem és que tu tinguis la seguretat de que pots anar pel món tranquil·lament i que si algú en algun moment te vol fer alguna cosa, tu sabries defensar-te, no? Però també intentem que si tu pots fer-ho parlant, vale, pues millor. No?
0: Ah,
1: és la nostra primera... Molts dels nostres nanos, tu els veus pel carrer i no diries que tenen aquestes qualitats, no? I realment tenen unes qualitats que podran fer molt de mal i no ho fan mai, no?
0: Vale. Vale. És difícil mantenir-los amb atenció. Si parlem doncs d'aquests nanos que comencen fins amb una edat d'uns 14 anys, perquè és clar, són etapes de la vida i la trajectòria d'un jove que algunes són una miqueta problemàtiques, no?
1: És complicat a partir de segons quina edat, no? I segons quin tipus d'alumne. És complicat que segueixi venint al taekwondo. Això és el primer, no? Però jo crec que és a tots els esports el mateix, no? Perquè arriba un moment que els nanos volen fer altres coses, no? Quan comencen a sortir amb els amics ja amb altres hores, amb altres horaris. I aquesta és la part més difícil, no? Diguem, dels 14 als 18, ja aquesta franja que és difícil de mantenir. Si ho aconsegueixen, normalment ja aquest nano continuen. Continuen, d'acord? ¿Vale? Si fan la part esportiva és més fàcil, perquè tenen aquests reptes de les competicions, ¿vale? I, bueno, pots competir o a nivell de Catalunya, a nivell nacional o a nivell internacional, no? Que ara aquí a Tordera estem obrint aquest camp molt i, bueno, és una motivació per als nanos.
0: Amb èxits, amb molts èxits,
1: sí. És una motivació, pues, que enganxa que el nano continuï venint, no? Perquè, escolta, pues mira, jo puc fer això, que ara els meus companys no ho faran, però jo vull fer-ho, saps? I, bueno. I si parlem dels petits, pues és el que t'ha dit, no? Amb aquestes petites motivacions, per exemple, una línia al cinturó, ¿vale? Amb això es van quedant, no? Els agraden bé, no? I quan fan els exàmens i els dones el seu diploma i el seu cinturó nou, pues, és un moment és èpic.
0: Sí. A mi, així parlant amb tu, Òscar, me dona la sensació de que algun nano, algun jove, nena, jove o dona, ho vulguin aplicar-ho doncs, com a joc, al carrer o potser algun lloc
1: no ho fan desbar, perquè ja els hi diu que no ho facin. Jo, nosaltres quan ensenyem ja es diu que això el carrer no ho poden fer segons quines coses, ¿vale? Tu pots ensenyar amb un company per exemple el que són els pumsets, ¿vale? Que són unes cates, no sé si te sona, és com una coreografia amb tècniques, no? Per exemple, això si ho volen mostrar sí que els hi diem, mira, això ho pots ensenyar, no? Perquè són és una coreografia on hi ha una sèrie de moviments que van seguits, ¿vale? I a part han d'anar dient els noms en coreà, no? I és algo que, com no tothom ho sap, ¿vale? Pues és xulo d'ensenyar, no? Per exemple, el primer que fem també, una de les primeres coses, és ensenyar a comptar en coreà fins a 10, no?
0: Ah, molt bé.
1: I això als peques els encanta, no? De fet, quan comença el taekwondo, estan dues setmanes a casa, només que Hana, dulce, no sé.
0: Molt bé.
1: Sí. I, bueno...
0: No, que això és que raci més a compte.
1: I, bueno, és una de les coses que els agrada molt als nanos. Però no, al carrer no ho fan normalment, això.
0: Com prepares? Has tingut premis en diferents competicions, has portat joves a entrenar, els has presentat, i t'aporta una satisfacció molt important, això, no?
1: Sí, per mi sí. És un goig, no?, quan tu entrenes un equip, no?, i... Ja nanos que el primer que volen participar a les competicions i després ja si guanyen pues, encara és millor, no? Però per mi el principal és que siguin capaços de participar, d'anar i de fer-ho sencer, no? Perquè a vegades tu vas a una competició, se te complica molt i dius, mira, escolta, que jo no vull seguir, no? I, en canvi, els nanos continuen, van a la següent, ho tornen a provar perquè no sempre se guanya, no? Moltes vegades vas acumulant que vas perdent competicions, no? Clar. Segons la temporada que te toca, ¿vale? I els nanos continuen i segueixen venint entrenant amb optimisme i al final s'arriba aquest premi, no? Pues arriba el moment que guanyes aquest campionat, guanyes el següent i mica en mica van pujant de nivell, no? I bueno, per mi és la satisfacció.
0: Com els prepares per anar amb una competició? Perquè amb una competició valgui la meva ignorància en aquest tema, demanen una sèrie de cates o una sèrie d'accions de taekwondo determinades, o com va això?
1: Bueno, nosaltres el que treballem més és la part del taekwondo olímpic, ¿vale? Que és,
0: ja us diuen el que heu de fer?
1: No, és un combat, és un combat, i és un sistema electrònic, ¿vale? Llavors és fer punts, no? Són eliminatòries. ¿Vale? Hi ha un quadre on hi ha dos grups de participants i tu te vas enfrontant, és com el tennis, no? T'enfrontes amb un i si el guanyes passa a la següent.
0: Ah,
1: ¿vale? Ho vas fent així, no? I va per punts, va amb un sistema electrònic, tenen uns paucs, ¿vale? I porten uns petos electrònics i un casc electrònic. I segons la potència amb la que piquen, van pujant els punts.
0: Ah.
1: ¿Vale? I és això, hi ha un temps, no? I el que fa més punts és el que guanya, ¿vale? Uh-huh. I és anar passant eliminatòries. Arribes a semifinal, ja tens medalla, i si arribes a la final, pues, pots arribar a ser campió, no? I moltes d'aquestes competicions pues, se classifiquen per altra més important, no? Funciona una miqueta així el taekwondo.
0: I tu, quantes hores són d'aquestes persones que volen anar a competir? I estàs més hores després?
1: Sí.
0: Amb
1: aquest grup treballem més hores i més dies, no? Tenen horaris diferents als altres classes. Les classes fem de dilluns a dijous, ¿vale? Que són classes de taekwondo, i divendres, dissabte i els diumenges hi ha competicions, doncs fem entrenament específic de competició.
0: Uh-huh.
1: I fan més hores. Normalment aquests anys van gairebé tots al gimnàs, també molts d'ells, els que ja són més grans, van a córrer, fan una dieta per mantenir el pes, no? Perquè segons quina categoria de pes estiguis, serà gent molt alta, vale? I contra més alta, com és un treball de puntades, vale? Tindrà la cama més llarga. I abans arribaran millor i a tu t'acostaran més arribar al cap, no? A fer una patada, no? Per exemple.
0: Clar. Sí. Has parlat de l'alimentació, que és molt important també aquí,
1: sí.
0: Però amb el que és la tecnologia, amb aquestes noves tecnologies, ha canviat molt l'entrenament i la manera de les competicions.
1: Sí.
0: Us heu tingut que adaptar, doncs, molt sobre aquest tema, perquè ara m'estàs dient aquest aparatet que porten aquí, no?
1: Sí. Ha canviat molt. Va començar l'any 2012, a les Olimpiades de Londres. Allà ja van posar el sistema electrònic de petos i allà va començar a canviar tot una miqueta. Abans era més dur, no? Havies de picar més fort i si ho veia l'àrbitre, doncs te donava el punt, no? Ara ja ho diu el peto, el sistema electrònic ho marca i si és punt, no hi ha res a dir.
0: Ah, molt bé.
1: A vegades s'ha de demanar el video replay, ¿vale? Perquè si hi ha una patada al cap, ¿vale? Que no puja el punt, però és una patada que ha sigut contundent i que ha estat clara, ¿vale? Però el sistema no ho ha recollit, l'àrbitre pot demanar que es revisi, ¿vale? I si ha donat bé la patada tècnicament, ¿vale? Te poden donar els punts també.
0: Déu-n'hi-do per això, eh?
1: No, hi ha un reglament que és bastant complicat, ¿no? El reglament de taekwondo has d'estar dintre per entendre-ho, ¿no? Però bueno, el que a mi m'agrada de taekwondo és que és espectacular, no? Tu ves una competició, ves un combat, i bueno, ves aquestes patades que moltes són voladores,
0: sí.
1: Són amb giros, no? I són molt ràpids, és un esport molt explosiu, no? Estan fent un step i de cop i volta comencen pam, pam, pam, pam, pam. I clar, és molt explosiu.
0: Sí, molt. Es poden evitar, en aquest cas, doncs, algun tipus de lesions?
1: Amb l'entrenament, sí.
0: Amb l'entrenament?
1: Sí, amb l'entrenament, hi ha lesions que no es poden evitar, no? Perquè són moviments que si te fas mal en un combat, en un entrenament, en un genoll o un turmell, no ho pots evitar, no? Però sí, per el tema de tendons o de ligaments, no? O la musculatura, sí que pots evitar lesions amb això. Sí.
0: Es pots evitar, o sigui, ja
1: ho pots prevenir, fem entrenaments que són preventius, no?
0: Ah, va.
1: Perquè anem a mirar, sobretot la cadera, no? El taekwondo, la cadera la fem treballar molt, no? Perquè és un joc de cadera per aixecar les cames. Llavors, fem treballs preventius per la cadera, no? Treballs preventius pels genolls. Però, bueno, igualment, si hi ha un moment que tu fas un, potser, moviment massa ràpid i no havies escalfat bé, no t'havies preparat per aquell entrenament o aquell combat, te'l pots fer mal, no?
0: Uh-huh.
1: O una trepitjada que te faci el teu rival, també.
0: Aquest entrenament esportiu, que és el que portes a terme, tu, Òscar, quantes hores a la setmana, doncs, és interessant que vinguin a fer el
1: taekwondo? El que és l'equip de competició fan normalment 5 hores a la setmana, fan. I a part d'alguns d'ells, doncs, el que t'he dit, van al gimnàs, van a córrer, ¿vale? I és el que fem, 5 hores a la setmana, 6. Si hi ha competició, que s'acosta, fem més hores, ¿vale?
0: Ah.
1: I a part, la nutrició és molt important, no? Perquè estiguin sants, ¿vale?
0: O sigui, doneu un tipus de taula, dels aliments, o no?
1: Nosaltres recomanem que segueixin, doncs, una dieta sana i tal, i molts d'ells tenen nutricionista, no? Que se la busquen ells.
0: Quan
1: tenim una noia, a Mataró, la Raquel, i és la que els porta al nostre equip.
0: Beneficis d'aquest esport mentalment? Em porta?
1: Sí, per mi sí. A mi concretament m'aporta molt, vale? Que quan estàs entrenant el primer desconnectes de tot, vale? Tu arribes al club, al gimnàs, entres, te poses el teu uniforme d'entrenament, te poses el teu cinturó i ja no te'n recordes el que ha passat durant tot el dia. Això és, per això jo em vaig enganxar, no? Jo quan vaig tornar a enganxar-me al taekwondo venia d'una feina que estava treballant amb el grat de marbrista, treballava 10 hores en un taller de marbre i bueno, estava patint ja quan va ser la crisi aquella, la crisi del 2008 i tot això, vale? I aquelles hores que anava a entrenar m'oblidava de tot, vale? Això és el principal que m'ha tornat a enganxar al taekwondo, vale? I després, pues això, la capacitat de superació, vale? És un benefici, no? Això que tu dius, començo, no soc capaç d'aixecar la cama, pues més de la meva cadera, i quan porto un any puc fer una patada al cap, no? Això també, la velocitat, no? Per sempre hi ha molta gent que quan comença el taekwondo deixen de fumar, perquè si no l'aguanten, no? Un entrenament, bueno, suposo com qualsevol esport, no? Però és algo positiu, no? I després això, els valors, no? Transmetre els valors, vale? T'ajuda a tu entendre la vida d'una altra manera, no? O sigui, una filosofia de vida, pues de no preocupar-te de segons quines coses que l'altra persona pues sí que es preocupa, no? De dir, bueno, vale, si a tu això te molesta, pues bueno, és el teu problema.
0: Jo hi veig aquí en aquest esport que hi ha molta educació personal, eh?
1: Ho intentem.
0: Vull dir que crec que és molt interessant. Quin consell donaries als joves que volen dedicar-se a l'esport?
1: Bueno, el primer que agafin un esport que els agradi, vale, això és fonamental, t'agrada
0: sí,
1: el que facis.
0: Sí, però clar, ho saben mai, els joves.
1: Bueno, però has d'anar a provar. Sí, si, tu ves, si tu ves un esport que t'ha cridat l'atenció, ho has d'anar a provar, vale? No has de deixar passar-ho o apuntar-te a un altre esport perquè creguis que no és capaç de fer aquest esport, no? Tu has de provar-ho, si tens alguna il·lusió de provar-ho, no? Escolta, això m'agrada, ho vull fer. I és fer el primer pas, és apuntar-te i provar-ho. I després tenir paciència, no? Perquè no tot se fa el primer dia ni el segon. Has de tenir constància, no? I anar venint. Bueno, si és el taekwondo, pues, venir als entrenaments perquè el que anem treballant té una continuïtat, no? Tu comences de 0, per arribar a 10 has de passar pel 4. No pots arribar de l'1 al 10. Has de fer l'1, el 2, el 3, i mica en mica cada vegada seràs millor, no? I a part, pues, cada vegada te trobaràs millor i podràs practicar millor l'esport.
0: Com és que s'ha agafat aquest tipus d'esport del taekwondo, com, no sé ben bé si el judo, tot amb imatge i el sistema que han autoritzat els coreans, els japonesos, aquesta gent, perquè mentalment sembla que estan molt preparats, també, eh?
1: Sí, són molt diferents a nosaltres. La seva filosofia de vida és diferent, sí, sí. El primer van amb un altre ritme, no tenen la pressa que tenim nosaltres, ¿vale? Jo sé pel meu mestre, no, el meu mestre és coreà, que és de Girona, el senyor Lee, i té un altre ritme de vida, és diferent, la seva filosofia.
0: Però molt, eh? Vull dir, és una cosa que no sé si tothom se l'aplica allà, però els hi notes, no? Amb ells, de la manera... Creus que les xarxes, ja per acabar, que me diuen que estem fora de temps, influeixen positivament o negativament els esportistes i amb un esportista que miri molt de taekwondo?
1: Jo crec que és positiu.
0: Sí?
1: Jo treballo bastant a les xarxes perquè penso que és positiu difondre la feina que fem, no? I que la gent vegi pues, que hi ha altres opcions, no? Que no tot és futbol i bàsquet, que la gent es pensa que hi ha moltes més esports, ¿vale? I, bueno, per això és positiu. A part que els nanos puguin mostrar el que fan, no? Els seus èxits i també les derrotes, no? Perquè a vegades tu pots explicar, no? Escolta, mira, he perdut, però m'ha anat bé, he après això i, bueno... Jo crec que és positiu, les xarxes.
0: Home, que és qüestió, com hem començat al principi, per afrontar diferents moments que la vida et fa passar, sí o sí.
1: Sí, sí.
0: Principals reptes dels esportistes actuals, els que tens, que han anat a campionats, que han guanyat, felicitats amb el guanyador, que vaig veure aquell jove, i a tu també, com a entrenador. I els reptes que tenen és doncs, d'anar continuant, d'anar competint.
1: Sí, sí, ara estem fent l'equip internacional... I és cada vegada pues, intentar arribar més gent dintre d'aquest equip i cada vegada pues, créixer més, no? I portar pues, el nom de Tordera, el portem a... La teva vam anar a Bulgària, ara dintre de poc anirem a Sarajevo, allà a Bòsnia, i bueno, pues... Allà sortirà el nom de Tordera, no? Quan criem pel pavelló... Héctor, no sé què, pues t'encuentro més Tordera, no?
0: Mm-hmm.
1: Bueno, pues...
0: Molt bé.
1: I portar la foto ja també.
0: És car venir a fer i entrenar a taekwondo?
1: No, entrenar a classes, no. Mm-hmm. És car la competició internacional, per exemple.
0: Vale.
1: Sí. Però competir per aquí a nivell de Catalunya no és car.
0: Va.
1: No.
0: Molt bé, Òscar Pavón, és un plaer haver-te entrevistat.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Campanya de prevenció d'incendis forestals amb xerrades a totes les urbanitzacions. L'Ajuntament intensifica les mesures de seguretat davant un estiu que es preveu de risc, recordant la prohibició de fer foc i l'ús de pirotècnia a les zones forestals. Joan Bascunyana és cap de Protecció Civil a Tordera.
1: Com puc prevenir que des de la meva casa, des de la meva parcel·la, no s'iniciï un incendi forestal que després acabi afectant el bosc, a la muntanya? I com puc prevenir, quines accions puc fer a la meva parcel·la perquè si m'arriba un incendi forestal, els danys que pateixi sigui els mínim possible.
0: Aprovat el projecte de la nova deixalleria de Tordera, en breu es podrà licitar i començaran les obres. En aquests moments es troba en procés d'exposició pública. Ens parlava del projecte Sergi Masó, regidor de Medi Ambient.
2: Una deixalleria nova, molt més àmplia, podem posar molts més contenidors, separar molt millor en origen tot allò que ara aboquem en aquests dos contenidors de voluminosos i per tant doncs aconseguirem fer un reciclatge molt millor de tot allò que ara va directament a l'abocador.
0: Comença avui la mirada del poeta 2026 amb una xerrada amb la poetessa Anna Bou Jorba. Dissabte continuaran les activitats amb l'itinerari artístic. Una xerrada d'avui que podreu seguir en directe a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera i en reemissió per ràdio dissabte al matí després de l'informatiu de les 10. I oberta la convocatòria per sol·licitar beques menjador escolar. Les beques estan adreçades a alumnes escolaritzats a Tordera o empadronats a Tordera i escolaritzats al Maresme pel curs 26-27. Toñi García, regidora de Serveis Socials.
3: Tenim sempre una demanda gran, com ja sabeu, i en el tema de menjador també, no? En aquest sentit sabeu que és un ajut que també es fa amb Consell Comarcal i que compartim. Nosaltres també tenim la nostra partida a nivell municipal.
0: El prebenjamí de l'Atlètic Club Tordera es proclama campió de la Copa Girona Promoció. L'altra cara de la moneda va ser pel Benjamí B, que va perdre la final i finalment l'infantil A no va aconseguir l'ascens a Divisió d'Honor. I aquest cap de setmana arriba la novena edició del Memorial Juan Manuel Rueda. L'Atlètic Club Tordera tancarà la temporada aquest cap de setmana amb partits durant tot el dissabte i diumenge. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: De moment, la situació meteorològica avui ve marcada pel pas d'una línia frontal que aquest vespre ens ha de deixar precipitacions generals i també un descens de les temperatures entre aquesta nit i demà. De moment, però, avui, aquest matí, nuvolositat variable, núvols alts, núvols mitjans, no s'esperen precipitacions, amb vents fluixos girant cap al sud-oest, cap a Garbí, i aquesta tarda aquest vent es reforçarà de component entre l'est i el nord-est, sobretot cap a mitja tarda i vespre. Això farà que la mar també s'alteri amb àrees de maror aquí a la costa maresmenca, sobretot durant la recta final del dia. De moment, pel que fa a precipitacions, cap a la recta final de la tarda començaria a ploure aquí a la comarca en forma de xàfecs, localment de caire tempestuós, que ens acompanyarien ben bé fins pràcticament la mitjanit. Després continuaríem amb el cel força tapat, i no descartem que la matinada de demà, primeres hores del matí, encara es pugui escapar alguna precipitació de caràcter feble i poc important. Després, les pluges es retiraran, les temperatures demà que baixen en relació a les d'avui, però amb el cap de setmana tornarà també la calor estiuenca, sobretot de cara a diumenge.
0: Ho deixem aquí recordant que avui també connectem amb colònies, en concret amb els alumnes de 6è de l'escola La Raureda que estan a Cala Canyelles i amb els alumnes de 2è, 4è i 6è de primària de l'escola Badruna que es troben a la casa Alibert de Muntanyola. Tot plegat a l'informatiu avui de Ràdio Tordera. Gràcies per la seva atenció. Ens actualitzem en propers butlletins.
5: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.
6: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
7: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
6: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
7: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
8: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal.

0: Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. Els dissabtes de 10 a 11 del matí a Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.

Més enllà del silenci, hi ha la tarda que s'allargassa rere les cortines. I és un passeig il·limitat pel somni. Estem a les 9 del vespre del dimecres i això és Temps de Paraules. Nosaltres, en Joan Madrid i l'Elvira Romaguera, t'acompanyarem amb cançons i poesia.

Amb fina agulla d'or i subtil fil de seda, vaig teixint fantasies envoltada en silenci. I mentre s'encenen els carbons de la nit, convertint el firmament en fulls i en mantell d'estels, penso, com serà el meu despertar? Com un esclat de sol radiant? O com un cel gris i melangiós? Tant se val. Però mentre, és tan bonic divagar. Són tan íntims els meus somnis, tan subtils, sublims, que us prego, sisplau, no em desperteu. Permeteu-me que segueixi teixint. Maria Serrat.

Tinc una pena fonda dins del cor, que dia a dia és més punyent, que em dona un viure de tristor i em treu la pau i m'entenebra el seny. Avui voldria cloure la mirada i deslligar de mi aquest desconhort, deixar aquesta terra atormentada i fugir lluny, ben lluny, cercant repòs per a veure un altre món més diferent, més digne, més humà i més perfecte. Un món de germanor, que entre la gent hi hagués més comprensió i més afecte. Un món, en fi, mancat de tot recel, desposseït de l'odi i la malura, que posés la mirada vers el cel i la petjada en terra, ben segura. Voldria deturar el pas del temps i desterrar els sofriments humans, que la felicitat reinés i ensems, obrir els nostres cors per a fer balanç. Voldria recordar la dolça pau que enllà del temps s'ha fet quimera, tan sols tu i jo sota el cel blau, dins una eterna primavera. Josep Sabater.

Totes les mirades de la meva gent tenien un sol destí, el riu. Si portava aigua o no en portava, i amb ella si arrossegava o no els somnis de les muntanyes. Somnis de capvespre, de descans, de repòs merescut després de jornades impossibles, de mans cansades de fer-la servir, feina al bosc, destral i llenya, al camp, arada i xapo, a la vinya, carro i cavall. El silenci és company de l'esforç i no hi ha més confident que l'aigua de sembra, tan a prop, en viatge des de les muntanyes. Kim Aro.

0: l'emissora que t'escolta.
1: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 130278.

0: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

Pel camí dels horts anem a la platja. Pel camí dels horts són mudes les passes. Caminet estret, renglera de canyes. La frescor del verd refresca la galta. Ha arribat el temps de les cogullades. Del cel esqueixat, en caure la tarda. El raïm ja té la carn ensucrada. Ha arribat el temps del fred a la barca. Ha arribat el temps de les enyorances. Pel camí dels horts es desperta l'ànima, el cor s'endolceix, la vista és més clara, es veu poc a poc la vida com passa. Les punxes del pit s'assequen i cauen. Les punxes del front se'n van amb l'oratge. Els claus de les mans són roses morades. Tot el sofriment és fresc com una aigua, és dolç com l'oreig i el verd de les canyes. Ha arribat el temps d'esperar la gràcia de mirar la mar i els ocells com passen. Ha arribat el temps de sentir-se l'ànima sense amor, ni goig, ni dol, ni venjança. L'ànima que riu perquè l'aigua és clara, perquè hi ha un llagut amb la vela blanca, perquè en el verol la mel madurava i l'olivar s'ha tornat de plata. Ha arribat el temps de sentir a la cara l'humit caminet que s'obre una llàgrima, perquè tot és pur i tot afalaga, perquè el cel és blau i la mar és blava. Josep Maria de Sagarra.

Potser és lletja, sí. Però quins ullaços d'odalisca. Té una mena de manera de mirar. És morena, quasi negra. Rodanxona, sí. Però té una mena de manera de callar. Llavis minsos i un somriure potser trist i no pas d'enyorament. I els cabells no són de seda i les mans més aviat fortes, àsperes del treball. Es diu Nati, té 17 o 18 anys. A vegades s'enrabia contra mi. La justícia la revolta, té raó. Se li escapen els renecs que sent a dir els parents i els allogats. I tanmateix, resta pura i dreturera com el sol. El terrible sol del sud. Eix arnega, sí, però té una mena de manera d'estimar.

I fins aquí aquest temps de paraules d'avui. Nosaltres ja ens despedim de vosaltres, desitjant que tinguis una bona setmana. Fins la setmana que ve, si Déu vol. I gràcies per ser-hi.

sóc la Teresa i això és música per tu. Faré un viatge ple de música de tots els temps. Només aquí, a Música per tu, trobareu els èxits que veu ballar. Les cançons que veu cantar. I la música amb la que us veu enamorar. Potser una com aquesta, Killing Me Softly,

Ai, Déu meu, aquesta Madonna que jo era. Si no m'equivoco, això és d'una pel·lícula que va fer, que no em va fer gaires, eh? Anem amb ABBA, com dic jo, cançó que traien, èxit que traien el gran grup ABBA. I aquesta vegada, un clàssic, Chiquitita.

xiquitita, que maca que era aquesta cançó, per favor. Totes les que van arribar a cantar, vull dir, és que jo crec que totes tenien un sentiment, algú que dir... En fi, xiquitita no era per petita, era per joveneta, m'imagino, eh? Ai, senyor. Bueno, anem amb el gran Michael Jackson, que ens va deixar grans èxits, que va cantar des dels seus petits amb els brothers, com s'ha de dir, els Jackson's Five es deien, exacte, amb els seus germans. Es digui el que es digui de Michael Jackson, no es pot dir que no fos una bèstia cantant musicalment, fent balls, mare de Déu. El primer videoclip que es va fer al món va ser el de Thriller, ojo lo que estic dient. O sigui, va ser number one en moltes coses. I aquesta, per què? Perquè m'agrada molt, Billie Jean, Billie Jean de Michael Jackson.

aquest Virgin, el Michael Jackson, com tantes que té d'amagats. Ara m'he recordat d'aquesta, que m'agrada moltíssim. És de Sade i ens canta Smooth Operator, que vol dir alguna cosa així com que ets un bon operador, un operador suau, més o menys operador de... No sé, parla de les llums a la nit, de quan es té un desig... Bueno, més o menys, per lo que jo puc anar entreveient, no? Nits de diamants i llums de rubís a dalt del cel. Uau! O sigui, és romanticona, eh? Pues venga, som-hi, Sade.

Anava a dir, a pesar de, no està ben dit, malgrat de que fa tantíssima calor, nosaltres continuem en marxa i ballant. Dolce Vita, Ryan París.

canviem totalment, anem amb els Rollings, els grans Rolling Stones. He trobat aquesta. Allà ens és agradar. Brown Sugar.

Bueno, hem escoltat els number ones dels Estats Units, United States, i ara anem amb Anglaterra, amb London, amb Regne Unit, Gran Bretanya. Pues els Beatles, naturalment, es cantaven tantes. Però vinga, va, aquesta, Yesterday.

Toquem, maca, per favor. Anem amb Natalie... Ai, és que aquests noms a mi a vegades me canvien. Natalie Imbruglia. Ens cantava Torn. Torn.

Ens n'anem a l'any de la picor, com diu aquella, 1975. Cathy and the Sunshine Band ens treien aquesta cançó tan xula, Boogie Shoes. Som-hi! Sabia que sonaria.

Ai, Déu meu senyor, estava jo ara pensant que aquests dies, bueno, s'està de celebració, perquè, clar, tenim a les nostres nenes de Can Barça, que ens han guanyat tots els títols aquest any. O sigui, és una bestiesa i una animalada. Els nois també ho han guanyat quasi tot, menys la Champions. Elles tenen totes les copes, Champions, Lliga, Copa de la Reina, tal qual, segurament me'n deixo un munt. I, bueno, per elles va, per elles i per la gran Alexia que se'ns va. Se'ns van més també la Mapi León i no sé qui més. Bueno, al que no li ve del futbol no tindrà ni idea de lo que estic parlant. Bueno, les noies del Barça que se'ns en van 4 o 5 amb una pena molt gran, perquè jo les estimo com si fossin de la família. I quan guanyen algú, des del que estava el Pep, el gran Pep Guardiola, que també ha deixat el Manchester, es diu, se rumorea, que ha deixat a Manchester perquè es havia separat de la dona que li havia demanat que tornessin a casa, o sigui, aquí, a casa, a Catalunya. Ja sabeu que la dona va estar a la despedida. Què voldrà dir això? Ai, no sé. Bueno, total, no m'enrotllo més. Des de que estava el Pep, quan se celebrava un campionat, va posar aquesta cançó que ja es posa sempre que es guanya algú a Can Barça. I és We Are The Champions, de Queen.

Bueno, i també hem de dir que el Tordera també ha guanyat i ha pujat. Ara ho diré malament, segurament, però d'on estava ha pujat de categoria. Ja ho buscaré bé perquè no vull equivocar-me amb el que vaig a dir ara. La setmana passada us vaig posar, de casualitat, no? Una Bàrbara Streisand amb un duet amb el... Era You Don't Bring Me Flowers, amb el Neil Diamond, això. I he pensat, pues, que tenim que tindre en compte que hi ha tot un disc de duets que va fer la Bàrbara, inclús amb gent que ja no era aquí. En té una amb Ray Charles, que va fer una, això que es fan mescles, no? Però, bueno, en aquesta ocasió us vaig a posar dos bèsties musicals de la cançó. Quan dic bèsties, em refereixo a una veu potent, potent. Pues Tell Him, Barbara i Celine, Barbara Streisand i Celine Dion.

Sabeu que no m'agrada tallar les cançons, però encara queda un minut, 30 i pico de minuts, o sigui, per favor. Ja ens hem passat dels 3 minuts, o sigui, en fi, preciosa, divina, Tell Him, Barbra Streisand, Celine Dion, dos bèsties musicals, per mi, dos veus musicals. Anem amb l'Alain Barrière, quan ens cantava allò de Ma Vie. Ai, la meva vida!

0: Xavi, que guapo, a l'Alain Barrier, Déu meu. No sé si està viu encara. Jo mato a la gent sense voler. En fi, bueno, quan aquest cantava que era molt petita, doncs per això ho dic. En fi, ara vaig a posar una que només us diré algo. És un... Aviam. És un tema, és un clàssic experimental de 1972 que va fer l'Adriano Celentano, que he de dir que a mi m'agrada moltíssim. Quan feia aquelles pel·lícules de món i de risa, mare de Déu. En fi, a lo que anem. La cançó és famosa per estar escrita completament en un idioma inventat, que no significa exactament res. Celentano la va crear amb l'intenció d'imitar com sona l'anglès pels italians, demostrant que es pot comunicar una emoció o un ritme sense necessitat de fer servir les paraules reals. Amb els anys, s'ha considerat un precursor involuntari del rap. Us dic com es diu la cançó. Prison Calling Nancy Nine Siusol. Toma ja! Això és la cançó, anem a escoltar el que diu i si ens agrada...
1: Siusol. You're the...

era dir una cosa, que, escolta, en sèrio, sona com si fos en anglès. Els que no sabem anglès, bueno, jo m'espavilo una mica, però poc, poc. Però els que no sabem anglès, passaria per una cançó en anglès, evidentment. I té raó, més o menys captes el que tu vols captar. Bueno, un experiment que va fer en el seu moment i que va ser tot un èxit, que ho sapigueu. Anem amb una, Albano. Albano ens canta Cera, porque te amo. Uau, en sèrio? Sí.

Pues he de dir que aquesta de Cera, perquè te amo, no sabia que l'havia cantat Albano. No és d'ell, evidentment, però, clar, a vegades canten cançons que no són seves. Bé, no m'enrotllo més. Ens queda molt poquet, estem acabant, ja acabarem en català. Recordem que els Búhos fan 20 anys, aquest any fan 20 anys, estan fent un munt, però un munt, de concerts per arreu de Catalunya. I posarem una d'ells, la primera que ens surti. Vinga, va, sempre dempeus, els Búhos.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Els docents han tombat el preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària en la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu. El 65% ha rebutjat el pacte i el 35% s'hi ha manifestat a favor. USTEC reclama al govern que reobrin immediatament les negociacions i prepara noves mobilitzacions. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura.
3: Si hem de tornar a la negociació, ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar de que ha de ser així. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
2: La consellera d'Ensenyament, Esther Niubó, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i ha anunciat que es vol reunir amb ells demà mateix. A més, demana una reflexió al sector i ha dit que té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
4: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
2: I demà es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca, això sí, professors de secundària, després que els seus afiliats hagin avalat aquest acord. I mentrestant, el ple del Parlament ha rebutjat aquest dijous al migdia les esmenes a la totalitat al projecte dels pressupostos del govern per aquest 2026 que havien presentat Junts, PP, Vox, CUP i Aliança Catalana. Els 68 vots dels tres partits socis d'investidura, PSC, Esquerra i Comuns, han estat suficients per imposar-se a la resta de formacions. El pressupost, per tant, segueix el seu curs a la Cambra Catalana i, si res no ho impedeix o retarda, s'aprovarà definitivament al ple del 2 de juliol. I mirem al cel aquesta tarda perquè Protecció Civil manté l'alerta d'inundat per previsió de xàfecs i tempestes. El servei meteorològic ha incrementat el perill d'aiguats en diverses comarques, especialment atents a Barcelona i Girona. Concretament s'esperen precipitacions que poden superar els 40 litres en 30 minuts i també el nou llindar dels 60. La pluja pot venir en forma de calamars. El sòl es troba humit de pluges recents i pot facilitar la crescuda ràpida de rius i rieres. I també estaran atents a Berga perquè la plaça de Sant Pere ha plegat avui i centenars de persones davant la primera patum d'alluïment a les festes de Corpus. A la nit estaran pendents del cel a veure què passa, perquè perilla la festa si pot caure aquesta pluja anunciada.
5: I comença l'Ona Maresme.
6: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local.

0: La comarca del Maresme tindrà aquest dissabte 5 taules informatives des d'on es recolliran respostes a la macroenquesta que es vol fer a tot el país en el marc de la campanya Ens costa la vida, una d'elles a Premià de Mar.
1: I creix la preocupació veïnal per l'ocupació de l'hotel Montrosa de Calella, Sergi.
0: Des que va tancar en època Covid, hi ha hagut diverses entrades i algun conflicte a l'hotel Montrosa, però res a veure amb el nivell de conflictivitat que s'hi registra actualment i que denuncia el veïnat de la zona.
1: L'Ajuntament de Malgrat impulsa la reactivació de l'Associació d'Empreses dels Polígons. Ona, Malgrat.
2: L'Ajuntament aposta per reactivar l'Associació d'Empreses dels Polígons, l'EPIM, amb l'objectiu de buscar una veu col·lectiva que permeti recollir les necessitats i reptes de les empreses dels polígons industrials, el de Camp Patalina i el de la Pomereda.
1: Ocupació i Joventut organitzen un taller de recerca de feina per a joves aquest mes de juny a Palafolls. Milena Morilla.
3: Durant la sessió s'ensenyarà a elaborar currículums de forma efectiva i es donaran a conèixer diferents estratègies i canals per moure's amb èxit en el mercat laboral actual.
1: I Canet farà una nova edició de la taula local d'habitatge, Dani Grau.
4: L'objectiu d'aquesta mesa és agrupar persones a títol individual, entitats socials, professionals i agents en el territori que vulguin contribuir a construir respostes compartides a les necessitats d'habitatge del nostre municipi.

0: Bona tarda. L'enquesta més massiva sobre el cost de la vida tindrà punt de recollida a Premià de Mar i serà aquest dissabte. Sergi Ferrer, bona tarda.
1: Bona tarda. La comarca del Maresme tindrà aquest dissabte 5 taules informatives des d'on es recolliran respostes a la macroenquesta que es vol fer a tot el país en el marc de la campanya Ens costa la vida, una d'elles a Premià de Mar. Es tracta d'una campanya impulsada per una xarxa d'entitats per l'habitatge, sindicats alternatius i altres organitzacions populars que denuncia les dificultats actuals en matèria habitacional i salarial que, com diem, aquest dissabte inclou, segons afirmen ells mateixos, l'enquesta més massiva que s'hagi fet mai al país sobre el cost de vida. A Premià de Mar, el punt de recollida estarà a la plaça dels Països Catalans entre les 6 de la tarda i les 8 del vespre. Les altres parades maresmenques estaran a Mataró, al Masnou, Canet i Pineda. Segons el manifest que han fet públic les entitats impulsores, fa anys que vivim una ofensiva sostinguda contra les condicions de vida de la classe treballadora i treballar ja no garanteix viure amb dignitat ni cobrar un salari no assegura accedir a un habitatge digne. Per tal de dur a terme l'enquesta a tot el país, el contingut de la qual no s'ha fet públic, els organitzadors han estat fent una crida per reclutar fins a 1.000 voluntaris que treballaran pel territori per parelles. A l'àmbit del Maresme, les dues entitats que formen part del grup organitzador són la Xarxa pel Dret a l'Habitatge i el Sindicat de Llogateres.
0: Gràcies, i Madrid flexibilitza de cop les regles fiscals per als ajuntaments i Premià de Mar es deslliurà d'aplicar el PEF aprovat fa dues setmanes. Martí Capçada, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Així és, dues setmanes després que s'aprovés el ple, el pla econòmic financer queda en suspens i l'Ajuntament evitarà haver de frenar i ajornar inversions aquest any i el 2027. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts diverses propostes enfocades al finançament local i autonòmic i una d'elles eximeix excepcionalment de presentar un pla econòmic financer als ajuntaments que hagin incomplert l'objectiu d'estabilitat pressupostària o la regla de la despesa per aquest exercici i el de l'any vinent, sempre que l'incompliment es degui a l'ús del romanent per despeses generals o a un excés de finançament afectat procedent de la liquidació del pressupost de l'exercici anterior. Un altre requisit que es demana i que Premià de Mar compleix amb escreix és que mantenir-se dins dels terminis legals de pagament als proveïdors. Recordem que el pla econòmic financer que va aprovar el ple, que estava molt motivat per un excés d'inversions durant el 2025 que superava els límits de la regla de la despesa, hauria obligat l'Ajuntament a contenir la inversió i fins i tot ajornar actuacions durant aquest any i el 2027. En concret, segons ens explicava la setmana passada la regidora d'Hisenda, Marta Ariño, l'any passat es va produir una desviació de 1,8 milions d'euros que ara obligaria, si el pla econòmic financer continués en vigor, a contenir despeses durant aquest any, bé ajornant actuacions o bé obtenint ingressos en subvencions per valor de 835.000 euros l'any 2026 i de 450.000 euros el

0: 2027. Després de la mesura descartada per Madrid, tornem a la casella de sortida i es mantenen tots els plans en inversió que constaven al pressupost de 2026. Val a dir que el decret del govern de Madrid no estableix a través de quin tràmit els consistoris que ja han aprovat un pla financer poden deixar en suspens la mesura i Premià de Mar està estudiant com fer-ho. És probable que de la mateixa manera que es va aprovar en seu plenària, ara calgui també aixecar la mesura per mitjà d'una votació al ple, segons ens apunten des de gerència de l'Ajuntament.
1: Més qüestions pel que fa a l'àmbit de societat. Creix la preocupació veïnal per l'ocupació de l'hotel Montrosa de Calella. Sergi Ferrer.
2: Des que va tancar en època Covid hi ha hagut diverses entrades i algun conflicte a l'hotel Montrosa, però res a veure amb el nivell de conflictivitat que s'hi registra actualment i que denuncia el veïnat de la zona. La inquietud i preocupació ha anat en augment en els últims mesos, coincidint amb l'arribada de més persones al recinte. Hi ha cap a una quinzena d'ocupants instal·lats en una construcció annexa que antigament funcionava com a bar de la piscina exterior de l'hotel. A l'accés hi han col·locat una tanca metàl·lica. Està situada al costat de l'antiga discoteca Bob's, ubicada a la planta soterrània i que la separa de l'edifici principal de l'hotel, de planta baixa i 6 d'alçada, amb una terrassa superior. No consta que hagin accedit a la resta d'espais. Els veïns parlen de discussions i baralles constants entre les persones que hi pernocten, especialment de nit i matinada, amb intervencions de policia local i Mossos d'Esquadra i puntualment la presència d'ambulàncies per atendre ferits. També expliquen que és habitual veure grups de persones a l'exterior de l'hotel consumint begudes i que en algunes ocasions s'adrecen als vianants amb actituds que qualifiquen intimidatòries. A tot plegat s'hi afegeix la degradació de l'espai. A l'entrada del recinte s'hi acumulen deixalles, objectes abandonats i carros de la compra, una imatge que, segons els veïns, agreuja la sensació d'abandonament del recinte situat en un punt destacat de la façana marítima en plena zona turística. Escoltem a una de les afectades.
3: Cada vegada hi ha més gent, hi ha baralles, hi ha insults, se fiquen en la gent que passa, si és gent jove, si és gent gran no li diuen res, tenen la vorera tota bruta, mengen o embruten, deixen les bosses per terra. Ha arribat un moment que fa por passar al vespre per allà davant, al vespre vull dir les 9 de la nit o les 10. I entre ells, doncs, ja es barallen entre ells.
2: La preocupació veïnal creix coincidint amb l'inici de la temporada turística en una de les zones de més afluència de visitants de Calella.
1: Seguim avançant. Fra Octavi Vilà reivindica més presència del català en la visita del Papa. Sergi, seguim amb tu.
2: Sí, polèmica per l'ús del català en els actes de la visita papal de la setmana vinent a Catalunya, després de transcendir que no estava contemplat durant la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família, però sí durant la missa a l'interior del temple. El bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà, defensa que la llengua pròpia del país hauria de tenir un paper més rellevant pel simbolisme de l'acte i de la realitat lingüística. Són declaracions a 3CAT.
4: Que ha sigut més satisfactori que la benedicció de la Torre de Jesús Crist, que ha sigut en català. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, les intervencions del Sant Pare, etc. És cert que ell s'expressa en anglès i en castellà, que són les seves llengües més utilitzades, però estant a Catalunya la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
2: Les paraules del bisbe de Girona es produïen després de la publicació del guió litúrgic de la visita papal que preveia l'ús del català durant la missa a l'interior de la basílica, però no en la benedicció exterior de la Torre de Jesús, un dels moments més simbòlics de l'estada de Lleó XIV a Catalunya, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Des de llavors, diferents representants de l'Església catalana, institucions i responsables polítics han defensat la necessitat de reforçar la presència de la llengua pròpia del país. La visita de Lleó XIV inclourà la celebració de la missa a la Sagrada Família, la benedicció de la nova torre dedicada a Jesucrist, una visita a Montserrat i un acte multitudinari previ a Montjuïc. Entre els assistents hi haurà una quarantena de feligresos de Calella vinculats a la parròquia, que dimarts vinent es desplaçaran en autocar.
1: I l'Ajuntament de Malgrat impulsa la reactivació de l'Associació d'Empreses dels Polígons. Ona Malgrat.
5: L'Ajuntament aposta per reactivar l'Associació d'Empreses dels Polígons, l'EPIM, amb l'objectiu de buscar una veu col·lectiva que permeti recollir les necessitats i reptes de les empreses dels dos polígons industrials, el de Can Patalina i el de la Pomareda. La iniciativa s'emmarca dins d'un pla estratègic elaborat el 2024 amb el suport de l'empresa Cora Group. L'EPIM va celebrar dijous passat una assemblea general per, precisament, analitzar la situació actual de les dues zones industrials i establir fulls de ruta compartits. La trobada va comptar amb la participació de Carme Cernicharro, regidora d'Empresa, Ocupació i Inserció Laboral, Carme Ponsa, regidora d'Indústria, i Miquel Casajoana, regidor d'Hisenda i de Serveis Econòmics. En el transcurs de la sessió, l'empresariat va posar sobre la taula les principals preocupacions del sector en quatre eixos: mobilitat, seguretat, sostenibilitat i gestió de residus i connectivitat empresarial. Així ho explica la regidora Carme Cernicharro.
6: Vam parlar sobretot d'aquesta mobilitat. Per exemple, en el polígon de Can Patalina, el repte de mobilitat és perquè són empreses molt petites, són petites naus, hi ha 125 empreses registrades, per tant hi ha molta furgoneta, sí que hi ha trailers, però hi ha molta mobilitat constant de vehicles. Van sortir reptes com la seguretat, no? Aquesta percepció d'inseguretat d'alguns treballadors quan surten per la nit, si hi ha menys il·luminació, si hi ha més il·luminació. També van sortir reptes de, inclús reptes entre ells, no? De connectivitat entre ells, de que es coneguin entre ells, que sàpiguen el que fan, com es poden ajudar, com poden mancomunar alguns serveis entre ells perquè els hi surtin més econòmics, com optimitzar, no, els recursos entre ells.
5: Per atendre aquestes demandes, l'Ajuntament ha previst noves reunions tècniques en les pròximes setmanes, entre les quals hi ha sessions informatives sobre el nou model de recollida de residus o la possibilitat de crear una taula de treball permanent de polígons. En l'àmbit digital, el consistori també ha anunciat la creació d'un nou espai web d'empresa i ocupació que inclourà un directori empresarial actualitzat, a més d'iniciatives com la creació d'un espai de coworking i diverses jornades formatives per a la tardor.
1: Gràcies. Seguim avançant. Ocupació i Joventut organitzen un taller de recerca de feina per a joves aquest mes de juny a Palafolls. Marina Morilla.
7: Així és, l'àrea de joventut de Palafolls, en col·laboració amb el programa de suport a l'ocupació juvenil del Maresme, farà un taller pràctic de recerca de feina adreçat a joves a partir dels 16 anys. La formació tindrà lloc el pròxim 30 de juny en horari de 10 del matí a 12 del migdia a Can Batlle. L'objectiu principal de la sessió és dotar els i les joves de les eines i recursos necessaris per encarar el mercat laboral amb èxit. S'aprendrà a elaborar currículums i es donaran a conèixer diferents estratègies i canals per acompanyar-los en el procés de trobar una ocupació. Des de l'organització s'ha remarcat que, encara que aquest taller es faci a finals de mes, per poder assistir-hi és obligatori realitzar una inscripció prèvia i aquestes ja estan obertes. Els interessats han de posar-se en contacte directament amb Joventut de l'Ajuntament de Palafolls o amb el Servei de Suport d'Ocupació Juvenil per fer el seu registre. La iniciativa busca centralitzar els recursos i oferir un acompanyament personalitzat a tots aquells nois i noies de la vila i també dels municipis del voltant que vulguin millorar la seva ocupabilitat.
1: I Canet farà una nova edició de la taula local d'habitatge. Dani Grau, bona tarda.
8: Bona tarda. L'objectiu d'aquesta mesa és agrupar persones a títol individual, entitats socials, professionals i agents del territori que vulguin contribuir a construir respostes compartides a les necessitats d'habitatge del nostre municipi. Els objectius d'aquesta taula són analitzar la situació de l'habitatge a Canet, generar propostes i mesures per garantir el dret a l'habitatge, fer seguiment dels projectes i accions de l'Ajuntament en aquest àmbit i fer seguiment del programa local d'habitatge vigent. Aquest programa és un instrument de planificació i no reglada de contingut analític, estratègic i propositiu, a partir del qual es defineixen les polítiques locals d'habitatge pel municipi en un escenari temporal concret i amb l'objectiu de donar eines a l'Ajuntament per planificar globalment el disseny de les polítiques d'habitatge. Aquest programa d'actuació d'habitatge municipal diu que a Canet hi ha una elevada pressió sobre el mercat de lloguer amb poca oferta i molta demanda i que el parc d'habitatge està molt envellit. A més d'això, la que fa que tingui mala accessibilitat per la gent gran en general. El pla planteja 5 objectius: gestionar i ampliar el patrimoni municipal d'habitatge, les mobilitzacions del parc vacant, millorar l'estat de conservació del parc residencial, donar suport a les problemàtiques de pagament i manteniment de l'habitatge i organitzar i gestionar els recursos municipals. La segona edició de la taula d'habitatge és prevista per la primera setmana de juliol.
1: Gràcies, Dani. Tordera engega la campanya de prevenció d'incendis forestals amb xerrades a totes les urbanitzacions. Marc Tresserres.
9: Davant l'arribada anticipada de temperatures pròpies de l'estiu, l'Ajuntament de Tordera ha activat la seva campanya anual de prevenció d'incendis forestals. Amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania, el consistori ha anunciat un cicle de xerrades informatives que recorreran totes les urbanitzacions els propers dies 6, 13 i 20 de juny. Ho explica Joan Bascunyana, cap de Protecció Civil de Tordera.
10: Cada dissabte del mes de juny ho farem en totes les urbanitzacions que tenim a Tordera, perquè totes tenen aquest risc. Sí que és veritat que les que estan encarades cap al Montnegre, des de les Ferreres cap amunt, Roca Rosa, Can Camps, aquestes tenen doncs un especial perill, perquè la massa forestal allà és molt més densa i molt més continuada. Llavors, en cas de que es produeixi un incendi allà, és molt més difícil de controlar que les que tenim, per exemple, més cap al mar.
9: No obstant això, les autoritats reconeixen que el risc és elevat a causa de la gran acumulació de massa forestal i les condicions climàtiques actuals. Per això, Massó insisteix que els veïns han de seguir unes pautes clares.
10: D'una banda, treballem la prevenció, perquè és el més important que hi ha. Com puc prevenir que des de la meva casa, des de la meva parcel·la, no s'iniciï un incendi forestal que després acabi afectant doncs, el bosc, la muntanya? I quines accions puc fer a la meva parcel·la perquè si m'arriba un incendi forestal els danys que pateixi sigui els mínims possibles.
9: Segons les previsions, s'espera un estiu amb masses d'aire sec i càlid que, sumat a l'abundant sotabosc provocat per les pluges recents, fa que el risc d'incendi sigui alt. Els responsables municipals han fet una crida a la col·laboració ciutadana. Qualsevol columna de fum, per petita que sembli, s'ha de comunicar immediatament al 112 o a la policia local.
1: I Canet participa en l'acte de Ciutats Modernistes a Barcelona. Dani. Doncs bé, recuperem.
8: Sí? Sí, sí? No, ja està.
1: Ah, molt bé.
8: L'Ajuntament de Canet demana participar a l'acte de presentació del calendari per a l'any 2026 de les fires i festes modernistes de les comarques de Barcelona, organitzat per la Diputació de Barcelona. L'acte s'ha celebrat als jardins de la cripta de la colònia Güell, a Santa Coloma de Cervelló, on han sigut més de 200 persones vestides d'època de les diferents colles modernistes de la província. La Diputació de Barcelona dona suport a totes aquestes fires i festes amb l'objectiu de posicionar la província com a destinació modernista gràcies a l'extens patrimoni que tenim d'aquesta època. Les fires que es celebren al llarg de la temporada que comença la primavera i s'allarga fins a la tardor permeten gaudir de temàtiques com el modernisme industrial, les cases d'estiuets i les arts aplicades, vitralls, llocs, forja i arquitectura. Els visitants poden, a més, de fer una immersió al dia a dia de l'època entre vestits, música i activitats tradicionals que els traslladen a aquell temps. La fira de referència al Maresme és la de Canet, que enguany es farà del 25 al 27 de setembre.
1: Gràcies, i canviem completament de qüestions, i és que tornen les classes d'aquagym a la piscina municipal de Sant Vicenç de Montalt. Martí.
0: La regidoria d'Esports de Sant Vicenç de Montalt ha obert les inscripcions per una nova edició de les classes d'aquagym, una activitat que combina exercici físic, salut i diversió a la piscina municipal durant els mesos d'estiu. Les sessions es faran del 29 de juny al 31 d'agost, els dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 10 del matí. El programa s'organitza en dos torns, el primer del 29 de juny al 31 de juliol i el segon del 3 al 31 d'agost. Les places són limitades i el preu és de 25 euros per torn, i les inscripcions ja es poden formalitzar per correu electrònic o presencialment al pavelló municipal Toni Sors.
1: I en cultura, Ursavinyà es prepara per una nova edició de l'Aplec de l'Erola. Mar Treserres.
9: Exacte, aquest diumenge 8 de juny el paratge d'Ursavinyà acollirà l'Aplec de l'Erola, un esdeveniment que combina natura, tradició i activitats per a tots els públics. La jornada començarà ben d'hora, a les 8 del matí, amb una ruta guiada pel Camí de les Costes, una oportunitat perfecta per gaudir del paisatge i conèixer més sobre l'entorn natural de la zona. D'altra banda, durant tot el dia, els assistents podran participar en diverses activitats com un mercat d'artesania, un taller de trapassomnis, sardanes, tiramarc, jocs de fusta i també un torneig de bitlles catalanes. A més, hi haurà música i danses tradicionals que animaran l'ambient. El programa inclou una xerrada sobre el perill també de les espècies invasores a les 11 del matí, seguida de, com dèiem, de danses tradicionals i música folk a les 12, i a partir de 3:15 se celebrarà una missa a l'església de Sant Llop. A la una, una cercavila amb gegants complirà els camins de colors fins a l'ermita de l'Arola. I a la tarda continuarà tot amb gloses per compartir entre tots els assistents que a més podran participar-hi i un tancament a càrrec del grup musical de Sant Cats a les 5. Els assistents podran gaudir durant tot el dia també d'un servei de bar amb coques, licors de la terra i cafès, a més d'uns lavabos portàtils que s'instal·laran expressament per l'aplec.
1: I torna a Malgrat una nova edició del Festival Artístic Libèl·lula dedicat a l'art i al circ, on a Malgrat.
5: Així és, el festival que tindrà lloc des de dimarts dia 9 de juny fins al dia 13 obrirà amb un taller de xapes el mateix dimarts a l'Espai Jove a càrrec del Drac. Dimecres es pintarà un mural també al mateix espai amb el tina fet a mà i un límit de 12 participants. Les activitats continuaran divendres amb tallers de circ de la mà de la companyia Polàrticus. Els tallers es faran amb els diferents centres educatius de Malgrat. També hi haurà un taller de samarretes a càrrec del Servei de Rehabilitació Comunitària del Maresme Nord. El dissabte 13 de juny es concentra la majoria d'activitats i hi haurà una trobada de dibuix urbà, Urban Sketching, a càrrec del Cercle Artístic de Malgrat i un itinerari de l'arquitectura malgratenca de finals del segle XIX i principis del XX amb Laura Freixas, llicenciada en Humanitats i autora de la 15a beca d'investigació Vila de Malgrat de Mar. Durant la resta del dia hi haurà concerts amb les bandes de l'Institut Ramon Turró i també actuacions de música clàssica amb joves a peu de carrer.
1: I encara en cultura, els capgrossos commemoren 3 dècades d'història amb una diada especial i una nit de gala. Martí.
0: Doncs sí, els capgrossos de Mataró celebren enguany el seu 30è aniversari amb diversos actes que tindran lloc aquest mes de juny. El programa inclou una exposició retrospectiva, una diada castellera especial i una gala commemorativa al Teatre Monumental. Un dels moments centrals s'arribarà aquest dissabte 6 de juny. La jornada començarà a 6:15 de la tarda a la plaça de Can Xammar amb una fotografia de família oberta a totes les generacions que han format part de la colla. En aquest mateix espai es pot visitar una exposició que repassa la trajectòria dels capgrossos. Des de Can Xammar, els participants es dirigiran en cercavila fins a la plaça de Santa Maria, on a 6:45 de la tarda tindrà lloc l'actuació del 30è aniversari. Els capgrossos compartiran plaça amb els Marrecs de Salt i els Xiquets de Reus en una diada que es completarà amb diverses activitats festives obertes a la ciutadania. La celebració culminarà el 12 de juny amb la gala principal del 30è aniversari al Teatre Monumental, una vetllada que reunirà membres i exmembres de la colla per recordar 3 dècades de castells, cultura popular i vida associativa.
1: En clau esportiva, 400 persones participaran aquest diumenge a la 8a edició de la Trail Senyor del Castell. Melina.
7: Així és, Palafolls es prepara per acollir aquest diumenge la 8a edició de la Trail Senyor del Castell, una prova plenament consolidada al municipi que enguany ha assolit el topall màxim de participació amb 400 dorsals esgotats. L'esdeveniment organitzat pel Club Safir Team tindrà el seu centre neuràlgic a la plaça de Popi. Des d'allà sortiran les 3 modalitats previstes. La trail de 17 quilòmetres, l'Speed Trail d'11 quilòmetres, totes dues competitives, i una caminada popular de 7 quilòmetres. Des de l'organització s'ha destacat l'esperit local d'aquesta iniciativa un any més. Com a novetat, l'Speed Trail neix a petició popular transformant l'antiga marxa en una prova competitiva i ràpida, tot i que també es permet fer-la caminant i també acompanyats de gossos, igual que la modalitat de 7 quilòmetres. A més, la cursa manté el seu ferm compromís amb el medi ambient com a cursa verda, eliminant els plàstics d'un sol ús i utilitzant cintes de roba reciclatge reciclada pel marcatge. La jornada començarà ben d'hora amb el lliurament de dorsals a partir d'un 8:15 del matí. El tret de sortida de la trail llarga es farà a 9:15. La resta es farà en seguida d'aquesta. La cursa inclourà avituallament pels participants i acabarà tot amb una gran festa a la plaça de Popi amb la tradicional botifarrada, beguda i música en directe pels participants.
1: I Adriana Manau de Llavaneres entra al selecte grup de les 5 millors jugadores de futbol platja del món. Martí.
0: Així és, la futbolista de Sant Andreu de Llavaneres, Adriana Manau, continua fent història en el futbol platja internacional. La de Llavaneres ha estat distingida als premis Beach Soccer Stars 2025 com una de les integrants del primer Women's Best Five, el quintet ideal del futbol platja femení mundial. El reconeixement arriba després d'una temporada brillant en què Manau també ha estat nominada per tercer any consecutiu al guardó de millor jugadora del món. A més, durant el 2025 ha aconseguit el subcampionat d'Europa amb la selecció espanyola. La gala, celebrada al Puerto de Santa Maria, va reunir les principals figures d'aquest esport i va servir per presentar, per primera vegada, el Women's Best Five, una nova categoria creada per reconèixer el creixement del futbol platja femení a escala internacional. El quintet ideal està format per la portera brasilera Lele López i les jugadores Adriana Manau, Andrea Mirón, Bàrbara, Colodetti i Tai.
1: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
11: Hola, molt bon dia. Estem a les portes d'un canvi de temps de la mà d'una línia frontal que farà que tinguem precipitacions. De forma general, a qualsevol punt de la comarca, aquest proper vespre i primeres hores de la pròxima nit. De moment, avui, aquest matí, tindrem alguns núvols, nuvolositat variable, núvols alts, núvols mitjans, també alguns núvols baixos, tot plegat ben poca cosa, no esperem precipitació, i tampoc aquest migdia i primeres hores de la tarda. Serà a partir de mitja tarda quan la nuvolositat s'ha de fer més compacta i les primeres precipitacions aquí al Maresme arribarien cap a les 8-9 del vespre aproximadament. De moment, pel que fa als vents, bufaran fluixos aquest matí del sud-oest. Aquesta tarda giraran cap a component entre l'est i el nord-est i es reforçaran. Seran moderats ja cap a la recta final de la jornada. Per tant, aquest matí, predomini del marejol pel que fa a l'estat del mar. Aquesta tarda, però, augmentarà a maror, sobretot cap a últimes hores. Les temperatures avui baixen una mica. Les mínimes s'han mantingut sense grans canvis. En alguns punts han pujat lleugerament, en altres han arribat a baixar, sobretot cap a les fondalades de l'interior de la comarca, però en general podríem dir que s'han mantingut sense grans canvis i les màximes baixen lleugerament. Un descens que notarem molt més durant la recta final d'aquest dia i de cara a demà. Demà divendres, però, tindrem restes de núvols, sobretot al matí. A la tarda també pot aparèixer alguna nuvolada. D'entrada no esperem precipitacions, potser amb el mateix s'escapi alguna goteta, però cap a la tarda no esperem pluja, amb unes temperatures que demà baixaran en relació a les d'avui, màximes i mínimes, i de cara al cap de setmana tornarà la bonança. Tornarà, podríem dir, que l'estiu, sobretot diumenge, ja que dissabte esperem domini del sol amb temperatures una mica més altes respecte a les de divendres, i diumenge continuarà el temps estable, l'ambient assolellat i les temperatures aquí pujaran de forma més clara.
12: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Passen 4 minuts a 3:45 de la tarda d'aquest dijous a l'Ona Maresma. Ara és moment de fer el repàs a les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Gemma. Què tal?
2: Molt bé. I tu què tal? Com estàs? Ja falta poc, per divendres?
3: Falta poquet, la veritat, i ja hi ha ganes que amb aquest dia tan nuvolós i a puntet de fet de caure un xàfec té pinta, encara s'està més mandrós, et diria.
2: Sí, tens raó. Però precisament per treure'ns aquesta mandra anem a veure què es diu avui a les xarxes socials i ens posem al dia. Comencem repassant el més important, el Maresme.
3: Doncs sí, i parlem de que 39.502 mestres i professors han rebutjat tirar endavant amb les millores que van firmar divendres passat el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària. El no s'ha imposat amb un 65% dels vots. Amb aquest resultat, la decisió de tirar o no endavant l'acord queda en mans del govern, que ara, al migdia, està reunit d'urgència al Parlament.
2: Perfecte, i en clau internacional, què destaquem?
3: Doncs parlem de commoció a Itàlia pel brutal assassinat de 4 temporers a qui han cremat vius a dins d'un cotxe. Ha passat en un poble de Calàbria, al sud del país, i segons el relat policial, les víctimes van quedar amb 2 homes per reclamar-los que els paguessin el salari. Un 5è home, que estava dins del vehicle, va poder sortir a temps trencant una de les finestres i denunciar l'atac. Els agressors, 2 pakistanesos, que ja estan detinguts. Els morts han estat 3 afganesos i un pakistanès. El crim va quedar enregistrat per les càmeres de seguretat d'una gasolinera. En les imatges es veu que els 2 homes van bloquejar les portes del vehicle, el van rojar amb un líquid inflamable i els hi van calar flor a foc. Els detinguts explotaven laboralment a les víctimes i els obligaven a treballar al camp.
2: I el tema curiós del dia?
3: Doncs parlem de que a Wisconsin les autoritats han decidit posar-se creatives per lluitar contra els conductors despistats. I és que en lloc de col·locar els típics senyals de 20 o 30 km l'hora, han implementat un límit de velocitat exacta de 27,8 km l'hora en zones escolars i residencials de prova. I us preguntareu, per què aquest número tan estrany? Doncs es veu que es tracta de pura psicologia, ja que els estudis de trànsit locals van demostrar que quan els conductors veuen un número tan estranyament específic, el seu cervell es desperta i presten més atenció al senyal i instintivament aixequen el peu de l'accelerador molt més que davant d'un número rodó.
2: Molt bé, Martí, doncs anem a conèixer la pregunta del dia. I què estan preguntant avui a l'Ona Maresma?
3: Doncs, en relació a aquesta última curiositat que us he explicat, la pregunta és si us agradaria que s'apliquessin aquests tipus de senyals tan concretes al trànsit de casa nostra, de Catalunya. Podreu respondre amb un sí o amb un no a través de les nostres xarxes socials d'Instagram i d'X.
2: Home, cridar l'atenció de ben segur que crida, eh? Una senyal com aquesta, 27,8 km per hora en comptes de 30. Això fa que et fixis sí o sí.
3: Sí, no sé, jo penso que l'ésser humà tenim una part d'absurd que aquestes coses acaben sent efectives. Una mica com, poder no té res a veure, però els lavabos masculins, aquests de que pixes de peu, que a vegades s'hi posen com enganxines perquè et concentris i pixi i no pixis fora de testa, doncs crec que és una mica com que amb aquestes coses així estranyes doncs li prestem més cas i acabem doncs complint més com a societat. Però bueno, no ho sé. No sé, jo poder et diria que sí.
2: Pot ser. Jo també ho crec, eh? Molt bé, doncs Martí, com sempre, gràcies i fins ara.
3: Fins ara.

0: I avui a l'Espai de Consum ens acompanya encara amb l'Ouahidi, tècnic de consum de l'Oficina Comarcal del Maresme, i parlarem d'un tema que afecta a milers de conductors i conductores, les assegurances de vehicles. Caram, benvingut a l'ONA.
1: Moltes gràcies.
0: Abans de contractar una assegurança de cotxe, en què ens hauríem de fixar principalment?
1: Bé, jo sempre dic que principalment ens hem de fixar en el capital assegurat, les cobertures, sobretot, estem parlant d'assegurances, no? Al final hem de veure què cobreix, i les cobertures, doncs, dins de cada cobertura, veure què és, què, fins a quin capital es cobreix, o en quins casos s'acceptua aquella cobertura, no? Per exemple, els animals, o tercers, o l'edat mínima que cobreix als conductors que no estiguin dins d'aquesta pòlissa. I sobretot, doncs, el capital prestat, no? El capital assegurat, perdó. És, diria jo, potser el punt més important, no?, a l'hora de contractar una assegurança de cotxe. Uh-huh.
0: Quins són els errors més habituals que cometem a l'hora d'escollir una assegurança?
1: No fixar-nos bé, doncs, amb el tema de l'edat mínima de conductors assegurats, no? Potser tenim un cosí, un germà, que té 24 anys, i l'assegurança et diu que a partir dels 26 anys els conductors no han d'estar assegurats per portar aquí cotxe. Doncs, doncs resulta que un dia li deixo el cotxe al meu cosí, el meu cosí se l'emporta, té un accident, a més amb responsabilitat seva, i a l'hora de comunicar el sinistre a la meva assegurança, doncs, em diuen que no cobreix perquè potser no vaig llegir bé que el meu cosí, amb 24 anys, no estava assegurat i que havia de tenir una edat mínima de 24 o 25 anys, en funció de l'assegurança, no? Sol variar entre 25 i 26 anys, normalment.
0: És possible que a vegades ens fixem massa en el preu, que ens puguem deixar enlluerrar per alguna oferta o alguna rebaixa, i doncs que no tinguem en compte aquests altres aspectes.
1: Sí, és possible, i a més és així. És així. Ara hi ha dues assegurances concretament que s'estan dedicant, doncs, a abaratir els preus, no? I ja hi ha assegurances, no?, que s'estan queixant de que hi ha certes assegurances que baixen molt els preus, però a l'hora de no, la veritat, no?, que quan tenim un sinistre, doncs, és quan surten els problemes, no? Al final, el que es diu sempre, no?, de lo barat surt car, doncs mai millor dit amb el tema de les assegurances.
0: Per aprendre una mica més de tot el que ens expliques, quina diferència principal hi ha entre una assegurança a tercers i una de tot risc?
1: L'assegurança a tercers et cobriria només els accidents en aquest... Per posar un exemple, et cobriria en un cas d'un accident en què la responsabilitat és meva, els danys causats en el tercer, en aquest cas el cotxe contrari, el vianant, no?, contrari, me'ls cobriria la meva assegurança. Però, si, per exemple, jo tinc el cotxe estacionat al carrer i algú passa i me'l ratlla, aquella assegurança a tercers no te'l cobreix. En canvi, una assegurança a tot risc et cobreix aquest primer cas que t'he dit, de que tinc un accident amb un tercer, i a més et cobreix els danys produïts pel propi conductor o el propi assegurat.
0: Uh-huh. I en el cas de l'assegurança a tercers, si hi ha un accident que no és culpa meva, és a dir, que algú l'ha provocat, una altra persona, també m'ho cobriria? Només els que jo provoqui a altres persones.
1: Exacte. En aquest cas, no et cobreix la teva assegurança, però cobreix l'altre conductor en cas que el tingui també tercers.
0: Val.
1: Pots trobar-te que potser, per exemple, l'altre no tingui assegurança. Llavors aquí tens un problemón, perquè t'hauràs d'anar a judici contra aquesta persona perquè no tenia assegurança. Llavors, clar, aquí et trobes potser en un buit, no?
0: Uh-huh. Si tenim un problema amb la nostra asseguradora, què és el que hem de fer primer abans per poder reclamar?
1: Bé, el primer és comunicar a l'asseguradora el sinistre a través d'un part amistós, i l'asseguradora, doncs, té 40 dies per contestar, i en aquesta primera resposta que ens donaran, doncs, potser ens paguen un mínim, no? Si, per exemple, s'ha d'arreglar el cotxe i justament passo la ITV dins d'aquests 40 dies, doncs m'ha de pagar el mínim perquè jo pugui reparar el cotxe i pugui passar la ITV. Uh-huh. Després, sí que la llei de contractes d'assegurança parla d'un termini de 3 mesos posterior a aquests 40 dies ja per acabar de tancar l'expedient. És a dir, que com a mínim m'han de pagar una part de la meva indemnització en 40 dies de posterioritat a la comunicació del parte, i com a màxim en 3 mesos. És a dir, en 3 mesos des que comuniques al parte ja s'ha tancat l'expedient.
0: Quines vies té un consumidor si la companyia o bé no respon o no accepta la reclamació?
1: Bé, hi ha un organisme, que és la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, que depèn del Ministeri d'Economia i Comerç, em sembla que és, diguem-ne, l'organisme específic que s'encarrega de les reclamacions de consumidors contra assegurances, no? Les assegurances d'automòbil no són diferents, llavors també reben o també, diguem-ne, centralitzen aquest tipus de reclamacions. Llavors també estem les oficines de consum tant a nivell comarcal com municipal, que també rebem aquest tipus de reclamacions. Què passa? Que nosaltres, en el nostre cas, com que no som un organisme específic per rebre reclamacions contra assegurances, el que fem és que si no s'arriba a un acord o no aconseguim, doncs, tancar d'alguna forma beneficiosa pel consumidor aquelles reclamacions, el que fem és derivar-la després a la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, que és el que en última instància, doncs, resoldria.
0: En cas de patir un accident, si, per exemple, l'altre conductor no està d'acord amb la versió dels fets, què podem fer?
1: Trucar a la policia local o als Mossos d'Esquadra de Tràfic o a la Guàrdia Civil, si potser no estàs a Catalunya, no? Però al final la policia es diu que, o els cossos de seguretat, no? Es diu que no fa falta implicar-los perquè per això es van fer els pactes amistosos, però bé, si no hi ha manera de posar-te d'acord amb l'altra part, doncs no queda una altra, que vinguin ells i facin ells el pacte.
0: I si tenim un accident amb un vehicle que està matriculat en un altre país?
1: Bé, aquest és un cas que m'ha tocat a mi personalment molt, molt de prop i és un cas que me'l conec bé. Per què? Perquè no es tramiten de la mateixa manera. Igual que abans dèiem que tens 40 dies perquè et contestin amb una resposta mínima, després en 3 mesos es tanca l'expedient, és totalment diferent, no? Si tu tens un accident, per exemple, amb un cotxe de Lituània, anem a posar un exemple d'un estat membre, el que passa en aquest cas és que tu has de localitzar el representant legal d'aquella assegurança, que per molt que sigui lituana té un representant obligatori a cada estat membre, en aquest cas Espanya, doncs segurament té una assegurança que és la que actua com a representant, t'has de dirigir en aquest representant o en aquesta asseguradora, que de cara al consumidor és una asseguradora més, és una asseguradora més de peu de carrer. I doncs has de posar en coneixement al parte, llavors el sinistre en aquest cas, i llavors ells tenen 3 mesos per oferir-te una compensació o oferir-te, doncs, una indemnització, i t'han de fer una proposta, no? Al final també, doncs, poden proposar-te, si hi ha hagut lesions, doncs, fer-se càrrec de les lesions, despeses mèdiques, etc. Llavors, un cop han passat aquests 3 mesos, sí que en lloc d'anar a judici, com passaria en el cas d'accidents amb cotxes nacionals matriculats a l'estat espanyol, en el cas de l'exemple aquest que posava, no, d'un cotxe lituanès, hauríem d'anar a Office Auto, que és un organisme a nivell nacional, que és l'oficina d'assegurances, em sembla que es diu, d'assegurances d'automòbil d'Espanya. Llavors són ells els que s'encarreguen de fer totes les gestions per reclamar en aquesta assegurança.
0: I si l'accident el tenim nosaltres a l'estranger amb un vehicle assegurat aquí a Espanya, també tenim drets?
1: Tenim drets, però depenent. Depèn de si estem coberts per la carta verde, que li deien la carta verda, que ara porta també Office Auto, no? Que és l'organisme que et deia. L'Office Auto cobreix tots aquells danys produïts contra nosaltres en un estat membre de la Unió Europea, i després hi ha un estat curtet d'estats, que serien Macedònia, el Marroc, l'Iran, Israel, Albània, i em sembla que potser uns quants més, em sembla que eren 10 o 12. Llavors, si tenim un accident en aquests països que tenen estats membres o en aquests països coberts per l'Office Auto, estaríem coberts per la carta verde, és a dir, la nostra assegurança nacional ens serveix també per en aquests països estrangers. Què passa? Si no és aquest país, no, posem un exemple, no? Algèria, no? Que no està dins de l'Office Auto ni tampoc és estat membre de la Unió Europea. En aquest cas, en principi, al introduir-nos amb el nostre cotxe passada les fronteres d'Algèria, ens hauríem de contractar una assegurança perquè ens cobreixi els sinistres que puguem tenir en aquest tercer país.
0: Molt bé, caram, anem acabant avui la secció. Per finalitzar, on poden adreçar-se els consumidors del Maresme si necessiten assessorament o ajuda amb una reclamació?
1: Doncs estem a la seva disposició des del Consell Comarcal del Maresme, a l'Oficina de Consum. Sempre ho dic, en els consumidors que no tinguin que resideixin en un municipi que no tingui oficina de consum. Llavors, evidentment, si tenen oficina de consum, es poden dirigir a les seves oficines municipals, i si no, ens en estem nosaltres, no? I al final, doncs, en última instància, com deia abans, també està la Direcció General d'Energia, la Direcció General de les Assegurances i els Fons de Pensions, que és la que en última instància resoldrà.
0: Molt bé, doncs gràcies per explicar-nos aquesta qüestió amb tanta precisió i que vagi molt bé. Fins a una altra.
1: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
0: Molt bé, doncs ja acomiadem l'entrevistat d'avui i seguim avançant a l'Ona Maresma i és moment de les efemèrides. Martí, bona tarda. No comencis, eh? No comencis encara perquè comencem felicitant els famosos que avui fan anys. Doncs som-hi, Martí, capçada.
2: Olé, que... carai!
0: Vamos!
2: Però avui quina és marxa!
0: I tant, has vist... T'ha agradat o què?
2: Molt, molt, carai, una versió tecno, de l'aniversari feliç.
0: Has vist? Que xula. És que, clar, la típica ja està molt escoltada.
2: Sí, sí, sí, i tant. Veig en Marçal que té una bona playlist, de cançons.
0: Sí,
2: mira,
0: sí, sí.
2: Aniversari feliç, us desitgem.
0: De fet, em va proposar 3 o 4 opcions i li vaig dir aquesta i em va dir, segura? I dic, sí, sí, aquesta quedarà molt bé. I jo crec que ha quedat bastant bé. A veure, de qui és l'aniversari avui, Martí?
2: Doncs anem a dir les persones que fan any avui, un 4 de juny. I comencem per l'actriu famosíssima Angelina Jolie, que és la guanyadora d'un premi Òscar i coneguda per ser la Lara Croft. I ja està. O sigui, que m'anava a passar allà al següent.
0: Home, també és coneguda per més coses, no?
2: Sí,
0: o sigui, bàsicament...
2: No, sí, o sigui, ja està, em refereixo que el guió ja m'anava cap al següent,
0: sí,
2: la següent persona.
0: Sí, sí, t'entès.
2: Però i tant, conegudíssima, per favor, Angelina Jolie, una de les més famoses del panorama, et diria jo.
0: Totalment, i també de qui és l'aniversari?
2: Doncs també és l'aniversari de l'actor Noah Wyle, que és un actor nord-americà que va guanyar una gran popularitat als anys 90 interpretant el doctor John Carter a la mítica sèrie de metges ER Sala d'Urgències.
0: Molt bé, doncs felicitats a tots dos i avui també és el Dia Internacional de...
2: dels infants de víctimes innocents d'agressió. I és que l'objectiu d'aquest dia és reconèixer el dolor que pateixen els nens i nenes de tot el món, que són víctimes de maltractaments físics, mentals i emocionals, especialment en situacions de conflictes armats. I, a més d'aquest dia, també és el Dia Mundial de la Fertilitat, una data centrada en la salut reproductiva que busca una miqueta sensibilitzar la població sobre els problemes de fertilitat i la importància de tenir cura de la salut sexual i els avenços de la medicina reproductiva.
0: Molt bé, doncs ja hem felicitat els famosos, hem repassat els dies internacionals i mundials i ara anem amb l'efemèride del dia, Martí.
2: Anem-nos a fer un viatge cap a l'any 1942, que va ser quan comença la batalla de Midway entre japonesos i nord-americans. I és que la batalla va ser el punt d'inflexió decisiu de la Segona Guerra Mundial al Pacífic, on els Estats Units van frenar l'expansió japonesa. Gràcies al desxifratge dels codis secrets nipons, l'armada nord-americana van poder anticipar-se i parar una emboscada a la flota de l'almirall Yamamoto. El combat lliurat principalment amb portaavions i bombarders, va acabar amb la destrucció de 4 portaavions japonesos i la pèrdua dels seus pilots més experimentats. Aquesta greu desfeta va marcar l'inici del declivi militar del Japó, que ja no es va poder recuperar d'aquell cop estratègic.
0: Molt bé, i l'efemèride musical?
2: Doncs anem-nos cap a l'any 2002, que va ser quan surt a la llum l'àlbum de debut de la cantant canadenca Avril Lavigne, anomenat Let Go. Es va convertir en un fenomen global gràcies a hits generacionals com Complicated i és... no sé molt bé com pronunciar-ho.
0: Skater, perquè pensa que el número 8 en anglès és 8... Skate.
2: Ah, clar, clar, clar. És un joc de paraules,
0: Sí.
2: Doncs Complicated i Skater Boy, transformant Lavigne en la reina del pop-punk i en una de les artistes joves més venudes de la història. Escoltem de fons aquesta cançó, anomenada Complicated, que la cançó és un retret cap a algú que té una doble personalitat i canvia la seva manera de ser segons amb qui estigui.

0: Quin temasso de cançó, Avril Lavigne, aquesta cantant, anava a dir actriu, aquesta cantant, va marcar un abans i un després, podríem dir, a la meva vida, perquè jo l'escoltava molt. Martí, no sé si a tu també et va marcar o no.
1: A veure, marcar no t'ho diria, però sí que és veritat que és un artista que també he escoltat i bueno, aquesta cançó en especial, bueno, és que tu ho has definit, és un temasso. No sé, a mi em recorda com a les típiques així pel·lícules de joves americans, de potser allà... No sé, em dona com aquestes vibres, diguéssim, de la joventut, d'aquestes edats que comencem a experimentar-nos i a descobrir-nos, i Avril Lavigne, doncs, és un artista que ho plasma perfectament a les seves cançons.
0: A mi em van agradar molt els seus inicis, sobretot amb aquesta estètica més aviat gòtica, els ulls molt pintats de negre, la roba, doncs, també molt diferent, no?, al que es portava en aquella època, i al final es va com... comercialitzar molt la seva música, com el que passa, no?, al final amb els músics i el món de la música, que es converteix en un producte, i aleshores va perdre, per mi, des de la meva opinió, va perdre la seva essència, que es va convertir més en una princesa rock que no pas en el que ella era al principi. Saps què vull dir? No sé si la tens visualitzada a l'inici.
1: Sí,
0: i després...
1: Sí, La tinc al cap i comparteixo l'opinió, Crec que, bueno, va tenir això, una estètica molt arriscada per estar en el món de la música, que crec que, de fet, va ser part del seu èxit, ja que molta gent s'hi deuria veure identificada. I al veure, doncs, un dels seus ídols seguint aquestes tendències, doncs, jo crec que l'han fet arribar a ser l'artista que és avui en dia.
0: Tu, Martí, tens algun ídol en parlant en clau musical? O tens algun cantant o alguna banda que diguis?
1: Jo soc molt fan, molt dels Manel, d'aquí, de casa nostra. M'agraden moltíssim i recordo des de petitet que, bueno, que els hi regalaven els discos als meus pares i els posàvem al cotxe i ja m'agradava molt. I ara de gran, bueno, els he seguit escoltant i bueno, el trobo la millor banda que hi ha hagut mai.
0: Mira, parlant de grups en català, fa poc, de fet ahir vaig descobrir una cançó que m'agrada molt, que es diu Xavier, el tècnic de so, em sembla boníssima, l'has escoltat?
1: És aquella de la Ginebra i que no sé què
0: sí.
1: Diu...
0: Diu, i què veus? I diu, sí. Ginebra amb Coca-Cola. Aquesta.
2: Vaig fer-me un nou conegut, sortint d'un concert com sempre. Vaig trobar-me un noi...
0: És molt xula, oi que sí, que posa de bon humor?
1: Molt. És molt xula i s'està ficant de moda a les xarxes, també, perquè m'han sortit uns quants TikToks ballant aquesta part que dius tu de
0: t'animaries? T'animaries a fer un vídeo amb mi?
1: Vinga, va, el gravem.
0: I tu què fas, de Xavier o de l'altre? Del que veu Ginebra o del que pregunta?
1: El que tu no vulguis. El que tu, o
0: sigui, tu faries molt bé del que veu Ginebra, perquè ja estàs habituat.
1: Hosti, però no em pintis així, que semblaré aquí un depravat. Vale, va. O sigui,
0: vale.
1: Em sacrifico i faig de bevedor de Ginebra.
0: Perfecte. Martí, guapo, fins ara. Marxem.
1: Molt bé, fins ara, Gemma.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: a Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
1: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
2: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
1: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
2: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Junts i la CUP han celebrat la negativa dels mestres al preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària a la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu i ho consideren una crítica al govern. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, afirma que els docents han fet una esmena a la totalitat al govern. Per Sales, ara la pregunta és si Esquerra i els comuns donaran validesa al pressupost després del resultat de l'enquesta dels mestres.
3: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres, que han decidit de manera contundent dir-los que no, que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
2: Els socis de l'executiu Esquerra i els comuns demanen al govern que torni a negociar amb els docents. La presidenta parlamentària dels comuns, Jessica Albiach, ha ungit aquest dijous al Departament d'Educació i al govern en conjunt a tornar a començar la negociació per resoldre el conflicte educatiu i que compti amb els sindicats, els partits i les famílies.
4: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
2: Hi ha preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé. Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. Hi ha 9 més plantes a Girona i 8 a Reus. Com a alternatives als acomiadaments, les parts han pactat 68 recol·locacions a tot l'estat espanyol, de les quals 53 són Nestlé Espanya i altres són en Nestlé Global Services Spain, tots dos del mateix grup. I parlem d'Altafulla, perquè posa fre als residus que porten les aigües pluvials cap a la platja amb unes xarxes de retenció al canal de la Rasa. La nova instal·lació minimitzarà l'arribada al mar de brossa diversa i restes vegetals que pugui arrossegar l'aigua de la pluja al seu camí. Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes, com deien, de branques i herbes i també la brutícia que arrossega l'aigua de la pluja a un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema ubicat pocs metres abans de la desembocadura al mar permetrà retenir sòlids que arriben tant de la Rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. L'actuació ha estat executada per Aigües d'Altafulla amb un finançament Next Generation i ha suposat 30.000 euros. I la celebració del Corpus ha arrencat a Reus amb la tradicional ballada de gegants i la mulassa a la plaça del Mercadal. Centenars d'infants a les escoles de la ciutat s'han aplegat a aquest espai per veure els elements festius aquest any precisament que celebren els 700 anys d'existència.
1: Estàs escoltant Ona Maresma a la teva ràdio local.
5: Molt bé, seguim a l'Ona Maresma quan passen exactament 3 minuts de les 4 de la tarda i ara el que fem és remenar, com sempre, cada dia a aquesta hora, entre els arxius de la comarca amb en Jordi Pratsavall. Jordi, què ens expliques avui?
6: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, en l'efemèride d'avui posem l'ull al municipi d'Argentona i no pas per una bona notícia. Destacarem, de fet, l'incendi d'una fàbrica tèxtil a Argentona l'any 84. Entre 120 i 130 milions de pessetes era el volum de pèrdues ocasionades per l'incendi que aquella matinada va destruir una indústria de gènere de punt a Argentona. Per l'hora en què es va declarar l'incendi i perquè

0: Cremat. Dotacions dels bombers de Mataró, de Granollers i també altres poblacions van acudir a la fàbrica, on arribaren a reunir-se 14 vehicles i un total de 30 bombers. Malgrat els esforços dels bombers, el foc va continuar estenent-se i no va quedar prou controlat fins a les 6 del matí. El treball dels bombers es veia dificultat perquè no hi havia boques de rec en condicions. La majoria de les que hi havia a la fàbrica estaven situades al seu interior i no es van poder utilitzar perquè el foc les va destruir. El foc va destruir quasi per complet la planta superior de les dues naus de la fàbrica, així com la casa on hi havien les oficines. A la planta que va quedar més destruïda hi havia la major part dels telers, que quedaven totalment inservibles. Cadascuna d'aquestes màquines costa 5 o 7 milions de pessetes segons el tipus. En total, l'amo de la indústria calculava que el foc va devorar un 70% de tot el material que tenia entre maquinària i gènere emmagatzemat. L'assegurança pagava una part de les destrosses del sinistre, però no totes. Aquest, de fet, era el segon incendi que patia l'amo de la fàbrica. Fa anys se li va cremar també una altra fàbrica a Mataró a principis dels 80, Gemma.
1: Perfecte, Jordi. Doncs, com sempre, moltes gràcies i ens escoltem d'aquí una estona.
0: Fins d'aquí una estona, gràcies.

0: I ara arriba la nostra secció de moda amb la nostra experta i estilista de moda, la Judit Jiménez. Amb l'estiu a tocar, toca començar pensant els looks de platja, la roba de bany i també les tendències que veurem aquesta temporada d'estiu. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda, com estàs?
0: Molt bé, i tu què tal? Com va el dia?
1: Bé, bé, però flipant perquè dic, mira, triem el anar a la platja sense fotre el dia al revés.
0: Sí, sí, cert, tot i que venim de molts dies, de molta calor.
1: Sí, no, no, ha sigut increïble, ha sigut increïble, sí, no, no, res a dir.
0: Res a dir, però vaja, d'avui també s'agraeix, que hagi refrescat una mica l'ambient, almenys jo ho he agraït.
1: Un respiret, sí, un respiret, ja que tampoc nosaltres estem tots laboralment i gairebé tothom estem actius i tampoc podem anar a fer banyito ni res, doncs mira que es refresqui.
0: I tant.
1: I s'ha de ploure una miqueta que ho faci també, que ens va bé.
0: Totalment. Judit, quines són les principals tendències en roba de bany que veurem aquest estiu?
1: Doncs... És una miqueta, tu recorda que sempre el que et dic, quan hi ha coses de tendència de moda que s'aplica a les passarel·les, després s'aplica a tot arreu, a la casa, als cotxes, doncs al bany, exactament el mateix. Recordes Cumbres Borrascoses, que estava allà apretant fort a tot arreu? Doncs els detalls romàntics entren amb molta força en els biquinis. O sigui, els biquinis comencen a tenir els banyadors, com fa molts anys, que ara ja feia temps que no es veien tant, volantets... i grapejats, o sigui, com arrugats, perquè això aporten volum i fan així com moviments, saps? És com molt rotllo romàntic, saps? Això és una de les cosetes que començaràs a veure, que la part dalt del biquini doncs, portarà la part dalt del pit, del top, porten com un volantet, al costat de la cuixeta també, saps? Llavors, també es veu que es duen els tirants asimètrics.
0: Vale.
1: Queda bé, que hi ha molts que... Això ja es veia l'any passat, però segurament n'has vist que són tops que van només amb un tirant i porten un ombro a l'aire, com siguéssim. I després els banyadors i els biquinis aquests que porten tipus triquini, però no triquini, sinó el banyador que porta obertures estratègiques per estilitzar.
0: Vale.
1: M'explico. Quan portes un banyador sencer, si a la part de la cadera, que això ho fan alguns vestits que són d'estiu... porten com una queixalada per cada cantó, com si ens hagués menjat el Pac-Man, t'entra a la cintura cap al malic, no? Llavors, clar, com que fa la forma com del cos més petit que el que tens i se't veu la carn pels costats, estilitza perquè visualment el banyador fa que se't vegi més estreta, saps?
0: Clar.
1: M'he explicat?
0: Sí, sí,
1: és tant.
0: És
1: que explicar-ho sí. Una miqueta estrany, però doncs aquests es duen també molt. Torna al retro, o sigui, el rotllo el tiro alto, ara anava a començar a ser tot amunt, El tiral, tipus l'espèl·li que hi ha el James Bond que sortia tan bonica de l'aigua ella amb aquell biquini, amb el ganivet al costat, bueno, calceta alta i la part del banyador de dalt amb la part ja, menys que de cortinilla. Te recordes que es van posar tan de moda aquells que eren com de triangle però molt petits, amb la part de baix de la calça que també era la calça molt petita per davant i per darrere? Això no es veu tant, es veu més a l'estil antic que és més retro, saps? Calça més alta, banyador més tapat, com, ai, saps? No

0: T'ensenyo, però t'ensenyo, saps? Com
1: Clar.
0: els biquinis dels anys 60. Però bueno, que això són
1: Amb
0: tendències al
1: més
0: final.
1: tela, no?
0: Sí.
1: És que
0: Però bueno,
1: també
0: seguirem veient de tot, eh?
1: aquests que comentes, no, que eren biquinis com diminuts, que precisament algunes marques no són gens barates, i és que estàs pagant per centímetres de tela
0: Sí.
1: un dineral, no?
0: Clar, no? I que és una cosa que també us he de dir que s'ha de tenir molt clar quin tipus de tipologia corporal tenim i sentir-nos a gust, però tu vas a la platja. No anem a fer el desfile de bany. O sigui, jo no vaig a fer el desfile de bany. Jo vaig a que si m'estiro a prendre el sol a la tovallola i després m'he d'aixecar, doncs en el moment d'aixecar-me no m'entro un pollastre que no apto per a menores, no? Jo i molta gent, perquè és que és molt incòmode al final, segons el que et poses, saps?
1: I
0: I bueno.
1: pel que fa a colors i estampats, hi ha alguna cosa que diguis, mira, doncs es porten les llimones o es porten les maduixetes o el que sigui?
0: El que he vist, els animal print, nena, que els animal print no han marxat tant el lleopard com, per exemple, animal print el lleopard i després també com a clàssic les ratlles marineres.
1: Ah,
0: N'he
1: clar.
0: vist molt, n'he vist molt, de banyador amb ratlla marinera i amb el lleopard d'animal print. L'any passat era més la zebra i la serp, si no m'equivoco, i l'animal print de leopardo, que sempre està, perquè és, com que és omnipresent, el vaig veure més fa un parell o 3 d'anys, ara aquest any ha tornat amb molta força. Fruites no n'he vist de moment, però bueno, com que vaig estar a Itàlia, a Roma, hi havia moltes llimones per tot arreu, llavors el estampat de la sèrie allà era la llimona, potser sí,
1: Clar.
0: però aquí no n'he vist, i suposo que cadascú adapta una miqueta. El que sí que en aquesta temporada les dues, els tons suaus, predominen el color lavanda, el verd lima, l'efecte groc mantega, que és aquell color tan desagradable, que és que no saps si és un color ni beige ni groc, perquè el color mantega és molt descafeinat, és un color estrany.
1: Sí.
0: I els colors brillants, el taronja elèctric, el blau marí i bueno, que són els encerts. És el que veurem més així. El que sí que me n'he adonat és que he vist molt, que això no se'n va mai, els lluentons. Els biquinis joia i els banyadors joia. Hi ha molts biquinis i molts banyadors que tenen lluentons. I també pedreria. Però no és el que més predomina. Jo crec que tirem més pels llisos aquest any.
1: Judit, ja que estem parlant de biquinis, banyadors, platgeta, recrea'ns un look ideal per un dia de platja, més enllà doncs, del típic biquini i les xancletes. Explica'ns com podem anar a la platja, doncs, elegants, còmodes, guapes i el dia.
0: Oi, a mi és que m'encanta, jo tinc dos faps, no? Que diem fap, fap. Un és el típic vestit super, molta tela, que vas amb els tirants i vas amb unes teves sandàlies i tu saps que sota pots dur el biquini o pots dur el que vulguis i vas allà super còmode, super bonica i amb el teu cabasset i tal, aquest m'encanta. I l'altre que m'encanta a mi molt és anar amb un short texà d'aquests així que tens que són una miqueta grandot però que et queda curtet i que és molt còmode i amb una camisola. Les camisoles aquestes de lli grosses, que són oversize, i les portes obertes amb el top del biquini a sota i un barret, evidentment, perquè si no acabem amb el cervell fregit, i un barret així de palla xulo el que sigui, i les sandàlies o bueno, les xancletes si les tenim, que és el que dius tu, no? Que tothom porta les xancletes.
1: Clar.
0: Però al final és això que a mi m'agrada portar looks. A veure, una cosa és que em diguis, Judit, agafem un look que hagis d'anar al matí, que això és una cosa que pot passar i és un drama, perquè dius, uf, tot el dia. Que l'hagis de portar des del matí que arribes a la platja i hagis d'acabar berenant en un xiri i quedar-te allà fins a la nit allà de darrere. Saps? Que això ho parlarem perquè ara venen les revetlles, eh? Bueno, doncs llavors pot ser, per exemple, tu imagina't això que et dic del vestit, si tu dus un vestit que sigui xulo, així amplet, que t'agradi, que vagis còmode, o tipus ibisenc blanc, i vas a la platja i tu veus la roba, tu després et treus la part de sota. Jo normalment no sé tu com ho fas, però jo sempre duc, a part del biquini, sempre duc una calça extra,
1: Sí.
0: perquè em fa molta mania anar-me'n mullada, perquè no és bo, a més, que és el que sempre fem la broma, però és veritat, o sigui, les infeccions venen per aquí, no?
1: Clar.
0: I llavors, després t'endús algun complement penjat del bolso del que vas i després quan surts d'aquí t'uneixes una mica i segueixes endavant, eh? Vull dir, si vas vestida així va molt bé.
1: Últimament hem vist ja parlant encara de biquinis, una tendència que hi ha persones que per anar de concert o per anar a alguna festa, sobretot a l'estiu, es posen un banyador a sota, com si formés part del look també. Això què tal?
0: Jo ho trobo bé. De fet, jo tinc un banyador del Desigual, groc, groc, groc, de fa molts anys i no me l'he posat mai com a banyador. Però sí que me l'he posat com a body per anar a concerts i anar a festis. Però és molt xulo, és groc i fa com una floreta que va en fora, com una tela com la tela amb relleu, i és molt còmoda i és molt xul, és xulíssim, i amb els shorts texans quedava molt bé, la veritat. I amb la camisola oberta, el que et deia. Jo me'n vaig igual a un fèstic a la platja.
1: I tant.
0: És el look polivalent, però sí, hi ha molta gent que ho fa, això. De fet, ens han salvat bastant la vida amb aquestes coses, perquè, clar, tu abans et posaves el sostenidor. Clar, si ara et pots posar un biquini, el biquini és més maco de veure, al final.
1: Sí, totalment.
0: Segons com sigui. Si vas còmode i tot, doncs vinga, saps? Em sembla perfecte.
1: Com un element més, no?, del look.
0: Clar. De fet, jo hi ha tops que tinc d'aquests que van agafats al coll i que dus sostenidors d'aquests, o invisibles, que no m'agraden gens, que són aquests que porten la tira de plàstic, que es veu més la tira que una altra cosa, llavors jo em poso sota un biquini, que té la mateixa forma que el top.
1: Clar. Clar.
0: I em va fantàstic, saps?
1: Ah, doncs m'has donat una bona idea.
0: Ah, mira. Pues mira, que apuntin, apuntin. Perquè al final aquestes cosetes no... No és cap tonteria, però aquests que són típics que van agafats al coll, que no porten ni llaç a darrere, que ja van passats pel coll, saps?
1: Sí, sí.
0: I que llavors no se't vol tirant. Tu portes un top igual, te'l poses a sobre i no es veu.
1: Clar.
0: És perfecte, però perfecte. I a més portes llavors el pit ben col·locat, vas còmode.
1: Sí, sí.
0: Mira.
1: Doncs, Judit, nosaltres doncs, acabem la secció aquí. Vols afegir alguna cosa més?
0: Ai, que no, que tinc moltes ganes ja que vingui més el bon temps, però sense ser asfixiant, perquè podem sortir tots de lluïns. Ai, i per cert, vaig estar, que ja sé que m'estan posant que hi hem de sortir, però l'altre dia vaig estar a un tardeo.
1: Sí?
0: I el proper dia parlem-ne, sisplau, parlem-ne de com va la gent als tardeos, perquè jo no vaig infartar de miracle, eh?
1: On vas anar? Si es pot saber.
0: Es diu el... És que no sé si m'ho diré bé, a Sant Vicenç de Montal, a un lloc molt xulo que es diu el 19, o alguna cosa així.
1: Vale, vale, ja... Eh? Vale.
0: I es veu tota la... És molt guai, però és un tardeo guai.
1: Ah, sí, ja... el racó 19.
0: Ah, aquest, exacte.
1: Vale, sí, que doncs, es veu al mar, de fons...
0: Em vaig espantar molt, vaig riure molt, i quan van saber per què em reia i estava així pixant de riure, ja es fixaven i anant donant, mira, mira, mira, jo, ai, per sort, no em feu això, sisplau. Llavors m'agradaria que en parlem un dia, que riurem.
1: Vale, doncs mira, la setmana que ve, si vols, parlem d'errors estilístics.
0: Exacte.
1: Molt bé, doncs Judit, guapa, gràcies, fins ara.
0: Molt bé, a vosaltres, un petó, adéu.
1: I ho hem comentat al llarg de la setmana, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva millora la satisfacció de les dones durant l'embaràs, el part i també el postpart. És per això que avui entrevistem a la cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de la Corporació, la Marta González.
2: Bé, parlem ara de salut i més concretament de l'atenció a l'embaràs, al part i al postpart. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha obtingut uns resultats molt positius en l'última enquesta de satisfacció del Servei Català de la Salut, superant la mitjana de Catalunya, tant en la valoració global del servei com amb la fidelitat de les gestants, és a dir, en la predisposició a tornar-hi en futurs embarassos. Per conèixer millor què hi ha darrere d'aquestes dades i com es trasllada aquest model doncs, als centres d'atenció primària del territori, com aquí a Malgrat, doncs avui ens acompanya la cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, la Marta González. Benvinguda, hola.
3: Hola, bones.
2: Bé, en primer lloc, per començar, què signifiquen per vosaltres aquests resultats del Pla d'Enquestes de Percepció, Experiència i Satisfacció d'Usuaris?
3: Pues, bueno, un èxit, estem molt contents. La veritat és que és molta feina, és una feina que hem fet durant molt de temps i que per fi se'ns veu una miqueta recompensada, la veritat.
2: Mm-hmm. L'informe destaca, de fet, una millora molt important respecte a les dades de 2022. Què ha canviat en aquests 3 anys, no?, perquè les usuàries valorin millor aquest servei?
3: Bé, han canviat moltes coses. La veritat és que és una miqueta la visió de tot el servei en general, la conjunció de feina de llevadores i de ginecòlegs, que tots anem molt treballant en la mateixa línia, la formació, que són sobretot tres coses molt importants, jo potser descriuria, no? Això que t'acabo de dir, no?, sobretot la formació que estem realitzant de forma conjunta, ens hem preparat molt amb les noves lectures dels registres cardiotocogràfics, ens hem preparat molt amb la formació del part a l'aigua, ja que després també de molt de temps de demanar una modificació d'una miqueta de la nostra àrea de parts, doncs la direcció va estar a favor nostre i ens va fer una sala de parts natural fantàstica amb la banyera, que ja sabeu que n'hem fet propaganda i està perfectament nova amb el que les dones portaven molt de temps demanant, que era poder una miqueta dirigir els seus desitjos en alguns moments i aquelles pacients que tenien doncs, molta motivació a poder realitzar els seus parts d'una forma una miqueta més natural.
2: Uh-huh.
3: Això sobretot és el que jo diria més important i també, sobretot també, de forma una mica més interna, alinear els nostres protocols. És molt important que les pacients percebin que la línia de treball és unificada, que llevadores i higienes anem amb la mateixa línia i que tots transmetem amb la mateixa informació. Això és vital.
2: Això seria l'eix que definiu com a la revisió de la pràctica clínica, és així?
3: Sí,
2: va. De fet, has destacat una de les novetats que són més visibles, no? Que és la sala de parts natural. Sí. Quina diferència hi ha respecte a una sala de parts convencional i què aporta, no?, a les futures mares?
3: Bé, a veure, la sala de parts natural al final és un entorn, és una sala una mica més bonica perquè tots tenim la idea, no?, doncs que una sala de parts és un entorn quirúrgic i la sala de parts ha volgut com una miqueta separar-se, no?, de tot plegat. Aleshores, pues, hi ha una miqueta, hi ha la banyera, i hi ha unes lianes, hi ha un tamboret de part. És una zona en la qual la gestant que vol passar aquest procés de part de forma més natural, però alhora fer-ho en un entorn hospitalari, amb el suport de les llevadores i sabent que si en algun moment alguna cosa es torça, també tenim la vigilància del ginecòleg, doncs és aquesta, bàsicament, no? És transmetre confiança, és poder dir, no, nosaltres estem aquí, et volem ajudar i el que volem és acompanyar-te. I crec que això, l'entorn, també és important, no? Perquè si tot això ho fas en una sala que està plena de cables, de tubos, doncs tu ja dius, ostres, aquí vols dir que em volen ajudar i, en canvi, si tu ho fas en un altre lloc en què la sala pues, canvia els colors, canvia el teu entorn i tot allò que sembla com més agressiu doncs està una miqueta més camufladet, doncs sembla que no, però només això ja fa que molta gent pues, digui, va, anem a donar aquesta oportunitat i els resultats parlen.
2: Destaques molt aquest acompanyament, que de fet també es trasllada, per exemple, a les cesàries no urgents. Aquesta era una demanda també molt important i quin impacte té l'experiència de les dones embarassades?
3: Bé, bueno, l'experiència nosaltres d'això no estàvem molt convençuts i, de fet, és que ho vam implementar amb la pandèmia.
2: Ah.
3: Quan tothom estava frenant, nosaltres estàvem ja tirant endavant amb això. O sigui, que les primeres imatges, si us fixeu i reviseu imatges nostres de l'hospital, veureu que estarà el pare en tot moment i la mare ben emmascarats, perquè no el millor per normativa de quiròfan, sinó més aviat per normativa d'aquell moment del Covid. Per nosaltres és una cosa important, no? La dona gestant és important, però el seu acompanyant també, ja sigui pare, ja sigui mare, ja sigui parella, deixem-ho amb que cadascú tria qui vol que l'acompanyi en aquest moment i s'ha acabat això de que pel fet de tenir una cesària doncs el bebè hagi d'estar separat de la mare, sinó que en la mesura del possible i sempre i quan preservem evidentment el benestar tant de la mare com del nen, intentem que hi hagi aquest contacte pell-pell en el primer moment i que tant un com l'altre pues, puguin estar presents en aquest moment, igual que en un part que es produeix via vaginal.
2: Val, malgrat, moltes de les dones, per exemple, també fan seguiment, bueno, igual que malgrat d'altres municipis, no? Es fa el seguiment de l'embaràs a través del CAP, no? Del Centre d'Atenció Primària, doncs abans de passar per l'hospital. Com s'aplica aquest nou model que heu implantat, no? Des dels centres d'atenció primària, com el de Malgrat?
3: Bé, doncs mira, és una cosa molt fàcil. Abans, tots els embarassos, des del primer moment, tenien una visita per ginecòleg i una visita per llevadora, i anàvem alternant gine-llevadora, tots els embarassos. I ara, en canvi, definim molt clarament quins són els factors de risc. La llevadora visita la pacient al primer moment i determina quin és el risc. I aleshores, si es tracta d'una gestació de baix risc, tot l'embaràs el porta la llevadora. I com que l'embaràs dura 9 mesos i aquests riscos poden anar variant, en el moment en el qual es detecta algun risc, si aquest risc és un risc moderat, passa a tenir aleshores aquestes visites alternes amb el ginecòleg, que treballa igual amb la mateixa línia, val? Però ja aportant doncs, aquests controls més específics que potser necessita cada gestant en cada moment. Mm-hmm. I si empitjorem i afegim un risc encara més, doncs aleshores, a part de tenir les visites de llevadora a nivell de l'ambulatori, aleshores aquestes visites les portem a nivell hospitalari de forma una mica més encara més especialitzada.
2: Mm-hmm.
3: Sempre, però, treballant tots en la mateixa línia, no? El d'escoltar a pacient, bueno, pacient no, que no ens agrada dir pacients, sinó dones gestants, i tenir molt clar també quines són les seves preferències, quina és la seva idea, i en la mesura de lo possible, i tenint en compte sempre el risc, doncs aportar quin és el camí que ella pot seguir i quin és el que nosaltres podem acompanyar.
2: Clar, just que parles, no?, de les preferències, no?, de cada dona gestant, clar, com es busca aquest equilibri, no?, entre la necessitat aquesta de respectar els plans de part, però també les preferències de cada dona i també per garantir com es garanteix la seguretat clínica per una banda, però també les decisions de la pacient. Sembla complicat, no?
3: Bé, sí, aquest és el nostre dia a dia. Sí que és complicat, no diré que no, perquè hi ha dones que tenen les idees molt clares i som molt capquadrades, I ho dic amb tot el meu carinyo. Però aquí estem nosaltres per intentar transmetre confiança, per intentar-les convèncer, per intentar-los explicar el per què fem les coses. Abans el senyor doctor deia, s'ha de fer això, i la gent deia sí. No sabem exactament què és el que ha canviat, però realment ha canviat i molt. I ara a vegades hem de lidiar amb situacions en què sí que se'ns posen a vegades amb compromís, perquè hem de posar molt clar a vegades que hi ha una sèrie de riscos, hem d'especificar molt bé aquests riscos i transmetre'ls a les dones i als seus acompanyants perquè ells vegin que nosaltres és que estem de la vostra part, estem de la part de que tot surti bé i de que tot arribi al millor port possible, tant per part de la mare per del nen, de manera que si hi ha demandes i són possibles, doncs evidentment nosaltres les acompanyem. Si veiem que hi ha demandes que no són possibles, intentem convèncer i redirigir-les cap a la banda que creiem que és més pertinent.
2: Val. També entre les activitats que s'han impulsat tenim les sessions de ioga o matronatació, no sé si ho he dit bé. Quins beneficis aporten aquestes activitats durant l'embaràs?
3: A veure, el ioga i la matronatació són activitats, primer l'exercici físic és una cosa molt important, o sigui, les gestants han de mantenir una activitat habitual, poden treballar, poden fer vida normal, no són persones malaltes i sabem que l'aigua té moltíssims beneficis de cara a l'exercici a l'aigua, sobretot a les dones embarassades, perquè prou de feina tenim per aguantar aquestes panxes a mesura que va avançant l'embaràs i aquesta força que sense gravetat realment ens dona molta satisfacció i a part de la part saludable de l'exercici i de la part emocional, no? Perquè també ens hem de recordar que cuidem, intentem cuidar també aquest punt de vista i per aquí també apareix una miqueta el ioga, no? Totes dues activitats són complementàries i impliquen això, sobretot salut mental i salut física.
2: I la part de ioga entenc també que són les postures, no?, que es facilita per a l'hora del part, no? Entenc que fer-ho més fàcil.
3: Clar,
2: potser
3: són dirigides per persones que estan preparades, són activitats que estan portades per llevadores i la informació que nosaltres del ioga a donar una laxitud a nivell de les articulacions i a nivell sobretot de la matronatació també, no? Moltes vegades al moment del part, respirar, nosaltres diem, és com si entressis a dintre de la piscina i t'aguantessis l'aire i alhora apretessis, totes aquestes coses. Durant les sessions les dones poden anar practicant i veient què és el que podria arribar a passar aquell dia.
2: Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí. Marta González, cap del Servei de Ginecologia i Obstetricia de la Corporació de Salut i del Maresme i la Selva, gràcies per atendre'ns i també enhorabona per aquests resultats. Molt bona feina.
3: Molt bé, moltes gràcies.
2: Vagi molt bé. Adéu.
3: Vinga, merci.
1: I quan estem a punt d'arribar a 4:45 de la tarda, moment del repàs a la pregunta del dia per saber què han votat les persones que escolten l'Ona Maresme. Martí, quina és la pregunta?
4: Doncs, Gemma, per posar context, qui s'hagi perdut la primera part del programa, hem explicat una curiositat, que hi ha una part del món que han ficat les senyals de tràfic amb decimals. Per exemple, no posa que es pot anar a 30 per hora, sinó que es pot anar a 27,3 per hora. Llavors, la pregunta va dirigida a això i hem preguntat si us agradaria que les senyals de tràfic estiguessin senyalitzades amb decimals. I la veritat és que ha sigut un autèntic fracàs, Gemma.
1: Per què?
4: Ja que un 100% de la gent ha votat que no els hi agradaria. O sigui que ja estan conformes amb els números rodons, diguéssim.
1: Molt bé. Per tant, la gent, el que és innovar... De moment no ho veuen clar, això de posar senyals de trànsit amb números que no són els normals o els habituals.
4: Exacte, no, sembla que no ho acaben de tenir del tot clar. És el que dius tu, eh? Sempre els canvis aquests tan innovadors sempre costen, et diria. Abans hem dit que potser sí que ens faria gràcia a nosaltres, però sembla que els nostres oients no pensen el mateix.
1: Totalment, jo crec que si ho fessin, no?, canviessin aquestes senyals, passaria una mica com la balissa, que tothom estava en contra, no?, tothom odiava aquest canvi que suposava, doncs, substituir els típics triangles quan tens una avaria o tens algun problema a la carretera per posar, doncs, aquest dispositiu. La gent al principi tenia bastanta resistència també perquè es tenien que rascar la butxaca i comprar-la.
4: Home, clar, clar, és que és el que tu dius. Vull dir, tot el que sigui gastos, doncs mai serà ben vist, sempre i quan ja hi hagués una alternativa, com era el cas dels triangles, però bueno, ho han volgut
1: fer així. Tu la vas comprar?
4: Bueno, és que jo tinc jo vaig amb el cotxe dels meus pares i la van comprar ells, si vols que et digui la veritat, però no sé ni on la tenim. Bueno, ara no sé si ho puc dir, això, però bueno, sí. Per allà algun calaix del cotxe deu estar-hi, però no t'ho sé ni dir.
1: El maleter, no? Potser està allà amagada. Per tant, no
4: sí,
1: la veus normalment.
4: O aquest calaix que hi ha sempre davant del copilot, que mai se sap molt bé què hi ha, que sempre hi ha paperassa i de tot,
1: sí.
4: potser allà diria que hi és.
1: Molt bé, doncs Martí, gràcies per doncs, recordar-nos aquesta pregunta del dia. Nosaltres, doncs bé, us animem a participar a través de les nostres xarxes socials, que ens podeu trobar a Instagram, @onamaresma, i també ens podeu trobar a X. Martí, fins ara, que vagi bé.
4: Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
8: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
9: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
10: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
7: Notícies en xarxa, edició matí. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
11: Hi ha nits que s'obliden. I després hi ha la Revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sepi amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
7: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: La xarxa de comunicació local.
12: No perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
1: I avui passa per l'Ona Maresme en Josep Maria Granyó, president de l'Espai Caixa de Calella, per parlar-nos sobre el Memorial Enric Teixidor, una iniciativa que té com a principal objectiu mantenir viu el record d'una persona que va contribuir decisivament a la transformació econòmica i també turística de Calella.
13: Bé, doncs avui sí, doncs parlem amb Josep Maria Granyó, president de l'Esplai de Calella. Què tal, com estàs?
14: Molt bé, molt bé. Amb moltes ganes de fer coses.
13: Ja es veu, perquè de fet avui parlem d'un acte, d'un memorial solidari que feu el proper diumenge 7 de juny. Parla'm una mica d'aquest memorial que feu.
14: Bueno, això és d'alguna forma... això forma part d'un programa que nosaltres vam fer fa 4 anys, que era el Fusió. Uh-huh. Fusió era una forma de dir, bueno, pues venga, montem algo amb un teatre tan esplèndid com la Sala Mozart, amb el que puguin participar totes les activitats artístiques de l'Esplai. I amb això vam fer un espectacle en què hi participaven doncs, 10 o 12 activitats, entre elles les sardanes, les habaneres, bueno, tot el que d'alguna forma fos un fondo artístic, no? Uh-huh. I després això va donar un bon resultat i vam fer la fusió 2, la fusió 3 i aquest any tocava la fusió 4. Però veiem també que a vegades la rutina no és massa bona, no? A l'oferir un espectacle tens que portar novetats. I respectant una mica l'objectiu fundamental que és la fusió, la intervenció de les diferents activitats que es fan a l'Esplai, amb aquest any hem incorporat el que és Memorial Enric Teixidor. Això voldrà dir que cada any nosaltres farem un memorial dintre de la fusió dedicada a una persona especial que hagi fet molt per Calella. Uh-huh. En aquest cas, nosaltres hem escollit el Memorial Enric Teixidor, que jo no el coneixia, però 3 de les filles són sòcies d'allà, i d'alguna forma li sentia parlar del seu pare, no? I, escolta, i parlaven meravelles, no? Dic, home, jo em pensava, dic, és lògic, és les filles, és amor de filla de cara al pare, no? Però després em vaig interessar una mica, i em van donar una petita biografia d'en ell, amb aquest petit llibre escrit per l'Àngel Badalló i Cabotí. I a mi em va sorprendre. El que aquesta persona ha fet, no sol per Calella, sinó pel turisme, és extraordinari. I vaig pensar, dic, jo crec que aquesta persona, a part dels reconeixements que ha tingut, el bus que té allà al Passeig Puigverd, o el carrer que té d'alguna forma dedicat, dic, jo crec que aquesta persona convé fer ara un algo que serveixi per recordar amb aquestes generacions que no l'han conegut. I per això hem ficat Memorial Enric Teixidor, amb la que, lògicament, invitarem a la família Teixidor perquè estigui allà i, d'alguna forma, disfruti i vegi que el seu pare no ha estat ni molt menys oblidat. També, el que sí, tampoc volem perdre l'essència de la fusió, no? I en aquest cas també aprofitarem amb això, encara que el punt important és el memorial, al fer una sèrie d'homenatges a persones vinculades amb l'Esplai, que també han donat molt per l'Esplai, que permeten que no digui els noms perquè encara cap no problema. Estan tots comunicats i volem que sigui cap una problema. Mica sorpresa. Però són 4 persones que han estat molt, històricament molt vinculades i estan vives. En aquest cas no és un homenatge pòstum, com és amb l'Enric Teixidor. I després també dius, bueno, l'entrada és gratuïta. Uh-huh. És com una invitació i entreguem les entrades i fica entrada gratuïta. I que després nosaltres ens basem en que les persones, quan acabin, vull dir, se'ls entregarà un sobre i voluntàriament ficaran una donació. I aquesta donació la gent dirà, bueno, i per què és? Aquesta donació és d'alguna forma per la Guardiola Solidària. Uh-huh. Perquè nosaltres volem lluitar, sobretot contra una pandèmia, sí, que és una mica general, però és més, doncs està més accentuada amb la gent gran, que és l'edatisme. Uh-huh. L'edatisme què és? L'edatisme és d'alguna forma el que la societat, simplement per l'edat, et margina. Però és curiós que dius, quan fas una anàlisi en profunditat d'aquesta definició, te'n dones compte que d'edatisme en pateixes inclús des de petit. Uh-huh. A vegades, moltes vegades, per descomptat, sense que la societat potser se't doni compte. Petits exemples que dono. Quan ets petit, doncs, a lo millor, jo què sé, et desplacen perquè només tenen en compte els intel·ligents i els empollons. Això em passava a mi quan era petit, no? I el que no estudiava o no tenia aquelles regles, el marginaven i el castigaven, no? Per comptes d'ajudar-la. O quan, per exemple, una persona jove va demanar feina.
13: Amb
14: 18
13: sí.
14: o 19 anys diu, escolta, vostè té experiència? No, volem una persona jove amb experiència. Estàs demanant un impossible,
13: és complicat,
14: no?
13: És complicat.
14: O, per exemple, les empreses, quan ja comences a ser gran. Als 55 anys ets gran. Ja et desplacen. Has donat tota una vida per una empresa i quan arribes als 55 anys et fan un arreglo i et diuen, vostè ja no mos interessa gent. I quan ets gran, se sentiu a tot això. Perquè després dius, no contes, veus que no contes en moltes coses. Vull dir, no t'escolten, estàs rodejat a vegades de gent i a tu no et demanen mai l'opinió, la demanen amb una persona més jove. O te'n vas al metge i moltes vegades que et contesti, home, amb l'edat que vostè té, què espere?
13: Però això és curiós perquè al final la gent gran és la que generalment és més sàvia, vaja, perquè ha viscut més i té més experiència, no? Vale. En aquest cas, deixa'm tirar una mica enrere, perquè sé que parlarem de l'edatisme, també parlarem de la gent gran una mica, fent referència a aquest memorial, parlàvem de l'Enric Teixidor, que al final els calellencs i també els que estan relacionats amb el turisme sabem doncs, que va ser una persona molt important, el que has comentat, no? Tant pel turisme de Calella com possiblement doncs, de la costa, de la zona. Et volia preguntar quines activitats fareu i com la gent doncs, es pot apuntar en aquesta solidaritat.
14: Bueno, amb aquesta solidaritat nosaltres estem repartint les entrades. Estem de forma gratuïta, en deixarem amb algunes botigues, ho farem personalment, a través d'amics, vull dir que s'irà en general, no cal que vagin a un lloc concret. Si volen, poden anar allí a l'esplai i allí els hi donarem l'entrada. Però vull dir, farem una difusió no sol de publicitat a gens, sinó també fent entrega de tots els artistes que col·laboraran amb això, no? I després col·laboraran, doncs fixa't la varietat que hi ha. Havaneres, teatre, balls, musicals, sardanes, coral, sevillanes, humor, dansa... Vull dir, perquè tinguin unes 2 hores i mitja sumament distretes.
13: De fet, ho hem comentat abans, és una mica com el que vau fer amb la Marató, que recordem que vau recaudar més de 4.000 euros.
14: Sí.
13: Creus que podeu arribar a fer una mica el mateix?
14: No ho sé, claro, jo també comprenc que el càncer és algo que, sí. que està molt publicitat, no? I qualsevol cosa que facis per al càncer, sembla ser que la gent està més sensibilitzada, no? El que dius tu abans també, l'edatisme, potser la gent no està tan sensibilitzada, però el que sí volem és que sensibilitzar-la, no? Hi ha hagut fa poc també que vam parlar de l'edatisme aquí a la sala, aquí al Cansaleta.
13: A Cansaleta, a l'aula universitària.
14: Exacte, vull dir que d'alguna volem conscienciar no sol a la gent gran, que la gent gran és fàcil de conscienciar perquè ho viu, però sobretot a la gent jove que sàpiga el que és l'edatisme. I, claro, tot això dirà, tots aquests recursos que el que fem, doncs, d'alguna forma volem rescatar amb aquestes persones que se troben marginades de la societat i portar-los a veure coses, a fer viatges, a dinar, a socialitzar-se, a fer cursos. Per exemple, diré un cas, no? En aquests moments nosaltres tenim un gran problema, que el problema de l'Alzheimer. De la demència senil, no?
13: Correcte.
14: Claro, nosaltres no tenim capacitat per solucionar l'Alzheimer, ni molt menys, bueno, tampoc la tenen els metges, no? Per desgràcia, no? I la demència senil. Però sí, nosaltres volem ajudar els que conviuen amb aquestes persones. I nosaltres farem, per exemple, doncs uns tallers, contratant amb algun professional, perquè ajudi aquesta gent amb això. Jo també estic en contactes, per exemple, amb l'hospital, perquè ens facilitin una professora, que lògicament tens que pagar, per la fibromiàlgia. Volem anar a la Sagrada Família i ficar un autobús adequat, adaptat, per la gent que té problemes de mobilitat. Claro, tot això, vulguis o no vulguis, costa diners, m'entens?
13: Jo, com a jove, et parlo personalment, que tinc, no enveja, però sí, valoro molt el que feu des de l'esplai, perquè generalment es diu que el jove és el que té empenta, no?, perquè té molt per davant, però veig tots els actes que feu... estem parlant d'aquest, però si sumem els Jocs d'Estiu, més les Olimpiades, més els actes que feu per Nadal, més tots aquests actes que m'has estat comentant, ostres, de veritat, la gent jo crec que no valora prou el que feu, no només per la ciutat, sinó per la gent gran en general, jo crec.
14: Bueno, nosaltres també farem una cosa, és que vull dir, si a mi em dóna temps, lluitaré sobre altres coses, no? Com, per exemple, dius, nosaltres som, et puc dir que és la primera indústria de Calella. Vull dir, i a vegades no ens consideren com això, perquè entre rentes, entre pensions i entre altres recursos, aquí nosaltres superem els 100 milions d'euros cada any. Claro, perquè que la gent es pensa que nosaltres consumim poc, nosaltres mengem, viatgem, comprem, vull dir, ojo, i intentem que això es faci a Calella. Si aconseguim que la gent gran que està ubicada a Calella gasti més a Calella, ens beneficiarem tots, no? També estem lluitant sobre el voluntariat. El voluntariat estem demanant i lluitant ara perquè sigui reconegut a nivell fiscal. Perquè si les empreses tenen beneficis fiscals, els voluntaris que a lo millor treballen 4 o 5 hores per la societat no tenen beneficis fiscals. Això ens ajudaria també a que molta més gent faria el voluntariat, no? Uh-huh. I això seria una teràpia conjunta. Vull dir, hi ha tantes coses a fer que ens falta temps a nosaltres.
13: I tant. Per acabar, Josep Maria, no sé si vols fer un crit, no?, a la gent que ens escolta, doncs que s'apuntin i que siguin solidàries, no?
14: Sí, vosaltres. Jo vull fer un crit perquè a vegades els més culpables som nosaltres mateixos, m'entens? Vull dir, hi ha molta gent gran que sort en tenim de que hi ha, per desgràcia, una minoria que fa moltes activitats e impulsa els demés a que facin més activitats. Però hi ha molt derrotisme, en el sentit de que hi ha gent que creu que amb 65, 70, 75 anys ja, què vols que faci, no? Es queda a casa, ve al sofà, mira la televisió, surt poc, se socialitza poc, té problemes de demència senil, quan hi ha totes aquestes activitats et faciliten moltes coses. La classe que nosaltres tenim més numerosos són problemes de memòria. Vull dir, si la memòria d'alguna forma la desenvolupes, això es retrasarà. Està bé, vull dir, que et falti, que et falli la memòria, vale, però no estàs situacions que t'immobilitzi, no? Vull dir, el que jo reclamo, que la gent gran surti, que vingui a l'esplai o que vagi a algun altre puesto a fer activitats, que no es quedi a casa, la solució no està a casa, la solució és participar, i si tenen coneixements o característiques que puguin servir pels altres, que s'ofereixin, perquè gràcies a això ajudem a altres persones.
13: Doncs ja ho heu sentit, Josep Maria, moltes gràcies. Espero que vagi molt bé aquest memorial i que la gent sigui solidària i a veure si s'arriba a la xifra de la marató.
14: Exacte,
13: que sempre que hi ha gresca, la gent s'apunta segur.
14: I que quedi clar una cosa, també. Vull deixar clar una cosa, que tots els diners que nosaltres recaudem som per actes de solidaritat. Uh-huh. I que nosaltres, perquè encara hi ha alguns dubtes, els que estem a l'esplai treballant allà no cobrem de la caixa. Som voluntaris.
13: Molt bé, Josep Maria, doncs moltíssimes gràcies.
14: A vosaltres.

0: I les barraques de Sant Roc 2026 estaran organitzades per l'associació Barraques a Malgrat, que estava inactiva des del 2015. En parlem amb els diferents membres de l'associació per conèixer com anirà el festival aquest any.
1: I avui ens acompanyen a la ràdio Sergi Fuentes, Pau Abanell i Joana Comas, membres de l'associació de Barraques de Malgrat. Benvinguts.
2: Moltes gràcies.
1: Hola. Gràcies per ser avui amb nosaltres. Parlem de l'associació de Barraques de Malgrat, que hem recuperat per organitzar aquest any les barraques. D'on sorgeix aquesta iniciativa?
2: Bé, al final nosaltres vèiem, no?, que les barraques anaven cap a una deriva que creiem que no era positiva pel poble, ni per la cultura popular, ni per les entitats que en formaven part. Era una deriva, doncs, més privada, més festival, només com un festival, no? I la nostra preocupació per tenir unes barraques de qualitat, no?, i oferir unes barraques en condicions al municipi, no?, doncs ens portava a preocupar-nos, no?, pel model que estava agafant aquests últims anys, no? Llavors volíem i creiem que era necessari que recuperés la gestió per part d'una entitat, d'una entitat sense ànim de lucre, com és l'ABM en aquest cas, i per això hem apostat, doncs, per aquesta organització, diguéssim, de les barraques per aquest any.
1: Heu recuperat l'associació, però han passat més de 10 anys. Entenc que és molt diferent, no?, el que hi havia. Com és aquesta ABM renovada?
2: Doncs bé, sí que és veritat que tenim membres de l'associació de Barraques Malgrat que són de l'antiga organització, diguéssim, de l'entitat, que els hem recuperat perquè també estaven preocupats, no?, per tota aquesta deriva que estaven agafant les barraques. Però sí que en nosaltres el que volem és fer un canvi, diguéssim, amb el model que s'estava portant ara, però també un canvi amb el model que s'havia fet amb l'ABM, no? Creiem que els temps han canviat, les necessitats tant de les entitats com de la població també han canviat, i les inquietuds també, tant musicals com els models de festa i estils de festa que han anat evolucionant. Al final són més de 10 anys que l'ABM portava les barraques i han anat evolucionant molt i canviant aquest model, no? Llavors nosaltres apostem per un model que no és ni el que s'estava portant ara ni el de l'ABM, sinó un model nou, creiem, proper al poble, d'un caràcter molt més popular, més... recuperar una mica l'essència de festa major de les barraques, no?, que ara potser quedaven com una mica apartades, no?, era com un acte que estava dins la festa major però no estava lligat amb la festa major, no? I la nostra intenció és recuperar aquesta essència de festa major a les barraques.
1: Quins són els vostres objectius? Quins objectius us heu marcat com a entitat?
3: Doncs apropar les barraques a tota la ciutadania, fomentar més el que és la música en directe i que les entitats també se sentin seva aquesta festa i que hi puguin col·laborar tant com puguin, perquè nosaltres el que volem és treballar colze a colze amb totes les entitats.
1: No sé si podem parlar una mica de qüestions més tècniques, eh? No sé si heu pensat o ja heu acabat de decidir què és el que trobarem concretament, no?, per Sant Roc, és a dir, com serà aquest recinte de barraques, quin tipus d'escenari trobarem, com fins i tot decidireu, no?, quines barraques hi seran i quines no, quantes n'hi haurà.
2: Sí que bueno, tenim gairebé tot lligat ja tenim moltes coses emparaulades i moltes coses ja decidides de com serà, tant amb l'Ajuntament com amb els grups o les entitats, les empreses, que ens han de subministrar, doncs, la infraestructura i tot plegat, no? Apostem per un model, com deia, més popular, i això passa per exemple, una proximitat més de les barraques de les entitats a l'escenari. Ara mateix teníem una distància enorme de l'escenari a les barraques, i això el que implicava és que tu poguessis estar a la barraca i no escoltaves la música del concert, no? I al final era com dues coses a part. Nosaltres el que volem és integrar-ho tot, que puguis estar a la barraca escoltant el concert o puguis estar davant de l'escenari i tenir a prop la barraca per anar a buscar beguda o el menjar o el que cadascú vulgui, no? I això és una de les coses que nosaltres teníem claríssim que volíem impulsar, i serà una realitat, i estem molt contents d'això, de poder-ho fer. La ubicació és més o menys la mateixa, allà a la platja, a la Xesco Boix, l'únic que ha canviat una mica la distribució de tot plegat, doncs,
1: sí?
2: Per poder...
1: Com serà?
2: Tenir...
1: Podem saber-ho o no?
2: Podem saber que estaran les barraques més a prop de l'escenari. L'escenari estarà completament enfocat de cara al mar.
1: Home, és un canvi gros, aquest.
2: És un canvi gros. creiem que així també hi haurà també menys molèsties de cara a la població, i a més també doncs, que ens agrada aquesta idea, no? Doncs que l'escenari enfoqui al mar, no? També pels grups és un punt positiu quan els dius que venen a tocar a la platja davant del mar mirant la lluna al mar, no? Doncs també els agrada molt. I apostem també doncs, per un canvi de model també doncs, més obert, no? Perquè, i més accessible per tothom, perquè tothom es pugui sentir còmode en aquest espai i es puguin sentir partícips doncs, de la festa major i de les barraques, que al final no acaben de ser també un altre acte més de festa major.
1: Com repartireu les barraques? És a dir, com triareu, no?, les entitats que poden tenir barraca a les barraques?
3: Aquesta edició hem reeditat una mica les bases d'altres anys i el sistema és una mica bastant semblant. Anirà amb sistema de puntuació, on les entitats que vulguin es poden apuntar. Aleshores nosaltres doncs, mirarem aquesta puntuació i qui tingui més puntuació doncs, entrarà dins les... Bueno, i compleixin tots els punts de les bases, doncs entraran a barraques, i seran aquestes entitats doncs, les que acabaran de gestionar el funcionament de les barraques amb nosaltres.
1: Heu canviat algun criteri o es manté pràcticament igual que l'any passat?
2: Pràcticament
3: sí,
2: igual.
3: Sí, pràcticament igual.
2: Els criteris
3: sí.
2: no s'han
3: sí,
2: modificat.
3: Sí, hi ha petites variacions.
2: Petites variacions, però per fer-ho més entenedor, perquè realment les bases anteriors eren bastant confuses en alguns certs aspectes, i crec que les hem fet més entenedores per les entitats, i això també crec que és una cosa positiva a destacar.
1: Quantes n'hi haurà? 8?
2: 8 quinyetes.
1: Entenc que el següent passarà doncs, reunir-vos amb les entitats i explicar una mica com funcionarà, no? I aquest canvi.
2: Exacte, sí. Bueno, ja s'ha convocat a les entitats pel dia 8 de juny. Nosaltres s'ha convocat per correu electrònic des de l'Ajuntament. Han enviat un correu convocant les 8 de juny a les 7 a l'Espai Jove. I nosaltres també ara en farem difusió a través de xarxes per si alguna entitat doncs, que no ha rebut el correu doncs, que també pugui estar interessada, que pugui venir a la reunió, i en aquella reunió doncs, els explicarem totes aquestes bases que hem creat, no? I també doncs, tot aquest canvi de model que tenim moltes ganes de poder explicar al poble, no? Però creiem que primer ho han de saber les entitats, que crec que s'ho mereixen i són les principals interessades també en aquest d'això, i nosaltres interessats en elles, perquè sense elles segur que barraques no funcionaria.
1: Ens heu explicat força coses. Com queda, per tant, la distribució de feines, no? El que farà ABM o el que assumeix ABM i el que assumeix l'Ajuntament?
2: Sí, nosaltres assumim gairebé la totalitat de les tasques que incorporen a el muntatge de barraques, no? Tant la infraestructura com els grups... l'equip de so, no? Tot el tema de sonorització, les carpes, els generadors, els gots, l'allotjament dels grups, no? També tot el rider que incorporen, i bé, el limitador de so també, que això són altres obligacions que tenim, no? I això són més o menys el que nosaltres agafem com a compromís de portar a terme. I tal com especifica el conveni, no?, que hem signat amb l'Ajuntament, i l'Ajuntament s'encarrega sobretot del tema de seguretat, que nosaltres vam dir que no el volíem portar, i també ens sembla coherent que ho porti l'Ajuntament. Al final és qui té el contacte amb les forces de seguretat que hi participaran, i és creiem que està bé que ho facin ells. I després, bueno, tema potser de neteja i tot això segueix portant l'Ajuntament. I per altra banda sí que és veritat que portaran una part d'infraestructura, que és les passeres, diguéssim, perquè la gent amb que necessiti accessibilitat, no?, amb cadira de rodes o així, doncs pugui accedir bé a la zona de la sorra de la platja al final.
1: Acabarem l'entrevista, però no us puc acomiadar sense preguntar-vos pel cartell de barraques. Rieu, això és que ja ho deveu saber o el teniu mig embastat, sí o no?
2: Sí, el cartell és una cosa que tenim lligada de fa molt temps.
3: Està tancadíssim.
2: Esperem, sí. Si no surt cap imprevist, està tancadíssim. L'únic que, bé, encara no podem dir grups, perquè, bueno, encara s'han de signar certes coses i tal, però bé, aquest mes de juny sortirà el cartell, esperem que més aviat que tard, i la gent de Malgrat ja podrà saber els grups que venen, que serà un cartell molt xulo, creiem que molt divers, i apostant, com dèiem, per la música en viu i també amb una perspectiva de gènere que crec que no havia tingut mai Barraques Malgrat, de tants grups amb tantes noies dalt de l'escenari, i que crec que serà molt xulo.
1: Aquest mes de juny ja hi som, a juny.
2: Sí, sí.
1: Què haurem d'esperar? Finals de juny? Per Sant Joan?
2: No ho hem plantejat encara, la data, però...
3: Primer esperar la reunió amb les entitats.
2: Sí, primer reunió amb les entitats.
1: Esperarem, doncs.
2: I després, bueno, el disseny del cartell, que això també és una altra cosa que haurem de mirar.
1: Sí, també, això, ho heu tancat? Com ho fareu? Com fareu aquest disseny?
2: Bé, bueno,
1: l'encarregareu a algú?
2: Sí, bueno, també amb la mateixa persona que hem encarregat el rebranding del logo, diguéssim, en Miquel Reina, d'aquí Malgrat, no?, que ens ha fet així...
3: un nou disseny.
2: Per amor a l'art, el nou disseny de logo que ja heu pogut veure a xarxes, que les hem recuperat. També, en principi, és qui ens farà el cartell, també el disseny del cartell, que segur que serà ben xulo, igual que el logo.
1: Doncs Sergi, Pau, Joana, gràcies per ser avui amb nosaltres i anirem parlant aquest estiu de tot el que es vagi desenvolupant en relació a aquestes barraques. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I nosaltres acabem el programa d'avui amb la proposta musical d'en Josep Maria Grañó. Adeu, fins demà.
4: Us voldria dedicar com a... podríem dir representant de l'Associació de Gent Gran de Calella, Esplai La Caixa, com el seu president, una cançó que a mi, lògicament, m'estimula. És una cançó que, quan va aparèixer i la vaig sentir per primera vegada, us asseguro que em va fer tremolar tot el cos. Que és la cançó que es va fer per les Olimpiades a Barcelona a 1992, que és Amigos para Siempre.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
2: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
3: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i...
7: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa.
9: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els mestres han rebutjat el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% dels vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables i ha participat el 61% dels docents consultats. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
10: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i per tant millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
9: Demà, per cert, es manté la vaga prevista, de la qual es desmarca, això sí, professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat aquest acord. Més temes. Es cronifica l'exclusió residencial. Segons Càritas Diocesana de Barcelona, l'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien la major part, 3 de cada 4, concretament en habitatges indignes, pràcticament el mateix percentatge que el 2024. 3 de cada 4 persones ateses el darrer any viuen en habitatges que no tenen les condicions, un percentatge que s'arrossega des de fa anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
11: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'encellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
9: I els Mossos investiguen els dos cossos trobats sobre l'aigua al pantà d'Utxesa, Aitona i el Segrià. Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona, i els cossos no presenten signes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, es considera que el primer cos feia dies que era l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir. I una avaria en una estació de bombament fa que s'aboquin aigües residuals al mar, al Vendrell, ho ha confirmat el Consell Comarcal del Baix Penedès, en un comunicat en què puntualitza que l'abocament no es produeix a la platja, sinó a través de l'emissari submarí, situat aproximadament a uns 2 quilòmetres mar endins. El Consell ha apuntat que s'està treballant intensament per resoldre aquesta incidència.
0: Ràdio Tordera.
8: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
12: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
13: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre.

0: necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Segur que no se us fa estranya aquesta banda sonora. I és que forma part de tots nosaltres, la portem incorporada en un raconet de la nostra memòria musical. Corredisses, xivarri, crits, riures, pilotes de futbol que boten... Efectivament, és un pati d'escola o d'institut. Voleu escoltar ara com se sentiria si tothom s'estigués comunicant a través dels seus telèfons mòbils? Escoltem-ho. Exacte, no hi hauria res, hi hauria silenci. Així seria la nostra vida si només parléssim a través de les nostres pantalles. Dramàtic o ideal? Soc el Cristian Oliver i reconec que també estic una mica enganxat al telèfon. Les pantalles ens uneixen, però també ens aïllen. Segur que us ha passat més d'una vegada que ens hem sentit sols encara que estiguéssim envoltats d'un munt de gent. Poden ser els mòbils una bona eina per aprendre? Segurament sí. Poden ser un bon canal per socialitzar? No en tinc cap dubte. Però no ens estarem passant una mica massa amb això de l'addicció a les pantalles? A veure, va. Posem en silenci els mòbils perquè comença l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar dels maleïts o no telèfons mòbils. No patiu, que no us passarà res.
1: Segur, eh?
0: Com ho sentiu, ara que us han tret el mòbil?
2: Jo vull saber on és, perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és.
0: Intercanvi de telèfons.
3: Tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses...
0: Aaron, tu has mirat el mòbil durant...
4: I se m'ha quedat una cara...
5: A veure, jo, pues, tenim regles a casa i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil.
2: Jo, almenys amb el mòbil, aprenc el que vull.
0: Heu copiat alguna vegada, jo no dic un treball sencer, alguna cosa del ChatGPT?
5: Sí, informació.
0: Oh, no! Ara sí, sense notificacions ni distraccions i amb moltíssimes ganes d'iniciar un debat amb quatre joves de diferents instituts de Catalunya. Ells són la Júlia, el Jan, l'Aaron i la Laia. Hola, com esteu? Què tal?
4: Ei, què tal? Com va tot?
0: Tot bé o què?
6: Molt bé, molt bé.
0: Amb ganes aquí de guerra, de comentar, de parlar del telèfon mòbil. Va, doncs, si us sembla, primer us els presento. Tenim aquí la Júlia. La Júlia té 15 anys, va a tercer d'ESO i a la lupa del seu Instagram ens diu que li agraden molt els esportistes de lluita lliure, maquillatge, roba i animals i menjar. A veure, Júlia, a tu t'agrada tot?
5: M'encanta tot.
0: Sí, si mirem el teu Instagram, allà et surten un munt d'aficions i un munt de coses, eh?
5: T'ho juro.
0: Molt bé. També tenim el Jan. Jan, què tal, com estàs?
6: Molt bé, i tu?
0: Anem a fer una miqueta, molt bé, perfecte. Anem a fer una miqueta de xisme. Tu tens 14 anys, sí. Vas a tercer d'ESO i avui ets el gran una miqueta del grup i si li pispeu l'Instagram, he de dir que us adonareu que li encanten les guitarres i els baixos. O sigui, ets un gran músic, tu, o què? Però bueno, toques la guitarra i el baix, o...?
6: Faig soroll.
0: No, home, això és una manera de que fas música. Està bé,
6: Faig soroll.
4: Modèstia.
6: Molèstia.
0: Molt bé. I també tenim l'Aaron. Hola, què tal, l'Aaron?
4: Hola, bon dia, Cristian.
0: L'Aaron té 15 anys, cursa quart d'ESO i a la seva lupeta d'Instagram hi veurem segur memes. Bromes.
4: Sí, la veritat, jo és que l'Instagram l'utilitzo molt per riure'm.
0: Però de quin tipus? A veure...
4: Sonarà una miqueta cursi, però m'encanten els gats. O sigui, sóc molt fan dels gats.
0: I et surten memes de gats,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, de gats que es cauen o gats fent cares divertides i amb frases horroroses, ho admito, però són horroroses, però m'encanta.
0: Molt bé,

0: nosaltres aquí no jutgem, eh? I també tenim la Laia. Hola, Laia, què tal?
1: Bon dia.
0: La Laia té 14 anys, va a tercer d'ESO, i la Lupeta Xafardera ens confessa, no?, que en el seu Instagram hi ha un munt d'influencers, com per exemple la Juliana Canet.
1: O altres,
0: o altres, sí. Si vols enviar-los una salutació per si t'estan escoltant.
1: No, no.
0: Tu voldries ser influencer o què?
1: Ah, jo no.
0: No?
1: Jo vull ser famosa.
0: Tu vols...
1: Sí.
0: Però famosa per fer què?
1: Per parlar. Jo vull estar tota l'estona parlant i que em paguin per això.
0: Molt bé. Tu creus que el mòbil és un bon mitjà per ser famosa, per convertir-te en una estrella?
1: Crec que d'alguna manera sí.
0: Sí, bueno, això està bé. I fas alguna cosa al respecte per doncs no sé, alguna cosa, fent servir el mòbil per acabar arribant a l'estrellat o què?
1: Ah, no, jo res.
0: Bueno, ara farem, ja hem fet les presentacions, ara ja us coneixem una mica més, i us demano que fem una cosa excepcional en aquest programa, i és que deixeu el mòbil en una capsa. De fet, ara tenim una persona que entrarà a l'estudi i ens obligarà a guardar el nostre telèfon allà dintre.
2: Bon dia.
0: Deixar-lo aquí.
3: Deixa'm bo de
0: el guardarem en una capsa. No patiu, que no us passarà res.
2: Segur, eh?
0: Jo no prometo res, però a mi m'han dit que no passarà res dolent.
2: Confio bueno, a tu, em confio.
0: A veure, com us sentiu? Ara que us hem tret el mòbil... Bé, no?
4: Sí, bé. Normal.
0: Jo us he vist les cares de relaxadíssims. No és veritat, estàveu patint. O sigui, esteu ara mateix amb una certa...
2: Una miqueta desconnectat, no?
0: Desconnectat?
2: Sí, una miqueta
0: com desconnectat. Que et falta una part de tu, no?
2: Sí, una miqueta, eh?
0: No estàs massa còmode.
3: Si m'haguessis dit de treure'm els cascos, m'hagués enfadat.
0: Sí?
3: El mòbil dona igual.
0: O sigui, no estàs gaire enganxat, eh?
3: Els cascos sí.
0: Els cascos sí, però el mòbil no.
3: No, el mòbil no.
0: Tu, Júlia, estàs...
4: No, és que jo estava preocupada perquè vull que me'l cuidin. És com el meu fill, al final.
0: I tu, Laia, què? Tu t'és igual o estàs
1: una
0: mica...
1: A veure, jo vull saber on és. Perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és, però ja està.
0: Bueno, va, no us faig... la veritat, a mi m'estan comunicant per aquí que estan arribant moltes vibracions. O sigui, que esteu rebent ara mateix moltes notificacions que no podeu respondre.
2: Ah, molt bé, perfecte.
0: Sí, que els mòbils estan traient fum i vosaltres aquí. Aïllats! Com us sentiu?
2: Pues tope desconnectat, la veritat.
0: Va, jo crec que no he de ser tan cruel. Jo crec que és el moment que us els tornem. O sigui, perquè veieu que som gent de confiança, que els hem cuidat. Per tant, tornem a fer entrar el Marc, que us torni els vostres telèfons mòbils perquè us quedeu tranquils. A veure com canvien aquestes cares ara.
2: Em sembla que no, eh?
3: No, gaire.
2: Hola, moltíssimes gràcies.
1: Uau.
3: Increïble. Aquell és el meu.
2: Maquillo, Jan, moltes gràcies.
0: Un intercanvi de telèfons. Mira, us he de dir que a Espanya...
3: T'agrada la meva foto, perfecte.
0: Aquí us he de dir que a Espanya el primer dispositiu mòbil es té amb 8 anys. Dispositiu mòbil.
2: Hòstia.
0: Però després el primer mòbil és més o menys amb 10 anys. I es calcula que el primer accés a una xarxa social com YouTube és als 7 anys.
3: Negatiu.
0: Fort, eh?
3: I el del Baby Shark...
0: Bueno, això va ser un abans i un després, eh? Clar, jo us pregunto, de l'1 al 10, i m'agradaria que tots us responguéssiu, eh? De l'1 al 10, com d'enganxats us sentiu al telèfon? Aaron.
2: Seient 100% honest, jo crec que estic un 8.
0: Un 8, eh?
2: Sí, però no per...
0: 8 és moltíssim.
2: Sí, perquè no per TikTok, sinó per estar sempre revisant xats, al WhatsApp... a l'Instagram i, de fet, als jocs, encara que no hi jugo molt, però sí que estic molt viciat al xatejar amb amics i no està perdent el temps.
0: I creus que parles més a través del xat amb els teus amics o en persona? Pregunto, eh?
2: Depèn de l'amic, no? Però,
0: has dubtat, eh?
2: Sí, és que és difícil perquè que amics pues sí que hi parlo massa pel mòbil, jo crec que hi arriba a punts que pot
0: però
2: ser...
0: Però després no et falta la part en persona.
2: Exacte, sí, bueno. Jo soc molt extrovertit en aquest pas.
0: Laia, de l'1 al 10, com d'enganxada estàs?
1: Un 7.
0: 7. Bueno, déu-n'hi-do també, eh?
1: Sí, però encara.
0: O sigui, però què vol dir, defineix 7? Vull dir que t'hi passes moltes hores a casa...
1: Jo he d'entrar cada dia a Instagram.
0: Cada dia?
1: Sí, sigui al mòbil o a l'ordinador. Jo vull entrar.
0: Si haguessis de dir, per exemple, quants cops entres a Instagram al llarg del dia, quants diries? 10?
1: 7.
0: 7 és molt poc, eh?
1: No, però perquè, clar, vaig a classe, saps? Ah. Els caps de setmana més.
0: Clar, tu canvia, eh? I vacances? Bueno, clar, en vacances deu ser... Bueno, després parlarem d'això. Jan, tu de l'1 al 10.
3: Jo crec que un 3.
0: Quant?
5: Un 3.
0: Un 3, eh? Bueno, bueno. O sigui, tu podem confirmar que ets la persona menys enganxada... Bueno, encara no sabem la Júlia, però la Júlia estava patint
5: moment,
0: un moment...
5: De moment, la persona més enganxada de moment.
0: O sigui, podem confirmar que tu ets una persona poc enganxada, poc addicta al telèfon mòbil.
5: Tinc alternatives.
0: Com ara?
5: Tocar la guitarra. Em passo el dia tocant la guitarra.
0: Està bé, està bé, està bé.
5: Ja, però quan són les dues de la matinada... I
0: però quan escoltes música, tu escoltes música, entenc,
5: sí,
0: eh?
5: Sí, clar, molta.
0: Amb què ho fas? Amb quin aparell?
5: Amb el mòbil i els cascos.
0: No. Si fas servir el mòbil per escoltar música, també estàs enganxat al mòbil.
5: Apa, doncs.
0: Ah, o no?
5: Llavors
0: què penseu,
5: potser puja un 5.
0: O només a xarxes socials, el telèfon mòbil.
4: No, també et compta.
0: Sí, no? Jo... Júlia, tu què, de l'1 al 10?
4: Uà, jo, sent sincera, crec que un 8, 8 i mig.
0: Bueno, Déu-n'hi-do, eh? 8, 7, 8 i mig, bueno, 3, aquí Jan... Estàs aquí que ens salves una miqueta a la mitjana, eh? Va, si us sembla, el que podem fer és treure el cap a un pati real per escoltar altres veus de joves de Catalunya, a veure què opinen d'aquest tema, i després us proposo que aneu mirant el vostre telèfon quantes hores us passeu al dia. Va, escoltem diferents patis.
6: A mi sí que em semblaria bé que no es pogués tenir mòbil fins als 14 anys, i crec que abans els adolescents no som prou madurs com per poder-nos regular bé el temps.
7: Sí, estaria d'acord, sempre i quan hi hagués una bona forma d'entreteniment, saps? Perquè al final tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses d'entreteniment, així que sí.
8: Estic a favor que no puguis tindre mòbil fins als 14 anys, perquè crec que si no estàs exposat a influències i a productes que no et venen. De fet, t'empitjoren la vida.
9: Jo sóc una persona que viu allunyada del col·le, llavors crec que és necessari que una persona que va a primer d'ESO, va sola i té 30 minuts de trajecte fins al col·le, és necessari que tingui un mòbil o alguna cosa per comunicar-se.
10: Nens menors de 14 anys penso que encara no tenen la maduresa necessària.
11: Jo vi gent de la meva classe que no tenia mòbil, es va quedar com fora de molts grups, amb moltes quedades. Llavors jo trobo que el mòbil és molt important, sobretot a partir de que entres a l'ESO.
12: No considero que estigui massa enganxada al mòbil, de moment.
13: Els meus pares tenen regulat a nivell de temps al mòbil, així no t'excedeixes ni crees un vici.
14: Crec que estic més enganxada al mòbil del que hauria, però també crec que m'ho sé regular bastant bé i quan crec que se me'n va de les mans, em trec algunes aplicacions, em trec Instagram, per exemple.
15: Estic super enganxada, jo.
16: No tinc ni TikTok, ni Instagram, llavors és difícil enganxar-se amb el WhatsApp i buscant algú per Google.
17: Quan miro les hores que gasto en el mòbil, a vegades fins i tot m'espanto. I això molts cops em fa que vagi enredarida amb les tasques del col·le. Quan estic de cap anys no ens deixen portar el mòbil i sóc capaç d'estar 17 dies sense mòbil.
8: Quan em castiguen sense mòbil em sento desconnectat perquè jo sí que l'utilitzo per xatejar-me amb amics.
17: Quan entreguen el mòbil m'avorreixo, no sé què fer, així que només d'imaginar-m'ho ja m'angoixo.
18: Sí que és cert que hi ha vegades que em diuen ei, portes una mica d'estona amb el mòbil i ja està, l'apago i ja està, el deixo.
19: Si entreguessin el mòbil seria una mica com si estigués en una presó.
8: Sí que em poso límits, de fet tinc l'Instagram una hora.
20: Que sí que em poso límit d'ús amb una cosa que diu Family Link.
19: Vaig fer una aposta amb el meu avi que utilitzava el mòbil més d'una hora al dia durant tot l'any, em donaria 20 euros. Llavors, de moment, l'estic complint.
0: A veure, Aaron, tu has mirat el mòbil durant...
2: Sí,
0: estàvem escoltant.
2: I se m'ha quedat una cara...
0: O sigui, estaves rebent notificacions mentre estàvem aquí escoltant, eh?
2: Sí, sí.
0: I no has pogut evitar mirar-ho.
2: Sí, la veritat és que sí, perquè és que just abans de començar pues, he notat que hi vibrava i dic, pues, aquí és que m'ha escrit algú.
0: O sigui, vosaltres podríeu deixar una notificació sense respondre? Quanta estona podríeu aguantar sense respondre?
5: Molt. Tristament, molt.
0: Què és molt? Què és molt?
5: Jo...
0: A veure, aquesta resposta vol dir que no.
5: No, creu-me.
0: Sí?
5: Creu-me,
0: o sigui,
5: que sí.
0: Molt és hores, eh? Poden passar
5: molt
0: hores.
5: Hores, dies.
0: Pot arribar a ser ghosting?
5: El que passa...
0: pot
5: sí,
0: arribar a ser un visto?
5: És inconscient, 100%. En el meu cas és inconscient. Què passa? Que jo no miro les notificacions. Miro la primera que em surt. I què passa? Que tinc una persona que no para d'enviar-me reels d'Instagram, que no m'agrada gens respondre perquè em fa mandra mirar-los, i jo com que no sóc dels que mira quines notificacions té, potser després tinc una notificació que era important i que no l'he llegit. I havia d'avisar els meus pares de que he arribat a casa, i em sap greu, papa, mama, no, se m'ha oblidat avisar-vos.
0: Segur que et perdonen, segur. I escolta, Laia, bueno, tu què fas per limitar, per exemple, l'ús del mòbil? Tens algun consell? Tens alguna forma?
1: Jo vaig amb Family Link.
0: Vale. Què és una aplicació, això?
1: No ho sé, controlen els meus pares.
0: I què fa? Quina mena de coses fa?
1: Pues m'ho posen només 2 hores al dia.
0: O sigui, és com un regulador del temps i no et deixa, o a partir de que tu compromets a no fer-lo servir?
1: No em deixa.
0: O sigui, se't bloqueja.
1: Sí, però mai arribo,
0: I tu, Júlia, tens alguna manera de... com intentant no superar massa hores de les recomanables, almenys les que t'hagis tu marcat. Tens alguna fórmula?
4: Els meus pares no m'han ficat res. M'ho controlo jo, però no m'ho controlo molt. A veure, sí que és veritat que al mòbil, a configuració, et pots ficar com que quan ja portes 3 hores, per exemple, a TikTok, que t'avisi. I jo ho tinc, però sempre m'ho passo i da igual.
2: Jo potser, mira, Cristian, potser digues, és ara mateix tiro una bomba, però estic totalment en contra del Family Link i de les limitacions del temps per part del pare.
0: Per què?
2: Perquè és que jo vaig tindre Family Link a la Play, vale? Perquè de fet es pot posar de un màxim d'hores, i feia tot el possible per superar aquest màxim. O sigui, a mirava vídeo a YouTube.
0: O sigui, et genera una mica més d'addicció, fins i tot, de poder arribar com a dalt, no?
2: Sí,
0: a dalt.
2: I quan arriba el dia que no té Family Link, pues l'utilitzes massa. Jo crec que els meus pares sí que ho van fer mitjanament bé. A mi hi va ser dir-me, pues mira, això és el mòbil, i em van explicar tot el del mòbil, però mai em van posar el mòbil Family Link ni clics d'hores. Encara que sí que tinc el que ha dit la Júlia, que si estàs una hora a l'Instagram, pues sí que absurd, exacte.
0: I creieu que els vostres pares, les vostres famílies són un bon exemple d'ús de telèfons mòbils? Laia.
1: Sí, no.
0: Aquesta respiració continguda.
1: Perquè jo l'utilitzaria molt més.
0: Més, eh? Si tu fossis adulta...
1: Clar, la meva mare, o sigui, és que sí. El meu pare no té WhatsApp. Aleshores, jo crec que és un bon exemple.
0: Bueno, i per la resta, opineu el mateix, són un bon exemple? Uau. És a dir, per exemple, us estan demanant que a l'hora de sopar, no?, a l'hora de taula, que deixeu el mòbil, ells també el deixen, ells també... respecten aquest moment... és a dir, prediquen amb l'exemple?
4: A veure, jo, pues, tenim regles a casa, i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula, quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil. A vegades, doncs, jo què sé, és el partit del Barça, doncs el mirem, perquè no ho podem perdre, però si trenquem aquella regla, doncs evidentment ens fiquen la bronca.
0: Per aquí algú més vol afegir alguna cosa? Heu tingut alguna... discussió forta a casa per tema mòbils? L'última que... No, n'han tingut mai?
2: No, la cosa és que, Jan, jo et volia preguntar una cosa.
5: Digue'm.
2: Tu estàs de nit, són les 11 de la nit, estàs al teu llit, i et surt una notificació, et vibra el mòbil, i el mòbil està carregant a la tauleta de nit. Com fas per no mirar-lo? Tu has dit que estaries...
0: Ja, és una bona pregunta.
2: Jo soc de les persones que diu... és la noia que m'agrada que s'està confessant. Sí, no, o sea, i això és que ho veig...
0: I no pots deixar-ho allò en visto perquè, clar,
2: exacte,
0: crema.
2: O sea, com ho fas, Jan? Ho necessito saber. Sisplau.
5: Tinc cascos i estic tocant la guitarra. No...
0: Té prioritats.
5: Tinc prioritats,
0: per dir-ho així.
5: Exacte.
0: No? Són prioritats.
5: Exacte. A més, no passarà res. I a més, que m'ha de parlar algú a les 11 de la nit? A veure, potser després ho miro i era la meva companya demanant-me els apunts i em sento molt culpable.
0: Clar. Jo crec que un gran error és tenir el mòbil en vibració, perquè si el tens en vibració i tu estàs fent vida normal, si et vibra deixes de fer la teva vida normal i has de com prioritzar, no? No sé si us ho he plantejat mai.
4: És que jo em sento culpable. Jo penso que si és a Insta o WhatsApp, penso que és algo important, el meu pare, algun amic, i és com que jo penso que si a l'altra persona jo li escric i li envieu un missatge meu, m'agradaria que em respongués. No. Llavors, empatia.
0: Laia.
1: Jo ho tinc en silenci.
0: El tens en silenci, per tant...
1: Sí, directament tota l'estona. Aleshores, sí que és veritat que quan obro la pantalla i veig notificacions, més que contestar-les, mirar-les, a veure què posa.
0: Clar, però et crea angoixa, per exemple, no respondre-les o no mirar-les?
1: No mirar-les, sí.
0: No mirar-les.
1: No respondre-les, depèn quina.
0: Bueno, clar, i de mi, però quan et deixen a tu sense resposta, ja. No, allò sí que ja tenen una mica
2: d'angoixa. Hòstia, hòstia. Ja que n'estic
0: olvidant. Digues, Jan.
5: La notificació del mòbil me l'he configurat perquè soni més forta. Perquè així no passo d'ella. Perquè estic acostumat a que el mòbil em vibri. No molesta. No, ni penso. M'he posat la vibració més forta del mòbil perquè així sí que contesto als meus pares. Sí, papa, he arribat a casa.
0: I una pregunta, a quina hora no? A quina edat creieu que una persona hauria de començar a tenir mòbil? amb 12, amb 8 anys, amb 15...
3: Jo crec que 14, eh? Jo soc
5: tu
3: de...
5: En... 14 és estàndard.
0: Tu estàs sí. en el límit, eh?
3: Sí, no, i és que jo crec que...
0: L'any passat hauries dit el mateix.
3: No, ni fa 2 anys ni fa 3, perquè no. jo soc de les persones que va tindre mòbil a la quarantena de TikTok i em passava 8 hores diàries amb el TikTok de Reels d'Instagram, d'Instagram i de TikTok, i jo crec que soc de les persones que creu que fins als 14...
0: No, o sigui, tu allargaries una miqueta, no?
3: Sí, sí,
0: és a dir,
3: sí.
0: I vosaltres esteu d'acord amb això? Que...
4: No, perquè... jo penso diferent. Jo penso que depèn de la vida de cadascú. Pots tenir pares separats i al final pues, és com que has de dir he arribat a casa, vaig amb el papa, vaig amb la mama...
0: Per tant, tu li dones una utilitat, no?
4: Sí, exacte. A veure, també ho has de saber utilitzar i has de saber per què l'has de fer servir i jo penso que depèn de la vida.
0: Clar, el tema és que moltes vegades els mòbils s'associen també a xarxes socials,
4: clar.
0: a penjar continguts, no? imatges nostres, rebre likes i els likes activen una part del cervell que es relaciona sobretot a... amb conductes addictives, és a dir, que a vegades el rebre un like és gairebé com una droga o com consumir alcohol, per tant és molt greu. Laia, no sé quina edat creus que és la més encertada?
1: Jo és que el problema, la cosa és que jo vaig tindre Instagram un any abans de tindre mòbil, aleshores no sé, jo faria 13 anys
0: 13, o sigui que més o menys i jo us pregunto, jo crec que del Jan ja em sé la resposta, però dels altres creieu que el telèfon mòbil és com el material més valuós que teniu?
1: Sí.
0: Sí. Tu, Jan, dius que no, eh?
5: No.
4: Sí, també. Perquè em contacto amb tothom.
3: Jo estaria amb la Júlia, sí. Jo crec que seria el material més valuós que tinc.
0: Sí, hi ha 3-6 contra un no, eh? Sí, i els que...
5: Bé, gachi!
0: Però està bé que hi hagi aquesta representació, perquè bueno. Per tu hi ha altres coses que són més prioritat, no?
5: Hòstia, la guitarra.
0: Però és... Els que em dieu que sí és per l'aparell o pel que feu a través de l'aparell?
4: Pel dir... que em dona. Perquè sí. amb la guitarra, jo penso que amb la guitarra, pues, si m'ha passat alguna cosa, no puc contactar amb ningú. Amb el mòbil, clar, amb el mòbil si...
0: Et sents literalment aïllada.
4: Clar, amb el mòbil si m'he trencat un peu puc trucar a emergències al meu pare o puc informar per veure alguna cosa que no entenc dels apunts o qualsevol altra cosa.
0: Va, doncs, si us sembla, escoltem ara què en pensen de tot això en altres patis del país.
21: No crec que s'hagi de portar el mòbil a l'escola. Si el porto és bàsicament per escoltar música durant el camí d'anada i tornada.
22: Si tens amics, t'ho passes bé, doncs no ho veig necessari, però si et trobes sol allà o alguna cosa així, aniria bé almenys tenir el mòbil una estona per entretenir-te.
23: A les escoles que prohibeixen el mòbil després tenen millors resultats i els alumnes rendeixen millor. Així que jo crec que només fa que perjudica.
24: El mòbil considero que no és necessari en hores lectives.
25: Perquè els cops que ens deixen estar amb el mòbil estem a l'hora del pati i ningú parla amb ningú, o a classe ningú fa res, estan tots parlant amb altres persones, així que per mi, així, prohibint els mòbils, està perfecte.
26: Jo crec que el millor dels mòbils és poder-te comunicar amb qui vulguis en el moment que vulguis, tot i que això també podria ser el pitjor, perquè ens fa impacients i voler fer les coses a l'instant. Ens està com enganxats a aplicacions com ara Instagram i ens fan com que el nostre pensament estigui limitat i encarar-nos cap a la ideologia que volen ells, que els milionaris que pensem que tinguem com a ideologia pròpia.
27: La diversitat de contingut a l'internet és tant el millor com el pitjor. Si pots trobar tant les millors coses del món com les pitjors, així que...
28: Ens permet estar connectats 24 hores diàries amb tot el món. Gràcies a aquesta connexió que tenim amb el món, crec que ens allunya molt de la nostra vida real.
29: Crec que em sona algun cas d'algun desconegut que li demanés fotos d'ella despullada o coses així.
30: Mai m'han assetjat pel mòbil. Sí que he tingut amics als qui li han assetjat i sí que he dit a defensar-los i hem trobat a l'agressor.
31: Sí que conec un parell de persones que han patit assetjament en línia. Van saber què fer des del minut zero, no van dubtar-ho en explicar-ho a les seves famílies i per sort van prendre mesures, van saber com solucionar la situació, es va quedar doncs en un ensurt, diguem-ne.
0: L'aula i els mòbils i l'aula, l'eterna discussió, tot i que sembla que aquest és un debat que darrerament s'ha resolt perquè s'han prohibit els dispositius mòbils a les aules. Us sembla bé? Us sembla malament? Què en penseu? Escoles sí amb mòbils, escoles no amb mòbil?
4: Jo penso que està bé, però jo què sé, per exemple, com he dit abans, és depèn de cada vida. Si tu tens un problema de que et sents malament o tens, tens salut mental que... Perdó, repeteixo.
0: Vale.
4: Depèn de la vida. Jo penso que si no estàs bé amb tu mateix i no sols hi ha ningú, doncs li escrius al teu pare que et vols anar a casa i tens el mòbil allà. Uh-huh. I si no te'l deixen tenir, doncs llavors crec que depèn de la situació.
0: Clar, jo crec que el debat de si el mòbil és necessari a l'escola ja no és tant potser per comunicar-nos amb les famílies i tal, sinó com a eina d'aprenentatge. La veieu vàlida? Veieu que ens ajuda, ens perjudica? Laia?
1: M'és igual. O sigui, crec que jo, almenys amb el mòbil, aprenc el que vull.
0: Uh-huh.
3: Jo és que el mòbil...
0: No hi ha més distraccions.
3: Jo crec que el mòbil és una completa distracció. Jo soc de les persones que, encara que sí que veig, com tu has dit, Júlia, que potser ajuden a comunicar-te de, pues, mira, papa, mama, estic malament, o avui no em sembla, em ve d'agut vindre a l'insti, i encara que no és la guitarra del Jan, jo crec que és una completa distracció, perquè si estàs en el mòbil a classe i el professor t'està donant la Guerra Civil Espanyola, m'interessa més veure com un gat es cau d'un tercer pis abans que...
5: Un tercer pis?
3: Tu saps que poden caure, s'ha saltat fins a un arbre?
0: És que a la Lola li encanten els gats i els mems. Però què anava a dir-vos? O sigui, centrant-nos una miqueta en el tema de mòbils a l'escola, vosaltres... Suposo que heu vist que darrerament per complir la normativa i a vegades hi ha càstigs, no? Hi ha sancions. Observeu que com més dura és la sanció que s'infringeix per fer servir l'ús, es limita més l'ús per part dels estudiants o no? M'enteneu?
1: Tampoc tant, eh?
0: No?
1: O sigui, jo, almenys a la meva escola, si et veuen, incidència i ja està.
0: I ja està. I per tant la gent el fa servir més, o el fa servir igual.
1: La gent el fa servir, el que passa és que els profes no ho veuen.
0: Ara, però... en el teu cas, en el teu centre, és així també?
3: És que jo ara mateix estic flipant perquè al meu insti són 21 dies.
0: 21 dies sense?
3: 21 dies sense mòbil.
0: Oh, wow.
3: I de fet no és que l'estic utilitzant. Ara mateix el Cristian és el meu professor de català i jo estic... em surt la notificació i surt a la pantalla, me'l pren i són 21 dies sense mòbil.
0: T'ho ara tanca els ulls, imagina't, 21 dies sense mòbil.
3: No puc. Jo em poso a escriure cartes als meus amics i amigues i vamos.
0: I tu, Júlia?
4: A veure, al meu institut...
0: Com, tu podries aguantar 21 dies sense mòbil?
4: Jo crec que sí, jo aguantaria.
0: Bueno, i tu has observat que la gent el fa servir menys des que la normativa també ha canviat en els centres?
4: És que cada centre és diferent, és un món totalment diferent. Hi ha alguns que la sanció és molt greu i altres que no. I llavors, uh-huh, el meu, per exemple, no és tan greu i els alumnes no s'ho prenen tan en sèrio.
0: Clar, i heu observat, per exemple, que des de que no es fa servir tant el mòbil a l'aula o a l'institut, a l'hora del pati potser la gent també té més temps per relacionar-se i això també vol dir més moments per discutir-se, més baralles. Creieu que això ha augmentat o no?
3: Jo crec que les batalles segueixen igual, encara que, Laia, si només et fan una incidència... Disculpeu, és que està aquí. Si només et fan una incidència, els seus companys i companyes l'utilitzen a classe, per exemple, tipus el professor està fent socials i el miren sota la taula, o com ho fan?
1: L'altre dia, per exemple,
3: Sí, conta.
1: Estava la directora a classe perquè va vindre a explicar-nos una cosa. Va sonar un mòbil, però sonar bé, eh? O sigui... Tot el seu so. I ningú va dir res, ningú va fer res. La profe va vindre i va dir que això no torni a passar.
0: I ja està.
1: Ja. O sigui,
0: no fer un gran massa.
1: Clar.
0: Però imagina que s'acaba normalitzant, que passa a cada classe, cada mitja hora, cada 10 minuts. Clar, una cosa és normalitzar i una cosa és potser obrir massa la veda, no? No sé com dir-ho. Jan, tu imagina't en un autocar, en una sortida, no? Que marxeu d'excursió... i que us deixen fer servir el mòbil durant el camí, durant el trajecte. No creus que això fa que us aïlleu una mica més? Quan teniu el company al costat amb qui podeu parlar?
5: En el meu cas sí que seria així. Uh-huh. Jo m'aïllaria.
0: Tu t'aïllaries, sí.
5: Em posaria amb la música. Uh-huh. Per molt que jo mateix crec que evitaria aquesta situació,
0: uh-huh,
5: ja que tinc uns companys esplèndids que em donen unes converses més esplèndides.
0: Però els teus companys fan això, també?
5: Els meus companys...
0: O us preferirien mòbil?
5: Els meus companys crec que preferirien la conversa.
0: Ah, la conversa, eh? Hòstia, la resta igual?
3: Jo crec que els meus companys agafarien una partida del Brawl Stars cridarien en comptes de la cançó de la cançó de la Colacao i que tots hem cantat a l'autocar, cridarien el còdic de la partida i es començarien a jugar.
0: I vosaltres heu observat, els mòbils també tenen moltes coses dolentes, aquí estem parlant d'algunes, però jo crec que la més greu és que potser també es pot fer assetjament a través del mòbil. Heu observat alguna vegada alguna situació d'aquestes? Laia, tu has fet com un respir.
1: És que a veure, jo em sé històries de... no assetjament, sinó
5: històries
1: que...
5: xungues.
1: Sí, que a partir d'una foto que ha sortit i que pues, es veu, pues, han fet X coses.
4: Jo igual.
0: També heu vist, sí. És a dir, que hi ha una part de perill...
3: Quina pena, eh?
0: Real,
3: quina
0: absolutament.
3: Pena, la veritat.
0: Jo ara vull que sigueu sincers, que jo soc profe i a mi m'ha tocat corregir molts treballs perfectes, molt ben escrits, fets per ChatGPT.
3: Déu, m'encanta. Jo soc Déu.
0: O sigui, vosaltres, vull que sigueu sincers, eh? Heu copiat alguna vegada, jo no dic un treball sencer, alguna cosa
4: sí.
0: del ChatGPT?
4: Sí, informació.
0: Oh, no.
5: No llegeixo llibres. No llegeixo llibres. Me'ls descarrego en PDF i li dic al ChatGPT que me'ls llegeixi.
3: Ja, no, soc tu.
0: No creieu que la IA...
5: Espero que el meu profe de català.
3: Agustín, sisplau, no vaig llegir.
0: Els saludem a tots els profes de català d'aquest país.
3: Sí, i socials.
0: No creieu que la IA ens està... posant una miqueta de traves per a l'hora d'aprendre? O són virtuts i són tot de possibilitats?
1: Depèn com l'utilitzis.
5: Exacte.
0: Com?
1: Jo, personalment, jo l'he utilitzat malament. Moltes vegades, jo l'altre dia vaig haver fer un dossier de 16 preguntes i teníem dos ordinadors i jo anava buscant la pregunta al chat, la copiava, passava l'ordinador a la meva companya i així anàvem fent i vam ser les úniques de la classe que vam acabar.
3: Mm-hmm. Jo voldria, disculpa Cristian, però mira, sé que m'estarà ho veurà, però jo tinc el meu professor de català, anem, suposo que tothom té lectura a la seva classe i després té unes preguntes, vale. Pues vam trobar les preguntes per Google i va ser un festín al grup de classe de WhatsApp perquè van passar la web de les preguntes i va ser al posar-les en ChatGPT i després el millor, hi ha altres IAs com de traductor que
0: fan la feina també, no?
3: Sí, però aquesta és molt bona i és perquè al canviant de paraula i així a detectors d'IA no es reconeixen perquè són diferents paraules. Això és molt bona, eh?
0: Bueno, depèn de com ho veiem, si és bo o no, eh?
3: A veure.
0: Clar, a mi també el tema de la IA també em preocupa perquè moltes vegades abans ho estàvem comentant, no? El possible assetjament que es pot fer de crear imatges, generar imatges... d'alguna persona coneguda, d'alguna persona que tenim a prop, i això també pot ser un perill. No sé si vosaltres heu observat alguna cosa sí. d'aquest tipus.
4: Al meu Insta ha passat que...
0: I com has actuat tu davant d'una situació així?
4: A veure, em sorprèn, però vaig escoltant coses de que amb una foto, amb una imatge d'una cara, agafen coses d'internet i ho pugen i tots els instituts del barri ho saben. Uh-huh. Llavors, em sorprèn, però al final és la IA. O sigui, està el món actual i és el que passa.
0: Bueno, jo crec que és un tema molt interessant. Jo crec que ho hem de deixar aquí, aquest debat, ara, perquè ara és l'hora de l'entrepà, que ja sabeu que això és una cosa sagrada a l'hora del pati, i n'hi ha tants tipus com nois i noies en institut, uns de més petits, uns de més grans... Aquí, però, el que tenim aquí al centre d'aquesta taula, jo us recomano que no us el mengeu perquè no és comestible.
5: Està rancio.
0: Però sí que el podem obrir. Laia, sisplau, obre i a veure de què és aquest entrepà.
3: Què hi haurà dins?
0: Què hi ha a l'interior d'aquest entrepà? A veure de què és.
1: Ah, espera't, que hi ha una pregunta. No,
0: estira, a veure què hi ha a l'interior. Vale, doncs ja sembla que hi ha un missatge. El pots llegir en veu alta, sisplau? Sí.
1: Missatge secret. El Víctor té fotos íntimes de... Puc canviar el nom? Sí, no? Vale.
0: Sí.
1: De la Laura, companya de classe, i les vol compartir. Què feu?
0: Bueno, doncs mira, aquí tenim, en aquest entrepà, el que ens demana és que consensuem una possible resposta que li donaríem al Víctor, no? El Víctor té fotos íntimes de la Laia, companya de classe, i les vol compartir. Què faríeu de la Laura?
5: Avisar algú.
0: A un adult?
5: Sí, 100%. Jo el primer que faria és evitar confrontar-me amb el Víctor, depèn de la relació amb la que tingui jo amb ell, però jo sempre m'he considerat un tio molt pacífic i no m'agrada els conflictes de cara, no m'agrada.
0: De fet, 3 de cada 4 nens i adolescents a Espanya han patit situacions de violència sexual a través del mòbil. I el que es recomana és moltíssima precaució a l'hora de passar fotografies o vídeos i denunciar en cas que us passi i que no us guanyi la vergonya, no? Buscar ajuda, sobretot. Què faries tu en aquest cas, Júlia? Sembla una miqueta el que comentava
4: sí,
0: abans.
4: A mi m'ha passat amb amigues. I si l'altra persona que és qui vol passar les imatges, depèn de la relació que tingui, li faria veure. Perquè a vegades fem les coses per crear atenció, per jo soc el més guai. Llavors, li faria veure, parlaria amb ell o ella, i si ve que no canvia, que no vol seguir amb el que t'he pensat, com ha dit ell, buscaria ajuda.
0: A l'escola us ajuden a ser curosos amb aquest tema o no?
5: En absolut.
0: No us parlen de l'extorsió, per exemple? No us ho comenten?
3: Bueno, a mi sí que, per fer el punt d'aquí de... o sigui, diferència, a mi sí que em van donar una xerrada i sí que va estar més enfocat, com ha dit la Júlia, del tema de fer consciència a l'altra persona de que la majoria de casos és per això, perquè es volen creure que són més guais o tenen por de que l'altra persona es deixi, i llavors sí que amenacen i tal. I al meu insti sí que va haver-hi una conscienciació sobre aquest tema, sobre el passar fotos que aparentment són inofensives, però que després sí que poden circular per tot arreu.
0: Creieu que és suficient o necessitaria una miqueta més?
3: Una miqueta més aniria molt bé.
0: Sí, al... sí, sí, esteu d'acord tots. Sí.
1: És que en el meu col·le va vindre un policia, per situacions igual donades va vindre un policia a donar-nos la xerrada.
0: Doncs amb aquest argument acabem aquest bloc i comencem el de les preguntes extremes, on caldrà que us mulleu, eh? Us haureu de mullar, tot i que podeu també comptar amb el comodit de passar, tot i que no us ho recomano. I si voleu, també després em podeu fer que jo respongui una d'aquestes preguntes, perquè aquí tots hem vingut a jugar. Us plantejaré un dilema a cadascú de vosaltres i haureu d'escollir quina de les opcions us quedeu. Esteu preparats?
4: Sí.
0: Sí? Jan, començo amb tu. Has de triar entre que et peguin o que circuli una foto teva a les xarxes despullat. Què prefereixes?
5: Depèn de qui em peguin, depèn de la foto.
0: No, aquí no, aquí t'has de mullar.
3: Jo et pego.
0: Què tries?
3: Jo tinc una foto teva despullat o jo et pego. Què prefereixes? La comparteixo o et dono una ofetada?
5: Pega'm.
0: Júlia, vaig amb tu, eh?
4: Vale.
0: Que et trenquin el mòbil o que una amiga et faci mal i et deixi de parlar.
4: Oh, wow. Uala, és que depèn de l'amiga, perquè una amistat és molt important per mi. Llavors...
0: La teva millor amiga,
4: Vale, tinc una pregunta. El mòbil? Vale, la targeta SIM?
0: Aquí són les preguntes extremes,
4: és que, és que la targeta SIM es trenca també?
0: Tot es trenca. Tot. Et quedes sense dades, sense galeria, sense res. Però la teva millor amiga també t'està traint,
4: És
0: la teva millor amiga, o sigui, la persona que més t'importa en la teva vida. Què prefereixes? Que trenquin el mòbil?
4: Que se'm trenqui el mòbil.
5: Júlia, jo et trenco el mòbil, sí que...
0: Aaron, vaig a tu. Tenir 1 milió de seguidors o 5 amics de veritat? Uau.
3: Vale.
0: Aquest silenci...
3: Vale, i jo crec que crearé discòrdia, però 1 milió de seguidors.
0: Ostres.
3: Ho sento, però és que amb 1 milió de seguidors puc fer moltíssimes coses. Ja estan consciència sobre tema, educar, i amb 5 amics de veritat, jo crec que...
0: No jutjarem, oi que no?
4: No.
3: Jo sento,
5: Ja els tens, o sigui.
0: Laia, vaig amb tu. Gràcies. No veure mai més a la teva família o no tenir mai més mòbil?
1: Ah, no tindré mai més mòbil.
0: Molt bé, la resposta correcta. I ara sí. I bueno, me'n voleu fer alguna a mi o què?
3: Sí, Cristian.
0: A veure. Aaron.
3: Què us sembla?
0: Una pregunta extrema.
3: Vale. Tu ets profe de català, oi? Vale. Què preferiries? Que una foto teva despullat circulés per les nostres xarxes?
5: Uf,
3: o que mai podressis tornar a ser professor en aules de primària. Podries fer de secundària, d'universitat, però a primària aquells nens petits que volen aprendre el català no els podries donar aquella satisfacció d'ensenyar-li que són el neutre.
0: És xungo, però crec que no toleraria massa la de la foto meva despullat. Crec que no seria massa tolerable a la meva feina. Per tant... Jo crec que hi ha resposta.
4: Jo tinc una altra.
0: No, però... Sí. Va, a veure, va, una rapidíssima, vale. Rapidíssima, sou molt dolents,
4: Vale, què prefereixes? No tenir mai mòbil?
0: Mai mòbil?
4: O no poder fer... No poder ser professor, dedicar-te a una altra cosa.
0: Jo preferiria ser professor i no tenir mòbil.
4: Vale.
5: Molt bé.
4: Vale.
0: I no és una resposta de bien queda, us ho prometo. I ara sí que hem d'arribar al final d'aquest capítol de l'Hora del Pati amb aquests quatre magnífics tertulians, que la veritat és que aquí podríem haver-nos estat hores.
5: Ah, és millor.
4: Sí, t'ho juro.
3: Jo crec que sí,
5: Sí, sí.
0: Això sí, abans que soni el tim, m'agradaria que tots nosaltres ens quedéssim amb un titular, amb una idea de tot allò que hem comentat, alguna cosa que hem après, I res, una mica per tancar el programa. Aaron, amb què et quedes?
3: Que he pogut veure diferents punts de vista sobre tant l'institut com persones amb el mòbil, i podré separar-me més per utilitzar-ho en parlar amb els pares com la Júlia, o potser em dedico al saxofon i faig una banda amb el Jan.
5: Vinga,
0: aquí sortirà un futur saxofon musical. Guitarra, Laia, tu amb què et quedes?
1: Que els mòbils són bastant complicats de portar.
0: Jan, tu?
5: Cada mòbil és món.
0: I tu, Júlia?
4: Jo a saber portar el mòbil.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Jan, Júlia, Aaron, Laia, per la vostra sinceritat i la vostra generositat. Sou genials i la veritat és que m'heu fet sentir aquí de mar de gust amb vosaltres i segur que aquells que ens heu escoltat, gràcies també per ser-hi, també segur que hem gaudit moltíssim i res, em sap greu perquè l'hora del pati s'ha acabat i cal tornar a classe i fins al proper episodi.
3: A tu, està molt bé.

t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

Ladies and gentlemen, please welcome The Cause.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble engega la campanya de prevenció d'incendis forestals amb xerrades a totes les urbanitzacions. L'Ajuntament intensifica les mesures de seguretat davant un estiu que es preveu de risc, recordant la prohibició de fer foc i l'ús de pirotècnia a les zones forestals. Joan Bascunyana és cap de Protecció Civil a Tordera.
2: Com puc prevenir que des de la meva casa, des de la meva parcel·la, no s'iniciï un incendi forestal que després acabi afectant doncs, el bosc, la muntanya? I com puc prevenir, quines accions puc fer a la meva parcel·la perquè si m'arriba un incendi forestal, els danys que pateixi sigui els mínims possibles?
1: Aprovat el projecte de la nova deixalleria de Tordera, en breu es podrà licitar i començaran les obres. En aquests moments es troba en procés d'exposició pública. Ens parlava del projecte Sergi Masó, regidor de Medi Ambient.
3: Amb una deixalleria nova, molt més àmplia, podem posar molts més contenidors, separar molt millor en origen tot allò que ara aboquem en aquests dos contenidors de voluminosos i per tant doncs, aconseguirem fer un reciclatge molt millor de tot allò que ara va directament a l'abocador.
1: Comença avui la mirada del poeta 2026 amb una xerrada amb la poetessa Anna Bou Jorba. Dissabte continuaran les activitats amb l'itinerari artístic, una xerrada d'avui que podreu seguir en directe a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera i en reemissió per ràdio dissabte al matí després de l'informatiu de les 10. I oberta la convocatòria per sol·licitar beques menjador escolar. Les beques estan adreçades a alumnes escolaritzats a Tordera o empadronats a Tordera i escolaritzats al Maresme pel curs 26-27. Toñi García, regidora de Serveis Socials.
4: Tenim sempre una demanda gran, com ja sabeu, i en el tema de menjador també. No? En aquest sentit sabeu que és un ajut que també es fa amb Consell Comarcal i que compartim. Nosaltres també tenim la nostra partida a nivell municipal.
1: El prebenjamí de l'Atlètic Club Tordera es proclama campió de la Copa Girona Promoció. L'altra cara de la moneda va ser pel Benjamí B, que va perdre la final i finalment l'infantil A no va aconseguir l'ascens a Divisió d'Honor. I aquest cap de setmana arriba la novena edició del Memorial Juan Manuel Rueda. L'Atlètic Club Tordera tancarà la temporada aquest cap de setmana amb partits durant tot el dissabte i diumenge. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: De moment, la situació meteorològica avui ve marcada pel pas d'una línia frontal que aquest vespre ens ha de deixar precipitacions generals i també un descens de les temperatures entre aquesta nit i demà. De moment, però, avui, aquest matí, nuvolositat variable, núvols alts, núvols mitjans, no s'esperen precipitacions, amb vents fluixos girant cap al sud-oest, cap a Garbí, i aquesta tarda aquest vent es reforçarà de component entre l'est i el nord-est, sobretot cap a mitja tarda i vespre. Això farà que la mar també s'alteri amb àrees de maror aquí a la costa maresmenca, sobretot durant la recta final del dia. De moment, pel que fa a precipitacions, cap a la recta final de la tarda començaria a ploure aquí a la comarca en forma de xàfecs, localment de caire tempestuós, que ens acompanyarien ben bé fins pràcticament la mitjanit. Després continuaríem amb el cel força tapat, i no descartem que la matinada de demà, primeres hores del matí, encara es pugui escapar alguna precipitació de caràcter feble i poc important. Després, les pluges es retiraran, les temperatures demà que baixen en relació a les d'avui, però amb el cap de setmana tornarà també la calor estiuenca, sobretot de cara a diumenge.
1: Ho deixem aquí recordant que avui també connectem amb colònies, en concret amb els alumnes de 6è de l'escola La Raureda que estan a Cala Canyelles i amb els alumnes de 2è, 4è i 6è de primària de l'escola Badrona que es troben a la casa Alibert de Muntanyola. Tot plegat a l'informatiu avui de Ràdio Tordera. Gràcies per la seva atenció. Ens actualitzem en propers butlletins.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
6: Bona tarda. Un dia més amb vosaltres, intentant-vos fer-vos passar una estona agradable en tot el que forma part de la cultura. per parlar-vos de música, teatre, pintura i totes aquelles coses que formen part del món artístic i cultural. I com sempre, deixeu-me que saludi qui farà el control tècnic perquè tot funcioni bé. Bona tarda, Pons.
7: Bona tarda, Carme.
6: Què tal?
7: Molt bé, aquest dia...

cotxe amb una miqueta de pols, que de seguida agafa una mica de pols, bueno, tornen a estar una altra vegada brut. Què hi farem, no? És a dir, bueno, hem de donar de menjar a tothom, per tant, sí, sí. Tornarem a pagar. Bé, doncs, aquesta tarda parlarem amb dues convidades. A la primera part parlarem amb la poetessa Anna Bou. Parlarem amb ella i del seu llibre, perquè són els protagonistes aquest dissabte de La mirada del poeta. I a la segona part, no sé si recordeu que el 24 de maig es va fer un concert de gospel a l'església per recaptar fons. Recordeu que era un que valien 10 euros i que es recaptava diners per un projecte de realitat virtual destinat a ajudar els nens i nenes que s'han de sotmetre a endoscòpies freqüents perquè pateixen una malaltia que és la esofagitis eosinofílica. I aquesta segona entrevista la podreu veure per YouTube perquè la convidada estarà en els estudis. La poetessa no estarà en els estudis amb nosaltres, ja li hagués agradat, però com que després a les 7 ja ha d'estar a la biblioteca per fer aquesta xerrada que, en la que presentarà en Quimaro, doncs era impossible fer les dues coses. Per tant, hem decidit millor que la féssim per telèfon i, en canvi, amb ella, amb la Zoraida, la farem aquí als estudis, amb la qual cosa podreu veure-la si teniu ganes. Doncs, mentre que truquem a l'Anna Bou Jorbà, escoltarem una cançó que a mi em semblava que, com que el programa avui anirà una part parlarà de poesia, i he triat una cançó de l'Anna Belén, que és un poema de García Lorca, que suposo que haureu escoltat moltes vegades, que es diu Romance de la Luna. Per tant, escoltem a l'Anna Belén mentre truquem a l'Anna Bou Jorbà.

0: Bona tarda, Anna.
1: Bona tarda.
0: Hola. Bueno, gràcies per estar aquí amb nosaltres aquesta tarda, perquè tens una tarda bastant planeta, no?
1: Sí, bueno, gràcies per convidar-me i, bueno, unes tardes així són per gaudir, o sigui, que moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Bé, perquè a les 7 ja hem anunciat que tens que una xerrada de la biblioteca presentat per en Quimaro, per tant, ara hem aprofitat per, en principi, fer una mica de boca, no?, per començar, i la gent, que hem dit que la gent que tinc ganes de veure i que vulguin escoltar, doncs que a les 7 es podeu trobar a la biblioteca. Bé, tu enguany ets la convidada d'aquest projecte bianual que es diu La mirada del poeta. No sé si coneixes el projecte o havies sentit a parlar. Què en penses d'aquest projecte?
1: Sí, sí que el coneixia i n'havia sentit a parlar i l'havia mirat, perquè a més vau convidar fa 4 anys, fa 2, en Josep Pedrals, magnífic, i a la Cèlia Sánchez Mústic, poeta i amiguíssima, i me n'havia parlat, molts records de part de la Cèlia.
0: Moltes gràcies.
1: Me n'havia parlat i m'ha dit que era una cosa emocionant, preciosa, magnífica, o sigui que us coneixia molt bé i tenia molt, molt bones i emocionades referències de La mirada del poeta. I enguany tinc la fortuna de ser jo la poeta.
0: I què en penses de que es faci un projecte com aquest?
1: A mi em sembla que és una de les coses boniques de l'existència. El món està refotut, de vegades els homes humans ens mengem els uns dels altres, i detalls magnífics, poètics, amistosos, emocionants, com La mirada del poeta de Tordera, és una cosa de debò que fa obrir el cor i l'ànima. Visc una part de l'any a Xile i ho vaig explicar, vaig dir, vaig a Tordera i em fan La mirada del poeta. I Xile, que és un país poètic, recordem, Neruda, Mistral, Huidobro, Parra.
0: Sí.
1: Tothom estava emocionat i es quedaven bocabadats que existís un lloc que es diu Tordera, ja ho han buscat, que es fes una delícia com aquesta. És una meravella mundial.
0: A més, és un lloc petit, que tampoc no és que sigui un gran lloc, és a dir, que és un lloc petit, però sí que tenim molta... Sempre ens ha agradat molt la poesia i, per tant, sempre hem dedicat un temps a fer aquest recorregut poètic amb diferents poetes. En aquest cas, vull dir, me n'alegro que hagis coincidit amb altres poetes que han estat aquí.
1: Sí. Bueno,
0: tu com entres en el món de la poesia? Perquè la teva formació al mirall una mica... Vaig veure que no tenies res a veure amb la literatura, no? No pertanyies, a mi em semblava que no pertanyies a aquest món, però te dediques a la poesia. I com entres en el món de la poesia? Què et porta a aquest món?
1: Sí, jo des de petita, no sé, per aquelles coses de no sé, no neix així i després ho fomenta, però sempre havia escrit poesia, sempre, des de petita. Cosa que, clar, els meus pares estaven encantats amb la nena que escrivia poemes per ella i ja està. Sempre vaig escriure poesia. Em vaig dedicar al disseny a nivell professional, tot i que sempre... repeteixo, escrivia poesia i llegia, sempre ha estat una grandíssima lectora. M'havia plantejat dedicar-me a les lletres, però també sóc molt visual, a casa érem família de constructors, arquitectes i dissenyadors, i em vaig dedicar al disseny. Però per mi sempre han estat molt, molt, molt lligats disseny, la cosa visual, el poeta, estic al millor lloc, i la lectura, per mi va molt, molt, molt lligat. Llavors sí que hi ha un moment a la vida que ja entro més al món de les lletres, i m'hi dedico ja, diguéssim, ja amb totes les de la llei i les del diccionari. Però sempre ho lligo molt, eh? Per mi la cosa visual, el disseny em fa escriure com escric.
0: Bueno, mira, és una relació una mica que et pot sorprendre, però bueno, si tu trobes... Uh-huh. Sí, bueno, és, possiblement la poesia també a vegades pot ser una poesia visual, no? Tenim poemes,
1: sí,
0: com per exemple d'en Salvat Papasseit, no? Que aquells poemes que fan formes també és una mica una poesia més i més visual, no?
1: Sí, exacte, en Papasseit, en Brossa, són estrictament més visuals, amb cal·ligrames. Jo sóc més que visual de forma, de format del poema, de base. Jo escric amb moltes, moltes imatges. Per això la meva formació com a dissenyadora m'ha estat un clau per escriure els versos. Jo escric imatges, bàsicament. Sí.
0: Molt bé. Bé, la poesia té un llenguatge difícil, molt conceptual, no? I és una mica a vegades no tothom entenedora, i el fet de fer coses com aquestes penso que és acostem una mica la poesia a tothom, no? Perquè no tingui tanta por d'enfrontar-se. A més, jo era professora de llengua i de literatura, i per tant cada vegada que deies amb els alumnes que havíem de mirar poesia em miràvem amb una cara volent dir, què passa amb això, que no entendrem res, no? I, bueno, la veritat és que és una mica més difícil, però tu creus que, a banda de que sigui més difícil una mica menys entenedora de moment, és a dir, que el que passa és que la poesia a vegades s'ha de fruir, no? S'ha de disfrutar.
1: Sí.
0: I no cal... És com la pintura, que no sempre l'has d'entendre, no? A vegades, és a dir, el ritme que té la poesia, la musicalitat, això ja dona quelcom, no? Tu creus que llavors la poesia pot ser una eina de transformació social?
1: Sí, jo crec que realment la poesia, sempre en moments complicats de la història dels humans, surt la poesia. La poesia mai ens deixa. La poesia ja va estar allà als racons, no? Quan tu vas a una llibreria, normalment la poesia està a l'última deixa, de l'últim racó, perquè no és per les grans masses. Però la poesia mai abandona l'home, i l'home la necessita. I per això també, per exemple, m'agrada molt la poesia de l'est, dels poetes polonesos, que es van fer grandiosos justament perquè són fills de la Segona Guerra Mundial. Llavors, en moments de fragilitat humana, la poesia és necessària. O sigui, jo crec que la poesia no ens deixa mai. Una altra cosa és que nosaltres, les persones, la deixem una mica. Perquè té aquesta cosa de que a vegades és hermètica, abstracta, també. Però també existeix una poesia més entenedora, que no vol dir que sigui menys. A mi m'agrada la poesia més entenedora, no hermètica, m'agrada entrar-hi i que entri dins la persona que llegeix. Jo defenso que hi hagi sempre un misteri, hi ha d'haver un misteri en la poesia. Per això no pot ser explicativa, però tampoc ha de ser un mur, no? Un mur de Berlín que no et deixi entrar, perquè llavors es passen les ganes, exacte. Sí, sí, sí. Però jo crec que és necessària i ens l'estimem més del que la gent es pensa.
0: No, i a més, és a dir, la poesia, també hi ha una poesia social en algun moment, no? Hem tingut els poetes en un moment determinat en què han escrit poesia, i a més, la gent, a vegades jo, per entrar amb els alumnes, els deia, mira, escolteu, quan escolteu una cançó, penseu que la cançó també està escrita en vers, i que té un ritme, i que té... És a dir, i us heu plantejat això, a vegades, desmitificar-la, no? Una mica treure el mite, no? De que és una cosa complicada, fa que pugui ser més entenedora, i si més no, vull dir, per tant, tenir un caire més social, que és el que jo pretenia preguntar-te, no? És a dir, la poesia pot ser una transformació social? Jo penso igual que tu, que sí, que pot ser una eina de transformació social, senzillament per això, no? Tu penso que amb la teva resposta creus que sí, no?
1: Sí, sí, a més, exacte, és simplement de vegades obrir la ment, no? Quan poesia una persona, algú, tots pensem damunt del paper, exacte. També pot estar damunt de la música. Un poema s'assembla molt a una cançó, de vegades són el mateix. O un eslògan, no? Quan sentim un eslògan, una frase que ens uneix, un cant social, allò en el fons és una estrofa. O sigui, la poesia, si s'amplia, no? Si són flexibles i dinàmics, no és només aquelles estrofes que estan damunt d'un paper i que has de fer l'esforç d'obrir el llibre. Magnífic esforç, d'altra mena, però...
0: Sí, sí.
1: I també, avui dia, els whatsapps, i quan algú es posa així com amorós, quan es toquen la fibra i vols enviar una cosa, en el fons, si ens ho pensem molt, de tant en tant enviem versos. Quan mesures les paraules, quan tampoc vols ser evident, de vegades la gent inconscientment pot escriure algun vers. Jo sempre defenso que tot és molt poètic i que tothom pot tenir un moment de poètic a la vida. O sigui, la poesia no només és els llibres, és també està viva. Sí.
0: Tu no creus que, a més, moltes vegades els adolescents, en l'època aquella amorosa del teu primer amor, hi ha molta gent que escriu poesia? No sé, en aquest moment, amb això que els nostres joves... és que, bueno, estan molt enganxats als mòbils, o com a mínim això és el que es diu, però jo recordo, no sé, que quan te n'enamoraves per primera vegada, penso que escrivies una poesia, segur, un poema, no? Segur que escrivies un poema d'amor.
1: Sí. Clar, clar, per això comentava els whatsapps, de vegades segur, si ens hem enviat algú amb un whatsapp, doncs intentes fer una cosa com bonica, polida, bueno, això ja és un inici, és una espurna de poesia, i exacte, si un està enamorat, la prova definitiva d'estar enamorat és escriure un poema. Bueno, i la prova definitiva és que sigui dolent i que l'altre faci un decret. Això ja és increïble, eh? Això és amor. Poesia no sé, però amor pur segur.
0: Amor pur segur.
1: Tots hem escrit poemes. El que sí que defenso és que aquests poemes que hem escrit als 15 anys després es quedin a un calaix, i que el calaix es tanqui amb una clau eterna. Perquè normalment bons no són, però allà estan. Els amorosos, li cal a l'amor una miqueta de maduresa, no sé que sigui Rimbaud, però això és...
0: Bueno, sí. Però per això tots hem escrit en algun moment, o molta gent hem escrit en algun moment un poema d'amor, perquè estem enamorades. Bé, entre les teves obres s'ha triat el Cirurgia de Màscares, Premi Vila de Catarroja 2016. Has estat tu la que ha fet la tria o t'ho han proposat?
1: La tria ja me la van proposar, però em va semblar perfecta, perquè, bé, clar, els poemes són criatures que t'estimes, com fills, però em va semblar molt bona tria perquè és molt, molt visual. Jo soc visual, estic amb imatges i amb poesia, però vull dir, per mi és important la imatge. Però aquest, com que trec una cosa exagerada, carnavalesca, molt, molt visual, em va semblar que era... es queia perfectament amb la mirada del poeta.
0: Bé, llavors, bueno, tu ja t'anava a preguntar per què aquest llibre i no un altre dels teus, però ja ho has explicat una mica, no? És a dir, perquè en realitat tu el que volies era que fos una mica també visual, no? I que a més, com que els teus poemes estaran tan ballats, no? Hi haurà música, hi haurà un moviment i, per tant, vull dir, una mica complirà aquesta fase. Tu, de què parla aquest llibre? I tu, quan parles d'aquest llibre, què pretens comunicar-nos?
1: Sí, bona pregunta. Havia també dubtat perquè fa poc, per cosa de suposo lògica natural, hagués triat l'últim que he publicat fa un any, que és el Aferrar-se al vent amb les dents, un títol interessant, ja en parlaré, i clar, està nou, està encara acabat de pintar, fa olor de nou, l'Aferrar-se, i estic molt orgullosa. Aquest, del Cirurgià, de fet, fa 10 anys ja que el vaig escriure, bueno, que va guanyar el premi, sí. Tot i que es va publicar el 2019, crec que recordar el 18. Clar, aquest, de què parla? En el fons, celebra la vida. Jo crec que, si m'he de resumir o de què escric, o difícil de dir, però crec que els poemes... Ui, s'ha tallat? No.
0: No, te sento perfectament.
1: Ah, val. Doncs jo crec que en el fons és una celebració de la vida, i la vida és les seves alegries, les seves penes, el seu absurd, i això crec que aquí està molt ben explicat a base d'un carnaval d'imatges, moltes imatges molt diferents, amb objectes inanimats, aquestes titelles, animals, molts animals, incloc dintre dels animals l'ésser humà, que és així, un animal. Llavors crec que està molt viu, és un poemari molt, molt viu, amb moltes arestes, amb moltes carícies, amb molts punts. Dona molt joc, és el que crec.
0: Bé, mira, vull dir-te una cosa. Tinc el teu llibre, Aferrar-se al vent amb les dents, davant meu.
1: Ah, que bé, moltíssimes gràcies. Perquè, m'estimo molt.
0: Perquè, a més, jo volia haver agafat el Cirurgià de Màscara, però no hi era a la biblioteca per llegir un poema per acabar aquesta entrevista. Llavors, com que no hi era i hi havia aquest, he agafat aquest i m'ha fet gràcia precisament que tu hagis comentat aquest llibre, no? Per tant, jo llegiré un poema curtet teu una mica per arrodonir aquesta entrevista, que em sembla que, bueno, vull dir, jo penso que aquesta tarda acabarem de conèixer-te, que acabarem de veure't. Jo acabo les 7 aquí al programa de ràdio, per tant arribaré tard, si sents que obre la porta una mica tard, seré jo. És a dir, perquè no podré arribar.
1: Et saludaré, perfecte, molt bé.
0: No podré arribar a l'hora. Doncs no sé si vols afegir alguna cosa més, Anna, però per mi penso que ja hem tractat una mica el que podrem veure, el que podrem escoltar, el que podrem sentir amb aquesta passejada poètica del dissabte. Vols afegir alguna cosa més?
1: No, gràcies. Estic molt feliç. Estic feliç com un... Jo pensava, estic feliç com un gínjol i quan dic això no sé molt bé què dir, perquè un gínjol no sé molt bé per què estan feliços. Al meu costat els gínjols estan tristos, de tan contenta que estic. O sigui que volia afegir que moltes gràcies.
0: Bueno, doncs moltes gràcies a tu i espero que t'agradi molt aquesta passejada i que la frueixis molt i que ens ho passem molt bé, tots plegats.
1: No en tinc cap dubte, de debò.
0: Molt bé. Sí. Doncs moltes gràcies, Anna. Fins la propera.
1: Moltes gràcies a tu. Fantàstic. Una abraçada ben forta i ens veiem ara mateix.
0: Una abraçada. Doncs, gràcies. I ara ens n'anem a publicitat.
2: Ràdio Tordera. L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca. És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469. Tordera.

0: Bé, doncs ja veieu que estem en música de poemes. El primer poema que hem sentit era l'Anna Belén cantant Romance de la Luna de Lorca, i ara hem sentit un petit fragment d'Antonio Machado, Un olmo seco, que és un poema que m'agrada moltíssim, perquè és un poema que parla de recuperar-se, no? És a dir, quan el va escriure ell estava molt malament perquè se li havia mort la seva dona, i llavors ell parla que en un moment determinat va veure aquest arbre que li sortia una branca i va pensar que amb ell li passaria exactament el mateix, que estava molt malament, però que segurament tornaria a sortir d'aquest dolor que tenia per la mort de la seva dona. Doncs ara us llegeixo aquest poema que he dit. És un poema que del llibre que ella precisament ha publicat últimament, que és Aferrar-se al vent amb les dents, i és un poema curtet que es diu Inassistent. Si pogués escriure un poema sobre una fulla que lentament es balanceja, s'acomiada de l'aire mentre cau. Però no puc. Mira com cau el poema no escrit. Suau es desprèn de la branca, on mai no ha estat, fins a jaure els teus peus, que ja no hi són. Mireu, és molt curtet, però la veritat és que diu moltes coses. Bé, doncs, i continuem amb el programa. En aquest cas, recordeu que la segona hora jo us he dit que tindria aquí a la Zoraida. Vull dir, ja està aquí amb els estudis. Recordeu que aquesta entrevista la podeu veure per YouTube, perquè és en directe i, per tant, podeu veure-la. Per tant, si voleu, teniu aquesta possibilitat. Bona tarda.
1: Bona Zoraida. Tarda.
0: No sé el teu cognom.
1: Gómez.
0: Gómez. Vale, jo te vaig posar en gospel en la meva fitxa i llavors no te vaig preguntar en cap moment com et deies de cognom. Bé, doncs bona tarda, gràcies per estar aquí, vull dir benvinguda.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Bé, en el nostre programa del 21 de maig parlàvem d'un concert de gospel solidari que recollia diners per un projecte de realitat virtual. Primer de tot, com va anar el concert? Jo havia d'anar-hi, però no hi vaig anar-hi, vaig pagar l'entrada, això sí? Perquè no vaig trobar bé. Llavors no, va ser una tarda que em vaig trobar fatal i llavors no vaig tenir ganes. Tenia un problema, havia d'anar moltes vegades al lavabo i a l'església no es podia anar al lavabo.
1: Sí, és veritat. És una de les coses que ens vam donar compte quan ja hi érem allà, que hi havia persones que havien demanat i era com, oi, és veritat. Llavors, pues...
0: Bueno, és l'espai que hi ha, no? Sí. És a dir, és un espai determinat que no està pensat. Llavors jo havia d'anar a la lavabo, tenia un problema a l'estómac i llavors vaig pensar, millor me quedo a casa.
1: Pues sí. Molt bé, moltes gràcies per col·laborar igualment.
0: Bueno.
1: El concert va ser un èxit.
0: Va omplir a tot el que volíeu?
1: Més inclús.
0: Ah, molt
1: sí,
0: bé,
1: va
0: no?
1: Va ser un èxit total. Molt contents i molt emocionada jo en aquest cas particularment perquè és com és a casa i jo al principi pensava, si em preguntes fa 3 setmanes, el meu dubte era si vendríem entrades, perquè llavors tothom em deia no, perquè ja veuràs tu en l'últim moment i en l'últim moment no sabíem on ficar la gent a l'església.
0: Sí, que bé, no?
1: Sí, la veritat que sí, que vull donar les gràcies a tothom perquè va venir moltíssima gent, tant del poble com gent dels voltants, i vam emplenar, i més, vam arribar a vendre 340 entrades.
0: Molt bé.
1: O sigui que el meu objectiu eren 175-200, o sigui, vam posar...
0: El doble.
1: O sigui... Brutal, o sigui, per nosaltres molt contents i perquè la gent, aquesta solidaritat i per col·laborar amb els nens, no?
0: No, i sobretot jo penso que aquí hi ha gent que li agrada el gospel. Nosaltres, a veure, jo visc a Figuera Color, i nosaltres, a la nostra junta, hi ha una persona que cantava gospel abans a Barcelona, i havíem portat moltes vegades la coral de gospel de Barcelona en el nostre... A la nostra festa major, ara actualment ella ja no canta i per tant no, ja no està en aquest conjunt i ja no puja, però sempre que fèiem el concert de gospel estava ple. Sí. Hi ha molta gent que li agrada el gospel.
1: És que és una música molt maca i, a més, et dona molta alegria. O sigui, sí. Perquè pots fer cançons, perquè com fan versions, poden fer unes versions més lentes i unes altres més mogudes i més, amb més alegria, que això és el que et dona vida, no? Llavors, sí. Quan van començar el concert va ser molt maco, perquè com era, anava tot en conjunt al Dia Mundial de la Malaltia, que va ser el 22 de maig, amb el projecte de Nixi i l'endoscòpia sense por. Llavors, vam entrar a l'església, tot el grup de fil de gospel, des de l'entrada de l'església, quan ja tothom estava, van entrar amb les llums apagades, amb com unes, com un, no eren espelmes, però de color lila, un rosa lilós, que és el color del Dia Mundial, i van entrar cantant una cançó més lenta, no? I després ja van anar pujant, no? I va ser molt maco, no?, l'entrada, o sigui, jo la tinc com molt, molt gravada i em vaig emocionar per això, no? I veure, et giraves, perquè jo estava davant amb, pues, amb l'alcaldessa, amb els regidors, i et giraves, no?, i veies tota l'església plena i donava goig.
0: Que bé, no? I a tu com se te va acudir això de portar aquí un grup de gospel? És a dir, perquè tenies diferents possibilitats, hauries sí. pogut fer un altre tipus d'activitat, sí. però...
1: Portar pues és una cosa que portava ja temps, o sigui, era com que... Jo ja havia fet amb ells un concert benèfic a Barcelona. Amb ells, és la segona vegada que col·laboren amb l'associació. Nosaltres vam fer fa 3 anys el congrés a Sant Joan de Déu, i d'activitat com més fora del congrés, com més lúdica, vam fer un concert al recinte de Modernista de Sant Pau.
0: Ah, molt xulo, sí. de més a més, sí. a Sant Pau.
1: Llavors ells també van venir a cantar, llavors ja ens coneixien, però jo sempre els hi he dit... Sempre m'ha quedat com volia fer alguna cosa a casa, no? Creia que jo tenia moltes ganes de fer coses aquí. I llavors era una cosa que ells tampoc havien cantat mai a Tordera, o sigui, havíem cantat a tots els voltants de Tordera, menys a Tordera.
0: Mira.
1: I llavors un dia parlant jo vaig dir, pues, s'ha de fer. Llavors aquí pues, ja van començar i jo vaig dir, pues, mira, tenim aquest projecte que crec que pot ser molt xulo, que ens faltava una mica de diners i tal per poder-lo aconseguir, i vam dir, els hi vaig proposar i van dir que sí, perquè ells, és veritat que el 90% de cursets que fan són benèfics per associacions o per col·laborar o per ajudar en alguna causa. Llavors, doncs d'aquí ja vaig anar a l'Ajuntament, em vaig reunir amb en Pere, amb l'Elisabet i amb tots, i vam dir que endavant. Llavors, bueno, després vaig parlar amb un mossèn, i sí, sí, tothom de seguida va obrir les portes, tothom ens va dir que sí, que cap problema, i molt bé, la veritat és que molt contenta.
0: Bueno, clar, l'espai és una mica, és a dir, bueno, ja veig que no, que jo anava a preguntar si va ser difícil aconseguir-ho, però veig que no, perquè, perquè a més, si tu ja els coneixies perquè ja havies treballat amb ells, se suposa que bueno, que estarien disposats a tornar-te a ajudar un altre cop, no? Per tant, difícil no va ser, no? I també vau recollir prou diners. És a dir, amb aquests diners que heu recollit, en teniu prou?
1: Nosaltres, o sigui, aquest projecte eren com 4 potes del projecte. Llavors ens faltava com una, i aquesta sí que és veritat, que ens ha donat per poder acabar de tancar el projecte.
0: Ah,
1: inclús aquest
0: bé.
1: Divendres passat ja vam anar a l'Hospital de Terrassa a fer les primeres gravacions per aquest projecte. O sigui que molt contenta, perquè era com que ens quedava aquesta part del projecte i vam dir, bueno, pues... I, l'altre, perquè també jo he volgut aquest any fer 2 activitats aquí al poble, i una era el concert benèfic i l'altra és una competició d'esportiva benèfica que també fem el 20 de juny.
0: Ah, molt bé, vull dir, la veritat és que, bueno, en realitat qualsevol cosa d'aquest tipus que es pugui fer per activitats com la vostra, no?, per recollir diners, per coses que es necessiten, no?, que... Pues està bé, i a més, vull dir, mínimament aquí la gent col·labora, perquè aquí una altra de les associacions que fan moltes vegades coses també és Oncolliga, que és la del càncer, i també la gent hi participa, no? La gent és bastant solidària. A més, si fas alguna cosa que entreté i a més dones diners per la causa, pues a tothom li sembla bé, no?
1: Sí, i crec que era un concert això que mai s'havia fet, i va tenir, tenia molta expectativa també, no? Crec sí. que va estar molt bé i que la gent, al final, a lo millor, com és tan gran, a vegades el ressò a l'església costa una miqueta més, però la veritat que tothom ens va, o sigui, ens va felicitar i ens van dir que molt bé, a l'Ajuntament també els hi va agradar molt. I era lo important, no? Passar una bona estona. Jo sempre dic que les persones que, per desgràcia, hem d'estar tantíssimes hores a l'hospital, dies, inclús setmanes i mesos, la música és una mica el que et salva. Llavors, en aquells moments, és quan tu tens la música i t'ajuda a passar els pitjors moments.
0: Jo recordo, fa molts anys, per Sant Esteve a vegades es feia algun concert de música. Ja havia sentit aquí a l'església i no et creguis, no té tan mala acústica. Té...
1: No, i va anar molt bé.
0: Està bé, o sigui... vull dir, jo recordo haver sentit un rèquiem o alguna cosa així. No me'n recordo què, però vaig sentir un concert fa molts anys, això, perquè jo ja fa... No sóc d'aquí, sóc barcelonina, però ja porto 30 i pico d'anys aquí. I recordo que dels primers anys a l'església a vegades s'havia fet algun concert i l'acústica no estava malament, no estava malament. És
1: sí, no, i a més aquest grup són 56 vocals, clar, més 3 músics.
0: No, no,
1: clar, i això també dona goig, o sigui, estava tot el que és a davant, a l'altar, estava ple de gent, clar. O sigui, tots els vocals, més els músics, o sigui, a més van posar una mampara perquè si no la bateria al ser una església i ser tan alta sí que ressona. Llavors van posar com una mampara de metraquilat especial perquè o sigui, que estava tot molt ben preparat. O sigui que...
0: Estava tot molt ben pensat. Jo me'n recordo, bueno, jo precisament aquest dia que vaig parlar d'aquest concert, recordo, només és que vull fer una mica de tafaneria, vull dir, a vegades, no? Recordo que et volia entrevistar i em vas dir, oh, és que no puc perquè estic a la revuelta.
1: Sí.
0: Què tal l'experiència a la revuelta?
1: Molt bé, la veritat que vaig riure molt. Portava molt de temps darrere d'anar a la revuelta i llavors al final ho vam aconseguir, va ser el dia abans del Dia Mundial. Llavors, clar, has d'anar allà i allà ningú té preferència. És un programa que a part està molt bé perquè dius, no hi ha ningú que pugui tenir preferència quan anem a associacions o anem a... O sigui, allà vas, hi ha com un pre-show perquè és gravat com en diferit, però el mateix dia. Tu graves el mateix dia a la tarda i es fa dues hores. O sigui, quan acabes de gravar, doncs més o menys dues hores després és quan s'emiteix.
0: Sí, cap allà a les 10 sí. O més o menys, sí.
1: Llavors va ser una experiència molt bona, vam aconseguir que la samarreta de l'associació, perquè aquell dia hi havia Piqueras, el Pedro Piqueras de tota la vida de sí. les notícies, i vam aconseguir que agafés la samarreta i que hi vam parlar de l'associació, però hi ha un tros que el van tallar, l'altre el van deixar, o sigui, però molt content l'experiència, o sigui, jo havia estat en un programa, però era més com de concurs, i aquest d'així pues, va ser una experiència molt bona. Lo important era donar visibilitat a la malaltia i que se'ns veiés, i ho vam aconseguir. Ens van gravar, o sigui, vam sortir. I el pre-show, la veritat és que és molt, molt divertit.
0: Molt divertit.
1: Sí.
0: Bé, doncs jo te pensava, tenia molta curiositat d'això d'anar una mica a la revuelta com t'havia anat, no? Explica'ns una mica en què consisteix aquesta malaltia, no? Com afecta els nens i les nenes que pateixen. Si hi ha molts nens i moltes nenes aquí a Tordera que en tenen aquesta mateixa malaltia, o per quanta... O, bueno, jo suposo que aquesta... vosaltres us trobeu un grup de pares i mares que no cal que tots siguin del mateix lloc, sinó que us deveu trobar per parlar-ne, per treballar conjuntament, per fer coses, no?
1: Sí, perquè som una associació a nivell estatal. O sigui, no som només a Catalunya, sinó som a nivell estatal. Jo sóc la presidenta de tota Espanya, però sí que és veritat que estic aquí a Tordera. Llavors, aquesta associació es va fundar per tres famílies el 2012 amb la necessitat d'això, no? De coneixement, de poder compartir, no? És veritat que cada vegada hi ha més gent en aquesta malaltia, molta gent gran que porta tota la vida molt malament i que li diagnostiquen ara, però sí que hem aconseguit que almenys arribi el diagnòstic abans. Jo, en el meu cas, per exemple, amb el meu fill, vam trigar 8 anys i mig en tenir el diagnòstic. Són 8 anys i mig de patiment, sense saber el que passa, cada 2 per 3 ingressats en l'hospital, sense poder fer una vida normal, intentant compaginar la vida familiar, la vida laboral, que és molt complexa, amb famílies que tenim malalties així i malalties cròniques, és molt complexa, sobretot la mare, perquè això és un tema que se parla molt, no? Que normalment la càrrega més gran sempre la porta la mare, no? Llavors és difícil. Llavors, ara mateix hi ha més de 55.000 persones que pateixen aquesta malaltia. I a Tordera tenim uns quants, justament. A la classe del meu fill va ser molta casualitat que 2 nens tenen la mateixa malaltia. Vaja. Que mira que dius, hem passat de ser una malaltia minoritària a ser hi ha una prevalència cada vegada més elevada, no?
0: Jolines, no?
1: Sí, perquè nosaltres, o sigui, m'arribes a preguntar fa 3 anys i nosaltres fa 3 anys érem una malaltia minoritària. Però una mica entre tots, entre les societats científiques, societats mèdiques, que ens hem unit i hem fet força per poder sensibilitzar els professionals i poder formar els professionals, es diagnostica més. Perquè és una malaltia que afecta l'esòfag i, clar, afecta l'acte de menjar. I tens com molt malestar, hi ha impactacions alimentàries que es queda a l'aliment a l'esòfag. Ara mateix són la primera causa de disfàgia, que és la impossibilitat de menjar aliments sòlids a Espanya de nens i adults joves. Llavors, és molt elevat aquest, o sigui, és una xifra molt elevada, no? Llavors, el que sí hem aconseguit és que els nens tinguin un diagnòstic aviat i amb tractament puguin començar a estar millor. No, perquè moltes, abans, antigament, doncs jo me'n recordo que la gent anava al metge i li deia, és ansietat. No, no era ansietat, no pots menjar, perquè te fa mal al pit, menges malament, que si has menjat molt ràpid, no, és que no puc menjar. Arriba un moment, el meu fill va arribar un dia i va dir, no puc menjar, no podia menjar sòlid. Ja. Llavors, és, en aquest sentit, sí que és veritat que justament aquest any hem fet la campanya del Dia Mundial la EOE no te mata, però sí t'estretxa la vida, no? Perquè és veritat que, a més, tot ho fem al voltant d'una taula. Quedem amb els amics al voltant d'una taula. Anem a qualsevol lloc, sempre després o abans, anem a un bar a prendre alguna cosa, a menjar, no? I justament tota aquesta gent pateix molt, sobretot a l'hora d'alimentar-se, no? Que és algo tan vital i necessari.
0: No, i tant. I llavors el projecte, què és el que tracta? Què és el que penseu fer?
1: El projecte és perquè aquesta malaltia ara mateix l'única manera de diagnosticar o fer un seguiment de la malaltia és a través d'endoscòpies. Llavors, clar, s'han de fer endoscòpies entre 12 i 15 setmanes, o sigui, uns cada 3 mesos s'han de fer.
0: Jo n'he patit 2 i ja sé que no és gens agradable i suposo que per un nen deu de ser una cosa.
1: Clar, llavors això, amb aquest projecte, el que volem és preparar el nen perquè no tingui aquesta angoixa, aquest patiment a l'hora d'anar al metge, perquè són moltes visites mèdiques, moltes endoscòpies, a més els han d'agafar biòpsies, llavors això hi ha nens que no ho noten, però hi ha nens que durant 24 hores tenen molèsties. Llavors, el que volem és que amb la realitat virtual puguin veure el que faran a l'hospital des de que entren fins que surten. Entraran, doncs, l'agafarà una infermera, a tot l'equip d'endoscòpies doncs, li posaran una via, després entrarà a la sala d'endoscòpies, el dormirà, no? Tot aquest procés, el que volem és això, no? Que minimitzar l'angoixa el màxim possible.
0: És a dir, fer una mica com una pel·lícula, no? Una pel·lícula sí. del que els hi passarà i possiblement veient que, bueno, que és una cosa que poden veure i que realment no és tant com s'imagina. Les endoscòpies sí. Són un tema. Jo n'hi he un, a mi m'han fet 2 i la veritat és que, com que normalment t'atreuen una part, és a dir, que si no te fa mal, doncs vale, però vull dir, no és... t'adormen, és a dir, que... I ja quan veus que t'han de dormir és un tema que dius, jolines, això, sí. Que me posin ja...
1: És preparar una mica això sí. Als nens i a la família també, ja. I tenim la sort que tenim aquí al Nixi for Children, que és una empresa que són d'uns nois joves catalans que fan aquest tipus de projecte amb realitat virtual.
0: Molt bé, molt bé. Vull dir, suposo que això anirà molt bé a tota la canalla, ajudarà molt i ser més, no? Vull dir, Bueno, penso que és una gran obra la que esteu fent, no? Sí. No sé si vols afegir moltes més coses. Jo penso que una mica hem donat a conèixer la malaltia, hem vist que realment es pot ajudar fent activitats, en aquest cas, vull dir, agrair. Hem aprofitat perquè tu poguessis agrair a tothom que va anar-hi, no?
1: Sí.
0: I no sé si vols explicar-nos alguna cosa més.
1: Perquè, no, tranquil·la, no? Moltes gràcies.
0: No. Bueno, doncs, si no, nosaltres parem un moment perquè hem de tornar a anar a publicitat. 107.1 FM.
2: Ràdio Tordera. Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.
3: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
6: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
5: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
6: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
5: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
2: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: Doncs abans d'acomiadar la Zoraida, després d'haver sabut una mica més d'aquesta malaltia i a més tot el que hem xerrat, ella ja ens ha informat que hi ha una activitat ja pel juny i aprofitem ara per donar-li una mica de veu quina serà aquesta activitat i com podrem participar-hi.
1: Serà una activitat d'una competició de crossfit aquí al CEM. Una mica també hem volgut donar aquest espai a l'esport, que també és una de les coses que ens ajuda, no? I llavors estarem allà, hi haurà també activitats pels nens, hi haurà tallers pels nens i tindrem pues, just allà on està la placeta, pues, allà tindrem pues, la taula amb coses de l'associació, per informació, per qui vulgui passar. Serà un dia en família, o sigui, és a part d'una competició, hi haurà també l'escenari on es faran un parell d'activitats dirigides per si algú vol venir, o sigui, serà un dia pues, això, per passar-ho en gran, per passar-ho en família i perquè tothom que vulgui venir a passar una bona estona pot apropar-se.
0: I nosaltres, per tant, per col·laborar, suposo que també voleu recollir diners o no, en aquest cas?
1: Sí, sí, estarem allà, hi haurà la guardiola, que tothom que vulgui, si no, a la nostra web hi ha l'opció de fer un bizum si algú vol col·laborar, que és el 09145 que poden ja col·laborar.
0: Ja ho posareu allà. És a dir, tindreu alguna cosa de merchandising?
1: Sí, tenim samarretes, tenim pulseres, tenim comptes... O sigui...
0: Bueno, és a dir, ja veieu que el dia 20 de juny podem tornar a col·laborar amb aquesta associació perquè aquests nens que pateixen aquesta malaltia la puguin viure d'una manera millor. Doncs moltes gràcies i fins la propera.
1: Moltes Adéu. Gràcies a vosaltres per convidar-me i per donar-me aquest espai. Gràcies.
0: Bé, i ara escoltarem, vull dir, penso que després d'aquest èxit penso que podríem escoltar una cançó d'en Serrat que diu "Hoy puede ser un gran día", no?
1: I tant.
0: Perquè va ser un gran dia.
1: Sí.

Bé, i després d'aquesta cançó, vull dir, ja sabeu que ara a les 7 tenim aquesta xerrada a la biblioteca amb la Anna Bou i amb Quim Haro, que farà la presentació. Recordeu que el dissabte a les 9 del vespre podeu anar a aquesta passejada, que heu d'anar a treure entrades, que les podeu treure a la biblioteca o bé al Teatre Clavé. Són de diferents colors perquè en un moment determinat cal dividir el grup perquè és majoritari, hi ha segons quins jocs que no pot entrar tothom, però que definitivament després pujarem pel carrer de Santa Llúcia, com sempre, tots junts. Doncs ja sabeu, si teniu ganes, doncs aquest dissabte a les 9 del vespre, davant de l'Institut, ens trobarem a La Mirada del Poeta. I com sempre, ja sabeu, us agrair en Pons la seva col·laboració, a tots els que avui, aquesta tarda han estat entrevistats, i com sempre us espero el proper dijous per parlar de cultura. Un petó de la Carme. Adeu.

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble engega la campanya de prevenció d'incendis forestals amb xerrades a totes les urbanitzacions. L'Ajuntament intensifica aquests dies les mesures de seguretat davant un estiu que es preveu de risc, recordant la prohibició de fer foc i l'ús de pirotècnia a les zones forestals. Joan Bascunyana és cap de Protecció Civil a Tordera.
1: Com puc prevenir que des de la meva casa, des de la meva parcel·la, no s'iniciï un incendi forestal que després acabi afectant doncs, el bosc, a la muntanya? I com puc prevenir, quines accions puc fer a la meva parcel·la perquè si m'arriba un incendi forestal, els danys que pateixi sigui els mínims possibles?
0: Dijous 4 de juny de 2026 s'ha aprovat el projecte de la nova deixalleria de Tordera. En breu es podrà licitar i començaran les obres. Ara està en procés d'exposició pública. Parlava del projecte Sergi Massó, regidor de Medi Ambient.
2: Una deixalleria nova, molt més àmplia, podem posar molts més contenidors, separar molt millor en origen tot allò que ara aboquem en aquests dos contenidors de voluminosos i per tant doncs, aconseguirem fer un reciclatge molt millor de tot allò que ara va directament a l'abocador.
0: Comença avui la mirada del poeta 2026 amb una xerrada amb la poetessa Anna Bou Jorba. Dissabte continuaran les activitats amb l'itinerari artístic. La xerrada serà avui a partir de les 7 de la tarda a la biblioteca i la podreu seguir en directe pel canal de YouTube de Ràdio Tordera. Oberta la convocatòria per sol·licitar beques menjador escolar pel curs 26-27, unes beques adreçades a alumnes escolaritzats a Tordera o empadronats a Tordera i escolaritzats al Maresme. Toni García és regidora de serveis socials.
3: Tenim sempre una demanda gran, com ja sabeu, i en el tema de menjador també. No? En aquest sentit sabeu que és un ajut que també es fa amb Consell Comarcal i que compartim. Nosaltres també tenim la nostra partida a nivell municipal.
0: En esports, el prebenjamí de l'Atlètic Club Tordera es proclama campió de Copa Girona Promoció. L'altra cara de la moneda va ser el Benjamí B, que va perdre la final, i finalment l'infantil A, que no va aconseguir l'ascens a Divisió d'Honor. I aquest cap de setmana arriba la novena edició del Memorial Juan Manuel Rueda. L'Atlètic Club Tordera tancarà la temporada aquest cap de setmana en partits durant tot el dissabte i diumenge. Parlem també del temps, de la previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: De moment, la situació meteorològica avui ve marcada pel pas d'una línia frontal que aquest vespre ens ha de deixar precipitacions generals i també un descens de les temperatures entre aquesta nit i demà. De moment, però, avui, aquest matí, nuvolositat variable, núvols alts, núvols mitjans, no s'esperen precipitacions, amb vents fluixos giren cap al sud-oest, cap a Garbí, i aquesta tarda aquest vent es reforçarà de component entre l'est i el nord-est, sobretot cap a mitja tarda i vespre. Això farà que la mar també s'alteri amb àrees de maror aquí a la costa maresmenca, sobretot durant la recta final del dia. De moment, pel que fa a precipitacions, cap a la recta final de la tarda començaria a ploure aquí a la comarca en forma de xàfecs, localment de caire tempestós, que ens acompanyarien ben bé fins pràcticament la mitjanit. Després continuaríem amb el cel força tapat, i no descartem que la matinada de demà, primeres hores del matí, encara es pugui escapar alguna precipitació de caràcter feble i poc important. Després, les pluges es retiraran, les temperatures demà que baixen en relació a les d'avui, però amb el cap de setmana tornarà també la calor estiuenca, sobretot de cara a diumenge.
0: Un informatiu on també connectarem amb colònies, amb alumnes de segon, quart i sisè de l'Escola Badrona i també amb alumnes de sisè de l'Escola La Raureda. Tot plegat en un informatiu d'aquest dijous 4 de juny que comencem a continuació.
5: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Davant l'arribada anticipada de temperatures pròpies de l'estiu, l'Ajuntament de Tordera ha activat la seva campanya anual de prevenció d'incendis forestals. Amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania, el consistori ha anunciat un cicle de xerrades informatives que recorreran totes les urbanitzacions del municipi els propers dies 6, 13 i 20 de juny. Ho explica Joan Bascunyana, cap de Protecció Civil, aquí a Tordera.
1: Nosaltres ara comencem aquesta campanya de sensibilització a les urbanitzacions cada dissabte del mes de juny. Ho farem en totes les urbanitzacions que tenim a Tordera, perquè totes tenen aquest risc. Sí que és veritat que les que estan encadades cap al Montnegre, des de les Ferreres cap amunt, Roca Rosa, Can Camps, aquestes tenen un especial perill perquè la massa forestal allà és molt més densa i molt més continuada. Llavors, en cas que es produeixi un incendi allà, és molt més difícil de controlar que les que tenim, per exemple, més cap al mar, diguéssim, no? Uh-huh. Més a Masmoda, aquests són com més fàcils de poder controlar.
0: Les autoritats reconeixen que el risc és elevat a causa de la gran acumulació de massa forestal

0: adequar. Nosaltres coneixem un camí que arriba no sé on, l'hem d'agafar directament, agafem quatre coses i marxem cap allà, ens hem de quedar a casa, ens hem de confinar, si evacuem, per on hem d'evacuar, quines coses ens hem d'emportar, si ens quedem a casa i ens confinem, en quina part de la casa és millor confinar-se, quines mesures he de prendre, tant si me'n vaig com he de deixar la casa, o si em quedo, què he de fer amb la casa, quins subministres he de tallar, quins no. Això és una de les coses que s'explica. I després, també, què fer per tornar a casa, quan puc tornar a casa i què he de fer si em diuen que no puc tornar en un moment determinat.
1: Segons les previsions, s'espera un estiu amb masses d'aire sec i càlid que, sumat a l'abundant sotabosc provocat per les pluges recents, fa que el risc d'incendi sigui alt. Els responsables municipals han fet una crida a la col·laboració ciutadana. Qualsevol columna de fum, per petita que sembli, s'ha de comunicar immediatament al 112 o a la policia local. D'altra banda, us expliquem un nou pas endavant per la nova deixalleria de Tordera. Els darrers dies s'ha aprovat el projecte i un cop finalitzi el procés d'exposició pública es podrà licitar. La nova deixalleria tindrà una altra ubicació a la zona del polígon industrial de Can Buscà Sud. El regidor de Medi Ambient, Sergi Massó, destaca que serà més gran que l'anterior i que això millorarà el servei.
2: Estem parlant de que actualment tenim una deixalleria pensada quan es va construir per 9.000 habitants, més o menys. Actualment estem al voltant de 19.000, per tant, podem entendre que aquesta deixeria ha quedat molt petita. La deixeria que tenim previst construir a Can Buscà, doncs s'adapta a la superfície o als requeriments que l'Agència de Residus en les seves guies doncs, imposa pel tipus, per la quantitat d'habitants. I què volem aconseguir amb aquesta deixeria? Doncs actualment la deixeria tot i que fem molt bona feina perquè recull molt i està bastant ben classificat, per exemple, hi tenim 4 doncs, contenidors banyera per recollir, un es destina a poda, l'altre es destina a residus de construcció i els altres dos, per exemple, són voluminosos, no? Amb una deixeria nova molt més àmplia podem posar molts més contenidors, separar molt millor en origen tot allò que ara aboquem en aquests dos contenidors de voluminosos i per tant doncs, aconseguirem fer un reciclatge molt millor de tot allò que ara va directament a l'abocador.
1: A més, es construirà una zona de sota cobert on s'ubicaran oficines de recepció, una petita aula, un magatzem i una part destinada a la reutilització. La previsió és que la nova deixalleria pugui estar acabada a finals de 2027. El Teatre Clavé, en col·laboració amb la Biblioteca de Tordera i diferents col·lectius, centres educatius i entitats locals, impulsa la nova edició de La mirada del poeta, un projecte bienal que enguany gira entorn de l'obra El cirurgià de màscares, de la poetessa Anna Bou Jorba. Aquesta iniciativa multidisciplinària i inclusiva combina poesia, arts escèniques i participació ciutadana. Les activitats s'iniciaran avui amb la xerrada de presentació de la poetessa que, acompanyada de l'escriptor tordarenc Quim Haro, compartirà la seva trajectòria literària en general i en concret es centrarà en el cirurgià de màscares. Aquesta xerrada servirà per contextualitzar el projecte i obrir el diàleg amb el públic sobre la poesia com a eina de transformació social. L'activitat tindrà lloc a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Tordera. El recorregut artístic de la mirada serà dissabte a les 9 del vespre en punt de trobada a l'Institut Lluís Companys amb un itinerari artístic inspirat en l'obra d'Anna Bou Jorba. Les entrades són gratuïtes, però s'han d'adquirir al Teatre Clavé i a la biblioteca. La xerrada d'avui la podreu seguir en directe pel canal de YouTube de Ràdio Tordera i en reemissió per ràdio dissabte al matí després de l'informatiu de les 10. I fins al 10 de juny romandrà oberta la convocatòria que està adreçada als alumnes d'educació infantil i d'educació primària i educació secundària obligatòria. La presentació de sol·licituds es pot realitzar, en el cas de les beques menjador, de dues formes, de forma telemàtica o bé també a través de la forma presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament. Les beques escolars estan adreçades a alumnes escolaritzats a Tordera o empadronats a Tordera i escolaritzats al Maresme pel curs 26-27. La regidora de Serveis Socials, Toni García, explica que les ajuda arriben del mateix Ajuntament i del Consell Comarcal del Maresme.
3: Tenim sempre una demanda

0: com ja sabeu, i en el tema de menjador també, no? En aquest sentit sabeu que és un ajut que també es fa amb Consell Comarcal i que compartim. Nosaltres també tenim la nostra partida a nivell municipal, doncs per a aquelles famílies que són nouvingudes o que hi ha una situació sobrevinguda i no han pogut demanar la beca del Consell Comarcal, o per complementar la beca del Consell Comarcal a aquelles famílies, doncs, que se li dona 2 dies o 3 dies, i complementem en el cas de que la treballadora social així ho consideri, la seva assistència al menjador tots els dies.
1: Per més informació i sol·licituds podeu anar a l'enllaç que trobareu a la pàgina web de l'Ajuntament de Tordera, tordera.cat.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Aquest darrer cap de setmana, l'Atlètic Club Tordera ha viscut jornades decisives i carregades d'emocions, on el gran protagonista de la jornada ha estat l'equip prebenjamí del club, que s'ha proclamat campió de la Copa Girona Promoció, aixecant el trofeu i posant el colofó a una gran temporada. La jornada, però, va deixar resultats de tota mena per als diferents equips de l'entitat. L'alegria del campionat de prebenjamí va contrastar amb la del benjamí B, que va aconseguir arribar a la gran final del seu torneig, però finalment no va poder fer-se amb la victòria. D'altra banda, l'infantil A, que lluitava per un objectiu molt exigent, no va poder certificar l'ascens a divisió d'honor després de perdre contra el Sant Andreu. A més dels equips base, el sènior femení va mantenir l'activitat disputant un partit amistós aquest dissabte a la tarda. Des del club s'ha volgut fer esment molt especial a la seva afició. Els seguidors tordarencs es van desplaçar massivament i van omplir les grades del pavelló de Palamós, seu de totes les finals, tant de la Copa Girona Promoció com del play-off d'ascens. I el pavelló dels Països Catalans acollirà aquest proper cap de setmana del 6 i 7 de juny la novena edició del Memorial Joan Manuel Rueda. L'Atlètic Club Tordera, després de disputar les finals el cap de setmana passat, posarà el punt i final a la temporada amb aquest ja tradicional torneig commemoratiu de futbol sala. Durant els dos dies de competició es disputaran prop d'una vintena de partits de totes les categories, des de l'escoleta fins als equips sènior i màster. La intensa jornada de dissabte estarà protagonitzada principalment pels enfrontaments contra el Vilafant des de les 10 del matí fins al vespre. De cara a diumenge agafarà el relleu els duels contra el futsal Pineda Palamós i l'entitat local Afet. Tots els partits programats per aquest memorial tindran un caràcter amistós i festiu, amb una única i important excepció. El maig de l'equip juvenil, el dissabte, 17:45 de la tarda, serà un enfrontament oficial i correspondrà a l'últim partit de la Lliga de la fase regular.

0: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, tot i que l'hàbit tradicional ha baixat fins al mínim històric del 20%, vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fa mal. Ens ho explica en la següent crònica Maite Podó.
1: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
2: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que, insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
1: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada cinc, i encara causa una mort cada hora.
0: 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i hi dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès, amb la participació d'USTEC, que analitza la irrupció de la intel·ligència artificial a l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fan servir de manera ocasional i amb una visió més crítica. Ens ho explica Esther Minguell.
3: Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha enquestat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'Estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
4: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
3: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
0: Parlem del temps, previsió meteorològica per aquest dijous, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Estem a les portes d'un canvi de temps de la mà d'una línia frontal que farà que tinguem precipitacions. De forma general, a qualsevol punt de la comarca, aquest proper vespre i primeres hores de la pròxima nit. De moment, avui, aquest matí, tindrem alguns núvols, nuvolositat variable, núvols alts, núvols mitjans, també alguns núvols baixos, tot plegat ben poca cosa, no esperem precipitació, i tampoc aquest migdia i primeres hores de la tarda. Serà a partir de mitja tarda quan la nuvolositat s'ha de fer més compacta i les primeres precipitacions aquí al Maresme arribarien cap a les 8-9 del vespre aproximadament. De moment, pel que fa als vents, bufaran fluixos aquest matí del sud-oest. Aquesta tarda giraran cap a component entre l'est i el nord-est i es reforçaran. Seran moderats ja cap a la recta final de la jornada. Per tant, aquest matí, predomini del marejol pel que fa a l'estat del mar. Aquesta tarda, però, augmentarà a maró, sobretot cap a últimes hores. Les temperatures avui baixen una mica. A les mínimes s'han mantingut sense grans canvis. En alguns punts han pujat lleugerament, en altres han arribat a baixar, sobretot cap a les fondalades de l'interior de la comarca, però en general podríem dir que s'han mantingut sense grans canvis i les màximes baixen lleugerament. Un descens que notarem molt més durant la recta final d'aquest dia i de cara a demà. Demà divendres, però, tindrem restes de núvols, sobretot al matí, A la tarda també pot aparèixer alguna nuvolada. D'entrada no esperem precipitacions, potser amb el matí s'escapi alguna goteta, però cap a la tarda no esperem pluja, amb unes temperatures que demà baixaran en relació a les d'avui, màximes i mínimes, i de cara al cap de setmana tornarà la bonança. Tornarà, podríem dir, que l'estiu, sobretot diumenge, ja que dissabte esperem domini del sol amb temperatures una mica més altes respecte a les de divendres, i diumenge continuarà el temps estable, l'ambient assolellat i les temperatures aquí pujaran de forma més clara.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Anem a conèixer aquesta tarda també què estan fent aquests alumnes de segon, quart i sisè de l'Escola Badrona, que estan de colònies a la Casa Alibert, a Muntanyola. Caral, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs molt bé. La veritat és que supercontent.
0: Molt bé.
1: Perquè ens està fent molt bon temps, que les previsions no eren gaire bones, i la veritat és que avui ens està respectant molt.
0: Doncs és una gran notícia que pugueu doncs, mantenir l'activitat que estava prevista. Molt bé, em sembla que aquí tens alguns nens i nenes que ens explicaran coses interessants.
1: Exacte, te'ls passo.
0: Vinga. Hola.
2: Hola.
0: Com et dius?
2: Maria.
0: Maria, i del que esteu fent avui, què t'agradaria explicar-nos?
2: Pues que hem anat a baix a la pista a fer activitats de punteria, de córrer i d'equilibri.
0: Molt bé. I com t'han anat a tu aquestes activitats?
2: Bueno, ha sigut xulo. A mi m'agrada molt.
0: Molt bé. I avui per dinar què heu menjat?
2: Avui per dinar hem menjat...
0: Bueno, no te'n recordes.
2: No, me'n recordo.
0: A veure si algun altre ens ho pot explicar. Molt bé, i aquesta tarda què esteu fent?
2: Aquesta tarda ara estem berenant i després farem una altra activitat de buscar.
0: Molt bé, doncs gràcies per explicar-nos-ho.
2: De res.
0: Que vagi molt bé.
2: Gràcies. Adéu.
0: A veure, aquí tenim. Hola.
3: Hola.
0: Com et dius?
3: Ariadna.
0: Ariadna, i tu te'n recordes que heu menjat per dinar?
3: Sí, era llenties amb bacon i una hamburguesa.
0: Molt bé. I era bo?
3: Sí.
0: Molt bé. I de les activitats que heu fet avui, a tu quina t'ha agradat més?
3: La de fer equilibri.
0: Molt bé. T'ha sortit bé? Tens bon equilibri?
3: Sí, tinc bon equilibri. No em queia. Solo una vegada que m'havien mogut la corda.
0: Molt bé. I bé, tu estàs passant bé?
3: Sí.
0: Amb ganes de tornar cap a Tordera o no?
3: Sí, però m'agradaria quedar-me aquí.
0: Més dies, eh? Doncs molt bé, moltes gràcies. Ens passes a un altre company o companya?
3: Sí.
0: Vinga. Hola. Com et dius?
4: Eloi.
0: Eloi, i tu de les activitats que heu fet avui, què ens destacaries?
4: Com hem fet una d'equilibri que m'ha agradat bastant.
0: Molt bé. I a banda d'això, heu fet alguna activitat més o només heu fet aquesta?
4: Hem fet de punteria, hem fet de punteria i d'equilibri.
0: Molt bé. I avui, de cara a la nit, us han avançat alguna cosa? Sabeu què fareu? O hi ha discoteques?
4: Farem una discoteca.
0: Molt bé, ja us ho han avançat, doncs, que fareu això.
4: Sí.
0: Molt bé. Tens ganes d'explicar-nos alguna cosa més?
4: Bueno, el que m'agrada més de les colònies potser és el futbolín, perquè aquí hi ha un futbolín que m'agrada molt.
0: Molt bé, i jugueu entre els companys? Jugueu...
4: Sí,
0: molt bé.
4: Entre els companys.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per explicar-nos la teva experiència. Que vagi molt bé.
4: Correcte.
0: Adéu.
4: Adéu.
0: A veure qui més tenim per aquí. Bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Com et dius?
5: Leo.
0: I a tu, del que esteu fent, què és el que més t'està agradant?
5: El ping-pong.
0: El ping-pong. També feu una mica de competició entre els companys o què feu?
5: Competicions.
0: A tu t'agrada jugar o hi havies jugat altres vegades?
5: Ja havia jugat moltes vegades.
0: Molt bé. I tu també has fet aquestes activitats d'equilibri, de punteria i tot això?
5: No.
0: No? Quines activitats heu fet?
5: Hem fet una de... Tenim que preparar un cercle, una pizza però de 6, i després teníem de forarà i posant el fil per on havíem foradat.
0: Mm-hmm. Molt bé. I el menjar què tal? És bo el menjar que us donen?
5: Sí.
0: Us agrada, eh? Molt bé, doncs moltes gràcies. Que vagi molt bé les colònies.
5: Adéu.
0: Adéu. Hola.
6: Hola.
0: Com et dius?
6: Maria.
0: I tu, de les activitats que heu fet avui, què t'agradaria explicar-nos?
6: Una manualitat.
0: Uh-huh. Quina manualitat heu fet?
6: Era una tela i teníem que fer com 6 línies, com una pizza, però amb 6 trossos, i fèiem 6 forats, i després teníem que passar el fil per al forat.
0: Molt bé, i t'ha quedat bé a tu, aquesta activitat?
6: Sí.
0: Molt bé. I aquesta tarda què esteu fent?
6: Hem fet la manualitat.
0: Uh-huh.
6: I hem fet temps lliure.
0: Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies i acabar de gaudir d'aquesta ja última nit de colònies. Que vagi molt bé.
6: Adéu.
0: Adéu. I no sé si...
7: Hola, bona tarda.
0: Hola, com et dius?
7: Ona.
0: I a tu, Ona, què és el que més t'està agradant de moment?
7: A mi, de moment, el que més m'està agradant són les bubbles, que les acabem de fer, i doncs m'ha agradat molt.
0: Explica'ns una miqueta això, per la gent que no ho conegui.
7: Doncs són dos pilotes inflables que hi tenen un forat al mig perquè et puguis posar i vas contra una altra persona i a veure qui guanya entre aquells dos.
0: Molt bé, que heu muntat dos equips o com ho heu fet això?
7: Hem anat fent parelles i mentre anaven guanyant la gent anaven creant noves parelles fins que al final ha guanyat una persona.
0: Molt bé, i suposo que esperant ja la discoteca aquesta nit?
7: Sí, amb moltes ganes.
0: Teniu ganes, eh? Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies i que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies, adéu.
0: Adéu.
8: Hola.
0: Hola, com et dius?
8: Aliu.
0: I a tu què és el que més t'està agradant de moment de les colònies?
8: De les colònies el que més m'ha agradat ha sigut el Arquitac.
0: Uh-huh. Molt bé.
8: Aquest joc consisteix en tenir uns inflables que es diuen Minions, uns arcs per disparar fletxes que tenen una gometa perquè no et facin mal i unes màscares. Després cadascú té un arc menys, vull dir, es fan dos equips. Cadascú té un arc menys dos persones de cada equip que són les que recullen fletxes. Després la puntuació és disparar i donar-li a algú són 5, i si l'agafes són 10. Cada cert temps hi ha una fletxa d'or que si la trapes a l'aire, un monitor la tira cap a dalt molt forta, i si la trapes a l'aire et donen 50 punts.
0: Molt bé, i a tu entenc que t'ha sortit bé, eh? Això de la punteria...
8: Bueno, no, a mi no m'ha sortit gaire bé la punteria. A mi m'ha sortit més bé agafar-la.
0: Molt bé. Perfecte. Doncs bé, moltes gràcies per explicar-nos aquesta activitat.
8: De res.
0: No sé si tens algú més per aquí.
9: No, ja està. Molt bé. Ja estan tots.
0: Doncs molt bé, moltes activitats, això que dèiem, moltes activitats físiques i suposo que avui de cara a la nit, si més no els més grans, tindran discoteca, no sé com...
9: Exacte, hi haurà una mica de música per tots.
0: D'acord.
9: I després, esglaonadament, ens anirem a dormir. Primer els petits, després els mitjans i per últim els grans.
0: Molt bé, per tant, hi haurà música per tothom, però a l'hora d'anar a dormir, doncs, anireu escalonadament, eh?
9: Exacte, sí, ho farem a poc a poc.
0: Molt bé, doncs, Caral, moltes gràcies. Demà al matí tornem a connectar ja per saber com afronteu ja les darreres hores.
9: Genial, merci vosaltres.
0: Vinga, que vagi molt bé. Adéu,
9: bona tarda. Adéu, adéu.

0: I connectem a continuació amb alumnes de l'escola de la Raureda, que alumnes de sisè que estan aquests dies a Cala Canyelles, també de Colònies. Els saludem. Què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què tal el temps aquí a Lloret de Mar?
1: Doncs de moment estem bé. Està núvol, però no ha plogut. Fa una mica de vent i hem hagut d'adaptar activitats, però bueno, cap problema.
0: Perfecte. Em sembla que aquí tens alguns nens i nenes i ens explicaran més coses.
1: Sí, en tenim tres, l'Eric, l'Ona i en Roger, que ara s'hi posen.
0: Vinga.
1: Molt bé, gràcies. Et passo a l'Eric.
0: Vinga. Hola, Eric.
2: Hola.
0: Què t'agradaria explicar-nos de les activitats que heu fet avui? Què més t'ha agradat?
2: A la barca.
0: Explica'ns com era aquesta activitat.
2: Era com que anàvem en un vaixell i vam anar navegant al mar fins a una platja i ens vam tirar.
0: Molt bé. Sabeu quina platja heu anat o no us ho han explicat?
2: No em s'han explicat.
0: Molt bé. I l'aigua què tal? Està freda?
2: Molt freda.
0: Sí? Has notat freda, eh? Molt bé. I en aquest passeig en barca heu vist alguna cosa, algun peix o alguna cosa que ens puguis explicar?
2: Alguns peixos.
0: Sí? Molt bé. Molt bé. I amb ganes ja de tornar cap a Tordera o esteu a gust aquí i us quedaríeu més dies?
2: Estem a gust.
0: Esteu a gust, eh? Molt bé, doncs gràcies i que vagi molt bé el que queda de Colònies.
2: Gràcies.
0: Adéu. A veure, qui tenim més per aquí. Hola. Hola.
3: Hola.
0: Com et dius?
3: Em dic Roger.
0: I tu, de les activitats que porteu fetes, què és el que més t'agrada, de moment?
3: La que més m'ha agradat ha sigut una que és com una planxa a l'esquí nàutic, que teníem que... i que de nou salts, però també m'he hundit més d'una vegada i m'he ahogat.
0: Molt bé, i l'aigua què tal? També l'has trobat freda?
3: Bastant freda.
0: Bastant freda. I suposo que heu caigut bastant, no?
3: Sí, bastant, bastant.
0: Cansats potser de caure avui, no?
3: Sí.
0: Molt bé, i avui, aquesta tarda, què esteu fent ara, vosaltres?
3: Ara estem fent esports de platja, o sigui, jocs com de... llocs de entrenar coses.
0: Molt bé. I esteu sols a la platja o hi ha altra gent?
3: No, hi ha famílies, hi ha altres escoles i estem nosaltres.
0: Molt bé. Doncs que acabi d'anar molt bé aquestes activitats. Gràcies per explicar-nos-ho.
3: Gràcies a tu.
0: Adéu.
3: Adéu.
0: I em sembla que tenim una
3: tercera.
0: Hola, com et dius?
4: Bona.
0: Ona, i tu què en destacaries de les activitats que heu fet avui?
4: Tens una pregunta?
0: De les activitats que heu fet avui, quina és la que més t'ha agradat?
4: L'esquí nàutic.
0: També aquest, eh? I has caigut bastant? Has caigut fent aquesta activitat?
4: No t'escolto.
0: Dic si has caigut fent aquesta activitat. Bé, sembla que no ens escolta, suposem que sí. Bé, no sé si ens vols explicar alguna cosa més.
4: Estem fent jocs a la platja. A la nit farem piscina nocturna.
0: Molt bé, doncs ja ens ho explicareu demà. Moltes gràcies.
4: Adéu.
0: Adéu. Bé, doncs veiem que activitats, allò que dèiem, no?, aquàtiques, i que suposo que arribaran cansats a la nit, eh?
4: Sí, això esperem, que arribin molt cansats avui i que de bon principi vagin a dormir ràpid, vaja.
0: Molt bé, doncs demà al matí tornem a parlar i a veure com ha anat aquesta ja darrera jornada de Colònies.
4: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que vagi molt
4: bé.
0: Adéu.
4: Vale, adéu.

Pluralitat. Referència. Credibilitat. Confiança. Proximitat. Rigor. Servei. Tordera.

0: Entrem a l'apartat d'efemèrides recordant fets que succeïen a Tordera. Una setmana com aquesta, però de diferents anys, avui recordem fets que passaven entre l'1 i el 7 de juny de diferents anys. Fa un any la Generalitat es comprometia a destinar part de l'habitatge buit de Tordera a lloguer social. L'alcaldessa Elisabet Mejías reconeixia que el suport de la resta d'administracions era fonamental per solucionar els entrebancs que hi pogués haver pel camí. L'escoltem en declaracions fa un any.
1: I per tant és imprescindible que les administracions més grans també ens ajudin a poder donar sortida a les problemàtiques que tenim damunt la taula. Ho dèiem dimecres amb la consellera Parlon en matèria de seguretat, però sobretot en matèria també d'habitatge, que van moltes vegades i lamentablement van molt lligades en aquest sentit. Ho comentava la consellera, ens hem emplaçat a treballar plegats per poder resoldre tot aquest parc d'habitatge buit o en una part d'habitatge buit per poder-lo destinar a habitatge assequible i fent-ho d'acord i de la mà de la Generalitat.
0: Fa un any també explicàvem que l'Ajuntament de Tordera denunciava les dificultats en l'accés de medicaments veterinaris i reclamava canvis normatius. La iniciativa presentada per En Comú Podem i Esquerra Republicana pretenia pressionar per simplificar la normativa actual considerada excessivament restrictiva i burocràtica. Els regidors d'En Comú Podem i Esquerra Republicana, Salvador Giral i Marta Passet, defensaven una reducció de l'IVA en aquests casos i reclamaven també un millor tracte a aquest sector veterinari.
2: Aquest text denuncia les dificultats que afronten veterinaris i responsables d'animals per accedir i dispensar medicaments degut a una normativa que cada cop és més burocràtica i més restrictiva. En resum, el que reclama és simplificar tots els tràmits que gestiona el sector, permetre la venda directa dels medicaments per part dels veterinaris, simplificar tots els processos, reconèixer el paper dels veterinaris com a professionals del sector sanitari i finalment reduir l'IVA dels medicaments del 10% al 4%, igual que a la resta de medicaments, amb el fet, amb el sentit, amb l'objectiu de facilitar-ne l'accés.
3: Igual que el grup d'En Comú Podem, doncs, també demanem el vot favorable per tal doncs, que els professionals de veterinaris també siguin considerats professionals de la salut com els altres, els que s'ocupen de les persones en aquest cas.
0: Anem fa 5 anys enrere, el 2021, Tordera participava a l'estudi de diagnosi d'envelliment actiu a la comarca. A les sessions per redactar la diagnosi també havien participat les associacions de gent gran del Maresme, entre les quals s'havia convidat a l'esplai de la gent gran de Tordera. Precisament aquest espai de l'esplai continuava tancat a l'espera de temps millors davant el que era la pandèmia de la Covid. Explicava la situació en aquells moments la regidora de gent gran, Toni García.
4: És un espai de lleure i per tant allà pues, les activitats, tornar-les a fer com es feien és pràcticament impossible. No poden ballar, és que no poden jugar ni al dòmino, és a dir, és que clar, és molt diferent. I bueno, aquest espai de lleure que els avis tenien i que sé que ho necessiten moltíssim i que tenen moltíssimes ganes de poder-ho tornar a utilitzar mentre aquesta pandèmia estigui amb aquests números, és molt millor per la seguretat de tots intentar esperar a que aquests números baixin, a que aquesta corba baixi i que puguem gaudir d'aquests espais amb llibertat i sense estar posant mascareta i distanciació i totes aquestes coses.
0: No deixem el 2021 perquè l'Ajuntament havia encarregat un estudi d'inundabilitat al municipi. Aquella iniciativa impulsada per la Regidoria de Medi Rural pretenia conèixer l'estat actual de la inundabilitat en els torrents del terme municipal. Un estudi que havia de servir per reconèixer amb més precisió els trams que podien patir afectacions pel canvi climàtic. Ho explicava el regidor de Medi Rural, Xavier Pla.
5: Doncs a veure una mica un estudi actualitzat, perquè a vegades els criteris respecte a el que s'havia fet anteriorment amb ara doncs, canvien, mirem-ho, per a veure on hi ha els perills i on ens interessa més actuar, no? En el cas de poder disposar de recursos, o on és més urgent o més necessari doncs, també actuar des del punt de vista estrictament hidràulic. També hi ha una altra perspectiva que se'ns comunicava de la Diputació, que no és només actuar des del punt de vista de seguretat hidràulica, sinó també l'aspecte de recuperar el curs fluvial, no? Hi ha llocs que potser, com podria ser a Vallmanya, al costat doncs, de Fibra Color, no? Doncs, que és un, hi ha doncs, el torrent i hi ha la zona de passeig. A vegades ens interessa recuperar aquelles zones i netejar-la, fer una plantació d'arbre de ribera.
0: Ens situem a fa 10 anys, el 2016, explicàvem que el nombre de menors amb afectacions neurològiques per enterovirus s'havia elevat a 73, segons informava el Departament de Salut. La gran majoria evolucionava favorablement, n'hi havia 19 més que el passat cap de setmana que estaven ingressats en diferents hospitals. El president de l'Associació Catalana de Pediatria, Ferran Moraga, havia fet una crida a la calma sobre el brot d'enterovirus que havia afectat una seixantena d'infants arreu de Catalunya, recordem, fa 10 anys.
6: Es pot donar un missatge una mica de positiu en el sentit que sembla, no?, que van disminuint el nombre de casos. No obstant, encara que durant 2 dies o 3 no hagin casos, no hem d'estar tranquils perquè pot aparèixer en qualsevol moment pues, un parell de casos, no? O sigui, hem d'esperar un temps més llarg i jo m'agradaria veure, diríem, tot l'estiu, la panoràmica aquesta de l'estiu, perquè és l'època de màxima incidència de la infecció per enterovirus.
0: Fa 10 anys explicàvem la mort d'una veïna de Blanes i treballadora del Cap Tordera mentre feia barranquisme a la zona de Gurb, al Pallars Jussà, per una crescuda sobtada del cabal del riu. Fa 15 anys, el 2011, es començaven a conèixer alguns detalls sobre com seria el nou govern municipal d'aleshores. El nou ajuntament estaria format per 3 o 4 grans àrees, no tantes regidories com fins llavors, segons havia avançat l'alcalde en funcions i futur alcalde durant els següents 4 anys, Joan Carles García. Aquell nou plantejament faria augmentar l'eficiència de l'acció de govern.
7: Ens hem fet un organigrama pensant en ser més efectius i ser més, diguem-ne, espalviadors en el sentit de reubicar l'Ajuntament, de crear 4 grans ponències, àrees, que serveixin perquè hi hagi un treball més en conjunt del que és, del que és l'Ajuntament. En principi, el que pretenem amb aquesta nova organització és que ens surti beneficiat el ciutadà i que les coses vagin amb més celeritat i amb menys estructura, diguem-ne, institucional que de vegades provoca aquelles situacions de massa burocràcia per aconseguir fins i tot trobar-se amb l'alcalde, trobar-se amb els regidors. Per tant, aquesta és la idea, és un ajuntament més auster, en el sentit de menys àrees, menys repartides, molt més concentrades en 4 grans àrees i amb una coordinació general que és l'alcalde i el regidor coordinador de totes les àrees que farà que sigui tot molt més ràpid i molt més efectiu. Aquesta és la voluntat i, per altra, insisteixo, amb aquesta estructura serem més austers en molts sentits.
0: Fa 15 anys també us ho explicàvem que els exalumnes de l'escola Inés Iglesias feien un emotiu homenatge al director de la seva escola, Fernando Rodríguez, amb motiu de la seva jubilació. El protagonista de l'homenatge, Fernando Rodríguez, no podia amagar la satisfacció i alegria un cop finalitzat aquest acte de reconeixement.
8: Bé, en primer lloc és que hi ha un grup d'exalumnes i d'exalumnes que estan bojos. I com estan bojos i me van fer aquesta proposta, jo les vaig dir que no. I a veure que Fernando no mereixia això. Que sí. Després ho van comentar aquí, que ja estava fet. El resum final. Un acte molt emotiu, han sortit coses que d'aquí pràcticament ningú sabia, jo i la meva família i alguns amics. Estic molt content i sobretot agraït a la població de Tordera, que sempre estarà al meu cor, perquè jo el considero ja el segon poble per mi. Ja l'havia dit abans i ho torno a repetir, lo repetiré sempre.
0: D'aquesta manera posem punt i final avui a l'apartat d'efemèrides. Hem recordat diferents fets que succeïen a Tordera en els diferents anys, una setmana com aquesta, com sempre, gràcies als arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera i també al nostre arxiu sonor. I tornem la setmana vinent.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8. Us parla Mercè Roura. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha instat a la consellera d'Educació, Esther Niubó, a reprendre la negociació demà mateix després del rebuig dels docents al preacord. El sindicat majoritari ha fet una crida a la vaga demà divendres i a la manifestació a Arc de Triomf. USTEC ha apostat també per mantenir les mobilitzacions durant la visita del Papa la setmana que ve i ha argumentat que cal continuar pressionant. L'escoltem.
3: Aquest acord ha de convèncer el col·lectiu i, per tant, l'administració té ara uns deures a fer i és buscar ampliar aquest marge per poder realment arribar a una proposta que el col·lectiu, en una consulta, voti que sí.
2: Més temes al tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida. L'Hospitalet de Llobregat estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Laia Bonet és tinenta d'alcaldia de Mobilitat.
4: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
2: I un excursionista ha trobat aquest dijous al matí el cadàver d'una persona en una zona de difícil accés del Montseny. Els Mossos han rebut l'avís de la troballa cap a 9:45 i s'han desplaçat cap a l'indret com a part d'un operatiu que també incluïa els bombers i el sistema d'emergències mèdiques. Un cop recuperat el cos, ara els Mossos han obert una investigació per determinar les causes del succés. De moment no hi ha cap hipòtesi i no se sap què pot haver pogut passar. I la plaça del Vi de Girona s'ha omplert de banderoles, estàndards amb emblemes medievals aquest dijous al matí pel rodatge de la sèrie Tomb Raider que es fa aquesta setmana a la ciutat. La productora manté un secretisme absolut amb tot el rodatge i fins i tot evita que la gent s'aturi per fer-hi fotos perquè els fans no puguin crear les seves pròpies teories sobre la trama. Per altra banda, el muntatge també es concentra al carrer Santa Clara, una grua de grans dimensions puja plantes i flors al terrat de l'edifici que fa cantonada amb el carrer Nou. I l'artista franco-iraniana Marjaneh Satrapi, autora de la novel·la gràfica Persepolis, ha mort als 56 anys. Nascuda a l'Iran en una família acomodada i d'ideologia progressista, va marxar del país quan era adolescent per estudiar a l'estranger. Ha rebut el premi Princesa d'Astúries i ha mort de tristesa un any després de la defunció del seu marit, segons la seva família.
0: A Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera. Tordera. El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

0: Vinga, anem a començar aquest dijous, a 4 de juny, aquesta tertúlia, que de mica en mica ja anem arribant a aquest final. Avui també, com les competicions s'han acabat, anem a actualitzar una mica Mercato, anem a parlar del que s'apropa aquí a Tordera i també una mica anem a fer balanç de la temporada una mica més general. Saludem en Joan Martín, bon vespre, com estàs?
1: Bon vespre, estic molt bé, estic a punt per afrontar... Tu que rius, ja només dic bon vespre i estàs rient. Hi ha coses que no... que comencen així. Bon vespre, sí, tot molt bé, ja hem estrenat el mes de juny. Bé, un cap de setmana intens esportivament parlant, amb dos memorials, una activitat que també s'ha caigut a última hora, ja en parlarem, suposo, però en part també estic preocupat.
0: Estàs preocupat, eh?
1: Estic preocupat, perquè m'arriben una sèrie d'informacions que... Bueno, veurem.
0: Avui en parlarem.
1: Jo les deixaré anar, perquè jo avui les deixaré anar, si els meus companys em deixen. Les deixaré anar i a partir d'aquí suposo que en les properes hores o en els propers dies es començaran a confirmar o no, però, clar, com en tothom en parla, menys qui n'ha de parlar, doncs jo ja ho dic, suposo que ja, a veure, deuen tenir prou feina com per a veure, rastrejar el mercat, a veure si es troba alguna cosa o prendre decisions, que, insisteixo, no és fàcil, i més quan tens la columna vertebral feta de fa uns mesos. Però quan tot això es desmorona, doncs, insisteixo, i no vinc aquí per fer més sang de la que ja hi ha, però és una situació complicada i en parlarem durant el programa. Però hi ha moltes coses positives també, per tant, crec que també és important explicar-les.
0: Plàcides, tu estàs preocupat també o no?
2: Jo no.
0: Estàs molt tranquil, tu, com estàs?
2: Jo no em preocupo.
0: Amb aquest temps estàs bé o no?
2: Jo, com que jo tot això ja m'ho veia venir. Jo no em preocupo res.
0: Ni en parlarem, perquè també haurem d'actualitzar una mica del futbol, no? A veure com estan les coses. Hi ha bones notícies o no?
2: El futbol està tranquil.
0: Està tranquil, de moment?
2: Sí.
0: Bueno, ja en parlarem, també.
2: De moment.
0: Vale. Ja m'agrada. Sí. Tomàs, com estàs?
3: Hola, bona tarda, nit. És que vaig perdut. Jo no sé el que en Joan que refereix, perquè deixa moltes coses però no dir res.
4: Ara, vaig
3: una mica perdut, aviam d'acabar això, no?
1: Perquè això és com una pel·lícula, vull dir, la pel·lícula comença, et posen la sinopsi, el context, es va desenvolupant i...
3: És que no sé d'acabar això. Que... No sé si està parlant de futbol...
1: La història ja...
3: No sé si està parlant de futbol, de hockey, de bàsquet, no sé de què està parlant.
2: És que ell ja sé per on van els tiros.
3: Sí?

0: passa, el problema està que si dins els soldats que tens no... n'hi ha pocs, doncs crec que aquí al final t'has de tornar programa... a rearmar altra vegada.
1: Però aquest programa ja ho vam fer la setmana passada, no?
2: La setmana passada vam parlar majoritàriament del CEP.
1: Sí, això, exacte. Estàs parlant d'això, no?
2: No ho sé, no ho sé, però el que sí que us puc dir que demà hi haurà un programa, una xerrada amb la Marina i la Thais per tancar una mica aquesta etapa.
0: Sí, amb moltes ganes d'escoltar-la, d'escoltar-les a veure què... Què han dit?
2: Bueno, aquí la setmana passada doncs, van haver-hi dos contrastos d'opinions molt forts.
0: O diran, perquè clar, no han passat encara per aquí. A veure, aviam.
2: Que bé, ja ho comentaran. Ja us dic que se l'han escoltat a la tertúlia de la setmana passada, per tant, vindran amb ganes d'explicar coses i això, que no us ho perdeu demà.
1: I en Joan li han...
0: Bueno, no, ja en Joan està tranquil·líssim.
2: Sí. Sí,
0: en Joan Martín, en Plàcid és un ser, però en Joan Martín està tranquil·líssim perquè...
3: Jo crec. No, ella us la va deixar molt bé.
1: Sí,
0: jo vaig deixar com més... jo no deixo bé ni malament.
1: Joan Martín, això ho sap fer molt bé.
2: Però ja us dic, no serà una xerrada, una entrevista, com li vulgueu dir, no serà com per anem a contestar a veure què han dit. No, serà una de... anem a recordar, anem a fer balanç de fins on han arribat, que ens expliquin realment elles els motius, com estan...
1: On te van...
2: On van, si és que van a algun lloc, demà ja ho veurem.
0: Home, demà... que és explicar-se, no? També, sí, sí, sí. Crec que això, una cosa que coincidim els tres d'aquesta taula, quatre, és que s'expliquessin, no? I crec que al final és l'oportunitat bona de venir aquí a la ràdio, de venir aquí, de donar explicacions quan se'ls pregunta, quan se't diuen una sèrie d'informacions. Crec que al final és el més important i així també tenim una mica de versió, però no
1: els facis preguntes molt difícils, que tothom ho entenguem bé.
3: Però jo amb aquestes entrevistes tampoc hi crec.
2: Per què?
1: Fan per quedar bé, no?
3: Perquè aquí hauria d'haver-hi un... Bueno, i per què això, i per què allò altre? Però clar, si elles parlen només elles...
2: Però jo pregunto.
0: Bueno, mira, fan com en Florentino i l'Enrique. No, i l'Enrique, no. Com es diu aquest, l'Enrique que es presenta a les eleccions del Madrid?
3: Tu els hi pots preguntar i mirar el que contesten. Però jo me refereixo que jo potser els diria altres coses, que potser no d'allò, perquè jo...
0: No, això... Però tu no dius massa coses, que tu et van dir per anar a fer un discurs allà amb una prèvia del partit i encara t'estan esperant anar-hi.
3: A un?
0: Sí, que tu havies d'anar a fer un discurs motivacional allà abans de començar un partit i encara dius, ara aquí... No, perquè jo els hi diria. No perquè presentar quan havies d'anar a presentar-te.
1: Li haguessin dit, pel que ens queda en aquest convent, què has de dir?
3: Que havia d'anar a dir, ja sí.
0: Home, quatre coses, maques,
1: ja plegaven.
3: Ja hi volia anar i s'ha desfet tot.
2: És
3: que no m'han donat test per res.
2: Podies haver anat a l'últim partit.
0: Ah, exacte.
2: Podies haver anat a l'últim partit.
3: Però sí, ells ja sabien que plegaven. Havia d'anar a fotre allà el xoriço.
0: Sí, problemes tècnics.
2: Bueno, però demà posa l'ITV, com li dius tu, i a veure si et convencen les seves explicacions. Ja ho veurem, no?
1: I si no, què podem fer?
2: Munteu vosaltres un sènior masculí. Vosaltres apunteu-vos a bàsquet i jugueu i creeu un equip de sèniors.
1: Sí. Bueno, d'entrada l'àrbit ja el tenim.
2: Mira. Joan, mai t'has plantejat fer un equip així de passar l'estona?
0: Mira, jo ara...
1: Igual que el futbol ja, no?
2: Sí, com un veteran. No?
0: Jo ara aquí explicaré una cosa, una anècdota personal, no personal, és igual. Jo, evidentment, he sigut molt Club Bàsquet Tordera. Ja ho sabeu, per la meva família, per tots. Vaig estar molts anys, vam estar molts anys involucrats amb el Club Bàsquet Tordera, que per cert, mira, aquí ara deixaré un bombazo i me quedaré tan panxo i d'aquí uns mesos ja es confirmarà, apunta la data del programa, que del Club Bàsquet Tordera ens sentirem a parlar. D'aquí unes setmanes o d'aquí uns mesos, però ens sentirem a parlar.
2: Crec que sé per on vas i crec que la setmana que ve algú també ho dirà per aquí,
0: Sí, jo ho deixo anar. Hòstia, i a partir d'aquí...
2: Perquè vaig gravar una entrevista a una persona amb una altra i va tirar una dada del Club Bàsquet Tordera.
0: Ah, bueno, jo no sé si amb dades o no, jo sé que hi haurà alguna cosa del Club Bàsquet Tordera.
2: Aquí al poble, oi que sí?
0: Sí, a partir d'aquí...
3: Què vols dir?
0: Jo
3: que
0: ja...
3: torna?
0: No torna.
2: Però es recuperaran coses.
0: Exacte. Llavors, jo quan estava amb el Club Bàsquet Tordera... I ara no sé què venia, allò del Club Bàsquet Tordera.
2: Ah, per crear un equip de veterans.
0: Ah, sí, exacte, perdó, sí. Doncs quan jo estava al Club Bàsquet Tordera, l'últim equip que jo vaig estar, que era júnior de segon any...
2: jo ho vaig entendre, encara.
0: Encara mantenim, que aquí no sé si ens escoltarà, suposo que no, però en Juan Expósito, en Joan Expósito, l'Epi, més conegut a Tordera per Epi,

0: va ser el nostre últim entrenador i amb la meva generació del 93 encara tenim un grup de WhatsApp que no té activitat, eh? A dir-ho, tampoc activitat, més enllà d'algun aniversari de tant en tant. Mira, ara a l'estiu, sí, és habitual que ara a l'estiu, ei, què, muntem un sopar? Doncs encara fem alguna trobada del Club Bàsquet Tordera d'aquell equip del 93. També per amistats, eh? Però veus, aquesta és una miqueta la, colla, la gràcia que tenim i ja fa anys, que fa més de 10 anys que allò es va plegar, però...
1: No n'hi ha un que encara jugui a Hostal Ric?
0: De la nostra... O sigui, hi ha gent que jugador a Hostal Ric de Tordera... Amb ells vaig compartir vestuari, però no són del 93.
2: No, són més joves.
0: Són del
2: jove.
0: 94. L'Arnau, l'Adam... els tercers són més del 97.
2: Sí.
0: Perquè són de la quinta del meu germà. Però així de... I no me'n vull deixar ningú, que les cares dic noms. Sí, l'Amadeu Sánchez, l'Amadeu, que també és més gran, l'Amadeu, que jo... Bueno, que hi ha un bloc de gent que jo he compartit vestuari, però no són del 93.
1: Va marxar un equip sencer d'aquí que se va anar tot a l'Hostal Ric.
2: Sí, sí. No tot, però sí, vull dir, jo que les últimes temporades vaig jugar a l'Hostal Ric, érem tots a Tordera.
1: Jo me'n recordo, sí, de tots.
0: Que van anar, Sí,
2: fins que em vaig
1: vacionar. Quin any va començar el bàsquet d'aquí a Tordera?
0: Segons dada, 1992.
3: Molt jove, no?
1: Sí, com el Cep el va absorbir, aquell any sembla que feia 25 anys.
0: Sí, podria ser.
1: 25 anys.
2: Aquí a mi jo em perdo. Massa petit era.
0: Podria ser que... Sí.
3: Tu no, jo no havia nascut encara.
1: No.
0: I que sempre, i com sempre, en Pau descansi, sempre recordant la figura de Lluís Mota com a artífex i... vaja, persona molt important, que jo li tinc un record molt especial, però com a persona que en el seu moment va marcar una època l'esport tordarenc i amb el bàsquet que... Perquè, que encara ens en recordem de com estàvem a la pista de l'Aviestat i de cop i volta arriba al pavelló dels Països Catalans i arriba un boom.
1: I la pista d'allà al camp de futbol, què?
0: Hi ha la pista del camp de futbol.
1: No, hi ha la pista de tennis.
0: Ah, sí, també hi havia hagut bàsquet allà. També, pues, també.
1: Aquell
0: sí,
1: any
0: sí,
1: que,
0: sí,
1: que d'allò, em sembla que feien uns 25 anys. I a Lluís Mota, però jo m'ho havia dit a mi,
2: volia
1: arribar als 25 anys i no va poder aconseguir, em sembla.
2: Sí. Quin any era això?
1: Pues no sé,
0: 2016, 2015 o potser abans.
1: Jo encara estava de concerts allà al pavelló, ja fa 7 anys o així que no hi soc. Vaig tirar enrere.
2: Bueno, jo vaig començar en el Club Bàsquet Tordera també.
0: Clar, sí, no tots. Sí,
1: el que passa és que llavors va durar 2 o 3 anys que Ceps i el Bàsquet Tordera compartien encara. Sí. El Bàsquet Tordera anava aguantant.
0: Sí.
1: Però llavors clar, va haver un moment que se'm va anar tot a fregir.
0: Sí, així com va ser una part històrica molt positiva, no? Avui estem fent remember aquí, eh? Avui estem,
2: bueno, sí.
0: No, està bé, vull dir que... Així que va ser una part molt positiva a nivell de creixement social, no? En el poble, al pavelló, arriba al pavelló dels Països Catalans, perquè va ser una demanda, clar, evidentment, a la pista de l'amistat. Era una situació...
2: Precària.
0: Sí, i que era una instal·lació que la gent dels equips visitants, quan venien aquí, tenien el seu pavelló. Sí, quan jugaves a bàsquet preferies jugar fora que jugar a casa, perquè al final... I quan va arribar a pavelló, home, realment el club va arribar a gairebé 30 equips, vull dir, va ser una passada. Vull dir, va ser molta gent practicava el bàsquet en el seu moment, però també és veritat que...
3: I vull tardar.
0: Que jo també penso que és un capítol negre. O sigui, de la manera que va desaparèixer una cosa amb l'altra, amb tensions, va haver-hi situacions difícils entre dues parts i...
1: No estaven a matar-se, eh?
0: Per això, vull dir que va ser una situació difícil. I jo penso que aquí algú hauria d'haver agafat més la batuta en el seu moment. Era difícil, eh? Jo el que estic dient, jo mai m'agradaria trobar una situació així... Però és veritat que resoldre un conflicte de dues parts, bueno, doncs sempre acaba algú que acaba malament, i va ser el Club Bàsquet Tordera que va desaparèixer.
1: I ara et pots trobar, eh, que de dos clubs
0: cap.
1: Et trobis...
0: Cap.
1: Sense res. No sé.
0: Bueno, jo vull pensar... Jo no vull ser... O sigui, és veritat, eh? I hem de ser realistes, la situació del CEP a dia d'avui, amb la desaparició del senyor femení, és de tu. Hòstia, et toca. És no tocar de mort, però et toca. I a partir d'aquí és veritat que ara hi ha hagut una sèrie de campanyes i estan incitant a provar jornades de portes obertes, jugadors per fer els equips de la base que s'hi han posat ara. Millor ara que no mai, no? És tard, segurament. També és veritat, final de temporada, clar. Però, insisteixo, eh? Jo penso, vull pensar que, bueno, que quan un toca a fons... L'únic que pot passar és mirar cap amunt. No penso que el CEP Tordera hagi tocat fons.
3: O desaparèixer.
0: Jo crec que el CEP no ha tocat fons. Jo crec que no ha tocat fons perquè encara hi ha equips, encara hi ha gent que practica el bàsquet. Vull dir que el que passa és que això s'ha de reforçar, s'ha de buscar múscul. I si s'han de fer dues passes enrere i tornar a començar de nou amb escoleta, amb gent de la base i tal, doncs, que ja és així, no? Vull dir que al
2: final... D'això també en parlaran demà, la Marina i la Thais.
0: Però bueno, vull dir... No sé, això és el que penso jo i...
2: Tot això ha sortit preguntant-te si faries un equip de veterans.
0: Ah, doncs mira, ens ho hem plantejat alguna vegada. Ens ho hem plantejat alguna vegada. Què passa? Que fer un equip de veterans, i tu ho saps, això, i ells també ho saben.
3: És fàcil perquè només juguen 5. No és igual que el futbol, sí, que eren llits 15.
0: Però tu tens un compromís. Llavors, aquest compromís, tenir-lo cada setmana...
2: Mira, això em sona per demà, eh?
3: A futbol hi és, aquest compromís.
0: Ja, però no són veterans. És a dir, sí, no, és veritat, hi ha un equip de veterans al futbol, és veritat, i el futbol d'empreses també fa molts anys que juguen.
3: I són 20.
0: Sí, sí, el que tu vulguis.
1: Comencen 20.
0: Ara.
1: Comencen 20.
3: I acabaran 30, no?
1: La meva.
0: I és veritat. I ara prou feines han tingut en jugar amb la copa, no? Han jugat una copa i què? Han tingut feina, els veterans. Però jo ho sé, això. Jo ho sé.
1: Això és el camp de futbol per veure-ho.
0: Sí. Tenir aquest compromís de cada setmana, m'agradaria, la veritat, jugar a bàsquet és una de les passions, però és aquest compromís que, bueno, que cada setmana, una setmana jugues a Tordera, l'altra setmana pot tocar Palamós, Sant Feliu, o pot tocar la Cap de Bànol. Doncs quina gràcia anar a un Cap de Bànol a les 7 de la tarda, un dissabte, o anar-hi un diumenge al migdia.
3: I si jugo al Barça, pitjor que ara.
0: Bueno, això també fa... Són moltes coses, jo
1: això
0: entenc.
1: Això no.
0: És difícil.
1: És molt
0: difícil.
1: Complicat.
0: I jo els que ho fan ara actualment, perquè...
1: Mira, l'estiu...
3: Però un equip de bàsquet i que va amb un cotxe, tu.
2: No. Meus, però...
3: Un equip de bàsquet i que va amb un cotxe.
0: Però vas molt just, jugar amb 5-40 minuts amb un parell de bàsquet és...
3: Home, però aquest ritme es pot jugar 3 dies seguits.
2: No.
0: I te foten de 30.
1: L'estiu és molt maco.
0: Sí.
1: Però l'hivern...
2: També.
1: Va entrenar allà a les 10 del vespre, això, que allò l'endemà vaig d'anar a treballar, tot això.
0: I que no et lesionis, que no tinguis problemes.
1: I el cap de setmana que diu ell, vés cap a Camp de Bànols, sí, o vés cap aquí, vés cap allà.
0: És difícil, jo... Per això dic que amb molt de mèrit a la gent que juga, però...
3: És que tot costa molt. Però mira,
2: podríeu plantejar-vos de només entrenar i fer partidets entrenant, de ser...
1: Això no té cap al·licient.
2: Uns quants?
1: Això no té cap al·licient.
0: Bueno... A veure, no és una opció dolenta. No és una opció
1: però
0: dolenta.
1: No té cap al·licient.
0: No, ja ho sé, home.
2: Bueno, però almenys és per treure't una mica el mono, no?
1: No, perquè si tu fas així, si tu vés a anar entrenant, molts van entrenar... Allà, al camp de futbol, hi ha molts que van entrenar perquè llavors se'n van tots a sopar. I molts van allò al muntit. M'entens què et vull dir? Però si tu cap de setmana no tens partit, no té cap al·licient, perquè què hi has de fer allà a entrenar?
2: Bueno, però potser te'n vas, entrenes un dia i fas... Hora i mitja de partits.
3: Però és que no hi has d'estar en una lliga oficial. Pots agafar, per exemple, Lloret, Blanes, Malgrat, Calella, per aquí fer un torneig...
1: Però ja hi són aquests equips per aquí. Llavors et trobaràs. Et trobaràs un dia entre setmana. Ara perquè plou, ara perquè fa fred. I anàs a entrenar, som dos. Va, anem cap a casa perquè no val la pena.
3: El pavelló no es mulla. El pavelló
1: no es mulla. No, però pots trobar que només siguem 3 o 4 i dius, i ara què fotem aquí? Va, deixem-ho estar. Va, més que marxem cap a casa. I això comença a fer sí, jo dic, jo no hi vaig més, va ser allà, i aquell no ve, aquell tampoc ve, què passa? Vés a fer punyates.
0: És la part, en Plàcida estic de raó. Quan té raó, té raó. I ha dit veritats com un temple. Ha dit veritats com un temple.
2: En certa manera, són coses que he viscut també.
3: En Plàcida té raó que hi ve sempre.
0: Sí.
2: El bloc del bàsquet, si voleu, quan escolteu la tertúlia, el tancarem ja per si la setmana que ve voleu fer alguna rèplica o el que sigui.
1: La setmana que ve ja els replicaré jo.
2: Però això, si voleu fer alguna rèplica...
3: Però què, per ITV o...
2: Sí, per la ITV.
1: Que s'expliqui bé.
2: Bueno, sí.
1: A veure si ho entenc.
2: A veure, i si no ja faràs la rèplica.
1: I si no ja faré la rèplica.
3: I després ells hauran de replicar altra vegada, no comparem mai.
1: No, llavors jo ja tancaré la persiana, diré, aquí ja s'ha acabat. Perquè diré, aquí ja no hi ha res a fer. M'entens?
2: A veure. Canviem i obrim la tremolor, que no sé, en Tomàs preguntava de què parlaven. Joan, al principi, has obert la tertúlia parlant de castells, de portes endins,
3: de què anava això?
2: Realment, de què estem parlant?
3: Ara.
0: Bueno, doncs, jo soc directe. Això no té problema, si jo soc directe. No, perquè, a més, clar, ja fa uns dies d'això. I com que... I mira, i ho diré perquè no és perquè vulgui ni... Bueno, és igual, perquè hi haurà gent que ho interpretarà com que segueixo sent el dolent i segueixo sent el de la Diana...
3: Ja sé per on te
0: va. Por ahí.
3: Ja sé per on te va.
0: És amb hoquei patins. I amb hoquei patins, en aquestes darreres setmanes, hi ha hagut molt de moviment de mercat. Molt de moviment. I ho dic perquè és que, com que m'està arribant de diferents llocs i em pregunten, hi ha de vegades que dic, no, és que jo, vull dir, jo no sé res. O sí sé, o, però és que quan totes les preguntes van allà mateix i massa centren en diferents jugadors, doncs jo ho haig de dir, perquè és que, a més, el club, a nivell d'actualitat, tampoc és allò que em diguis, ostres, va, sóc actiu. Bueno, clar, som a dijous, no sé si estaran esperant a que haguem gravat la tertúlia i després començar a deixar-me anar malament, que això també
2: setmana,
0: passa.
2: Això és una setmana clàssic, passada.
0: És un clàssic dels clàssics. Jo vinc aquí, fem la gravació de la tertúlia, pam, pam, pam, emetem a les 8 del vespre i a les 7 i mitja comencem a desbombar-ho tot perquè en Joan Martín, el que ha dit a la ràdio, doncs quedi com un retratat i quedi com que... Doncs no.
3: Bueno, vés al gra, va.
0: Al gra. La qüestió, que hi ha moviments serios a la banqueta de, del Club Petit Tordera, del primer equip, gent que no havia anunciat la seva renovació finalment no seguirà vestint la samarreta del Tordera, i hi ha una posició delicada, delicada i crec que és de, i molt important, que la seva continuïtat és pràcticament ja confirmat de que no seguirà. I jo ho dic, me llenço a la piscina, és igual, ja ho diran, ja ho desmentiran, vull dir, i si no és així, tant de bo es quedi. Però a mi m'han dit que el porter en Marc Josef no continuarà vestint la samarreta del Tordera la propera temporada. Un pilar molt important de l'equip, que ha fet un temporadón, era la primera temporada que feia l'Hockey Lliga Plata, i realment els seus números, juntament amb la resta de l'equip, però, ostres, venia de la competència d'en Quim Hugues, era una de les persones que dèiem, a veure...
3: I van encertar, ara
0: com anirà?
3: Han encertat dues vegades, amb en Quim Hugues i amb aquest. Sí, sí. Ara veurem si el tercer també l'encerta.
0: Van tocar amb la xinxeta allà on... I molt bé, ho ha fet molt bé en Marc Josef. I què ha passat? Doncs com que ho ha fet també, que l'ha vingut a buscar un equip de l'Hockey Lliga i el seu hockey, futur...
3: A primera divisió?
0: Sí, i el seu futur passa amb la, per l'Hockey Lliga la propera temporada.
1: Primera
0: per tant...
1: divisió no, primera divisió és juga. L'Hockey Lliga.
0: L'Hockey Lliga, és.
3: La planta no, l'or, no?
0: L'or, exacte. Llavors, això és el que m'han dit a mi, que no seguirà. Llavors, a mi, bueno, no em preocupa o si em preocupa, perquè ara, clar, vés al mercat a dia 4 de juny a veure què pesques o no pesques. També hi ha l'altre debat de si dones oportunitats a la gent de la casa per poder fer el salt. Això al final també acaba passant aquí.
3: Però hi ha jugadors de mans també? O
0: en Gerard Camps, en... Bueno, l'Angles no, perquè venia de fora. En Carbonell, en Gubau... hi ha una sèrie de gent que ha anat pujant de la base i que s'ha acabat formant... En Jordi López en el seu moment, malgrat que va marxar fora. I estic parlant només, estic dient noms de porters. Vull dir, en Marcel Luzón, en Lino... hi ha una sèrie de gent que... És veritat que puges de la base, et refermes, en Quim Hugues mateix, com deia, ve de la base també. Vull dir que veurem què acaba fent el club, que no és una decisió difícil, decisió fàcil de dir, vale, què fem? O anem a buscar el mercat o apostem per la base? O, escolta'm, en Pau Carbonell, jo, per exemple, no tinc cap novetat en Pau Carbonell. Per què no? Potser optar la titularitat a l'equip, en Pau, que és de la casa i és de Tordera, en Gubau em sembla que ja ha tornat, no sé en quines condicions si vol seguir jugant o no, però en Gubau també estarà per aquí. L'altre porter que sona a nivell de la base, que va convocat amb la selecció espanyola i també doncs, sembla que una peça de futur a molt nivell és en Roger Haro. Per tant, jo crec que són aquestes, ara mateix, les diferents cartes que intueixo que la direcció esportiva pot estar tocant en el dia d'avui per veure el relleu de Marc, de Josef, que Marc Josef, que, com us dic, passa fora del parroquial. I, a veure...
1: Qui hi ha més?
0: L'altre dubte és, a nivell de banqueta, l'entrenador, en Climent, que, pel que tinc entès, i també em diuen, està més fora de Tordera que aquí, malgrat que no s'ha dit encara el lloc si seguirà o no seguirà, però, evidentment, si seguís, jo crec que ja la cosa estaria anunciada, per tant, crec que aquí és una altra qüestió important, com sempre he reclamat, que primer renovis l'entrenador i després facis l'equip, doncs no. Per tant, la banqueta, de moment, a dia d'avui, no sabem qui la ocuparà, però això és una informació que puc dir o no dir. I l'altra és una persona, és un jugador que és el màxim golejador de l'equip aquesta temporada i que ha tingut molts dubtes a l'hora de marxar i a l'hora de dir si em quedo o no em quedo, que és en Beto, i també sembla ser que en Beto les seves opcions passen ara mateix lluny del parroquial. No significa que hi hagi un gir i pugui acabar quedant-se. Jo deixo aquí la porta oberta de l'interrogant perquè en Beto a mi m'han dit que està més fora que dins, però també en Beto és una persona important que també estava acabant de decidir si seguia o no, màxim golejador, de cara a gol és important. Per tant, jo crec que aquestes peces del puzzle són les que ara mateix estan en dubtes i esperant que la majoria de jugadors o la resta que siguen dit que sí, doncs segueixin endavant. I clar, i aquí està la clau.
3: On te va el porter? Se sap on te va?
0: Sí, que se sap on te va, però com que no el club on va no l'ha anunciat, jo no sé si tampoc em llançaria a la piscina.
1: Sí, home, sí, saps on va.
0: Jo m'esperaria a veure on va. Va a prop de casa.
1: No, jo t'he dit, no.
0: Va molt a prop de casa.
1: Aquí a la costa.
3: Prop de casa què és? A Fogars?
0: I a prop de casa, i a prop de casa només hi ha dos clubs que juguen a l'hoquei lliga.
1: Has d'anar cap aquí a la costa.
3: Ja està. Per aquí, aquí a Lloret, no? Ha pujat, no?
0: Lloret ha pujat aquest any. I tot fa pensar que...
3: I quin és l'altre que hi ha per aquí?
2: El Massanet, no?
0: El Massanet.
3: Ah, sí.
0: El Massanet, bé, ha fet un temporal, bueno, ha fet una campanya per permanència de la categoria.
3: O sigui, que va un d'aquests dos?
0: A un d'aquests dos.
3: No?
0: A un d'aquests dos.
3: No. Diu que no.
1: Ja ho sap, en Joan, aquí.
0: Així, jo sé on va, o on acabarà, o possiblement acabi anant.
3: Així, en teoria, només marxa un porter i un jugador, no?
0: N'hi ha un altre que segurament no seguirà, però no seguirà jugant a hoquei.
3: Perquè plega aquest.
0: Perquè,
3: en jubila.
0: Sí, perquè penja els patins, però bueno, suposo que això ho ha de dir ell.
2: L'últim partit es va acomiadar l'Arnau Vidal.
3: L'única història és trobar
0: un porter. Sí, és el nom.
2: Sí, l'única història és trobar un
3: porter, no?
2: Aquest és públic, sí, que l'Arnau Vidal plega de l'hoquei. Això ja es va comentar... Es va explicar.
0: Doncs llavors aquest noi, si ja s'ha fet públic, doncs sí, l'Arnau Vidal tampoc seguirà. I a partir... I és que no hi ha fitxatges. Jo pregunto, no hi ha cap reforç, no hi ha... Bueno, home, imagino que n'hauran de fer algun o...
3: Bueno, jo és que venen de baix, no?
0: Bueno, per això et dic que imagino que si hi ha l'oportunitat dels de baix, doncs a mi em sembla bé que siguin els de baix.
2: Jo només sé un nom que el propi jugador es va oferir al Tordera. Jo sé un nom que el propi jugador, perquè el jugador m'ho ha dit, es va oferir al Tordera, però no va rebre resposta.
3: Però és...
0: Bueno, això, de vegades el burofax... Hi ha poca cobertura aquí baix, el burofax no...
1: On te jugava aquest?
0: No, d'això.
3: No vol dir.
1: És que aquí me cago en Déu. Llavors em voleu ser l'allà que m'he de futbol, que us haig dit...
0: Home, tu vas a dir... Avui he fet moltes coses de tal, a veure si tu ho enxufes.
3: No, aquí... Que ella ha parlat molt, eh? Avui he parlat molt.
1: No ha dit res.
3: Un porter i un jugador que marxen.
2: Aquesta ja última temporada havia jugat a l'altre grup. A la Sud.
0: Bueno. Clar, aquí, bueno, i ponem l'Hoquei Lliga Plata. És que l'Hoquei Lliga Plata, cuidado, és que clar, el nivell...
3: Bueno, si es toca el sur, no.
0: Va, ja parlarem.
1: Aquí, a veure si ho enteneu d'una vegada, tot això. Perquè veig que...
3: Jo no entenem res.
1: Veig que no hi enteneu res. Jo dies en ell us ho vaig dir. Oh, és que tots es queden. Dic, escolta, tot això està emparolat. No hi ha res firmat. Mentre no hi hagi res firmat, poden anar-te vulguin. I una altra cosa us diré. Quan comença a haver el degoteig aquest, ara marxa un o l'altre, és això o l'altre, els altres jugadors que es quedin diran, bueno, hòstia, però si aquí, com queda això? No, és que fan, també, miraran.
0: Bueno, o no.
2: Però, Joan, a tu et volia preguntar, Plàcides, perquè si el rumor que explica és cert, aquí amb Marc Josef, o sigui, tu vas dir, ostres, entrevista'l, pregunta-li si de veritat...
3: Va dir que no marxaria.
2: Si ve algun altre equip, marxava o no.
3: I va dir que no.
2: I quan el vaig tenir aquí, li vaig preguntar, em va dir que no, que podien arribar qualsevol oferta, inclús d'algun equip d'hoquei.
3: Que ell havia signat i que continuaria.
2: I que ells havien parlat i que arribés qui arribés, ella es volia quedar.
1: Aquesta canalla són joves. Però tu creus que puguem anar a jugar a l'hoquei lliga, que ho tens aquí mateix, perquè t'has de quedar aquí?
2: No, si jo en ell l'entenc. Si això és cert, jo l'entenc. El que sí que puc entendre és la gent molesta, perquè si es va veure la xerrada i va escoltar que podien arribar qualsevol oferta i jo em quedava, sí. Jo puc entendre que la gent estigui molesta. Però, si això és cert, torno a repetir, que no ho sabem oficialment, Òbviament és entendible.
1: Però això...
2: Òbviament és entendible.
1: Això funciona tot igual. Perquè, mira, ara aquest nano li han fet una oferta i, a més, li donen 4 calés, s'ha d'aprofitar. Mira, aquí que han de fumar el mateix, el Tordera, n'hi havia un que va donar una paraula. Jo me quedo. Però si en surt una altra cosa més d'allò, marxaré. Doncs pues, ha marxat.
0: Qui?
2: Qui?
1: En Cobos.
0: Ah, sí.
1: Vale?
0: Sí.
1: Que tot plegat no ha jugat gota, però bueno...
2: 10 minuts ha jugat.
1: 10 minuts, no?
2: Sí, sí, va jugar 10 minuts.
1: Doncs pues, aquest nano va deixar-ho clar. Diu, jo en principi em quedo, però si en surt algo millor, marxaré. I se n'ha anat amb la Juventus de Lloret. Mm-hmm. Vale? Pues, és que això funciona així. Sigui a nivell de futbol, sigui a nivell de hockey i sigui a nivell de bàsquet. Diu, no, jo en principi me quedo. Però si en surt una cosa
3: és que,
1: per mi és millor, marxaré.
3: Li va faltar dir això, en principi em quedo.
1: M'entens el que te vull dir? Mm-hmm. Tu no t'ho pots dir, no, és que jo em quedo. Però escolta'm, avui ja, al cap de 24 hores pot canviar tot.
0: Sí.
1: Pot canviar tot. Perquè tu penses que no és el mateix jugant aquí que també és a Lloret a jugar a l'Hockey Lliga. Imagina't tu que se m'hagi molt Lloret a l'Hockey Lliga i fot una temporada de Maria Santíssima amb el jove que és, li sortiran noves a brot arreu.
2: I ara el que jo penso també és... I llavors, no creu que això pot assentar com un precedent de dir pels altres clubs, de dir, mira, putz, han renovat, però com ja va passar això, que tot i renovar, va marxar...
3: En Pablo Torres també li va passar això, havia renovat i també va marxar.
2: Que puguin doncs, arribar més casos com que ja renovar realment no et serveixi, no?
0: No, a veure, jo per començar, si es confirma de Marc Josef, i si no que vinguin aquí i ho desmenteixin, ja està, no hi haurà problema, farem una reculada i direm, dona, mira, el que vam dir la setmana passada del programa doncs és fals i a Marc Josef seguirà vestir la samarreta del Tordera. Ja està, ho diguin.
1: Però
0: com que m'arriba per diferents vies de l'hoquei català, com sempre, perquè d'aquí de Tordera, l'hoquei de Torderenc, no m'arriba per fora, doncs clar, jo al final arriba un moment que dius, bueno, deixa'm fer alguna consulta, que evidentment sempre faig una consulta a l'hoquei Torderenc, però clar, quan t'arribes perquè a la resta de clubs i tal, de l'entorn, tenen aquesta sèrie d'informacions. A mi no em molesta que Marc Josef marxi, insisteixo, però perquè aquí també hem de fer autocrítica a casa i saber, vale, vam valorar i vam celebrar, i en Plàcides té raó, que el mes de març, abril, els jugadors estaven anunciant que havien renovat, però a quin preu estem aconseguint que renovin els jugadors? És a dir, jo entenc que et pugui venir un hoquei lliga i marxis. És així. Potser t'emprenyaria més si és un rival directe a l'hoquei lliga plata. Llavors ja diries, bueno, però si te paguen... Clar, vens aquí i el tema està que aquí poc pots oferir. Però clar, el tema és que cada any poc pots oferir aquí. Llavors, és una mica l'autocrítica que es pot fer de dir, ostres, si ens ha passat, perquè com deia en Tomàs, amb en Torres també. El que passa que en Torres va acabar anant a la Lliga Italiana, que evidentment és un tren que diu, pues, tampoc pots dir que no. Vull dir, tant ser un exemple d'aquí Lliga com te'n vas a la Lliga Francesa o a la Lliga Italiana. Clar, que què fas? Pues, decides marxar. Clar, a partir d'aquí, és difícil, per la coordinació esportiva. A mi no m'agradaria trobar-me en aquesta situació perquè al final, hosti, de visualitzar l'equip que tens amb tot ben quadrat, amb que fins i tot treballes amb antelació, no?, per tenir-ho tot lligat i que es desplomi. Bueno, llavors significa que fins a finals de juny, juliol, no pots saber quin equip tindràs.
3: Però el club sí que deu saber si l'entrenador aquest continua o no, no? El club sí que ho deu saber, no?
0: Suposo, imagino que sí, clar.
3: El club ho ha de saber, això,
0: imagino,
3: no?
0: Imagino que sí. No ho sé.
1: Ara tu mateix, si agafes els diaris cada dia, agafes el Mundo o un d'aquests, ja veuràs tu. Tots els equips, almenys fins de primera catalana, equip tal, sí. Alta, baixes, altres baixen. Però aquests equips així...
0: Interessats, eh? Hi ha una cosa, interessats. I...
1: Però jo crec que aquí ja, tant el club com el jugador ja es comprometen, ja per mi els hi fan firmar alguna cosa. Fan firmar un document o alguna cosa. I els hi fan firmar
0: alguna cosa. O la fitxa, o...
1: Fitxes no, perquè encara les fitxes no...
0: El que passa és que has de fer la baixa, tu. O sigui, el club ha de fer-te la baixa.
1: Sí, però...
0: Ja.
1: Però si tu tens un jugador que et diu, bueno, jo me quedo, en principi, però si surt una oferta millor, doncs pues marxaré. I si tu dius, no, perfecte, tu...
0: Sí, no.
1: Tu si vols quedar aquí, les condicions són aquestes. Si tu et surt una altra cosa que és millor que d'allò i tu d'allò, tu mateix tens els portos obertes perquè marxis.
0: I se't venen a buscar perquè es fan bé les coses, vull dir que al final també
1: però,
0: és perquè has jugat bé.
1: Com fitxes ja, com te surt aquest diari i si diuen aquest ja fitxa, aquest ja fitxat, és que per mi ja els hi fan firmar un document. Volguem dir, molt bé, però si tu et tires enrere, pues tens que pagar 1.000 euros per dir alguna
0: cosa. Sí, sí.
1: No sé, una clàusula.
0: Sí, una quantitat.
1: Una quantitat d'allò. Sí, sí. Clar, llavors, com això surt al diari, és que aquests jugadors ja estan fitxats. Tot l'altre, tot això que sigui de paraula, les paraules no se'ls emporta. Perquè, mira, jo, per exemple, jo puc dir, no, jo l'any que ve jugarem al Tordera. Jo dono la meva prova i jugarem al Tordera. Però potser em ve un equip i diu, tu et donarem 1.000 euros al mes.
3: Què? No, però encara que hagi girat... Encara que hagi signat el contracte, si un jugador vol marxar, no li pots dir no, tu has renovat, no et deixen marxar. Això no pot ser.
1: Però aquests equips ja de primera catalana o així, jo crec que ja els hi fan firmar... Crec, vull dir que tampoc ho sé, Jo crec que ja els hi fan firmar un document o algo que allò, tant per una part com per l'altra. Perquè des del moment que ho publiquen els diaris és perquè això ja està fet.
0: I el Tordera què?
1: El que el Tordera?
0: El Tordera futbol, què?
1: El Tordera
0: com està el tema? No.
3: Joan, no sé si ho saps, però hem pujat, eh?
0: Sí, no, ja ho sé que hem pujat, no? I el dia 13 fem celebració, no? D'aquí menys de 10 dies hi haurà una rua.
3: No, ja es va fer, no?
0: No, es torna a fer. Prepara el cotxe, eh?
3: Quantes rues volen fer?
0: Per Sant Andreu també.
3: No, ja va fer una el dia que es va pujar, ja n'hi ha prou, no?
0: N'hi ha una altra, n'hi ha una altra.
1: El Tordera què fa, el Tordera?
0: Què? Què tenim de banqueta?
1: Està parlant amb els jugadors.
0: I qui marxa?
1: Eh?
0: Qui marxa?
1: De marxar no marxa ningú.
0: No?
3: I venir venen.
1: Hi ha alguna baixa, però no marxa ningú.
0: Oh, doncs si hi ha una baixa és que marxen, no?
1: Però...
2: Què aniran al filial? Si no marxen, què van al filial?
1: Bueno, això en Guillem ja els hi deu explicar. Però jo vull dir que ells estan... Ara mateix, aquí conto que em deixo de comptar. Aquí conto que em deixo de comptar. Però veus, és el que estàvem dient. De paraula sí, però potser vindrà un i a tu, què? I cap aquí ja està.
2: Però hi ha alguna bomba o no?
1: Eh?
2: Hi ha alguna bomba?
1: No, que sàpiga de bomba no n'hi ha cap.
2: No posis nerviós, tampoc?
1: No, de bomba no n'hi ha cap, perquè jo...
0: I tu, renoves?
1: Eh?
0: Tu?
1: A mi ningú m'ha dit res.
0: I no m'ha dit res?
1: Jo ja vaig a la meva i a tomar pel saco.
3: No, en Plàcida es borroga automàticament.
1: No, jo no tinc cap problema per renovar, perquè mira, a la Junta a mi se m'aporten molt bé. Vull dir, jo a la Junta...
3: I el Cotècnic també. A part d'alguna bronca...
1: Bronca és el que sigui, però jo estic molt bé d'allà.
0: Home, ja està bé que en Pitu, en Rafa i en Massegut apretin.
1: Bueno, normal.
0: Però, bueno, però
1: jo cant de futbol no tinc cap problema, perquè jo amb la Junta estic bé, vull dir que i la però, Junta se porta bé a mi.
3: Aquestes categories, aquí el Torner, per exemple, un diu, bueno, jo ja he renovat i tal, però té un equip de primera catalana i diu, hòstia, mira, que m'ha vingut aquesta oportunitat, me marxo, el Torner et posarà pegues perquè te'n vagis.
0: No
3: et dirà, no... Tu ja t'has de quedar a la porta, no
1: pots posar cap pega,
0: No, clar.
1: Perquè no hi ha res firmat.
0: El club Petit Tordera no posarà cap pega si ve algun equip de l'Hockey Lliga a buscar algun jugador del primer equip.
1: No,
0: al contrari, ho celebres. Mira, ara, que bé, no?
1: Si tu, per exemple, llavors dius, ja el tens lligat, algú firmat, o ja tens fitxa, el que sigui, llavors sí que pots dir, bueno, tu, però donarem la baixa, el pots putejar, el pots fer, o jo que sé, o si no, pagues 3.000 euros o el que sigui. Però tot això està en paraula, vull dir, les paraules no hi ha res escrit, vull dir que això és mercat lliure. Vull dir
3: no,
1: que
3: no, però una persona tindre paraula és molt important, també.
1: No, t'has equivocat amb això. Cada club ha d'anar allà on te vol anar, perquè avui el millor dius, tu, és que jo, bueno, això, no patiu, que jo em quedo crec que sigui, però tu no saps si l'endemà, és que a mitja hora o tres quarts et reps una trucada i dius, hòstia, jo tinc que aprofitar-ho.
3: Tu vas i li dius al club, diu, mira, jo em volia quedar aquí, però mira, m'ha sortit això.
1: Bueno,
3: I el club mateix te dirà, hosti, aprofita.
1: Pues ja està, i si no et diu que no, pues dirà, no, és que hi aniré igual.
2: Sí, clar, ho has de dir.
1: A veure, que no hi tens que dir-li.
2: No,
1: ja.
2: Bueno, clar.
1: Ah?
2: Sí.
1: No, sí. Què faràs de retenir una persona allà? Si
3: a disgust, no el pots tindre, a disgust.
1: Mira, vosaltres més fixeu-vos, amb els jugadors de primera divisió, aquests juguen allà on te volen jugar. Ara mateix, aquí, per exemple, tens aquest de l'Atlètic de Madrid que vol venir al Barça. Al final, el millor vindrà al Barça és per què? Perquè dirà, jo aquí no em vull quedar. I tu no pots ser un jugador a disgust dintre la plantilla.
3: No, però aquí hi ha una diferència. Perquè el PSG paga 150 milions. El Barça dona 100 i a l'Atlètic de Madrid li dirà al jugador, tu ens dones aquests 50 milions que ens dona, te'n vas al Barça. Però clar, no parla de 50
1: aquell,
3: milions.
1: Però aquell jugador els hi pot dir, tu, a mi com ho van fitxar... em van pagar 60, i ara se'n donen el doble en un any.
3: Bueno, però no, aquí collons. Hi ha un altre equip que li paga molt
1: bueno,
3: més que el Barça.
1: Paga, eh? Però si l'altre no hi vol anar-hi, perquè ja no és el, pues, el tipus de joc.
3: Te quedes aquí. Què sí que ho fan? Te quedes aquí. Sí, mira, el PSG bueno, va fer amb dos o tres jugadors va estar tot l'any
1: allà. Bueno, doncs que ho facin. Que el tinguin allà, allà avorrit, que el tinguin allà. I saps què passarà? Que jugueu llavors. El que passa que perd valor. No, el jugador juga per valor.
3: I li queden 3 anys, eh?
1: Que és com molt, si li queden 10, eh? Però per valor.
3: Ah, i més està 3 anys.
1: Llavors has de pensar una cosa. És que les coses també s'han de rumiar. El Atlètic de Madrid no és dels socis. És d'un grup d'inversió.
3: Per això mateix, que s'han per guanyar diners.
1: Pues estem a cap del carrer. Però si aquest senyor els va costar 70 milions i després d'un any en fan 120...
3: Però
1: si
3: poden fer 200, millor que 120,
1: bueno,
3: no?
1: Bueno, però falta que jo hi vulgui anar-hi.
3: Ah, bueno, pues llavors jo te'n vas.
1: Pues no, quedaré aquí i vosaltres no fotreu el negoci.
3: Bueno.
1: O no, els jugadors van allà on te volen anar i si no, fixeu-s'hi bé.
0: O a Can Haaland, no? Que diu que en Haaland va a Madrid. No,
3: mira, l'Agüero...
0: No, Merder, eh? En Haaland va a Madrid, no?
3: El Kun Agüero...
0: Ara parlen d'en Kun Agüero?
3: El Madrid el volia. I en Gil aquest li va dir o te'n vas al City o no, al Madrid no hi vas. I va marxar al City.
1: Aquests del City han sortit, bueno...
0: Però en Haaland què?
3: No, però en Haaland hi ha una diferència, que té una clàusula de rescisió d'un jugador del Milan.
1: No té clàusula de rescisió.
3: Sí, té.
2: Han sortit a desmentir-ho, eh?
3: No, té clàusula de rescisió.
1: Mira, imagina tu que volen denunciar aquest en Riquelme, el president de Madrid, sí, és el City.
0: I en Mourinho també, no?
3: Mourinho ja està. En Mourinho ja està.
0: El vídeo l'ha fet intel·ligència artificial, ha dit, no?
2: Ha dit
0: ell, no? Diu que ha sortit dient que és intel·ligència artificial.
2: Això, o sigui, ell públicament crec que no ha sortit, potser m'equivoco, se'm pot corregir, però el que he llegit és que molts diaris estan dient que Mourinho ha anat al Benfica i li ha dit ei, que jo no he gravat això.
0: Tu, Tomàs, què votaries tu?
3: Eh?
0: Aquest diumenge què votaries?
3: Jo, Riquel... No li preocupis. Jo el Polentino o l'altre.
0: Sí, l'Enrique... Riquel.
3: Ja té una edat, tu, ja fa falta... Passa, no dic aquest o un altre, però gent jove, tu. Aquest ja ha fet la carrera i ja està, tu. Ha sigut el segon millor president de la història, perquè per mi a Santiago Bernabéu li falta molt per atrapar-ho, perquè aquell va ser el que va començar el club, va agafar una guerra, va agafar una postguerra i tot, i ho va tirar endavant. Aquest va tot així.
1: Va, una guerra, si ja cada dia hi ha guerra, ja.
3: No, bueno, s'ha parlat que aquell va fer la guerra civil i tot.
1: Faràs l'AVE o votaràs per correu?
3: No, jo no votaré. No puc votar, no soc soci jo.
2: Us fa por algun dels dos, a vosaltres, de dir, hòstia, no vull que...
0: Jo prefereixo que en Florentino segueixi.
1: Jo també.
0: Jo ho prefereixo. Normal.
1: Jo amb en Mourinho ho sigui encantat de la vida.
3: No, si es comprarà... Serà un 90-10
0: sí,
3: o un 90...
0: Sí, el Florentino, sí, tant.
3: Mare,
0: sí.
3: Ja veuràs.
0: Bueno, no, bé, jo per mi que segueixi.
3: Ja, no. Home, ens ha donat 7 Champions, tu, que continuï.
0: Sí, però les patòfies que està fent últimament, no sé, a mi em preocuparia.
1: Ja ho has dit bé, ja. Us han donat 7 Champions.
3: ens ha donat ell.
1: Us han donat.
3: Ell ens ha donat.
1: Us han donat.
3: I vosaltres quantes us han donat?
1: Nosaltres per pit i collons d'allà per poder agafar aquella
0: cinta. I en tenim 4, només.
1: No,
0: o sí, sí, sí.
3: Ja veus que Lucas Vázquez té més Champions que Messi, té collons, eh?
2: Sí. Bueno, però si ens fiquem així, en Lamine té més lligues, que en Cristiano.
3: Eh?
2: En Lamine té més lligues que en Cristiano, si ens posem a parlar de...
3: La lliga no és important. El que dona Reddit i d'allò és la Champions. La
0: hem marxat,
3: que...
0: hem marxat de la direcció, sí, que era el Club Futbol Tordera, a veure si podíem, sí, apretar amb les fitxatges.
2: Pues crec que no...
3: I... no hi ha cap fitxatge encara. Ja t'ho he dit que de moment no hi ha
0: junta, res. I la Junta què?
3: La Junta plega ja, també.
0: No, que no plega, no plega.
3: Hi ha eleccions, també.
0: Com està la Junta?
1: Home, jo crec que aquesta Junta ha de continuar perquè fa les coses bé.
3: Però no li toca encara,
1: hi ha,
3: no?
1: Hi ha en altres puestos.
3: Però 4 anys, ja porta 4 anys, d'aquests?
1: No, si porten un any.
0: Jo estic preguntant per la Junta, a veure què expliquen.
3: Li queden 3, no, encara?
0: El mandat grau, com va el mandat grau?
1: Qui és aquest?
0: Home, qui és aquest? El president, no?
1: En Ricard.
0: Què, com li va el mandat? Va bé?
1: Bé, no, coix, tio. Que...
0: No, jo pregunto, no estic preguntant, no estic posant en dubte res.
1: No,
0: home, hi ha festa, hi ha jornades a portes obertes, al casal, no sé.
3: Ja dic, porta un any, molt bé. Però allò que se'n va anar a Sevilla, allà la va cagar.
2: Sí. Hauríem de comptar quantes... Crec, va... si hi ha alguna tertúlia que no ho hagi dit,
0: Un dia no, no, és que Ricard, un dia de venir en Ricard i...
3: Jugant-se la vida com la jugaven, això no se m'oblidarà mai.
1: Vas pensar una cosa. A la Junta aquesta... ho foten bé, perquè, collons, ja veieu
3: tot. No, tu què has de dir, no, tot allà.
1: Mireu de moment on estem, mirem els equips que hi ha, el que sigui. Vull dir, la Junta treballa, treballa bé.
0: La canalla bé, no? Vull
1: dir... Canalla bé, vull dir, els pares...
3: El Halloween bé.
1: Ara, te dic una cosa. Si hagués alguna cosa que a mi no m'agradi, t'ho diria. Però en aquests moments no tinc que dir res, perquè, vull dir, hi són, hi treballen i ho fan bé.
2: Anem encara ja a la recta final, sí, perquè home, si no ens quedem sense temps.
1: A la,
2: que ja estem a punt d'acabar.
1: On hem d'anar?
2: Que a ningú lloc.
0: Mira, bueno, Memorial Barcelona.
2: Aquí volia anar jo ara. Era l'altre que volia obrir. Què, aquest cap de setmana arriba el Memorial Barcelona? Hi anireu? Joan, jo sí, crec que tu ja estaràs per allà, no? Sí, també sí, donant un...
0: Tot i que soc, tot i que, i ara qui m'escolti picarà l'ullet i riurà, tot i que sigui un traïdor... Tal com m'apreten, a mi me diu, a mi la Llunçara ens apretava l'any passat, o fa dos, allà al Memorial, que ens deien que érem els traïdors. Bueno, els organitzadors.
1: Els
0: organitzadors? Sí, jo és que tinc amics per tot arreu.
2: Sí, jo ho veig.
0: No, però no, sí, sí, hi serem, i com cada any, durant un cop de mà, al cap de setmana farem maratons al camp de futbol per, bueno, durant aquest cop de mà.
2: I anireu, Tomàs, Plàcides?
3: Home, jo aniré a algun partit, sí. El que passa que si fa molta calor igual m'ho penso.
2: Què, Plàcides? Jo vaig estar
3: 13 anys acompanyant, d'equips. Tots els equips els he portat.
2: Sí?
1: Ara no hi vinguis.
3: Bueno, menys el Barça no. El Barça el portava aquell Laureano, saps? El pare era el que sempre agafava el Barça. A mi m'ha tocat el Madrid una vegada, el Villarreal, l'Espanyol, el Santa Coloma...
1: I el Madrid
3: també. Tarragona, no sé quants equips.
1: I el Madrid, no m'han
3: d'anar a buscar.
1: Sí, sí. Vas anar a buscar a l'aeroport, no?
3: Vaig anar a l'aeroport a buscar-lo.
1: L'única vegada que hi has estat a l'aeroport de...
3: No, però jo he anat a Barcelona, Granada, així de vegades.
1: Però tu t'imagines, Tomàs, és que és gros, això,
3: Ok.
1: L'única cosa que has estat a l'aeroport al Prat Cornellà, el dia que vas anar a buscar el Madrid.
3: I a més, ell portava un lletrero així.
1: Oh, ja, clar.
3: Me'l van donar aquí i dic, per què el lletrero? Si el jugador sortia tot amb el xandall i amb l'escut del Madrid i tot. Sí. Per què feia falta? Te portava un lletrero allà.
0: Ja els coneixies, no? L'escut ja el coneixes del Madrid.
3: Home, però tots sortien amb el xandall, amb l'escut i tal.
0: Sí. No, sí que és veritat, mira... I
1: aquest era l'aeroport, no el volia deixar entrar perquè es pensava que feia una manifestació.
0: No, no, és veritat que aquest any hem de tenir una cosa en ment, el tema dels canvis d'horaris, que no hi haurà cloenda, que hi haurà inauguració...
3: A les 12, no?
0: A les 12 dissabte.
2: Es podrà seguir per Ràdio Torreta.
3: I per què no es fa al principi? El fa...
0: Bueno, home, és molt aviat, a les 8 bueno, i mitja comencen els partits.
2: Per deixar arribar tothom.
3: Però, parar tot a les 12 per fer...
0: Sí, jo...
1: Perquè llavors...
0: A veure, no? A veure si funciona.
2: Jo crec que funcionarà. Aquest any s'aprova. Jo crec que pot anar molt bé.
1: Jo crec que sí, perquè què passava quan ho feia el diumenge a la tarda? Molts equips ja havien marxat.
2: Sí.
3: I el càtering que es fa aquí igual, no? El pavelló, no?
0: El càtering a la pista de l'amistat, sí, suposo.
2: Igual que sempre, no?
0: Sí, sí, sí. I bueno, i sobretot això, no? El canvi aquest de la presentació i les finals a la tarda de diumenge, que n'hi ha... Anem més tard.
2: Sí, la primera final és a les 4 i l'última serà a les 6. Per tant, dues horetes d'aquestes finals, que també les podreu seguir per Ràdio Tordera. I us he de dir que aquest any... Bones coses per YouTube.
3: Passa que he vist que de primera hi ha poc, no? Està l'Osasuna, la Real Societat i el Barça, no?
2: El València, Villarreal...
1: Osasuna
2: sí, també...
1: Sí. O Girona.
2: I el Girona...
0: El Betis, no? Aquest any no.
1: Bé, el Saragossa,
2: sembla. El Saragossa, l'Andorra...
3: El Saragossa ha baixat.
1: Ja. Sí. El Toulouse.
2: El Toulouse és un...
3: Ah, bé, el Toulouse.
2: S'estrena el Toulouse.
1: Sí,
2: sí, sí. No, hi ha molts... Hi ha diversos equips molt importants.
3: Hem de portar el Paris Saint-Germain alguna vegada.
2: No, bueno, si volen, però...
0: Sí. Però, bueno, com sempre, la clau aquí, més enllà de la currada que hi ha dels organitzadors any rere any, aquí l'esperit és el voluntariat i els voluntaris que, novament, doncs... tiraran endavant l'activitat, juntament amb els que s'ocorren amb l'associació, amb l'entitat, que recordem que és una entitat, però que sí que...
3: Tu que vas, per part del memorial o per part del club?
0: Jo vaig per part de Joan Martín.
1: No, perquè el club...
0: Jo vaig amb en Joan Martín, i com a Joan Martín...
3: El club col·labora, no?
1: Sí, però vull dir, un memorial el munten ells.
0: Que la majoria de voluntaris venen del Club Futbol Tordera, sí, perquè evidentment bueno, estàs allà jugant a futbol, i home, doncs també un cop de mà, i comparteixen, sí, no? En Joel Caparrós, Adrià Barceló, són del club, també són del memorial, vull dir que Lot, no? En Joan Ferrer, bueno, la companyia...
3: I qui que fareu les finals, com sempre, no?
2: La presentació el dissabte i diumenge les finals. Sí, sí, farem les dues cosetes.
0: Estarà bé. No, jo crec que hi haurà un bon ambient el temps que acompanyi i...
4: No, es veu que ho farà calor a tela.
0: Ja, ja m'ho penso. Sí, la piscina i...
2: Sí, obrir l'estiu, ja ho vam dir, que ja m'anem una mica a l'inici d'aquest
3: bueno,
2: estiu.
3: La piscina s'obre i ja no es tanca, no?
1: No, sí, es tanca, sí.
0: Es tanca fins finals de...
2: Fins a de Sant Joan, no? Fins a Cluenda?
1: Per Sant Joan, sembla.
2: Ai, fins a Cluenda, sí, anava a dir per la Marmeno.
0: Sembla que és el 18 o 19, ara ho dic de memòria, però 18-19 s'obre la piscina.
1: Al cap de 15 dies, sembla que...
3: Bueno, al final el Tordera no ha fet cap fitxatge, no? De moment.
1: Un n'hi ha, de fet.
2: Ah, com?
0: Ara diu... Ara què? Un fitxatge ja?
1: Sí.
2: Qui?
1: No ho sé.
0: Ja, sí, clar.
3: Sí, ho sé, però no ho vull dir.
2: Sí. I l'última cosa, va, per tancar-ho, perquè si no em plessin de sons i de res, hem d'anunciar el dia de la gala de l'esport, que la setmana passada vau apretar.
3: Ja era hora. Ja era hora. Per poc ho dius avui per demà.
2: Bueno, calma. Ja fa una setmana que els clubs ja han rebut el formulari per fer les candidatures.
3: És que quan, ja t'ho vaig dir la setmana passada, quan estava en Joan Martínez i un Sara, tres mesos abans ja estava dient la data i l'hora i tot.
4: Home, hi ha molta currada amb la gala, hi ha molta currada.
3: Així, aquest va molt poc a poc i vosaltres anàveu molt de pressa, o com va això?
4: Hi ha molta feina, ell ho sap, hi ha molta feina.
1: Sí, però amb la mateixa marxa.
3: Molta feina, la feina s'ha de fer igual, però s'ha
2: d'avisar
3: la gent.
2: La feina es farà. Però què saps? Què faràs d'aquí un mes? Ja saps el que faràs d'aquí un mes?
3: No, però si tens plans, si us has d'entendre, dius, hòstia, no, aquest dia no puc fer això perquè pues, haig d'anar a la gala.
2: Pues mira, apunteu a l'agenda el divendres 26 de juny, hi haurà la gala dels esports a 7:45 al Teatre Claver.
0: Molt bé.
3: A dos quarts de vuit, aquest ho feia més aviat, ho feien a les 7.
2: Mira, només et dic coses dolentes.
0: No, a dos quarts de vuit,
2: Veus?
4: O més tard alguna vegada no hi ha fet a les 8.
3: I què farà la presentació, tu o Joan Martín?
4: No, en Jordi.
3: Tu, no?
2: Sí. Joan Martín no...
4: Joan Martín agafarà les crispetes i ja
1: està. No, es pot menjar el clavé.
2: Bueno, però després hi haurà catering també fora, hi haurà una mica de pica-pica.
0: Vindreu, no? Vindreu, no?
3: Home, vindrem però pica-pica, no per l'altre, no.
2: Home, ja podeu venir. Repeteixo, el divendres 26 a 7:45 del vespre al Teatre Claver, serà la gala dels esports 2026, ja està enviada a tots els clubs estan avisats, per tant...
3: I tots enviaran els seus candidats o algun equip, l'any passat va haver algun club que no va enviar candidat.
2: Això ja depèn de cada club. Jo però, ho envio
3: no,
2: a tothom.
3: Però no saps res encara.
2: Bueno, jo he rebut algunes. Veus?
3: Joan, que l'any passat va haver algun club que no va presentar candidat.
4: Sí. També va haver-hi altre que no es va presentar quan el Premi Honorífic era d'un club en concret.
3: Ah, veus?
0: Jo també ho dic. I ho diré sempre, perquè va ser molt lleig.
3: Per això et pregunto...
4: Va ser molt lleig.
3: Si tens candidats...
0: I a més es van justificar de per què no venien. I la culpa no era del Premi Honorífic. Ja està, jo us ho dic, això t'ha quedat tacat.
3: Ja. Així és, tu, ja tens que tots els clubs t'han enviat ja candidats o no?
2: No, jo ho he enviat a tothom. Ara, els clubs, que si me l'han enviat, hi ha que encara no m'han enviat, tenen una setmaneta més, una setmaneta sí,
3: per
2: i
3: això
2: poc.
3: Dic que
4: no... Però no pateixis, que aquest any tothom participa.
3: Per això et
4: no
3: dic...
4: No pateixis, perquè hi ets tu.
3: Per això et dic...
4: Que hi ets tu, participa tothom.
3: Per això et dic que has anat molt just, que havies de deixar més temps als clubs.
1: Tu ja vas dir qui volies, no? El Premi Honorífic.
3: Sí, jo vaig dir en Ramon Vilageliu.
1: Tu qui vas dir?
4: Jo vaig dir l'Amàlio Mena.
1: Jo l'Amàlio Mena.
2: Doncs el tindreu per aquí la setmana que ve.
4: Ja mirem.
2: El tindreu per aquí la setmana que ve per... És l'home de les estadístiques del Club Futbol Tordera. S'ha de saber quan fa que el Club Futbol Tordera no guanyava 10 partits consecutius. Per tant...
4: Ja són xifres interessants.
2: Tindrem la resposta.
1: Ja t'ho explicarà tot. Però t'ho quedarà tota una relació que no pateixis.
2: No pateixis, que la setmana que ve ja ho veureu.
3: Jo vaig estar d'entrenador amb un Alaví i vaig estar 15 partits sense perdre cap partit.
2: Sí, però estem parlant del primer equip, eh?
3: Ah, bueno, vale.
2: Ah, clar.
3: Però jo, l'Alaví, aquell també era Club de Futbol Tordera, eh?
2: Sí, però estem parlant del primer equip.
4: Les estadístiques.
2: Si tens estadístiques, vols venir amb la Màlio també a xerrar una mica?
3: Em penso que estava en Pitu, amb mi, en aquell equip.
4: El jugador?
2: O sigui, entrenador no...
4: Hòstia, bona.
2: Doncs vinga, va, nois, ens veiem aquest cap de setmana al Memorial. Recordeu que podreu seguir la presentació a les 12 del migdia el dissabte i també les finals. El dissabte, sí.
1: A mi encara no m'assicinava, eh?
2: Digue'm.
1: Sort que a mi no m'assicinava al Memorial.
2: No, sí, t'has quedat callat, ja ho sé. Ho has esquivat.
4: Home, tu vindràs.
2: Ho has esquivat.
3: Si tu vas dir la setmana passada, que tu no t'has convidat.
1: Com vols que obri el Memorial si no tinc clau per entrar?
0: Sí, home, tu fas la secada d'honor.
3: No, la setmana passada va dir...
0: No t'ho han dit.
2: Farà la presentació al micro, eh?
3: Diu que no l'han convidat per anar-hi.
2: Mira.
1: Sí que m'han convidat, sí.
2: Doncs va, que ens quedem sense temps. Ens veiem aquí cap de setmana. Moltes gràcies, Joan. Moltes gràcies, Plàcides i Tomàs.
5: Bona nit.
2: I ens veiem la setmana vinent. Vinga, va. Que...

0: l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. Els dissabtes de 10 a 11 del matí a Ràdio Tordera.
2: A Canal tenim tot el que necessites per estar a l'alçada. Lloguem i venem plataformes elevadores i carretons elevadors perquè no t'aturis mai. Necessites recanvis? Els tenim de totes les marques, tant per maquinària agrícola com industrial i d'obra pública. I si vols formar-te, a Canal també som centre de formació oficial. Truca'ns o visita'ns i descobreix tot el que podem fer per tu. Canal, l'alçada del teu projecte comença aquí.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
3: A Pitu i Loli Artesans, la ceràmica es troba.
2: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.

m'escoltava i deia: sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir: caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial. Va fer un grupet

0: Cervera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Ese arte, niño, ese arte.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Els sindicats de mestres i professors mantenen la vaga general per tot Catalunya prevista per demà divendres. El majoritari, l'USTEC, prepara noves mobilitzacions després del rebuig de dos terços dels docents a la consulta. Sobre el preacord de la setmana passada, el sindicat havia avançat que si guanyava el no defensaria impulsar una vaga indefinida a partir del 8 de juny, tot i que ara ha manifestat que les noves convocatòries es decidiran amb la resta de sindicats i aposta per aturades durant la visita del Papa el 9 i el 10 de juny. La consellera Esther Niubó ha anunciat que mantindrà una ronda de contactes que podria començar demà. I l'Ajuntament de Vilademuls considera una imposició al Plàter, el Pla per la Generació d'Elèctrica Eòlica i Fotovoltaica. L'alcalde, Àlex Terés, assegura que el document s'ha elaborat sense la participació dels municipis afectats. Afirma que Vilademuls té 800 habitants i se li demana produir 206 megawatts per al 2050, una xifra que suposa 216 vegades més la necessitat d'energia de tot el poble. L'escoltem.
3: Al nostre municipi li estan demanant 4.500 hectàrees de zona prioritària, que són uns 45 quilòmetres quadrats, el qual és una autèntica bestiesa. I ens estan demanant 206 megawatts, que és una quarta part de la que se li demana a tota la ciutat de Barcelona, amb un municipi de 890 habitants. Ens estan demanant dues vegades i mitja el que li demanen a la ciutat de Girona i 10 vegades el que li demanen a la ciutat de Salt.
2: En total hi ha més de 200 ajuntaments i 65 alcaldes que s'han mostrat frontalment contra aquest pla. Són unes declaracions que ha fet a la xarxa. I està tallada encara la R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll després que un tren hagi xocat amb un arbre caigut a la via per les pluges a l'alçada de Ripoll en un tram de via única. No hi ha ferits, els efectius d'emergència són al lloc dels fets i Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera al tram afectat. Precisament Protecció Civil ha emès un nou avís de risc hidrològic per meteorologia vers el Ripollès. Hi ha possibilitat d'augments sobtats del nivell dels rius i rieres i els cursos fluvials. Continua activada l'alerta Inuncat, o estarà fins a les 2 de la matinada i es mantenen precipitacions fortes, especialment al nord-est de Catalunya. Es demana molta prudència a la mobilitat i activitats a l'exterior. I el Primavera Sound ha suspès temporalment alguns dels concerts previstos avui a conseqüència de la pluja en el recinte del fòrum, on fa molt de vent. Tot i que s'havia dit des de l'organització que la gent anés amb impermeables i paraigües, finalment han hagut d'aturar els concerts. Avui havia d'actuar Massive Attack, Bad Gyal o Doja Cat, entre d'altres.
1: Els millors moments de ràdio a la Sonoteca. Recorda veus, programes, convidats, cançons. Des de 1982 fins a l'actualitat.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ràdio Tordera. YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
3: El poema simfònic a Ràdio Tordera. Un programa de música clàssica d'alt voltatge que no us podeu perdre. El dimecres de 3 a 4 de la tarda i els diumenges de 10 a 11 de la nit.
4: Bona tarda i benvinguts, siguem tots, a aquest any 2018 que ens promet emocions fortes. He fet una reflexió de llarg recorregut que m'agradaria sotmetre a la vostra consideració. I és que el Codi Penal espanyol em sembla que està inspirat en l'Evangeli. Què diu l'Evangeli al bon cristià? Que si et claven un mastegot, tu has de parar l'altra galta per si el teu antagonista li ve de gust plantant-te en un altre. Llavors, el paral·lelisme amb la justícia espanyola és més que evident. Per exemple, la policia pot omplir-te la cara de mans, però tu no pots odiar-los, almenys no en públic. En públic és delicte, delicte d'odi. El que et correspon fer, doncs, en un cas com aquest, és parar l'altra galta, que és ni més ni menys el que mana l'Evangeli. Apa! Ja teniu matèria per reflexionar una bona estona. Però si en voleu fer cas, feu-ho quan s'hagi acabat aquest programa. El poema simfònic que he triat per avui el va compondre el suís Ernest Bloch, que va viure entre 1880 i 1959. Es titula Veu en el desert, poema simfònic en violoncel obligat. És un poema d'inspiració jueva i ens diu el fulletó del disc que l'obra és més una inspiració de l'ànima jueva que no pas una elaboració de motius jueus. La versió que jo tinc d'aquest poema simfònic i que poso ara a la vostra disposició la interpreta el violoncel·lista milanès Jacopo Scalfi amb la Royal Philharmonic Orchestra sota la direcció del suís Paul Kantschier.

ben mirat i després d'aquesta música bastant fosca, una interrupció per si hi ha publicitat ens prepararà les oïdes per escoltar la segona part del programa. Ara torno. Sant Tornem-hi. El concert per a dues trompetes de Vivaldi, el Riom 537, encetarà la segona part del programa d'avui. El solista és Maurice Sandré, que toca les dues trompetes. No alhora, és clar, sinó que primer varen gravar una trompeta i després va gravar la segona trompeta sobre la primera. L'obra està executada per la English Chamber Orchestra, dirigida per Sir Charles Mackerras.

acabarem el programa d'avui amb una peça simfònica que vol encomanar-nos una certa alegria. La va compondre el compositor de Brooklyn, Aaron Copland, i es titula El Salón México. L'autor es va inspirar en unes melodies del folclore mexicà. Philip Ellis dirigeix la Royal Philharmonic Orchestra amb aquesta obra.

0: El proper dimecres, el dia 10, procuraré oferir-vos un nou programa del poema simfònic a Ràdio Tordera. Fins llavors, us desitjo tota la bona sort del món.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: podcast Tordera.
1: Hola, dijous 4 de juny. Les tres paraules del dia són prevenció, poetesa, campió. Prevenció. Tordera engega la campanya de prevenció d'incendis forestals amb xerrades a totes les urbanitzacions i ha aprovat el projecte de la nova deixalleria de Tordera. En breu es podrà licitar i començaran les obres. Poetesa. Comença avui la mirada del poeta 2026 amb una xerrada amb la poetessa Anna Bou Jorba. L'activitat tindrà lloc avui a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca de Tordera. I oberta la convocatòria per sol·licitar beques menjador escolar pel curs 26-27, estan adreçades a alumnes escolaritzats a Tordera o empadronats a Tordera i escolaritzats al Maresme. Campió. El prebenjamí de l'Atlètic Club Tordera es proclama campió de la Copa Girona Promoció i aquest cap de setmana arriba la novena edició del memorial Juan Manuel Rueda amb diversos partits tant dissabte com diumenge. S'engega la campanya de prevenció d'incendis forestals aquí a Tordera amb xerrades a totes les urbanitzacions. El consistori intensifica les mesures de seguretat davant un estiu que es preveu de risc. Joan Bascunyana és cap de la Protecció Civil a Tordera.
2: Com puc prevenir que des de la meva casa, des de la meva parcel·la, no s'iniciï un incendi forestal que després acabi afectant doncs, el bosc, a la muntanya? I com puc prevenir? Quines accions puc fer a la meva parcel·la perquè si m'arriba un incendi forestal els danys que pateixi sigui els mínim possible.
1: Avui és Corpus Christi, Sant Rut, Clotilde i Noemí. És el Dia Mundial de la Fertilitat. Falten 17 dies per l'estiu, 80 per Sant Bartomeu i 2 dies pel Memorial Josep Barceló. Farmàcia de Guàrdia, la Tiburcio, al Veïnat de Sant Andreu. Recollida de poda, voluminosos, al Centre Vila, trucant prèviament al 93 765 31 51 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Esperem un dia amb núvol, amb alguna tempesta important. De cara al vespre a nit, màxima de 27 graus, demà cel tèrbol, amb algun plogim mínima de 17, màxima de 25. Es manté el cabal de 0,7 metres cúbics per segon i 11 centímetres de fondària a la Tordera. Fa un any explicàvem que l'Arxiu Històric de Tordera obria les portes per la Setmana Internacional dels Arxius. Fa 5 anys la biblioteca organitzava una sortida per observar papallones i fa 10 anys moria una veïna de Blanes i treballadora del CAP Tordera, mentre feia barranquisme al Pallars Jussà. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és recuperar la tertúlia amb els polítics del darrer ple de l'Ajuntament de Tordera.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Esquerra i també els Comuns. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa. Notícia.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Bon dia, Tordera. Arrenca una nova edició del magazín diari de dilluns a divendres de Ràdio Tordera, a l'ara i aquí. L'esperem cada dia compartim l'actualitat, les gestores i les veus que fan bategar el nostre municipi. Durant la propera estona us acompanyarem amb informació, entrevistes, agenda, cultura i molt bon ambient. I recordeu que aquest programa també el feu vosaltres. Ens podeu seguir, participar a les xarxes socials de l'emissora, fent-nos arribar els vostres comentaris, propostes i opinions. Volem saber què us interessa, què us preocupa i quins temes us agradaria escoltar a la ràdio. Ara, que l'estiu és a tocar, us llancem una pregunta. Com us agradaria que fos el magazín d'estiu de Ràdio Tordera a l'ara i aquí? Més música? Més entrevistes? Més connexions des de la platja? Més històries de la gent de Tordera? Concursos, activitats i propostes per gaudir les vacances? Doncs bé, dieu, trucant al telèfon de la ràdio 93-764-28-93 o bé ho escriviu en el Facebook de Ràdio Tordera. Feu-nos arribar les vostres idees a través de les nostres xarxes socials i ajudeu-nos a construir una programació estiuenca feta a la vostra mida. Comencem ja directament i per començar el programa amb energia i amb una cançó que sigui ben actual, una cançó, doncs, com vulguem dir, passo de tot, passo de tu, no de tu, Ian, i una bona aposta és Cinderland en la cançó Tu-tu-turu, que va ser la cançó en català més escoltada a les ràdios catalanes al decurs de tota aquesta temporada. Escoltem, doncs, aquest turu-turururu.

0: vacances en piscina i guanyem els milions sense anar a l'oficina. Viatges per tot el món pensant que trobaria.
1: I ens anem directament cap a algunes notícies que han calcat l'atenció per tots nosaltres. Pere Maianet, obligat a demanar perdó per abusos sexuals a Colòmbia. La història de lluita de dos germans. Han aconseguit que l'ordre català indemnisi i demani disculpes per les agressions d'un capellà a Bogotà, tot i que les víctimes consideren que el gest es va quedar curt. Escoltem-ho.
2: Aquest despatx del centre de Bogotà, on ens atenen avui, van arribar fa 5 anys dos germans supervivents d'un sacerdot pederasta confés, Freddy Orlando Rodríguez Cuellar, ordenat per la Congregació dels Fills de la Sagrada Família, coneguda també com a Pare Maianet. L'agressor havia estat condemnat, però va morir a la presó el 2019.
3: Condenen a reparar los perjuicios, pero como este señor falla...

0: El català Lluís Picazo, que en un viatge a l'altre costat de l'Atlàntic es reuneix amb ells.
1: Ellos lo que buscaban era verdad, justicia, reparación.
0: Els germans prefereixen evitar les càmeres. Ens descriuen, però, com es van sentir tractats pel superior de l'ordre religiós català.
2: D'alguna manera ens van fer sentir responsables del que havia passat.
1: Cuando una víctima te pide ayuda, tú lo que buscas es acogerlo, ayudarlo, no rechazarlo y antes menospreciarlo como lo hicieron.
0: La gravació de la reunió a què han tingut accés Trescat i el periòdico va ser prova al judici. Volien demostrar que Picazo, que també era màxim responsable de Pare Manyanet durant els anys de les agressions, havia volgut intimidar els germans i infondre'ls por.
1: Fueron casi que acusados de extorsión, por así decir.
0: La sentència definitiva destaca la manca de suport de les entitats eclesiàstiques. També obliga el pare Manyanet i el bisbat castrense a pagar una indemnització que l'acusació considera irrisòria i a una disculpa pública. És la primera vegada a Colòmbia que una jutge obliga un ordre religiós a demanar perdó.
2: El seu perdó va ser molt generalitzat i per això sentim que no va ser un perdó sincer. Ells ni reconeixen que a les seves files hi va haver abús sexual. No ho van esmentar.
0: Quan demanem a Pare Manyanet entrevistar Picazo o un responsable de la congregació a Catalunya, només accedeixen a contestar per escrit i assessorats per l'equip jurídic de Colòmbia.
3: La nostra institució manté un compromís inequívoc i un sistema protocolaritzat per acollir, escoltar, dialogar, avaluar, demanar perdó.
0: I quan preguntem si hi ha més denúncies d'abusos a l'estranger, es limiten a dir que la congregació ja respon davant la Conferència Episcopal Espanyola. La victòria d'aquests dos germans davant Pare Manyanet va suposar un abans i un després en la lluita contra els abusos sexuals en l'àmbit de l'Església en tot el país. Des d'aleshores s'han multiplicat les denúncies contra capellans de diferents ordres i diòcesis. Una de les que ha tingut més repercussió, la de 7 germans víctimes del mateix sacerdot fa més de 40 anys en aquesta escola dels jesuïtes, que també han hagut de demanar perdó. Begoña Grigelmo Miguel, TV3, Bogotà.
4: Bé, tenim també la temàtica de les Nacions Unides que alerta que l'inici del Niño és imminent i urgeix a preparar-se per al clima extrem. L'Organització Meteorològica Mundial situa en un 80% les probabilitats que aquest fenomen es desencadeni els pròxims 2 mesos i en un 90% que s'allargui fins al novembre. Científics d'aquest organisme de les Nacions Unides asseguren que hi ha un 80% de les probabilitats que el Niño es desenvolupi entre el juny i l'agost, tot i que altres organitzacions com l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica dels Estats Units marquen com a data límit el mes de juliol.
5: L'últim Niño va tenir lloc entre 2023 i 2024. Va causar una sequera extrema a l'Amazònia brasilera i, en canvi, inundacions importantíssimes al Paraguai. I és que el Niño genera fenòmens meteorològics extrems. L'origen el trobem en l'escalfament de l'aigua del Pacífic, que genera uns corrents d'aire que sacsegen del tot la climatologia habitual. L'Organització Meteorològica Mundial alerta que un nou Niño està arribant.
6: S'espera que el que es desenvoluparà durant aquest any i que arribarà al pic cap a desembre-gener sigui molt fort. I llavors aquestes zones, on de seguida reben les seves conseqüències, doncs ho estan seguint per poder-se preparar.
5: Preveuen episodis de sequeres importants a Centroamèrica i als països del nord de Sud-amèrica. En canvi, l'aigua arribaria amb abundància a latituds més baixes.
7: Riesgos de inundaciones, tormentas severas y deslizamientos de tierra.
5: Per al secretari de les Nacions Unides, el Niño afegeix més llenya al foc a un planeta que s'escalfa cada cop més.
8: The only effective response is climate action equal to the crisis. Ending the addiction to fossil fuels, accelerating the shift to renewables, protecting the most vulnerable.
5: És encara aviat per saber quines conseqüències podria tenir el Niño a Catalunya i a Europa. Dependrà de diversos factors. El que sí que s'espera és que aquest estiu sigui a casa nostra més càlid del que seria habitual, com ja ho ha estat el mes de maig.
4: L'OMS també considera que hi ha una probabilitat d'un 90% que els efectes del Niño s'allarguin, doncs, com deia, fins al mes de novembre. Es tracta d'avís més clar sobre la possibilitat d'aquest fenomen per part de les Nacions Unides. Anem a parlar, doncs, de Puigdemont, que acusa a Omella de sumar-se a Crida d'Aznar amb el Papa. L'esperit de la Inquisició apareix. El president carrega contra l'arcabisbe de Barcelona i l'acusa de permetre el renaixement del catolicisme dirigisme franquista. En una piulada, Puigdemont acusa Omella d'haver preferit fer cas a Aznar abans que respectar el contingut d'una encíclica recent del pontífic. Puigdemont recorda que el text papal defensa que la promoció de

El bé comú mai no pot separar-se del respecte als drets de pobles a existir, a qüestionar la seva pròpia identitat i a contribuir la seva pròpia originalitat a la família de les nacions. I adverteix que qualsevol intent o projecte d'eliminar o sotmetre una nació és realment immoral i, per tant, inacceptable. Òmnium i l'ANC reclamen per cap el papa que prioritzi el català durant la seva visita. La Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat i el Consell de la República se sumen a la pressió a Lleó XIV. L'Agrupació Catòlica Catalanista, Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat i les associacions independentistes Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i el Consell de la República han enviat una carta conjunta al papa per demanar-li que prioritzi el català durant la seva visita a Catalunya aquest juny, pràcticament la propera setmana. I bé, un gran artista, una persona que l'hem vist, l'hem disfrutat tots, a la gran pantalla, Clint Eastwood, es retira del cinema amb 96 anys. Arriba la jubilació de l'últim cowboy de Hollywood clàssic i un dels grans directors de la història del cinema americà. L'actor-director californià va complir fa tan sols 4 dies 96 anys. No obstant això, s'ha mantingut en actiu fins passats els 90 en dues pel·lícules estrenades en l'últim il·lustre. Doncs bé, nosaltres fent reconeixement a aquest gran actor, un home que va aconseguir diferents Oscars, escoltarem aquesta versió musical que ja va començar a posar-lo en el pòdium de actors i també de directors. Escoltem El bueno, el feo i el malo.

la justícia francesa autoritza l'entrega a Espanya de Justo Ternera, acusat com dirigent d'ETA. El lliurament queda a l'espera que es resolgui l'últim cas obert contra Ternera a França per un enroure emesa el desembre passat a l'Audiència Nacional de Madrid, en què se l'acusa com a dirigent d'ETA des que va fugir d'Espanya el 2002 fins que va ser capturat als Alps francesos al maig del 2019. Tot i així, el lliurament queda a l'espera que es resolgui aquest últim cas obert contra Ternera a França, pel qual se'l va jutjar aquest passat mes d'abril, i es dictarà la sentència el proper 2 de juliol. El president de la sala d'instrucció ha recordat que per aquest càrrec podria ser condemnat a Espanya amb una pena de 15 anys. I bé, doncs farem un salt a l'actualitat i anirem cap al sistema de control migratori que es fa als Estats Units i Europa el vol aplicar. La Unió Europea ha fet un pas decisiu en la reforma de la seva política migratòria amb l'aprovació d'una nova normativa de retorns que endureix les mesures contra les persones en situació administrativa irregular. Mecanismes que recorden les pràctiques d'immigració en custos enforcement, l'agència encarregada de les deportacions als Estats Units. I també hi ha hagut un rebombori a la premsa internacional per l'expulsió de dues dones aquest dijous d'una taula de Barcelona. Diversos mitjans recullen que se'ls va negar l'entrada després de veure els penjolls amb l'estrella de David. A les imatges, segons recullen els mitjans citats, es veu com una de les persones del local pregunta a una de les dones: ets una persona sionista? Quan ella qüestiona el motiu de la pregunta i assenyala que porta una estrella jueva, i una altra persona intervé i diu: la pregunta no és si tu ets jueva, és si ets sionista. La dona respon: soc una mica el mateix. Doncs bé, ens anem a escoltar un petit tall de veu i pràcticament ens posarem ja a parlar dintre aquest espai. Aquí hi ha molta teca.

0: plegat, però abans repassem l'actualitat amb aquestes primeres imatges de Barcelona. Estratocúmuls passatgers que no han portat pluja, però el que sí que s'ha notat és una baixada de les temperatures, les mínimes que ja han quedat per sota dels 20 graus i, per tant, s'han desfet les nits tropicals. També ha refrescat a Lleida. A primera hora de matí tenien 14-15 graus, per tant, un ambient relativament agradable per portar encara el jersei, per donar pas aquest dia assolellat, molt serè i amb visibilitat excel·lent. De fet, a l'horitzó podem veure la silueta del Montsec i també del Pirineu Occidental. Ens anem a Reus, també en un dia de molta calma i bonança, amb aquest cel assolellat i amb l'entrada del vent de mestral, que encara ha deixat algunes ràfegues moderades durant la jornada de dimecres. I mireu quin paisatge més emboirat que tenim a Camprodon. De fet, s'ha repetit en algunes valls i fondalades del nord-est de Catalunya a causa de les tempestes de dimarts a la tarda que van deixar un excés d'humitat aquesta passada nit en aquestes zones, una boira que en tot cas s'ha aixecat ràpidament a primera hora del matí. A continuació, mapa isobàric que ens porta possiblement la situació meteorològica més interessant d'aquest mes de juny. Aquí tenim aquest front d'aquí associat d'aire fred en altura que augmentarà la inestabilitat, però divendres ja veieu que ja serà història. I és més, a partir del cap de setmana i de la setmana vinent esperem que entrar dins d'aquests tentacles i de la influència de l'anticicló que bàsicament tornarà a ocupar el sud d'Europa i també influenciarà Catalunya amb un temps molt estable. Pel que fa a les precipitacions, doncs comencem aquest compte enrere per l'episodi de tempestes que afectarà a moltes comarques de cara a aquest dijous localment amb tempestes i aiguats que poden ser molt intensos i després es tornarà a tancar l'aixeta fora del Pirineu. Potser dilluns i dimarts apareixen aquestes traces de precipitacions majoritàriament en àrees de muntanya, però en definitiva parlarem d'un temps força més estable a la resta de Catalunya i per tant entrarem dins d'una ratxa seca que, atenció, perquè es podria allargar moltes setmanes. De fet, no veiem més situacions plujoses ni canvis de temps en aquest mes de juny. De moment, a curt termini, tenim aquest mapa d'alertes per aquestes tempestes fortes, sobretot a les comarques del nord-est de Catalunya i de Girona, amb aquest color taronja que ens indica perill alt per pluges intenses i per tempestes que podrien ser d'impacte. També tenim en prealerta la resta de comarques de Girona, de Barcelona i algunes d'aquí de la Catalunya central. En principi, la resta de Lleida, la meitat oest de Catalunya i el terç sud de Catalunya cap a Tarragona hauria de quedar al marge. Anem a la previsió del temps amb el mapa de símbols per dijous, que ens indica un canvi radical de temps que complicarà la situació, sobretot a la tarda, que podria estar passada per aigua i per tempestes. El cel aguantarà fins al migdia, amb nuvolositat variable, també amb algunes clarienes, i després, amb el pas de les hores, s'anirà carregant de núvols. Primers ruixats que es formaran al Pirineu Occidental i també cap a les Terres de l'Ebre, i després s'aniran multiplicant a la resta de les comarques de Catalunya. Atenció amb les tempestes més intenses i explosives a les comarques de Girona, de Barcelona, perquè podrien venir acompanyades d'aiguats, calamarsades, pedregades i també sense descartar fenòmens extrems o de temps violent. Unes precipitacions que, com ja sabem, seran de caràcter irregular i que avançaran en direcció de la costa. Tempestes que poden arribar força actives en algunes comarques com de la Selva, el Maresme, i també pot ploure a bots i barrals a la regió metropolitana de Barcelona o a la mateixa comarca del Barcelonès. Unes tempestes que de cara a la nit de dijous a divendres es podrien reactivar cap a la Costa Daurada, entre el Cap de Salou i el Garraf, amb aiguats que localment poden ser intensos o torrencials. I atenció, perquè tenim la mar Mediterrània molt calenta, tenim una onada de calor marítima amb temperatures 4 graus per sobre de la mitjana climàtica que poden donar un plus de torrencialitat i d'energia en aquestes nuvolades i en aquestes tempestes. El vent serà feble i canviant. A partir del migdia arribarà aquesta marinada i després a la tarda entrarà la tramuntana a l'Empordà i també el mestral al Camp de Tarragona. Bàsicament, després de que passi el front amb les tempestes, entra darrere seu aquestes ràfegues de vent, que seran fortes però sense exageracions.
1: Doncs bé, acabem ja pràcticament de repassar doncs el temps, sí que escoltarem el que ens depara de si aquí a Tordera, i sí que anem acabant amb aquest repàs de notícies, que la Conferència Episcopal Espanyola es desentén de les queixes per la marginació del català en la visita del Papa, i bé, en declaracions del president Torra, que no assistirà a la benedicció de la Torre de Jesús si el Papa no parla en català. Anem a escoltar ara, doncs, per trencar el gel, abans de posar-nos en contacte amb els nostres companys que ens aporten informació meteorològica, la Shakira, un d'aquests temes que va ser ella, doncs, la protagonista d'aquest Mundial 2026.

0: Bueno, amigos, ahora vamos a disfrutar con un señor, un cómico, un artista, que se ha hecho famosísimo por su seriedad. Y yo me pregunto si se reirá cuando le cuenten un chiste. De todos modos, la respuesta nos la dará él. Con ustedes, Eugenio.
1: Oye, Miguel, yo me río de Janeiro. O sea, aquel día de que se encuentran dos amigos y uno le dice al otro de un ano, debo el otro día por una palabra no me hice millonario. Digo, ¿qué fuiste un concurso? De uno no, fui al banco. Fui al banco y le dije al cajero, dame 50 millones de pesetas. Y me dijo que no. Digo, si me llega a decir que sí, me hago millonario, tú. ¿Saben aquel que dice que es un tío que va a ver a un adivino? El tío llama a la puerta, pum, pum. Digo, ¿quién es? Digo, culiado, vaya mierda de adivino. Le dice una mujer a su marido, cariño, digo, mañana es nuestro aniversario y voy a matar un pollo. Digo, ¿qué culpa tiene el pollo? Pues mata a tu primo, que es el que nos presentó, coño. ¿Saben aquel que dice que es un tío que va al oculista? Le dice al oculista, digo, por favor, caballero, digo, ¿qué letra hay allí en la pizarra? Dice el tío, la. Digo, no se precipite, por favor. Digo, fíjese bien, ¿qué letra es? El tío, la. Digo, ¿está usted nervioso? Y me está poniendo nervioso a mí. Por última vez, ¿qué letra es? El tío, la. El oculista se acerca, digo, coño, digo, pues es la. Le dice un padre a su hijo, digo, hijo mío, digo, arranca el tractor. ¿De dónde lo has plantado, padre? ¿Saben aquel que dice que es un tío que entra a un bar y le dice, bueno, al camarero, digo, camarero, de un vaso de leche y una gamba? El camarero se lo sirve, el tío coge la gamba, la pela, la suca dentro del vaso de leche y se la come. Y le dice el camarero, digo, perdón, caballero, digo, pero es la primera vez que veo una cosa igual. Digo, y la última, digo, porque está de malo esto que no se puede hacer idea hoy.
2: Bé, caminant cap a 11:45 i a punt d'entrar amb aquí a molta teca, fent aquest repàs de temperatures i anem a saludar amb en Joan González del Marreixac. Molt bon dia, Joan.
3: Hola, bon dia.
2: Vinc a saber quina és la temperatura màxima que vau tindre ahir, avui, ahir.
3: Ahir la màxima va ser 24 graus 7 dècimes, va baixar quasi 4 graus, comparat amb el dia anterior. La mínima d'avui ha sigut de 5 graus 5 dècimes. Ara estem a 24 graus en 7 dècimes. L'humitat és un 74%. Això representa una temperatura de sensació de 26 graus. I el màxim de vent d'ahir de 35,4 km/h.
2: Oh, caramba.
3: I va bufar una mica més. Per això estem allà entre les 2 i les 3 de la tarda.
2: Molt bé, Joan, doncs vinga, a veure si aquest vent farà esquivar una mica el que és la pluja, que ens estan pronosticant molta pluja per aquesta tarda, a veure què passarà.
3: Sí.
2: Esperem que no.
3: Espero que el vent ajudi fins que porti cap aquí.
2: Molt bé.
3: Una mica d'aigua ara ja.
2: Oi tant que sí. Gràcies, Joan, per la informació. Demà hi tornem. Adéu, bon dia.
3: Adéu.
2: tenim les temperatures, han fet arribar al petit Albertí, la màxima d'ahir 30 graus, la mínima d'avui 17 graus, ara 24 graus, una humitat d'un 63%. I en Rossend Duc, que està mirant doncs, a l'estació meteorològica, parla de núvols i una mica de sol i porta paraigua. Temperatures de fibra color, màxima d'ahir 25 amb 1, mínima d'avui 14 amb 4, ara 25 amb 9 i la humitat d'un 71%. I poseu-vos a gust perquè arriba el refrany en català, que és aquest Corpus i el juny, la falç al...
4: al sac.
2: Corpus al juny, la falç al... al...
4: sac.
2: Al al al al al al al a un.
4: Al sac, no ho crec.
2: La falç, la falç.
4: A la falç.
2: Sí, esclar.
4: Val, val, val, val.
2: Home, no sabeu això?
4: Som pagesos nosaltres?
2: No, però bueno, a veure, escolta-me.
4: Jo no m'hi considero.
2: A veure què, no? No, doncs vinga. Tirem endavant, esperem que la nostra audiència digui el que li sembla que és. El 93-764-28-93, que és el telèfon de Ràdio Tordera, i també en el Facebook de Ràdio Tordera. Corpus al juny i la falç al... tararí, tararà, tararà. Vinga, som-hi.
5: No tinc idea.
6: La falç no sé d'on...
7: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
9: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
10: Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
11: Dental Company, porque sonreír es salud.
12: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
13: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
12: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
13: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
12: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
14: L'actualitat local. Els titulars de la premsa. Una o dues píndoles d'opinió. Informació de servei. El temps, el santoral, la sort. Efemèrides de Tordera i musicals. Què diu la xarxa de Tordera? L'actualitat musical. I els dijous, les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu. Una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
7: Cent 107.1 FM. Ràdio Tordera.
8: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: Bé, entrem ja directament aquí a Moltatec, que tenim a l'Angie preparadíssima. Bon dia, Angie.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Antònia.
2: Bon dia.
0: Bon dia, Meli.
3: Bon dia.
0: I avui tenim el suplent d'Antoni, que és en Dani.
4: Bon dia,
0: Dani.
4: Molt més guapo.
0: I tant.
3: Sort que ell t'està escoltant.
4: Sí, amb molt de carinyo, Toni, però lo que hay.
2: El Toni és guapo i maco.
0: Què és?
3: Guapo i maco. Ho deixa ben clar. Castellà i català perquè ho sàpiga tothom.
0: Escolta'm, Angie, deixa'm fer-vos una pregunta que la contesteu ben ràpida, perquè tens aquí molta teca per oferir-nos. Itàlia ha donat un pas polèmic a l'aprovar en la Càmera de Diputats un projecte que contempla la castració química voluntària i reversible per violadors i pedòfils. La mesura s'ha posada pel govern de Geòrgia i respaldada per diferents estaments. I bé, què us sembla?
2: Jo, a mi, perfecte.
3: Fantàstic.
4: Jo la faria perfecte. Més forta.
2: Jo també.
4: Ho sento. Jo, per mi és poc, encara.
0: Bueno, no, però, que vols dir més forta.
3: A part de castrar, què vols fer-hi més? Què vols fer-hi més?
0: Assassinar-lo, ja.
4: És que, mira, la paraula violador, ho sento. No,
3: ja, és forta.
4: No.
3: Però si ho castres, ja, ho deixes fora de
4: servei. No, però encara viu.
3: Però fora de servei, totalment.
0: Sí, però... Oh, bueno, però això és molt més fort, eh?
2: Però escolta'm una cosa. A veure, castrat... Si és una persona que és violadora, això té que sentar fatal. Clar. Si el mates, ja s'ha acabat la cosa.
4: Sí, però mental, ja, però el mantens, eh? El
3: mentalment
4: mantens.
3: Vol dir que mentalment,
4: mentalment té
3: igual,
4: mans,
3: no?
4: Té tal, vull sí. dir, a
3: mal.
4: Mi això no, sí,
3: sí pot
4: evidentment.
3: Ser mal,
4: llavors, ho sento jo, hi ha casos que...
3: Però estaràs d'acord amb mi de però, que ja és un pas important.
4: És un pas sí, molt important.
2: Però igual, si el castren...
4: Mira la notícia que hem escoltat abans del violador, que està a Bogotà, sí. Del capellà dels nassos,
2: sí.
4: Vinga, només paga, o sigui, ni presó, ni puny...
0: Sí,
4: dius,
0: sí, sí.
4: A veure, a veure...
0: Vinga, va, ens posem ja directament amb les notícies del cor, pim-pam, que ja tenim el cor que ens surt.
5: Bueno, avui us tinc a parlar, que ens ha deixat aquella setmana, que el Franc Francés, qui no sàpiga
2: sí.
5: qui és el Franc
2: sí,
5: Francés...
2: El de la Bàrbara Rey. El que deia l'altre dia que estava que era molt guapo.
3: Sí.
5: Era guapíssim. Tenia una enfermetat, va tindre una afera amb la Bàrbara Rey, va durar poquet perquè la Bàrbara Rey estava tan aficionada que el seu fill anés amb la càmera a agafar...
3: Sí,
5: i li va dir... Estaven a la platja tots dos... I va ser una encerrona que li van fer a aquest noi, que a partir d'aquí la va deixar. Perquè és veritat, feia una parella espectacular.
2: Era maquíssim.
3: Ho va deixar fora de lloc, pobra.
5: Perquè la Bàrbara, llavors...
4: Era una senyorona molt, molt guapa.
0: Però què vols dir? Se va enfadar amb ella perquè li van tirar fotos? No, no, és que ho entenc.
4: Perquè no volia entrar dins el món.
3: El món d'aquella li volia...
5: Van anar a la platja i la Bàrbara Rey li va dir al seu fill, supuestamente, vine amb la càmera que farem veure que ens han fet un robat.
0: Ah.
5: Estaven la parella despullats,
2: perquè sí, despullats.
5: Si volen estar despullats a la platja, si estaven en un lloc que es podia estar, doncs no hi havia cap problema. El fill va creure a la mare, com un... tot ho va dient el noi, va començar a fer fotos i, esclar...
2: I les va vendre.
3: Però el noi, Angie, obediente i bon noi...
5: No, bon noi no.
3: Com ha dit l'Antònia, ell ja anava en segones,
5: aquí,
3: ja volia fer negoci.
5: En el Meri li va fer el mateix.
3: Però jo dic que de bon noi fer cas a la mare, no. Ell tenia un doble interès.
5: De bon noi, de creure a la mare, de dir-li... Pues va ser que no.
0: Ho faré. Potser la mare el tenia traumatitzat i potser si no la creia li donava...
3: Estem parlant d'un home.
4: Ara ja és un home. I sí, pensa que quan lo del rei ja no era l'únic. O sigui, estic segur que hi ha mil fotos amb
0: sí,
4: mil dones diferents.
0: Del rei. Mil dones tampoc, eh?
4: Home, el rei, perdó, era don Juan Carlos el Putero.
3: Sí,
4: entonces,
3: però
4: a veure...
3: en aquest cas era el fill de la Bàrbara quan sí. el rei anava a casa
4: sí,
3: de la Bàrbara.
4: Sí, però quan també amb la Corina no s'amaga res.
5: Sí, res.
4: Res de res, vull dir...
3: Però el fill de la Bàrbara llavors allà no podia fer res.
5: Clar, llavors, quan aquest noi va veure que li havien fet aquesta trampa, perquè ell això no ho sabia, el que era innocent era el Frank,
2: clar,
5: que no sabia res, i la va deixar. Se va enamorar d'una noia, de la Sílvia...
2: Sales.
5: La Sílvia Sales, que té un fill amb ella,
4: sí.
5: I bueno, pobre noi va agafar una enfermedad cruel i ens ha deixat.
3: Quants anys tenia?
5: 62 anys.
0: Sí, jove.
5: Però es veu que portava ja molt de... Era tenista i a més també jugava a pàdel i era també entrenador amb juvenils, perquè era també de la Federació, de la Real Federació Espanyola del Tenis. Uh-huh. I bueno, de moment es veu que ella va voler anar, primer li van dir mira, s'ha mort, clar, com ella ha tingut un afer, la Bàrbara Rey va dir, no penso anar, però ara s'ha sapigut que la família ha dit que si s'hagués presentat en el tanatori l'haguessin tirat, no.
3: Clar, home, evidentment.
5: Claro.
0: Era, si va fer una fella. Quina cara si s'hagués presentat,
3: no?
4: És que a veure, si has d'anar a l'enterrament de tots els teus afers, em penso que no però toca. No, una però, cosa és un compromís, han acabat bé, vas, però a un afer i després tota la moguda que va haver-hi, jo me'n recordo després lo de la Sílvia Sanz. Sí. Molts anys m'ha vingut ara el perfil que tenia la Sílvia Sanz.
5: També van discutir molt, també van vindre molt per la televisió. Ell no, ella, perquè també ho van deixar. L'únic que ara plorant, la Sílvia Sales va dir l'altre dia que l'únic que estava contenta que es havien demanat perdó un a l'altre, diu, jo he fet i ell també me n'ha fet, diu, més que res de cara al nostre fill, que el nostre fill diu que tenia contacte amb el seu pare, però que la Sílvia Sala i ell no es parlaven.
4: És que ha de tenir ja la vintena el nen
5: han dit que té 25
2: 20
5: anys,
2: i pico, sí,
4: perquè d'aquesta notícia me'n recordo dels 90, finals dels 90.
5: Sí. I bueno, i és lògic que si la família, tu li has fet aquesta, no sé com es diu en català, aquesta encerrona, en el meu germà o en el meu fill, de que l'has portat allà a fer-li fotos despullant per tu treure't un benefici de diners, fer creure que era un robat, que ningú ho sabia, quan ella ha enviat el seu fill a fer aquesta feina.
4: Els 90 va haver-hi molt de robado, no robado. Això ara no passa, però me recordo aquella època d'en Lequio, de no sé quants, de que no era robado. No, clar, quedaven amb el personatge, clar, però quedaven amb el personatge, estaràs allà amb equips, per exemple, les fotos de la Mar Flores i l'Equio, mare meva.
5: Aquí a la Mar Flores li van fer una trampa grossa. Era que no sabia, que li feien la foto que estava al llit.
4: L'Equio sempre ha estat molt machirulo, les fotos...
5: Li ha costat que el traguessin de la televisió,
4: Després de quants anys?
5: Sí,
4: clar. Perquè la Rosa Quintana, masclista d'entre les dones, l'ha mantingut, l'ha tingut, diu, a veure, que parla molt malament, parla molt agressivament cap a la dona, no?
5: Sí. Bueno, això li ve perquè qui va fer la denúncia va ser l'Antonia Delate. L'Antonia Delate va dir que era un maltratador i no li van, primer no li van fer gaire cas. Però després un dia ell va dir que sí, que li havia donat un parell de bufetades, que no passa res, i han tornat a obrir el cas, i ha sigut quan després de tants anys l'han culpat de que ha sigut una persona maltratadora.
3: Altres parelles que potser també va tenir.
5: Jo amb els altres no, aquí ha sigut la que
3: l'única, l'Antonia Delate.
5: La que ha mogut tot això ha sigut l'Antonia Delate.
2: Jo crec que l'Anna Obregón, una vegada que va sortir amb el braç trencat, que estava amb ell... Jo crec que també algunes em portaria.
3: Segurament.
5: Però bueno, ara, el que sí que hem de dir, que està ara amb la Maria Palacios, que porta com 27 anys, que té una nena amb ella i tot, i aquesta noia és el que primer que va dir, aviam, jo porto molts anys amb el meu marit, i a mi és que no m'ha aixecat ni la mà.
3: Bueno, potser s'ha enmendado, que diuen.
0: Vinga, canviant de tema.
2: Bueno, a vegades també depèn de amb qui estàs.
3: La persona.
5: Sí. Bueno, mira, farem així un petit, així, perquè surt en lectura, surt la Mercedes Milà, que li fan una entrevista, perquè sabeu que ara ha començat un programa d'entrevistes que té bastant d'èxit, perquè diu que les entrevistes que fa són molt bones. Es diu, m'he metido en un jardín, sembla que és així. Sí. I bueno, ens parla de la seva depressió. I jo crec que la depressió, que és molt dolent, la depressió, que ha estat molt, molt malament, i jo crec que la depressió de la Mercedes Milà, tot li ve perquè ella va estar molts anys fent Gran Hermano, i el Gran Hermano va arribar un moment que li van dir no en necessitem, després de, no sé si va ser 23 o 20...
2: Molts anys.
5: I jo crec que això no va poder superar la Mercedes Milà.
3: Aquí va influir l'edadismo que ja estava en ella. I llavors això, les cadenes de televisió El que no poden permetre és tindre una cara, perquè la té molt arrugada, és veritat, però bueno, molt bé. Ole por ella.
5: Sí. No, sí. Però no,
3: però potser la càmera no la traia tant.
4: Però la canya que té com a la personalitat, sí, que sí. Té, com gaudia ella el programa, com gaudia, com el presentava.
3: Sí, precisament...
4: Un gran hermano és de molta guerra, eh?
3: Sí, perquè precisament no sé jo si pogut lograr tindre amb una persona com ella, per substituir-la.
2: Com ella no, però també la depressió també li va vindre en primer lloc per això, perquè ha passat molts anys amb el gran hermano i de cop i volta et treuen a fora, però també la seva parella va trencar.
3: També va influir.
2: I llavors, perquè també feia molts anys que estava amb ell, i això...
5: Però aquests últims...
3: No va ajudar, vaja. Menys,
2: no? No, la va esponsar.
5: Ella el que va més sentir va ser en el Samarón, em sembla que es deia, no me recordo, ho he apuntat aquí, espera, que amb el José Samanó. Ho dic bé?
4: Samanó.
5: Sí, va estar 20 anys o 21 anys amb ell, la va deixar... Però després ella ha tingut altres parelles, eh? Però no li ha durat molt, eh? No ha tingut molta
4: sort. Però jo crec que la depressió no és del moment, vull dir. Et ve, o sigui, et surt, val, m'han fet fora, et surt el moment baixón, evidentment, però la depressió és d'anys enrere, vull dir.
3: Sí, l'anava sumant. Per això t'he dit que... I va anar sumant les altres coses.
5: Claro, jo per mi que la depressió ha sigut quan he vist que la televisió no ha comptat amb ella per uns altres programes.
3: Que li va tancar la porta, definitivament. És que això no li va ajudar.
5: I ara que té 75 anys, ara ha tornat amb aquest programa que diu que li dona vida, que fa unes entrevistes molt bones, i bueno, doncs està dient que dibuixa...
3: Qui va tenir dies enrere? És que me ve la imatge d'ella, però la persona que l'acompanyava no la tinc al cap. Que es veu que també va sortir... I estava molt entusiasmada amb aquest programa.
4: Sí, i a part, ella ha parlat ara en una de les entrevistes que li han fet recentment, ahir, que va tenir una coseta amb un dels participants de Gran Hermano, amb el Matías. Sí, llavors, volies o no, ella mai s'ha tallat, sempre ha sigut molt oberta, ha parlat clarament sobre la seva situació, si estic depressiva, si estic cansada, si aquesta cadena de televisió no em vol, perquè sóc gran, directament. Sí, ella ho ha dit. A mi m'agraden les coses clares d'ella.
5: Però una persona pot ser gran, però si encara dones vida, fas bé. A mi m'ha agradat molt, quan feia, em sembla que aquell programa, te parlo d'anys, era de jueves a jueves, em sembla que la va fer ella, feia entrevistes, i a mi és que les entrevistes m'agraden molt. I a mi m'agraden molt la Mercedes.
3: És que ella va ser sempre molt trencadora. A los inicis d'ella va ser molt trencadora, vull dir, no hi havia locutores de televisió tan agosarades com ella. No.
4: Trobem a faltar els moments d'entrevistes de Momento Julia Otero, una gran entrevistadora, Àngels Barceló, una altra, trobem a faltar, i sempre són dones.
3: Sí.
4: És igual l'edat que tinguin, són unes professionals meravelloses, ens agrada com porten el... a l'entrevistador, vull dir, les preguntes incòmodes o còmodes, depèn com les miris. Trobes a faltar aquest tipus de format televisiu, perquè realment coneixies a la persona, coneixies tot, i no era com ara passa, depèn a quin canal estiguis, un tipus de preguntes sí, un tipus de preguntes no.
3: Actualment jo diria que quasi tots.
4: Sí, excepte en Marc Giró.
3: Sí, boníssim.
5: També li fa una entrevista en aquest programa.
4: Ah, que bé.
5: Li fa una entrevista, ho posa aquí en la revista, fa entrevista del Marc Giró. L'altre dia li va fer una a la monja, que és fantàstica aquesta monja.
3: La de Barcelona?
5: Bueno, viu a Manresa. És aquesta...
3: Que és argentina, no?
5: Argentina.
2: No es diu Lucía?
5: Sí, Sol Lucía.
3: Sol
5: Lucía. I bueno, pues esperem que ara li vagi bé totes aquestes entrevistes.
2: De totes maneres, ella a Barcelona va crear una llibreria molt important, sí. I llavors ella, no sé quin dia de la setmana, portava gent coneguda i allà feia entrevistes i la gent, i després feien lectures, i la llibreria aquella, o sigui, n'hi havia cua per entrar.
3: Es posava a patar, esclar, de gent.
2: Cua per entrar, perquè va donar un altre caire a les llibreries que n'hi havia a Barcelona.
3: Va importar una mica el tema de que es fa a Europa, d'anar a prendre un cafè en una biblioteca, en una llibreria, parlar del tema...
2: I llavors ella el que feia era, per exemple, doncs, recomanava algun llibre especial, i aquell dia parlava de un llibre en concret, explicava una mica de què anava el tema i llavors portava a l'escriptor i li feia una entrevista. Vull dir que va ser un canvi a Barcelona amb...
5: Bueno, poder també li ha anat bé per la depressió, dic jo, eh?
2: Sí.
4: Jo crec que és una persona...
5: El Cascara està supercontenta, sí, perquè ella diu que vol treballar, que té... Que
2: és que és molt treballadora.
4: És que té energia, o sigui, ja se li veu.
5: Que reposa entre... Sabeu que és, viu a Barcelona, viu a Esplugues de Llobregat, que ho diu en una casa rústica, i Menorca, que Menorca té una casa...
4: I vaixell.
5: I sí, clar.
2: I moto.
5: És que diu que la gent s'ha quedat parada...
0: I moto, també.
5: Quan ha sentit...
2: És una motera...
3: Seguro.
2: És una motera...
3: Segur. Ja m'ho imagino que sí.
2: No, és una motera.
5: Diners que ha guanyat en Gran Hermano, que sí, li pagaven un pastizal.
4: Sí.
5: És que ha guanyat moltíssims diners.
4: És que l'audiència que tenia... L'audiència que va ella generar...
3: Aquesta revista jo no li...
4: L'audiència que va generar ella no van generar després.
2: No. Bueno, mira ara com està.
4: I mira que és ara és brutíssim.
5: És que ara...
3: Bueno, Angie, ara ja tu, que ets la que portes sempre el ranking, com deu estar ja?
2: Res.
3: A nivell...
2: Està a zero.
0: Què dius ara?
4: Sí.
3: Perquè la gent comenta moltes vegades que...
2: Sí.
5: Telecinco va de capa caiguda, cap a baix.
2: Perquè ja no saben què fer.
5: Fan aquests realities que per mi... No els miro, us ho dono la meva paraula.
0: Això que els havia mirat molt, Angie, tu
5: no,
0: i jo.
5: No, jo vaig veure el primer que no sabia com anava. Ja vaig veure que era molt lleig per mi. Molt lleig. Les noies no se valoren, estan allà.
4: És que és com molt mamachicho. O sigui, és com de l'època...
2: No, és pitjor que mamachicho, perquè mamachicho encara tenia...
4: Sí, és allò, solo falta l'esteso i el pajares por ahí, ja està.
5: A mi m'agrada els supervivientes, és veritat, per les proves i per tot, i també aquest any ha tocat una noia que està super...
2: Que no sap portar-ho.
5: Només són crits i crits i baralles, i llavors també em cansa. Ja no m'agrada.
2: Sí.
5: És
2: que ja... Perquè ara la gent que va ja sap què passa, sí, i sap que quan més barrullera sigui, més
0: èxit pot tenir.
5: Perquè ja que aquesta noia tenia que estar al carrer, ja s'està acabant el programa,
2: i
5: estic dient, dic, sí, ara guanyarà ella, que és una mala educada.
2: Ara ja no,
5: tots els de
3: clar. Ara s'importa en l'edicció.
2: És que ara ja no té, ja, vull dir, la gent que va ja està resabiada i ja sap què té que fer. I és, per exemple, aquesta de la Isla de les Tentaciones, que allò és una porqueria.
0: Jo no sé qui
2: tindria que ser, no sé qui, però tindria que haver algun, no sé, algun estament que fes a favor de les dones, perquè allò és un denigrar.
5: No
2: sé, sí, un denigrar.
4: Però per això està el canvi de canal. Vull dir, clar, si hi ha tanta gent,
3: hi ha tanta gent
4: que ho mira,
2: que ja ho sé,
4: que llavors dius canvies de canal. Jo evidentment aquest tipus de programes no em va, perquè no tinc temps i a mi m'agraden les sèries,
2: però és igual, encara que el mirin, no sé, 100, no tindria que sortir, perquè és un denigrament de les dones.
4: Sí, però elles volen participar. O sigui, jo no puc.
3: Però Dani,
4: clar,
3: per què?
4: Però pels diners hem vist gent, i han recordat dels anys 90 també, fent porcades, fent portades també i tal, i llavors el que passa ara és que és tot molt més visual i més barruer, perquè també el llenguatge comporta, llavors veus l'imatge...
0: Això vol dir que la gent també ho ha seguit.
4: Clar, i això comporta que la gent que ho segueix, evidentment, tenen el mateix llenguatge. Estan com molt...
5: Li tenim que dir a l'Alexia Putellas que se'ns deixa, que ha sigut una mola...
3: Que no se'n vagi, li diem,
4: no,
3: i ja està.
5: No, però...
4: A
3: no té de pujar de nivell.
4: A tancar cicle, jo crec que li toca ara
3: canvi.
4: Una altra experiència.
5: Sí.
4: S'ho mereix.
5: Bueno, és que jo
0: és maca, aquesta noia.
4: És molt maca, sí.
5: La quantitat de premis que ha guanyat aquesta noia, perquè no havia passat, no havia parat molta atenció, és veritat, m'agrada que guanyin les noies d'aquí del Barça,
4: sí,
3: evidentment.
5: Evidentment no, però que bueno, sí que és veritat que ha renyit amb la seva última parella.
4: Sí, no, fa, ja farà un any. Sí.
5: Perquè ella ara té molta feina, no, no, jo no, sentia que...
4: Bueno, anar, en coses de dos no se meten tres. Sí. Entonces, perquè han renyit, perquè elles dues, clar.
3: Ja ho sabem,
4: algo
3: ha passat.
5: Sí, i bueno...
0: Sou directes, sou directes,
3: És que la vida misma ja te porta...
4: A mi m'encanta perquè ha fet que ha donat imatge al futbol femení.
2: Sí, sí.
4: I una imatge molt maca, molt sana, molt saludable, molt, que la gent jove, les dones jovenetes, tant les adolescents i tal, tinguin un referent molt sa, i això, vulguis o no, a part que ho ha exportat a tot arreu, llavors la coneix arreu del món, llavors una imatge tan maca, tan, amb un palmarès increïble, amb ella que quan li fas una entrevista no posa pros,
5: No, que aviam, que llegeixes tot el seu historial del futbolístic i és fantàstic els premis que ha arribat a guanyar, si és que se considera com un Messi amb noia.
0: Sí. Jo no l'he seguida, no...
4: I més guapa que el Messi.
3: Però, què tenim de dir de Messi? Què li faran?
4: Seria reconegut
3: com...
4: El Premi Astúries, Principi d'Astúries. Sí,
0: aquest home que ara se'n va anar del Barça així molt...
5: Bueno, se'n va anar perquè... Ella també se'n va, que mira, potser anirà a París,
4: Saint-Germain, sí.
5: O pot anar també al London City.
4: Té diverses propostes.
2: Messi, o sigui, es barallen tots... per portar-se una persona així.
0: Vinga, ens anem cap a un altre tema, però abans la Nelly...
3: No, que acabi l'any, no.
0: Ens donarà, doncs, aquest respir amb aquestes frases, no sé, veure avui un de les altres, mira, jo riu. Ai, mare meva, vinga, va.
3: ¿Por qué te pasas todo el día en mi mente? ¿No tienes casa o qué?
0: Ai, ja, patina,
3: Judas demostró que no todo el que besa ama. Ahí le dio, ¿eh? Aquí li va donar el petó.
2: Claro.
3: Pues ya está. Cuando te traten como si no existieras, haz magia y desaparece.
2: Bien.
3: Por la puerta se va a la calle.
0: Pero això és complicat, ¿eh?
3: Sí, pero puedes tenerlo.
2: Sí, y tant.
3: Pues sí, mira, ¿sabes qué? Tengo una llamada importante.
2: Sí.
3: Lo cierto, lo único cierto en la vida es que por cada taza de arroz, dos de agua.
2: També?
6: Sempre m'han dit això.
0: Molt bé.
3: Bueno, una altra, va, l'última. Se supone que el dinero va y viene.
0: ¿Sí?
3: ¿A qué hora viene?
0: ¡Ay!
3: ¿Que lo estoy esperando?
0: Complicado, ¿eh?
4: El va y viene lo conocemos todos.
3: ¿A qué hora les toca venir? Lo espero.
5: Bueno, jo vaig a fer una petita crítica.
0: Va, vinga.
5: Bueno, la Raquel Bollo, que ens fa publicarà un llibre parlant de la seva vida del xiquetete. Senyora, que sabem tota la seva vida del xiquetete. Jo crec que no vendrà ni un. Perquè...
3: Sí que vendrà. Per lo que dèiem, perquè hi ha gent per això.
5: Però sí,
3: no?
5: Escolta'm, però sí és que ha vingut a la televisió i jo sé tota la vida que va destrossar un matrimoni.
2: Ja no crec que n'hi hagi més per explicar.
5: Hombre, sí, ja sabem tot.
3: Però hi ha gent que li gusta escriure.
0: Les estratègies.
4: Bueno, no, i després hi ha una cosa.
5: Escolta,
4: això...
5: el maltrato, però si va sortir en lectures, em sembla que era així, amb l'ull així esborrat.
2: Sí.
5: Claro, que això és el que va fer amb ella la fama, va sortir aquí i llavors ja s'ha fet famosa el que anem. Les televisions vin aquí a parlar, seràs...
4: Però crec que és veritat que és una crítica... jo crec que és un personatge que ja... No, o sigui,
2: ja està.
4: És una cosa que li va passar que estic en contra, evidentment, però que...
5: Fatal.
4: De veritat, després de 30 anys, anys
2: que
4: fa falta...
2: Tens que fer més coses encara.
4: No, jo crec que ja ho tens que haver superat i ja tens que estar amb unes altres coses.
5: Superat-ho està perquè he tingut diverses parelles i ara es casa,
4: sí,
5: eh?
4: Però,
5: sí,
4: ara es casa. Però dic, casa llavors, el llibre llavors és per fer diners.
0: I
4: què
0: és l'afortunat?
3: Això?
5: No, perquè ha tingut molt... Però sortirà perquè es casa ara, en un mes o dos, es casarien 4 o 5 bodes, ara aquest mes d'entre juny i juliol.
0: Però també és interessant no sapiguem de qui es casa.
5: Aquesta última parella es veu que porta bastant de temps amb ell i ja s'han donat compte que serà per sempre i es casen. Però bueno, que la Bollo ha tingut les seves
0: mucho bollo,
5: mucho bollo. Ha tingut les seves parelles.
3: I ja dona peu a que pensis.
5: La televisió, pel morbo, la van agafar de seguida de col·laboradora. Però per què? Explica i xerra tot el que t'ha fet el xiquitet.
4: I perquè era amiga de la Pantoja.
5: De la Pantoja.
4: Sí.
5: No és que sigui amiga.
3: No,
5: amiga no. El marit d'ella,
4: el vincle, és família.
5: Cosí germà de la Pantoja. I aquí la Pantoja li va donar tota la raó ella, sí, perquè sabia que el seu cosí l'havia a les coses on siguin.
4: Cascava.
5: No el maltractament, sí, això és sí, veritat, eh? Mm. No el maltractament.
0: Vinga, acabem. Si tens una cosa molt...
6: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: 4 minuts que ens passen de les 12 i que bé, nosaltres sempre tenim aquesta doncs, curiositat de tot el que ens explica, ens posa penjat per al Facebook el nostre ciclista Miquel Grimal. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal?
1: Bé, bé.
0: Preparat, ja.
1: Sí, sí.
0: Preparat per Montserrat, eh? Perquè
1: això també.
0: Perquè jo no n'hi tancat, eh?
1: Sí, sí. A Montserrat està al tocar, ja queden 9 dies.
0: Mare meva, no.
1: Sí, és una aventura i ara hem de començar a moure, perquè de seguida, com que les setmanes passen volant,
0: sí,
1: a part dels dies, de seguida hi serem el proper dissabte, dia 13.
0: Mare meva.
1: I això sí, que ja ho remarco, ja més o menys ho saben, que farem un diferent horari de sortida. Sí, perquè hem d'anar més... encara que sortim més aviat, però una mica més relaxadets.
0: Home,
1: perquè es fa molt pesat. Hem d'anar dosificant l'esforç, i si és un dia calorós o així, això marca molt. I és un gaudi, és una jornada d'alegria, de festa, que dic jo. Arribem allà un any més... Això és un gran què, i no sé els anys que ens poden quedar, però és que és un goig cada any i ens ho passem molt bé. Doncs he, d'alguna manera, comentat amb la resta de sortir, ja sortíem molt aviat, però és que encara, si al final, jo aquesta nit poc dormo, perquè clar, vaig a dormir tard.
0: Ja estàs pendent.
1: Sí, o a vegades no aconsegueixo dormir, perquè nervis o tot això, o vaig tan tard que gairebé el dormir és mínim, doncs aleshores avançar una hora més a la sortida, doncs jo crec... Bé, algú m'ha comentat, i per què no sortim ja a mitjanit? Tampoc, no cal tanta... En vés de, en lloc de les 5 del matinada, sortirem a les 4. Bé, per què no? I mira, com surti el sol, ja tindrem avançat, tindrem un...
0: Jo pensava que sortiríeu més tard, precisament, però més aviat no.
1: Més aviat. Hem d'arribar a Monistrol de Montserrat, a Viadet, que podem relaxar-nos, a la pujada, més o menys cada un al seu ritme, a la Font dels Monjos, que puguem veure una mica de la font, que espero que en ragi, la darrera que vaig anar sol, doncs encara rajava molt, ara, és clar, les pluges tampoc no han sigut continuoses.
0: No, a veure, avui, que diu que ha de ploure, a veure.
1: I no sé si es mantindrà, però per poc que es mantingui, fer una aturada allà, a l'ombra, també, perquè, clar, allà el sol, el sol no te perdona, i la pujada...
0: Bueno, aquella pujada ja amb cotxe,
1: doncs,
0: ja la trobes llarga, imagina't en bicicleta.
1: Sí, doncs, va més suau. Doncs aquesta és la planificació pel dia 13. Anem la sortida de... Bé, és un cap de setmana molt precís. És precisament, sempre l'agafo aquest diumenge, és el diumenge de la segona Pasqua. A més, és la festa del Roser, que hi ha molts pobles de la Garrotxa, que ja vam parlar, doncs que celebren balls. Jo anava a un ball del Gambeto, que és el que està penjat, que això és la part final, quan es fa el cercle, es fa la sardana, i llavors, a partir d'aquí, quan s'acaba el ball i es desfà la sardana aquesta, amb el ritme i la música d'aquest ball, que a mi m'encanta...
0: Han d'estar molt preparats,
1: sí, perquè el saltet, aquest és molt, molt, molt, molt difícil,
0: S'ha d'entrenar molt.
1: I cansat, ha de ser cansat, doncs, conviden a tota la resta del poble, tots els que estan a la plaça, doncs, a fer, i durant uns minuts fan voltes tots plegats, doncs, ballant.
0: Que maco, no?
1: I l'orquestra va
0: ha de
1: tocar
0: ser
1: la copla. Molt
0: ha
1: maco. Jo, és que m'agrada anar-hi, això és a les 6 de la tarda, però més enllà de la Vall d'en Bas. La tornada, després, es fa molt llarga.
0: Molt de negra nit, ja, quasi,
1: Sí, i tant.
0: Bueno, arribo tard,
1: encara que el dia és llarg, però a partir de 9:15, jo, clar, me falta encara per arribar a Tordera. A més, aquest dia, que ho vaig fer-ho precisament perquè el dissabte, el dia anterior, el dia 23 de maig, ara ho explicaré, tenia un altre... Sempre parlo del mateix, de missions. Doncs havia de fer unes altres missions. I, és clar, dius, home, és que... Sí, clar, què faig? Faig les missions aquestes i com les faig? Perquè una era bastant tard. I què faig? Torno a Tordera durant la nit? Però si l'endemà he de ser, no a les 6, he de ser a esmorzar a Olot.
0: Mare
1: que
0: mira.
1: És la sortida de l'esmorzar d'Olot. A les 10 he de ser a Olot.
0: I com ho faig, això, no?
1: Doncs ja em quedo aquí... perquè em venia una mica de pas, a veure, estava a 25 quilòmetres, 25-26 quilòmetres, entre Banyoles i Olot, precisament. I dic, mira, els amics que vinguessin, esmorzar, que surtin de Tordera a les 6 del matí, quan surtin, i ens trobem allà, jo ja vindré de la part de Banyoles. Va sortir tot rodó, això ho he de dir-ho. El que sí, que és clar, és una sortida de 36 hores, perquè vaig sortir el dissabte al migdia, a les 12, i vaig arribar, bé, serien de 3 dies, però per mitja hora, vaig arribar gairebé a quarts d'una del dilluns. Són 36 hores. El descans mínim, perquè ja ho saps, ara ho comentarem, el descans fatal. No vaig trobar cap hostal ni res per passar la nit.
0: Meva.
1: I a la meva. Ja n'he fet algunes altres vegades, no és excepcional, però clar, no és recomanable. Diguem que el dissabte, doncs, vaig sortir de Tordera al migdia, a les 12, i m'havia d'anar a Sant Miquel de Campmajor.
0: A punt de cau, això, més o menys.
1: Això és uns quilòmetres de Banyoles, a la carretera que va de Banyoles a Olot. És un llocarret, hi ha una mica de... Tenen escola, hi ha ajuntament, que és un municipi, hi ha una església que es diu Sant Martí de Campmajor, també, hi ha cases aïllades. Bé, és un poblet de diguem que està molt a prop de Mieres, el poble següent, que això és del Pla de l'Estany, Sant Miquel de Campmajor, i en canvi a Mieres ja és de la Garrotxa. Ja entres a la Garrotxa, d'acord? Queda aquí. Clar, jo havia una solució també. Podia anar per Girona cap a Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, i agafar la C66, que és la que porta a Banyoles. I des de Banyoles agafar la carretera aquesta, que són aproximadament uns 7 o 8 quilòmetres a Sant Miquel de Campmajor. Però dic, per què d'anar i creuar Banyoles i tot això? Dic, mira, faré el... Com que ho conec, a Camós, hi ha un poble que es diu Camós, Palol de Revardit, abans d'arribar doncs a Banyoles vull dir, els poblets que queden al voltant, com Cornellà del Terri, doncs, dic, trencaré una mica abans,

0: Ullet, hi ha un camí, aquest sí que és de terra i dolent, perquè a més, una de les coses que les bicicletes ens van molt malament, que hi posin grava.
1: Esclar, ah, veu saltar, no?
0: Sí, patines, rellisques, clar, les pedretes aquestes van molt malament, i si hi ha molta baixada, que sigui molt pronunciat, fa perdre la direcció, el control. Aquesta, jo si hagués sabut que estava tan malament això, perquè vaig patir molt, perquè vaig haver de baixar, perquè és que relliscava, i molts de trams vaig anar a peu. Però clar, aquesta carretera també m'interessava, perquè per veure, hi ha una font, Font de Can Vila, que li diuen, i no vaig poder veure, ja l'hem comentat una altra vegada, doncs que hi ha el riu que es diu el Matamors. Hi ha un riu que es diu Matamors.
1: Per aquí dalt, sí, que Déu n'hi do,
0: I hi ha dos salts, molt macos, salts de Can Vila. I dic, a la font sabia que trobaria aigua, perquè a més no anava amb aigua, dic, la carregaré allà.
1: Déu n'hi do, Miquel, de veritat,
0: sí, combinacions, s'han de fer combinacions.
1: Sí, no, i sí. Però són, bueno, mortals, sí, ja, quasi.
0: La font rajava fantàstica.
1: Bueno, fantàstic, clar. A veure si t'havies tenir set, t'havies trobat la fantàstica.
0: Sí, vaig veure tot el que vaig voler, a més vaig carregar, i bé, una vegada, doncs, al Puigcerrol, doncs, vaig baixar, i allà pots anar a un altre poble que es diu Falgons. Perquè dius, ara jo m'estic embolicant una mica, dient, bé, però el Falgons per què? Si agafeu un mapa, no cal. Sant Miquel de Campmajor és, com s'acaba la carretera de terra i comença l'asfaltada que arriba de la carretera de Sant Miquel de Campmajor a Falgons, tiro cap avall i ja sóc a Sant Miquel. És que havia d'anar a Mieres, ja ho diré, que ho tinc pendent, però sempre arribo tard, a Can Met, al restaurant Can Met.
1: Que el coneixes, d'aquest restaurant.
0: Sí, però clar, sempre arribo molt tard. Ja gairebé pleguen. Una vegada me van atendre, que era molt tard. Però, ostres, cada vegada que hi vaig...
1: Home,
0: ja n'hi ha prou. Sí. No, és que em dono vergonya. I havia d'anar, doncs, a dinar, perquè dic, a sopar no sé si soparé, perquè, clar, se me farà. I diré... Però, clar, vaig arribar tan tard, abans de Falgons, que vaig tirar cap avall. Vaig tirar cap avall, i a l'hostal de Sant Miquel de Campmajor, que és al costat de l'Ajuntament, on hi ha les escoles, perquè jo havia d'anar a l'Ajuntament també al costat, que es feia un acte. Ara ho comentaré. Havia de ser-hi a les 6 de la tarda.
1: L'acte es feia a les 6.
0: L'acte es feia a les 6. Bé, arribo a Sant Miquel, vaig a l'hostal, però clar, ja era molt tard, jo que sé, eren les 4, passaven de les 4. I és clar, ja anaven molt de bòlit, la cuina, a l'hostal. Ja no em vaig acusar ni demanar res, ni quatre patates frigides, ni res. Vaig preguntar si feien sopar. Dic, almenys m'asseguraré el sopar, perquè estaré per aquí. I diu, sí, a partir de les 8, doncs ja vaig encomanar el sopar. I què vaig fer? Com que encara aviat, dic, ostres, a veure si encara tens una possibilitat, i d'allò, perquè gairebé ni una cervesa ni res. Anava tant de bòlit, dic, mira, no els molestaré pas, ja arribaré a les 8. I vaig anar cap a Mieres, cap a Can Met, però per la carretera normal d'Olot. Però clar, són 6 quilòmetres. És clar que després havia de tornar una altra vegada a Sant Miquel. 12 quilòmetres. Bé, ja no venen d'uns quants, ja és
1: està,
0: igual.
1: Vinga.
0: Anem fent. És clar, vaig arribar molt tard, però sí que vaig poder fer el restaurant aquest de Mieres, que aquesta seguida em van conèixer. Dic, no demano res, ja ho sé que el dinar igual... dic, no. Però un postre és un... Diu, home, sí, clar. Sí, home, sí. I me van posar un d'allò amb tres boles de diferents... jo què sé, un gelat
1: de llos. Sí, bueno, allò que et deien un pijama abans.
0: Sí, bé, tot allà col·locant. A mi ja m'és igual, aneu col·locant, perquè igualment no he dinat. No, clar, no havia fet cap apa ni res. Dic, tot això és el que m'emportaré. I sí, efectivament vaig fer això. Com vaig acabar, doncs, vaig tornar una altra vegada a Sant Miquel de Campmajor. I a les 6... hi havia la presentació de les memòries, que hi ha anat diverses vegades, del pintor Llorrouro de l'Escala.
1: Ah, bueno, val.
0: Com va veure, es va quedar de pedra, va dir... Home, esclar...
1: Jo amb tantes vegades...
0: No, i hem estat junts, i la primera vegada ens vam conèixer, vam fer un menú junts.
1: Ah, però bé.
0: Sí, no, tenim llarga història. Des de l'any 2019 he anat a l'Escala, a la Festa de l'Anxova, també, ens hem trobat
1: clar,
0: allà.
1: Ja et veu...
0: Sí, però com me va veure en bicicleta, però diu, què fas tu aquí?
1: Em vas en bicicleta.
0: Sí, però que... Sí, sí. El que passa, que l'acte, jo pensava que seria curtet, perquè a les 8 A les 8 tenim...

0: de ser l'hostal. Per què? Perquè a les 9 hi havia un concert.
1: Ah, perquè... També
0: tenia,
1: maco, no?
0: Sí, tenia un concert d'obeses.
1: Ah, d'obeses, ah, molt
0: sí,
1: bé, de, no?
0: O sí, casgrasses, o grasses, i tot això. Doncs tenia... Doncs per què? Perquè precisament aquest cap de setmana es celebrava l'aplec de Santa Quitèria. Hi ha una església, allà on es feia el concert, hi ha una esplanada, i allà és Santa Quitèria. D'acord? Que l'endemà, el dia de...
1: Sí. Vas veure aquesta santa? La tenen per allà posada
0: no,
1: o no?
0: No, no, l'has d'entrar a l'església. Ja he anat un altre cop, eh?
1: Sí, vale,
0: quan
1: vale.
0: Fan coses per la canalla, la festa aquesta, hi he anat. I inclús una coca. Una vegada vaig estar 2 hores esperant a veure si repartien la coca, i quan no repartien dic, no me puc quedar més, i vaig haver de marxar. Ja no hi havia
1: sense
0: més temps.
1: Sense coca?
0: Sense coca, clar. Que us... Per tastar-la, perquè... Doncs, es va allargar molt, es van embolicar molt, de veritat. Eren... Ja passava de les 6, van començar uns minuts tard. Eren passades les 8.
1: Ah.
0: I jo dic que jo he quedat, que a més a les 9. Esclar, a veure, què passava? La sala ben plena, van tindre d'obrir les portes, la gent d'allò... Però tot gent jove no n'hi havia.
1: Ah, tot gent...
0: Clar, no anaven al concert, aquesta gent. Clar, ni hi havia els pares, ni hi havia els fills, anaven al concert. Clar, aquests no els hi venia d'honora, i eren veïns d'allà, perquè en Lluís Roure, si... el és nascut a Sant Miquel de Campmajor,
1: si
0: és a casa
1: estava,
0: seu.
1: I estàvem de festa mitjanament, doncs n'hi era encara menys, no?
0: Bé, em vaig fer una foto amb ell, i feien un acte també, donaven una copa de cava i d'allò. Jo no vaig tenir temps.
1: Ai, ai.
0: Ja era passat 9:15, que encara estava allà i havia d'anar a l'hostal.
1: L'hostal, si te tenien que esperar?
0: No, me van atendre, i molt bo, i vaig estar molt bé. El que passa que, clar, a les 9, agafar la bicicleta no queda massa lluny, però has de agafar un tros de la carretera, doncs, i un desviament, i sí, clar, ple de cotxes, i vaig arribar sobre el punt de les 9, una cosa així. I hi havia molta gent, gent jove, sobretot si havia canalla o d'allò, doncs els pares, per controlar una mica, i perquè també els agradava, i també va estar bé. Va acabar, vull dir, no massa tard, perquè tampoc era un concert gaire llarg, però devien ser... Van començar, ja dic, una mica en retard, també, per donar temps i tot això.
1: Però ja els
0: hi va,
1: no? Començar sí. tant de retard, no?
0: Bé, és coses que passen. I llavors, al voltant de les 11, clar, jo me'n vaig anar, i, clar, com que ja sabia que l'hostal ni lloc no... Dic, què decideixo? A negra nit. Bueno, clar, aquestes hores. La carretera, clar, és una carretera complicada. De pujades i baixades. No hi ha voral. És perillosa. Dic, ostres, a la nit sí que puc anar perquè tinc llum, amb les vegades que he anat, i a vegades, ja ho saps tu, que tota la nit, però clar, és un risc innecessari.
1: Clar,
0: i què faig?
1: Veure,
0: arribo
1: a... Menys mal, eh?
0: Sí, arribo a Olot, i què faig a Olot? Estic allà mateix. Sí, arribo... M'he d'estar en algun lloc. Dic, mira, hi havia una parada de bus... coberta, clar, d'allò, i un banc que no era ni de fusta ni metàl·lic, d'aquestes de... Bé, que hi ha forats aquests,
1: sí,
0: de malles,
1: sí.
0: Que dic, té com una mica de... vull dir, no és...
1: una mica toc,
0: sí,
1: es movia, vaja.
0: Es mou, vull dir que vibra una mica, i esclar, no és tan rígid. Vull dir, això, per descansar l'esquena i tot això, suposo que em dirà bé. Sí, vull dir, vaig fer així, vaig posar la motxilla com d'allò, dic, bueno, esperar que passin les hores. I al cap d'una estona veig que hi ha un furgó que s'atura a l'altra banda, que hi ha aparcament. Era l'entrada i la sortida de Sant Miquel de Campmajor.
1: Mm.
0: Allà, a les 3, a les 4, tota hora, entrada i sortida d'allò. Dic, ostres, no he anat a un bon lloc, perquè, bé... Tampoc dormia, però dic, hòstia...
1: No descansaré pas gota aquí, no?
0: Clar, els que van a treballar, jo el que sé, no sé, hi ha gent que es mouen per allà, i clar, tots són masos separats, tots han d'anar en vehicle. Doncs, me ve una persona, un home, i jo aixeco el cap, i me diu, et conec.
1: Ai.
0: Dic, ara és una cosa. Resulta que és un ranxer del Ranxo de Vidreres. Jo, com que vaig cada any, esclar, em va conèixer.
1: Ah!
0: Tu és el que vens cada any de Tordera, no? Dic, sí. Dic, hòstia, què fa? Bueno, li vaig explicar, dic, mira, està així i ara estic aquí. Esclar, ell portava, que es quedava a dormir, no anava a Vidreres, es quedava a dormir allà, venia amb una altra i tenien dues lleteres al darrere del furgó. Clar, era una furgoneta, ja està preparada, però per ells dos. I al cap de... Bé, ho deixem així, dic, va, ja ens ho veurem l'any que ve, pel ranxo de Vírer. I me ve al cap de pocs minuts i m'aporta un com un adredó, un d'allò, perquè m'abrigui i em tapi la nit.
1: Dic, eh, per favor.
0: I sort que em vaig tenir, perquè jo no pensava, feia calor donar d'allò, però la nit allà a la vall, humitat i això, molt, amb una fred. Bé, això és una altra història. Podríem parlar hores.
1: Va anar, no va la... Però va anar bé aquella tardor, no?
0: Sí, clar, vaig tenir menys fred, clar, els japons com clar, movia, clar. Però clar, rigit allà, a més a més, no podies moure perquè si em queia del seient. Bé, històries.
1: Que Déu-n'hi-do, de molt de patiment,
0: Em va dir, diu, ja m'ho tornes, si clar, no ens veiem d'allò, perquè ell es quedava allà, diu, jo, clar, jo dic a Punta de Clar, a les 6 o així, ja he de marxar cap a Olot. I ell diu, no, nosaltres ens llevarem fins a partir de les 7 o així. Diu, tu em portes? Però jo no podia portar-ho. Allò és massa gros, és impossible, on t'ho poso? No tinc ni motxilla ni res, hauria de tenir un remolc. I què vaig fer? Quan vaig marxar, encara no sabia, li vaig deixar allà, a peu, al costat del furgó. Ja està. Suposo que l'any que ve li diré, va, jo te'l vaig deixar, suposo.
1: No, allà ja el vas trobar o què?
0: Sí, no hi havia ningú allà, allò està molt aïllat, no, allò no hi ha cap problema. I vinga, vaig fer la foto aquesta, mirant la Serra de Finestres i Roca Corba. Doncs aquí ve la frase aquesta,
1: veure.
0: És, ja ho sé que a vegades diem som el que mengem, hi ha moltes d'allò, som el que vivim, però com ho vius? Clar. És aquell precís moment, una nit de poc descans, l'aventura total, comença el dia, veig aquestes muntanyes, havia d'anar cap a Olot, el dia encara era molt llarg i tornar a Tordera ja ni pensava, ja dic, no ho sé quan arribaré a Tordera. D'acord? I la fotografia, doncs, aquesta, dic, ostres, és que es veu les muntanyes,
1: es veu
0: cap a l'esquerra, que vas cap a Banyoles, i a la dreta, és, encara que no hi hagi el rètol, és el que va a Olot. Mm-hmm. Estàs allà, en un punt, allà havia fet aquella carretera. Vaig agafar, doncs, a partir de les 7 del matí, vaig d'allò, i ara sí que ho farem ràpid, perquè no ens dona gaire temps, és clar, és que és molt llarg, però ho farem, perquè el de l'esmorzar d'Olot, ja n'hem parlat un altre cop, el Vall del Gambeto també, que això és una altra història. Això com a anècdotes, si a l'estiu fem programes, en vez de... podem variar, és una iniciativa, alguna cosa, que tot això que avui no explico, que és molt interessant, el que em va passar... per arribar a Riu d'Aura.
1: Sí.
0: Vull dir...
1: Aventures.
0: Sí, això és molt explicatiu del tarannà i de la situació que em trobo a cops.
1: Mare meva. És promissal, ja no en diari.
0: No són coses preparades, ni coses que clar, no ho tinc preparat, és que no pots preparar-ho, això. Però surten i llavors va solucionant i
1: sobre, a mesura que... Sobre el temps, exactament.
0: Sí, els amics... l'Àngel Pous, l'Esteve Copestaque, Joan Borrell i Pere Roca, que tinc de fer esment aquí, doncs van venir a esmorzar, ens van trobar doncs, Olot a la Rambla Blai.
1: Oh, quina il·lusió, no?
0: I van fer un esmorzat allà tots plegats, que molt això és
1: bé,
0: molt maco.
1: Molt bé.
0: I llavors, tots junts, els hi vaig donar un deure, també.
1: Ai, pobra gent.
0: Sí, home, a veure, l'esmorzar es va... No, però han de fer una mica de sacrifici, també.
1: Vinga, va.
0: Havíem d'anar a veure un museu.
1: Molt bé.
0: I vam anar a veure el Museu dels Sants.
1: Ai, molt bé.
0: És un edifici, això també en parlarem, no hi ha massa temps, però és espectacular, molt maco. Figures, clar, porta més de 100 anys, clar, de processó de Setmana Santa, totes les figures, bé,
1: deu
0: com
1: ser
0: fan...
1: figures de tot Catalunya, quasi, potser, no?
0: Sí, perquè no crec que hi hagin gaire... I encara hi estan treballant, els tallers. Mm? Estan tancats, però... perquè era diumenge, estem parlant d'allò, estan fent noves figures, estan restaurant, estan d'allò, i la resta del museu, hi ha tres plantes, està plena de figures i... fantàstic, val la pena,
1: Tingueu en compte, doncs, oients, que...
0: No has de ser religiós ni res, vull dir que... És tot, vull dir... Això deixem-ho a part, no?
1: Sí.
0: Però vull dir que que trobes tota classe i a més t'ensenya molt, és molt didàctic. I l'edifici és fantàstic.
1: Ho necessito per anar aquest estiu.
0: Es diu el Museu dels Sants. Es queda al centre, no gaire lluny de l'església d'Olot. I per allà ja també, on hi havia la... bé, que ara la plaça de Braus, on hi ha el cementiri, a sota, mira, és que hi ha moltes coses allà, molt a prop hi ha el volcà Montsacopa.
1: Ah, bueno, sí, allà n'hi ha un allà mig.
0: Doncs
1: bé,
0: és aquell d'allò. Hi ha l'Espai Cràter,
1: sí,
0: que també és un altre d'allò.
1: Està molt bé per visitar.
0: Vam anar l'any passat, ho vam anar a visitar. Una de les... doncs d'aquestes missions era anar a visitar, i això sí, amb visita guiada, i teníem un guia i vam fer, sí, vam fer la visita.
1: Jo també vaig anar-lo a veure, vam disfrutar molt.
0: Sí, sí, sí. El Vall del Gambeto, com sempre, jo sóc en aquell moment allà i estic a la mar de bé, la Festa del Roser, me trobo que sóc un altre, de veritat. Em dono molta energia, me dono per viure, i per això... també ben enllaçat, som el que vivim. Jo vaig viure molt aquestes 36 hores, 36 hores a tope, vaig viure molt, i que poso, gaudeixo. Doncs jo vaig gaudir-ho, també ho vaig patir-ho.
1: Molt bé, nosaltres també gaudim, Miquel.
0: I vaig estar 2 dies...
1: recuperat,
0: Dilluns, quan vaig arribar, ja més o menys, però bé, vaig, però tot el dilluns i el dimarts, fins al dimecres, no vaig recuperar.
1: Molt bé, Miquel, gràcies per explicar-nos-ho, ens anirem trobant.
0: I seguirem.
1: Vinga.
0: Perfecte. A reveure.
1: Adéu.
2: Fins la pròxima. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
4: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
3: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
4: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
5: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
6: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Hi ha nits que s'obliden. I després hi ha la Revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecots de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
2: Ràdio Tordera.

0: 7 minuts que es passen de 2:15 i bé, nosaltres sí que tenim doncs ganes dins d'aquest espai a fons doncs de conèixer més a fons doncs un esport que jo li comentava aquí amb l'Òscar Pavel, bon dia.
1: Bon dia.
0: Gràcies per estar aquí.
1: A vosaltres.
0: Doncs que sí que sempre des de fora, és allò que ho he mirat, doncs l'indret a un doncs per impartir-se les classes, que és el carrer Maresme número 8, i sempre m'ha cridat molt la curiositat. Què te sembla parlar una mica sobre la teva trajectòria?
1: Sí, home, sí, sí tant.
0: Doncs vinga.
1: Sí,
0: sí. Per què vas decidir? Perquè tu ets entrenador i, a més, també ets una persona que doncs, has tirat endavant aquest tipus d'esport, el taekwondo. Ho he dit bé?
1: Sí, sí, sí, taekwondo.
0: Per què vas decidir convertir-te en entrenador?
1: Bueno, va ser una mica també perquè va fer una volta on estàvem entrenant a Blanes. Va marxar l'entrenador que hi havia, jo estava fent classes i la meva mestra m'ho va proposar. Llavors pues, vaig començar a donar-li un cop de mà amb ella i em va agradar fer de mestra, no? Llavors, pues, quan vaig començar a estudiar, me vaig fer les titulacions i, bueno, fins aquí hem arribat.
0: Fins aquí, sí, molt sí, bé, no?
1: Sí, sí.
0: Com fa que estàs aquí a Tordera?
1: Aquí a Tordera fa ja 20 i pico anys, l'any 2000, 26 anys.
0: Imagina't, no?
1: Sí, sí.
0: Què és el més que més t'agrada d'aquest tipus de feina, d'aquest esport?
1: Bueno, la disciplina. La disciplina i l'esforç i, bueno... l'esperit indomable que tenen tots els nanos perquè aquesta capacitat de superació, no? De voler ser cada vegada millors i donar tot el que tenen per aconseguir-ho, no? Tant a la part esportiva com a la part marcial, no? Perquè el taekwondo té les dues parts, no? Té una part esportiva, que és olímpica, i té la part marcial, no? Que és una marcial coreana, no? A tots uns valors i una filosofia de vida, i bueno, tot aquesta connexió de tot plegat és el que més m'agrada.
0: Per ser un entrenador... i doncs poder aplicar doncs aquestes trajectòries amb un jove ha de ser una miqueta complicat, tot això. Quines qualitats té que tindre una persona que vulgui fer taekwondo?
1: Bueno, qualitats, el primer és voler millorar cada dia, vale? I sobretot disciplina, no? Perquè s'ha de tenir una constància a l'entrenament. Perquè si tu t'apuntes i quan veus que no és capaç de fer alguna cosa, de seguida ho deixes, pues no ho aconseguiràs, no? Perquè el taekwondo té tota una part de flexibilitat i diguem, de cardio, no? També de mobilitat, que s'ha d'anar guanyant amb el temps, no? Tal com vas entrenant i van passant els anys, pues aquest equilibri, no? Aquesta flexibilitat i mobilitat va millorant i cada vegada pues, ho pots fer millor, no?
0: Ah, molt bé. Sí. A quina edat pot començar un jove? O
1: nosaltres agafem...
0: Home i dona, no?
1: Sí,
0: això
1: sí,
0: no
1: sí,
0: hi ha
1: sí.
0: Problema.
1: Nosaltres treballem tant amb noies com amb nois. Jo recomano començar amb 6 anys la part esportiva, no? I si volen venir a classes tenim una escoleta que fem de 4 a 6 anys, no? Però a aquesta escoleta el que treballem més que aprengui el que és estar en una fila, no? Aprendre una mica la jerarquia, no? Que si hi ha una persona que t'ha dit el que has de fer, pues, tu ho has de fer, no? Per mantenir un ordre dintre de la classe, no? Però normalment amb 6 anys és l'edat més bona per començar, perquè ja tenen una mica de mobilitat i tu els ajudes una miqueta i ja poden començar.
0: Com ho dius tu amb un jove amb dificultats? Perquè, doncs, aconsegueixo doncs, per acabar sent un bon esportista de taekwondo.
1: Bueno, és anar entrenant, ja t'he dit, és tenir la constància, venir al club, no?, escoltar el que te diu el mestre o el monitor, la persona que t'estigui ajudant, i per part del mestre i l'entrenador insistir, no?, amb aquesta persona. Ja, a vegades hi ha alumnes que són més difícils que altres, no?, i tu has de posar la teva part, no?, has d'ajudar pues, una miqueta més amb aquesta persona, donant-li seguretat, no?, dir-li, escolta, que ho estàs fent bé, estàs millorant, i aquesta persona pues, t'ha de creure, no?, si t'ha de creure, pues, al final acaba millorant, i mica en mica cada vegada ho agradeix més, no?, l'entrenament.
0: De totes maneres, quins errors doncs, fan més els principiants i quins errors heu de corregir més?
1: Per mi, el pitjor és quan deixa't de venir.
0: Ah, bueno, és clar.
1: Sí, que moltes vegades ja no és per culpa de l'alumne, sinó que és del pare, no?, que si el nen li diu una vegada o dos que no vull anar, que es vol quedar a casa, doncs van a la play, o van al parc, o van a... I el pare, si no ensenya aquesta... constància, no? I si tu tens que anar al taekwondo, o taekwondo, el que sigui, no? El teu esport,
0: sí.
1: El que has de fer, se'ls ha d'ensenyar a dir, no, escolta, que tu has de fer-ho, has de continuar i ho has d'intentar, no? Aquest és el primer error que jo trobo, no?
0: Quina diferència hi ha? Parlem, doncs, d'aquest esport, el taekwondo envers les altres arts marcials, perquè jo te comentava que sempre tenia la idea que era com un judo, no? I ara ens explicaràs.
1: Bueno, el judo és molt diferent, no? Perquè el judo és una art marcial de cos a cos, no? I la part esportiva també, i el taekwondo treballa més la distància, perquè treballa amb puntades de peu i amb punys, no? I sempre hi ha una distància, tant a la part esportiva com a la part marcial, no? També hi ha una part que és ja la, la defensa personal del taekwondo, que podríem parlar de hapkido, que és una variant del taekwondo, que és coreana també, que és quan ja te fan luxacions, no? Que t'agafen la mà i te poden pues, fer una clau. Però, bàsicament, el taekwondo treballa a la distància, no? Mantenir una distància amb una patada, no? O un cop de puny, no? És el que fan. És el que fem nosaltres.
0: Una dona seria interessant, no?, que sapigués fer aquest tipus, sí, bueno, d'esport.
1: Hi ha moltes, que fan. Hi ha
0: ah,
1: moltes
0: perquè, esclar, sí, veure, autodefensa sí. Totalment, no?
1: Nosaltres al club tenim... és 50-50, és meitat-meitat el que tenim, d'alumnes. I l'equip de competició també són més o menys meitat-meitat.
0: Però, a veure, en aquí en el taekwondo és important la força... O és tot la tècnica tot de tot plegat? Perquè, és clar, ara estic pensant en les dones, eh? Mm-hmm. Per un tipus de defensa personal.
1: Bueno, més que la força és la teva capacitat de reaccionar. Això és el primer, no? Com reacciones a un conflicte, pues és el que t'ajudarà, no? La teva reacció. I després la teva mobilitat. La força no està, perquè si tu, per exemple, te venen a donar un cop de puny i tu saps parar-ho i fer una luxació, dona igual la força que tingui al contrari, perquè el podràs tirar a terra, no? Per exemple, o te'l podràs apartar, no? Per tu escapar. O fer una bona puntada en el moment que toca, també, bueno, pues, és...
0: Una dona pot...
1: Sí, sí, nosaltres tenim un grup de noies que fan de personal i, bueno, estan molt preparades, la veritat.
0: Mm. Quins sí. valors ensenya el taekwondo?
1: Bueno, el primer que he dit és la constància, la cortesia, que també és vital, no?
0: Ser cortesia, molt... què vol dir? Això te demana la cortesia...
1: Pues, ser educat, no?, i col·laborar amb les altres persones, no?, sapiguer, pues, quan entres al club, pues, dir bon dia, mestre, o els companys, bon dia, companys. Ah. Una mica això, no?
0: Ara ensenyeu educació i tot,
1: sí,
0: molt
1: bueno,
0: bé, no?
1: S'ha de treballar, sí, perquè a vegades anaven s'oblida, no? Entren en la
0: sí,
1: seva motxilla,
0: sí,
1: tu has dit, escolta, bon dia, jo, oh, bon dia, no sé què. Bueno, això, i també, pues, sapiguer donar les gràcies, no? Si algú t'ha donat un cop de mà, pues, donar les gràcies, respectar la fila, no? Si tu vas al teu lloc de la fila, perquè nosaltres a la fila anem per ordre de cinturons, no? Els cinturons porten colors, uh-huh. I això és la, diguem, la jerarquia de la fila, no? És el teu grau, no? Llavors, si tu vas aquí, pues, respectar-ho, no? No voler colar-te amb el company perquè dius, no, jo vull anar primer que tu, no. Uh-huh. Tu vas aquí i has d'anar aquí, no? I s'ha de respectar, no? També l'espírit indomable, no? Intentar que la gent, pues, cada vegada vulgui ser millor, no? I que no se'n deixin, no? Que tirin endavant, pues, a vegades la vida, pues, te posa pals a les rodes, no? T'ho posa uh-huh. molt difícil, però tu has de continuar, no? Pues, el taekwondo, dintre de treballar amb aquest esport o l'art marcial, pues, també ensenyem que la vida això te pot servir, no? I ho pots fer servir, no?
0: Molt bé, no? Molt bé,
1: bueno,
0: molt bé.
1: És molt complet, sí. Jo ho trobo gens.
0: Has parlat de cinturons.
1: Sí.
0: Bueno, si algú comença com aprenent, diem, de 6 anys, ja els hi parleu de tot això dels cinturons i de tot el procés que ha de seguir per aconseguir un cinturó negre? Perquè costa molt arribar-hi.
1: Bueno, hi ha uns anys i un treball, no? Ja s'ha de fer exàmens per anar pujant de cinturó.
0: Ah, molt bé.
1: Sí.
0: I els exàmens els fas tu mateix, aquí?
1: Jo aquí a Tordera puc fer fins a segon dan, de moment. Vale, tinc una titulació per arribar a segon dan. Després, si vols
0: què
1: més...
0: Què és segon dan?
1: Bueno,
0: quants anys
1: quan,
0: és?
1: És quan tens cinturó negre i portes dues línies, són dos graus més.
0: Ah, va.
1: Va per graus.
0: Val.
1: Una vegada arribes a cinturó negre, llavors estan els dans, que són el grau que tens de cinturó negre.
0: Ah,
1: no?
0: Molt bé, molt bé.
1: Igual,
0: molt bé.
1: Ja fins al 9, perquè el de ser és quan ja és pòstum, diguem. El de ser només t'ho donen quan...
0: Sí,
1: la palma, no, diguem?
0: Sí, sí.
1: Però, bueno, això has de tenir molts anys, no? Això normalment és la gent gran que porta molts anys, els coreans, no?, els que arriben, no? Normalment aquí a Espanya hi ha alguns, hi ha persones que porten molts anys i que sí que poden arribar, però, bueno, no és algú normal, no? I, bueno, a les nanos sí que se'ls ensenya, no? Perquè el primer que es queda d'atenció i que demanen quan arriben és l'uniforme i el cinturó, no? Després has d'explicar que per guanyar un altre cinturó han de fer un examen, que l'examen és un tràmit amb els petits, uh-huh, vale? Uh-huh. Però, bueno, hi ha uns coneixements que has d'aprendre, vale? I, a part, un comportament que has de tenir a classes, no? I una constància, no? Has de venir a classes, quan vinguis t'has de portar d'aquesta manera i, bueno, ja has de fer aquest esforç, no? I m'ho has de demostrar. I si tu m'ho demostres... Quan arribi la convocatòria d'exàmens, jo te convoco i canviaràs de cinturó, no? I això als nanos, pues, els agrada, no? Perquè és algo que els agrada.
0: És un repte, eh?
1: Sí, és un repte i els agrada, no? I ho tenen molt al compte. Nosaltres anem posant unes cintes amb cinta de llant, vale? Al cinturó li anem posant unes gatlles, vale? Que és com una miqueta més, no? Si tu tens cinturó blanc, jo te poso una línia de cinta de llant, pues, ja tens un grau més que el teu company que només té blanc.
0: Molt bé.
1: Llavors això, pues, és una motivació. Vas avançant a la fila. Mm-hmm. Saps?
0: Bueno, molt bé, molt
1: són
0: bé.
1: Petites motivacions, petits gestos, que als nanos els agrada, als petits.
0: Quina tècnica és la més difícil d'aprendre?
1: Bueno, hi ha moltes que són difícils.
0: Són moltes. Sí. Però, per exemple, una de les primeres, quines serien? Ja la pots descriure una
1: sí,
0: mica?
1: Sí, per exemple, el primer que ensenyem són les defenses a les tres alçades, no? Que en coreà es diuen aremaki, que és la zona baixa, mondonmaki, al mig, i l'orgulmaki, a dalt, no? Això és el primer que ensenyem.
0: Que és un puny, per això?
1: Sí, sempre el taekwondo és el camí de la patada i el puny.
0: Ah, vale.
1: Diu, vol dir això, taekwondo, és taekwondo.
0: Ah, vale.
1: I
0: vale.
1: Vol dir això, el camí de la patada i el puny.
0: Ah, molt bé, molt
1: bé. I per això tot es treballa pues, amb el puny tancat normalment.
0: Sí, sí.
1: Hi ha alguna tècnica amb la mà oberta, però no gaires. I ensenyem això. Primer, que aprenguin a defensar-se, pues, a les tres parts, a baix, al mig i a dalt. Primer, a defensar-te, és el que ensenyem. Perquè, en teoria, nosaltres no ensenyem que ningú busqui baralla ni vulgui ser més que ningú, no? Sinó el que intentem és que tu tinguis la seguretat de que pots anar pel món tranquil·lament i que si algú en algun moment vol fer alguna cosa, tu sabries defensar-te, no? Però també intentem que si tu pots fer-ho parlant, vale, pues millor. No? És la nostra primera... Molts dels nostres nanos, tu els veus pel carrer i no diries que tenen aquestes qualitats, no? I realment tenen unes qualitats que podran fer molt de mal i no ho fan mai, no?
0: Vale. Vale. És difícil mantenir-los amb atenció. Si parlem, doncs, d'aquests nanos que comencen fins amb una edat d'uns 14 anys, perquè, és clar, són etapes de la vida i la trajectòria d'un jove que algunes són una miqueta problemàtiques, no?
1: És complicat a partir de segons quina edat, no? I segons quin tipus d'alumne. És complicat que segueixi venint al taekwondo. Això és el primer, no? Però jo crec que és a tots els esports el mateix, no? Perquè hi ha un moment que els nanos volen fer altres coses, no? Quan comencen a sortir amb els amics ja amb altres hores, amb altres horaris. I aquesta és la part més difícil, no? Diguem, dels 14 als 18 hi ha aquesta franja que és difícil de mantenir. Si ho aconsegueixes, normalment ja aquest nano ho continuen. Continuen,
0: clar,
1: vale?
0: Clar.
1: Si fan la part esportiva és més fàcil, perquè tenen aquests reptes de les competicions, vale? I, bueno, pots competir o a nivell de Catalunya, a nivell nacional o a nivell internacional, no? Que ara aquí a Tordera estem obrint aquest camp molt i, bueno, és una motivació...
0: Amb èxits, amb molts èxits,
1: sí. És una motivació, pues, que enganxa que el nano continuï venint, no? Perquè, escolta, pues, mira, jo puc fer això, que ara els meus companys no ho faran, però jo ho vull fer-ho, saps? I, bueno. I si parlem dels petits, pues, és el que te dic, no? Amb aquestes petites motivacions, per exemple, una línia al cinturó, ¿vale? Amb això es van quedant, no? Els agrada amb ells, no? I quan fan els exàmens i els dones el seu diploma i el seu cinturó nou, pues, és un moment...
0: Clar,
1: és èpic.
0: Sí, sí. A mi, així parlant amb tu, Òscar, me dona la sensació de que algun nano, algun jove, nen, nena, jove, home o dona, ho vulguin aplicar-ho doncs, com a joc, al carrer o potser algun lloc
1: no ho fan perquè ja els hi diu que no ho facin. Jo, nosaltres quan ensenyem ja es diu que això el que la gent no poden fer segons quines coses, vale? Tu pots ensenyar amb un company, per exemple, el que són els pump sets, vale? Que són unes cates, no sé si et sona, és com una coreografia amb tècniques, no? Per exemple, això si ho volen mostrar, sí que els hi diem, mira, això ho pots ensenyar, no? Perquè són és una coreografia on hi ha una sèrie de moviments que van seguits, vale? I a part, han d'anar dient els noms en coreà, no? I és algo que, com no tothom ho sap, vale? Pues és xulo d'ensenyar, no? Per exemple, el primer que fem també, una de les primeres coses, és ensenyar a comptar en coreà fins a 10, no?
0: Ah, molt bé.
1: I això als peques els encanta, no? Després estan, quan comença el taekwondo, estan dues setmanes a casa, només que Hana, dulce, no sé.
0: Molt bé.
1: Sí. I, bueno...
0: No, que això és el rai del condició, que ragi més a compte.
1: I, bueno, és una de les coses que s'agrada molt als nanos. Però no, al carrer no ho fan normalment, això.
0: Com prepares? Has tingut premis en diferents competicions, has portat joves a entrenar, els has presentat, i t'aporta una satisfacció molt important, això, no?
1: Sí, per mi sí. És un goig, no?, quan tu entrenes un equip, no?, i... Ja, nanos, el primer que volen participar a les competicions i després ja si guanyen, pues, encara és millor, no? Però per mi el principal és que siguin capaços de participar, d'anar i de fer-ho sencer, no? Perquè a vegades tu vas a una competició, se te complica molt i dius, mira, escolta, que jo no vull seguir, no? En canvi, els nanos continuen, van a la següent, ho tornen a provar, perquè no sempre se guanya, no? Moltes vegades vas acumulant que vas perdent competicions, no? Clar. Segons la temporada que te toca, vale? I els nanos continuen i segueixen venint entrenant amb optimisme... I al final s'arriba aquest premi, no? Pues arriba el moment que guanyes aquest campionat, guanyes el següent, i mica en mica van pujant de nivell, no? I bueno, per mi és la satisfacció.
0: Com els prepares per anar amb una competició? Perquè amb una competició, valgui la meva ignorància en aquest tema, demanen una sèrie de cates o una sèrie d'accions de taekwondo determinades, o com va això?
1: Bueno, nosaltres el que treballem més és la part del taekwondo olímpic, ¿vale?
0: Que ja us diuen el que heu de fer?
1: No, és un combat, és un combat, i és un sistema electrònic, ¿vale? Llavors, és fer punts, no? Són eliminatòries. ¿Vale? Hi ha un quadre on hi ha dos grups de participants i tu te vas enfrontant, és com el tennis, no? T'enfrontes amb un i si el guanyes passa a la següent. ¿Vale? Ho vas fent així, no? I va per punts, va amb un sistema electrònic, tenen uns paucs, ¿vale? I porten uns petos electrònics i un casc electrònic. I segons la potència amb la que piquen, van pujant els punts. ¿Vale? I és això, hi ha un temps, no? I el que fa més punts és el que guanya. ¿Vale? Uh-huh. I és anar passant eliminatòries. Arribes a semifinal, ja tens medalla, i si arribes a la final, pues, pots arribar a ser campió, no? I moltes d'aquestes competicions pues, es classifiquen per altra més important, no? Aquí funciona una miqueta així el taekwondo.
0: I tu, quantes hores són d'aquestes persones que volen anar a competir? I estàs més hores després?
1: Sí. Amb aquest grup treballem més hores i més dies, no? Tenen horaris diferents als altres classes. Les classes fem de dilluns a dijous, ¿vale? Que són classes de taekwondo, i divendres, dissabte i els diumenges si hi ha competicions, doncs veiem entrenament específic de competició. Uh-huh. I fan més hores. Normalment aquests anys van gairebé tots al gimnàs, també molts d'ells, els que ja són més grans, van a córrer, fan una dieta per mantenir el pes, no? Perquè segons quina categoria de pes estiguis, serà gent molt alta, vale? I contra més alta, com és un treball de puntades, uh-huh, vale? Tindrà la cama més llarga. I abans t'arribaran millor i a tu t'acostaran més arribar al cap, no? A fer una patada, no? Per exemple.
0: Clar. Sí. Has parlat de l'alimentació, que és molt important també aquí, sí. Però amb el que és la tecnologia, amb aquestes noves tecnologies, ha canviat molt l'entrenament i la manera de les competicions. Sí. Us heu tingut que adaptar doncs, molt sobre aquest tema, perquè ara m'estàs dient aquest aparatet que porten aquí, no?
1: Sí. Ha canviat molt. Va començar l'any 2012, a les Olimpiades de Londres. Allà ja van posar el sistema electrònic de petos i allà va començar a canviar tot una miqueta. Abans era més dur, no? Havies de picar més fort i si ho veia l'àrbitre, doncs te donava el punt, no? Ara ja ho diu el peto, el sistema electrònic ho marca i si és punt, no hi ha res a dir.
0: Molt bé.
1: A vegades s'ha de demanar el video replay, ¿vale? Perquè si hi ha una patada al cap, ¿vale? Que no puja el punt, però és una patada que ha sigut contundent i que ha estat clara, ¿vale? Però el sistema no ho ha recollit, l'àrbitre pot demanar que es revisi, ¿vale? I si ha donat bé la patada tècnicament, ¿vale? Uh-huh. Te poden donar els punts també.
0: Déu-n'hi-do per això, eh?
1: No, hi ha un reglament que és bastant complicat, no? El reglament de taekwondo has d'estar dintre per entendre-ho, no? Però bueno, el que a mi m'agrada de taekwondo és que és espectacular, no? Tu ves una competició, ves un combat, i bueno, ves aquestes patades que moltes són voladores, sí. Són amb giros, no? I són molt ràpids. És un esport molt explosiu, no? Estaven fent un step i de cop i volta comencen pam, pam, pam, pam, pam. I clar, és molt explosiu.
0: Sí, molt. Es poden evitar, en aquest cas, doncs, algun tipus de lesions?
1: Amb l'entrenament, sí.
0: Amb l'entrenament?
1: Sí, amb l'entrenament. Hi ha lesions que no es poden evitar, no? Perquè són moviments que si te fas mal en un combat, en un entrenament, amb un genoll o un turmell, no pots evitar, no? Però sí, per tema de tendons o de ligaments, no? O la musculatura, sí que pots evitar lesions amb això. Sí.
0: Es pots evitar, és a dir, ja hi ha una
1: tècnica... Ho pots prevenir, fem entrenaments que són preventius, no?
0: Anem
1: a mirar, sobretot la cadera, no? El taekwondo, la cadera la fem treballar molt, no? Perquè és un joc de cadera per aixecar les cames. Llavors, fem treballs preventius per la cadera, no? Treballs preventius pels genolls. Però, bueno, igualment, si hi ha un moment que tu fas potser un moviment massa ràpid i no havies escalfat bé, no t'havies preparat per aquell entrenament o aquell combat, te pots fer mal, no?
0: Uh-huh.
1: O una trepitjada que te faci el teu rival, també.
0: Aquest entrenament esportiu, que és el que portes a terme, tu, Òscar, quantes hores a la setmana doncs, és interessant que vinguin a fer el
1: taekwondo? El que és l'equip de competició fa normalment 5 hores a la setmana, fan. I a part d'alguns d'ells, doncs, el que t'he dit, van al gimnàs, van a córrer, mm-hmm, vale? I és el que fem, 5 hores a la setmana, 6. Si hi ha competició, que s'acosta, fem més hores, vale? I a part, la nutrició és molt important, no? Perquè estiguin sants, vale?
0: O sigui, doneu un tipus de taula, dels aliments, o no?
1: Nosaltres recomanem que segueixin doncs, una dieta sana i tal, i molts d'ells tenen nutricionista, no? Que se la busquen ells.
0: Ah,
1: o tenim una noia, a Mataró, la Raquel, i és la que es porta al nostre equip.
0: Beneficis d'aquest esport mentalment, em porta?
1: Sí, per mi sí. A mi concretament m'aporta molt, vale? Que quan estàs entrenant el primer desconnectes de tot, vale? Tu arribes al club, al gimnàs, entres, te poses el teu uniforme d'entrenament, te poses el teu cinturó i ja no te'n recordes de què ha passat durant tot el dia. Això és, per això jo em vaig enganxar, no? Jo quan vaig tornar a enganxar-me al taekwondo venia d'una feina que estava treballant amb el grat de marbrista, treballava 10 hores en un taller de marbre i bueno, estava patint ja quan va ser la crisi la crisi del 2008 i tot això, bueno. Vale? I aquelles hores que anava a entrenar m'oblidava de tot, vale? Això és el principal que m'ha tornat a enganxar al taekwondo, vale? I després, pues això, la capacitat de superació, vale? És un benefici, no? Això que tu dius, començo, no soc capaç d'aixecar la cama, pues més de la meva cadera, i quan porto un any puc fer una patada al cap, no? Això també, la velocitat, no? Per exemple, hi ha molta gent que quan comença el taekwondo deixen de fumar, perquè si no l'aguanten, no? Un entrenament, bueno, suposo com qualsevol esport, no? Però és algo positiu, no? I després això, els valors, no? Transmetre els valors, vale? T'ajuda a tu entendre la vida d'una altra manera, no? O sigui, una filosofia de vida, pues de no preocupar-te de segons quines coses que l'altra persona pues sí que es preocupa, no? De dir, bueno, vale, si a tu això te molesta, pues bueno, és el teu problema.
0: Jo hi veig aquí en aquest esport que hi ha molta educació personal, eh?
1: Ho intentem.
0: Vull dir que crec que és molt interessant. Quin consell donaries als joves que volen dedicar-se a l'esport?
1: Bueno, el primer que agafin un esport que els agradi, vale, això és fonamental, t'agrada
0: sí,
1: el que facis.
0: Sí, però que ho saben mai, els joves.
1: Bueno, però has d'anar a provar. Sí, si tu ves un esport que t'ha cridat l'atenció, ho has d'anar a provar, vale? No has de deixar passar-ho o apuntar-te a un altre esport perquè creguis que no és capaç de fer aquest esport, no? Tu has de provar-ho, si tens alguna il·lusió de provar-ho, no? Escolta, això m'agrada, ho vull fer. I és fer el primer pas, és apuntar-te i provar-ho. I després tenir paciència, no? Perquè no tot se fa el primer dia ni el segon. Has de tenir constància, no? I anar venint. Bueno, si és el taekwondo, pues, venir als entrenaments perquè el que anem treballant té una continuïtat, no? Tu comences de 0, per arribar a 10 has de passar pel 4. No pots arribar de l'1 al 10. Has de fer l'1, el 2, el 3, i mica en mica cada vegada seràs millor, no? I a part, pues, cada vegada te trobaràs millor i podràs practicar millor l'esport.
0: Com és que s'ha agafat aquest tipus d'esport del taekwondo, com, no ho sé ben bé si el judo, tot amb imatge i el sistema que han autoritzat els coreans, els japonesos, aquesta gent, perquè mentalment sembla que estan molt preparats, també, eh?
1: Sí, són molt diferents a nosaltres. La seva filosofia de vida és diferent, sí, sí. El primer van amb un altre ritme, no tenen la pressa que tenim nosaltres, ¿vale? Jo sé pel meu mestre, no? El meu mestre és coreà, que és de Girona, el senyor Lee, i té un altre ritme de vida, és diferent, la seva filosofia.
0: Però molt, Vull dir, és una cosa que no sé si tothom se l'aplica allà, però els hi notes, no? Amb ells, de la manera... Creus que les xarxes, ja per acabar, que me diuen que estem fora de temps, influeixen positivament o negativament els esportistes i amb un esportista que miri molt de taekwondo?
1: Jo crec que és positiu.
0: Sí?
1: Jo treballo bastant a les xarxes perquè penso que és positiu difondre la feina que fem, no? I que la gent vegi pues, que hi ha altres opcions, no? Que no tot és futbol i bàsquet, que la gent pensa que hi ha moltes més esports, ¿vale? I, bueno, per això és positiu. A part que els nanos puguin mostrar el que fan, no? Els seus èxits i també les derrotes, no? Perquè a vegades tu pots explicar, no? Escolta, mira, he perdut, però m'ha anat bé, he après això i, bueno... Jo crec que és positiu, les xarxes.
0: Home, que és qüestió, com hem començat al principi, per afrontar diferents moments que la vida et fa passar sí o sí.
1: Sí, sí.
0: Principals reptes dels esportistes actuals, els que tens, que han anat a campionats, que han guanyat, felicitats amb el guanyador, que vaig veure aquell jove, i a tu també, com a entrenador. I els reptes que tenen és doncs, d'anar continuant, d'anar competint.
1: Sí, sí, ara estem fent l'equip internacional... I és cada vegada pues, intentar arribar més gent dintre d'aquest equip i cada vegada pues, créixer més, no? I portar pues, el nom de Tordera, el portem a... La teva vam anar a Bulgària, ara dintre de poc anirem a Sarajevo, allà a Bòsnia, i bueno, pues... Allà sortirà el nom de Tordera, no? Quan criem pel pavelló... Héctor, no sé què, pues t'encuentro més Tordera, no?
0: Mm-hmm.
1: Bueno, pues...
0: Molt bé.
1: I portar la foto ja també.
0: És car venir a fer i a entrenar a taekwondo?
1: No, entrenar a classes, no. És car la competició internacional, per exemple.
0: Vale.
1: Sí. Però competir per aquí a nivell de Catalunya no és car.
0: Va.
1: No.
0: Molt bé, Òscar Pavón, és un plaer haver-te entrevistat.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Dintre la meva ignorància,
1: no,
0: ja veus
1: està
0: tu.
1: Molt bé, m'agrada molt.
0: Però en tot cas sí que és la base, hi ha vegades, perquè la gent que... A veure, ho veiem, però no ens acabem d'entrar de la pel·lícula. Gràcies per explicar-nos. Fins a la propera. Adéu, gràcies, Òscar.
1: Adéu.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble engega la campanya de prevenció d'incendis forestals amb xerrades a totes les urbanitzacions. L'Ajuntament intensifica aquests dies les mesures de seguretat davant un estiu que es preveu de risc, recordant la prohibició de fer foc i l'ús de pirotècnia a les zones forestals. Joan Bascunyana és cap de Protecció Civil a Tordera.
1: Com puc prevenir que des de la meva casa, des de la meva parcel·la, no s'iniciï un incendi forestal que després acabi afectant doncs, el bosc, a la muntanya? I com puc prevenir, quines accions puc fer a la meva parcel·la perquè si m'arriba un incendi forestal, els danys que pateixi sigui els mínims possibles?
0: Dijous 4 de juny de 2026 s'ha aprovat el projecte de la nova deixalleria de Tordera. En breu es podrà licitar i començaran les obres. Ara està en procés d'exposició pública. Parlava del projecte Sergi Massó, regidor de Medi Ambient.
2: Una deixalleria nova, molt més àmplia, podem posar molts més contenidors, separar molt millor en origen tot allò que ara aboquem en aquests dos contenidors de voluminosos i per tant doncs aconseguirem fer un reciclatge molt millor de tot allò que ara va directament a l'abocador.
0: Comença avui la Mirada del Poeta 2026 amb una xerrada amb la poetessa Anna Bou Jorba. Dissabte continuaran les activitats amb l'itinerari artístic. La xerrada serà avui a partir de les 7 de la tarda a la biblioteca i la podreu seguir en directe pel canal de YouTube de Ràdio Tordera. Oberta la convocatòria per sol·licitar beques menjador escolar pel curs 26-27, unes beques adreçades a alumnes escolaritzats a Tordera o empadronats a Tordera i escolaritzats al Maresme. Toni García és regidora de Serveis Socials.
3: Tenim sempre una demanda gran, com ja sabeu, i en el tema de menjador també. No? En aquest sentit sabeu que és un ajut que també es fa amb Consell Comarcal i que compartim. Nosaltres també tenim la nostra partida a nivell municipal.
0: En esports, el prebenjamí de l'Atlètic Club Tordera es proclama campió de Copa Girona Promoció. L'altra cara de la moneda va ser el Benjamí B, que va perdre la final, i finalment l'infantil A, que no va aconseguir l'ascens a Divisió d'Honor. I aquest cap de setmana arriba la novena edició del Memorial Juan Manuel Rueda. L'Atlètic Club Tordera tancarà la temporada aquest cap de setmana en partits durant tot el dissabte i diumenge. Parlem també del temps, de la previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: De moment, la situació meteorològica avui ve marcada pel pas d'una línia frontal que aquest vespre ens ha de deixar precipitacions generals i també un descens de les temperatures entre aquesta nit i demà. De moment, però, avui, aquest matí, nuvolositat variable, núvols alts, núvols mitjans, no s'esperen precipitacions, amb vents fluixos girant cap al sud-oest, cap a Garbí, i aquesta tarda aquest vent es reforçarà de component entre l'est i el nord-est, sobretot cap a mitja tarda i vespre. Això farà que la mar també s'alteri amb àrees de maror aquí a la costa maresmenca, sobretot durant la recta final del dia. De moment, pel que fa a precipitacions, cap a la recta final de la tarda començaria a ploure aquí a la comarca en forma de xàfecs, localment de caire tempestuós, que ens acompanyarien ben bé fins pràcticament la mitjanit. Després continuaríem amb el cel força tapat, i no descartem que la matinada de demà, primeres hores del matí, encara es pugui escapar alguna precipitació de caràcter feble i poc important. Després, les pluges es retiraran, les temperatures demà que baixen en relació a les d'avui, però amb el cap de setmana tornarà també la calor estiuenca, sobretot de cara a diumenge.
0: Un informatiu on també connectarem amb colònies, amb alumnes de segon, quart i sisè de l'Escola Badrona i també amb alumnes de sisè de l'Escola La Raureda. Tot plegat en un informatiu d'aquest dijous 4 de juny que comencem a continuació.
5: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Davant l'arribada anticipada de temperatures pròpies de l'estiu, l'Ajuntament de Tordera ha activat la seva campanya anual de prevenció d'incendis forestals. Amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania, el consistori ha anunciat un cicle de xerrades informatives que recorreran totes les urbanitzacions del municipi els propers dies 6, 13 i 20 de juny. Ho explica Joan Bascunyana, cap de Protecció Civil aquí a Tordera.
1: Nosaltres ara comencem aquesta campanya de sensibilització a les urbanitzacions cada dissabte del mes de juny. Ho farem en totes les urbanitzacions que tenim a Tordera, perquè totes tenen aquest risc. Sí que és veritat que les que estan encarades cap al Montnegre, des de les Ferreres cap amunt, Roca Rosa, Can Camps, aquestes tenen, doncs, cap amunt, Roca Rosa, Can Camps, aquestes tenen, doncs, un especial perill perquè la massa forestal allà és molt més densa i molt més continuada. Llavors, en cas que es produeixi un incendi allà, és molt més difícil de controlar que les que tenim, per exemple, més cap al mar, diguéssim, no? Uh-huh. Més a Masmoda, aquests són com més fàcils de poder controlar.
0: Les autoritats reconeixen que el risc és elevat a causa de la gran acumulació de massa forestal i les condicions climàtiques actuals. Per això insisteixen que els veïns han de seguir unes pautes clares.
1: Nosaltres en aquestes campanyes de sensibilització treballem principalment tres eixos. D'una banda, treballem la prevenció, perquè és el més important que hi ha. Com puc prevenir que des de la meva casa, des de la meva parcel·la, no s'iniciï un incendi forestal que després acabi afectant, doncs, al bosc, a la muntanya? I com puc prevenir, quines accions puc fer a la meva parcel·la perquè si m'arriba un incendi forestal, els danys que pateixi sigui els mínim possible? La prevenció és molt important. L'altre aspecte, també molt important, és què fer quan ens arriba aquest incendi forestal a casa. Què hem de fer? Hem d'evacuar. Nosaltres coneixem un camí que arriba no sé on, l'hem d'agafar directament, agafem quatre coses i marxem cap allà, ens hem de quedar a casa, ens hem de confinar, si evacuem per on hem d'evacuar, quines coses ens hem d'emportar, si ens quedem a casa i ens confinem, en quina part de la casa és millor confinar-se, quines mesures he de prendre, tant si me'n vaig com he de deixar la casa, o si em quedo, què he de fer amb la casa, quins subministres he de tallar, quins no. Això és una de les coses que s'explica. I després, també, què fer per tornar a casa? Quan puc tornar a casa i què he de fer si em diuen que no puc tornar en un moment determinat?
0: Segons les previsions, s'espera un estiu amb masses d'aire sec i càlid que, sumat a l'abundant sotabosc provocat per les pluges recents, fa que el risc d'incendi sigui alt. Els responsables municipals han fet una crida a la col·laboració ciutadana. Qualsevol columna de fum, per petita que sembli, s'ha de comunicar immediatament al 112 o a la policia local. D'altra banda, us expliquem un nou pas endavant per la nova deixalleria de Tordera. Els darrers dies s'ha aprovat el projecte i un cop finalitzi el procés d'exposició pública es podrà licitar. La nova deixalleria tindrà una altra ubicació a la zona del polígon industrial de Can Buscà Sud. El regidor de Medi Ambient, Sergi Massó, destaca que serà més gran que l'anterior i que això millorarà el servei.
2: Estem parlant de que actualment tenim una deixalleria pensada quan es va construir per 9.000 habitants, més o menys. Actualment estem al voltant de 19.000, per tant, podem entendre que aquesta deixeria ha quedat molt petita. La deixeria que tenim previst construir a Can Buscà, doncs, s'adapta a la superfície o als requeriments que l'Agència de Residus en les seves guies, doncs, imposa pel tipus, per la quantitat d'habitants. I què volem aconseguir amb aquesta deixeria? Doncs, actualment la deixeria, tot i que fem molt bona feina perquè recull molt i està bastant ben classificat, per exemple, hi tenim 4, doncs, contenidors banyera per recollir. Un es destina a poda, l'altre es destina a residus de construcció i els altres dos, per exemple, són voluminosos, no? Amb una deixeria nova molt més àmplia podem posar molts més contenidors, separar molt millor en origen tot allò que ara aboquem en aquests dos contenidors de voluminosos i, per tant, doncs, aconseguirem fer un reciclatge molt millor de tot allò que ara va directament a l'abocador.
0: A més, es construirà una zona de sota cobert on s'ubicaran oficines de recepció, una petita aula, un magatzem i una part destinada a la reutilització. La previsió és que la nova deixalleria pugui estar acabada a finals de 2027. El Teatre Claver, en col·laboració amb la Biblioteca

0: tindrà lloc a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Tordera. El recorregut artístic de la Mirada serà dissabte a les 9 del vespre, en punt de trobada a l'Institut Lluís Companys, amb un itinerari artístic inspirat en l'obra d'Anna Bou Jorba. Les entrades són gratuïtes, però s'han d'adquirir al Teatre Claver i a la Biblioteca. La xerrada d'avui la podreu seguir en directe pel canal de YouTube de Ràdio Tordera i en reemissió per ràdio dissabte al matí després de l'informatiu de les 10. I fins al 10 de juny romandrà oberta la convocatòria que està adreçada als alumnes d'educació infantil i d'educació primària i educació secundària obligatòria. La presentació de sol·licituds es pot realitzar, en el cas de les beques menjador, de dues formes: de forma telemàtica o bé també a través de la forma presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament. Les beques escolars estan adreçades a alumnes escolaritzats a Tordera o empadronats a Tordera i escolaritzats al Maresme pel curs 26-27. La regidora de Serveis Socials, Toni García, explica que les ajudes arriben del mateix Ajuntament i del Consell Comarcal del Maresme.
1: Tenim sempre una demanda gran, com ja sabeu, i en el tema de menjador també. No? En aquest sentit, sabeu que és un ajut que també es fa amb Consell Comarcal i que compartim. Nosaltres també tenim la nostra partida a nivell municipal, doncs per a aquelles famílies que són nouvingudes o que hi ha una situació sobrevinguda i no han pogut demanar la beca del Consell Comarcal, o per complementar la beca del Consell Comarcal a aquelles famílies pues, que se li dona dos dies o tres dies, i complementem en el cas de que la treballadora social així ho consideri la seva assistència al menjador tots els dies.
0: Per més informació i sol·licituds podeu anar a l'enllaç que trobareu a la pàgina web de l'Ajuntament de Tordera, tordera.cat.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Aquest darrer cap de setmana, l'Atlètic Club Tordera ha viscut jornades decisives i carregades d'emocions, on el gran protagonista de la jornada ha estat l'equip prebenjamí del club, que s'ha proclamat campió de la Copa Girona Promoció, aixecant el trofeu i posant el colofó a una gran temporada. La jornada, però, va deixar resultats de tota mena per als diferents equips de l'entitat. L'alegria del campionat de prebenjamí va contrastar amb la del benjamí B, que va aconseguir arribar a la gran final del seu torneig, però finalment no va poder fer-se amb la victòria. D'altra banda, l'infantil A, que lluitava per un objectiu molt exigent, no va poder certificar l'ascens a divisió d'honor després de perdre contra el Sant Andreu. A més dels equips base, el sènior femení va mantenir l'activitat disputant un partit amistós aquest dissabte a la tarda. Des del club s'ha volgut fer esment molt especial a la seva afició. Els seguidors tordarencs es van desplaçar massivament i van omplir les grades del pavelló de Palamós, seu de totes les finals, tant de la Copa Girona Promoció com del play-off d'ascens. I el pavelló dels Països Catalans acollirà aquest proper cap de setmana del 6 i 7 de juny la novena edició del Memorial Joan Manuel Rueda. L'Atlètic Club Tordera, després de disputar les finals el cap de setmana passat, posarà el punt i final a la temporada amb aquest ja tradicional torneig commemoratiu de futbol sala. Durant els dos dies de competició es disputaran prop d'una vintena de partits de totes les categories, des de l'escoleta fins als equips sènior i màster. La intensa jornada de dissabte estarà protagonitzada principalment pels enfrontaments contra el Vilafant des de les 10 del matí fins al vespre. De cara a diumenge agafarà el relleu els duels contra el futsal Pineda Palamós i l'entitat local Afet. Tots els partits programats per aquest memorial tindran un caràcter amistós i festiu, amb una única i important excepció. El maig de l'equip juvenil, el dissabte, 17:45 de la tarda, serà un enfrontament oficial i correspondrà a l'últim partit de la Lliga de la fase regular.

Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, tot i que l'hàbit tradicional ha baixat fins al mínim històric del 20%, vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina.

0: rutina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fa mal. Ens ho explica en la següent crònica Maite Podó.
1: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapors a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
2: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
1: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
0: 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i hi dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès, amb la participació d'USTEC, que analitza la irrupció de la intel·ligència artificial a l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fan servir de manera ocasional i amb una visió més crítica. Ens ho explica Esther Minguell.
3: Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha enquestat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
4: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
3: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
0: Parlem del temps, previsió meteorològica per aquest dijous, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serrà.
5: Estem a les portes d'un canvi de temps de la mà d'una línia frontal que farà que tinguem precipitacions. De forma general, a qualsevol punt de la comarca, aquest proper vespre i primeres hores de la pròxima nit. De moment, avui, aquest matí, tindrem alguns núvols, nuvolositat variable, núvols alts, núvols mitjans, també alguns núvols baixos, tot plegat ben poca cosa, no esperem precipitació, i tampoc aquest migdia i primeres hores de la tarda. Serà a partir de mitja tarda quan la nuvolositat s'ha de fer més compacta i les primeres precipitacions aquí al Maresme arribarien cap a les 8-9 del vespre, aproximadament. De moment, pel que fa als vents, bufaran fluixos aquest matí del sud-oest. Aquesta tarda giraran cap a component entre l'est i el nord-est i es reforçaran. Seran moderats ja cap a la recta final de la jornada. Per tant, aquest matí, predomini del marejol pel que fa a l'estat del mar. Aquesta tarda, però, augmentarà a maró, sobretot cap a últimes hores. Les temperatures avui baixen una mica, a les mínimes s'han mantingut sense grans canvis, en alguns punts han pujat lleugerament, en altres han arribat a baixar, sobretot cap a les fondalades de l'interior de la comarca, però en general podríem dir que s'han mantingut sense grans canvis i les màximes baixen lleugerament. Un descens que notarem molt més durant la recta final d'aquest dia i de cara a demà. Demà divendres, però, tindrem restes de núvols, sobretot al matí. A la tarda també pot aparèixer alguna nuvolada. D'entrada no esperem precipitacions, potser amb el matí s'escapi alguna goteta, però cap a la tarda no esperem pluja, amb unes temperatures que demà baixaran en relació a les d'avui, màximes i mínimes, i de cara al cap de setmana tornarà la bonança. Tornarà, podríem dir, que l'estiu, sobretot diumenge, ja que dissabte esperem domini del sol amb temperatures una mica més altes respecte a les de divendres, i diumenge continuarà el temps estable, l'ambient assolellat i les temperatures aquí pujaran de forma més clara.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Anem a conèixer aquesta tarda també què estan fent aquests alumnes de segon, quart i sisè de l'Escola Badrona, que estan de colònies a la Casa Libert, a Muntanyola. Caral, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs molt bé. La veritat és que supercontent.
0: Molt bé.
1: Perquè ens està fent molt bon temps, que les previsions no eren gaire bones i la veritat és que avui ens està respectant molt.
0: Doncs és una gran notícia que pugueu doncs, mantenir l'activitat que estava prevista. Molt bé, em sembla que aquí tens alguns nens i nenes que ens explicaran coses interessants.
1: Exacte, te'ls passo.
0: Vinga. Hola.
2: Hola.
0: Com et dius?
2: Maria.
0: Maria, i del que esteu fent avui, què et agradaria explicar-nos?
2: Pues que hem anat a baix a la pista a fer activitats de punteria, de córrer i d'equilibri.
0: Molt bé. I com t'han anat, a tu, aquestes activitats?
2: Bueno, ha sigut xulo. A mi m'agrada molt.
0: Molt bé. I avui per dinar què heu menjat?
2: Avui per dinar hem menjat...
0: Bueno, no te'n recordes.
2: No, me'n recordo.
0: A veure si algun altre ens ho pot explicar. Molt bé, i aquesta tarda què esteu fent?
2: Aquesta tarda ara estem berenant i després farem una altra activitat de buscar.
0: Molt bé, doncs gràcies per explicar-nos-ho.
2: De res.
0: Que vagi molt bé.
2: Gràcies. Adéu.
0: A veure, aquí tenim. Hola.
3: Hola.
0: Com et dius?
3: Ariadna.
0: Ariadna, i tu te'n recordes que heu menjat per dinar?
3: Sí, era llenties amb bacon i una hamburguesa.
0: Molt bé. I era bo?
3: Sí.
0: Molt bé. I de les activitats que heu fet avui, a tu quina t'ha agradat més?
3: La de fer equilibri.
0: Molt bé. T'ha sortit bé? Tens bon equilibri?
3: Sí, tinc bon equilibri. No em queia. Sol una vegada que m'havien mogut la corda.
0: Molt bé. I bé, tu estàs passant bé?
3: Sí.
0: Amb ganes de tornar cap a Tordera o no?
3: Sí, però m'agradaria quedar-me aquí.
0: Més dies, eh? Doncs molt bé, moltes gràcies. Ens passes a un altre company o companya?
3: Sí.
0: Vinga. Hola. Com et dius?
4: Eloi.
0: Eloi, i tu de les activitats que heu fet avui, què ens destacaries?
4: Com hem fet una d'equilibri que m'ha agradat bastant.
0: Molt bé. I a banda d'això, heu fet alguna activitat més o només heu fet aquesta?
4: Hem fet de punteria, i d'equilibri.
0: Molt bé. I avui, de cara a la nit, us han avançat alguna cosa? Sabeu què fareu? O hi ha discoteques?
4: Farem una discoteca.
0: Molt bé. Ja us ho han avançat, doncs, que fareu això?
4: Sí.
0: Molt bé. Tens ganes d'explicar-nos alguna cosa més?
4: Bueno, el que m'agrada més de les colònies potser és el futbolín, perquè aquí hi ha un futbolín que m'agrada molt.
0: Molt bé, i jugueu entre els companys? Jugueu...
4: Sí,
0: molt bé.
4: Entre els companys.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per explicar-nos la teva experiència. Que vagi molt bé. Adéu.
4: Adéu.
0: A veure qui més tenim per aquí... Bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Com et dius?
5: Leo.
0: I a tu, del que esteu fent, què és el que més t'està agradant?
5: El ping-pong.
0: El ping-pong? També feu una mica de competició entre els companys o què feu?
5: Competicions.
0: A tu t'agrada jugar o hi havia jugat altres vegades?
5: Hi havia jugat moltes vegades.
0: Molt bé. I tu també has fet aquestes activitats d'equilibri, de punteria i tot això?
5: No.
0: No? Quines activitats heu fet?
5: Hem fet una de... Tenim que preparar un cercle, una pizza però de 6, i després teníem de forar i posant el fil per on havíem foradat.
0: Uh-huh. Molt bé. I el menjar què tal? És bo el menjar que us donen?
5: Sí.
0: Us agrada, eh? Molt bé, doncs moltes gràcies. Que vagi molt bé les colònies.
5: Adéu.
0: Adéu. Hola.
6: Hola.
0: Com et dius?
6: Maria.
0: I tu, de les activitats que heu fet avui, què t'agradaria explicar-nos?
6: Una manualitat.
0: Quina manualitat heu fet?
6: Era una tela i tenien que fer com 6 línies, com una pizza, però amb 6 trossos, i fèiem 6 forats, i després teníem que passar el fil per al forat.
0: Molt bé, i t'ha quedat bé a tu, aquesta activitat?
6: Sí.
0: Molt bé. I aquesta tarda què esteu fent?
6: Hem fet la manualitat i hem fet temps lliure.
0: Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies i acabar de gaudir d'aquesta ja última nit de colònies. Que vagi molt bé.
6: Adéu.
0: Adéu. I no sé si...
7: Hola, bona tarda.
0: Hola, com et dius?
7: Ona.
0: I a tu, Ona, què és el que més t'està agradant de moment?
7: A mi, de moment, el que més m'està agradant són les bubbles, que les acabem de fer, i doncs m'ha agradat molt.
0: Explica'ns una miqueta això, per la gent que no ho conegui.
7: Doncs són dos pilotes inflables que hi tenen un forat al mig perquè et puguis posar i vas contra una altra persona i a veure qui guanya entre aquells dos.
0: Molt bé, que heu muntat dos equips o com ho heu fet això?
7: Hem anat fent parelles i mentre anaven guanyant la gent anaven creant noves parelles fins que al final ha guanyat una persona.
0: Molt bé, i suposo que esperant ja a la discoteca aquesta nit?
7: Sí, amb moltes ganes.
0: Teniu ganes, eh? Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies i que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies, adéu.
0: Adéu.
8: Hola.
0: Hola, com et dius?
8: Adéu.
0: I a tu què és el que més t'està agradant de moment de les colònies?
8: De les colònies el que més m'ha agradat ha sigut el Arc i Tac.
0: Molt bé.
8: Aquest joc consisteix en tenir uns inxables que es diuen Minions, uns arcs per disparar fletxes que tenen una gometa perquè no et facin mal i unes màscares. Després cadascú té un arc men, vull dir, es fan dos equips. Cadascú té un arc menys dos persones de cada equip que són les que recullen fletxes. Després la puntuació és disparar i donar-li a algú són 5 i si l'agafes són 10. Cada cert temps hi ha una fletxa d'or que si la trapes a l'aire un monitor la tira cap a dalt molt forta i si la trapes a l'aire et donen 50 punts.
0: Molt bé, i a tu entenc que t'ha sortit bé, eh? Això de la punteria...
8: Bueno, no, a mi no m'ha sortit gaire bé la punteria. A mi m'ha sortit més bé agafar-la.
0: Molt bé. Perfecte. Doncs bé, moltes gràcies per explicar-nos aquesta activitat.
8: De res.
0: No sé si tens algú més per aquí.
9: No, ja està. Molt bé. Ja estan tots.
0: Doncs molt bé, moltes activitats, això que dèiem, moltes activitats físiques i suposo que avui de cara a la nit, si més no els més grans, tindran discoteca, no sé com...
9: Exacte, hi haurà una mica de música per tots. D'acord. I després, esglaonadament, ens anirem a dormir. Primer els petits, després els mitjans i, per últim, els grans.
0: Molt bé. Per tant, hi haurà música per tothom, però a l'hora d'anar a dormir, doncs, anireu escalonadament, eh?
9: Exacte, sí, ho farem a poc a poc.
0: Molt bé. Doncs, Caral, moltes gràcies. Demà al matí tornem a connectar ja per saber com afronteu ja les darreres hores.
9: Genial, merci vosaltres.
0: Vinga, que vagi molt bé. Adéu.
9: Adéu, tarda. Adéu.

0: I connectem a continuació amb alumnes de l'escola de la Raureda, que alumnes de sisè que estan aquests dies a Cala Canyelles, també de Colònies. Els saludem. Què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què tal el temps aquí a Lloret de Mar?
1: Doncs de moment estem bé. Està núvol, però no ha plogut. Fa una mica de vent i hem hagut d'adaptar activitats, però bueno, cap problema.
0: Perfecte. Em sembla que aquí tens alguns nens i nenes i ens explicaran més coses.
1: Sí, en tenim tres, l'Eric, l'Ona i en Roger, que ara s'hi posen.
0: Vinga.
1: Molt bé, gràcies. Et passo a l'Eric.
0: Vinga. Hola, Eric.
2: Hola.
0: Què t'agradaria explicar-nos de les activitats que heu fet avui? Què més t'ha agradat?
2: A la barca.
0: Explica'ns com era aquesta activitat.
2: Era com que anàvem en un vaixell i vam anar navegant al mar fins a una platja i ens vam tirar.
0: Molt bé. Sabeu quina platja heu anat o no us ho han explicat?
2: No em s'han explicat.
0: Molt bé. I l'aigua què tal? Està freda?
2: Molt freda.
0: Sí? Has notat freda, eh? Molt bé. I en aquest passeig en barca heu vist alguna cosa, algun peix o alguna cosa que ens puguis explicar?
2: Alguns peixos.
0: Sí? Molt bé. Molt bé. I amb ganes ja de tornar cap a Tordera o esteu a gust aquí i us quedaríeu més dies?
2: Estem a gust.
0: Esteu a gust, eh? Molt bé, doncs gràcies i que vagi molt bé el que queda de Colònies.
2: Gràcies.
0: Adéu. A veure, qui tenim més per aquí. Hola. Hola.
3: Hola.
0: Com et dius?
3: Em dic Roger.
0: I tu, de les activitats que porteu fetes, què és el que més t'agrada, de moment?
3: La que més m'ha agradat ha sigut una que és com una planxa a l'esquí nàutic, que teníem que... i que de nou salts, però també m'he hundit més d'una vegada i m'he ahogat.
0: Molt bé, i l'aigua, què tal? També l'has trobat freda?
3: Bastant freda.
0: Bastant freda. I suposo que heu caigut bastant, no?
3: Sí, bastant, bastant.
0: Cansats potser de caure avui, no?
3: Sí.
0: Molt bé, i avui, aquesta tarda, què esteu fent ara, vosaltres?
3: Ara estem fent esports de platja, o sigui, jocs com de... llocs de entrenar coses.
0: Molt bé. I esteu sols a la platja o hi ha altra gent?
3: No, hi ha famílies, hi ha altres escoles i ja estem nosaltres.
0: Molt bé. Doncs que acabi d'anar molt bé aquestes activitats. Gràcies per explicar-nos-ho.
3: Gràcies a tu.
0: Adéu.
3: Adéu.
0: I em sembla que tenim una
3: tercera.
0: Hola, com et dius?
4: Bona.
0: Ona, i tu què en destacaries de les activitats que heu fet avui?
4: Té una pregunta.
0: De les activitats que heu fet avui, quina és la que més t'ha agradat?
4: L'esquí nàutic.
0: També aquest, eh? I has caigut bastant? Has caigut fent aquesta activitat?
4: No t'escolto.
0: Dic si has caigut fent aquesta activitat. Bé, sembla que no ens escolta, suposem que sí. Bé, no sé si ens vols explicar alguna cosa més.
4: Estem fent jocs a la platja.
5: I després a la nit farem.
4: A la nit farem piscina nocturna.
0: Molt bé, doncs ja ens ho explicareu demà. Moltes gràcies.
4: Adéu.
0: Adéu. Bé, doncs veiem que activitats, allò que dèiem, no?, aquàtiques, i que suposo que arribaran cansats a la nit, eh?
1: Sí, això esperem, que arribin molt cansats avui i que de bon principi vagin a dormir ràpid, vaja.
0: Molt bé, doncs demà al matí tornem a parlar i a veure com ha anat aquesta ja darrera jornada de Colònies.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que vagi molt
1: bé.
0: Adéu.
1: Vale, adéu.

Neutralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Entrem a l'apartat d'efemèrides recordant fets que succeïen a Tordera. Una setmana com aquesta, però de diferents anys, avui recordem fets que passaven entre l'1 i el 7 de juny de diferents anys. Fa un any la Generalitat es comprometia a destinar part de l'habitatge buit de Tordera a lloguer social. L'alcaldessa Elisabet Mejías reconeixia que el suport de la resta d'administracions era fonamental per solucionar els entrebancs que hi pogués haver pel camí. L'escoltem en declaracions fa un any.
1: I per tant és imprescindible que les administracions més grans també ens ajudin a poder donar sortida a les problemàtiques que tenim damunt la taula. Ho dèiem dimecres amb la consellera Parlon en matèria de seguretat, però sobretot en matèria també d'habitatge, que van moltes vegades i lamentablement van molt lligades en aquest sentit. Ho comentava la consellera, ens hem emplaçat a treballar plegats per poder resoldre tot aquest parc d'habitatge buit o en una part d'habitatge buit per poder-lo destinar a habitatge assequible i fent-ho d'acord i de la mà de la Generalitat.
0: Fa un any també explicàvem que l'Ajuntament de Tordera denunciava les dificultats en l'accés de medicaments veterinaris i reclamava canvis normatius. La iniciativa presentada per En Comú Podem i Esquerra Republicana pretenia pressionar per simplificar la normativa actual considerada excessivament restrictiva i burocràtica. Els regidors d'En Comú Podem i Esquerra Republicana, Salvador Giral i Marta Passet, defensaven una reducció de l'IVA en aquests casos i reclamaven també un millor tracte a aquest sector veterinari.
2: Aquest text denuncia les dificultats que afronten veterinaris i responsables d'animals per accedir i dispensar medicaments degut a una normativa que cada cop és més burocràtica i més restrictiva. En resum, el que reclama és simplificar tots els tràmits que es gestionen al sector, permetre la venda directa dels medicaments per part dels veterinaris, simplificar tots els processos, reconèixer el paper dels veterinaris com a professionals del sector sanitari i finalment reduir l'IVA dels medicaments del 10% al 4%, igual que a la resta de medicaments, amb l'objectiu de facilitar-ne l'accés.
3: Igual que el grup d'En Comú Podem, doncs també demanem el vot favorable per tal doncs que els professionals de veterinaris també siguin considerats professionals de la salut com els altres, els que s'ocupen de les persones en aquest cas.
0: Anem fa 5 anys enrere, el 2021, Tordera participava a l'estudi de diagnosi d'envelliment actiu a la comarca. A les sessions per redactar la diagnosi també havien participat les associacions de gent gran del Maresme, entre les quals s'havia convidat a l'esplai de la gent gran de Tordera. Precisament aquest espai de l'esplai continuava tancat a l'espera de temps millors davant el que era la pandèmia de la Covid. Explicava la situació en aquells moments la regidora de gent gran, Toñi García.
4: És un espai de lleure i per tant allà pues, les activitats, tornar-les a fer com es feien és pràcticament impossible. No poden ballar, és que no poden jugar ni al dòmino, és a dir, és que clar, és molt diferent. I bueno, aquest espai de lleure que els avis tenien i que sé que ho necessiten moltíssim i que tenen moltíssimes ganes de poder-ho tornar a utilitzar mentre aquesta pandèmia estigui amb aquests números, és molt millor per la seguretat de tots intentar esperar a que aquests números baixin, a que aquesta corba baixi i que puguem gaudir d'aquests espais amb llibertat i sense estar posant doncs, mascareta i distanciació i totes aquestes coses.
0: No deixem el 2021 perquè l'Ajuntament havia encarregat un estudi d'inundabilitat al municipi. Aquella iniciativa impulsada per la Regidoria de Medi Rural pretenia conèixer l'estat actual de la inundabilitat en els torrents del terme municipal. Un estudi que havia de servir per reconèixer amb més precisió els trams que podien patir afectacions pel canvi climàtic. Ho explicava el regidor de Medi Rural, Xavier Pla.
5: Doncs a veure una mica un estudi actualitzat, perquè a vegades els criteris respecte al que s'havia fet anteriorment amb ara doncs, canvien, mirem-ho, per a veure on tenien els perills i on ens interessa més actuar, no? En el cas de poder disposar de recursos, o on és més urgent o més necessari doncs, també actuar des del punt de vista estrictament hidràulic. També hi ha una altra perspectiva que se'ns comunicava de la Diputació, que no és només actuar des del punt de vista de seguretat hidràulica, sinó també l'aspecte de recuperar el curs fluvial, no? Hi ha llocs que potser, com podria ser a Vallmanya, al costat doncs, de Fibra Color, no? Doncs, que és un, hi ha doncs, el torrent i hi ha la zona de passeig. A vegades ens interessa recuperar aquelles zones i netejar-la, fer una plantació d'arbre de ribera.
0: Ens situem a fa 10 anys, el 2016, explicàvem que el nombre de menors amb afectacions neurològiques per enterovirus s'havia elevat a 73, segons informava el Departament de Salut. La gran majoria evolucionava favorablement, n'hi havia 19 més que el passat cap de setmana que estaven ingressats en diferents hospitals. El president de l'Associació Catalana de Pediatria, Ferran Moraga, havia fet una crida a la calma sobre el brot d'enterovirus que havia afectat una seixantena d'infants arreu de Catalunya, recordem, fa 10 anys.
6: Es pot donar un missatge una mica de positiu en el sentit que sembla, no?, que van disminuint el nombre de casos. No obstant, encara que durant 2 dies o 3 no hi hagin casos, no hem d'estar tranquils perquè pot aparèixer en qualsevol moment pues, un parell de casos, no? O sigui, hem d'esperar un temps més llarg i jo m'agradaria veure, diríem, tot l'estiu, la panoràmica aquesta de l'estiu, perquè és l'època de màxima incidència de la infecció per enterovirus.
0: Fa 10 anys explicàvem la mort d'una veïna de Blanes i treballadora del Cap Tordera mentre feia barranquisme a la zona de Gurb, al Pallars Jussà, per una crescuda sobtada del cabal del riu. Fa 15 anys, el 2011, es començaven a conèixer alguns detalls sobre com seria el nou govern municipal d'aleshores. El nou ajuntament estaria format per 3 o 4 grans àrees, no tantes regidories com fins llavors, segons havia avançat l'alcalde en funcions i futur alcalde durant els següents 4 anys, Joan Carles García. Aquell nou plantejament faria augmentar l'eficiència de l'acció de govern.
7: Ens hem fet un organigrama pensant en ser més efectius i ser més, diguem-ne, estalviadors, en el sentit de reubicar l'Ajuntament, de crear 4 grans ponències, àrees, que serveixin perquè hi hagi un treball més en conjunt del que és l'Ajuntament. En principi, el que pretenem amb aquesta nova organització és que ens surti beneficiat el ciutadà i que les coses vagin amb més celeritat i amb menys estructura, diguem-ne, institucional, que a vegades provoca aquelles situacions de massa burocràcia per aconseguir fins i tot trobar-se amb l'alcalde, trobar-se amb els regidors. Per tant, aquesta és la idea, és un ajuntament més auster, en el sentit de menys àrees, menys repartides, molt més concentrades en 4 grans àrees i amb una coordinació general que és l'alcalde i el regidor coordinador de totes les àrees que farà que sigui tot molt més ràpid i molt més efectiu. Aquesta és la voluntat i, per altra, insisteixo, amb aquesta estructura serem més austers en molts sentits.
0: Fa 15 anys també us ho explicàvem que els exalumnes de l'escola Inés Iglesias feien un emotiu homenatge al director de la seva escola, Fernando Rodríguez, amb motiu de la seva jubilació. El protagonista de l'homenatge, Fernando Rodríguez, no podia amagar la satisfacció i alegria un cop finalitzat aquest acte de reconeixement.
8: Bé, en primer lloc és que hi ha un grup d'exalumnes i d'exalumnes que estan bojos. I com estan bojos i me va fer aquesta proposta, jo les vaig dir que no. I a veure que Fernando no mereixia això. Que sí. Després ho van comentar aquí, que ja estava fet. El resum final. Un acte molt emotiu, han sortit coses que d'aquí pràcticament ningú sabia, jo i la meva família i alguns amics. Estic molt content i sobretot agraït a la població de Tordera, que sempre estarà al meu cor, perquè jo el considero ja el segon poble per mi. Ja l'havia dit abans i ho torno a repetir, lo repetiré sempre.
0: D'aquesta manera posem punt i final avui a l'apartat d'efemèrides. Hem recordat diferents fets que succeïen a Tordera en els diferents anys, una setmana com aquesta, com sempre, gràcies als arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera i també al nostre arxiu sonor. I tornem la setmana vinent.
9: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.